0: molt malament, el de Navarcles sobretot per aquesta situació de simultaneïtat, i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
1: Més notícies amb l'Anna Alfonso.
2: 219 municipis estan en risc extrem d'incendi. S'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, que prohibeix, entre altres activitats considerades perilloses, les obres a la xarxa de carreteres, les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. També restringeix l'accés a 7 parcs naturals. L'onada de calor continuarà aquest dijous, però les temperatures no arribaran al nivell que han tingut en les últimes hores.
1: Donald Trump rebaixa el to amb els seus socis de l'OTAN després de l'esbroncada prèvia a la cimera de Turquia. Ara diu que la trobada ha estat un èxit. Assegura que tots els països membres estan fent passos per incrementar la despesa militar.
3: Alguns ja han respost de debò a la crida. D'altres estan fent grans canvis i acabaran responent a la crida. Crec que puc dir que en tots els casos acabaran responent a la crida.
2: El PP admet que Núñez Feijóo no es va explicar del tot bé quan dimarts va criticar que els treballadors de baixa cobressin com un d'actiu i va qualificar l'absentisme laboral de càncer. En una entrevista a La Sexta, el popular Juan Bravo ha matisat el missatge de Feijóo.
4: Cuando el presidente Feijóo estaba explicando las situaciones, hablaba de las situaciones en las que se pueden producir fraude en esas bajas, ¿vale? Y en ese momento lo que él decía es que en este caso no parece adecuado que cobren el 100%, no cuando una persona esté de baja por enfermedad.
1: El govern aposta per implantar un model de pagament per ús tipus vinyeta per circular per les carreteres d'alta capacitat. L'objectiu és reduir el trànsit en les vies saturades com l'AP7. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, aboca un model com el que s'aplica a Suïssa o Àustria.
5: La proposta que plantegem des del govern com a inicial, en tot cas, seria més assimilable al model de vinyeta, que a través d'una quota anual permeti circular per totes les vies d'altes capacitats.
1: L'Institut Ramon Llull obrirà al setembre el primer centre d'estudis catalans de fora d'Europa. Serà a la Universitat de Montreal, al Canadà.
2: El centre mantindrà una programació estable d'activitat acadèmica i cultural catalana a l'estranger, igual com ja es fa als centres de Londres, París, Siena, Itàlia i Poznan i a Polònia. Ho ha anunciat el director de l'àrea de Llengua i Universitats, Josep Anton Fernández, que també ha avançat les pròximes prioritats geogràfiques.
6: D'una banda, Llatinoamèrica, i aviat tindreu alguna notícia en aquest sentit. Els països àrabs, especialment Marroc i Egipte.
2: I el tercer objectiu serà el continent asiàtic.
1: Esports, Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora del London City anglès. Aquest dimecres l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar el club londinenc és que és un club sense equip masculí.
2: L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada.
1: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar ha abandonat per caiguda després de completar la cinquena etapa. Molinar s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat pel neerlandès Olaf Koy, i el noruec Torstein Traen manté el mallot groc de líder.
2: El torneig de tenis de Wimbledon aquest dijous es disputaran les semifinals femenines. La segona s'ha definit aquest dimecres i enfrontarà la txeca Linda Noskova i la ucraïnesa Marta Kostyuk. El quadre masculí ha quedat configurada la segona semifinal de divendres, que posarà el britànic Arthur Ferri, número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev.
7: Fins aquí les notícies.
8: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
9: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
8: DJ Trapella.
10: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
9: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
11: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
9: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
11: música catalana refrescant i emergent.
9: Els dissabtes a les 6 de la tarda, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
11: Escolta'ls abans que ningú.
12: Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Roden els plats, la bola de miralls, i Miqui Puig et saluda des de la cabina. Miqui Puig, els plats, així ens en dieu, així ens m'apeleu i em crideu pel carrer. La pista de fusta és un servei de ball que cada tarda a les 8 del vespre, de dilluns a dijous, obre per tu. El gaudi de ser-hi, el goig de ser el disjockey, l'home encarregat de fer rodar tot això, em fa molt feliç. Una selecció, un collar de perles, ple de música, que ens ha de fer ballar, trontollar. La vaixella heredada de la iaia i que els nanos no vulguin anar a dormir. Pista de fusta, avui, comença amb elegància. Amb la nova de Doja Cat.

de temporada com la fruita. Doja Cat fent una peça comercial. La canta per la campanya de Marc Jacobs, un dels dissenyadors favorits de casa, no pas de la indústria. Doja Cat obrint la pista de fusta. I això, Legumes, així ens es diu aquest track de Moshak i New Life Face. Quins noms que em poseu.

crescut de les festes més undergrounds de Brasil. Moixaca és ja, per mèrit propi, un artista que cada cop que treu una peça, tothom aixeca la seia. New Face, així ens diu el seu acompanyant, el que posa les veus en aquesta Legumes. Ara m'ho he mirat bé. És una K, una W, una E, una N, una G, una F, una A, una C i una E. New Face. Moixaca i New Face. Amb aquest Legumes. El seu remix de Rosalía el punxem sempre. I no sabíem que aquest any havia tret material nou. És Ernesto, amb un punt a cada lletra. I aquest Give Me.

Ernesto, puntejant cada lletra. És de Miami, amb la seva fórmula d'electrofos. Però que sí, que et busses. Es nota tot el flaire a les seves venes llatines. Sou aïcat a la Ràdio Inquieta, un programa de vell que es diu Pista de Fosta. Un DJ que es diu Miqui Puig els Plats. I una selecció de música no habitual. Sempre busquem coses distintes que us facin sacsejar el cap, treure fum al xassam i, sobretot,

0: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT amb Miqui Puig.
1: I aquesta una de les favorites del Sideral. Sempre cal recordar com Aleix Vergés, conegut com Sideral, ens va marcar un camí i una manera de fer. I aquesta la punxava sempre, la va posar en un recopilatori i avui torna a casa

L'altre dia li llegia en un disc que hi actuava. Com deia que Sideral li havia canviat la vida. Es posava les seves sessions. Com qui va a una partida d'escacs a prendre. I que sempre aquest Miss Queens Gonna Die de Toc Toc i Sofio li havia canviat per sempre la vida. Sideral s'ha de recordar cada dia, com d'altres de casa que van marcar el camí i mai s'emporten la glòria, com cal recordar que Joan Garriga va prendre una flama i Jaume Sis a una altra. I alguns que ja no recordo també mereixen el millor.

tot l'esperit de les velles raves en una peça anomenada Gangsta. El projecte es diu Ruth. Reuseta. I tots aquests samples i sorolls són d'autors de les velles raves. I ja que parlem de les velles raves, la versió 2025 d'un clàssic de les raves escrit per Bizarre Inc. És el Playing with Knife. Jugar amb ganivets, sempre amb l'acompanyament d'un adult. I ballar a rave, també. Balleu, balleu.

una increïble plaça dels 90, de 1991, on a Bizarre Inc. omplia de samplers un Play With Knife, que va ser la base, perquè Corona fes el Rhythm of the Night, el que era el mateix

0: instruments que eren gairebé verges, samplers, que només tenien pocs segons de mostres i molta imaginació. La versió 2025 la fa Joe Frame i el seu germà Steve Frame, i tu l'escoltes a la pista.
1: Tots a la pista. Miqui Puig, els plats.
0: En tinc més. Es diuen Diego Donati i Frank Hernández. Això es diu Free Acid View. Acid Vibe Extended Mix. Avui m'està quedant una tarda en la que la rave la muntarem aquí, a la pista, sense sortir a fora a l'exterior, perquè vés a saber què ens pot passar.

cada dia en petites habitacions del món. Productors manufacturen cançons per intentar que siguin un èxit, encara que sigui per 4 minuts, en una emissora com la nostra. Diego Donati, Frank Hernández. Free Acid View. Acid Vibe Extended Mix. Amb aquest baix de la 303, surcant tot el track de dalt a baix, amb ganes de més, com més ganes tinc de que sonin cançons. Ifes Green, TTU, featuring Naiken. De veritat que hi ha vegades que sembla una gincama presentar-vos les cançons. Però ballar-les i gaudir-les per mi encara és millor. Piquem de mans.

com qui fa marxa atlètica. El baix, el piano i un baix de house. El productor F. Screen des d'Amsterdam amb la col·laboració de l'indonesi Naken. Una cançó cara barraca, TTU, amb les inicials, com qui no vol la cosa. I us ho vaig dir que m'havia agradat tant la línia de baix d'aquesta peça que tornaria. Per això en el pla d'esquerra, preparada per sortir, donant la marca, revisant els tags, el Wii de Darko. Una increïble peça que no et pot deixar indiferent.

0: És o no és una animalada? El projecte es diu Darko. Ui, ui, ui. La peça que escoltem. I ha tornat perquè de veritat em té enganxadíssim tot el seu repertori. Question for today.
1: Who stole the soul? Qui no balla no és viu. Who stole the soul? Pista de fusta amb Miki Puig. Who stole the soul?
0: Els tambors aquí faran popa. He avisat. Calling for More, Deep Fiction i la Stephanie B. Aquesta baterista que li agrada fer cançons a temps alt per rebentar la rave.

la meva interpretació del títol és Calling for More, com vulguem dir, truca si en vols més. Llondro. Es nota que la Stephanie B és una percussionista, una baterista, perquè aquest Calling for More és això, una piconadora de ritmes, si us hi fixeu, acústics per sobre d'un baix seqüenciat i d'uns petits samplers Dead Fiction. I Stephanie B amb aquest Calling for More. I ara, fills meus, tots els que heu anat a festivals els darrers anys, sabreu que això és un clàssic. De clàssics del pop dels darrers anys. Jo els vaig veure un quilòmetre de distància. I em vaig enfadar molt. Però és un dels meus grups favorits. Surf Mesa es treu de la màniga. Una versió de pista d'un clàssic escrit per Damon Albarn i Dante Automator.

prou arreglada. Aquesta revisió que surt Mesa es treu de la màniga del mític dels Goril·les. Les veus no són les originals, però s'hi acosten. És el que busca una peça així, que en la pista tu no sàpigues si és l'original o una còpia. Sense recepta. Això es diu Sex and Pills. És també de Donati Hernández. El Lidl Club Mix. La rifa avui és a punt de rebentar.

0: get naughty, get naughty.
1: Tots a la pista. Miqui Puig, els plats.
2: Falti una mica de mítica, de mística i de ritmes trencats. Que el ball sigui amb vosaltres. Miqui Puig marxa.
3: Pista de fusta. La secta del ball.

Pista de fusta, dents clar. Pista de fusta, dents clar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Aquest dijous continuarà la calor extrema en molts punts de Catalunya després de les temperatures de rècord d'aquest dimecres. A Barcelona s'ha arribat als 40,9 graus. L'Observatori Fabra de la ciutat, amb dades acumulades des de fa més d'un segle, va fulminar tots els seus registres amb la temperatura més alta de la història, fregant aquests 41 graus. De fet, en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat es van batre rècords absoluts. Sarai Sarroca, directora del Meteocat, en parlava en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia.
1: La màxima del dia la van patir a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre va superar els 44 graus. Més notícies amb l'Anna Alfonso.
3: En l'última setmana, els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública.
4: Temps hasta el 12 de juny, per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentàvem, és la calor mantinguda en molts dies perquè pot portar més problemes per la salut.
1: Els bombers han aconseguit estabilitzar cap a la una d'aquesta matinada l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que s'havia declarat a les 9 del vespre d'aquest dimecres. Els bombers hi han treballat amb una vintena de dotacions terrestres i el suport de pagesos i tractors que han ajudat llaurant camps. La d'aquest dimecres ha estat una altra jornada crítica al país pel que fa als incendis simultanis, però també s'han pogut estabilitzar els focs d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, a Navarcles, al Bages i el que va començar dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental.
3: Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. A bord de l'Air Force One, que el duia de Turquia cap a la Gran Bretanya, el president nord-americà ha amenaçat l'Iran amb atacs encara més contundents si Teheran continua obstaculitzant el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz.
1: I el Fons Monetari Internacional alerta que l'escalada de la guerra a l'Orient Mitjà perjudicarà el creixement mundial. En un informe elaborat abans del trencament de la treva d'ara, l'FMI ha tornat a rebaixar la previsió de creixement de l'economia mundial i la deixa al 3%. L'ens financer manté sense canvis les previsions d'un augment del 2,1% per Espanya, molt per sobre de l'increment global previst per l'Eurozona, que no arriba a l'1%. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han desmantellat el grup criminal juvenil violent Els 300, que actuava a la capital i a l'àrea metropolitana.
3: Els investigadors relacionen el grup amb tràfic de drogues, robatoris violents, agressions amb armes blanques i 4 temptatives d'homicidi. La investigació ha acabat amb 18 detinguts, 6 dels quals menors d'edat. Durant els escorcolls es van intervenir una arma de foc, matxets i ganivets. Segons l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, la violència del grup havia crescut de manera exponencial en els últims mesos i això els va forçar a accelerar la investigació.
5: Aquest grup ocupava especialment espais públics de la zona de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris, i és precisament en aquesta zona on la seva intenció era exercir un control delinqüencial i si tenien que recórrer doncs, a la violència i la intimidació, ho realitzaven sense cap tipus de problema.
1: Els esports, Alexia Putellas ja és oficialment la nova jugadora del London City anglès. Aquest dimecres l'han presentat en un acte a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar London City és que és un club sense equip masculí.
3: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar ha hagut d'abandonar per caiguda després de completar la cinquena etapa. S'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat pel neerlandès Olaf Koy i el noruec Torstein Train manté el mallot groc de líder.
1: I acabem amb tenis, el torneig de Wimbledon Wimbledon aquest dijous es disputaran les semifinals femenines. La segona s'ha definit aquest dimecres i enfrontarà la txeca Linda Noskova i la ucraïnesa Marta Kostyuk. El quadre masculí ha quedat configurada a la segona semifinal de divendres, que oposarà el britànic Arthur Ferri, número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev.
0: Fins aquí les notícies.

Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Un dia més aquí a la sintonia de KTFM. Hem començat amb la Tàlia Cedec i és per recordar-vos una vegada més que ja tenim en marxa les invitacions per al proper concert Delicatessen, Antiga Fàbrica Estrella Damm, el dimecres de la setmana vinent, dimecres dia 22 d'aquest mes d'octubre. A partir de les 7 de la tarda obrim portes i, com sempre, concerts, els dos concerts comencen a partir de les 19:30. I l'artista internacional convidada per aquesta ocasió és Tàlia Cedec, que acabeu de sentir amb aquest Bone, que és una cançó ja antiga de la seva extensíssima discografia, i una dona que és un privilegi tenir-la en aquest concert Delicatessen. I, com sempre, apostant per artistes de casa, artistes dels països catalans, doncs que encara no són del tot coneguts, o si més no, doncs no hi ha masses oportunitats de veure'ls en directe, com és el cas del Ferran Orriols.

tindrem dues visions diferents, per dir-ho d'alguna manera. D'una banda, la més rockera de la Thalia Cedec, amb la seva banda, i l'altra, una mica més orgànica, més acústica, la del Ferran Orriols, presentant aquest últim àlbum que es diu Darrere els horts, d'aquest 2025. És un disc molt de tocar de peus a terra, però, a més, descalç, per acabar la metàfora. Recordeu que per aconseguir les invitacions en donem dues per cada un. Podeu fer-ho a través del web d'aquesta casa, dedicatfm.cat, i a partir d'aquí, doncs, allà on te posa experiències, ja veureu que està anunciat el concert i podeu aconseguir les dues entrades de manera fàcil. I val molt la pena. Sempre ens ho passem la mar de bé, amb unes cervesetes fredes i escoltant la música en proximitat, amb un silenci sepulcral, cosa que agraeixen moltíssim els artistes, i per tant, doncs, no us ho perdeu. Thalia Cedec i Ferran Orriols. Avui farem producte de proximitat. El Delicatessen, aprofitant que hi posarem a l'aparador el nou EP que acaba de publicar Caigo de Llol, però tenim moltes coses noves, com per exemple, ja s'ha publicat el primer llarga durada d'aquesta parella que es diuen Alosa.

0: Doncs per fi tenim ja el primer àlbum de l'Osa, es diu El primer cant del matí. Aquesta parella, dues dones que es dediquen a rebuscar entre el que serien les cançons tradicionals del nostre país i portant-les a un terreny ja molt més particular. Jo, pel meu gust, triguen molt entre que es publiquen els primers singles i que acaba de sortir el disc de manera definitiva. Però això passa amb molts artistes. N'hi ha alguns que d'entrada, sense singles ni res, ja publiquen l'àlbum. Són qüestions d'estratègia, a vegades, que a mi se m'escapa. Però havíem anat vivint de singles de l'Osa i per fi tenim ja en llarga durada un àlbum que aviat posarem a la parada del programa. I un que no ha fet previsió de singles prèvia, sinó que ha anat de cara a barraca, és el Juan José... No, el José Juan, ara ho he dit bé, José Juan González Nieto, el que abans coneixíem com Espalda Maceta. Acaba de publicar un disc que es diu Cantimplora Cursi, un disc extens però carregat de poesia.
1: Al estar sentada con Ricard yo pensé, entre ellos hay algo, pero a ella no se le ve. Relajada me escucha sin buscar su mirada en el bar para controlar dónde está.

històries molt i molt personals, explicades totes elles amb guitarra i veu. Jo crec que el José Juan González Nieto, o Espalda Maceta, com es deia abans, tenia tantes cançons, després de temps de no publicar res, que les ha volgut encaixar totes en un àlbum que és un disc doble, però de 32 cançons. I insisteixo, moltes experiències personals d'un home que combina l'ensenyament amb l'art, amb la música. Bueno, l'ensenyament també és art, però amb la cançó, diguem-ho així. I com us deia avui, l'excusa per tirar de... tot i que no necessito excuses, moltes vegades, però per tirar avui de producte de quilòmetre zero era que l'aparador del programa, que l'obrim ja, posem sol aquest nou EP que acaba de publicar Kai Godayol.

0: Sentiu a Caiguda Iola avui a l'aparador d'aquest Delicatessen. El 2024 va publicar un primer àlbum que es diu Reflex i que ja ens va deixar certament bocabadats. I ara l'última edició del Mercat de Música Viva de Vic em va dir preparat perquè he preparat un EP. Un EP que es diu Sol i que són cançons només a piano i veu. I la veritat és que continua demostrant que té una capacitat brillantíssima a l'hora de composar cançons i a l'hora de també interpretar-les. Des de la Plana de Vic, ja us he dit en algunes ocasions que és l'actual director del Festival de Jazz de Vic i un tipus que, evidentment, diguéssim que la música forma part essencial de la seva vida. En aquest EP també hi ha la col·laboració d'una dona que últimament l'estem veient per tot arreu, cosa que ens fa molt feliços. És la Mar Pujol, que col·labora amb el Caiguda Iola, cosa gairebé rima, en aquesta cançó que es diu Set.
1: Just for

Caiguda jo en companyia de la Mar Pujol. Últimament ha fet unes quantes col·laboracions la Mar Pujol, espero que això li deixi temps per fer un disc propi, que ja l'estem esperant cançons noves, i de fet després escoltarem una altra col·laboració de la Mar Pujol. Però de moment centrem-nos en aquest sol, insisteixo que són cançons noves de Caiguda jo, d'un EP que en té 5 en total, i de les que jo us

i hem posat una miqueta de rauxa després de tanta calma que portàvem des del principi del programa. De la mà dels Pantomime Horse, aquesta banda de músics britànics afincada a la ciutat de Barcelona, que a més van fer en directe en un plató de televisió, no em feu dir quin programa era, perquè si us dic la veritat, cada dia la miro menys, aquest Plastic Glasses TV, i que sembla ser que va tenir molt bona rebuda i ara han dedicat a publicar-la en forma de single. Banda molt interessant, els Pantomime Horses. I aquí tenim una tripleta de tres veus joves. Aquí és on te torna a aparèixer la Mar Pujol, al costat de la cantant Leire Struck, del Conservatori de Música de Barcelona, i la Cristina, també una cantant més derivada cap al món del folk i també de la ciutat de Barcelona. Acaben de publicar un single les tres conjuntament que es diu M3.

Doncs aquí teniu la suma de tres cantants magnífiques, les tres catalanes, les tres molt joves, Cristina, Mar Pujol i Leire Struch. M3, entremig, porta el símbol d'això de menor o major. Jo, des que vaig estudiar-ho a l'escola, que sempre he tingut conflicte amb això, jo diria que és menor, però no ho sé, sabeu això del com el triangle, allò de les balenes que explicaven a l'escola? A la gran es menja la petita, doncs una cosa així. Però vaja, M3, ho deixarem així. I aquest és Silvio, que el portem escoltant tota aquesta setmana, amb aquests dos singles que ha publicat aquí al costat de Lito Wakamai o Wakame, no sé si ho he pronunciat del tot bé. Això es diu Ja m'he tornat a distreure. Això sí que ho he dit bé.

pateixes i no puc retenir-te angoixa si estic embadalit amb el líquen que s'escampa sobre la llicorella o amb el cant d'un oriol sota un cel magenta.

Ja m'he tornat a distreure, es diu aquesta cançó de Silvio i Lito Guacamay. Us deia aquests dies que havia estat buscant informació sobre Silvio, m'havia costat de trobar coses, és així com un nom molt genèric per posar-lo a Google. Es diu Silvio Álvarez, és de Reus, i a banda de músic, productor també d'altres artistes, i debuta en solitari o com a Silvio amb un parell de singles que estan publicats ara mateix. I ara un altre doblet també, dues dones, Maria Rodés, que continua publicant singles en bona companyia, l'últim amb La Bien Querida.

Maria Rodés i la Bienquerida, era una trobada, una confrontació, si voleu dir-ne, que es veia com evident. Les dues són amants així de les cançons amb una certa tradició de cançó d'autor, però alhora també amants d'investigar nous territoris i de fins i tot acabar amb una pista de ball a altes hores de la matinada. Això es deia El Parque, és un single, Maria Rodés amb la Bienquerida. I amb més veus femenines de casa nostra, en aquest cas des de les Illes, Marta Pérez.

Marta Pérez. Això és un single nou, es diu Turning Point. Ella va ser una de les múltiples guanyadores que hi ha hagut al llarg de la història del concurs de joves talents del Sona Nou, i ara no recordo de quina categoria, perquè també n'hi ha moltes. Tornem a Mallorca, també hi ha noves cançons, singles, de moment, de la Júlia Colom.

Això es deia Gelosies. Ja són unes quantes, cantautores que van començar en perfil de cantautora i que han anat derivant la seva carrera artística en els últims àlbums cap a una cosa molt més ballable. I sembla que la Júlia Colom, amb aquestes dues cançons que ha publicat ara, ja com, potser no és una passa ja decidida definitiva, però sembla que hi ha com una intenció també d'anar cap allà. I sense moure'ns de les illes, en aquest cas anem a Menorca, l'Anna Ferrer, una altra de les grans recuperadores, avui començant el programa Melosa, doncs ella també és una de les grans recuperadores de la música tradicional, ha fet coses al costat del Niño de Elche, ha fet coses amb grans orquestres i continua sorprenent-nos amb noves cançons com aquesta que es diu Aigo i que forma part de l'últim single que ha publicat l'Anna Ferrer. I espera't, perquè acabo de veure el temps i amb ella marxarem. M'acomiado, gràcies per ser-hi com sempre, gràcies per fer-nos costat i sigueu molt exigents amb la bona música. Fins demà!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Els bombers han aconseguit estabilitzar cap a la una d'aquesta matinada l'incendi de Guimerà, a l'Urgell, que s'havia declarat a les 9 del vespre d'aquest dimecres. Amb la llum del dia, revisaran el perímetre, sobretot pel flanc dret, que és el que més preocupava els equips d'extinció. Els bombers hi han treballat amb una vintena de dotacions terrestres i el suport de pagesos que han ajudat llaurant camps amb els tractors. La d'aquest dimecres ha estat una altra jornada crítica pels incendis simultanis. Afortunadament, també s'han pogut estabilitzar els focs d'aigua a Múrcia, a l'Alt Camp, a Navarcles, al Bages i el que va començar dilluns a Sant Benat, al Vallès Occidental. David Borrell és el cap del cos de bombers.
2: Dos incendis que habitaven molt manament, el de Navarcles, sobretot per aquesta situació de simultaneïtat, i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees, i per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
1: Pas d'altres informacions, Ana Alfonso.
3: Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran, després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. A bord de l'Air Force One, que el duia de Turquia cap a la Gran Bretanya, el president nord-americà ha amenaçat l'Iran amb atacs encara més contundents si Teheran continua obstaculitzant el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz.
1: I Donald Trump ha assegurat aquesta matinada que Espanya ha tornat pel bon camí i ha acabat sent molt generosa. El president nord-americà havia amenaçat de tallar les relacions comercials amb Espanya després de qualificar-lo de mal soci de l'OTAN per la seva negativa a incrementar la despesa militar. Un cop acabada la cimera de Turquia, Trump s'ha felicitat perquè Espanya s'ha compromès, segons ell, a pagar el que li toca.
3: El PP admet que Núñez Feijóo no es va explicar del tot bé quan dimarts va criticar que els treballadors de baixa cobressin com un d'actiu i va qualificar l'absentisme laboral de càncer. En una entrevista a La Sexta, el popular Juan Bravo ha matisat el missatge de Feijóo.
4: Cuando el presidente Feijóo estaba explicando las situaciones, hablaba de las situaciones en las que se pueden producir fraude en esas bajas, ¿vale? Y en ese momento lo que él decía es que en este caso no parece adecuado que cobren el 100%, no cuando una persona esté de baja por enfermedad.
1: El Tribunal Suprem no portarà a la justícia europea la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern de Pedro Sánchez. El mes passat, el Suprem es va plantejar formular una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea davant dels dubtes que el procés podria entrar en col·lisió amb la normativa comunitària sobre immigració. Els governs populars de l'Aragó i el País Valencià sostenien aquesta tesi i havien presentat recursos per paralitzar el procés que ara el Suprem ha rebutjat.

0: L'orquestra del Gran Teatre del Liceu, dirigida per Josep Pons, ha portat aquesta nit a la platja de Sant Sebastià de Barcelona l'espectacle Liceu Simfònic, música per tothom, amb algunes de les obres simfòniques més emblemàtiques del repertori universal.
1: És el primer dels dos concerts de la iniciativa clàssica a la platja i ha reunit prop de 30.000 persones a la sorra. La segona cita serà aquest dijous. L'actuació s'emmarca en el 25è aniversari del Petit Liceu i ha estat pensada per públics de totes les edats.
0: Als esports, Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora del London City, anglès. Aquest dimecres l'han presentat en un acte a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar London City és que és un club sense equip masculí.
1: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar ha hagut d'abandonar per caiguda després de completar la cinquena etapa. Molinar s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat pel neerlandès Olaf Koy i el noruec Thorstein Train manté el mallot groc de líder.
0: L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada.
2: Fins aquí les notícies.
3: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
2: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
3: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
2: Mans, els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, amb Quim Rutllant.
3: Som el Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.
4: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
2: De dilluns a divendres a les 8, Catalunya Vespre.
4: A Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Catalunya Vespre.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
4: Ningú et donarà més.
2: Ningú t'ho explicarà millor.
5: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
2: Aquest estiu, crims.
5: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
2: A Catalunya Ràdio.
6: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
2: Posem llum a la foscor.
7: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
2: Què va passar? Qui ho va fer?
8: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
2: I per què?
9: No sé per què cogí el martillo i la pegué.
2: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
10: Comencem.

0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: Dijous 5 de març del 2009. A la Roca del Vallès, un grup de delinqüents reté tota la nit a casa seva el director d'una oficina de Caixa Catalunya i la seva família. L'endemà, a primera hora, el porten a la sucursal, que és a Mollet, i l'obliguen a obrir la caixa forta. A casa s'hi han quedat la dona, els avis i dos fills, encaronats per un dels segrestadors. Si els assaltants aconsegueixen els diners, la família en sortirà sana i estàlvia. Si no, el desenllaç pot ser fatal.
2: Obria l'escopeta, treia els cartutxos i el tancava. Obria, posava els cartutxos, tancava. I anava obrint i tancant i traient els cartutxos de l'escopeta i el soroll aquell se't quedava gravat. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
3: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Una família és retinguda durant 12 hores a casa seva a la Roca del Vallès. Són un matrimoni, tots dos de 56 anys, dos fills de 28 i 21 anys, l'avi de 89 i l'àvia de 83 que va en cadira de rodes. Es passaran tota la nit retinguts a l'espera que a les 8 del matí soni el telèfon per saber com s'acaba tot. Sortir-ne vius o morts depèn de si els segrestadors han aconseguit els diners o no. El nostre relat d'avui té un interès molt especial perquè serà des de dins. Una de les sis persones que van estar segrestades, un dels fills, el Lluís, que en aquell moment tenia 21 anys i ara en té 33, ha accedit a explicar-nos com va viure aquell compte enrere i quines seqüeles n'han quedat. 12 anys després, encara hi ha fils per estirar. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
4: If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
1: Crims. Per què matem?
4: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
1: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
3: La Roca del Vallès és un municipi a l'est del Vallès Oriental que està format per tres nuclis: La Roca, La Torreta i Sant Agnès de Malanyanes. El nucli amb més població és el de La Roca i està a una distància de 2,5 km de Sant Agnès i a 3 de La Torreta. La icona de la Roca és el castell, que està a la part nord del poble damunt d'un petit turó. A sota hi ha el nucli antic, amb les cases del poble de tota la vida i on viuen les famílies que se'n diu de sempre. Com que hi han viscut durant generacions, allà tothom es coneix i qualsevol anomalia s'acostuma a detectar de seguida. Però això no és el que va passar el dia que un grup de delinqüents va segrestar la família Borrell-Bracs. Com que al barri no havien tingut mai cap ensurt, a ningú se li va acudir que pogués passar una cosa així. La història comença cap a 11:45 del matí del dijous 5 de març del 2009. El Lluís, el fill petit de la família, que en aquest moment té 21 anys, està a l'atur i es passa els matins a casa.
2: Aquell dia al matí, a vora el migdia, truquen al timbre pel cantó del carrer Canigó i, com que queda a sota, diguéssim, per nosaltres ha sigut sempre més fàcil treure el cap per la finestra que agafar l'interfono i preguntar qui és, no? I vaig treure el cap i hi havia un home, amb accent llatino, preguntant-me per un tal Jordi, que havia quedat amb un tal Jordi. A casa no hi ha ningú que es digui Jordi i que recordi cap veí es diu Jordi i, ni res, no? I ell insistint, sí, que jo aquest amb el Jordi. I jo, és que no hi ha cap Jordi. I no et puc ajudar perquè no hi ha cap Jordi. I ell insistint, i jo vaig tenir la... Li vaig dir, Pere, que baixo i t'ajudo i parlem. I diu, no fa falta, ja m'arreglo, adéu. I va marxar. No li vaig donar importància, evidentment.
3: Després d'això, el Lluís torna a ficar-se a casa. Explica'm com és l'edifici on viuen els Borrell Bracs i qui hi havia a la casa, Lídia Oriols.
5: És una casa cantonera que té dues entrades, una pel carrer de dalt i l'altra pel carrer Canigó, dos carrers que són perpendiculars. Al carrer Canigó també hi ha el garatge. La família Borrell Bracs acostuma a accedir a casa pel carrer Canigó. Per sobre del pis dels Borrell Bracs hi ha un segon pis independent on hi viuen els tiets del Lluís. A aquest segon pis s'hi puja per una escala que està a l'altre carrer, al carrer de dalt, des d'on també es pot entrar a casa dels Borrell Bracs. És una escala comunitària.
3: Quan passen els fets que estem explicant, a la casa, ja ho hem dit, hi viuen el matrimoni Borrell Bracs, dos dels seus tres fills, el mitjà i el petit, el pare de la mare i la mare del pare, és a dir, els avis, que entre ells són consogres. L'avi, de 89 anys, sí que surt a caminar, però l'àvia, que va en cadira de rodes, no surt mai al carrer. La cuina és el centre neuràlgic de la casa i els dos avis fan vida en aquest espai. El Lluís ens explica més coses de la seva família.
2: El meu pare ha sigut treballador del banc tota la vida, però mai hem tingut cap luxe ni res. Una família humil, totalment. Els meus pares han cap cotxe que cridi l'atenció, ni cap mena de luxe. I caixa forta, molt menys, a casa, no? El meu pare mai a la vida, ara en té, però mai a la vida havia tingut mòbil, a casa mai hem tingut telèfon fixe, mai de la vida.
3: El pare es diu Josep i en el moment dels fets, març del 2009, és el director d'una oficina de Caixa Catalunya de Mollet del Vallès, a uns 25 minuts en cotxe de la Roca. La mare es diu Roser i treballa en una fàbrica de manipulació de plàstics de Llinars del Vallès. Sabeu les malles on van envasades les fruites i verdures que comprem al supermercat? La Roser s'encarrega de preparar les bobines perquè les xarxes quedin dividides per colors i mides. Tenen cadascun un Citroën Xara Picasso, la mare de color daurat i el pare platejat. El dijous 5 de març del 2009, el Josep té el Citroën Xara Picasso al mecànic, perquè se li ha espatllat. Ha anat a treballar amb el cotxe de la seva dona, la Roser.
2: Ma mare tenia que anar a buscar el cotxe al mecànic abans de les 8 del vespre. Jo havia quedat amb ella a les 7 i mitja, que la portaria.
3: A les 7 del vespre, mitja hora abans del que havien acordat, el Lluís torna a casa a buscar la seva mare per dur-la al mecànic amb el seu cotxe, un Renault Clio. Quan hi arriba, veu dues coses que li criden l'atenció.
2: Quan arribo a les 7 a casa de la meva mare, jo veig aquest home a la cantonada, vestit amb un tratge negre, amb una camisa vermella i un buf així negre i que cantava, no? Perquè no és una combinació molt normal, no? I a les 7, que és quan arribo a casa de la meva mare, jo li faig el comentari, no? Dic, ostres, hi ha un cotxe negre, molt mal aparcat aquí fora, i un home a la cantonada que m'ha fet molt mala espina. I mi mare, qui serà, no? O que estan mal aparcats, el típic comentari, no?
3: El cotxe és un Seat León de color negre.
2: Veig el cotxe a la cantonada, que mai a la vida allà hi aparcarà un cotxe, perquè és que no... Llavors, cotxes que baixaven no podien fer maniobra, no? I cantava molt.
3: La conversa entre Lluís i la seva mare sobre l'home i el cotxe mal aparcat no va més enllà. Però recordeu aquest cotxe. Fixeu-vos que hem dit que tot això passa en dijous. I en aquella època, dijous és el dia que els bancs obren a la tarda. Per tant, a aquella hora, el pare encara era a l'oficina. I no plegarà fins a 9:15 del vespre. Arribarà a casa cap a les 9. Perquè, com hem dit, entre Mollet, on hi ha l'oficina, i la Roca, hi ha uns 25 minuts en cotxe. Continuem. El Lluís deixa la seva mare al mecànic i se'n torna a casa a canviar-se, perquè a les 8 del vespre ha d'anar a entrenar a Humble en un poliesportiu que té molt a prop de casa seva, a un minut a peu. Abans, però, ha de portar a casa la senyora que cuida els avis. La dona viu al nucli de la Torreta, que està a uns 3 quilòmetres de la Roca. El Lluís festeja amb la filla de la cuidadora i a casa el sap greu que hagi de tornar amb transport públic, mare i filla, són brasileres. Poc abans de les 8, just quan el Lluís està marxant a portar la senyora que cuida els avis al nucli de la torreta, la Roser torna del mecànic i coincideixen al carrer Canigó el Citroën Xara Picasso reparat, el Renault Clio de Lluís amb la cuidadora dins i el Seat León de color negre. Són carrers molt estrets on només hi passa un cotxe i normalment només hi aparquen veïns. Al davant del Seat León, que no és dels que estan aparcats a la zona habitualment, hi ha l'home amb vestit negre i camisa vermella.
2: L'home de la camisa vermella amb el buf negre, quan va veure el cotxe el meu pare que arribava, que era la meva mare que venia del mecànic, doncs aquest home va entrar corrents al cotxe. Jo vaig entrar al meu i em vaig posar... Vaig baixar la baixada, però com que hi havia ma mare parada per entrar al garatge, jo em vaig quedar paral·lel amb el cotxe que estava mal aparcat, el Seat León. I en aquell moment jo els miro, ens vam cravar la mirada, no sé si van ser 5, 10 segons, però va ser molt intens. Veus que hi ha molta gent al cotxe, és una altra cosa, una altra dada important. Jo vaig veure molta gent al cotxe. No sé, no vaig saber dir quantes, però mínim 5 perquè estava el cotxe ple.
3: En una situació així, vosaltres tindríeu retentiva? Us en recordaríeu de les cares, de les matrícules? Us hi hauríeu fixat? Ja ho veurem. Un detall del cotxe, que en aquell moment tenia una finestra abaixada. Era tot ell de color negre. No només la carrosseria, sinó també els vidres, que estaven tintats, tant els del davant com els del darrere. Més coses. El Lluís espera que la seva mare entri el cotxe al garatge i després comença a circular en direcció a la torreta. Marxa intranquil pels homes que ha vist dins del Seat León, sobretot pel de la camisa vermella.
2: Aquella cara se'm va quedar gravada, perquè va ser una cosa que em va cridar molt l'atenció. La forma dels pòmuls em va quedar molt gravada, la forma dels pòmuls, la mirada, una mirada desafiadora, una mirada xulesca, una mirada de superior. Era bastant corpulent, era bastant més alt que jo, i una mirada de superioritat, una mirada de força.
3: A les 8 i 5, el Lluís torna de portar la cuidadora a la torreta i aparca el cotxe. El Seat León encara hi és, però ara està buit, no hi ha ningú a dins. El Lluís té pressa per no arribar tard a Humble.
2: Ja vestit d'entrenament, vaig corrents al poliesportiu, que estava un minut de casa, i mai sabré per què. Arribo a l'entrenament, saludo tothom, i em ve una cosa al cap, mai sabré per què, que haig d'anar a casa a dir-li a la meva mare que quan havia aparcat el cotxe, quan arribo a aparcar el cotxe abans d'entrenament, el cotxe estava buit. I dir-li, mira, que abans t'he dit que hi havia gent rara per aquí, tranquil·la, que ja no estan al carrer. Vull dir, el cotxe, no hi ha ningú.
3: El Lluís saluda tothom a l'entrenament, però no s'hi queda. Gira cua i torna cap a casa. Va cap a la porta que està al costat del garatge, la del carrer Canigó, la que dona a unes escales que pugen a l'habitatge. Així que posa els peus a dins, es queda garratibat.
1: Crims. Amb Carles Porta.
3: Ara hem de retrocedir en el temps uns minuts i ens hem de situar en el moment en què Lluís ha marxat a portar la cuidadora dels avis al nucli de la torreta, a 3 quilòmetres de distància. Si us recordeu, abans de marxar cap a la torreta, l'últim que ha vist el Lluís és com la seva mare entrava al garatge. Ell no ha vist el que ha passat a dins.

0: ¿Qué voy?
1: No grites que te mato. No grites que te mato.
2: ¿A qué hora viene tu marido? Lo sabemos todo de su trabajo y de tus hijos. No mientas, que lo sabemos todo.
3: Un cop baixa del vehicle, l'assalta un individu que va posar amb el rostre així tapat i l'agafa fort, ella doncs es mira d'alliberar i llavors ve un altre individu que l'ajuda a reduir-la, la senyora Roser.
4: Aquest que hem sentit és el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ivan Moncusí, que és l'investigador que va portar el cas. Els dos homes han fet caure la Roser a terra, li han lligat les mans per darrere i li han posat cinta americana a la boca. Van armats i amb la culata de la pistola li han donat un cop molt fort a la cella esquerra. Li han trencat les ulleres de veure-hi. Després l'han obligat a pujar les escales fins al pis i entrar-hi.
2: ¿Dónde está la cocina? ¿Dónde están los abuelos?
4: Els assaltants s'adonen que la Roser no pot parlar perquè li han tapat la boca amb cinta americana i li treuen. Ja us hem dit que els avis feien vida a la cuina. El pare de la Roser sent els crits i s'acosta a l'entrada. Un dels dos homes li clava un cop i el fa caure a terra. Li lliguen les mans amb cinta americana i van a buscar l'àvia, que està en la cadira de rodes.
3: Mentre estan allà, pues, amb la Roser, pues, li pregunten que qui falta per venir, en quina hora ha de venir, i que si en quina hora vindrà també el Jordi, que el Jordi fa referència a en Josep, però que ells en aquell moment estaven confosos, nerviosos, i estaven dient Jordi. I finalment, doncs, estan allà esperant i arriba el Lluís, el Lluís fill.
4: Ens havíem quedat aquí quan el Lluís torna de sobte de l'entrenament.
5: És a l'entrada de casa. I em trobo en la situació cara a cara, amb tots. Ells es queden sorpresos perquè no... Què fas tu aquí?
6: I lligats com?
5: Amb cinta americana.
6: Amb les mans?
5: Les mans, els peus, la boca no ho recordo, però... Bueno, no, la boca no, perquè ma mare va cridar quan estava tornant en si, la meva mare estava cridant.
4: Un dels segrestadors ha donat a Lluís un fort cop de culata a l'esquena.
5: Em desperto cara a terra, lligat de mans i peus, totalment. I jo molt mal d'esquena, el cop de culata, tinc una marca fins avui, i tenia molt mal d'esquena, patades en el cos. Me'n recordo que de seguida crido, li dic a la meva mare, no, estic bé, estic bé, perquè la sentia cridar, pobra, patir, i per deixar-la més tranquil·la, i deixo clar que estic bé.
4: El que acabem de sentir passa a un quart de nou del vespre del dijous 5 de març del 2009.
5: Un dels segrestadors, que era el més alt, el més corpulent i el més violent, m'agafa per l'esquena, per la camisa, com un sac de patates, tira una mica més endavant, que és on hi havia el meu quarto, obre la porta del meu quarto i em tira com un sac de patates. I entra i tanca la porta. I m'assenta en el meu llit i me recordé tota la vida el tamany de la seva mà, que era immensa, i comença a donar-me bufetades del dret, del revés, sense parar, pa, pa, sense parar, i cridant que on està el Jordi, que el Jordi té molts diners, i jo perdut, perquè torno a d'allò. En aquell moment no havia caigut amb el succés del matí, però jo dient-li que aquí no hi ha cap Jordi, que aquí esteu buscant, us heu equivocat. No, que tu padre trabaja en el banco y tiene mucho dinero y sabe lo de la caja fuerte.
4: Tingueu en compte que quan els segrestadors parlen del Jordi s'equivoquen i es refereixen al Josep, al pare.
5: Comences a lligar caps i ja dius, ah, vale, si és por el banco, vale, ahora lo entiendo. I seguia donant-me bufetades sense parar. He dit que el tamany de la mà se m'ha quedat gravada un home alt com aquesta porta i corpulent. I bé, i de cop a una porta entra el del tratge negre amb la camisa vermella i fa calmar aquest altre segrestador. Acalma i li diu, que no ho veus que està lligat? Para ja, d'una manera em va defensar, no? I bé, i mentrestant veig que estan portant els meus avis i la meva mare en el quarto del fons, que era el quarto del meu germà mitjà, i a mi m'agafen i em porten allà i tanquen la porta.
7: I'm ready, my lord.
8: Crims. Amb Carles Porta.
4: Abans de quedar tancat, el Lluís ha pogut comptar 4 assaltants. No els ha vist la cara perquè van tapats en passamuntanyes i s'ha fixat que porten guants de làtex.
5: De la camisa vermella tenia una estatura una mica normal, potser una mica més corpulent del normal, però el que sí que crida l'atenció era un altre dels segrestadors que sí que era molt més alt, molt més corpulent i més fort. Es veia molt... I aquest realment era el jefe de la banda, el de la mà grossa, el que tenia la mà grossa, que no parava de donar-me bufetades. I llavors hi havia dos nanos més, més petitons, més esquifits, diguéssim, que eren els peons, i que tenien 20, 22 anys. I un era més moreno i l'altre era... no era moreno.
4: Recordeu que abans us hem dit que la parella del Lluís i la mare d'ella, la senyora que cuidava els avis, eren brasileres?
5: Jo vaig aprendre a parlar portuguès cap al 2007, 2008. En aquell moment ja parlava i entenia el portuguès perfectament. I entre ells, jo callat, entre ells jo sentia tot el que deien, no? Una curiositat és que un dels dos peons que dic, dels dos joves que hi havia, un d'ells el tenien bastant com marginat, no? I feia molta broma amb ell. I se n'enreien d'ell.

0: Per això, ell coneixia també l'accent. Per tant, ell, la credibilitat que té en aquest sentit, és un 100%. Per tant, nosaltres ja agafem una línia que diem este mujer brasilès, perquè l'home ho té clar, claríssim, sap que són brasilès.
1: No tots parlaven portuguès.
0: I uns altres que són argentins, perquè també, no, l'accent aquest, que això, que és argentí, etc, per la manera de parlar, etc.
2: L'argentí calmava el segrestador més violent.
1: Recordeu que els segrestadors preguntaven on era la cuina i els avis.
2: I com sabien que estaven a la cuina?
1: Entre l'accent brasiler i tots els detalls que sabien de l'organització familiar, és fàcil lligar caps, però no correm. Fa prop de 3/4 d'hora que el Lluís, la seva mare, la Roser, i els dos avis estan retinguts per 4 assaltants. Encara han d'arribar el pare i el germà del Lluís, l'Albert. Quan falten 3 minuts perquè toquin les 9 del vespre, se sent la porta del garatge.
2: De seguida comencen a tancar llums, tancar portes, i el segrestador violent obre la porta, ens amenaça amb l'escopeta, que no diguéssim res, que si no, que passaria alguna cosa, no? El meu avi estava estirat en el llit. A mi, en un primer moment, em van assentar, però com que em feia tan mal l'esquena, els vaig demanar que m'estiressin. Van estirar-me al costat del meu avi, però estàvem lligats de peus i mans. No hi havia manera de poder-nos moure ni res. I la meva mare estava sentada davant de la meva iaia, que anava en cadira de rodes.
1: Al garatge, el Josep, el pare, acaba de tancar el cotxe i es disposa a pujar les escales.
2: Totes les llums apagades, el meu pare li va estranyar molt l'estrany, perquè mi mare l'esperava per sopar, i hi havia els meus avis, que els meus avis no anaven a dormir tant d'hora. I li va cridar molt l'atenció. I va començar a cridar la meva mare: Roser, on estàs, Roser?
1: Però la Roser no contesta. Llavors veu sortir de la penombra un dels segrestadors que li fa el gest de callar, al mateix temps que un altre li tapa la boca amb la mà. El Josep no pot respirar i això l'angoixa. Es regira i aconsegueix treure's de sobre el segrestador. La resposta és una trompada a la zona lumbar dreta que el tomba a terra. Amb la patacada li cauen les ulleres i se li trenquen.
2: Per això van endur la cuina i allà li van dir que volien els diners al banc i que ens tenien segrestats, que ens tenien, a tota la família ens tenien retinguts a una altra ubicació. El meu pare de seguida es va rendir, no? Però els hi va dir que la caixa fins demà a les 8 de matí no es podia desbloquejar. No es podia obrir la caixa amb els diners. Vull dir, no podien marxar en aquell moment a la sucursal, obrir la caixa, donar els diners i que s'acabi tot. Els segrestadors li van dir que nosotros sabemos que tú abres la caja cada día a las 8:30 y que a las 8:45 la tienes abierta y que sabemos que algún día llegas antes al trabajo, antes de lo normal. Vull dir que el tenien vigiladíssim.
1: Els segrestadors expliquen al pare quin és el pla per anar a robar els diners. Li expliquen que vigilaran la família tota la nit i l'endemà, a primera hora del matí, 2 dels segrestadors marxaran amb ell cap a la sucursal per obrir la caixa forta i endur-se'n els diners. Els altres 2 assaltants es quedaran amb la resta de la família i un cop tinguin el botí, els alliberaran a tots. Si el pla falla, les conseqüències poden ser funestes. Després d'explicar-li tot això, porten el pare de la cuina al dormitori amb la resta de la família.
2: Tota la camisa trencada per aquí davant, i, bueno, es veia sense ulleres, es veia bastant abatut, pobre, no?, evidentment. I va entrar en allà al quarto, ens van tancar, i el meu pare va explicar la situació, no?, que tindríem que passar tota la nit allà tancats i que l'endemà se l'emportarien al banc a agafar els diners. I en aquell moment el meu pare li ve el cap que devenia el meu germà mitjà, l'Albert, que arribava cap a les 10.
1: El pare demana als segrestadors que no li facin a l'Albert el mateix que li han fet a ell, que just quan el fill obri la porta ell l'advertirà que estan retinguts i que no cal agredir-lo. A les 10 del vespre es torna a sentir la porta del garatge.
2: Se sent la porta, se sent ell com puja i com posa la clau, el meu pare crida i li diu: Albert, no t'assustis, rendeix-te perquè estem retinguts, hi ha gent aquí a casa.
1: L'Albert obre la porta de casa a poc a poc. Els llums estan apagats.
2: Quan tanca la porta, el mateix que el meu pare, un per darrere l'agafa de la boca i li donen un cop a l'esquena i també amb una pistola li donen un cop de pistola aquí en el front que li va provocar un petit trau. Clar, jo també me recordo que quan

0: arribem al quarto, el meu pare com reclamant, no? Tipo, que no feia falta que li donés un cop a la cara. Ja estava retingut, i ens havíem entregat, no? Me'n recordo d'aquest moment de frustració, de que sobrava la violència. En aquell moment n'havia sobrat, perquè ja ens havíem entregat.
1: Passen pocs minuts de les 10 del vespre i tota la família està retinguda a casa amb 4 segrestadors. Recordeu que el pis de sobre dels Borrell Bracs hi vivien els tiets?
0: Els tiets entren per la porta del carrer de dalt. Se sentia la porta al garatge, se sentia una trucada. És la tieta, és la que viu a dalt. Vale. I es quedaven tranquils, se sentia la porta del carrer de dalt i se sentia la tieta com pujava. Se sentia el tiet, que també era banquer, precisament, i també arribava més tard. I s'anaven comunicant de tots els moviments que hi havia pel carrer.
1: Els segrestadors es passen tota la nit trucant. La família pensa que hi pot haver algú més a fora. La nit del 5 al 6 de març del 2009, a casa dels Borrell Bracs no passen les hores. Quarts de 12 de la nit.
0: Un obre la porta i ens pregunta on estan els puros. I clar, una pregunta que a casa ningú fumava, i el meu pare sí que recordo que en un calaix ell sempre ha anat guardant puros que li regalen en un casament o qualsevol d'allò. I tinc la imatge que un dels calaixos del seu armari tenia puros. I com ells sabien que hi havia puros. Doncs bé, de cop apareixen fumant puros i bevent-se whisky que hi havia en el menjador.
1: No només van beure whisky.
0: Aquella nit la meva mare havia fet una cassola de conill. Vull dir que ells van sopar el conill a la cassola i van vèncer els whiskies i van fer una bona festa.
1: Mentre els segrestadors estaven de festa, la família Borrell Bracs continuava tancada al dormitori.
0: Ens van deixar anar un cop al lavabo, vigilats per darrere, evidentment, i aigua. Ens oferien whisky, però evidentment no estàvem per whisky. I vam veure si un cop sí que ens van donar aigua, però de menjar, res de res.
1: Una hora després, a quarts d'una de la matinada, puja la tensió.
0: Obren la porta del cop i volta i era l'home més gros, més corpulent, amb l'escopeta retallada, tanca la porta i ens comença a apuntar a un per un que si va tot malament, que ens matarà a tots, que volem els diners, que no diem res. Li va agafar un rampell. I de cop, un altre cop, el de la camisa vermella torna a obrir la porta i el torna a calmar, el torna a treure del quarto, ens diu que tranquils, que no, ningú prendrà mal si aconsegueixen els diners, que només volen els diners. Però clar, que t'apuntin amb una escopeta retallada en aquells moments era... No podíem estar molt tranquils, no? I ens tornen a tancar.
1: Els segrestadors no els deixen descansar en tota la nit. Es tornen a endur el Josep, el pare, unes quantes vegades a la cuina.
0: I quan li van demanar el mòbil al meu pare, i el meu pare va dir que no tenia mòbil, i van fer un comentari estil... I com un director de banco no tiene ni mòbil, no tiene caja fuerte, anda con un Citroën Picasso, vaya mierda director de banco.
1: A l'habitació on està tancada la família s'imposa un estat de terror psicològic.
0: Durant la nit, aquest, el violent, està sentat en el passadís davant de la porta del quarto on estàvem retinguts i obria l'escopeta, treia els cartutxos i el tancava. Obria, posava els cartutxos, tancava. I anava obrint i tancant i traient els cartutxos de l'escopeta i el soroll aquell se't quedava gravat. I crec-crec, crec-crec, i crec-crec, i crec-crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
1: La família estava en estat de xoc.
0: Alguna coseta baixeta, dèiem, però no... El 99% del temps era en silenci. La meva iaia, pobreta, sí que en algun moment li agafava algun rampell i començava a cridar. Malparits! Foteu el fora de casa! Foteu el camp de casa! I clar, això també ha passat 2 o 3 cops. I com li feies entendre a la gent, Anna, com els hi feies entendre als segrestadors que la pobra dona no entenia molt el que passava, no? Però clar, ella cridant a les 2, a les 3 de la nit, t'assusta, perquè a veure si passa alguna cosa, no? a veure si algú ve a veure què passa. Bàsicament perquè el segrestador violent, el corpulent, a la mínima que li semblava algun soroll o alguna cosa, entrava a l'habitació, tancava la porta i ens començava a amenaçar amb l'escopeta. Per tant, de seguida teníem clar que teníem que estar callats.
2: Pensem tota una nit amb unes persones armades, val? Aquí havia una pistola i hi havia una escopeta retallada, que van emmascarats, que estan traient de quan en quan pues, el senyor Josep, per tant, la família que es queda a l'habitació, la percepció de què està passant, què pot passar, què li poden fer. Tinc una mica tot el que et passa pel cap i, sobretot, estem parlant que hi ha dues persones d'avançada edat i que no estan en una situació còmoda ni idònia per reposar ni descansar. A part dels problemes físics que poguessin tenir a l'època, doncs també que no se'ls està, diguem, tractant correctament. Llavors, en tota aquesta situació d'angoixa, va passant la nit, els atracadors doncs, van bevent i fumant, etc.
1: En una de les ocasions en què els segrestadors s'emporten el pare cap a la cuina, l'allisonen sobre el que haurà de fer l'endemà al matí.
0: Ell ha de fer el soroll que fa sempre en el mateix horari. S'ha d'afaitar, s'ha de vestir, s'ha de posar la corbata, ha d'obrir la porta del garatge a la mateixa hora que sempre. I tot això ho van estar parlant durant un bon rato. Després ell va tornar a l'habitació, ens ho va explicar, tot el procediment que s'hauria de fer.
1: L'activitat diària a casa de la família Borrell Bracs comença a les 5 de la matinada. Aquell dia no serà diferent.
0: Ma mare sortia a les 5 del matí a treballar i al voltants de les 5 del matí se sent la porta del garatge, que surt del cotxe de ma mare, es tanca la porta al garatge, ells fent com si fos una vida normal. I a les 5 del matí es va fer aquest moviment. Se sent la porta del garatge, se sent el cotxe de la meva mare i com treuen el cotxe i com es tanca la porta. Ho fa un d'ells. No sé si un dels que estava a casa o un dels que estava fora, perquè com que estàvem a dins de l'habitació, no, això no, és una dada que no l'hem sabut mai. I a les 6 agafen el meu pare i l'obliguen a fer la rutina, que és afaitar-se, el soroll de la afaitadora elèctrica, i la dutxa, tot el procediment de cada dia. Canviar-se, li van obligar a posar una corbata, petits detalls, ells sempre anaven corbata, però que no sé, és un detalls que ells ho tenien tot mil·limetrat, era tot molt minuciós.
1: Els segrestadors tornen el Josep al dormitori i esperen que es facin 6:45, que és l'hora que el banquer surt sempre de casa per anar a treballar.
0: Mentre arribava a les 6:30, els segrestadors no paraven de preguntar la quantitat de diners que podria haver-hi en la caixa forta, quants bitllets de 500, si hi haurien monedes o quina quantitat, ells preocupats pels diners. Quantes bosses de basura necessitaria per posar els diners dins de les bosses i ser més fàcil a l'hora de... I quan va ser les 6:30, un dels individus va cridar «Vámonos!» i en aquell moment doncs, van agafar el meu pare i se'l van endur. I un dels que es quedaven li van dir, diu, acuérdate que me quedo con tu familia. Vull dir, que et quedi clar que qualsevol cosa que facis malament, que sàpigues que jo em quedo aquí amb la teva família. Aquest era el violent, el més violent. Per tant, l'amenaça va quedar allà. I llavors el de la camisa vermella, com sempre, calmant els ànims i dient-li, no, tranquilo, que solo queremos el dinero, no le pasará nada a tu familia. Vull dir, sempre el yin i el yang, no?
1: Però el de la camisa vermella marxa amb el pare.
0: Llavors baixen, treuen el cotxe del meu pare, com sempre, obren la porta del garatge, treuen el cotxe, tanquen la porta del garatge i llavors el meu pare el pugen en el cotxe negre.
1: Fixem-nos bé en els moviments que fan en aquest moment els segrestadors.
3: Els dos segrestadors que s'emporten al Josep són el de la camisa vermella i un dels dos subalterns més jovenets. I a casa dels Borrell s'hi queden el violent i el quart individu, que també sembla que es limiti a obeir ordres. El Josep el porten al garatge, sí, però no el fan pujar al seu cotxe. El fan pujar al Seat León de color negre, on hi ha un altre individu. És el cinquè dels atracadors que no ha sortit a escena fins ara. Al Josep li crida l'atenció que el vehicle té els vidres entelats com si algú hi hagués passat la nit a dins. Al Seat León hi van el Josep i dos dels segrestadors. El cinquè individu, el que ha vist ara per primera vegada, condueix el Citroën Xara Picasso.
2: Seguint a la Picasso, que la condueix un dels atracadors, doncs el Seat va darrere. A les afores de, diguem, el nucli central de la Roca, doncs allà en una plaça deixen el vehicle estacionat, el Citroën Picasso, i tots pugen, bueno, pugen que queda, puja al Seat León, i amb el Seat León se'n van fins a la sucursal de Mollet del Vallès.
1: Ara ja van tots al Seat León, el Josep i els tres segrestadors que el porten a la sucursal per agafar els diners. El Josep va amb el cor encongit, està molt nerviós. Tot i això, es fixa que a la jaqueta del conductor, a l'esquena, s'hi veu una bandera, li sembla que és la del Japó. Trigaran mitja hora a arribar a l'oficina de Mollet del Vallès. Mentrestant, a casa dels Borrell Bracs, la tensió continua en augment.
0: En aquell moment, en el meu germà i a mi ens treuen del quarto, ens treuen de l'habitació on estem amb la meva mare i la iaia i l'avi, ens posen a l'habitació del davant, amb un llit individual, els dos estirats cara avall, un al costat de l'altre, així, i amb l'escopeta retallada apuntats. Aquí va ser el moment més que més va marcar, no? Perquè estàs molt rato apuntat amb una escopeta retallada. En aquell moment no ets persona, no recordo tenir res en el cap. En aquell moment estàs allà esperant i el destí, i que vagi tot bé, però que no saps com acabarà. Perquè jo m'imagino que no ha de ser fàcil anar al banc, obrir la caixa forta i treure els diners. No ha de ser una cosa molt, molt fàcil, no? I en aquell món allà, estan apuntat amb una escopeta, ho veus molt difícil. Era un moment que no tenies res al cap. Simplement esperar que passés el temps i esperar. Van quedar que abans de les 8 es tenien que fer una trucada definitiva per saber si havien aconseguit els diners o no. I el resultat era clar. I si havien aconseguit els diners, ells marxarien, i si no, doncs començarien a buidar l'escopeta, no?
1: Durant aquesta mitja hora, els segrestadors es truquen unes quantes vegades.
0: On esteu? Estem a l'altura de Vilanova. Estem a l'altura de... Estem entrant a Mollet, ja. És tot el rato comunicant-se.
1: Tot el rato comunicant-se. Ja veureu per a què serveix aquest tot el rato comunicant-se. Un incís abans de continuar. Els segrestadors han pres les seues precaucions. Tota la nit han dut passamuntanyes i ara, per anar a la sucursal, s'han emblanquinat la cara i s'han disfressat.
2: Quan van al banc per obrir les caixes fortes, ells van caricaturitzats. Es fiquen una perruca, es fiquen un bigot, etc. No?
1: Això complicarà bastant la vida dels Mossos, però ja hi arribarem. You want
3: it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
1: De moment, el Josep i els segrestadors arriben a la sucursal i aparquen al davant.
2: Un cop estan a la sucursal de Caixa de Catalunya, el conductor baixa a fer unes voltes de vigilància pels voltants de la sucursal per verificar que tot està correcte, que tot està tranquil i que ningú s'ha alertat de la situació. Mentrestant, continua esperant el senyor Josep dins del vehicle fins que ja diu, bé, ja és l'hora, que més o menys jo tinc que obrir. I llavors ell baixa, se'n va cap a dins de la sucursal, desconnecta l'alarma, obre la caixa forta, pensem que la caixa forta té un retard de 10 minuts, llavors, per tant, obres la caixa forta, t'esperes els 10 minuts per poder-la, diguem, obrir, i amb unes claus que vien a la caixa forta, ell acciona el retard de 10 minuts de dos caixes automàtics que vien en aquella sucursal.
1: Mentrestant, a la Roca del Vallès, a casa, el Lluís i l'Albert estan bocaterrosa i apuntats pel segrestador més violent de la banda amb una escopeta retallada. En aquell moment, l'atracador està molt nerviós. A la sucursal, el Josep ja ha obert la caixa forta i ha començat a posar els diners en bosses de plàstic corporatives de Caixa Catalunya. Quan estan plenes, el Josep surt de l'oficina. No ho sap amb exactitud, però està segur que està portant més de 100.000 euros als segrestadors, 50.000 a cada mà. El Josep no sap la xifra exacta, podria ser superior, però el cap només hi té la família. Ha de sortir tot bé perquè té el convenciment que si alguna cosa falla, els segrestadors són capaços de tot. I en aquell moment passa una cosa que no estava prevista.
0: Es creua un company seu, que havia treballar. I el meu pare, òbviament totalment trastornat, li comença a cridar que marxés corrents a la sucursal del costat, que hi ha hagut una baixa i ha anat a suplir la baixa, i que hi vagi corrents.
1: Els segrestadors observen l'escena des del Seat León. El Josep està molt nerviós i no sap si el treballador ha notat alguna cosa. Ja falta molt poc per a les 8 del matí, que és l'hora clau, i a casa dels Borrell Bracs la tensió està al nivell màxim.
0: Tot el rato s'havien comunicat, però entre les 7:50 i les 8 es van deixar de comunicar. Et pots imaginar el nerviosisme dels segrestadors que estaven a casa.
1: Sabeu com van anomenar els investigadors aquest cas?
2: El vam anomenar cas Bandits, que surt el Bruce Willis, no? I que es dediquen a atracar bancs i que fan això, no? Que segresten a la família del director i el dia següent van i obren la sucursal mentre està la família retinguda i roben el d'això. Però en aquella pel·lícula el rol dels atracadors és un rol professional, amb calma, amb tranquil·litat, etc. Aquí no, aquí de moment és tot imposar la por i l'agressivitat i sempre colpejant.
3: Doctor Àngel Cuquerella, metge i psicòleg forense, què aconsegueixen els segrestadors aïllant tota la família en una habitació i no donant-los res de menjar durant tota la nit? O sigui, només els van donar aigua una vegada i els van deixar anar al lavabo també una vegada.
4: Bé, en situacions de segrest, en situacions on diguéssim, hi ha un dominant, no? Uns dominants i uns dominats, no? Diguéssim que el que fa la deprivació sensorial o el que fa el debilitar fisiològicament a les persones és fer-les més vulnerables. Per tant, el que es aconsegueix no donant menjar, no permetent que algú dormi, no permetent o fent-ho molt puntualment que evacuïn les seves necessitats fisiològiques o que puguin moure's lliurement, controlant i minimitzant aquests fets tan necessaris, el que faran és anar sotmetent cada cop més a les víctimes i tenir-les més a disposició. La submissió implica el major control amb el mínim esforç per part d'agressor o agressors.
3: I amb això poden canviar la seva voluntat també, o la capacitat crítica?
4: Si és molt intensa la pressió i si és molt intensa la deprivació, i això vol dir que segon a segon, minut a minut, es va visquent aquesta situació de tensió, o es perllonga, no? Hores, dies, cada hora o cada dia que es perllongui més, probablement més vulnerables seran les persones, diguéssim, sotmeses a aquest règim de pressió. Evidentment, si hi ha una situació crítica, una situació amb què la supervivència es posi en joc, deixa d'actuar tant el raciocini i ja passa a actuar, diguéssim, l'adaptabilitat del subjecte al que pugui significar viure o no viure. Per tant, ja és una qüestió de supervivència pura i dura, no?
3: Clar, aquí tenim 12 hores de pressió, tota una nit, amenaçats sota pistola.
4: Bé, és una situació com aquesta, és una situació de tensió, d'alta tensió. Per tant, quan hi ha tensió i quan hi ha risc per la vida, no hi ha mediació, no hi ha diàleg, hi ha sotmetiment. Per tant, adequació total al que els agressors o el grup agressor decideixi, no? Hi ha una indefensió presa, que es diu en psicologia. Quan un fa una cosa i el resultat no és l'esperat, deixa de fer-la i el resultat tampoc és esperat, és a dir, quan la resposta davant d'un estímul o d'una actuació mai és la mateixa, per tant, no podem preveure el futur, el que es fa és indefensió presa, és a dir, no ens movem i, per tant, assimilarem els cops o el maltractament d'una manera passiva perquè no hi ha manera de poder-ho evitar. Perquè ho comparem, seria una mica comparable a un llarg procés de maltractament entre éssers humans, al fi de la qual pues, ve la dona o el grup o els rehens pues, es veuen ja, diguéssim, sense cap mecanisme d'afrontament ni de resistència, perquè facin el que facin, la resta, els agressors, continuaran dominant. Per tant, és inútil fer cap gest, diguéssim, de modificació de l'entorn. No?
3: Això explicaria el que deia el fill de Lluís, que explicava que el 99% del temps van estar callats.
4: Bé, és que quan es dona una situació de desigualtat, una situació amb la que no hi ha, diguéssim, equiparació entre l'emissor i el receptor, no hi ha un paral·lelisme, és millor atendre a les indicacions de la persona que en aquell moment té un rol dominant. Per què? Perquè probablement la nostra supervivència, la nostra integritat, probablement s'allargui més d'aquesta manera que mostrar en confrontació si no ens portarà regla.
3: En aquest grup el que observem és que n'hi havia un dels segrestadors, atracadors, que feia de dolent, que era molt agressiu amb les víctimes, i després n'hi havia un altre que el calmava. És un repartiment de rols habitual en un grup delinqüencial d'aquest tipus?
4: Si sobre la gent dominada en qualsevol situació asimètrica, no?, i d'autoritarisme, diguéssim, hi han actuacions indefinides i poc previsibles per part dels agressors, l'agredit o la persona sotmesa no sabrà com, per on va allò ni com acaba allò. Per tant, si un agressor dona una ordre i l'altre agressor en dona una altra o es comporta de manera diferent, el que segurament genera això és estupefacció i no previsió per part de les persones sotmeses. I això augmenta la vulnerabilitat. És a dir, no saber per on aniran, perquè un fa una cosa i l'altre en fa una altra, genera més inseguretat, i l'inseguretat genera dependència emocional, segur.
3: Abans dèiem que la família víctima d'aquest segrest, doncs, els van tenir tancats en una habitació, no els hi van donar menjar, només aigua. En canvi, els segrestadors van fer tot el contrari, es van menjar el conill que havia preparat la Rosa per sopar i es van dedicar a beure whisky i a fumar i a regirar-ho tot. Què demostra aquesta conducta?
4: El que demostra probablement en bandes delictives és experiència, és bon maneig de la situació i davant de les víctimes, doncs, control en tot moment del que estan fent. Per tant, fins i tot una aparent posició lúdica o de relax, no? Això suposo que per les persones sotmeses sempre és perillós, perquè una persona relaxada, una persona, diguéssim, que és capaç d'actuar amb parsimònia i amb autocontrol, probablement pot arribar més lluny fent mal, no? No per als estreps, no. I això jo crec que sempre és més perillós que una persona inestable.
3: Podríem parlar que hi hagués entremig del grup de segrestadors algun perfil, algun psicòpata?
4: Bueno, podria ser que hagués o bé trets psicopàtics, o bé un perfil psicopàtic, o bé trets mixtes de personalitat. Però el maquiavelisme i la fredor emocional probablement formarien part d'un grup així, no?
1: Els atracadors de la pel·lícula Bandits ho tenien tot controlat, fins i tot els girs inesperats de guió. Els segrestadors de la família Borrell Bracs, de La Roca, ho tindran tot igual de controlat? Es deu haver adonat d'alguna cosa el treballador de Caixa Catalunya que ha aparegut accidentalment en escena? Sonarà el telèfon a les 8 a la casa de La Roca on està retinguda la família? Ho sabrem el proper capítol. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
5: Crims. Guionistes: Lídia Oriols, Albert Mercader i Sílvia Comet. Cas d'avui: Lídia Oriols. Revisió de guions: Imma Falcó. Producció: Núria Ventura. Muntador musical: Sergi Cotillas. Direcció artística: Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació: Carles Porta, amb les veus de Catalunya Ràdio. Okay.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Avui continuarà la calor extrema en molts punts de Catalunya després de les temperatures de rècord absolut d'ahir. A Barcelona es va arribar als 40,9 graus. L'Observatori Fabra de la ciutat, amb dades acumulades des de fa més d'un segle, va fulminar ahir tots els seus registres amb la temperatura més alta de la història, fregant els 41 graus. De fet, en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat es van batre rècords absoluts. Sarai Sarroca, directora del Meteocat, en parlava a Catalunya Ràdio.
2: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia.
1: La màxima del dia la van patir a Vinebre, a la comarca de la Ribera d'Ebre. El termòmetre allà va superar els 44 graus. Repàs ara altres informacions, Ana Alfonso.
3: Els bombers han aconseguit estabilitzar aquesta matinada l'incendi de Guimerà, a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. Pels vols de la una l'han pogut estabilitzar i amb la llum del dia es revisarà el perímetre. La d'ahir va tornar a ser una altra jornada crítica al país pel que fa als incendis simultanis. També es van poder estabilitzar els focs d'Aiguamúrcia, el de Navarcles, el de Gavà i el que va començar dilluns a Sant Manat.
1: Els veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi, desallotjats per l'esbranc de les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa seva fins al cap de setmana, com molt d'hora. Els controls posteriors al formigonat de l'esbranc van donar ahir bons resultats, però els tècnics necessiten més dies per certificar l'estabilitat del terreny.
3: Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran. Donald Trump amenaça amb atacs encara més contundents si Teheran continua obstaculitzant el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz.
4: Els hem colpejat molt fort, ja ho he dit. Per cada cop que ens facin, els en tornarem 20. Ahir ho van fer. Avui s'hi han tornat una mica en venjança per dir la nit. Van atacar 3 embarcacions, no 2.
1: L'ONU fa una crida a la comunitat internacional per recaptar 300 milions de dòlars pels veneçolans afectats pel doble terratrèmol. Tant l'oposició, amb Maria Corina Machado al capdavant, com l'actual govern de Delcy Rodríguez, intenten capitalitzar la gestió de la catàstrofe natural. La presidenta ha demanat al rei d'Anglaterra que li permeti accedir a l'or veneçolà bloquejat al Regne Unit. El Gran Teatre del Liceu tanca avui la temporada operística amb Falstaff. Es tracta de l'última òpera de Verdi, una comèdia agradolça, que va escriure amb gairebé 80 anys.
3: Després de 15 anys al capdavant de l'Orquestra Simfònica del Coliseu de la Rambla, Josep Pons marxa feliç de poder acomiadar-se amb aquest títol i assegura que està satisfet.
5: Si algú em demana sentiment de tristesa, no el tinc en absolut. Soc molt conscient que nosaltres tenim una data de caducitat i penso que és intel·ligent saber-la llegir abans de que caduquis, no? També em fa molt de goig acabar en un moment en què la relació és molt bona. Ho ha estat sempre, però que segueix a ser molt bona. Per tant, ho deixem en un punt àlgid.
3: Falstaff compta amb un cartell liderat per dos baixos barítons de luxe, els italians Ambrogio Maestri i Luca Salsi, que s'alternaran en el paper protagonista.
1: Esports, Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora del London City anglès. Ahir la van presentar en un acte en Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar London City és que és un club que no té equip masculí.
3: L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada.
1: El noruec Thorstein Strand manté el mallot groc de líder del Tour de França, avui que es disputarà la cinquena etapa. El triomf a l'esprint d'ahir va ser pel neerlandès Olaf Kooi, i el garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar va haver d'abandonar després de trencar-se un dit de la mà.
3: El torneig de tennis de Wimbledon aquest dijous es disputaran les semifinals femenines. La segona es va definir ahir i enfrontarà la txeca Linda Noskova i la ucraïnesa Marta Kostyuk. El quadre masculí ha quedat configurada la segona semifinal de divendres, que ho posarà el britànic Arthur Ferri, número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev.
0: Fins aquí les notícies.
6: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
0: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
6: Parlarem de gastronomia.
0: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
6: La Fonda.
0: D'una a dues.
6: Vinga, va, la caixa.
7: Les drogues formen part de la nostra cultura. Per parlar-ne amb rigor i sense estigmes, és clau fer-ho de forma oberta.
8: Comencem per la gran paraula, que és droga. En l'actualitat, què inclou la paraula droga?
7: Flora Saura, el podcast La Flora i la Fauna, crea una conversa oberta, necessària i honesta sobre drogues, consum i salut.
9: Les meves germanes han passat vergonya de que jo ho hagi dit.
10: Ja. Bevíem de manera no professional, perquè ens agradava estar serens.
11: La forma de crack, que aleshores va parar els pulmons i va molt més de pressa a la sang.
7: La Flora i la Fauna, amb Flora Saura, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Re de bo.
0: Home, re de bo. Avui ve un tanatopràctic.
2: Oh, carai, un d'aquells que arreglen els bords?
0: Bueno, els arreglen, no tornen pas a funcionar, eh?
2: Oh, collons, ja m'ho penso.
0: Ah, en Josep Canudes, tanatopràctic. I després farem allò del gos, que a mi no m'agrada gens. I tu i jo hem d'explicar a la gent com es canvia la roda del cotxe.
2: Però si jo no n'he canviat mai cap de...
0: Ah, ja veuràs, cap problema, perquè avui dediquem el programa a la roda.
2: La roda?
0: A la roda.
2: A la roda?
0: A la roda. Xxt, calla. Ojo, que arriba el jefe.
3: Déu vos guard.
4: He vist el batlle!

0: Vicenza.
1: Qui va inventar la roda?
2: Un tio de roda, segur.
3: No. Un català, devia ser un català, segur.
1: No se sap qui la va inventar. Alguns historiadors parlen de Mesopotàmia, el 4000 abans de Crist. Altres diuen que el nord de Turquia, el 3800 abans de Crist. Hi ha diverses teories. Us puc dir, si voleu, de quan és la roda més antiga que es conserva.
2: Aviam.
1: És una roda de fusta que data del 3200 abans de Crist i que va aparèixer a Eslovènia.
2: Collons d'eslovens.
1: Hi ha una... Què hi tens amb els eslovens?
2: Els va parir,
1: sí.
2: Els va parir, es podria ser eslové.
1: Pogués ser eslové, t'agradaria?
2: A mi, hòstia, a mi em dius un somni ser eslové.
1: Te cremaries a la platja, et cremaries, eh? Són molt blancs, eh?
2: No, però això jo estic moreno.
1: Oh, no,
2: sí, l'eslové raro.
1: Sí. Hi ha una dada interessant, que és que la primera roda que es va inventar no es va crear per transportar res. No estava destinada a posar-la a un carro perquè la portés un cavall o l'estirés un burro, diguéssim.
3: Ara resultarà que la roda es va inventar per fer maco.
1: No, doncs mira, la primera roda es va inventar per fer ceràmica. No. L'invent de la roda, que la roda que gira plana sobre un eix per fer figures de fang.
3: Un torn.
1: Un torn. Es coneix com un torn.
3: Sí.
1: Aquest invent és previ a la roda dels carros, la del transport.
2: Què dius ara? Sí. Els hi va semblar més important fer gerros que transportar-los?
3: Collons, que si no tens res per transportar, primer has de fer els gerros, no?
4: Sí.
3: Un cop tens els gerros fets, els fots sobre el carro i metes la roda i, collons, ja té lògica, això.
1: Sí que té lògica.
2: Sí.
1: Ara ha tornat la moda de la ceràmica.
2: Sí.
1: Hi ha molta gent que fot en cursos de ceràmica, que es veu que relaxa tant, eh?
2: Jo em poso tonto.
1: Sí? Com a la pel·lícula.
2: Amigo.
1: Ho has provat de fer-ho, per això?
2: A casa.
1: I vols dir que és tan sensual com a la pel·lícula?
2: Vaig cardar un merdeu menjador.
1: És que allò de la ceràmica...
3: No.
1: Vull dir que ho veus a la pel·lícula, t'empalentones...
3: Tu vas per allà a la Bisbal i no hi ha tant de calma ni...
1: No, jo em sembla que estan més...
3: Més esbarats.
1: En fi, evidentment la roda és un dels invents més importants de la història. Sense roda no hi hauria trens, no hi hauria cotxes, no hi hauria els engranatges que fan funcionar màquines i motors, també.
3: Clar, no, això s'ha de saber.
1: S'ha de saber.
2: Però no existiria Manlleu.
3: Exacte, no existiria Manlleu.
1: Per què no existiria Manlleu?
3: Perquè està al costat de roda.
2: Ara.
1: Com que l'invent de la roda és dels més importants de la història, us parlaré d'una cosa completament irrellevant. Sabeu que el hàmster no va ser el primer animal que va caminar dins una roda?
2: Això m'interessa.
1: Això és bo.
2: Contingut del bo. Va, vinga.
1: Del segle XVI al segle XIX, a les cuines britàniques es feien servir gossos que caminaven en una roda per fer girar la carn a les brases giratòries, totalment com un pollastre l'ast.
2: Boníssim.
1: Doncs el pollastre l'ast el feien girar els gossos.
2: Ara, que també et dic, jo vaig a un restaurant i veig un gos a la cuina, ja t'ho juro que ja no hi menjo.
1: Bueno, si el pollastre l'ast és bo, escolta'm.
2: Amigo.
1: Entenc. Carles Xuriguera, Fel Faixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: Com bé has dit, l'invent de la roda és molt antic, però anem directament al segle XIX, que és el que ens agrada a nosaltres.
1: Sí.
0: El 1888 s'inventa el primer pneumàtic.
2: Un català. Això sí que ho va fer un català de roda.
0: Va ser un escocès.
1: Collons d'escocesos.
3: Què hi tens amb els escocesos?
4: Hòstia, no m'ho diries escocès.
0: No li agrada res. Un escocès llicenciat en veterinària.
2: Mare de Déu, no volem pas saber com estava fet el primer pneumàtic, eh?
0: No, no patiu, perquè ell es dedicava a la veterinària,
1: sí.
0: Però l'invent el va fer inflant dos tubs de goma amb una càmera d'aire.
1: Val.
2: Sí.
0: D'entrada, no pretenia fer-se milionari. Era un invent pel tricicle del seu fill.
1: De l'escocès, eh?
0: Sí.
1: Del veterinari.
0: Sí, exacte. Volia que el nen no notés tan fort els sotracs dels carrers empedrats de Belfast.
2: Sempre protegint la veïnada.
1: Sí. Sí. Ja des del segle XIX.
2: Hi ha una sobreprotecció que no l'entenc.
1: Sí. El primer pneumàtic es fabrica perquè el fill del veterinari no es faci mal al cul amb els sotracs quan va amb el tricicle.
0: Exactament. Vale. En comptes de posar-li un coixí, s'inventa el pneumàtic.
1: Vale. I li va sortir bé l'invent o
0: bé.
1: Va quedar amb una anècdota només pel fill?
0: No, li va sortir, mira, el veterinari es deia John Boyd Dunlop.
1: Oh, li va sortir bé.
0: Li va sortir molt bé.
1: Va sortir bé.
0: Tot i així, sabeu quina és l'empresa que fabrica més pneumàtics a dia d'avui?
4: Michelin. El del restaurant.
0: Un altre.
2: Dunlop.
0: Un altre.
4: Jo és que no sé més de marques.
5: Goodyear.
1: Goodyear, què més hi ha? Bridgestone, jo tinc el cotxe, em sembla.
0: Lego?
2: Com?
0: Lego.
2: No vol...
0: El màxim fabricant de pneumàtics avui dia és la companyia de joguines Lego. Fabrica, atenció, 320 milions de pneumàtics cada any.
2: Boh.
0: Pneumàtics que són molt petits, però pneumàtics al cap i a la
2: fi. Ah, vale, pels joguets, eh?
1: Pels joguets de Lego.
4: Ah, no ho havia entès.
2: Clar.
4: Ah.
2: No és que fotis un Lego... La roda aquella tan petita no la fa servir pel nau.
4: Pel joguet.
2: És pel joguet.
4: Ah, és curiós.
1: Jo és que el Lego no... Jo era de Playmobil. Era de Playmobil.
4: De clics, els clics.
1: Els clics.
2: De Famòbil. No se'n deia Playmobil, se'n deia Famòbil abans.
4: Famòbil.
1: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Savi per conèixer. Una persona que el seu dia a dia es rodeja de més persones mortes que vives.
1: Yep.
5: I que alguna vegada ha tingut visites del més enllà.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença el tanatopràctic Josep Canudes.
6: Bravo.

0: Què tal, Josep?
1: Molt bé.
0: Com estàs? Què has esmorzat avui?
1: Avui he esmorzat un entrepà de formatge.
0: Entrepà de formatge. Sí. Molt bé. Va, veig que ha vingut gent a aquest programa que ha dit batuts, ha dit unes bestieses increïbles. Entrepà de formatge, està molt bé. Escolta, explica'ns concretament què fa un tanatopràctic perquè tots siguem conscients de la feina, perquè sabem que està relacionat amb la mort, però què fas exactament?
1: Nosaltres el que fem és...
0: Nosaltres, quan dius nosaltres, hi ha més gent o ets tu sol?
1: Bueno, hi ha la funerària, jo sol, mort, pesa molt, eh?
0: Sí.
1: I el pes mort existeix.
0: Ja.
1: Vull dir, el recullo i quan el preparo sí que ho puc fer sol,
0: sí.
1: Que és higienitzar-lo, deixar-lo dutxadet, arregladet i així, vestir-lo, maquillar-lo, taponar els orificis que s'han de taponar, posar-lo a la caixa i deixar-lo...
0: Estem anant molt de pressa, ja ho sé. Ara intentaré explicar-ho a poc a poc.
2: Hi ha tantes preguntes aquí.
0: Sí, és que han sortit moltes coses.
2: Sí.
3: Jo, inconscientment, vaig tapant tots els meus forats, si puc.
0: Els orificis que s'han de tapar, has dit? Quins són?
1: Nas i boca.
0: Nas i boca.
1: Ah, i prou.
0: Això s'ha de tapar.
1: I és perquè no sorti res.
0: Vale. Perquè si no sortiria, podria sortir
1: bueno, podria. Podria.
3: Però, per exemple?
0: Com?
1: Doncs una persona pot morir i tenir l'estómac ple i com que les bactèries comencen a actuar, doncs això el podria vomitar.
0: Val.
2: Un mort vomitant.
0: Sí.
4: Lleig.
3: Tira endavant.
0: Bueno, jo he vist algun que sembla que estigui mort quan vomita ja, eh? Quan segons quin puesto. Escolta, com arribes a ser tanatopràctic? Perquè entenc que de petit, quan em preguntaven què vols ser, Josep?
5: Tanatopràctic.
1: No, home, no, jo volia ser forense, però no. No em van deixar perquè vivia a casa d'un electricista i havia de continuar la saga familiar.
0: Llavors et vas fer electricista?
1: No, vaig fotre el camp de casa i me'n vaig anar a Granollers.
2: És la manera.
1: És la manera. Sí. Vaig acabar treballant a l'hostaleria, al món de l'espectacle, i vaig acabar, doncs, tanatopràctic un dia que em van oferir un curs.
0: Sí.
1: El vaig fer a la Universitat de Barcelona. Vaig trobar feina i fa 15 anys que em dedico a això.
0: Hòstia. I et vas començar a dedicar a això?
1: Bueno, jo quan vaig començar vaig començar treballant arreglant difunts,
0: sí.
1: Fent cerimònies laiques i a recepció. I ara, com que estic en una funerària molt petita, aquesta aquí a la zona d'Osona, doncs estic a la Mancomunitat de la Plana, aquí el que fem és una mica de tot. Parles amb la
0: família.
1: Jo soc
0: de la Mancomunitat de la Plana, jo soc de Muntanyola.
1: Sí, ja ho sé, el dia que toqui morir vindré jo a buscar-te.
2: Toma!
3: Amb això Xuriguera li podrem tapar els forats?
1: Sí. No, llàstima que Arbúcies no ho faig.
0: No li toca.
2: No, no estic a la Mancomunitat.
0: No estàs a la Mancomunitat.
3: No, però venir a ajudar en Josep a tapar-te els teus forats.
0: Ah, sí, això sí.
1: Cap problema. Pots venir tranquil·lament.
0: Escolta, els tanatopràctics, maquilleu i vestiu els morts segons el vostre criteri o això ho decideix la família, entenc?
1: La família ho pot decidir. Nosaltres el que fem és intentem deixar el mort el més digne possible,
0: sí.
1: I el més bé possible perquè el pugui veure la família.
0: Però...
1: el que es tracta és que siguin naturals.
0: Ja. Ah. Però a vegades a la família potser li agrada una cosa que a tu no t'agrada.
1: Bueno, a mi no m'ha d'agradar.
0: Ja.
1: T'ha d'agradar la família.
0: Però t'ha passat de maquillar un mort que dius, mare Déu, què estic fent? Quina bestiesa.
1: Sí, m'han passat moltes bestieses.
0: De...
1: però bueno, és aquestes coses que... al final, si la família ho vol així...
3: sí, tant.
1: Escolta, jo em vaig vestir un de... em vaig disfressar un de Michael Jackson. Vull dir, i era calvo. A sobre era calvo i blanc.
0: No, bueno, blanc ja ho era quan es va morir.
1: Ja, quan es va morir, sí.
0: Hòstia de Déu. En quin moment vas considerar que tu passaries millor rodejat de morts que de vius, diguéssim? O sigui, t'ofereixen el curs aquest? Perquè t'agrada la teva feina, entenc.
1: A mi m'agrada molt la meva feina, però no és que m'agradin els morts. M'agrada ajudar els vius a passar aquest tràmit a la mort.
0: Val.
1: Que és molt diferent.
0: Val.
1: És ajudar aquestes persones a aquest procés de dol, aquesta manera de passar aquests instants en què són complicats per a una família, perquè estem molt acostumats a que hem de viure sempre, però sí. No estem acostumats a que el més segur que tenim a la vida és que un dia morirem.
0: Sí, això és així. Però a mi em fa molta por, també.
1: Jo... però per què?
0: M'emprenya. Collons, bueno, estic bé ara, no vull morir.
1: O jo també estic bé,
0: bueno,
1: no sé quan em moriré.
0: Escolta, hi deu haver moments durs, entenc, també, per això. Vull dir que aquí fem broma i tal, perquè és un tema que és curiós i no se'n parla habitualment, però vull dir que tu en el teu dia a dia et deus trobar coses que...
1: home, hi ha moments molt complicats. Jo, per exemple, recordaré sempre, i això ens en recordem tot un grup de gent, és un nen de 10 anys que mor la nit de Reis i era el seu aniversari.
2: Collons.
1: I de 20 persones vam ser capaços d'acompanyar la família dos.
2: És clar.
0: Hòstia de Déu.
2: Hòstia, quina situació.
1: Però bueno, també n'hi ha de molt divertits, eh? Jo me'n recordo...
0: ah, morts divertits n'hi han?
1: Sí, jo me'n recordo... bueno, morts, familiars divertits.
0: Sí.
1: Jo me'n recordo una dona venint a recepció i dir, escolta, que tanqueu la sala ara al migdia. I dir-li, bueno, no cal ajustir la porta, ja n'hi ha prou. Diu, no, sisplau, tanqueu l'enclau, que amb el que m'ha costat portar-lo aquí.
2: És com un xist, això, això.
0: Sí, sí.
1: Això. Bueno, hi va haver una dona que em va demanar posar una targeta Visa perquè l'home era molt tacanyo.
0: Ah, sí?
1: Diu, però com em trobi un pago, prepara't, perquè el susto que em fotré.
0: I, escolta, hi ha moments de solitud que tu estàs a soles amb el mort. No et fa por?
1: Per què? A mi em fan pels vius, els morts no.
0: Ja.
1: El mort no es mou.
0: No? En cap cas, eh?
1: Es podria moure, però és un espasme muscular.
0: Però tu has tingut alguna vegada que se't mogui un mort?
1: Bueno, que es mogui un braç sí, però perquè has tocat alguna
0: cosa. Què vols dir que has tocat?
1: Perquè si tu fas un cop aquí o t'adones el muscle,
0: sí,
1: fa que el nervi s'activi. Però no és que estigui viu.
0: Ja. No, bueno, però el susto te l'emportes.
1: Bueno, si em toqués el cul, potser sí, però...
2: Tia, tampoc tu cal.
0: Tu estàs allà soles.
2: A pitar-li els llavis.
0: I t'aixeca el braç.
2: I te fot... t'engrapa?
4: I estàs bueno. En silenci? O et poses música? O la ràdio? Bueno. Ens escoltes?
1: Jo els escolto. Us he escoltat moltes hores, eh?
0: Mira,
1: veu. He escoltat moltes hores, eh?
0: Sí.
1: Vull dir, clar, jo penso que quan estava a Barcelona podia estar unes quantes hores sol allà a la sala de preparació, perquè, clar, jo preparava 12 difunts al dia.
0: 12?
1: Aproximadament.
0: Això a Barcelona, eh?
1: A Barcelona, saps, eh?
0: Pues, la gent no es moren tant.
1: No, aquí amb 220 a l'any en tenim prou, eh?
0: Aquí on dius?
1: A la zona de la Mancomunitat de la Plana.
0: I a Barcelona? A l'any?
1: 17.000.
0: Hòstia.
1: Clar, però és que a Barcelona hi ha els hospitals de referència, hi ha tota aquesta gent que va morir a Barcelona i que després doncs, se'n va a la resta de l'Estat, o se'n va aquí a Catalunya, o puja cap aquí a Osona, també.
0: Sí, per què no? Gent que se'n va a morir a Barcelona.
1: Bueno, és que clar, els hospitals bons són a Barcelona.
0: Sí. Bueno, no diguem gaire alt.
1: El David tampoc està malament.
0: No diguem gaire alt, que s'enfadaran als hospitals de la resta de Catalunya.
3: Els hi parles quan els hi vas fer? Saps? I ara et faré el bigoti...
1: Jo no he parlat mai... Bueno, alguna vegada parlo amb algun mort que no em queda bé i li dic, bueno, va, eixerit, que hem de quedar bé per la teva família.
3: Clar, això...
1: Llavors no saps què fas i queden bé.
3: Veus?
0: Ja.
1: Però, home...
3: No, però és com aquell que rega les plantes, que va...
1: Sí, podries anar a passar les...
2: Però les plantes estan vives.
1: Bueno, alguna.
0: I a banda d'algun braç que s'ha aixecat sol, diguéssim, alguna experiència... Com amb el més enllà, alguna cosa més...
1: Jo el més enllà el deixo tranquil.
0: Ja.
1: Més que res, per si de cas, algun dia me n'hi he d'anar, doncs ja que ho hagi fet bé.
0: Cap en surt, diguéssim.
1: Jo, de moment, no.
0: No.
1: Jo tenia algun company que sí que veia els morts pel passadís.
3: Ah, dius, ara?
1: Sí, i ja va acabar plegant, perquè...
0: Home!
1: Veia. Però, bueno, jo no els veia.
0: Tu no els veus.
1: Jo no els veus. Jo, per si de cas, els deixo tranquils.
0: Entenc que, a banda d'aquesta... A banda d'arreglar el mort, diguem-ho així, preparar-lo per la cerimònia i tot plegat, llavors també acompanyes en la vella, el tanatori?
1: Sí. Nosaltres el que fem és el anem a buscar a domicili, el preparem, l'arreglem, estem allà amb la família a l'hora de la cerimònia, els acompanyem fins a cementiri o fins a incineradora,
0: sí.
1: I ja està, i fins a entregar les cendres. I en anterioritat, hi ha setmanes que jo estic tramitant i, per tant, doncs, el que fas és doncs, fer tot el tràmit de tota la preparació amb la família.
0: Sí. És raro, aquell moment del tanatori. Què ens pots dir? Què hem de dir la gent que hi anem? Perquè no saps
1: res,
0: què dir.
1: Res. Una abraçada i una mirada fa més que suficient.
0: Ja està, eh?
1: Vull dir, jo sempre ho he dit, no diguis res, si és que no cal.
0: Tu hi vas, no dius res.
1: Vas, fas una abraçada, mires aquella persona...
0: Al mort no, eh? A la família, eh?
3: No,
0: la
3: caixa
0: has de tenir molta confiança amb el mort per abraçar-lo.
3: Sí.
1: Bueno, si el vols abraçar està fred.
0: Sí.
1: Està conservat.
0: Sí, no, està clar, està clar.
3: Jo tinc una amiga que va anar a donar el pèsam i amb els nervis, quan va marxar, es va com aixecar i va dir, bueno, gente, que per molts anys...
0: Que per molts anys què?
3: Ah, és el que diu ella. No sé per què vaig dir que per molts anys.
0: Tu has pensat mai, Josep, com vols que et vesteixin? I com vols que sigui la teva vella? O no?
1: Sí, et dic la veritat i els he dit el dia que em mori, foteu el que vulgueu.
0: I ja està.
1: I ja està. Perquè, total, el que es mor, el que decideix és la família.
0: Sí.
1: El mort, poques coses decideixen.
2: Home, últimes voluntats, eh?
0: Sí, bueno, ho pots deixar escrit.
2: Ha escrit això, eh?
0: Tu has deixat escrit, com vols que te...
2: A mi vull comentar-li al mig del bosc.
0: Al mig del bosc?
2: Va estar prohibit, eh?
0: És il·legal.
2: Sí, no, però ja tinc tota una gent preparada per fer-ho.
3: Veus?
2: vostè, eh?
5: No, sí, sí, sí.
2: Tu n'ets un?
5: Sí, sí, sí. No, no, jo estic disposat a el que sigui.
0: Vale, vale, vale.
3: Jo he demanat que em vesteixin de Schuster.
0: De Schuster, eh?
3: Com Schuster.
1: Sí, estaries guapo.
0: Escolta, quan val morir-se? Perquè això és un tema, també.
2: Oh, val calés, això.
0: Això val calés, eh?
1: Depèn d'on. Depèn d'on.
0: Ah, sí?
1: Clar, la nostra és pública.
0: I a Catalunya deu ser més car que els altres puestos, me cago en Déu.
1: No et creguis, no et creguis. El que passa que depèn. Nosaltres som una funerària pública i, per tant, som un pèl més barat.
0: Sí.
1: I després hi ha les privades, que són un pèl més car. Però has de comptar entre 3.500 i el que vulguis en amunt.
2: És que no paga la pena morir-te?
0: No.
2: No?
1: Quantes vegades et mors a la vida?
2: Va, per això, bo, collons, però és car.
3: Bueno, sí, ho faràs, eh?
2: Oh, bueno.
0: Ah, bueno, 3.500 has dit, a partida.
1: Sí, a partir de 3.500. Pot ser molt més barat,
0: Sí.
1: Depèn del que faiguis, perquè, clar, tanatori no és obligatori. Vestir-te i arreglar-te no és obligatori. Fer vella no és obligatori. Fer cerimònia no és obligatori.
0: Què hi ha d'obligatori?
1: Apuntar-te al registre civil.
0: Això és barat.
1: Això t'ho fem nosaltres.
0: Vale.
1: Això t'ho fem nosaltres. La caixa.
0: Sí.
1: El sac de recollida.
0: Sí.
1: I enterrar-te o incinerar.
0: Quin poeta s'està posant ara? Què està de moda?
1: Home, depèn.
0: Miquel Martí Pol...
1: Aquí sempre hi ha hagut Miquel Martí Pol. Jo sóc molt de posar xarango.
0: Ah, sí?
1: Home...
0: En el recordatori parlo, que sempre s'ha de
1: triar. A la meva sogra i a la meva iaia els vaig posar paraules senzilles de...
0: De xarango.
1: De xarango.
0: Veus? Bueno, està bé.
1: Les coses senzilles.
0: I els hits musicals continuen sent els mateixos, entenc. La Vall del Riu Vermell, tot això.
1: I més a la zona aquí d'Osona, que la Vall del Riu Vermell els capellans els agrada molt.
0: Està bé.
3: Boig per tu.
1: Sí.
0: Sí. Vols dir que és el moment? Boig per tu?
1: Imagine, sempre. De John Lennon.
2: Boig per tu sempre va bé.
3: Sentim Pep Sala de fons sempre...
0: Bueno, quan vegi un mort, ara me'l miraré diferent, Josep.
1: Sí.
0: Pensaré en tu.
1: Bueno, mira, també estarà bé, almenys algú pensarà en mi.
0: Està bé. Home, està bé, no? S'ha de reconèixer una feina al darrere, no? De dir, aquí hi ha una persona que hi ha treballat una estona.
1: Home...
0: Què és tarda, reclau mort?
1: Depèn, pots tardar entre 20 minuts i 3 quarts d'hora, i si embalsames pots estar una hora i mitja, i si és judicial, 3 hores.
2: Què vol dir judicial?
1: Que l'hagin autopsiat.
2: Ah.
1: Clar, la gent que troben el tràfic al carrer o que es morta i el troben al cap d'uns dies a casa, d'alguna manera...
2: Clar.
1: Algú ha de dir aquesta persona de què s'ha mort.
2: Sí.
1: I, per tant, va un jutge, el jutge diu que vagi al metge forense i el metge forense fa l'autòpsia.
2: Clar.
0: Mm-hmm. Josep, tenim un costum aquí a la Renaixença, que és repassar els presidents de la Generalitat de Catalunya. No sé com vas de política.
1: Bueno.
0: Has arreglat algun...
1: Polític, sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Es pot dir el nom o no?
1: No.
0: No es pot.
1: Perquè per protecció de dades no podem.
0: Però de quin partit era?
1: Socialista.
0: Socialista. Bueno, tots es moren, tant dels d'un costó i els de l'altre, tots es moren.
1: És igual, eh?
0: Començaré amb el primer president, bueno, el primer, l'últim, diguéssim, el que tenim actualment, que és Salvador Illa, és el 133è. Llavors jo et dic el número i em vas dient a veure si recordes els presidents que ha tingut la Generalitat de Catalunya. Podem anar fins al 1.300 i pico, eh? 133, Salvador Illa. 132.
1: A Pere Aragonès.
0: Sí, senyor. 131.
1: A Puigdemont.
0: No!
1: Torra i Puigdemont.
0: Quim Torra. Ai, és que...
2: Costa.
4: És difícil.
0: És complicat, eh? És complicat.
1: Bueno, és que jo si els veiés morts, potser sí.
0: Josep, gràcies per acompanyar-nos a la Renaixença i venir-nos a explicar aquest ofici tan curiós.
1: A vosaltres.
0: Que vagi, que continuï anant bé entre morts.
1: Sí, sí. Vull dir que jo faré casa a la meva mare, per això. Queda't a casa, fes bondat, que ningú es mori. Així tothom estarà content.
0: Ja. Josep Canudas, t'ha anat a pràctic. Moltes gràcies.
6: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Sentiràs una gralla en directe com no l'havies sentit mai.
2: Avui no havíem de parlar de la roda.
3: Encara de rato que no diem res de la roda.
0: Bé, un moment, nois, un moment. De fet, sou vosaltres que havíeu d'haver preparat alguna cosa sobre la roda. De què parlareu?
2: Sí, avui aprendrem a canviar una roda.
0: Ah. Vinga.
2: Patata. Bueno,
0: teniu sintonia i tot, eh?
3: Sí, home, hòstia, és bona aquesta.
0: Està bé.
2: Qui l'ha feta?
3: La trinca. És la patata, sí, home, sí.
2: Escolta, per canviar una roda, què cal? Què cal? Xuriguetes, digue'ls als oients. Què cal, primer de tot, per canviar una roda? Sisplau, a veure, atenció, per canviar una roda, el que necessitem és tenir la roda punxada.
3: Ara.
2: Si la roda no la teniu punxada, no canvieu la roda. Bueno,
7: A menys que no tingueu molt de rato de temps lliure, no sabeu què fotre amb la vostra vida, podeu canviar les rodes. Quatre rodes, si voleu, podeu canviar.
8: No, però el meu cunyat, diu, vaig a Sant Hilari, hosti, està ploguent, i fot rodes amb dibuix.
4: Ah, sí?
8: Com si fos, però dic, que fots tramo cronometrat o què, idiota? Saps?
4: Hi ha gent que ho fan.
7: Hi ha gent que canvien.
4: Hi ha gent que tenen, igual que tenen armari d'hivern i armari d'estiu, tenen rodes d'hivern i

0: tancava la mà,
1: sí,
0: la van
1: sí.
0: portar a quiròfano i quan va sortir
1: sí.
0: li havien operat l'altre dit que el tenia bé, eh? Però això és cert.
1: Això és de veritat?
0: Això us juro que és cert.
1: Això és de veritat?
0: És cert com la mort.
1: Quin hospital era això?
0: No me'n recordo. Oh. Devia ser per Girona.
1: Sí, sí. Però el Trueta, devia ser el Trueta.
0: I vam anar a veure d'aquest i com va? Diu, igual, per tant operat, però s'ha anat equivocat. Vull dir que amb el Roda pot passar el mateix, eh?
2: O, llavors, si no sabeu canviar, podeu fer com el meu amic Pigué? El meu amic Pigué?
1: Pigué.
2: Sí.
1: Fa molt que sou amics?
0: No, Pigué.
2: No, en Pigué no.
0: No, en Pigué no, eh?
1: Pigué.
2: Sí,
1: Pigué.
2: No confongueu, no té res a veure.
1: No, d'on és en Pigué?
2: De Sabadell.
1: Sabadell, va.
2: Pobrot.
0: Bon tio.
1: Bueno, pobrot, poder estar ben bé Sabadell en Pigué.
2: Sí, el Sabadell està bé, però ell no.
1: Però què li va passar amb en Pigué?
2: No, en Pigué, al roda de recanvi, en lloc d'una roda de recanvi, té la Bíblia ja posada.
1: En el puesto que va la roda?
2: Sí, perquè ell no sap canviar la roda.
1: Sí.
2: Llavors, el que fa és resar.
1: Si punxa.
3: El Pigué resa.
2: Collons,
3: ara m'has matat.
2: El coneixes?
3: Conya, que és amic meu de fa molts anys. Més que tu.
1: Perquè la
3: feien Mercè... pastoret junts.
1: Clar, tu ets de Sabadell, originària.
3: Som excunyats.
1: Ai.
2: Oh, sí. Espera't. Oh, no la vida d'en Pigué, ara, tampoc.
1: Espera, perquè estàvem en una secció de com canviar la roda del cotxe.
0: No, m'importa una merda, a mi, la roda.
1: S'està complicant. S'està complicant d'una manera.
2: En Pigué es havia enrotllat amb tu?
3: No.
2: Ah.
3: El Miquel.
2: Miquel!
3: Petons, Miquel, des d'aquí.
1: Bueno, saps què em va passar a mi una vegada amb la roda del cotxe?
2: Què dius?
1: Vaig punxar-ne dues de cop. Això sí que és mal parit.
2: És mal parit.
1: Anàvem amb una amiga a Cerdanyola del Vallès.
0: Era parit d'en Pigué?
1: No, tenia res a veure. No tenia res a veure. I va picar un... Ara no sabré com es dirà en català.
2: Arbre.
0: Bordillo.
1: Sí, però en català.
0: Bordillo.
1: Ah, vale.
0: Es diu bordillo.
2: Bordell.
1: No,
2: això és una altra cosa.
1: No.
2: És una altra cosa.
1: No.
0: Pots picar amb un bordell i pots clavar molt malament, eh?
1: Amb la primera roda vam picar en el canto aquest del bordillo. És que, clar, no dic res en català. Fixa't, canto, bordillo...
0: Sí. Això la gent ho entén.
1: Va.
2: El Renaixença, saps?
1: Sí. Llavors, a Twitter, la gent... Veio el català, que el destrosses, que no sé què. Sí. Jo entenc que no sóc...
2: Acabarem l'anècdota?
1: No sóc el principal problema del català. Que
0: estem a la secció, és nostra.
1: No, és vostra. Ara hi vaig.
0: Explica.
1: I, bueno, amb la roda de davant vam picar en el bordillo. I automàticament amb la de darrere, també,
2: ja.
1: I es van rebentar les dues rodes. S'ha de tocar a la grua perquè només hi ha una roda de recanvi.
2: També has de saber conduir una mica.
0: Sí.
1: Conduïa la meva amiga.
0: El que va...
2: Oh!
3: Quina amiga?
1: Conduïa la meva amiga, que no ha estat de sort amb els cotxes, perquè una altra vegada, sense ser culpa seva, un quillo li va tirar el cotxe al canal de Manlleu.
2: Hòstia!
1: Sí.
2: Collons.
1: Tornàvem de la festa del porc i la cervesa.
2: Sí, clar.
1: Nosaltres no havíem begut, però aquell quillo sí.
2: Ja. A veure, ser català és difícil, però ser català a Osona és
1: molt complicat.
2: Molt complicat. Seguim
1: amb els consells pràctics.
0: Mira, jo un consell que també us vull donar, que això ho fa el meu cosí, que va molt bé, ell sempre ho fa. Ell, en el malet El malatero, que també és molt català,
1: sempre
0: porta 4 ampolles de ratafia...
2: Això sí que és català.
0: Ratafia, sí, perquè el seu pare, quan va treure el carnet, li va dir, sobretot, quan hagis de canviar una roda, sobretot, porta un gat.
2: Sí. Ja.
0: A la que se li rebenta la roda, comença a mamar com un
1: ratafia.
0: Boig... Agafa uns gaterrassos, llavors hi hem d'anar tots a canviar-li la roda, eh? Però això és un consell que us dono des d'aquí, Ràdio Pública.
1: Sí.
0: 4 ampolles de ratafia i la roda la canvieu, bueno...
1: El consell seria que canvieu d'amics, vosaltres dos.
0: Ja.
2: No, també està bé dir per la Ràdio Pública que porteu alcohol mentre conduïu.
0: Sí!
2: No, això
0: és demagògia. He dit per canviar la roda.
2: No per conduir.
0: Per conduir, no.
1: Oh.
0: El moment que se't rebenta, tu pares, hòstia, rebenton, obres, cac, ampolla ratafia, cloc.
1: Perquè canviar la roda, deixeu-me'l dir a mi, aquest consell s'ha de fer amb el cotxe parat, eh?
0: Sempre. I aixecat, el cotxe. No la vulguis canviar sense aixecar el cotxe.
2: Atenció, no ens precipitem. Primer s'ha de descargolar la roda amb el cotxe a terra, eh?
0: Sí.
1: Ah.
2: No la descargoleu amb el cotxe aixecat, eh?
1: Sí que és veritat, però llavors gira la roda.
2: Ah, la roda gira. Ah, és el seu propi nom indica
1: roda.
2: Que roda.
1: La roda. Sí.
0: Total.
2: Roda.
1: Tu... Abans d'aixecar el cotxe, descollar.
0: Els 4, que crac.
1: Sí.
0: Aixeques amb l'hidràulic, eh?
1: Sí.
0: Que si ets molt valent i tens collons, amb les mans. Crac, un aguanta amb les
2: llavors has de ser dos.
0: Sí,
1: com a mínim.
0: Tu aguantes el cotxe, eh?
1: I l'altre descolla.
0: Falla. Treus la roda, tornes a posar l'altra.
1: Sí.
0: Sobretot, de la cara bona.
1: Bueno, que té dos cares.
2: Sí,
0: perquè llavors no trobes
2: la cara maca és la que va cap enfora, la que mira cap al paisatge.
0: I poses, crac, cargoles una mica, l'empuntales,
1: sí.
0: El que aguanta dius, deixa, crac.
1: Perfecte. Ha quedat explicadíssim, ha quedat.
0: Jo crec que si algú no canvia les rodes, ben bé perquè hi ha gent burra.
1: Exacte. Carles Xuriguera.

0: anys en llegó la mot. Quin orgasme sideral. És com si d'un glob ho fes.
1: Què està sonant, Arnau?
2: La moto de Pere Tàpies, una peça llegendària que fa servir les onomatopeies per simular el so d'un viatge trepidant en moto. El tempo frenètic de la cançó evoca velocitat i emoció i ens capbussa immediatament en el moment, en el moviment circular de les rodes del ciclomotor.
3: Sí, boníssim, això, eh?
1: Sí. Doncs escoltem la moto de Pere Tàpies i tornem amb una història per passejar el gos.
0: Que s'agafen com llagostes.

0: Jo sóc bugia, sóc la roda i sóc pistó, i m'accelero el cor i freno, sóc la moto que duc jo. Que va la foto, que em mato. Però t'he posat la paret, i he posat aquesta paret aquí davant, que encara ens faig mal a mi. Encara faig mal com el senyor, però pots com la foto aquesta que és mare.
1: Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic pel setge de Leningrad.

0: Avui passejarem un gos molt especial. La Rateta.
1: La Rateta.
0: La Rateta, que ja la coneixem.
1: Home!
0: És el chihuahua de la Marina Casanelles, la convidada que vam tenir.
1: Ah, sí?
0: Va explicar...
1: Va ser aquí aquest plató.
2: Home,
0: i tant.
2: Va venir aquí en Somal Turmell.
0: Què ens va explicar? Que està entrenada per detectar marihuana.
1: Sí.
0: Mireu-la, posem la foto, mireu-la.
1: És preciós.
0: Que elegant.
2: Li veu. Mira quins
1: ulls. No és la imatge del chihuahua que tens al cap.
0: No, no. Us explico. Pels que esteu escoltant, no us heu d'imaginar el típic chihuahua amb cara de Satanàs i amb els ulls sortits.
1: Amb aquells ulls que ja es veu que no...
0: No. La Rateta és una gosseta negra molt elegant, amb unes orelles de punta, com dos triangles, i un posat senyorial.
1: Sí.
0: Segons la Marina, la Rateta és un gos extremadament intel·ligent i aventurer. Recordem que la Rateta és una experta en la detecció de substàncies estupefaents.
1: Sí.
0: Especialment la marihuana. Però, atenció... Una cosa, una particularitat...
1: Home, aquesta dada que vas a dir ara a mi em va deixar marcat.
0: És forta.
1: A
2: veure, quina és?
0: Que li fa por la seva pròpia caca.
3: Clar, te'n records.
2: La caca.
0: La caca.
1: Quan cagues, s'espanta.
2: Sí.
0: S'espanta.
3: A mi a vegades també em passa,
0: Però ha de ser molt gros, això. Ha de ser gros.
4: Avui algun dia que hòstia...
2: Què he menjat?
4: Jo mateix m'he anat a ingressar a l'hospital. Endavant.
0: Arnau, què ens has d'explicar?
5: A finals dels anys 60, els Estats Units d'Amèrica s'han consolidat com la primera potència mundial i com el far del capitalisme. Però no tots són flors i violes per al gegant americà. El país viu una època convulsa. La guerra del Vietnam cada cop va pitjor i el jovent del país s'ha rebel·lat contra el patriotisme que es pos i un racisme endèmic.
1: Mira, eren altres temps,
2: Sí.
1: Realment.
2: Ara ja no...
1: Ara ja no es manifesta ningú, ara ja.
5: Són temps per a la contracultura, les proclames d'amor lliure i la pau universal.
2: Això sí que era maco.
5: L'estiu del 1969, tota aquesta força es materialitza en una catarsi col·lectiva que es convertirà en el festival de música rock més icònic de tots els temps.
1: Avui passegem el gos pel festival de Woodstock.

0: El primer que hem de saber és que el Festival de Música de Woodstock no es va celebrar a Woodstock, sinó 70 quilòmetres al sud-oest d'aquesta població. Alguns inconvenients amb els permisos han fet que el festival canviï de lloc a última hora. Al final se celebrarà un descampat enorme que el propietari d'una granja de vaques ha cedit molt amablement per $75,000.
1: Carai.
0: Sí, tu. Segons, ja és més del que pots guanyar venent llet de vaca, segurament. Segons els organitzadors, seran 3 dies de pau i música. De moment, però, s'han gastat $3 milions i l'escenari encara no està acabat. És un escenari gegant i muntar-lo representa una feinada. El problema és que només falta un dia per començar el festival.
2: Què? L'escenari? Com va l'escenari? Us veig molt parat, ja.
3: Bueno.
2: Sou de la brigada de Woodstock,
3: vosaltres? Tranquil, mestre, tranquil, vull dir... Tot el seu temps,
2: Però si... Sí. Ho teniu tot per començar i encara no heu fotut res. Fa 3 dies que aquest escenari està muntat.
3: A veure, jefe, m'han d'arribar unes claus angleses. Sense aquestes eines no podem muntar res. No, hem d'esperar, què vol fer-hi? Hem d'esperar, ens han d'arribar les claus.
2: I d'on han de venir aquestes claus?
3: Collons d'Anglaterra! No us he dit que són claus angleses. Venen d'Anglaterra.
0: Els organitzadors es posen les mans al cap i aporten $3 milions invertits. I encara ho tenen tot a mig fer. Si no ho solucionen aviat, l'enganxada de dit serà considerable.
4: Però com pot ser que encara no tingueu l'escenari operatiu?
2: Collons, m'han dit que han d'arribar unes claus d'Anglaterra!
4: Si no fem alguna cosa, serà la ruïna.
2: Espera't un moment. Espera't. Mosse! Nena! Mosse, vine aquí! Vine aquí!
5: Què mana?
2: Com està el tema de les tanques?
5: Les tanques. A veure, ho tenim a mig fer. Però...
2: Deixa les tanques. Deixeu les tanques. Oblideu-vos de les tanques i veniu cap aquí a ajudar els que munten l'escenari. Val? Així sembla que anirem més bé, així.
3: No ho sé, no li prometo res, jo. Vull dir, jo ara quan m'hagi acabat de fumar aquests 4 porros que m'he preparat, ara jo m'hi poso ara.
5: Passa'm una calada.
3: Deixa'm a fumar aquests 4 porros i després us hi posem.
0: Els organitzadors han hagut de triar entre acabar de posar les tanques o enllestir l'escenari. Van molt malament de temps, per tant, s'ha decidit que el festival començarà sense que la zona estigui ben delimitada. De moment, el passeig amb la nostra gossa, la Rateta, és ben tranquil. El recinte està buit, només hi ha els tècnics feinejant amunt i avall. L'únic que hem de procurar és que cap foco no ens caigui a sobre. Al cap d'unes hores, el públic comença a arribar. Milers i milers de joves amb cotxes atrotinats i furgonetes Volkswagen pintades amb l'arc de Sant Martí fan cua per entrar al festival.
6: Això
0: és molt maco.
6: Jo
0: és d'aquests puestos que, de veritat, que no...
6: Com més gent hi ha, millor,
0: Sí, està el que m'agradaria més de ser-hi allà al mig, de veritat. Llàstima que ja es va fer, perquè si no...
6: Jo també vindria amb tu,
0: És d'aquells puestos...
6: Què sou? 800.000, vinc.
0: Ja vinc, aquí al mig. I borratxos, encara més.
2: I una cosa que no es diu... Pois.
0: Pois.
2: Tu saps els pois que hi havia allà?
0: Jo vaig anar una vegada al Canet Rock, que és el més a prop que he estat de Woodstock, diguéssim. Sí. I tot de borratxos parlant amb l'orella, no hi he tornat mai més.
6: Però no hi havia pois, ja.
0: No, pois no, però una mà de saliva a l'orella em vaig haver de treure. Els organitzadors han previst que arribin 60.000 persones, però la cosa s'està descontrolant. Molta gent s'ha adonat que no hi ha tanques que delimitin res i estan entrant al recinte sense tenir entrada i sense pagar res.
2: Tothom que tingui l'entrada anticipada, que passi per aquesta cua.
3: Quina entrada, quina
2: entrada. Tothom amb l'entrada anticipada de mà, sisplau.
3: L'entrada me l'he fumada.
2: Una mica d'ordre.
5: Teniu paper? A més que m'he quedat sense paper.
2: Sisplau, algú d'aquí té entrada anticipada?
5: És aquí lo de Marie Gelabert. En sèrio, teniu paper, sí o no?
3: Va fumada la Gelabert, també.
2: No m'agafi la...
5: Merda, m'ha caigut la Xina.
0: L'entrada és lenta i fora del festival s'ha format un embús de cotxes que ho bloqueja tot. Molta gent opta per abandonar el seu vehicle al mig de la carretera i accedir a peu al concert. Com que no hi ha tanques, els serà fàcil colar-se.
4: Que no veus que estan entrant sense pagar? Mira quina gentada que ve camps a través.
2: A veure, tota aquesta colla de hippies, a veure, fora d'aquí. A veure, no us coleu. Marxeu d'aquí, hippies, fora d'aquí.
0: Els hippies s'ho autoreconeixen? Vull dir, si el crides, si un hippie li dius...
2: Hippie.
0: Ell se sent al·ludit?
5: Depèn del fumat que vagi, una mica.
2: Sí, jo crec que sí.
0: Els esforços de l'organització són inútils. Val més assumir que la gran majoria d'assistents entraran sense pagar. Acceptar-ho i centrar-se en que els concerts surtin bé. Encara queda molta feina per fer i el repte logístic és molt gran. Els membres de l'organització tenien previst 60.000 persones, però en el punt màxim del festival arribaran a gairebé 500.000.
6: Imagina't.
0: Bueno, són 440.000 persones
6: sí,
0: més.
6: Sí, sí. Ja... Allà on te'n mengen dos, mengen tres.
0: Sí.
6: Sí, home. Ja ens hi vindrà 400.000 ara.
0: Sí, sí, sí. Oh, no, no, no. És el que va dir Jesús amb allò dels pans i els peixos.
6: Exacte, i se'n van sortir.
0: I tant.
2: A casa deien, allà on te'n mengen dos, passen gana tres, eh? Ah.
0: A part, i els porros fan venir gana, això sí que és això.
2: Fan venir gana.
0: A part dels organitzadors, qui més pateix a l'inici del festival és la rateta, que no para de bordar per la constant olor de marihuana que circula per l'ambient. És marihuana dels 60, una collita potent, amb molt aroma, que fa embogir a la pobra gosseta. Mentrestant han començat els concerts i els espectadors estan asseguts per tota l'esplanada. Les bones vibracions, l'amor lliure i les drogues de disseny campen màgicament pel festival. És música, eh? No se'ns ha enganxat.
6: Ah, val. Ho podem tallar?
0: Ara arrenca.
6: Ara sí que us ha enganxat poder.
2: És un helicòpter, això.
0: Ara.
2: Ara sí, això és clar.
0: Havies... Richie Havens, Carlos Santana, Janis Joplin, els Creedence, els The Who... Són alguns noms destacats que pugen a l'escenari i fan petar els amplificadors. Tot va més o menys bé fins que quatre núvols inofensius s'han convertit primer en una mica de pluja i després en una tempesta.
2: Ai, som. Ai, que va.
0: Però com que estem a l'agost i tothom va col·locat fins a les celles, sembla que la pluja, en lloc de molestar el públic, encara els fa gaudir més de l'experiència. El camp es converteix en un fangar. Alguns assistents es revolquen per terra i juguen amb el fang. És una connexió amb la mare terra.
5: Mireu, el cel està plorant. És un moment màgic.
6: Visca...
2: A mi no m'amulla, a mi no m'amulla. Per què no m'amulla?
5: Laura.
0: Feu-te el xubasquero, noi.
2: Per què vosaltres no m'amulla? A mi no m'amulla.
5: Algú té paper de fumar?
6: No, que va, que va.
5: No, de veritat.
2: El seu paper de fumar se m'ha mullat.
6: M'estic xinant el fang. Com mola fer l'amor amb el fang.
2: Els porcs també ho fan, això. Hosti, sóc en Nil dels joves.
6: Sí, tio.
2: Ei, tio.
6: T'havies sortit per TV3, eh, tio.
2: Ei, tio, voleu llenties?
0: Curiosament, mentre el públic es revolca pel fang, la rateta, tan elegant com sempre, intenta esquivar els bassals. Ja sabeu que és una gossa molt polida. Sort n'hem tingut que la pluja ha dissipat una mica l'olor de marihuana perquè la pobra ja s'estava quedant sense veu de tant bordar. La psicodèlia regna per l'ambient. Penseu que els artistes van tan col·locats com el públic.
2: Ho diràs.
0: Que
6: maco, això.
0: Això també ha de
6: quina
0: ser...
6: connexió.
2: La Janis Joplin no crec.
0: No ho conto. No. Excepte la Janis Joplin,
2: sí.
0: els altres, sí. En un moment dels concerts, Carlos Santana es pensa que la seva guitarra s'ha convertit en una serp. Bueno,
6: sí, no,
0: pot passar.
6: És normal. T'ha passat a tu actuant?
0: A mi?
6: Actuant en una que et pensis, hòstia, això de les sonografies amb un elefant.
0: Sí que m'ha passat.
2: El que toca la berra dels mongrins, sí. Que, a vegades es pensa que toca una girafa.
6: Els mongrins, que vols dir que van molt...
0: Van tots col·locats.
2: Sí, aviam, perdoneu, mongrins, eh? Vull dir, no... Sí.
0: En un pla més terrenal tenim problemes logístics greus. Només portem un dia de festival i l'organització ja s'ha quedat sense menjar ni aigua potable.
2: Ara sí que l'hem parida. Ai, la mà, les parades s'han quedat sense menjar.
0: Ai, Déu.
4: Doncs agafem una furgoneta de producció i anem a comprar.
2: On vols anar a comprar? No podem, la carretera està col·lapsada. Hem d'aixafar tots aquests cotxes, passar-los-hi per sobre. Com ho vols fotre? Que vingui un bulldozer, no ho sé, que hem de fotre.
0: Un què has dit?
2: Un bulldozer, una màquina grossa d'aquesta.
6: Això t'expliques...
0: Per acabar-ho de complicar, es necessiten assistències mèdiques. Hi ha gent que s'ha desmaiat per la intensitat de la festa. I una noia s'ha posat de part.
1: Ah! Ai, ajuda! Jo necessito ajuda!
2: Què passa, ara? Què passa? Què passa?
1: La meva amiga, que s'està posant de part.
5: Tranquil·les, no us preocupeu. Tindré la criatura aquí, el fang, en contacte amb la terra.
2: Això mateix, el que faltava. Agafeu-lo i porteu-lo a l'hospital.
5: Calli, deixeu-me opressors. La natura ha de seguir el seu cor.
2: Hi ha algun metge aquí que no vagi fumat?
0: Al final, els organitzadors han de demanar ajuda a l'exèrcit dels Estats Units perquè enviïn helicòpters medicalitzats i s'emportin les embarassades i els assistents que s'han desmaiat. Són moments d'angoixa. Molta gent comença a tenir gana i set. No hi ha menjar enlloc i la situació es complica per moments.
5: És que la només, rateta, què?
0: Només s'explica lo bo de Woodstock, eh?
7: Sí. Jo, poguer-hi ser aquest festival...
0: Hòstia.
5: El capello, la rateta, què? Què passa amb la rateta? Es morirà de gana.
0: La pobra rateta també té gana. Sort que és petita i amb poca cosa ja està plena. Això sí, ja fa estona que ha abandonat aquells aires senyorials que tenia. Ara mateix tenim la rateta rebuscant entre el fang qualsevol entrepà mig rosegat. És simple supervivència. Allò que la seva pròpia caca li feia por ja ho ha superat. Amb la quantitat de merda, brutícia i vòmits que té al seu voltant. Déu-n'hi-do.
8: Mare de Déu, quin desastre de festival. Mal hora el vam organitzar.
0: Finalment, l'exèrcit dels Estats Units envia helicòpters amb menjar i aigua potable. És l'única solució perquè els assistents de Woodstock puguin menjar. Els veïns de la zona també han anat fins al festival a portar-los 4 tàpers.
4: Has de tenir fe. Ja veuràs que d'aquí a uns anys se'n sentirà parlar d'això que hem fet avui.
8: A la garjola ens fotran. Ja veureu, a la garjola.
0: Els organitzadors no saben que han creat una mica sense voler el festival de rock més icònic de tots els temps.
2: Mentre no hi hagi cap mort, rai, saps? Vull dir, hem passat encara prou bé, saps? No? Què? Hi ha un mort? Quants?
0: Dos.
2: Dos morts?
0: Dos morts.
2: Home, ara que a la garjola ens fotrem.
0: És hora de parlar de la cara més fosca de Woodstock. Ens situem a l'últim dia del festival. Jimi Hendrix està actuant i molta gent ja ha desfilat cap a casa. Sembla que el pitjor ja ha passat, però en aquest punt de la història és quan es confirma una mort per sobredosi.
2: Bueno, aquesta raia que estaré de preveure. Sí.
0: Si hagués sigut a casa, aquest també s'hagués mort.
2: I tant, aquest ja m'havia tocat.
0: L'altra mort es produirà ben aviat. Ens hem de situar als afores del recinte, en un camp que hi ha just al costat. Un pagès està llaurant amb el seu tractor i de cop nota una trompada just a sota el vehicle.
5: Ai, la rateta.
0: No.
5: No, me l'has matat?
0: No.
5: No.
0: El pagès acaba d'esclafar un pobre noi que estava estirat dins d'un sac de dormir. És un del públic que havia marxat camps a través i s'havia fotut a dormir vora unes mates. Ha sigut un tràgic accident. Ningú en té la culpa.
7: A veure, també, és que m'acabo en Déu. Vull dir, jo estava aquí llaurant, anava llaurant i sento... Catacrac! I he pensat, hòstia, ha esclafat un gos. Però quan m'he girat he vist que, collons, hi havia un pobre nano.
2: I quan has vist que era un nano que has atropellat aquest pobre nano, què has fet?
7: Sí, què volies que fes, també? Que va trucar a l'ambulància, però, collons, ja es veia aquell nano que l'altre barri. Mira el tractor, veus? Encara hi ha pell enganxada aquí, el tractor.
0: Hòstia de Déu.
7: Això és del genoll, que l'he enganxat de baix, he anat pujant amunt, i el primer... El genoll m'ha quedat...
2: És un jonder, això teu.
7: Un genoll, dic. Què dius?
2: Un jonder és el...
7: No, dic Manel, jo. No, jo no.
0: Aquestes dues morts també contribueixen a fer publicitat de Woodstock, a fer-lo encara més salvatge. D'altra banda, si les tanques haguessin estat al seu lloc durant els concerts, potser el noi no hauria marxat pel camp i s'hauria salvat.
2: Sí, home, ara fot amb la culpa les tanques, tu. Amb lo drogats que van tots aquests hippies, i ara les quatre tanques que no hem posat, ara tindrà la culpa les tanques. Drogats, colla de pollosos, hippies.
0: Ei. Woodstock deixa una empremta inesborrable en la memòria col·lectiva de tota una generació. Heu de saber que les pèrdues econòmiques van ser enormes, però els organitzadors les van recuperar quan van filmar un documental sobre el festival que va guanyar un Òscar l'any 1971.
7: Veus?
5: Mira. I què se n'ha fet de la rateta, sisplau?
0: La rateta, la nostra chihuahua. Ai. La rateta...
5: Se l'han menjat.
0: Amics meus, se l'han fumat, t'imagina.
2: Orelles i tot.
0: Fumar-te un chihuahua, de fet.
2: Has d'estar molt apurat, eh?
7: Has d'anar fent... Acabes fumat, però bordant, eh?
0: La rateta, la nostra chihuahua, és... Viva! Yeah!

La nostra amiga ha superat el passeig, però està ben marejada. Tornem a casa morts de fam, cansats, sense haver dormit, plens de fang i amb una pudor de marihuana que espanta. La rateta ha sobreviscut, però no sabem si mai més tornarà a ser aquell gos tan intel·ligent que detectava droga. Ara es mou lentament i té els ulls ben inflats i vermells, més del que s'espera d'un chihuahua. Woodstock també li ha passat factura. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres. I ara...

Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Jornada crítica per als bombers amb diversos incendis simultanis a Catalunya que han obligat a confinar més de 15.000 persones al llarg d'aquest dimecres. Els bombers han aconseguit estabilitzar els focs declarats a Gavà, Navarcles, Aiguamúrcia i el que va començar dilluns a Sentmenat, però continuen treballant en un incendi a Guimerà, a l'Urgell. Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor. L'Observatori Fabra de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus. La màxima del dia, però, l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Aquest dijous, 219 municipis estaran en nivell màxim per risc d'incendis. Els agents rurals restringeixen també l'accés a 7 parcs naturals. Queden suspeses activitats considerades perilloses, com ara les obres a la xarxa de carreteres, les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. El president nord-americà ha rebaixat el to amb els seus socis de l'OTAN en la reunió de l'Aliança Ankara després de l'esbroncada prèvia a la cimera. Sánchez treu importància a les amenaces de Trump, reivindica el compliment d'Espanya amb l'OTAN i les relacions comercials amb els Estats Units que depenen de la Unió Europea. El president nord-americà ha acusat Espanya de ser un soci terrible i ha ordenat aturar les relacions comercials amb Madrid. Els veïns dels 93 habitatges desallotjats a Barcelona per l'esvoranc de les obres del metro no podran tornar a casa seva com a mínim fins dissabte. Els tècnics han de certificar l'estabilitat del terreny durant 3 dies seguits. Els resultats d'aquest dimecres han estat positius. El grup 62 arrencarà la nova temporada literària de tardor amb la previsió de tancar l'any amb un increment de vendes del 4%. Entre les grans apostes, el nou llibre de Laura Agost i la monumental Història de les dones. Esports.
1: Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora de London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar el London City és que es tracta d'un club sense equip masculí. L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada. I al Tour de França, el garrotxí, amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar, ha hagut d'abandonar per caiguda després de completar la cinquena etapa. Molinar s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Koy i el noruec Torsten Train manté el mallot groc de líder.
0: I el temps, nit i matinada, un altre cop tòrrides a la costa, tropicals a l'interior i no descartem repetir alguna nit roent. Dijous tornem a tenir un dia de sol i a la tarda repetirem alguns ruixats al Pirineu. La calor serà extrema una altra vegada i superarà els 40 graus, però no de forma tan extensa com dimecres. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info.
0: Catalunya viu una nova jornada crítica pels incendis forestals. Diversos focs simultanis a Gavà, Navarcles i Aiguamúrcia han obligat a confinar milers de persones i han tensionat al màxim la feina dels bombers. Aquests nous incendis, sumats a les tasques que encara fan a Sentmenat pel foc que es va declarar dilluns, han obligat a desplegar més de 700 agents de bombers i 200 vehicles arreu del territori per fer-hi front. Tots quatre han quedat estabilitzats aquest dimecres a la nit, però les autoritats fan una crida a la responsabilitat perquè el risc es manté extrem en els propers dies. Cerdanyola del Vallès, Àlex Giral Robert.
3: Els cossos d'emergència es donen per acabats els moments més complicats d'aquesta última onada d'incendis. El de Gavà al Baix Llobregat i el de Sentmenat al Vallès Occidental han quedat estabilitzats, mentre que Navarcles, al Bages i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, són els que més inquietaven els bombers. David Borrell, cap del cos.
4: Dos incendis que habitaven molt manament, el de Navarcles, sobretot per aquesta situació de simultaneïtat, i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
3: Però advertit que la perillositat per als pròxims dies, en especial aquest dijous, continua sent màxima. Per això la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar molta cautela a la ciutadania.
5: Donades les altes temperatures, donat la baixa humitat,
2: donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades a les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies, i per tant, doncs, molta precaució, molta prudència i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
3: Els bombers alerten que estan arribant al límit amb gairebé 700 efectius mobilitzats pels incendis d'aquest dimecres, focs que també han provocat el confinament de més de 12.000 habitants.
0: A més d'aquests incendis ja estabilitzats, a última hora d'aquest dimecres s'ha declarat un nou foc a Guimarà, a l'Urgell, que crema sense control. L'avís s'ha emès prop de les 9 del vespre. El vent complica les tasques dels cossos d'extinció i, de moment, el foc avança per dos flancs. El flanc esquerre crema en una zona de camps i el dret, que és el que més preocupa, està molt obert en una zona boscosa d'alzinars. Sobre el terreny hi treballen una desena de dotacions terrestres dels bombers a l'espera que arribin reforços des dels incendis ja estabilitzats en altres punts del territori, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp i Navarcles, al Bages. En aquest foc no hi poden treballar les dotacions aèries fins que es faci de dia. I com dèiem, a Navarcles, al Bages, l'incendi forestal que crema al límit del terme municipal d'Artés ja està estabilitzat. Les flames han calcinat una superfície aproximada de 30 hectàrees, segons càlculs provisionals dels agents rurals. Els bombers continuaran treballant tant a la zona agrícola com en una indústria que ha quedat totalment calcinada. Protecció Civil ha aixecat l'ordre de confinament que havia emès a la zona i que ha afectat unes 9.000 persones. Centre de Comandament de Sant Fruitós de Bages, Maria Costa.
5: El bon pronòstic de l'incendi ha permès aixecar el confinament de Cabrianes, la zona del polígon industrial de Berenguer, Sallent i també la zona d'Artés. Malgrat el desconfinament, Protecció Civil ha demanat a la població no acostar-se a la zona afectada. N'ha parlat a 3CAT Info, la delegada del govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, des del Centre de Comandament de Bombers de Sant Fruitós de Bages.
6: Demanem a la població que segueixin totes les indicacions, que segueixin mantenint la prudència davant de l'incendi. Ha afectat algunes granges, més que afectant el tema d'incendi, sobretot amb el component elèctric, perquè s'ha hagut de tallar l'electricitat, però com deia a l'inici, ara mateix no estem parlant tant d'un incendi forestal, sinó més d'un incendi industrial.
5: El foc ha començat al pont de Cabrianes i ha anat saltant amb focus secundaris fins que ha arribat a una empresa que gestiona residus com fusta, ferralla i electrodomèstics i que ha quedat del tot afectada sense que hi hagi, això sí, ferits. L'actuació dels ADFs i els pagesos ha estat clau per evitar que les flames arribessin a les granges. Ho ha explicat aquesta emissora un dels coordinadors comarcals dels ADFs del Bages i el Moianès, Jordi Tort, que és qui ha articulat tots els voluntaris i pagesos.
7: Hem aconseguit de reunir una quarantena de tractors, llaurant i també portant l'aigua que ens demanaven per les cuves per poder fer la nòria amb els camions de bombers i la nostra de les ADFs. No hi ha hagut, gràcies a Déu, ni cap afectació a les granges, només aquesta indústria. Hem pogut també tancar l'incendi pel cap llaurant i per algun flanc que no saltés la carretera.
5: El foc ha cremat una trentena d'hectàrees.
0: I també està estabilitzat l'incendi a la Serra del Montmell, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. Els bombers hi treballen amb una quarantena de dotacions per evitar revifalles. Fins ara les flames han calcinat una setantena d'hectàrees. Protecció Civil ja ha desconfinat les 1.600 persones de municipis com Pontons, el Pla de Manlleu, algunes zones del Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Unitat mòbil al Montmell, Xavier Espelt i Jordi Barranca.
8: L'incendi declarat poc després de les 4 de la tarda a la zona del Pla de Manlleu, al municipi d'Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp, té bones perspectives segons els bombers. De fet, en aquest sentit, a última hora del dia s'ha aixecat el confinament dels nuclis afectats. Bones notícies, per tant, pels veïns com ara el Marcos i la Jèssica, que han viscut amb neguit durant les últimes hores.
9: Bueno, jo anava cap a casa, tinc amb un pare amb 80 anys sol a casa i li he dit als Mossos que em deixessin passar, no m'han deixat passar. Una de les opcions que m'ha donat que busqui un camí per anar a casa i que m'espavili.
10: Quan he arribat m'he trobat la patrulla aquí i m'ha dit que no es pot entrar. Després, al cap de mitja hora han sonat les alarmes de confinament, però ja feia estona que havien tancat el poble. I de moment doncs, no sabem res. Preguntes i ningú sap res. Truques al 112 i ningú sap res.
8: I és que parlem d'una zona amb algunes cases i masies força aïllades, com destacava l'alcalde Òscar Cendra en aquesta emissora.
11: Aquí els riscos més grans que tenim ara mateix són les masies. És una zona amb molta població amb masies, no? En zones rurals. I si es té que declarar fer un espai per aquests casos, es farà. primer sempre esperar que diuen els cossos de bombers i treballar conjuntament perquè puguem actuar aquest incendi el més ràpid possible.
8: El fet que hi hagi vinyes i, per tant, terrenys treballats al voltant de la zona de l'incendi és un factor que està ajudant molt a les tasques d'extinció.
0: I el govern i la Diputació es comprometen a tirar endavant el pla director d'actuacions a les Gavarres que estan enllestint el consorci, que és qui gestiona el massís. Aquest dimecres, el govern i la Diputació s'han reunit amb alcaldes i membres del consorci a la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà. Josep Lluís Blázquez i Laia Claret.
12: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, especifica que d'aquí 15 dies hi ha una junta rectora extraordinària del consorci per concretar la part tècnica i necessitats.
13: I avui podem estar posant-nos d'acord al voltant de quantitats econòmiques que haurem de calcular en els propers 15 dies en aquesta junta rectora, perquè el Consorci de les Gavarres ja havia encarregat un pla director que s'estava desenvolupant en aquests moments i, per tant, l'acabarem de tancar en aquests propers 15 dies i ens fixarem aquest horitzó a 4 i 8 anys per poder seguir treballant.
12: El vicepresident de la Diputació de Girona, Pau Preses, remarca que el pla hi participen tots els actors implicats.
14: Per fer això calen recursos. Si en aquest cas el Consorci de les Gavarres forma part de la Diputació, aquest pla d'actuació planificat, una actuació planificada que no es pot fer en aquest cas doncs, en un mes o en dues setmanes, sinó que cal que sigui una actuació planificada ben feta per tots els agents que formen part del massís.
12: Aquest pla és per les 30.000 hectàrees del massís. Alguns dels punts que s'abordaran, per exemple, són la delimitació de camins o l'abastiment de dipòsits d'aigua al massís.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor amb temperatures rècord en alguns punts. L'Observatori Fabra a la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història amb 40,9 graus, però també en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat s'han batut rècords absoluts. Sarai Sarroca és directora del Meteocat en declaracions a Catalunya Ràdio.
16: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
0: La màxima del dia, però, l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública en declaracions a 3CAT Info.
17: Estem des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda en molts dies perquè pot portar més problemes per la salut.
0: Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus. I la gent gran són els que més en tenen i els poden descompensar altres malalties cròniques de base. I en tot plegat s'eleva a 219 municipis el risc extrem d'incendis. S'hi ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, que prohibeix, entre altres activitats considerades perilloses, les obres a la xarxa de carreteres, les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. Per reduir riscos, s'amplia la prohibició d'accés a un nou espai natural, el Montmell Marmalà. Tampoc es pot entrar a les Gavarres, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies, Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Des d'allà parlem amb Montse Poblet.
18: Aquí, com els altres 8 espais naturals tancats per risc extrem d'incendis, no es pot circular ni a peu ni en bicicleta pels camins. Hi ha cintes barrant el pas i cartells advertint que el perill d'incendi és extrem i als pàrquings totes les barreres estan abaixades. Els que, malgrat tot, han vingut, els informadors del parc els han fet girar cua.
19: Oh. So it's closed, you cannot park here, you know, Montserrat, nowhere, all this area has a...
20: It's too dangerous.
19: Very... Yes, exactly.
20: Okay, now, we understand.
19: Yep. Okay.
20: Thank you.
18: David Gami, sotsinspector dels agents rurals, justifica el tancament dels espais naturals per la necessitat de reduir al màxim els riscos en un moment en què qualsevol incident pot acabar derivant en un incendi forestal.
21: Les temperatures es preveu que siguin molt altes, la humitat relativa continuarà siguent molt baixa i, per tant, la probabilitat d'ignició serà alta durant uns dies i el que volem evitar és que les persones i el parc natural, en aquest cas, doncs pateixin cap incendi.
18: Les multes per no fer cas de la prohibició d'entrar als espais naturals que s'han tancat van dels 6.000 euros per les infraccions lleus als 150.000 per les molt greus.
15: El temps.
0: És moment de sentir la previsió de Gemma Puig.
22: Mantenim aquesta segona onada de calor i aquestes nits tropicals tòrrides i fins i tot roent es poden repetir cap a l'Empordà. Per tant, nit que mantindrem aquestes temperatures molt i molt altes. I altre cop aquest dijous doncs, tornarà a fer calor. Una calor que es tornarà a intensificar. Repetirem molts valors arribant als 40 graus o per sobre. No seran tan extensos com vam tenir dimecres, però igualment s'enfilaran i força avisos de calor de nivell alt o molt alt a moltes comarques, també entre la costa i el perlitoral des del Baix Llobregat fins a l'Empordà i també aquest nivell molt alt cap a Ponent. Temperatures elevades, un dia de sol, perill d'incendi elevat i, per tant, altre cop, molta, molta precaució i de cara a la tarda tornarem a tenir ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu. De cara a divendres afluixa una miqueta la calor, en farà, però no tindrem aquests valors tan disparats i aquesta segona onada de calor que s'allargarà de cara a la propera setmana.
15: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: En plana internacional, segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. Com ja va passar la nit de dimarts a dimecres, l'exèrcit nord-americà ha atacat objectius iranians a la costa de l'estret d'Hormuz, a les ciutats portuàries de Bandar Abbas i Sidik. Segons el comandament central de l'exèrcit dels Estats Units, la nit de dimecres a dijous han començat una sèrie d'atacs addicionals contra l'Iran per degradar la seva capacitat per frenar la lliure navegació a l'estret d'Hormuz. El comunicat militar recorda que els bombardejos són la resposta a l'agressió iraniana injustificada, diu, contra vaixells comercials que naveguen per una via marítima vital en aigües internacionals. L'agència iraniana MER ha informat que els sistemes de defensa antiaèria s'han activat poc després de les 10 de la nit de dimecres per neutralitzar els atacs. Els bombardejos nord-americans de dimarts a la nit van causar la mort de 9 militars iranians, han informat aquest dimecres les autoritats de Teheran. La nova espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà es produeix en les hores prèvies a la culminació dels funerals per la mort de l'ayatolà Khamenei, assassinat el primer dia de la guerra, el 28 de febrer. Les despulles de qui va ser líder suprem de l'Iran seran enterrades aquest dijous a la ciutat santa de Mashhad, que és on va néixer Khamenei. Milions de persones han seguit els actes funeraris tota aquesta setmana a l'Iran i a l'Iraq. I després d'esbroncar els líders europeus, Donald Trump tanca la cimera de l'OTAN a Turquia enterrant la destral de guerra. Ha celebrat els progressos dels aliats per augmentar la despesa militar i creu que tots els països acabaran gastant el 5% del PIB en defensa, tal com reclamen els Estats Units. En el marc de la cimera, Trump ha donat per acabat l'alto el foc amb l'Iran, però sense desvelar el futur de les converses amb Teheran. Enviat especial a Ankara, Bruno Fortea Mires.
23: Arran d'això, els preus del petroli s'han disparat i preguntat sobre què pensa fer a partir d'ara, Trump ha reivindicat la seva gestió de la guerra.
24: Mai veurem un Iran amb armes nuclears. Això és molt més important que els números de què parles. Els preus del petroli estan caient com una roca i ara pujaran una mica. Això s'acabarà molt ràpid.
23: Trump portava des del principi de la cimera carregant contra els aliats de l'OTAN, entre altres coses, per no haver ajudat els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Però aquest dimecres, després de reunir-se amb els líders europeus, Trump ha capgirat el seu discurs.
24: La unitat en aquella sala ha estat increïble. Sí, en realitat, amor. Ha anat tot molt bé. Hi havia un amor en aquella sala que ha estat fantàstic. Així que aquesta cimera ha estat un gran èxit.
23: I creu que tard o d'hora tots els aliats europeus gastaran el 5% del PIB en defensa, tot i que el govern espanyol s'hi nega.
24: Alguns ja han respost de debò a la crida. D'altres estan fent grans canvis i acabaran responent a la crida. Crec que puc dir que en tots els casos acabaran responent a la crida.
23: La cimera de l'OTAN també també deixa bones notícies per Ucraïna. Els aliats enviaran a Kiev 70.000 milions d'euros en ajudes per aquest any. Prop de la meitat d'aquests diners, però, ja estaven compromesos en altres préstecs europeus. I a part d'això, Trump també s'ha obert a deixar que Ucraïna pugui fabricar dins del seu territori els míssils nord-americans Patriot, un armament que ara mateix a l'exèrcit ucraïnès li fa falta per contrarrestar els bombardejos russos.
0: I ara ho sentíem, l'anunci de la fi de l'alto al foc ha disparat el preu del petroli i ha fet caure les borses. El preu del Brent, el cru de referència a Europa, ha arribat a escalar més d'un 8% i el barril s'ha arribat a cotitzar a més de $80. Finalment ha moderat lleugerament les pujades. La previsió dels analistes és que s'ha entrat en una etapa d'inestabilitat, tal com explica el director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la UB, Emili Bizuete.
1: Durant uns dies estarem amb incertesa i el mercat amb aquesta incertesa sobrereacciona, o sigui, puja o baixa de forma molt accentuada, molt ràpida.
0: Les borses han reaccionat al trencament de la treva amb baixes generalitzades. Als Estats Units, l'índex Dow Jones ha caigut un 1%. A Europa s'ha tancat la sessió amb pèrdues de prop del 2%, mentre que el selectiu de la borsa espanyola, l'IBEX 35, ha caigut prop d'un 3% per les amenaces de Trump de tallar les relacions comercials bilaterals amb Espanya. I precisament sobre això, Pedro Sánchez treu ferro aquestes amenaces de Trump, que ha acusat Espanya de ser un soci terrible per no complir els nous compromisos en defensa i ha ordenat tallar les relacions comercials amb Madrid. El president espanyol li ha recordat que aquestes relacions depenen de la Unió Europea i ha reivindicat el compromís i el compliment de l'estat espanyol amb l'OTAN. Ho ha fet des de la cimera de l'Aliança Atlàntica que es fa a Turquia. Sentim primer Trump i després la resposta de Sánchez.
2: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen, no vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, sisplau, incloent-hi les visites.
3: Calma y paciencia y una cierta normalidad también, porque al fin y al cabo cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas.
0: Coincidint amb la cimera de l'OTAN, el president espanyol i Trump han mantingut una conversa informal amb to cordial, segons Sánchez, sobre el Mundial de Futbol. Després, en una roda de premsa, el president nord-americà ha reiterat que Espanya s'ha portat malament amb els Estats Units, com d'altres països ha dit que no els han ajudat, i ha acabat destacant la unitat que hi ha hagut a la cimera de l'OTAN.
15: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A Barcelona, els veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi, desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar fins al cap de setmana a casa seva. Els tècnics necessiten mesurar l'estat del terreny fins dissabte per certificar-ne l'estabilitat. Segons els responsables de la Generalitat, els controls d'aquest dimecres han donat bons resultats després d'omplir l'esvoranc de formigó. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori.
4: Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal tres dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. El terreny es mou a poc fins que no ho fa, eh? Però un cop estabilitzada la situació hem de garantir que el terreny està a la seva posició i això seran 3 dies de supervisió contínua.
0: La directora de Projectes de Territori, Begoña Castiblanque, diu que revisaran tots els avisos d'esquerdes que hagin aparegut les últimes setmanes coincidint amb el pas de la tuneladora.
20: Qualsevol petició que ens arriba en aquesta obra i en qualsevol altra obra en relació amb aparició de fissures, tenim un protocol establert, tenim un canal de comunicació i atenció, totes les peticions que ens arriben són ateses. No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh?
0: Els veïns dels pisos desallotjats podran entrar a casa seva sempre que vulguin per buscar objectes personals sota la supervisió dels bombers. I en plana cultural, la distopia El preu de néixer de Laura Gost i la monumental Història de les dones, dirigida per la catedràtica d'Història Montserrat Duc, són dues de les principals apostes per aquesta tardor del grup 62. Duc ha dirigit 70 autors per aportar una nova visió de la història del país des de la perspectiva de gènere.
25: Refer la història de Catalunya, que té un dèficit crònic, perquè és una historiografia avançada, però que continua sent una historiografia amb filtre masculí, parlant d'homes, parlant majoritàriament d'aquelles activitats que són el poder i els negocis, i per tant excloent les dones.
0: També arribaran a les llibreries els nous llibres de Martí Gironell, Care Santos o Camila Läckberg i la biografia de Maria Barbal. Tot plegat en un moment de creixement del grup 62, que preveu tancar l'any amb un increment de vendes del 4%, impulsat en bona part pel llibre juvenil. Emili Rosales és el director editorial de Grup 62.
5: L'any passat parlàvem més d'un fenomen que és el roman fantasy, continua existint. Columna fa una de les sèries de més èxit, que de la Rebecca Yarros, i per tant, sí, la franja juvenil és la franja on creix més la lectura. Això continua sent així amb les últimes dades que tenim.
0: Els 15 segells editorials de Grup 62 publiquen 500 títols diferents l'any.
15: Esports.
0: Amb David Ubach.
6: Alexia Putella ja és oficialment nova jugadora del London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York.
7: Era el moment indicat després de guanyar-ho tot i després de donar el millor de mi pel Barça, per prendre la decisió que la temporada passada era la meva última al Barça.
6: L'excapitana del Barça ha desvelat un dels motius que l'han dut a triar el London City, que és un club sense equip masculí, diu. La durada del contracte d'Alexia amb el conjunt anglès ha quedat sense especificar.
15: 3CAT Info.
6: El Mundial de Futbol aquest dimecres s'ha viscut la primera jornada de descans, sense partits, des que va arrencar la competició fa 4 setmanes. Aquest dijous començaran ja els quarts de final amb l'eliminatòria entre França i el Marroc a Boston. Per divendres quedarà el duel de quarts de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles. Hores abans del decisiu partit, el porter basc Unai Simón ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. El porter titular del combinat espanyol s'ha referit a la relació amb Joan García, entre d'altres.
9: Con Joan, muy buen rollo. Y con la calidad humana que tiene Joan, estoy seguro que cuando terminemos esta concentración tendremos un grupo humano maravilloso que formaremos los tres porteros y que, evidentemente, eso sumará en pro del equipo.
6: Un apunt encara relatiu al Mundial. Després de la seva eliminació als vuitens de final, Mèxic ja té nou seleccionador en substitució de Javier Aguirre. Es tracta de l'exjugador del Barça i extècnic del filial blaugrana, Rafa Márquez. Més futbol, Mundial a banda ara.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada. I mentrestant, el club blanquiblau ha presentat el seu segon fitxatge, que vam conèixer aquest dimarts. Es tracta del lateral esquerre neerlandès, Kiu Hartman.
10: Les converses van començar ja al desembre amb l'Alan. Després, quan vam fitxar Monchi, vaig parlar moltíssim amb ell i l'altre dia vaig poder conèixer Manolo. M'han transmès que em volien. Des del principi els contactes van ser bons i ara estic molt feliç de ser aquí.
6: Hartman, de 24 anys, arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, també propietat del president de l'Espanyol, Alan Pace. Sense deixar encara l'Espanyol, Ramon Terrats, que aquesta temporada ha jugat cedit pel Villarreal a l'equip blanquiblau, té nou equip. El club groguet l'ha traspassat al Getafe, que el firma fins al 2029. I pel que fa a l'Espanyol femení, ha anunciat el fitxatge de la defensa vallesana Carla Morera, de 31 anys, fins al 2027.
11: Molta experiència i molta feina. Espero que les ganes i...

0: El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Kooij del Decathlon i el noruec Thor Centraen de l'1X manté el mallot groc de líder de la general. El torneig de tenis de Wimbledon aquest dijous es disputaran les semifinals femenines. La segona s'ha definit aquest dimecres i enfrontarà la txeca Linda Noskova i la ucraïnesa Marta Kostyuk. El quadre masculí ha quedat configurat a la segona semifinal de divendres, que oposarà el britànic Arthur Ferry, el número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev. Del tenis passem al bàsquet, per explicar que s'ha fet el sorteig de la fase de grups de l'Eurocup, on hi haurà el Manresa. L'equip del Barça jugarà al grup D, juntament amb el Mònaco, el Başakşehir turc, l'Ulm alemany, el Roma italià, el Lietkabelis lituà, el Pauk de Salònica grec i el Balkan búlgar.
1: Són dos quarts de set.

0: Principals titulars del dia, jornada crítica per als bombers amb diversos incendis simultanis a Catalunya que han obligat a confinar més de 15.000 persones al llarg d'aquest dimecres. Han aconseguit estabilitzar els focs de Gavà, Navarcles, Aiguamúrcia i el que va començar dilluns a Sentmenat, però continuen treballant en el de Guimerà, a l'Urgell. Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor. L'Observatori Fabra de la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus. La màxima del dia l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. A partir d'ara us explicarem que el president Illa ha negat al Parlament cap negligència del govern en l'origen de l'incendi de les Gavarres, que ha cremat 2.300 hectàrees. També que el govern aposta per implantar un model de pagament per ús tipus vinyeta per circular per les carreteres d'alta capacitat amb l'objectiu de reduir el trànsit en vies saturades com l'AP7. I ens fixarem en el Festival Grec que celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional i la seva relació amb la ciutat de Barcelona en una festa al Teatre Grec amb xerrades, projeccions de curtmetratges i ball. Esports. David Ubach, què destaquem?
1: Que Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora de London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar al London City és que és un club sense equip masculí.
0: I el temps, dijous es manté la calor extrema després d'una nit tòrrida a la façana costanera. Matí de sol i a la tarda repetirem alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Tornarem a superar els 40 graus, però no de forma tan extensa com dimecres. Divendres i dissabte afluixa una mica la calor. Catalunya viu una nova jornada crítica pels incendis forestals. Diversos focs simultanis a Gavà, Navarcles i Aiguamúrcia han obligat a confinar milers de persones i han tensionat al màxim la feina dels bombers. Aquests nous incendis, sumats a les tasques que encara fan a Sentmenat pel foc que es va declarar dilluns, han obligat a desplegar més de 700 agents de bombers i 200 vehicles arreu del territori per poder fer-hi front. Tots quatre han quedat estabilitzats aquest dimecres a la nit, però les autoritats fan una crida a la responsabilitat perquè el risc es manté extrem en els propers dies. Cerdanyola del Vallès, Àlex Giral Robert.
2: Els cossos d'emergència es donen per acabats els moments més complicats d'aquesta última onada d'incendis. El de Gavà al Baix Llobregat i el de Sentmenat al Vallès Occidental han quedat estabilitzats, mentre que Navarcles, al Bages i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, són els que més inquietaven els bombers. David Borrell, cap del cos.
3: Dos incendis que habitaven molt manament, el de Navarcles, sobretot per aquesta situació de simultaneïtat, i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
2: Però ha advertit que la perillositat per als pròxims dies, en especial aquest dijous, continua sent màxima. Per això la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar molta cautela a la ciutadania.
4: Donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades a les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies.

0: Per tant, doncs molta precaució, molta prudència i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
1: Els bombers alerten que estan arribant al límit amb gairebé 700 efectius mobilitzats pels incendis d'aquest dimecres, focs que també han provocat el confinament de més de 12.000 habitants.
2: A més d'aquests incendis ja estabilitzats, a última hora d'aquest dimecres s'ha declarat un nou foc a Guimerà, a l'Urgell, que crema sense control. L'avís s'ha emès prop de les 9 del vespre. El vent complica les tasques d'extinció i, de moment, el foc avança per dos flancs. L'esquerra crema en una zona de camps i el dret, que és el que més preocupa, està molt obert en una zona boscosa d'alzinars. Sobre el terreny hi treballen una desena de dotacions terrestres dels bombers a l'espera que arribin reforços des dels incendis ja estabilitzats en altres punts del territori, Aiguamúrcia, a l'Alt Camp i Navarcles, al Bages. En aquest foc no hi poden treballar les dotacions aèries fins que es faci de dia.
3: 3CAT Info.
2: Mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha negat cap negligència en l'origen de l'incendi de les Gavarres durant la sessió de control que s'ha fet aquest dimecres al Parlament. Recordem que la principal hipòtesi sobre l'origen d'aquest foc és que va ser causat per la radial d'un operari que treballava per una empresa contractada pel Departament de Territori. L'executiu ha confirmat que es va enviar un missatge a la companyia advertint de les restriccions. Tot i això, l'oposició ha pressionat perquè es depurin responsabilitats. Sentim la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, i la resposta contundent del president de la Generalitat.
4: Havien d'haver reforçat la supervisió i havien de garantir que les restriccions es complien. I és evident que alguna cosa ha fallat si les empreses que treballen per a la Generalitat provoquen un greu incendi.
5: Des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
2: El diputat de la CUP, Dani Cornellà, s'ha enfrontat amb la consellera Sílvia Paneque perquè creu que tot plegat no queda clar. El sentim.
6: Quan l'administració pública amaga la informació, l'únic que aconsegueix és que corrin rumors i que generi més desconfiança amb els governants.
7: Primer l'emergència, després la investigació. Aquests són els passos i l'ordre que s'ha de seguir. I prou teories de la conspiració. Una mica de responsabilitat, senyor Cornellà.
2: 3CAT Info ha pogut comprovar que l'autorització de la Generalitat per la realització de les obres posava per escrit que en cas de risc màxim d'incendi s'havien de suspendre els treballs.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Catalunya viu aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor amb temperatures rècord en alguns punts. L'Observatori Fabra a la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història amb 40,9 graus, però també en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat s'han batut rècords absoluts. Sarai Sarroca és directora del Meteocat en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
2: La màxima del dia l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública, en declaracions a 3CAT Info.
9: Estem des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem al contrari evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda durant molts dies la que pot portar més problemes per la salut.
2: Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus, i la gent gran són els que més en tenen i els poden descompensar altres malalties cròniques de base.
3: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Obrim plana internacional parlant de la segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. Com ja va passar la nit de dimarts a dimecres, l'exèrcit nord-americà ha atacat objectius iranians a la costa de l'estret d'Hormuz, a les ciutats portuàries de Bandar Abbas i Sirik. Segons el comandament central de l'exèrcit dels Estats Units, la nit de dimecres a dijous han començat una sèrie d'atacs addicionals contra l'Iran per degradar la seva capacitat per frenar la lliure navegació a l'estret d'Hormuz. El comunicat militar recorda que els bombardejos són la resposta a l'agressió iraniana injustificada, diu, contra vaixells comercials que naveguen per una via marítima vital en aigües internacionals. L'agència iraniana Mer ha informat que els sistemes de defensa antiaèria s'han activat poc després de les 10 del vespre de dimecres per neutralitzar els atacs. Els bombardejos nord-americans de dimarts a la nit van causar la mort de 9 militars iranians, han informat aquest dimecres les autoritats de Teheran. La nova espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà es produeix en les hores prèvies a la culminació dels funerals per la mort de l'Ayatollah Khamenei, assassinat el primer dia de la guerra, el 28 de febrer. Les despulles de qui va ser el líder suprem de l'Iran seran enterrades aquest dijous a la ciutat santa de Mashhad, que és on va néixer Khamenei. Milions de persones han seguit els actes funeraris tota aquesta setmana a l'Iran i a l'Iraq. I el Fons Monetari Internacional alerta que l'escalada de la guerra a l'Orient Mitjà perjudicarà el creixement mundial i agreujarà les tensions inflacionistes. En un informe elaborat abans del trencament de la treva entre els Estats Units i l'Iran, l'FMI ha tornat a rebaixar la precisió de creixement de l'economia mundial, que ha situat al 3%. L'entitat manté sense canvis les previsions per a Espanya, que amb un augment del PIB del 2,1% es manté molt per sobre de l'increment previst per l'eurozona, que no arriba a l'1%, però per sota del 2,6% que preveu el govern espanyol. I encara en plana internacional, l'ONU fa una crida a la comunitat internacional per recaptar 300 milions de dòlars per als veneçolans afectats pel doble terratrèmol. Tant l'oposició, amb Maria Corina Machado al capdavant, com l'actual govern de Delcy Rodríguez intenten capitalitzar la gestió d'aquesta catàstrofe natural. Enviat especial a Venezuela, Miquel Jarque.
10: El paper dels Estats Units, que va irrompre a Venezuela amb el segrest de Nicolás Maduro, és volgudament discret. Els 2.000 soldats que té desplegats no s'han fet notar aquests dies. Luis Vicente León, analista polític, sosté que no volen ser percebuts per la població com un poder polític, tot i que domina i sotmet el gabinet de Delcy Rodríguez.
11: Si tu muestres 2.000 efectivos militares, la gente puede percibir que eso es quien lo viene a defender. Ese militar no viene a defenderte a ti. Ese militar viene a defender los intereses americanos, probablemente los intereses económicos. Él no quiere confundir eso en la defensa de tus intereses sociales, políticos o de seguridad ciudadana.
10: Sembla que amb el terratrèmol tant Delcy com Maria Corina surten guanyant. La primera perquè guanya temps i evita unes eleccions que la desbancarien segurament del poder. La segona perquè és qui millor capitalitzarà el descontent social per la gestió de la tragèdia. Aquí també es freguen les mans els poders econòmics que ja pensen en tornar a edificar a la Guaira.
2: Pedro Sánchez ha carregat contra Núñez Feijóo per equiparar les baixes laborals amb el càncer i adverteix que el que pretén el Partit Popular és retallar drets laborals quan governi. El PP ha admès que s'ha pogut produir un error de comunicació i que Feijóo es referia als casos fraudulents. Els empresaris aposten per negociar amb els sindicats una solució al problema. Madrid, Àngels Lafuente.
12: Pedro Sánchez ha deixat molt clar què en pensa de les declaracions de Feijóo.
13: Me parece absolutamente desafortunado el equiparar las bajas laborales con el cáncer.
12: Mentre el popular Juan Bravo, en una entrevista a La Sexta, ha matitzat el missatge de Feijóo i assegura que es referia només a l'absentisme fraudulent, Sánchez diu que tothom ha entès el que volia dir i adverteix que l'objectiu és clar.
14: Cuando el presidente Feijóo estaba explicando las situaciones, hablaba de las situaciones en las que se pueden producir fraude en esas bajas, ¿vale? No cuando una persona esté de baja por enfermedad.
13: Son recortes, es cercenar derechos y poner en cuestión conquistas sociales y laborales.
12: Els empresaris eviten valorar la paraula càncer i celebren que Feijóo hagi obert el debat, però discrepen de com solucionar el problema. I a diferència del líder del PP, volen que els sindicats formin part de la negociació. Antonio Garamendi, de la COE, i Sánchez Llibre, de Foment.
15: Yo creo que lo que ha dicho también es que hay que sentarse y hablarlo, si es lo que hay que hacer con todo. Es decir, por lo tanto, yo no me quedo con frases cerradas de un día.
16: Ell ha constatat una problemàtica que existeix, per tant, aquesta problemàtica l'hem de resoldre empresaris, patronals i sindicats.
12: I els sindicats han criticat les paraules de Feijóo, a qui han acusat de manipular les dades. Pepe Álvarez, de la UGT, i Unai Sordo, de Comissions Obreres.
17: Absolutament desafortunades, no tenen cap argumentació que tingui un suport mínimament rigorós.
18: És un despropósito iniciar un debate desde falsedades. No es verdad que en España se pueda coger la baja sin justificar. Y no es verdad que se cobre lo mismo trabajando que estando de baja.
12: La COE assegura que les empreses privades paguen cada any 17.000 milions d'euros en baixes.
2: Unió de Pagesos denuncia que els productors de porcí catalans han perdut 100 milions d'euros per l'efecte de la pesta porcina africana en el que portem d'any. També la calor té conseqüències econòmiques per a aquest sector, perquè els porcs mengen menys i es reduiran els quilos al mercat, un fet que podria ajudar a fer repuntar els preus. Lleida, Júlia Albacar.
19: Les pèrdues que calcula el sindicat són d'uns 20 euros per porc, tenint en compte que els costos de producció superen el preu de venda que fixa la llotja de referència a Mercó Lleida. I les previsions tampoc són bones per als mesos que venen. Rossend Saltiveri, responsable nacional del porcí d'Unió de Pagesos.
20: Hem tocat sostre de preu i per tant, d'aquí anirem a la baixa i, per tant, continuarem sumant pèrdues durant el que quede d'any. 2026 serà un any amb pèrdues.
19: La calor, però, podria servir per reduir els quilos que hi ha al mercat perquè els animals estan menjant menys.
20: S'autoregula deixant de menjar i, per tant, tindrem a disposició del mercat menys quilos de carn. Pues això podria ajudar a pujar el preu perquè podria baixar l'oferta.
19: Segons la Unió de Pagesos, les pèrdues del sector faran que es reestructuri amb una clara tendència a la concentració d'empreses més grans.
3: El temps.
2: Sentim la previsió de Gemma Puig.
21: Mantenim aquesta segona onada de calor i aquestes nits tropicals tòrrides i fins i tot roents poden repetir cap a l'Empordà. Per tant, nit que mantindrem aquestes temperatures molt i molt altes. I altre cop aquest dijous doncs tornarà a fer calor. Una calor que es tornarà a intensificar. Repetirem molts valors arribant als 40 graus o per sobre. No seran tan extensos com vam tenir dimecres, però igualment s'enfilaran i força avisos de calor de nivell alt o molt alt a moltes comarques, també entre a la costa i al prelitoral des del Baix Llobregat fins a l'Empordà i també aquest nivell molt alt cap a Ponent. Temperatures elevades, un dia de sol, perill d'incendi elevat i, per tant, altre cop, molta, molta precaució i de cara a la tarda tornarem a tenir ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu. De cara a divendres afluixa una miqueta la calor, en farà, però no tindrem aquests valors tan disparats i aquesta segona onada de calor que s'allargarà de cara a la propera setmana.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @trescatinfoviari.
2: Més qüestions. El govern aposta per implantar un model de pagament per ús, tipus vinyeta, per circular per les carreteres d'alta capacitat. L'objectiu és reduir el trànsit en les vies saturades, com l'AP7, i disposar de recursos per al seu manteniment. Ho ha explicat des del Parlament la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en resposta a una interpel·lació dels comuns.
22: La proposta que plantegem des del govern com a inicial, en tot cas, seria més assimilable al model de vinyeta, similar al que ja està funcionant en països com Àustria, com Suïssa, com Eslovènia, que a través d'una quota anual permeti circular per totes les vies d'altes capacitats amb opcions específiques.
2: Aquestes opcions específiques, que ha explicat la consellera, podrien estar vinculades a les emissions o al tonatge dels vehicles. Una segona opció, segons Paneque, és replicar el model basc, és a dir, un pagament per ús que serveixi per finançar el manteniment i l'ampliació de les vies. La consellera ha recordat que es faci el que es faci, s'hauria de poder replicar a la resta de vies d'alta capacitat de tot l'Estat per no generar un sistema incoherent que perjudiqui el territori i els usuaris. La Unió Europea permetrà aquest model de vinyeta, com a molt, fins al 2032 i a partir de llavors exigirà que es cobri un tant per quilòmetre recorregut. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desmantellat el grup criminal juvenil violent Els 300, que actuava a Barcelona i a l'àrea metropolitana. Els investigadors relacionen el grup amb tràfic de drogues, robatoris violents, agressions amb armes blanques i 4 tentatives d'homicidi. La investigació ha acabat amb 18 detinguts, 6 dels quals menors d'edat. Segons la policia, l'organització funcionava de manera jeràrquica i feia servir la violència per controlar el territori. Durant els escorcolls es van intervenir una arma de foc, matxets i ganivets. Segons l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, la violència del grup havia crescut de manera exponencial en els últims mesos i això els va forçar a accelerar la investigació.
0: Aquest grup ocupava especialment espais públics de la zona de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris, i és precisament en aquesta zona on la seva intenció era exercir un control delinqüencial i refermar, doncs, la seva posició en aquests territoris. I si tenien que recórrer, doncs, a la violència i la intimidació, ho realitzaven sense cap tipus de problema.
2: La violència estructural i el control del territori eren dos dels trets principals del grup investigat. L'altre era l'ús de les xarxes socials. Juan Guzmán, intendent en cap de la Guàrdia Urbana.
1: Transmitien la seva identitat a través dels diferents missatges que enviaven a través de les xarxes socials. Identitat basada en la confrontació, en la intimidació i la glorificació de la violència.
2: Els Mossos asseguren que el grup ha quedat completament desmantellat. A més, destaquen que la investigació els ha permès conèixer millor el funcionament d'aquest tipus d'organitzacions. Un coneixement que servirà per reforçar les estratègies policials i preventives davant l'augment dels grups juvenils violents. El Festival Grec celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional, la relació amb la ciutat de Barcelona i fent un recorregut per la memòria d'un dels aparadors més importants de les arts escèniques del país i també internacionals. La festa s'ha celebrat aquest dimecres al Teatre Grec. Marta Vives.
4: Celebració, reivindicació i memòria. La festa dels 50 anys del Grec, mig segle que un grup d'artistes van unir-se amb l'objectiu de posar el teatre al servei del poble. Mario Gas va ser un dels instigadors aleshores i el mestre de cerimònia de la nit.
23: Volem fer un teatre autogestionat, favorir un discurs teatral ideològicament molt més a l'esquerra i de trobar-se amb tota la ciutadania.
4: El món de la cultura s'ha unit en aquesta vetllada per a la nostàlgia, però també amb la mirada posada en el futur. Des de fundadors com Enric Major, Carme Sansa, Carme Elias o Vicky Penya.
24: Programar, vam fer tot el que era un festival per primera vegada a la història. Per primera i única vegada a la història.
25: 50 anys d'aquest fet preciós. Les assemblees que fèiem, tot va ser fantàstic.
26: Tinc tan fresc i tan a prop que aquelles nits d'estiu del 76 que em sembla mentida.
4: Durant l'acte s'han projectat 4 curtmetratges en forma d'homenatge. Sílvia Munt i Marc Salicru són dos dels creadors, dues mirades i generacions diferents.
27: Sí, jo volia explicar això. El moment on entro, el moment on conec aquesta assemblea, el moment on es forja aquest canvi, aquesta assemblea d'actors i directors que volen feina per tothom al Teatre del Poble.
28: Doncs en el meu cas és un homenatge tant al teatre, sobretot a la gent que fa això, però també hi ha un homenatge a les peregrinacions dels barcelonins i no barcelonins pujant poc carrer Lleida fins a arribar en aquest espai, i sobretot és un homenatge a l'arquitectura del Teatre Grec i en especial a la paret del Teatre Grec, que és com el taló de fons.
4: La festa al Grec ha continuat fins ben entrada la nit amb música i ball a càrrec dels informals.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: L'Institut Ramon Llull obrirà al setembre el primer centre d'estudis catalans de fora d'Europa. Serà a la Universitat de Montreal, al Canadà, i mantindrà una programació estable d'activitat acadèmica i cultural catalana a l'estranger, igual com ja es fa als centres de Londres, París, Siena, a Itàlia i Poznan, a Polònia. Ho ha anunciat el director de l'àrea de Llengües i Universitat, Josep Anton Fernández, que també ha avançat les pròximes prioritats geogràfiques.
29: D'una banda, Llatinoamèrica, i aviat tindreu alguna notícia en aquest sentit. Els països àrabs, especialment Marroc i Egipte. El Marroc, per raons òbvies d'intercanvis de població, de relacions culturals, relacions econòmiques. I Egipte, perquè és on es concentra la indústria editorial àrab, perquè pugui haver-hi traduccions del català a l'àrab.
2: I el tercer objectiu serà el continent asiàtic.
30: ¿Sabes lo que es? Esto de que han dado la autonomía para Cataluña.
31: No sé.
2: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona obre al públic aquest dijous El gest de filmar, una triple exposició que reivindica el vídeo com una eina per analitzar la realitat i preservar la memòria històrica. La mostra central recupera l'arxiu de Vídeo Nou, el col·lectiu que va enregistrar les lluites veïnals i la contracultura de la Barcelona dels anys 70 i 80. Dani Gasol, un dels seus comissaris, destaca com aquells vídeos van donar veu a uns ciutadans que sovint la televisió de l'època ignorava.
5: Hi ha uns vídeos absolutament meravellosos parlant de temes extremadament contemporanis, no? Sobre feminisme, sobre drets laborals, sobre dissidències sexuals, la propietat, el concepte de la propietat i de la vivenda, no? I Vídeo Nou va tenir aquesta osadia de passar el micro, de passar el micro a les persones per tal de que les pròpies persones parlessin i construïssin el seu relat.
2: El projecte, fet amb els fons del propi museu, també commemora el centenari del cineasta Pere Portabella amb 5 de les seves pel·lícules de resistència contra el franquisme i inclou peces d'artistes internacionals sobre crisis actuals com la migratòria. La plantilla de les biblioteques de Barcelona continuarà en vaga indefinida durant l'estiu. Els treballadors ho han decidit aquest dimecres en assemblea i mantenen així la decisió del 26 de maig. Aquest dijous hi haurà una mediació convocada pel Departament de Treball amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona a instàncies del Comitè d'Empresa. Un dels seus membres, Pau Solsona, es mostra preocupat pel fet que la situació estigui encallada.
6: No és normal, això de portar 7 setmanes en vaga indefinida, biblioteques tancades en les períodes de màxima calor, que són refugis climàtics. Llavors l'objectiu és que una tercera persona pugui desencallar la situació, perquè nosaltres hem fet propostes i bé, doncs ens trobem amb la negativa de l'empresa i no hi ha manera de sortir d'aquí.
2: La protesta va començar a finals d'abril per millorar les condicions laborals i salarials del personal bibliotecari, així com el seu reconeixement professional.
3: Esports.
2: Amb David Ubach.
7: Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora del London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat un dels motius que l'han dut a triar el London City, i és el fet que és un club sense equip masculí, diu.
8: És un repte, però encara ho és més perquè és un club independent. I aquesta és una de les raons per convertir-me en jugadora del London City, perquè no hi ha un equip masculí al darrere. I tenim la mateixa visió. Recordo una de les coses que em va dir Michel Kang quan ens vam trobar. El futbol femení no és caritat, no passa per accident. Hem de treballar.
7: El Mundial de Futbol aquest dimecres ha viscut la primera jornada de descans, sense partits, doncs, des que va arrencar la competició fa 4 setmanes. Aquest dijous començaran els quarts de final amb l'eliminatòria entre França i el Marroc a Boston. Per divendres quedarà el duel de quarts de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles. Del duel amb els belgues n'ha parlat el blaugrana Dani Olmo en roda de premsa.
9: Es una selección muy completa, ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente, y es una selección dura, que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
7: Més futbol, Mundial a banda.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
7: L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada.
10: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición, por los compañeros, por el club. Va a guerrear y pelear por todo partido.
7: Les dues últimes temporades, Moscardo les ha jugat cedit a l'Estadi de Reims francès i al Braga portuguès. I mentrestant, el club blanquiblau ha presentat el seu segon fitxatge, que vam conèixer aquest dimarts. Es tracta del lateral esquerre neerlandès Kiew Harman.
11: In December, when I talked about... Les converses van començar ja al desembre amb l'Alan. Després, quan vam fitxar Monchi, vaig parlar moltíssim amb ell i l'altre dia vaig poder conèixer Manolo. M'han transmès que em volien. Des del principi els contactes van ser bons i ara estic molt feliç de ser aquí.
13: I'm happy that I'm here now, yeah.
7: Harman, de 24 anys, arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès. I pel que fa a l'Espanyol femení, ha anunciat el fitxatge de la defensa vallesana Carla Morera, de 31 anys, fins al 2027. Arriba procedent del Racing Power de Portugal. I d'altra banda, al Girona s'han acabat les vacances perquè el conjunt gironí ha tornat a la feina aquest dimecres, ja amb Quique Álvarez, el nou entrenador, al capdavant. Obrim bloc poliesportiu ara parlant de ciclisme.
3: 3CAT Info.
7: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandès Alex Molinar ha hagut d'abandonar després de completar la 5ª etapa. Molinar, del Caja Rural, ha caigut a poc més de 5 quilòmetres de l'arribada a Pau, tal com explica el seu director esportiu, Josemi Fernández.
14: Y en la parte final, pues ha habido una caída que nos ha pillado a 3 corredores. El más afectado ha sido Alex, que tiene varios golpes.
7: Tot i que ha pogut completar els 158 quilòmetres des de l'Animesan, com dèiem, Molinar ha hagut de plegar finalment després de passar proves mèdiques que han confirmat que s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Kooi, del Decathlon. El noruec Torsten Train, de l'1X, manté el mallot groc de líder de la general. Aquest dijous, sisena etapa, 186 quilòmetres de muntanya entre Pau i Gavarnie-Gedre, amb el Tourmalet de categoria especial i l'Aspen de primera com a sessions més destacades.
3: 3CAT Info.
7: El torneig de tenis de Wimbledon aquest dijous es disputaran les semifinals femenines. La segona s'ha definit aquest dimecres i enfrontarà la txeca Linda Noskova i la ucraïnesa Marta Kostyuk. Han eliminat en quarts la belga Lis Mertens i la italiana Jasmine Paolini, respectivament. El quadre masculí ha quedat configurat a la segona semifinal de divendres, que oposarà el britànic Arthur Ferri, el número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev. Ferri s'ha desfet de l'italià Fabio Cavoli, Zverev s'ha imposat al nord-americà Taylor Fritz. En bàsquet, s'ha fet el sorteig de la fase de grups de l'Eurocup, on hi haurà el Manresa. L'equip del Baja jugarà al grup D, juntament amb el Mònaco i el Batxer Sahir Turk. Com a equips més destacats, a Suïssa també s'ha sortejat la fase de grups de la propera edició de la Champions FIBA amb el Joventut. La penya s'enfrontarà a la primera fase al Telekom Bonn alemany, al Bnei Herzliya israelià i al Porto portuguès. Per cert, que el Joventut ha anunciat la incorporació de l'escorta badaloní Isaac Nogués fins al 2028 i el Barça de futbol serà fitxatge del pivot brasiler Igor fins al 2028, Tanguy.
0: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
1: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. La notícia continua sent la calor, molta calor. Nit complicada, 27 graus ara mateix a la Granadella, 30 a l'Observatori Fabra de Barcelona i 31,3 graus al Coll de Belitres, a Portbou. En aquest observatori, avui ha baixat una mica la temperatura respecte a ahir, on amb 31,9 graus van tenir la mínima nocturna més alta que s'ha registrat mai a Catalunya. 31,9 graus en aquest observatori de Portbou. La bona notícia, per variar una miqueta, pel que fa als incendis, és que ara mateix tots els focs que vam tenir ahir, i vam tenir una altra tarda complicada amb diversos incendis alhora, tots estan estabilitzats. Aquesta és la bona. La mala és que avui torna a ser un dia que preocupa i molt. Tenim més de 200 municipis en perill extrem, en concret 219, són 5 municipis més que ahir. Vam començar la setmana amb una quarantena de municipis en risc extrem i en tenim 219. Tomàs Molina, com estàs? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui hauria de ser l'últim dia de calorada d'aquesta setmana, però ja vas avisar que la cosa va per llarga, també.
1: Sí, la veritat és que em preocupa, o ens preocupa, dimarts, dimecres de la setmana vinent, perquè entra una situació d'aire molt càlid que prové d'Àfrica i la situació no... O sigui, sí que és veritat que tindrem ara una mica de treva, però la situació continua molt complicada també de cara a la setmana vinent, i aquesta tarda també en bufarà una mica més de vent, sobretot a la comarca ja dels ports de l'Alt Maestrat, un vent del sud-sud-oest que guanyarà intensitat. Per tant, doncs, no hem de baixar la guàrdia, perquè, a més, i deixem dir-ho, els bombers porten molts dies treballant, molts dies i moltes nits treballant, i això, doncs, també s'acaba notant.
0: A més, molt treballant i en molts llocs alhora, com aquell que diu, perquè tenim molts incendis, i ho deies tu aquesta setmana, vam començar amb una quarantena de municipis en risc extrem, ja són 219. Ara mateix, és pràcticament bona part del país.
1: Jo crec que ara, com a societat, jo crec que els catalans i catalanes com a societat hem d'entendre que ens hem d'implicar en aquesta feina de reduir la possibilitat que s'iniciï un incendi. Per això, doncs, cal que a vegades renunciem a coses que volem fer a l'exterior o alguna de les nostres activitats, perquè els bombers no ho poden apagar tot, ni de forma tan permanent i continuada.
0: Tomàs Molina, mil gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
0: 219 municipis tenim ara mateix en risc màxim d'incendi. 219. Els bombers, en la línia del que deia el Tomàs, demanen màxima precaució perquè tenim les mateixes condicions que ahir van tornar a provocar diversos focs simultanis a diferents punts del país.
2: Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat.
0: És el que deia el cap dels bombers, David Borrell, avisant d'aquestes condicions meteorològiques que continuen sent francament complicades. Insistim que hi ha una bona notícia en tot això, és que entre el vespre i aquesta matinada els bombers han pogut donar per estabilitzats tots els incendis que ahir van fer confinar més de 10.000 persones, que ja estan totes desconfinades. Estem parlant de l'incendi de Navarcles, al Bages, el del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, el que es va declarar última hora a Guimarà, a l'Urgell, i el que també cremava des de dimarts a Sentmenat. De seguida repassarem els principals punts per veure com han anat les feines durant la nit, però és important destacar que estan estabilitzats. És una de les notícies de les últimes hores. De les altres notícies, hem de parlar una vegada més de Donald Trump. Ha afirmat el president dels Estats Units, tornant de la cimera de l'OTAN, que la relació amb Espanya ara resulta que ha millorat.
3: Spain came back all the way today. Spain was very generous today.
0: Espanya ha sigut molt generosa. Diem això perquè això ha estat literalment hores després que digués que és un desastre, que Espanya no es porta bé, que Espanya no funciona, i de trencar, i amenaçant de trencar tota relació comercial per la suposada poca aportació d'Espanya a l'Aliança Atlàntica. Després d'això, el president dels Estats Units ha dit a l'Air Force One que Espanya s'ha redimit, ha estat molt generosa i ha accedit a fer un pagament important. Trump no ha concretat en què, ni quants diners, ni els compromisos de Sánchez, però com a mínim això ha dit. Avui potser en podrien tenir més detalls perquè es reuneixen a Madrid la ministra de Defensa, la ministra Margarita Robles, amb l'ambaixador dels Estats Units a Espanya. Però mentre això passava... Banda. Torna a preocupar el conflicte a l'Orient Mitjà perquè deixem enrere una nova nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran. En aquestes últimes hores s'han atacat uns 90 punts militars de Teheran, de tot el país, després que Trump donés per acabada la treva. L'últim que ha dit el president dels Estats Units és que l'han trucat aquesta nit per tornar a arribar a un acord. Aquests són els fronts que tenim oberts ara mateix. Ara mateix són les 7:05 i hem de parlar de futbol perquè el Mundial avui comencen els quarts de final. A les 10, França-Marroc. Més enllà de la vessant esportiva, el partit també preocupa preocupa per les alarmes en seguretat a França. Ara fa 4 anys les dues seleccions es van trobar a les semifinals del Qatar, del Mundial del Qatar, i aleshores a París es van registrar més de 250 detencions i una persona morta. És per això que en aquestes últimes hores s'han reforçat les mesures de seguretat a diverses ciutats franceses i, de fet, en el cas de París s'ha declarat un toc de queda pels menors de 16 anys que a partir de segons quina hora ja no podrien sortir al carrer. També en parlarem avui, en aquest dijous. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
4: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Jofre Llompart, Assumptes Carp, Jordi Mir i Ignacio Rigau. De moment, Pol Foradada, Maria Fernández Noguera, Sílvia Comet, bon dia.
5: Bon dia.
0: Estabilitzat.
6: Els bombers han aconseguit estabilitzar aquesta matinada l'incendi de Guimarà, a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. Pels vols de la una l'han pogut estabilitzar i amb la llum del dia caldrà revisar el perímetre, sobretot el flanc dret, que és el que més preocupava ahir a última hora. Els bombers hi han treballat amb una vintena de dotacions terrestres i el suport de pagesos i tractors que han ajudat llaurant camps.
7: La d'ahir va ser un altre cop, una altra jornada crítica al país pel que fa als incendis simultanis. També es van poder estabilitzar els focs d'aigua a Múrcia, el de Navarcles, el de Gavà, el que va començar també dilluns a Sant Manat. David Borrell és el cap del cos de bombers.
8: Dos incendis que pitaven molt malament, el de Navarcles, sobretot per aquesta situació de simultaneïtat, i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees, i per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
9: Els bombers demanen molta precaució perquè avui les condicions tornaran a ser molt complicades per la simultaneïtat d'incendis i continuaran les tasques per controlar els focs.
0: I també a Navarcles.
6: Al Baixes, l'incendi forestal que crema el límit del terme municipal d'Artés ja està estabilitzat després d'haver calcinat unes 30 hectàrees. Protecció Civil ja ha aixecat també l'ordre de confinament que havia emès a la zona i que havia afectat unes 9.000 persones.
0: Centre de Comandament de Sant Fruitós de Bages, anem al directe. Montse Poblet, què tal? Molt bon dia.
10: Hola, bon dia. La feina dels bombers aquí al Bages ha continuat tota la nit i les perspectives després que l'incendi, com dèieu, s'estabilitzés ahir al vespre són molt bones. El fum negre que encara es veu ve de la nau industrial del grup Vilà-Artés, que continua cremant i que ha quedat totalment calcinada. La possible toxicitat del fum d'aquesta empresa que es dedica al reciclatge va ser precisament el que va provocar el confinament fins ahir al vespre de Sallent i d'Artés. A l'espera d'un balanç definitiu, aquí s'han cremat unes 30 hectàrees i van treballar 60 efectius terrestres i 12 d'aeris, i també els pagesos de la zona, que van mobilitzar 40 tractors per segar els camps i frenar les flames. Bones notícies, per tant, des del Bages. Sense que això permeti baixar la guàrdia, les condicions d'humitat, temperatura i vent previstes per avui tornen a ser molt complicades. D'aquí a una estona es farà el canvi de torn dels bombers i tindrem l'actualització de quina és exactament la situació de l'incendi. Sabrem si ha passat d'estabilitzat a controlat.
0: Gràcies, Montse. Pendents d'aquesta actualització, tornem a parlar d'aquí una estona. Fins ara.
10: Fins ara.
0: Dèiem Navarcles estabilitzat, també aigua Múrcia.
7: També està estabilitzat aquest incendi a la Serra del Montmell, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. Els bombers hi treballen per evitar revifalles. Fins ara les flames han calcinat unes 70 hectàrees.
0: Anem-hi també en directe. Manel Sastre, què ens expliques? Bon dia.
11: Hola, bon dia. Sí, aquí durant tota la nit també s'ha treballat, però s'han anat reduint els efectius dels bombers que estan actuant en aquesta zona. Ara mateix hi ha 25 dotacions dels bombers que continuen remullant tot el perímetre d'aquest incendi després que ahir a les 10 de la nit quedés estabilitzat, només 6 hores després que s'iniciés un foc que a primera hora de la tarda preocupava i molt. El foc ha cremat entre 70 i 80 hectàrees, majoritàriament forestals, en una zona molt pròxima al que és el pulmó verd del Baix Penedès, la Serra del Montmell, com dèieu. Per això, veïns del nucli d'Aigua Viva, un dels nuclis d'aquesta zona, que estaven molt amoïnats, com la Núria Altamira, reclamaven més recursos per mitigar aquests riscos d'aquest estiu tan calorós.
12: Faria falta més mitjans rurals, més neteges de boscos, més tallafocs per part dels ajuntaments, que en definitiva tenim el pulmó del Baix Penedès està aquí dalt. I si no mirem de cuidar-lo, pues, de seguida ens anirem a Norris tots.
11: Ahir a la tarda es van arribar a confinar preventivament 1.600 veïns del Pla de Manlleu, de Pontons, de les Pinedes Altes, del Montmell i de Valldossera. Nosaltres som ara mateix a l'entrada del Pla de Manlleu. El foc va arribar aquí a tocar del nucli, però els tallafocs que suposen les vinyes que hi ha plantades justament a l'entrada del municipi van evitar que s'acostés més a les cases. Ara mateix aquí el que veiem és alguna fumarola, molt poca cosa, i una mena de boirina que s'estén per tota la zona cremada, fruit de la inversió tèrmica que hi ha aquí. Ara mateix, amb 18 graus de temperatura, la temperatura ha baixat força aquí durant la nit i ha ajudat també els bombers.
5: Gràcies, Manel. Fins ara.
11: Fins ara.
5: 219 municipis.
9: En risc extrem d'incendis i amb el pla Alfa activat a nivell 4, que és el màxim. En aquestes localitats s'hi han prohibit les activitats considerades perilloses, com obres a les carreteres, barbacoes, acampades i també activitats esportives en espais forestals. A més, hi ha 8 espais naturals tancats, com el Montmell Marmellà, Montserrat o Sant Llorenç de Munt i l'Obac.
5: 40.9.
6: Avui continuarà la calor extrema en molts punts de Catalunya després de les temperatures rècord que es van batre ahir a diversos punts. Per exemple, a Barcelona, l'Observatori Fabra mai s'havia arribat als 40.9 graus.
7: De fet, en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat es van batre rècords absoluts. Sarai Sarroca és la directora del Meteocat i en parlava en declaracions a Catalunya Ràdio.
13: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia.
9: La màxima del dia la van patir a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre va superar els 44 graus. Sarroca apunta que les calorades ja no són excepcionals.
13: Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
6: Per cert, que aquest mes de juny s'ha confirmat com el més càlid des de que hi ha registres a la part occidental d'Europa i el segon més calorós a nivell global, segons el Servei de Canvi Climàtic Copernicus.
5: I encara parlant d'aquesta situació, 600 persones
7: han estat ateses pels serveis d'urgències de salut la darrera setmana a causa de la calor. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública.
14: Estem des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la que no han tingut durant molts dies perquè pot portar més problemes per la salut.
9: El que més els preocupa són les deshidratacions que afecten sobretot la gent gran i que els poden descompensar altres malalties cròniques de base.
5: I casals d'estiu.
6: En plena onada de calor, milers d'infants a tot Catalunya aquests dies participen en casals d'estiu o colònies o campaments, i les restriccions pel risc d'incendi fan que en algunes zones no es pugui accedir als entorns naturals. Albert Riu, portaveu de la Fundació Pere Tarrés, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
15: Els espais més crítics és l'ús dels patis o dels espais exteriors. I en determinades hores del dia, amb o sense ombra, doncs optem per no utilitzar-los. Sobretot es fan sortides i descobertes en espais que alguns d'aquests incorporen doncs, la climatització. És una d'aquestes tècniques que utilitzem a l'hora de programar.
7: I des de l'Associació Esplais Catalans, Georgina Carmona explica també aquest programa que les restriccions els obliguen a canviar d'ubicació 10 campaments que encara no han començat.
16: Tots els esplais que estaven en terrenys de l'acampada, a municipis afectats pel Pla Alfa, per exemple, estan buscant alternatives ara mateix. I en cas que no en trobin, doncs hauran de suspendre les activitats o només alguns dies de començar. Estem parlant d'uns 200 infants en total, comptant també monitores. La cosa està en que trobar alternatives ara mateix no és una tasca gaire fàcil, perquè el nombre de terrenys accessibles és limitat.
9: Només podríem mantenir els campaments previstos en zona de màxim risc d'incendi si els ajuntaments poguessin allotjar els nens en pavellons o escoles.
5: Falta un minut per arribar a un quart de vuit, una altra de les notícies de les últimes hores, i tornen.
6: Els Estats Units a bombardejar l'Iran després que Donald Trump donés per trencada la treva amb la República Islàmica. El comandament central nord-americà ha informat aquesta matinada que s'ha atacat uns 90 objectius militars iranians.
5: Washington, Oriol Serra.
17: A l'avió de tornada als Estats Units, el president nord-americà ha reiterat que els bombardejos contra l'Iran seran encara molt pitjors si aquell país continua atacant petroliers a l'estret d'Hormuz. Donald Trump ha descrit així la lògica de la nova situació després que la treva se n'hagi anat a Norris un altre cop.
18: Els hem colpejat molt fort, ja ho he dit. Per cada cop que ens facin, els en tornarem 20. Ahir ho van fer. Avui s'hi han tornat una mica en venjança per ahir la nit. Van atacar 3 embarcacions, no 2.
19: Actually, three boats, not two.
17: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ni de crítiques a elogis.
7: Donald Trump tanca la cimera de l'OTAN a Turquia amb elogis als seus aliats. El president nord-americà rebaixa les crítiques i celebra els progressos dels països europeus per augmentar la despesa militar.
0: Enviat especial a la cimera, Bruno Forteamires.
20: Trump venia de reclamar el control de Groenlàndia i d'atacar els aliats de l'OTAN per haver-se negat a ajudar els Estats Units contra l'Iran. Però després de reunir-se ahir amb els líders europeus, el president nord-americà va passar dels retrets a les floretes.
21: La unitat en aquella sala ha estat increïble. Sí, en realitat, amor. Ha anat tot molt bé. Hi havia un amor en aquella sala que ha estat fantàstic. Així que aquesta cimera ha estat un gran èxit.
20: La relació transatlàntica sobreviu a aquesta cimera de l'OTAN. Els europeus han volgut demostrar a Trump que es prenen seriosament l'augment de la despesa militar, anunciant contractes multimilionaris per comprar armament. I Ucraïna també ha esgarrapat dues victòries, 70.000 milions d'euros d'ajudes dels aliats i el compromís de Trump de deixar fabricar en territori ucraïnès míssils nord-americans Patriot que fan falta a l'exèrcit de Kiev.
0: Encara sobre això, soci terrible.
9: És com havia qualificat Trump Espanya, amb qui fins i tot amenaçava de trencar relacions comercials. El president espanyol Pedro Sánchez hi treia importància i, de fet, aquesta matinada, en un altre gir de guió, ha assegurat que Espanya és molt generosa i ha tornat al bon camí.
0: I atenció amb això, perquè es va fent gros. Baixes laborals.
6: Pedro Sánchez carrega contra el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, per definir les baixes laborals com un càncer i adverteix que el que pretén el Partit Popular és retallar drets laborals quan arribi al govern. Des de Gènova han intentat matisar les paraules del seu líder, d'Alberto Núñez Feijóo, assegurant que el que es referia era a casos fraudulents.
0: Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
22: Pedro Sánchez deixava molt clar què en pensa de les declaracions de Feijóo.
23: Me parece absolutamente desafortunado equiparar las bajas laborales con el cáncer.
22: Paraules del líder del PP que des de Gènova han matisat, reconeixen que hi ha pogut haver un error de comunicació. Ho intentava aclarir el popular Juan Bravo en una entrevista a La Sexta, mentre Sánchez advertia que Feijóo només té un propòsit.
24: Hablaba de las situaciones en las que se pueden producir fraude en esas bajas, ¿vale? No cuando una persona esté de baja por enfermedad.
23: Son recortes, es cercenar derechos y poner en cuestión conquistas sociales y laborales.
22: Segons les dades de l'Institut d'Estadística, hi ha 1 milió de treballadors de baixa laboral, un 5% dels ocupats. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I hem de parlar també de l'Esvoranc i dels veïns dels 93 habitatges desallotjats que no podran tornar a casa ben bé fins al cap de setmana.
7: Sí, fins al cap de setmana, com a molt d'hora és el que els passa a aquests 93 habitatges, aquests veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi, que van ser desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro.
9: Els controls posteriors al formigonatge de l'esvoranc van donar ahir bons resultats, però els tècnics necessiten més dies per certificar l'estabilitat del terreny. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori.
25: Avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal tres dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. Un cop estabilitzada la situació, hem de garantir que el terreny està a la seva posició, i això seran 3 dies de supervisió contínua.
6: De fet, els sondejos que s'havien fet per tot el traçat de la línia 9 ja havien determinat que aquest lloc, el lloc on s'ha fet l'esvoranc, era un punt delicat. Ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies Albert Ventallol, que és del Col·legi de Geòlegs de Catalunya.
26: Gràcies a aquests estudis, doncs ja se sabia que a l'arribar a aquest indret pues hi havia aquest canvi de roques granítiques a roques més toves pissarroses, i de fet ja s'havia calculat i s'havia assumit que a l'arribar aquí pues aquest era un punt, diguem-ne, delicat.
7: Els veïns dels pisos desallotjats podran entrar a casa seva per recollir objectes personals, sempre sota la supervisió dels bombers.
0: I sobre Veneçuela, més víctimes.
9: Continua pujant el nombre de víctimes mortals del doble terratrèmol de Veneçuela de fa 2 setmanes. Ja superen les 3.800. Tant el govern com l'oposició veneçolana intenten capitalitzar la gestió de la catàstrofe.
0: Enviat especial, Miquel Jarque.
27: Sembla que amb el terratrèmol, tant Delcy Rodríguez com Maria Corina Machado surten guanyant. La primera perquè guanya temps i evita unes eleccions que segurament la desbancarien del poder. La segona, qui millor capitalitzarà el descontentament social per la gestió de la tragèdia. Així ho sosté Luis Vicente León, analista polític.
28: También se acuerdan que ese mismo militar era el que se utilizaba para hacer represión política. Entonces, claro, aunque te esté ayudando, hay sentimientos de rechazo que ocurren. Entonces, la posibilidad de que Delcy Rodríguez pueda capitalizar en positivo su acción frente a los terremotos es mucho más baja que es la posibilidad que tiene la oposición de capitalizar el mismo evento.
27: Aquí qui també es frega les mans són els poders econòmics, que ja pensen en tornar a edificar a la Guaira. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 i 20 minuts, Pixies, Sweat i Garbage.
6: Encapçalaran la segona jornada del Festival Cruïlla i l'estrena dominada pel pop.
0: Marroi.
1: Halsey ha estat una merescuda cap de cartell que ha portat un espectacle basat en la novel·la gòtica de terror. Unes escales que acabaven en un portal romànic amb flames en comptes de baranes dominava l'escenari mentre al fons hi havia projeccions de castells medievals i vitralls, molt pensat per la càmera. La cantant de Nova Jersey ha entregat cançons amb molta força com Nightmare Castle, amb la que ha tingut un problema amb l'inalàmbric, o Experiment on Me, on traspua la influència de Nine Inch Nails o Placebo. Avui bandes internacionals com Pixies, Suede i Garbage comparteixen cartell amb artistes catalans com Alosa, Mishima, Standstill o la mallorquina Maika Makovski. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marc. I en esport, Robert Prat, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia.
0: França-Marroc, 10 de la nit, hora d'aquí, quarts de final del Mundial de Futbol.
3: Didier Deschamps, el seleccionador francès, confia que Mbappé estigui centrat després del partit dur que va suportar amb els jugadors del Paraguai.
4: Kylian está bien a nivel mental, ha pasado algo, no quiero volver atrás. Es un chico muy fuerte mentalmente, físicamente, está concentrado con el partido y va a ser, sí, muy duro.
3: Brahim Díaz es una de las estrellas del Marroc.
8: Una de las favoritas, pero si estamos aquí es porque nosotros podemos competir y también somos uno de ellas. Queremos darlo todo, queremos dar la mejor versión de nosotros y estoy seguro y confío mucho en el equipo de que será así y bueno, como digo, confianza plena en todos los compañeros y...
0: Demà Espanya juga el pas a semifinals contra Bèlgica.
3: El porter de la selecció espanyola, Unai Simón, ha explicat al Tot Costa de Catalunya Ràdio com porta Joan García la seva titularitat.
10: Con Joan muy buen rollo y con la calidad humana que tiene Joan estoy seguro que cuando terminemos esta concentración tendremos un grupo humano maravilloso que formaremos los tres porteros y que evidentemente eso sumará en pro del equipo.
3: Àlex, jugador del Barça, Rafa Márquez, l'han nomenat nou seleccionador de Mèxic.
0: I Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora del London City.
3: I la van presentar a Nova York.
11: Era el moment indicat després de guanyar-ho tot i després de donar el millor de mi pel Barça. Per prendre la decisió que la temporada passada era la meva última al Barça.
3: Gabriel Moscardo, migcampista brasiler, 20 anys, cedit pel PSG, tercer reforç de l'Espanyol aquesta temporada. El Tour de França avui es puja al Tourmalet i l'Espen. El noruec Traen surt com a líder. El neerlandès Molenaar, resident a la Garrotxa, va abandonar per una caiguda. I a Wimbledon, semis femenines, Coco Gauff, Muixova, Inoskova, Marta Kostic.
12: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
19: Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
29: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears i membre del Club Mai Transmet.
30: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el gorri. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
31: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reietó. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
12: Troba el teu lloc amb ParkClick.
32: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
12: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
33: el 95.871. 9, 5, 8, 7 i 1. La sèrie, la 6.
12: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.

0: Vinga, i a les històries del Mundial, el que ha passat a la història com el Mundial més violent de tots els temps. Xile 62, Pol.
1: Mundial de 16 seleccions, això vol dir 32 partits, es calcula que hi va haver 50 lesionats, incloses 5 fractures. Però es recorden sobretot dos partits. Un, el que es coneix ja des d'aleshores com la batalla de Santiago entre l'anfitriona, Xile i Itàlia. Algunes cròniques, de fet, el defineixen com el partit més violent de la història del futbol. L'ambient, de fet, s'havia escalfat amb els enviats de la premsa italiana a cobrir la cita mundialista, que havien publicat cròniques dies abans definint Xile com la trista capital del món subdesenvolupat, o el país i la seva gent estan orgullosos, deien aquestes cròniques, de ser miserables i retardats. Com devia ser la cosa, com devien estar els jugadors italians que van sortir a la gespa llançant clavells blancs a la tribuna per intentar rebaixar la tensió, però no va servir de res.
2: Aston está molestando al jugador italiano. Tengo la impresión que lo ha expulsado.
1: De seguida, tanganes constants, puntades de peu, algunes puntades de peu al cap, algunes també amb el joc aturat, cops de puny, fins i tot la policia entrant al camp per endur-se un jugador italià expulsat.
2: Ahora David levanta su pierna y golpea a Lionel Sánchez en la cabeza. ¡Esto es el jugador itálico! ¡Esto es el jugador!
1: Una violència insòlita que de seguida va fer la volta al món.
3: Chile versus Italy. This is the first time the two countries have met. We hope it will be the last. And the result...
1: La televisió anglesa deia aleshores que era el primer cop que havien jugat totes dues seleccions, Itàlia i Xile, i tant de bo fos l'última, ha estat un desastre, deia aquesta crònica, per la Copa del Món. L'àrbitre anglès, que era Ken Aston, va admetre en acabar el partit que havia sentit impotència, i es diu que va ser arran d'això que ell mateix va proposar per al següent Mundial un canvi a les normes. Es van inventar les targetes, inspirant-se en el color del semàfor, se sancionaria amb una groga, una falta dura, i amb una vermella, una de més violenta.
0: L'altre partit recordat per la duresa en aquell Mundial va ser un Iugoslàvia Unió Soviètica, i el resultat, Pol, sembla allò, un comunicat de guerra, eh?
1: Sí, hi havia comptes pendents, havia estat 2 anys abans la final de l'Eurocopa, un jugador va acabar amb 12 punts de sutura a una cella, un altre amb una lesió al turmell, també hi va haver una fractura nasal, i el més greu de tots, una fractura de tíbia i peroné del defensa soviètic, Eduard Dubinsky, que de fet va tenir un desenllaç fatal. Va poder tornar a jugar, però mai es va recuperar del tot, i de fet, arran d'aquesta lesió, anys després se li va diagnosticar un sarcoma, li van haver d'amputar la cama, i de la ferida d'aquella amputació va acabar morint per una infecció.
0: 2 minuts i arribarem a 2 quarts, el més destacat a la televisió amb la Mariola Cubells, avui sobre l'acomiadament d'una col·laboradora de 4.
4: Hi ha un programa infame a 4 que es diu En Boca de Todos, ho presenta Nacho Abad, i ahir van acomiadar a una de les tertulianes, Marta Nebot, marcadament progressista. Bé, la cosa és que ella ho ha fet públic a les seues xarxes, dissant vore que l'acomiadaven per la seva ideologia, que és possible. Però jo el que no puc entendre és que qualsevol periodista amb un clar sentit ètic i deontològic vulga col·laborar en un programa com ese. Jo tindria que estar morint-me de fam.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Agatha Christie, Matar és fàcil.
5: Minissèrie de la BBC, que és una adaptació contemporània de la novel·la amb el mateix títol firmada per la reina del crim. Està ambientada als anys 50 i arrenca quan un jove arriba a Londres des de Nigèria per començar una nova feina. Durant un viatge en tren, coneix una dona gran que li explica que al petit poble on viu hi ha hagut diverses morts, aparentment accidentals, però que ella creu que han estat assassinats. Quan la dona mor en circumstàncies estranyes, el jove es veu abocat a descobrir l'assassí en sèrie i comença el joc detectivesc. Una proposta entretinguda de només 2 capítols que trobareu a 3cat.
0: I per arribar a 2 quarts, un dels protagonistes de l'any amb el Jovany i companyia.
6: Primera nit a alta mar amb els primers marejos.

0: I avui ens despertem amb una bona notícia per variar una mica. Tenim estabilitzats ara mateix tots els incendis simultanis que ahir van tornar a provocar una jornada crítica al país. L'últim, el de Guimarà, a l'Urgell, que els bombers han pogut estabilitzar ja ben bé aquesta matinada. També estan estabilitzats els d'Aiguamúrcia i Navarcles i el que es va declarar dilluns a Sentmenat. David Borrell és cap dels bombers.
1: Els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
0: A tot Catalunya, avui hi ha 219 municipis que en risc extrem d'incendis. Per tant, el pla ha activat al màxim nivell. Recordem que vam començar la setmana amb una quarantena de municipis en risc extrem. Avui són 219. Tot això enmig d'aquesta onada de calor extrema que deixa temperatura rècord. 40,9 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona, 44 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. I al matí de Catalunya Ràdio, avui us estem explicant que aquestes altes temperatures tenen un impacte important en casals i campaments. També les restriccions del risc d'incendi. Georgina Carmona, d'Esplais Catalans.
2: Tots els esplais que estaven en terrenys de l'acampada, a municipis afectats pel Pla Alfa, per exemple, estan buscant alternatives ara mateix. I en cas que no en trobin, doncs hauran de suspendre les activitats o només alguns dies de començar.
0: D'altra banda, deixem enrere una altra nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica.
3: Els hem colpejat molt fort, ja ho he dit. Per cada cop que ens facin, els en tornarem 20. Ahir ho van fer. Avui s'hi han tornat una mica en venjança per dir la nit. Van atacar tres embarcacions, no dues.
0: Després d'amenaçar Espanya de trencar les relacions comercials pel seu poc suport a l'OTAN, deia Donald Trump, ara el president dels Estats Units ha girat una mica la seva versió, per variar, i ha dit que el govern espanyol s'ha fet bondat i ha compromès a fer un important pagament a l'Aliança. I, en fi, hi ha els esports, Robert Prat.
4: El França-Marroc a les 10 obre els quarts de final del Mundial de Futbol. Alexia Putellas, presentada com a nova jugadora del London City. L'ex blaugrana Rafa Márquez, nomenat nou seleccionador de Mèxic. Gabriel Moscardo, migcampista brasiler de 20 anys, cedit pel PSG, és el tercer reforç de l'Espanyol aquesta temporada.
0: Ara sí, gràcies, Robert. I pel que fa al temps, el que dèiem, aquesta calorada, Tomàs Molina. Tomàs Molina? Mirarem de recuperar-lo. Anem a fer un cop d'ull com tenim ara mateix la mobilitat. Sílvia Andrés, què ens expliques? Bon dia.
5: Bon dia. De moment, força tranquil·litat a la xarxa ferroviària del país. A la mitjana i llarga distància veiem alguns retards puntuals. El tren que sortia de Girona i que havia d'arribar a l'estació de Sants de Barcelona a les 7:40 finalment ho farà a un quart de nou. També els trens amb destinació Girona que han sortit de Barcelona cap a les 7 acumulen la majoria d'ells uns minuts de retard a la capital catalana, autobusos i metros a l'hora.
0: Gràcies, Sílvia. Ara sí, Tomàs Molina, què ens expliques?
6: Avui torna a ser un dia de sol i de calor, una miqueta menys intensa que la d'ahir, encara però amb valors de la temperatura que tornaran a enfilar-se fins als 40 graus, especialment en alguns punts de les comarques gironines, també àrees de les comarques de Ponents, en particular cap a l'Alt Empordà i també cap al Segrià, Noguera, també el Pla d'Urgell seria potser els punts on la temperatura pugi més amunt. Amb un dia de sol en conjunt, tarda però un altre cop amb aquests ruixats, amb alguna tronada que pot afectar algun punt, sobretot de l'Alt Pirineu, amb poca quantitat de precipitació i encara amb aquesta situació de perill d'incendi molt elevat.
0: I ens falten les carreteres. Clàudia Serra, com estàs? Bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs aquesta hora sense incidències destacades a les carreteres, però sí que hi ha les retencions en punts habituals a l'àrea de Barcelona, sobretot d'entrada a la ciutat, destaca l'A2 des de Pallejà, B23 a Molins de Rei, B20 a Santa Coloma i a les Rondes, Ronda de Dalt de Trinitat a Vall d'Hebron i Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
0: Gràcies, Clàudia. Avui al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, d'aquí una horeta, Ignacio Rigau, Jordi Mir, Jofre Llombart i Assumpta Escarpa. 2:15 d'8, moment de començar a mirar què diuen els diaris avui. I com sempre comencem per les opinions més destacades, per les portades també. Des de la redacció del matí, Marc Forado, Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Donald Trump i Pedro Sánchez de la cimera de l'OTAN, que es fa encara a totes les portades, eh?
9: Sí, un Trump, Freddy, que ha anunciat la fi de la treva amb l'Iran i que ha enfonsat els mercats, ho titula l'Ara.
10: El periòdico diu que Trump ha sacsejat la cimera amb retrets a Europa i a Espanya i

0: La Vanguardia posa l'accent en la rèplica de Pedro Sánchez, que Espanya compleix amb escreix.
1: A Madrid, El País explica que Trump sembra el caos i El Mundo que Europa l'ha placat amb més espesa.
0: Foto del president nord-americà a tot arreu, la més repetida durant la trobada, dirigint la mirada cap a Sánchez amb el seu posat característic, amb els llavis cap enfora.
1: També se'n fan ressols editorials. El de l'Ara es titula El show de Trump i el futur d'Europa.
0: I lamenta que ja no es pugui comptar amb els Estats Units com a garant de res.
1: I des del periódico, tribuna sota el títol Trump contra Espanya.
0: Ernesto de Kaiser es pregunta si els informes d'aliats seus, com Santiago Abascal, expliquen el seu menyspreu permanent cap a Espanya.
1: L'altre gran tema del dia és la calor que no afluixa i el foc que no dona treva.
0: L'Ara destaca, per exemple, els milers de confinats durant la jornada d'ahir.
1: I que Barcelona ha fulminat el seu rècord de calor amb l'Observatori Fabra superant els 40 graus.
0: I per acabar política, el periòdico explica que el Suprem ha rebutjat portar a la Unió Europea la regularització d'immigrants.
1: I El País, que la Fiscalia acusa el jutge Peinado de desproporció i d'idear una confabulació en el cas Begoña Gómez.
2: Seguim el repàs a la premsa. Què hi ha llegit avui la periodista Neus Bonet?
3: Ana Bernal Triviño, El Periódico, reflexiona sobre els 10 anys de la violació grupal de la manada a Pamplona, assenyalant que, tot i els canvis legislatius i la resposta social, la violència sexual continua sent un problema estructural sostingut per cultures que eduquen en la desigualtat, institucions que arriben tard i algoritmes que viralitzen la misogínia. Una dècada després, diu l'autora, persisteixen els mecanismes del masclisme a través de noves formes de violència, recordant el cas Pelicó, que converteixen aquell succés en un punt i seguit terrorífic.
4: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes.
5: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
6: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes.
7: Citroën.
6: Consulta citroen.es.
8: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
9: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
8: A més, té un 98% de carn.
9: És natural que es noti, oi?
8: Doncs sí, natural.
10: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
11: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a IBP.es promo Catalunya.
12: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprà amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
13: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
14: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
15: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
16: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
17: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
18: El matí de Catalunya Ràdio.
2: 2:15 de 8, cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Andrés i el Francesc Soler. Se subhasten dues avionetes per un euro.
19: Almenys aquest és el preu de sortida. L'aeroport de Bilbao fa anys que les guarda en un hangar sense utilitzar i estan força malmeses. Es van fabricar als Estats Units i a França a finals dels anys 70. Una de les avionetes es va utilitzar durant anys per fer publicitat a les platges de Galícia i del Cantàbric. Portava per cartes comercials i llançava gorres i pilotes als banyistes. És una notícia del Correo de Vizcaya, tot i que encara no diu el dia de la subhasta.
2: I les cases andaluses són el model a seguir per sobreviure en aquestes altes temperatures.
7: Sí, els patis interiors amb arbres fan ombra, generen un microclima i permeten la ventilació creuada. Aquesta és la solució molt més eficaç que els aires condicionats que proposa el constructor alemany Thomas Auter, catedràtic de la Universitat Tècnica de Múnich, per combatre les altes temperatures que s'estan registrant en aquell país, on aquest mes de juny s'ha arribat als 40 graus. Ho llegim al Huffington Post.
2: Batalla campal per una gandula.
19: Un client d'un hotel de Roquetes de Mar, a Maria, ha publicat un vídeo a les xarxes socials amb les llargues cues que cada matí es formen davant l'accés a la piscina. Un cop es permet l'entrada, hi ha una veritable gincama per veure qui arriba primer a les gandules. No hi ha normes, tot s'hi va, les veuen tovalloles volant, empentes a la persona del davant, i els més petits de la casa corren per arribar-li als primers. Podeu veure el vídeo a la web de l'ABC.
2: I les escombraries del casament de Taylor Swift a la venda.
7: L'empresari emprenedor americà Justin Signac ven unes capsetes amb restes de les escombraries del casament de la cantant i el jugador de futbol americà de la setmana passada. Llegim a La Vanguardia que per poc més de 30 euros, amb despeses d'enviament incloses, es pot tenir un record del casament de l'any. Quins són els objectes que hi trobem? Doncs, per exemple, un got usat, taps d'ampolles, un AirPod perdut, piruletes, i les més sorprenent de totes, una taula d'ovulació.
2: Perdó.
7: Que la gent es deixa unes coses. Malgrat el surrealisme del tema, Signac ho ha venut gairebé tot. Un últim detall: per anar a recollir les escombraries del casament, l'empresari es va posar un smoking.
2: Vinga, més repàs a la premsa. Els destacats més interessants a l'economia amb la Maria Fernández Noguera i el Francesc Soler.
20: Doncs la premsa francesa parla de l'onada de calor amb temperatures que ahir van arribar als 43 graus al sud-est de França. La companyia ferroviària SNCF ha anul·lat el 25% dels trens de mitjana i llarga distància a causa dels efectes de la calor sobre el material ferroviari. The New York Times, d'altra banda, fa una anàlisi sobre la guerra de l'Iran. Conclou que Donald Trump està afrontant les conseqüències d'un acord de l'alto al foc improvisat, empreses, i ara s'obre un nou horitzó bèl·lic amb opcions poc atractives, diu el diari. I, d'altra banda, Politico, el diari especialista en informacions de la Unió Europea, publica que la Itàlia de Giorgia Meloni està fent pressió per frustrar una nova norma europea pensada per impedir que els països puguin perjudicar el medi ambient amb fons de la Unió.
7: Pel que fa a la premsa econòmica, Cinco Días explica que la Comissió Nacional del Mercat i la Competència ha demanat informació a una vintena de comercialitzadores elèctriques per comprovar si continuen trucant per telèfon als usuaris per oferir-los un contracte. La prohibició de fer aquest tipus de trucades és vigent des del mes de gener. Per la seva banda, l'Economista es pregunta si els Estats Units poden tallar el comerç amb l'estat espanyol, tal com va amenaçar ahir Donald Trump. Segons el diari, la legislació nord-americana impedeix aquest boicot i recorda també que la sobirania comercial espanyola està cedida a Brussel·les, amb la qual cosa és la Unió Europea, de fet, qui negocia amb els Estats Units. I finalment, on Economia diu que la Cambra de Comerç de Barcelona crearà 8 noves vocalies per a les empreses que facin l'aportació més elevada. Són les anomenades cadires de plata. Ara només n'hi ha dues, ocupades pel RAC i Criteria.
2: Un parell de minuts i arribarem a 7:45.
21: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
2: La premsa esportiva, Robert Prat.
22: El França-Marroc obre avui als quarts de final del Mundial de Futbol.

0: El Mundo Deportivo diu que és un duel de jogo bonito. Remarca que 6 francesos jugaran avui contra França. Només 7 jugadors convocats per la selecció del Marroc van néixer en aquell país. El Marroc és el primer país que juga un Mundial amb 11 jugadors nascuts a l'estranger. Per l'esport, és un partit que promet emocions fortes i que reedita la semifinal del Mundial del 2022. Un partit que ha posat en alerta la capital francesa pels possibles aldarulls després del partit. El periòdico apunta que 2 milions de magrebins estaran pendents del partit des de la capital francesa i parla de toc de queda a París per menors de 16 anys amb un dispositiu excepcional de les autoritats franceses. L'esportiu diu que el Marroc és una realitat i que 4 anys després de ser a les semis d'un Mundial repeteix en França ara per la classificació per les semifinals. El diari Ara incideix en que Alexia Putellas ha estat presentada a Nova York com una estrella en el seu equip, al London City, i que Flick tindrà un problema menys. Ter Stegen ultima la lletra petita amb el Barça perquè vagi cedit a l'Ajax ja en aquesta pretemporada. I per l'esportiu, London Calling per Alexia Putellas accepta jugar al London perquè té el reclam que és únicament un club femení.
1: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
2: Ja ens falta la premsa del cor, Sílvia Andrés.
3: La calor s'ha convertit en la protagonista inesperada de la setmana de l'alta costura a París. Una de les desfilades més exclusives és la de la marca Chanel, que reuneix les grans estrelles del moment. Però en aquesta edició hi ha un detall que no passa desapercebut i és la munió de ventalls blancs que hi ha a la sala. Els vídeos que podeu trobar a les xarxes socials hi criden especialment l'atenció dues persones, Carlota Casiraghi, filla de la princesa Carolina de Mònaco, i la cantant Vanessa Paradis. Totes dues estan assegudes juntes. Semblen tenir una disputa de veure quina de les dues es venta amb més força. És divertit veure com cada vegada que un fotògraf se'ls acosta, elles, amb un moviment gairebé sincronitzat, amaguen ràpidament el ventall, somriuen per la fotografia, donen les gràcies i el tornen a treure. Carlota Casiraghi és una de les dones més estiloses del món, però les lluentors de la cara delaten que la calor li va fer una mala jugada.
2: Mira, Isar, com estàs? Bon dia.
4: Molt bé, bon dia.
2: Qui fa anys avui?
4: Un dels actors més emblemàtics de les últimes dècades, Tom Hanks.
5: Home. My name's Forrest Gump.
4: Home, Forrest Gump, Nàufrag, La Milla Verda, Vic, Filadèlfia, i no acabaríem. Avui té aniversari rodó, 70 anys. També fa festa, i no sé si tan esbojarrada com les que feia als 90, Courtney Love, la cantant, actriu, pintora, que va ser parella de Kurt Cobain fa 61 anys. Un altre músic, el fundador de The White Stripes, Jack White, en fa 51. I tanquem les celebracions amb dues cares conegudes de la televisió catalana, Santi Millán i Núria Marín. El primer en fa 57 i la segona 44.
2: I el santoral, Mireia?
4: Avui Santa Paulina, Nicolau i Agustí. I sumo una nova proposta a la nostra llista de noms poc habituals per a aquelles parelles, allò que busquen el nom més original, no?, per a la criatura. Avui, Sant Zenó.
2: Zenó, eh?
4: Zenó.
2: Zenó. Doncs escolta, Sant Zenó. Felicitat als zenons. I ja sabeu que aquest estiu a aquesta hora fem una recomanació literària i, a més, la fem des d'una llibreria.
6: Hola, sóc Sergio Bassa, llibreter de la llibreria Bassa de Móra d'Ebre. I aquest estiu us vull recomanar Donaré el cel per tu, de Jordi Molist. L'any 1291 cau Sant Joan d'Acre i el món dels templers s'acaba. Però una altra guerra comença molt més a prop nostre, a les Terres de l'Ebre. La novel·la ens porta fins a Móra d'Ebre, Miravet, Vinebre o Ascó, recuperant una història real. Els enfrontaments entre els templers i els Entença, senyors de Móra. Hi trobareu aventures, amor, misteris familiars i personatges històrics fascinants com Roger de Flor o Galbó de Montcada. Una gran novel·la que ens recorda que algunes de les millors històries també s'han escrit a la vora de l'Ebre. Bon estiu i millors lectures.
2: Passen 2 minuts de 3:15. Aquests són els sons del dia.
7: Els sons del matí.
8: Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees. Per tant, doncs, molt satisfets.
9: La de l'Observatori Fabra s'ha batut el seu rei.

0: data dels 50 anys del Grec.
1: Volem fer un teatre autogestionat, favorir un discurs teatral ideològicament molt més a l'esquerra.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Dotació.
3: Acció de dotar l'efecte, però també conjunt de persones que tripulen un vaixell de guerra. No tripulen cap vaixell, però sí que fan la guerra amb el foc als bombers, que han enviat desenes de dotacions terrestres i aèries als focs de Guimarà, d'Aiguamúrcia, de Navarcles i de Gavà. Tots quatre ja estabilitzats. Mai és suficient la dotació pressupostària, en aquest cas, per un cost necessari tot l'any, més encara a l'estiu.
2: Desallotjar.
3: Al contrari d'allotjar, donar allotjament a algú, tot i que ens quedem amb l'excepció que diu que es tracta directament de treure algú o alguna cosa del lloc on estava allotjat. Almenys fins dissabte, aquest serà el cas dels veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi a Barcelona que viuen a tocar de l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro.
2: Temporada.
3: Dins l'any, espai de temps que es distingeix per alguna cosa de la resta de l'any, durant el qual es fa habitualment alguna cosa. A la ràdio ja estem a temporada d'estiu i qui tanca avui temporada operística és el Gran Teatre del Liceu, amb Falstaff, l'última òpera de Verdi. Esperem que tothom doni el seu do de pit, ells al Liceu i nosaltres Freddy aquí a l'estudi 2 de Catalunya Ràdio.
2: Sí, som en les distàncies. Posem-hi tres xifres ara mateix amb el Francesc Soler. 70.000.
4: Són els milions d'euros que l'OTAN s'ha compromès a enviar aquest any i el que ve a Ucraïna en assistència militar perquè pugui fer front als atacs de Rússia. L'Aliança Atlàntica ho va acordar ahir en la reunió que fan a Turquia. La trobada es va reafirmar el suport total a Kiev en la defensa de la seva llibertat.
2: 6.000.
4: És el nombre de mariners que es calcula que encara continuen encallats al Golf Pèrsic pel bloqueig iranià a l'estret d'Hormuz, que ha provocat una paràlisi naval. Fa un mes es calculava que al voltant de l'estret hi havia atrapats uns 20.000 mariners.
2: I 1.000.
4: Són els euros que paguen cada any les famílies que porten els fills a l'escola pública, segons un estudi de la Sindicatura de Greuges. L'informe diu que el sistema educatiu arrossega un infrafinançament de 944 milions que han d'assumir les famílies. El cost que han de pagar els que porten els fills a la concertada és de 4.000 euros.
2: I les tres imatges. Amb el Pol Foradada. A la primera, primer terme, Pedro Sánchez assegut durant la cimera de l'OTAN i encara a uns metres de distància, des de la mateixa fila, se'l mira Donald Trump fent una ganyota, diguem-ne, que de pocs amics.
5: Una cara característica del president nord-americà que pressiona els llavis i els tira endavant, una mirada, un punt desafiant de Trump després d'haver definit Espanya com un soci pèssim de l'OTAN i després d'haver anunciat que hi tallaria tot comerç i tota relació. Aquesta nit, però, el to ha estat ben diferent. Ja a l'Air Force One, Trump ha definit Espanya com un país que s'ha redimit per complet i que ha estat molt generosa. Això sí, no n'ha donat més detalls. Veurem avui la versió de la Moncloa.
2: A la segona imatge, quatre ballarins que actuen en una esplanada. És de nit, estan il·luminats per un focus, de fons, també il·luminades i de diferents mides, i a les 9 lletres que formen la paraula Barcelona.
5: És el mirador sobre la capital catalana que hi ha al costat de l'entrada del parc d'atraccions del Tibidabo, que enguany celebra el seu 125è aniversari. Aquesta nit s'ha celebrat l'inici de la temporada d'estiu amb l'encesa d'aquestes noves lletres. Per qui vulgui veure com llueixen, s'encendran cada cap de setmana aquest mes de juliol a 3:15 de la nit.
2: I la tercera imatge que ens porta fins a Balaguer, on veiem moltes persones concentrades en el que aparentment sembla una piscina. Juliol Bacar, què estem veient?
6: Doncs és la foto del minut de silenci que ahir es va fer per la xiqueta de 6 anys que va morir ofegada este dimarts a la tarda a les piscines municipals de la capital de la Noguera. Banyistes, veïns, regidors es van trobar a la gespa, on van llegir també unes paraules en record de la menor. Tot i que ahir es van cancel·lar els actes i activitats a Balaguer, la piscina sí que va continuar oberta per la forta calor.
7: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquesta notícia que circula. Llegir durant només 6 minuts abans de dormir redueix el nivell d'estrès en un 68%. Marc Amorós, bon dia.
8: Bon dia. La notícia afirma que aquesta és la conclusió científica d'un estudi que ha analitzat l'eficàcia de diversos mètodes a l'hora d'agafar la son. La conclusió assegura que llegir 6 minuts abans d'anar-nos a dormir ens ajuda a superar l'insomni i a reduir el nostre estrès en un 68%. Les raons que enumera l'estudi són que la lectura permet que el nostre cervell s'enfoqui en allò que llegim i deixi davant dels pensaments ansiosos. L'estudi que cita la notícia ha analitzat altres mètodes i si bé llegir en redueix l'estrès en un 68%, escoltar música ho fa en un 61% i prendre una tassa de cafè ens el redueix en un 54%.
2: I això és real o és fals?
9: El matí de Catalunya Ràdio.
10: Compartir una síndria d'Aldi a l'estiu és el millor.
11: No ho comparteixo.
10: El que he dit?
11: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada, 0,69 al quilo.
10: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
9: Catalunya Ràdio.
8: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que diu que llegir durant només 6 minuts abans d'anar a dormir redueix el nostre nivell d'estrès en un 68% és una notícia real. L'estudi l'ha fet una universitat anglesa, en concret la Universitat de Sussex. Detalla dues coses importants perquè aquest mètode sigui eficaç. Primer de tot, s'ha de llegir amb poca llum, però suficient perquè la lectura sigui còmoda. I en segon lloc, la lectura ha de ser en un llibre en paper, no a través d'un dispositiu electrònic. Diu l'estudi que llegir en una tablet o en un mòbil és una font constant de distraccions.
2: Gràcies, Marc.
8: Adéu, bon dia.
2: 6 minuts, i arribarem a les 8. Titulars en 2 minuts amb el Marc Jurado i la Maria Fernández Noguera. La bona notícia del matí és que ja estan estabilitzats els incendis simultanis que ahir van tornar a provocar una jornada crítica al país.
3: El darrer, el de Guimerà, l'Urgell, que els bombers han pogut estabilitzar de matinada. També els d'Aiguamúrcia i Navarcles i el de Sentmenat, que venia de dilluns. David Borrell, cap dels bombers de la Generalitat.
12: Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
2: A tot Catalunya ja hi ha, ara mateix, ja hi ha 219 municipis que estan en risc extrem d'incendis, és a dir, que tenen el pla alfa activat a nivell 4.
13: Tot això enmig d'una onada de calor extrema que deixa temperatures rècord. Al matí de Catalunya Ràdio avui us expliquem l'impacte que tenen aquestes altes temperatures i les restriccions pel risc d'incendi en casals i campaments. Georgina Carmona, d'Esplais Catalans.
14: Tots els esplais que es troben en terrenys de l'acampada, en municipis afectats pel pla alfa, per exemple, estan buscant alternatives ara mateix. I en cas que no en trobin, doncs hauran de suspendre les activitats o només alguns dies de començar.
2: Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran, després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica.
15: Els hem colpejat molt fort, ja ho he dit. Per cada cop que ens facin, els en tornarem 20. Ahir ho van fer. Avui s'hi ha tornat una mica en venjança per dir la nit. Van atacar 3 embarcacions, no 2.
2: I Pedro Sánchez carrega contra el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, per haver equiparat o haver dit, vaja, que les baixes laborals són gairebé com un càncer.
3: Els populars argumenten que Feijóo es referia als casos fraudulents. Per la seva banda, els empresaris aposten per negociar amb els sindicats una solució a l'absentisme laboral.
2: I el Festival Grec celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional.
13: La festa aquesta nit ha comptat amb xerrades, projeccions de curtmetratges i ball.
16: Avui un dia de sol i de calor, una mica menys que ahir, però encara amb valors que poden arribar als 40 graus, especialment cap a l'Alt Empordà, també cap al Pla de Lleida, fins i tot a la Noguera, al Pla d'Urgell, també cap a les Terres de l'Ebre. Un dia un altre cop de calor intensa, amb una miqueta més de vent de marinada. Això baixarà una miqueta la temperatura litoral, però augmenta la situació de perill d'incendi. Per tant, doncs moltíssima precaució encara durant el dia d'avui.
2: I el trànsit, com el tenim a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia de nou.
17: Bon dia de nou. Doncs a aquesta hora tenim retencions a l'AP7 entre Subirats i Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud, en aquest cas per un vehicle avariat que talla un carril. A la mateixa via també hi ha densitat entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud. Pel que fa a l'àrea més propera a la ciutat de Barcelona, encara retencions d'entrada a la ciutat, destaca C33 i C58 a Montcada, la B20 a Santa Coloma, la 2 a Pallejà i Cornellà i la B23 a Molins de Rei i Esplugues.
2: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
17: Fins ara.
18: Qui diu que a l'estiu no passa res?
19: Un Mundial de futbol amb 104 partits.
18: El mercat del Barça de Flick.
19: La sortida del Tour des de Barcelona.
18: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
19: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
18: La recomposició del Girona segona.
19: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
18: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
19: El sol o a l'ombra.
18: Escolta el Tot Costa.
7: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
3: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
9: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
3: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
20: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per 3 accidents.
21: No podem acceptar que hi hagin...
20: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
3: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més...
9: Catalunya Migdia.
7: Cada dia a les 2.
3: I a partir de les 3,
7: l'espai de reflexió a la tertúlia.
9: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
3: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
2: Mm. I cada dia per arribar a les 8 ja sabeu que han donat festa al Manu, però això no vol dir que no pugueu dedicar cançons a qui vulgueu. Tot el que heu de fer és enviar una nota de veu al 636-360609. 636-360609. Una nota de veu com aquesta.
0: Hola, em dic Mariona i m'agradaria molt escoltar la cançó Fire l'amore de la cançó perquè aquests dies estic a Itàlia i així començaré a parlar.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon dijous. Comencem per la bona notícia, que ens convenen a tots plegats. Tots els incendis de les últimes hores, tots els incendis que teníem ahir dijous estan estabilitzats. De fet, no hi ha ningú confinat a casa pels motius de l'incendi. Bones notícies, insistim, Fins i tot el foc de Guimarà, a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre, pels vols de la una de la matinada, els bombers ja l'han pogut estabilitzar. Tots els altres incendis que teníem ahir a la tarda a l'hora, en unes altres hores crítiques a Catalunya, el d'Aiguamúrcia, a l'Alcamp, Aiguamúrcia, l'Alcamp, el de Navarcles, el Bages, el de Gavà, tots aquests estan estabilitzats. Aquesta és la bona notícia. La mala notícia, que encara no estan controlats, per tant, avui els bombers hi han de continuar treballant, i el fet que en tinguem diversos, de simultanis, complica moltíssim la situació. Sobretot perquè el risc continua sent altíssim. Continuem tenint calor, molta calor. Per posar només un exemple, l'Observatori Fabra de Barcelona ha registrat 40,9 graus de temperatura, pràcticament 41. 40,9 graus. El rècord, fins ara, era del 2024 i era de 40 graus. Aquella vegada, el 2024, va ser la primera vegada de la sèrie històrica del Fabra que anotava un valor de 40 graus. Era la primera vegada i la sèrie comença el 1914. El 1914, fa dos anys, es va arribar als 40 graus per primera vegada i ara s'ha superat en pràcticament un grau. Això què implica? Doncs que tenim 5 municipis més en risc extrem d'incendi. 219. 219 municipis catalans de 24 comarques en risc d'incendi. Dilluns n'hi havia una quarantena. Hi havia una quarantena de municipis en risc extrem d'incendi, ara són 219. Dilluns, una quarantena, dimarts, 100, ahir es van superar els 200 i avui estem a 219. Així que, Tomàs Molina, com estàs? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: No insistirem mai prou en aquest missatge de prudència, perquè la cosa continua estant molt, molt, molt complicada.
1: Correcte. Un parell de notícies bones, jo també, perquè...
0: Vinga, ens convenen.
1: Aquesta propera nit, les mínimes, sobretot a la façana litoral, baixaran entre 2 i 3 graus a bona part del litoral. Per tant, serà una nit de més ben dormir, aquesta nit de dijous a divendres, i demà divendres la temperatura també baixarà entre 2 i 4 graus a les comarques del sud del país, des del Segrià fins a les Terres de l'Ebre, i també l'àrea de la costa central i també en l'àrea del Pirineu Occidental. És a dir que, com a mínim, hi haurà un cert descens de les temperatures. Avui, que torna a ser un dia de sol, encara amb calor intensa, especialment a l'Alt Empordà, al Pla de Lleida, amb màximes que tornaran avui encara a superar els 40 graus, però de moment sembla que els propers dies baixa, de moment, una mica la temperatura.
0: T'anava a dir això, on hem d'estar atents a la calor és tot el país, ara mateix, no?
1: Sí, sí, sens dubte, sens dubte. I no només això, sinó també a les marinades. Avui això de baixar la temperatura serà a causa de la marinada, però això també complicarà la situació si hi ha nous incendis forestals o en aquests ja estabilitzats. La presència del vent, doncs, pot complicar una miqueta la cosa respecte a l'evolució dels incendis. Per tant, doncs, seguim insistint en aquesta necessitat de fer el que sigui per reduir la possibilitat que s'iniciï un nou incendi.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Bon dia.
0: Insistim en això, també. És cert que les bones notícies del matí hi són, amb aquests incendis estabilitzats, però també que el panorama, com diuen els bombers, continua francament complicat.
2: Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat.
0: Era David Borrell, el cap dels bombers, insistint en el missatge que avui el panorama torna a pintar francament complexa i crític per les condicions meteorològiques que ens explicava ara el Tomàs Molina. La part positiva és la que també dèiem ara mateix, i també és rellevant destacar-ho. Tenim estabilitzats tots els incendis que neguitejaven i molt ahir a la tarda. L'últim, el de Guimarà, a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre i s'ha pogut estabilitzar ben bé entrada la matinada. Avui és veritat que hauran de revisar el perímetre els bombers, sobretot el flanc dret, que ahir ens van dir que neguitejava una miqueta, que preocupava una miqueta, em preocupava bastant, però vaja, els bombers hi han treballat amb una vintena de dotacions terrestres, i un detall important, que és que pagesos i tractors hi han ajudat llaurant camps. També està estabilitzat el foc d'Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alcamp. Aquest és dels que més va preocupar en un moment determinat de la tarda, però per sort està estabilitzat des de les 10 de la nit. De fet, s'ha aixecat el confinament de 1.600 persones. Anem en directe cap a aquest incendi per veure l'última hora d'aquest matí. Manel Sastre, com estàs? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia. Sí, nosaltres som al Pla de Manlleu, on només veiem una mena de boirina que genera el poc fum que encara queda en aquestes 80 hectàrees cremades, que no han provocat desperfectes importants en habitatges ni en masies, en un foc que es va poder estabilitzar en només 6 hores, malgrat la virulència inicial que preocupava i molt. I això ha estat gràcies a la feina ràpida i intensa, no només dels bombers, sinó també de les ADFs i dels pagesos, segons explicava l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra.
4: Van ser ràpids els cossos de seguretat i també les ADFs. Vull remarcar que es va fer un gran treball per les ADFs del territori, les nostres ADF i les del voltant, els pobles del voltant, i afectacions de masies o impacte no n'hi ha hagut.
3: Aquí els bombers segueixen treballant, ho faran tot el dia. Ara mateix hi ha unes 25 dotacions que estan repartides per tot el perímetre per evitar que hi hagi alguna revifada i que es pugui aixecar a foc, perquè recordem que això és un punt molt pròxim a la Serra del Montmell, que és un espai protegit, una zona natural protegida, que avui precisament s'ha tancat del tot dins les restriccions del Pla Alfa 4.
0: No s'hi pot entrar, eh?
3: No s'hi pot entrar, no s'hi podrà entrar, com tampoc s'hi pot entrar en moltes de les zones naturals protegides que estan incloses dins d'aquest Pla Alfa 4 per evitar que la gent, que les excursions, que les anades en bicicleta, el que sigui, puguin causar algun incendi.
0: Clar. Manel, moltíssimes gràcies. Fins ara.
3: Bon dia.
0: Aquest és un dels incendis que ha quedat estabilitzat a les últimes hores. També ho està el de Navarcles, al Bages, des de les 10 de la nit, també. També aquí s'ha aixecat el confinament d'unes 9.000 persones. Aquest incendi, a més, va tenir un moment crític ahir de tarda, perquè les flames van entrar al recinte d'una empresa de tractament de residus, van cremar un camió a palets i això va fer una fumera negra enorme, enorme i més visible des de ben lluny. En fi, anem al centre de control d'aquest incendi també per conèixer l'última hora i tenim la Montse Poblet. Montse, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia. Bones notícies, perquè durant la nit la superfície cremada de l'incendi del Bages no ha crescut. Els bombers s'han centrat en acabar d'estabilitzar el perímetre i baixar la intensitat del foc que encara crema aquesta nau industrial que estaves comentant, de Vilà i Vila Artés. Fa només un minut s'ha enlairat un helicòpter, s'ha incorporat a les tasques d'extinció i en tindran un altre en stand-by per si el necessiten al llarg del dia. Malgrat les bones notícies, Oriol Vilalta, el cap de guàrdia de l'operatiu dels bombers, ens confessava que estan preocupats perquè avui tornarem a tenir temperatures molt altes i una humitat baixíssima que facilita les revifades.
6: Necessitarem estar molt atents en aquest incendi per les condicions ambientals que es donaran de baixes humitats. Qualsevol pavesa que se'ns pugui formar, ja sigui l'incendi d'indústria o en qualsevol represa, poder-la atacar ràpid perquè si no se'ns farà gran.
5: A l'espera d'un balanç definitiu, el foc ha cremat 30 hectàrees de bosc i de camps i la nau industrial d'Artés, on encara hi ha feina per dies i el perill que saltin espurna que puguin revifar el foc. Els bombers han salvat les oficines i la majoria dels camions, però la zona on hi ha el material que gestionen, plàstics, cartrons i metalls, ha quedat totalment calcinada.
0: Sí, Montse, aquestes bones notícies, però clar, alerta amb aquestes espurnes. És molt important això que deies, perquè ho estan insistint molt els bombers en els incendis que tenim pel país, no?
5: Clar, amb una indústria que encara crema i que cremarà durant alguns dies, les temperatures que tindrem al llarg del dia d'avui, la baixíssima humitat, hi ha molt perill que qualsevol espurna pugui saltar un camp o en una zona forestal i es torni a revifar el foc. Esperem que no sigui així.
0: Montse Poblet, amb el suport de José Antonio Rodríguez. Moltíssimes gràcies. Fins ara, Montse.
5: Bon dia.
0: I anem de parlar de Gavà, també, perquè aquest va ser el primer dels incendis d'ahir la tarda que es va poder estabilitzar. Per cert, que els primers indicis apunten a l'ús de material pirotècnic com a hipòtesi principal de l'origen del foc. Saludem a aquesta hora ara mateix l'inspector Claudi Gallardo, dels Bombers de la Generalitat. Inspector Gallardo, com estem? Molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
0: Hem insistit molt en aquest missatge que les notícies aquest matí són majoritàriament bones, però que la situació meteorològica continua sent francament complexa i crítica, eh? Que no es pot deixar la guàrdia.
7: Sí, és així. És a dir, portem uns dies, ja ho sabeu, amb aquesta onada de calor molt alta, molt potent, i sí, és així. Avui tindrem un dia molt similar al d'ahir. És un dia amb temperatures altíssimes, amb humitats relatives baixíssimes, alguna cosa exagerada, és a dir, línia de costa ahir, no? Estacions com el Prat de Llobregat estaven en 12% d'humitat relativa, avui això és una bestiesa, si m'ho permeteu, i per tant això genera aquest comportament als incendis que estem veient, i també l'esgotament, no, de tot el nostre operatiu, és a dir, els bombers, les bomberes i tot el personal, doncs està sotmès a un estrès tèrmic important, no, que dificulta evidentment el treball en l'extinció d'aquests incendis.
0: Anava a preguntar justament això, perquè avui ens ho preguntàvem a la redacció, quan tenim tants incendis, tant alhora, que has d'agafar dispositius, desplaçar-los des de l'incendi de l'Empordà, els incendis que apareixen aquesta setmana, clar, una de les coses que està ara mateix en el punt de l'atenció és si els bombers doneu a l'abast.
7: Bé, una mica és això, que és aquest missatge que anem donant, no, de la simultaneïtat. És a dir, una tarda com la d'ahir, a la que tens desplegats operatius en tot el territori, i has d'anar, evidentment, donant una resposta, ens tensiona moltíssim. Hem de pensar, per exemple, si mirem al darrere dels incendis d'ahir de Guimarà, que estàvem atenent, vam anar a aquest incendi, però és que teníem un incendi en una indústria paperera de Mollerussa, en la qual també doncs, hi teníem gairebé 50 efectius, més el de Guimarà, clar, en una zona al sud de Lleida, que tenim els recursos que tenim, llavors això ens obliga a portar dotacions d'altres llocs, però teníem una Pla de Manlleu, teníem dotacions a Navarcles, no? Teníem dotacions a Sentmenat, a Gavà, a la Bisbal encara, a Carme, per tant això genera una tensió al sistema molt gran, i d'aquí també el reforç extraordinari de personal que hem fet M2, doncs mobilitzant un nombre molt més gran d'efectius.
0: I sentíem abans que fins i tot en alguns d'aquests incendis van haver-hi pagesos que van ajudar els bombers allò llaurant camps per fer de tallafocs, no?
7: Sí, és així, sempre i ho agraïm, que els pagesos ens ajuda, el territori ens ajuda moltíssim, els hem de donar les gràcies perquè en l'incendi de Guimarà van fer una feina extraordinària en els flancs, llaurant tot el que són els camps, permetent ancorar, com diem nosaltres, i no haver de posar un recurs de bombers allà, i per tant poder ser molt més eficients de cara doncs, a aturar el cap de l'incendi, i per tant, doncs, evidentment, ben coordinats amb nosaltres i sota el comandament del cos de bombers, però és una cosa que els agraïm i que en totes aquestes zones on hi ha afectació agrícola és vital.
0: Dels incendis que vam tenir ahir, que com dèiem estan tots estabilitzats, n'hi ha algun que neguitegi especialment per possibles revifades o algun flanc que calgui controlar especialment?
7: Bé, sobretot doncs, com apuntava, no, ja amb el repàs que heu fet, el tema de Navarcles, no, que és aquesta zona de l'eix del Llobregat on serà aquest vent de sud, aquesta marinada, doncs avui es pugui acanalar, i per tant doncs, cal de consolidar bé tot plegat, però també evidentment el de Pla de Manlleu, que té és diguem-ne més purament forestal, no? I també doncs, això, tot i que està estabilitzat, molts punts estan ancorats a vinyes i a altres camps, però sí que bueno, ens fa, són aquests, doncs, encara que el treball allà molt més al perímetre per acabar de consolidar-lo. I així mateix Guimarà, que recordem que és un incendi que ens surt molt, molt tard ja, molt gairebé entrada la nit, i que per tant doncs, és que gairebé hi hem treballat sense llum del dia. Ara llavors hem consolidat moltíssim el perímetre, però cal ara amb llum del dia acabar d'ajustar totes aquelles zones que ens puguin donar problemes a treballar-les bé. Hem de pensar que Guimarà, a les 10 de la nit, les taques d'alzines estaven cremant amb alta intensitat, amb longituds de flama de més de 20 metres. És una animalada això que a les 10 de la nit cremi o tenir aquest comportament. Val? Això mostra una mica que aquesta vegetació, l'estrès que està patint aquests dies és espectacular.
0: Fruit de la calor i d'aquesta baixa humitat, no?
7: Exactament. Sí. Això són situacions en què, clar, ahir no vam veure rècords altra vegada de més de 44 graus, la vegetació això està arribant a uns punts, no?, que d'alguna manera és una mica insostenible, no?, i per tant, doncs, els comportaments d'incendi que estem veient són bastant, bastant potents.
0: El Claudio Gallardo és inspector dels bombers de la Generalitat. Inspector Gallardo, molts ànims i moltíssimes gràcies per atendre'ns.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada. Deia ara aquest inspector dels bombers, l'inspector Claudi Gallardo, 44 graus es van registrar ahir a Vinebre. O, per posar encara un exemple, l'Observatori Fabra, per primera vegada des que recull dades, per primer cop des del 1914, va arribar als 40,9 graus, Oriol Pujador.
8: L'Observatori Fabra, la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades de més de 112 anys, va registrar ahir la temperatura més alta de la història, 40,9 graus, però també 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat van batre rècords. Sarai Sarrà Roca és directora del Meteocat en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Si anem poques dècades enrere, he vist estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
8: La màxima del dia va ser a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre va superar els 44 graus. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Oriol. Aquesta situació genera diversos efectes col·laterals i avui, al matí de Catalunya Ràdio, ens fixem en el que passa, per exemple, als casals o a les colònies. Mireia Isart, què tal? Molt bon dia.
10: Molt bon dia. En plena onada de calor, milers d'infants a tot Catalunya participen en casals d'estiu o colònies i campaments, i les restriccions pel risc d'incendi fan que en algunes zones no es pugui accedir a entorns naturals. Albert Riu, portaveu de la Fundació Pere Tarrés, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
11: Els espais més crítics és l'ús dels patis o dels espais exteriors, i en determinades hores del dia, amb o sense ombra, doncs optem per no utilitzar-los. Sobretot es fan sortides i descobertes en espais que alguns d'aquests incorporen doncs, la climatització. És una d'aquestes tècniques que utilitzem a l'hora de programar.
10: I des de l'Associació d'Esplais Catalans, Georgina Carmona explica també al programa que les restriccions els obliguen a canviar d'ubicació 10 campaments que encara no han començat.
12: Tots els esplais que estaven en terrenys de l'acampada a municipis afectats pel Pla Alfa, per exemple, estan buscant alternatives ara mateix. I en cas que no en trobin, doncs hauran de suspendre les activitats o només alguns dies de començar. Estem parlant d'uns 200 infants en total, comptant també monitores. La cosa està en que trobar alternatives ara mateix no és una tasca gaire fàcil, perquè el nombre de terrenys accessibles és limitat.
10: Només podrien mantenir els campaments previstos en zona de màxim risc d'incendi si els ajuntaments poguessin allotjar els nens en pavellons o escoles.
0: Gràcies, Mireia. I també expliquem dos efectes col·laterals més d'aquestes altes temperatures i d'aquest risc d'incendis. Pol Foradada, què tal? Molt bon dia.
13: Bon dia.
0: Primer, un festival de globus aerostàtics.
13: L'European Balloon Festival a Igualada s'ha vist obligat a suspendre els vols després que la comarca de l'Anoia hagi entrat en el nivell 4 del Pla Alfa i davant del risc extrem d'incendis. Els vols estaven previstos per avui fins diumenge. En un comunicat, el festival assegura que es cancel·len per motius de seguretat i prevenció, ja que, recordem, els globus utilitzen cremadors de flama per escalfar l'aire que permet el vol.
0: I el segon, en aquest no és aquí, és un país veí, diguem-ne, però també és important perquè veurem si aquí es prenen mesures semblants amb el menjar a domicili.
13: A França, Uber Eats i Deliveroo han suspès els lliuraments dels repartidors que, igual que aquí, sovint es fan en bicicleta. En concret, els han cancel·lat entre les 2 i les 6 de la tarda. Per tant, quan fa més calor, el Ministeri de Treball havia demanat a les empreses mesures per protegir els treballadors.
0: Avui, al matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb la secretària nacional de la UGT de Catalunya, Reia Solat, per saber si s'estan realment prenent mesures com aquesta o com altres per protegir els drets dels treballadors que, si no canvien les coses, no tenen altre remei que treballar a l'aire lliure amb aquesta calorada que tenim aquests dies.

0: La calor i el risc d'incendis és, sense cap mena de dubte, un dels temes del dia. L'altre l'hem tingut aquesta nit a l'Orient Mitjà. Perquè hem deixat enrere una altra nit de bombardejos, una segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran. Donald Trump ha dit obertament que dona per enterrada la treva, aquell alto al foc que ja era fràgil i molt poc concret, però que el dona per enterrat, i alerta perquè avui és el dia que l'Iran enterra el seu líder suprem, Ali Khamenei, que, recordeu, va morir també en un d'aquests bombardejos. Ho farà a la ciutat sagrada de Mashhad, després de 5 dies d'actes fúnebres. A les últimes hores s'han atacat uns 90 punts militars iranians per part de les tropes nord-americanes, i l'últim que ha dit Trump és que l'han trucat, segons diu ell, des de l'Iran per intentar arribar a un acord. Washington, Oriol Serra.
1: A l'avió de tornada als Estats Units, el president nord-americà ha reiterat que els bombardejos contra l'Iran seran encara molt pitjors si aquell país continua atacant petroliers a l'estret d'Hormuz. Donald Trump ha descrit així la lògica de la nova situació després que la treva se n'hagi anat en orris un altre cop.
2: Els hem colpejat molt fort, ja ho he dit. Per cada cop que ens facin, els en tornarem 20. Ahir ho van fer. Avui s'hi han tornat una mica en venjança per ahir la nit. Van atacar 3 embarcacions, no 2.
1: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això després d'aquesta cimera de l'OTAN, d'on tornava Donald Trump, aquí podríem dir que no hi ha hagut grans novetats. El secretari general de l'Aliança, podríem dir, si ens permeteu, que va ensabonar Donald Trump tot el que va poder i més. Va dir que gràcies a ell hi ha hagut aquest augment de la inversió militar per part dels socis de l'OTAN, i el president dels Estats Units va passar amb la facilitat habitual de les crítiques als elogis als membres de l'Aliança. Enviat especial encara, Bruno Fortea Mires.
3: Trump venia de reclamar el control de Groenlàndia i d'atacar els aliats de l'OTAN per haver-se negat a ajudar els Estats Units contra l'Iran. Però després de reunir-se ahir amb els líders europeus, el president nord-americà va passar dels retrets a les floretes.
4: La unitat en aquella sala ha estat increïble. Sí, en realitat, amor. Ha anat tot molt bé. Hi havia un amor en aquella sala que ha estat fantàstic. Així que aquesta cimera ha estat un gran èxit.
3: La relació transatlàntica sobreviu a aquesta cimera de l'OTAN. Els europeus han volgut demostrar a Trump que es prenen seriosament l'augment de la despesa militar, anunciant contractes multimilionaris per comprar armament. I Ucraïna també ha esgarrapat 2 victòries, 70.000 milions d'euros d'ajudes dels aliats i el compromís de Trump de deixar fabricar en territori ucraïnès míssils nord-americans Patriot, que fan falta a l'exèrcit de Kiev.
0: Gràcies, Bruno Fortea Mires, des d'aquesta cimera d'Ankara. En pocs països es nota tant el canvi de discurs com ha passat, per exemple, amb el govern espanyol i en Pedro Sánchez, Pol.
5: Primer, Trump va dir això.
6: In Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off. Spain is a...
5: Espanya és una causa perduda, un soci terrible de l'OTAN, i enmig de la compareixença, dirigint-se als seus assessors, afegia.
6: I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please.
5: Demanava allà mateix trencar tota relació comercial amb Espanya, també les visites. Però després, hores després, deia això altre.
6: Did have issues with Spain, and I still do. But Spain came back all the way today.
5: Aquesta matinada ja l'Air Force One, altre gir de guió, ha assegurat que Espanya és molt generosa i ha tornat al bon camí. Abans, Pedro Sánchez havia tret importància a les paraules de Trump.
0: De fet, Pedro Sánchez deia que va parlar de futbol i de golf amb Donald Trump. És important dir que el Consell de Ministres va aprovar diverses partides en despesa militar per valor de 6.300 milions d'euros per complir en aquest famós 2% del PIB que s'ha de destinar, segons Donald Trump, a qüestions militars. Ell voldria un 5%, però Espanya apunta aquest 2%. Avui hi ha una reunió destacada, entre la ministra de Defensa i l'ambaixador dels Estats Units a Espanya, on podrien aparèixer aquestes qüestions. I també, si voleu, una mica com a anècdota, si recordeu, el Qatar li va regalar a Donald Trump un avió on va posar l'Air Force One, el seu Air Force One. Van haver-hi diversos dubtes dins dels congressistes americans, dient alerta que aquests avions han de tenir unes mesures de seguretat especials perquè és viatge el president dels Estats Units. Donald Trump va dir que no, que aquest era una joia d'avió i que el faria servir. Bé, doncs després de la cimera de l'OTAN i en vistes de com està l'Orient Mitjà, el servei secret dels Estats Units li ha dit, president, faci servir l'anterior. Faci servir l'avió d'abans perquè aquest encara no està prou blindat. 8 i 21 minuts, continuem ara mateix al matí de Catalunya Ràdio. De seguida repassem els bàsics del matí.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
8: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amb el lleu origen. Ai, sangria, sangria.

0: Maserati cada detall importa. Viu amb Grecale la innovació, l'elegància italiana i el caràcter únic del SUV Maserati. Reserva la teva prova de conducció personalitzada al concessionari oficial Maserati Barcelona del grup Quadis. Fes de cada dia una cosa extraordinària. Maserati Barcelona, al carrer Motor 144.
1: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
2: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
1: I se't transmet el fred a la mà?
2: Suposo.
1: Oh.
3: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: 8 i 22 minuts del matí de Catalunya Ràdio. Repassem els bàsics del matí amb el Pol Foradada, el Marc Jurado i la Maria Fernández Noguera. Molt bon dia.
7: Bon dia.
6: Sobre l'esvoranc del barri del Putxet de Barcelona, els veïns dels 93 pisos desallotjats, recordem, 93 pisos desallotjats, no podran tornar a casa ben bé fins dissabte com a mínim. La idea és que s'han de fer més mesuraments per veure si hi ha més moviments de terra, Roger Santaló.
8: Segons els responsables de la Generalitat, els controls d'aquest dimecres han donat bons resultats després d'omplir l'esvoranc de formigó. Però els tècnics necessiten mesurar l'estat del terreny fins dissabte per certificar-ne l'estabilitat. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori.
9: El terreny es mou a poc fins que no ho fa, eh? Però un cop estabilitzada la situació, hem de garantir que el terreny està a la seva posició. I això seran 3 dies de supervisió contínua.
8: Els veïns dels pisos desallotjats podran entrar a casa seva sempre que vulguin per buscar objectes personals, sota la supervisió dels bombers. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
6: Gràcies, Roger. Aquest cas està agafant també una certa dimensió política.
10: Sí, Junts ha demanat la compareixença urgent de l'alcalde i el PP, que denuncia manca de prevenció i de seguiment de les obres, exigeix que doni explicacions la tinenta d'alcaldia, Laia Bonet. La síndica de Greuges de Catalunya ha obert també una actuació d'ofici.
6: I ja que parlem de potes polítiques, avui veurem un informe sobre les baixes laborals i quin impacte tenen en la productivitat. És un informe que fa el Consell General de Graduats Socials. Què és el que passa? Que això arriba en plena polèmica amb el líder del PP i les seves declaracions sobre les baixes. Madrid, Tania Tàpia, com estàs? Bon dia.
11: Què tal? Bon dia.
6: Perquè després que Núñez Feijóo demanés abordar textualment el càncer de l'absentisme laboral, va fer servir aquesta paraula, el partit, Tània, ho ha matisat una micona.
11: Sí, després de la tempesta que han originat les paraules, el partit s'esforça per redreçar el vaixell. Diuen que Feijóo no pretén que tots els treballadors de baixa cobrin menys per sistema, sinó que vol posar fre als que ho fan fent trampes, que no tenen baixa justificada, i culpen el govern espanyol de la polèmica generada. Elías Bendodo.
12: Sánchez, a la desesperada, aprovecha para hacer demagogia barata de esta cuestión.
11: Però la Moncloa ha sortit en tromba a criticar Feijóo. Ahir mateix ho feia Sánchez des de la cimera de l'OTAN, equiparant l'ideari del PP al de Vox.
13: Son recortes, es cercenar derechos y poner en cuestión conquistas sociales y laborales.
11: Foment i la COE aposten per obrir el debat, però posen com a condició, a diferència de Feijóo, que els sindicats també hi estiguin d'acord.
6: Gràcies, Tani. Fins ara.
11: Fins ara.
6: Per cert, que encara a Madrid el Suprem descarta, de moment, i subratllem el de moment, portar la regularització d'immigrants a la justícia europea.
10: Ho va estudiar arran del recurs de comunitats governades pel PP per si la mesura podia xocar amb el dret comunitari. El Suprem diu que ara per ara no ho farà. També ha rebutjat la suspensió cautelar que demanaven l'Aragó i el País Valencià.
6: I aquí promotors i llogaters carreguen contra la llei que ahir es va començar a engegar perquè només es puguin comprar pisos, en teoria, per viure-hi.
10: El Parlament ha engegat la tramitació de la llei que vol limitar la compra especulativa d'habitatge. És una iniciativa dels comuns. El sindicat de llogateres veu el text insuficient, mentre que els promotors immobiliaris parlen d'aberració jurídica i diuen que agreujarà les dificultats per trobar pis.
6: Avui el sentirem. Avui parlarem amb Xavi Vilajoana, que presideix l'Associació de Promotors de Catalunya, per veure quines recances tenen amb aquesta mesura que ahir, com deia ara la Maria, es va començar a activar al Parlament. Justament, a les últimes hores hem tingut més dades sobre la magnitud del problema de l'habitatge.
14: Sí, un 65% dels barcelonins viuen en zones on una família amb una renda mitjana no pot pagar una hipoteca. És un estudi de Tecnocassa i la Universitat Pompeu Fabra.
6: I un altre debat que tenim ara des de fa uns quants dies, també econòmic, és si hem de recuperar els peatges o no. Ja ho sabeu que ho va plantejar el president Illa al Parlament. Doncs, pel que sembla, el govern aposta per implantar no ben bé un peatge com els que hi havia abans, sinó un model de pagament per ús que es coneix tècnicament com a vinyeta, Rafael de Ribot.
7: L'objectiu és reduir el trànsit en les vies saturades com l'AP7 i disposar de recursos pel seu manteniment. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat la vinyeta al Parlament.
15: Que a través d'una quota anual permeti circular per totes les vies d'altes capacitats amb opcions específiques.
7: Opcions que podrien estar vinculades a les emissions o al tonatge dels vehicles. Una segona possibilitat, segons Paneque, és seguir el model basc, és a dir, un pagament per ús que serveixi per finançar el manteniment i l'ampliació de les vies. La consellera ha recordat que, es faci el que es faci, s'hauria de poder replicar la resta de vies d'alta capacitat de tot l'Estat per no perjudicar el territori i els usuaris. Rafael de Ribot, pel Matí de Catalunya Ràdio.
6: 3 minuts i arribarem a 8:45. Ja fa 2 setmanes del terratrèmol de Veneçuela. Les víctimes mortals confirmades ja superen les 3.800. Això mentre tant govern com oposició en aquell país intenten capitalitzar la gestió d'aquesta catàstrofe. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
16: Sembla que amb el terratrèmol tant Delcy Rodríguez com Maria Corina Machado surten guanyant. La primera perquè guanya temps i evita unes eleccions que segurament la desbancarien del poder. La segona, qui millor capitalitzarà el descontentament social per la gestió de la tragedia. Així ho sosté Luis Vicente León, analista polític.
17: També se acuerdan que ese mismo militar era el que se utilizaba para hacer represión política. Entonces, claro, aunque te esté ayudando, hay sentimientos de rechazo que ocurren. Entonces, la posibilidad de que Delcy Rodríguez pueda capitalizar en positivo su acción frente a los terremotos es mucho más baja que la posibilidad que tiene la oposición de capitalizar el mismo evento.
16: Aquí, qui també es frega les mans són els poders econòmics, que ja pensen en tornar a edificar a La Guaira. Miquel Jarque, pel Matí de Catalunya Ràdio.
6: Gràcies, Miquel. Enviat especial a Veneçuela. I tornant a Catalunya, Mossos i Guàrdia Urbana de Barcelona asseguren haver desmantellat Los 300. És un grup juvenil i violent, diuen, que actuava sobretot a Barcelona i l'àrea metropolitana.
14: Els investigadors el relacionen amb tràfic de drogues, robatoris violents, agressions amb armes blanques i 4 temptatives d'homicidi. Segons l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, la violència del grup havia crescut de manera exponencial en els últims mesos i això els va forçar a accelerar la investigació.
18: Aquest grup ocupava especialment espais públics de la zona de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris i és precisament en aquesta zona on la seva intenció era exercir un control delinqüencial i si tenien que recórrer doncs, a la violència i la intimidació, ho realitzaven sense cap tipus de problema.
6: I encara a Barcelona, ja sabeu que la plantilla de les biblioteques de la ciutat està de vaga indefinida, doncs el que us expliquem avui és que aquesta vaga continuarà durant l'estiu.
14: Sí, els treballadors ho han decidit en assemblea, mantenen així la decisió del 26 de maig.
6: I a Lleida, atenció a la xifra, els productors de porc catalans asseguren haver perdut 100 milions d'euros per la pesta porcina en el que portem d'any, Julià Bacar.
19: El sindicat calcula que ara s'estan perdent uns 20 euros per porc i les previsions tampoc són bones per la resta de l'any. Rossend Saltiveri, responsable nacional del porcí d'Unió de Pagesos.
20: Hem tocat sostre de preu i per tant, d'aquí anirem a la baixa i, per tant, continuarem sumant pèrdues durant el que queda d'any. 2026 serà un any amb pèrdues.
19: Amb la calor, els animals estan menjant menys i no s'engreixen tant i això pot servir per rebaixar els quilos que arriben al mercat i reduir

0: previst l'arribada a 9:15, ho farà finalment 10 minuts més tard. Pel que fa a l'aeroport del Prat, també opera amb normalitat. Només destacar que el vol de KLM cap a Amsterdam, que havia de sortir a 9:15, ho farà finalment 15 minuts després.
1: Gràcies, Sílvia. I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia.
1: Punts vermells a aquesta hora?
2: Punts complicats a aquesta hora. La B20 a Santa Coloma en sentit Trinitat, en aquest cas perquè hi ha un accident que talla un carril, i també s'observen aturades a l'AP7, al Papiol, en sentit nord, precaució per una possible incidència en aquest punt.
1: I punts taronja?
2: En tenim també d'entrada a la capital catalana, encara retencions en punts habituals, a la C33 i la C58, a Montcada, també la B23 a Esplugues i a les Rondes, Ronda de Dalt, de Trinitat a Roquetes i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
1: Gràcies, Clàudia, fins ara.
2: Fins ara.
3: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
1: Amb el Tomàs Molina. Tomàs, bon dia de nou.
4: Molt bon dia.
1: Reforçant aquesta alerta que les altes temperatures potser sí que donen una treva, però són altes, altes, altes, eh?
4: Correcte. Encara avui hi haurà temperatures que arribaran als 40 graus a les comarques de Ponent. Podríem fer-ho també a l'interior de l'Alt Empordà. En un dia en conjunt de sol, en conjunt també amb una miqueta més de vent, amb vent de marinada. I atenció aquest vespre, perquè les ventades podrien ser destacables a la zona dels ports, també a l'Alt Maestrat, en àrees com el Canyís, Morella, a Caspa, hi haurà ventades fortes aquest vespre, per tant, molta, molta, molta precaució amb el tema del perill d'incendi.
1: Gràcies, Tomàs, fins ara.
3: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i
5: Esclat. El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són 2:45 de nou al matí de Catalunya Ràdio. Encara un parell de coses més abans de començar l'Àgora. Avui amb l'Ignacio Rigau, el Jordi Mira, el Jofre Llombart i l'Assumpta Escarp. Hem de parlar del Festival Grec, que ha celebrat els seus 50 anys amb una festa aquesta nit passada, reivindicant l'esperit amb el qual va néixer. Marta Vives.
6: Celebració, reivindicació i memòria en aquesta festa dels 50 anys del Grec, aquest mig segle en què un grup d'artistes van unir-se amb l'objectiu de posar el teatre al servei del poble. Mario Gas va ser un dels instigadors aleshores i exercit de mestre de cerimònies.
7: Volem fer un teatre autogestionat, favorir un discurs teatral ideològicament molt més a l'esquerra i de trobar-se amb tota la ciutadania.
6: El món de la cultura s'ha unit en una nit per la nostàlgia, però també amb la mirada posada en el present i en el futur. Enric Major, Carme Sansa o Sílvia Munt, que ha firmat un dels curtmetratges que s'ha projectat al Teatre Grec.
8: Vam fer tot el que era un festival per primera vegada a la història.
9: 50 anys d'aquest fet preciós.
10: Era un moment molt, molt únic.
6: Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Marta. I encara un parell de punts més de l'actualitat cultural. Ahir dèiem que coneixeríem les nominacions als Emmy. Doncs ja les tenim.
11: Morning, Jack. You got the med students and new interns starting today. Lucky, lucky me.
1: I The Pitt, la sèrie de HBO Max, és la sèrie que surt amb més nominacions, 25 candidatures, competeix amb Hacks, la comèdia també d'HBO, amb 24 nominacions. Altres també favorites per aquesta pròxima gala dels Emmy, que serà el mes de setembre, és La maldició de Widow's Bay, d'Apple TV, amb 19, i Pluribus, el drama de ciència-ficció, amb 18. Però avui, segon dia del Festival Cruïlla.

casa i amb aquesta calor s'us moren o teniu por que s'us morin o marxeu de vacances i no sabeu què fer, repassarem tots els dubtes del món al voltant de les plantes amb el Xavier Miró, que és paisatgista i que té aquesta capacitat de resoldre tots aquests dubtes a partir de les 10. Serà més aviat quarts d'11, eh? Però 93-201-7474, 93-201-7474 per resoldre tots els dubtes al voltant de les vostres plantes. Ara mateix passen 5 minuts de 2:15. Anem als esports.

0: Prat, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Diuen que fins que no comencen els quarts de final no comença de debò el Mundial. Doncs avui comença el Mundial.
1: Sí, sí, avui mateix.
0: Primer partit de quarts de final avui entre França i el Marroc.
1: És un partit de Didier Deschamps. El seleccionador francès confia en la seva gran estrella, Kylian Mbappé, que estigui centrat després del partit duríssim que va haver de fer contra l'equip del Paraguai.
2: Kylian està bé a nivell mental, ha passat algo, no quiero volver atrás. Es un chico muy fuerte mentalmente, físicamente, está concentrado con el partido y va a ser, sí, muy duro.
1: Brahim Díaz es una de las estrellas del Marroc.
3: Una de las favoritas, pero si estamos aquí es porque nosotros podemos competir y también somos uno de ellas. Queremos darlo todo, queremos dar la mejor versión de nosotros y estoy seguro y confío mucho en el equipo de que será así. Y bueno, como digo, confianza plena en todos los compañeros y...
0: Això és a partir de les 10, no, Robert?
1: Sí, sí, a les 10 de la nit.
0: I a més, amb aquestes mesures de seguretat a França, que deies abans, aquest neguit, eh?
1: Hi haurà un desplegament ampli. Bàsicament hi haurà drons especials per poder seguir tot el que passi després del partit. Es preveuen aldarulls, n'hi va haver, n'hi hauran, i la policia ha fet un ampli desplegament als carrers, especialment de París, però no és l'única ciutat francesa, també a Lilla, per exemple.
0: A les 10 de la nit, França-Marroc, primera semifinal, com a semifinal, no, primer quarts de final del Mundial. Oh,

0: I demà serà el torn d'Espanya, que jugarà el passi a les semifinals contra Bèlgica.
1: No li han fet cap gol en aquest Mundial. El porter de la selecció espanyola és Unai Simón, que ha explicat al Tot Costa com porta aquesta relació amb el porter del Barça, Joan García, inèdit.
2: Con Joan, muy buen rollo. Y con la calidad humana que tiene Joan, estoy seguro que cuando terminemos esta concentración tendremos un grupo humano maravilloso que formaremos los tres porteros y que, evidentemente, eso sumará en pro del equipo.
1: I Javier Aguirre, que ha acabat la seva etapa com a seleccionador mexicà, doncs bé, hi ha nou seleccionador, Rafa Márquez, l'exjugador del Barça, nou seleccionador de Mèxic.

0: a banda del Mundial, Robert, Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora del London City anglès.
1: La propietària de l'equip és dels Estats Units i, per tant, la presentació està feta a Nova York.
2: Era el moment indicat després de guanyar-ho tot i després de donar el millor de mi pel Barça. Per prendre la decisió que la temporada passada era la meva última al Barça.
1: Avui presenten el Gabriel Moscardo aquest migdia, migcampista brasiler de 20 anys cedit pel PSG, tercer reforç de l'Espanyol aquesta temporada. El Tour avui, etapa de muntanyes, pujant al Tourmalet i l'Spen. El noruec Traen surt com a líder, el neerlandès Molenaar, resident a la Garrotxa, va abandonar per una caiguda. També tenim semifinals femenines a Wimbledon, Coco Gauff, Muxova, Noskova, Kostiuk.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros, exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
7: Ara Lidl tria 200 grams de bacoa 1 amb 59 i estalvia't un 20%. I tria 300 grams d'escalopines de salmó a 5 amb 99 i estalvia't un 15% amb Lidl Plus. Lidl, val la pena.
8: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
9: Pluto! Ganímedes!
10: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
11: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
12: Aneguet de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 750 euros de multa per llençar escombraries a la sorra.
13: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
14: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
15: Carglass canvia, Carglass repara.
16: Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parclic i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
17: Troba el teu lloc amb Parclic. Pensa en un cor. En un tomàquet. O un botó d'alarma. Ara, pensa en un cotxe. I si no fos només vermell? Dóna-li un toc Black. Skoda Kamiq amb Black Pack des de 22.150 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta les condicions a Skoda.es.
18: Aquest estiu arriba l'estrena més esperada, la temporada 27 de MediaMarkt. Pel nostre aniversari, estrena tecnologia amb les millors ofertes i tots els nostres serveis. Hi ha disponible a les millors botigues MediaMarkt.
19: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules. Abraham Orriols.
20: Jo em sento molt desgraciat per haver perdut a la meva mare, però alhora molt afortunat de tot el que he pogut viure amb ella.
19: L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
21: Com vas camuflar la intenció?
22: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
23: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
22: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
23: Aquest estiu, crims.
0: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
23: A Catalunya Ràdio.
1: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
23: Posem llum a la foscor.
2: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
23: Què va passar? Qui ho va fer?
9: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
23: I per què?
24: No ser perquè cogi el martillo i la pega.
23: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
2: Comencem. Catalunya
3: Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
25: Avui a la vora del matí de Catalunya Ràdio amb el periodista Jofre Llombart, amb l'exdiputada Assumpta Escarp, amb l'advocat Ignacio Rigau i amb el doctor en Humanitats, Jordi Mir.
26: I de què hem parlat fins ara, Pol?
25: Doncs ara que estem en nou estudi, perquè estan fent obres a l'estudi, tenim el Jofre i l'Ignacio en una espècie de, no sé si dir pupitre, o
26: no.
25: Podrem dir com s'ha definit el sí. lloc on els ha tocat seure. S'ha dit racó de pensar.
26: Sí, el racó de pensar sí. m'ha agradat, sí.
25: S'ha parlat de la senyora Pepis. O ara s'obrir fins i tot el concepte plegatim.
26: Plegatim, sí. això ho he dit jo, perquè ho expliquem. Estem en un estudi nou, fem el sí. programa des de l'estudi 2 de Catalunya Ràdio i la configuració és diferent. Llavors hi ha un sofà i llavors aquí l'Ignacio i el Jofre els han posat al sofà amb una tauleta davant, amb el micro davant.
27: Que és, ara feia el símil amb quan te'n vas de cap de setmana amb una colla a una casa rural, el que sigui, sí. i els primers que arriben molt d'hora són els que escullen les millors habitacions.
26: Sí.
27: I els que arriben una miqueta tard, doncs els hi toca el plegatín.
26: Sí, el sí. plegatín.
27: De totes maneres, no ha anat així perquè li hem cedit la suite principal al Jordi.
26: El Jordi ha arribat l'últim.
25: L'últim i mira, estic en un
26: està
25: bon lloc.
26: Està a la taula. No, no, està en un bon lloc. Estau aquí.
28: No,
27: el sofà aquest és còmode. El millor és la companyia, Freddy. El millor és la companyia.
26: No, Ignacio, està tot bé?
29: Comodíssim. M'agrada com l'assumpte l'ha anomenat de pin i pont.
26: Aquí n'hem posat tot de nom.
27: Ell és pin, jo soc pont.
26: El tema del dia, evidentment, continua sent aquesta calor, continua sent aquestes altes temperatures. La bona notícia és que els incendis que ahir neguitejaven estan tots estabilitzats, toquem fusta, però vaja, parlàvem amb els bombers i ens deien que alerta perquè avui tornarà a ser un dia francament complicat. Els que heu tingut responsabilitats d'assumptar això, aquesta època de l'any és terrible. Eh?
28: Ahir llegia l'entrevista del David Borrell a l'Ara, em sembla que era, que explicava molt bé de la simultaneïtat i l'estrès que genera això en el propi cos, no? Perquè per molt que i sobretot aquest canvi que han fet de fer tot una nova operativa de com abordar-ho per no estressar el propi cos de bombers. No, realment és difícil.
26: A més ho dèiem, eh? Ara parlàvem amb els bombers i els hi preguntàvem, Jofre, i ens dèiem, clar, és que s'ha de repartir tots els... Sí, a vegades has de prendre aquesta decisió, que ha de ser molt fotuda, de dir, trec bombers d'aquí per posar-los allà, perquè l'altre és més urgent, diguem.
27: Sí, perquè a més passa una cosa, de la mateixa manera que quan entrevistàveu personal que estava a Venezuela i deia, estem atenent a totes les víctimes que hi ha propis del terratrèmol, però la vida continua, i vol dir que necessitem metges perquè continuen havent-hi apendicitis, continua havent-hi lesions, continua havent-hi caigudes, exactament el mateix amb els bombers. És a dir, m'ha semblat sentir que ahir, a banda dels focs forestals, a Mollerussa es va declarar un incendi en una indústria paperera. Clar, sí. això passa. I gent que es queda tancada als ascensors continua passant, i accidents de trànsit, per desgràcia, continua passant. Vull dir que l'atenció és perquè els focs forestals demanen moltíssima gent amb molt poca estona, per evitar que allò vagi gran, però que s'afegeix a l'activitat diària dels bombers, que no és menor. I clar, això genera una situació d'atenció al cos molt... que ho fa encara més lloable, tot el que fan. Allò, quan es parlen d'herois, és que realment ho són, eh? Perquè també sentia el bomber que deia que ahir a Guimarà es van afrontar a alzines amb 20 metres, amb flames de 20 metres.
26: Sí.
27: Això és una bestiesa.
28: Però és que no pots fer qualsevol... més que contenció, eh? Retirar-te i deixar que...
27: Vull dir que és una bestiesa, i posar-te davant d'un foc normal i corrent ja és una qüestió molt bèstia, posar-te davant d'un foc que té una flama de 20 metres és inconcebible.
26: Ignacio.
29: Bé, respecte al diguem, la prevenció d'incendis, jo crec que aquest país està molt conscienciat. No sé fins a quin punt hem arribat a aquest estat de consciència a base de les gràcies, perquè, per exemple, ara hi ha més consciència respecte de cuidar el bosc i deixar sobretot que el bosc sigui cuidat a través de l'agricultura, ja sigui pel pasturatge o deixar que la gent que se relaciona amb el sector primari pugui, per exemple, fer la neteja de boscos sense que hi hagi una autorització administrativa prèvia, sinó més aviat un règim desavantat. Però, per una altra banda, no sé fins a quin punt estem en una situació similar al que comentem habitualment del canvi climàtic, una situació d'adaptació, ni tan sols de mitigació, perquè amb aquesta calor, amb la situació boscosa que té Catalunya, recordem que dues terceres parts del territori català és terreny no urbanitzat i, per tant, subjecte a un possible incendi, el que, diguem, la reacció que hem de tenir ara i potser pels anys que han de venir és simplement esperar a la desgràcia. I és veritat que tenim un cos de bombers que reacciona molt bé, reacciona molt ràpid, la regulació acompanya. Vam veure aquest cap de setmana passat com es va declarar un incendi a la Bisbal. Ràpidament es van poder confinar les diferents poblacions sense major complicació, insisteixo, jurídica. Però també és veritat que fins a cert punt, no sé si hem de relacionar-nos amb el foc a l'estiu, de forma inevitable. És a dir, com un mal que succeirà i continuarà succeint.
4: Jordi.
5: A les ciutats mediterrànies el foc forma part de la seva essència. Per tant, això em sembla que en relació amb el que deia l'Ignacio forma part d'aquesta relació que hem de tenir. Ara bé, dit això, jo crec que una de les qüestions que hauríem de tenir clares és que en el context actual de canvi climàtic el que estem vivint aquest any com el que vam viure l'any anterior o fa dos o fa tres no són excepcions. Doncs aquí jo crec que hi ha un canvi de pensament que ens ha de portar cap a una nova realitat estructural. És a dir, quan cada hivern tenim els serveis d'urgències dels hospitals de Catalunya i dels centres d'atenció primària col·lapsats per la grip, això no és un fet excepcional. Si ens passa cada hivern, vol dir que ja sabem que l'hivern que ve ens passarà i que l'estiu que ve tornarem a estar en aquesta situació. Sí. Perquè ahir, per exemple, que les dades de l'Observatori Fabra assenyalaven que és el primer cop des de que tenim registres que passem dels 40 graus, no? Vam arribar als 40,9 graus, però si miràvem els 5 anys que formen part del top 5 de rècords, crec que 4 dels 5 són de la dècada del 2020. No? Val? Doncs un és del 82, que hauria de ser un any molt excepcional, però la resta són del 2020. Per tant, això que ens està passant no ho podem viure des de un fenomen que és excepcional i que hem d'atendre com una cosa que passa avui i no tornarà a passar, sinó que ja forma part, malauradament, de la nostra normalitat. I doncs podem plantejar-nos si, com diu el president Illa, a Catalunya hi ha massa bosc, i aquest segurament és una reflexió, és una pregunta a vegades paradoxal, no? Si algú li preguntem, escolta, tu creus que hi ha més bosc que avui? O fa 100 anys, i la gent diu, fa 100 anys segur, no?, perquè ara amb la industrialització, dius, no, doncs, és veritat. Però això implicarà que ens hem de plantejar coses estructurals de com ens relacionem amb el bosc, però sobretot aquests incendis tenen a veure amb el forn on som. I per tant, aquí hi ha alguna cosa de la que no estem parlant, és com fem front al forn. No l'incendi, que també, sinó al forn.
4: Mira, abans el Jofre deia que, i l'assumpte també, que els bombers, evidentment, han d'estar a diversos llocs alhora i que això té una certa complexitat, perquè mentre hi ha aquests incendis forestals continuen passant altres coses, com per exemple un incendi en un edifici a l'Hospitalet de Llobregat, que tenim ara mateix, que ha fet evacuar 40 persones. Ah. Maria Fernández Noguera, explica'ns.
6: Doncs sí, 40 persones han estat evacuades per aquest incendi en un edifici en construcció al carrer Aprestadora, a l'Hospitalet de Llobregat. Això ha passat quan faltaven uns 10 minuts per les 4 de la matinada. Els bombers de la Generalitat, amb l'ajuda també dels bombers de Barcelona, han extingit les flames que han cremat piles de material i de brossa, segons han informat els bombers en un missatge a X. El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès a diverses persones i encara no sabem quina és la consideració dels ferits.
4: Gràcies, Maria. Qualsevol novetat, micros oberts també. Fins ara.
6: Fins ara.
4: Parlàvem d'aquesta situació, evidentment, de les altes temperatures. El Jordi deia, hem d'afrontar el forn. Doncs, evidentment, són mesures que s'estan prenent i que estem llegint últimament que van, d'alguna manera, esmorteir la situació, no abordar-la. Per exemple, aquest matí ho dèiem, aquí al matí de Catalunya Ràdio, aquesta onada de calor i les restriccions per risc d'incendi estan impactant, per exemple, amb això amb els que tingueu criatures, amb casals d'estiu, amb colònies, amb campaments, i això ha tingut diversos efectes. Mireia Isard, des de la redacció, bon dia de nou.
7: Hola, bon dia. Doncs, des de l'Associació d'Esplais Catalans, Georgina
6: Anna Carmona explica al Matí de Catalunya Ràdio que estan buscant noves ubicacions per a 10 campaments que encara no han començat i que afecten 200 criatures.
7: Tots els esplais que estaven en terrenys de l'acampada, a municipis afectats pel Pla Alfa, per exemple, estan buscant alternatives ara mateix. I en cas que no en trobin, doncs hauran de suspendre les activitats o només alguns dies de començar.
6: Albert Riu, portaveu de la Fundació Pere Terré, reconeix que la situació actual els limitarà les activitats de les colònies que organitzen.
8: Si tenies prevista doncs, fer una descoberta, fer una excursió doncs, al que és l'entorn de la casa de colònies, doncs això es veurà restringit.
6: Les altes temperatures també els condicionen als casals d'estiu, que habitualment es fan en centres educatius sense climatitzar.
8: Els espais més crítics és l'ús dels patis o dels espais exteriors i en determinades hores del dia, amb o sense ombra, doncs optem per no utilitzar-los. Sobretot es fan sortides i descobertes en espais que alguns d'aquests incorporen doncs, la climatització. És una d'aquestes tècniques que utilitzem a l'hora de programar.
26: És aquesta informació de la Mireia Isar, que té a veure amb els casals d'estiu. I ara m'escriu un amic dient que amb el casal del seu fill ja han suspès l'activitat d'anar a la piscina perquè ha de caminar com uns 20 minuts per arribar-hi. La tornada és a quarts de... a la una, i han dit, deixem-ho estar, perquè les impossible. Criatures es rostiran, pobreta.
28: Que deia en Jordi, no? És com abordem el forn i com abordem la nostra... perdó, la relació també amb el forn, no? Com ens adaptem a viure. Els casals... Primera, els bombers aquests dies parlen molt d'una base boscosa que cada vegada creix més. És veritat que hem abandonat el sector primari que ens ajudava a regular, però és veritat que tenim moltes edificacions inserides en el bosc. A vegades aquests dies veus les imatges de la televisió i veus totes aquestes edificacions. El mateix passa amb les cases de colònies o les cases rurals, que abans veia més, que estan inserides a la natura, et fa una... és molt bonic sortir, tenir el bosc allà mateix, però comencem a generar franges de seguretat suficientment importants o realment haurem de suprimir. I el mateix també passa amb la ciutat. Com ho abordem a la ciutat, jo? He estat a Granada no fa masses dies.
26: Ui, també allà,
28: bueno,
26: sí.
28: Un fort, si vaig fer pràctiques abans de que arribés aquí la onada de calor. Sí. Però hi ha molts carrers amb tendalls posats. Sí. Els tendalls aquests baixa 3 graus la temperatura. Ah. O sigui, et permet caminar per un carrer. I per tant jo crec que les ciutats també haurem de fer tot un esforç molt important d'abordar com podem, i sobretot el que dèiem l'altre dia, els equipaments, els centres escolars no poden tenir en aquest moment condicions de climatització.
26: Ara continuem parlant, però abans parlàvem amb els bombers, també tenen un paper molt capdalt en aquesta situació, molt especialment dels incendis forestals, evidentment els agents rurals, i ara mateix podem saludar el Jordi Passalaigua, que és el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels agents rurals. Què tal, molt bon dia.
10: Bon dia.
26: Em dèiem abans, la bona notícia és que estem, des d'un punt de vista dels incendis, millor del que estàvem ahir a la tarda, però les condicions continuen sent crítiques, eh?
10: Correcte, així és. La situació que ja portem uns dies doncs continua sent molt complicada i així ho demostra doncs, tota l'activitat que tenim d'incendis. I per això nosaltres, doncs, ja ho fem durant tot l'any, però aquestes èpoques, especialment des del cos d'agents rurals, doncs fem, tots els efectius estan destinats i prioritàriament a fer tasques de prevenció i vigilància d'incendis.
26: I és important dir aquestes restriccions, eh? És a dir, evidentment, en estalviar-nos anar a la muntanya, en alguns llocs ja directament no s'hi pot entrar. Ara parlàvem de la canalla, parlàvem de les activitats dels més petits, tot això, evidentment, queda suspès fins a una millora de les situacions, no?
10: Correcte. Quines finalitats tenen aquestes restriccions? La finalitat principal és protegir aquestes persones, aquests infants, aquests monitors, de que si es produeix algun incendi o alguna emergència, doncs no estiguin en un lloc que puguin ser vulnerables. I, per altra banda, doncs també és facilitar doncs, als equips d'emergència doncs, que puguin actuar en cas d'emergència i que no hagin doncs, de destinar esforços amb aquesta població que és vulnerable en aquests llocs i que es puguin, doncs, es puguin dedicar doncs, a el que és l'emergència pròpiament dita. Les activitats vinculades a casals esportius, a casals d'estiu, les acampades, doncs, si hi ha la limitació doncs, que s'han de fer en una instal·lació, en un nucli urbà, i per tant no poden estar doncs, circulant per entorn forestal, no només pel perill d'incendi, sinó que també ho comentàveu, sinó per aquestes altes temperatures doncs, que també són intenses durant el dia.
26: I pel que sabeu, els agents rurals, la gent fa bondat? S'estan complint aquestes mesures, aquestes restriccions?
10: Sí, de caràcter general la gent ho entén, tot i que és una restricció, però ho entén, perquè n'és conscient, doncs, de que és una situació complicada i que qualsevol risc que es pugui evitar, doncs, sempre facilitarà, doncs, la feina dels equips d'emergència.
4: Suposo que deu ser diversos nivells de risc, perquè d'una banda són aquestes activitats, com dèiem, d'excursions, i després hi ha també determinades feines, com la sega, per exemple, no? La sega ara aquests dies està suspesa, no? La sega de cunetes, sobretot.
10: Sí, la sega de cunetes per fer treballs de manteniment de les franges de seguretat dels vials, de les carreteres, sí que està suspesa. I el que està, perdoneu, el que està regulat és la sega del cereal.
4: Mm. Petards ni de broma, clar.
10: No, correcte, no. Està prohibit l'utilització de material pirotècnic a tot el que és l'entorn forestal, correcte.
4: Jo ho deia perquè se'ns deia que una de les hipòtesis és que el foc de Gavà podria haver provocat un material pirotècnic. Per això preguntava si fa bondat.
10: Sí, de fet és una de les principals hipòtesis per l'incendi de Gavà que sigui, doncs, persones utilitzant material pirotècnic i de fet nosaltres sempre busquem la màxima difusió d'aquestes mesures, d'aquesta conscienciació, doncs, de que la gent s'eviti fer aquestes activitats de risc i sobretot en aquesta època, doncs, tan complicada.
4: I després hi ha un dels temes també eterns d'aquesta situació és que si els boscos estan prou bé, diguem-ne, no? Si estan prou nets.
10: Bé, si em permet, no és només... L'afirmació és molt, molt difícil de contestar.
4: Yeah.
10: Només per dir, si estan els boscos nets o bruts, hi ha molt més factors que intervenen amb el que és, doncs, aquests incendis que es produeixen. Com ha comentat també, doncs, el canvi climàtic i cada vegada, doncs, aquests efectes més adversos, no només amb incendis, si ja ho veiem, inundacions, sequeres, ventades... I per tant... El que diem sempre nosaltres, vull dir, la millor manera de que no, un incendi forestal no afecti, doncs, a persones, al territori i a infraestructures és una cosa molt òbvia, és que no es produeixi. Per tant, és el que estem centrats nosaltres des del cos d'agents rurals, és fer aquesta prevenció i intentar, doncs, evitar que no es produeixi cap incendi o els mínims possibles.
4: Clar, jo és el que volia dir, és a dir, d'una banda tens aquest debat etern que com vostè comentava, ja fa temps que tenim, però de l'altra, hi ha qui diu, escolteu, és que el tema és que les condicions meteorològiques són tan extremes que ens hi haurem d'acostumar sí o sí, però són tan extremes que et dona lloc, doncs, a aquestes flamarades que sentíem que ens deien abans els bombers, no? Una flama de 20 metres, em sembla recordar que comentava. Vull dir que la vegetació,
10: sí,
4: que la vegetació està com està.
10: Sí, correcte. La vegetació amb aquestes condicions meteorològiques que tenim està, doncs, molt, molt disponible, és a dir, està molt disponible per cremar i fa aquestes, doncs, aquestes flamarades i aquesta intensitat. I sí, a veure, totes les infraestructures, doncs, de prevenció que es puguin crear sempre ajuden a poder extingir els incendis més fàcilment, està clar.
4: Ho dic perquè els boscos amb aquestes temperatures, per dir-ho d'una manera, pateixen.
10: Correcte, pateixen els boscos i pateix inclús les persones, si m'ho permet dir, perquè, clar, aquestes temperatures tan altes, aquestes humitats tan baixes, i que es pot sumar, doncs, al vent i l'orografia, perquè hi ha diferents factors que fan evolucionar l'incendi, doncs, clar, fa doncs, que aquesta situació sigui molt complicada i des de cos d'agents rurals, doncs, també fem aquesta crida a la precaució de totes les activitats que es puguin evitar. I també recordar, doncs, que respectin els restriccions d'accés que hi ha en alguns espais per justament això, per evitar, doncs, per protegir les persones, el primer objectiu, i després és per protegir el territori i per tant que es produeixin menys incendis.
4: El Jordi Pasalaigua és el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals. Senyor Pasalaigua, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
10: Gràcies a vostès, bon dia. Radio Seu.
11: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars. Les 9:03, bon dia.
12: L'Agència de l'Habitatge de Catalunya adjudica la construcció de 111 pisos protegits de lloguer assequible a la Seu d'Urgell. Els nous habitatges es construiran en una parcel·la del carrer Guillem de Plandolit a l'Horta del Valira i se'n reservarà un 30% per a joves. La capital del Urgell és un dels 23 primers municipis de Catalunya que impulsa aquest model pioner de construcció pública.

El sud de l'Urgell continua en perill extrem d'incendis i hi ha perill als municipis de Coll de Nargó i de Fígols i Alinyà. Recordem que les hores prèvies, abans d'ahir, els llamps van causar un conjunt de petits incendis a Oliana i Bassella i també a Castellà de la Ribera. Oberta la convocatòria dels ajuts líder, dotada més de mig milió d'euros, el CETEP de la Seu ha acollit aquest dimecres una sessió informativa del Consorci Alt Urgell-Cerdanya. Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de setembre. La Seu acollirà aquesta setmana que ve 55 joves ucraïnesos en el marc del programa Vacances en Pau, una iniciativa solidària promoguda per la Fundació Convent de Santa Clara, que compta amb el suport del Bisbat d'Urgell i la col·laboració de l'Ajuntament. Participaran en experiències de convivència, lleure i recuperació emocional. Torna aquest estiu l'espai de joc, un recurs d'acompanyament i cura d'infants a la Seu. El servei municipal gratuït estarà disponible del 9 de juliol al 5 de setembre al centre cívic al Passeig per a infants de 3 a 12 anys i per afavorir la conciliació familiar.

0: Enric Riu presenta a la Seu d'Urgell el concert Pedres Mortes. El músic ofereix per primer cop una composició pròpia a la capital del Torcell, acompanyat del grup Morfosis Duo i amb fotos d'Albert Galindo. L'actuació amb entrada gratuïta és aquesta nit al pati de la Biblioteca Sant Agustí. Talla la línia de tren de Puigcerdà per una incidència a la infraestructura. L'aturada original, els sistemes de regulació del trànsit afecta tot el tram des de la capital sardana fins a la Garriga, ja al Vallès Oriental. I els esports, acord de patrocini esportiu de gust de Lleida amb el Cadí la Seu. La Diputació ha formalitzat el conveni amb 14 clubs de la demarcació que competeixen en proves d'elit. La presentació de l'iniciativa ha reunit a prop de 400 assistents. I el temps amb una calor que no dona treva. Avui s'espera que la màxima torni a arribar com a mínim a 36 graus a la Seu, podria ser més, i a 41 graus a Tremp. I nova possibilitat de ruixats aquesta tarda, com ja va passar ahir en alguns punts del Pirineu. El mateix pot passar divendres.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: La Seu d'Urgell serà un dels 23 primers municipis de Catalunya on es construiran habitatges de lloguer públic assequible mitjançant la cessió de sòl públic que ha impulsat la Generalitat mitjançant una crida als ajuntaments. El projecte ha fet una passa definitiva amb la licitació impulsada pel Departament de Territori, que a través de l'Agència de l'Habitatge ha adjudicat oficialment el projecte per construir-se en 11 pisos protegits. Serà encarregada l'empresa Landetic i es faran al carrer Guillem de Plandolit, a l'Horta del Valira, una zona on, recordem, la Seu disposa de dos solars que van obtenir la resolució favorable per ser inscrits a la primera convocatòria de reserva de sòl. En aquesta primera fase, 23 municipis, com dèiem, implicats, entre tots ells es construiran prop de 2.000 habitatges. L'alcalde del Seu, Joan Barreda, ha expressat la satisfacció pel fet que ja es liciti aquest projecte.
1: Contents per l'adjudicació de l'empresa d'aquests 111 pisos que al final posaran a disposició de la ciutadania, doncs, molts pisos, molts habitatges de lloguer, que també és important, a preu públic, a preu de protecció oficial, doncs per començar a pal·liar d'alguna manera aquesta manca tan alarmant de pisos d'habitatges que tenim a casa nostra. Per tant, contents de que tot això doncs funcioni, contents de que el Pla de la Generalitat hagi inclòs la Seu d'Urgell doncs com a la seva, una de les primeres destinacions d'aquests pisos que s'han de construir, i contents de posar el nostre gra de sorra com a equip de govern per treballar en un tema que ja es fa molt temps que se'n parla, però que nosaltres no en parlem sinó que ho fem possible.
0: Barreda ha destacat que es preveu que un 30% d'aquests nous pisos estiguin destinats a gent jove de la ciutat. L'anunci ja va despertar en el seu moment força expectació i per això des de l'Ajuntament avancen que en els consigualment ja explicaran com inscriure-s'hi.
1: Celebrar aquesta decisió i ara doncs seguir treballant ara amb l'empresa que ha guanyat aquest concurs per fer-ho realitat, com deia. A partir d'aquí doncs ja s'anunciarà també públicament tot el tema de les inscripcions quan toqui, perquè al final doncs com hi ha aquesta manca, doncs hi ha aquesta també necessitat d'informació. Ja anirem anunciant per mitjans de l'Ajuntament i també per Ràdio Seu tot com va i les inscripcions quan s'han de fer. Per tant, doncs ara seguir treballant i seguir remant.
0: La promoció s'emmarca en un concurs que és pioner a escala de país perquè es basa en la fórmula de dret de superfície o concessió a una empresa privada per un període de 75 anys en uns solars públics. Mitjançant aquest model es combina la iniciativa pública dels ajuntaments i la Generalitat amb la capacitat operativa del sector privat. Les institucions aporten el sòl i fixen les condicions. Els municipis de Oliana, Bassella i Peramola, al sud de la Torzell, segueixen en risc extrem d'incendi que ja fa uns quants dies, segons el mapa que va actualitzant cada dia el Departament d'Agricultura de la seva part, Coll de Nargó i el municipi de Fígols i Alinyà i també Organyà estan en risc molt alt. Pel que fa a tornar al sud de la Torzell, diversos municipis veïns mirant cap al sud també estan en risc extrem. En aquesta línia hi ha, per exemple, bona part de la comarca de la Noguera, tot el sud del Solsonès, i també hi ha els municipis de Tremp i Sant Esteve de la Sarga. Pel que fa a l'Alt Urgell, tot el nord de la comarca, incloent la Seu, està en risc alt, en color taronja, i en la mateixa situació està bona part del Pallars Sobirà i alguns municipis del Pallars Jussà i de l'Alta Ribagorça, més del nord del Berguedà. Només estan ara mateix en perill moderat la totalitat de la Cerdanya i la Vall d'Aran, i del Ripollès i alguns municipis de l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà, els situats més al nord. Aquesta és la situació a data d'avui, a fruit d'aquesta combinació de molta calor, a un ambient sec i a una vegetació també seca. Recordem que abans d'ahir els bombers van extingir un conjunt de petits incendis que van ser causats per llamps als termes municipals d'Oliana i Bassella, en el marc d'una tempesta seca que també va afectar el municipi veí de Castellà de la Ribera, ja al Solsonès. Ja s'ha obert el període per sol·licitar un ajut líder, línia de subvencions destinada a impulsar la diversificació econòmica de la zona rurals, afavorir la creació d'ocupació i contribuir a dinamitzar l'economia local. La dotació que el Departament d'Agricultura destina per aquest 2026 al Consorci Alt Urgell-Cerdanya és de 511.000 euros, la mateixa quantitat de l'anterior convocatòria. Aquest dimecres s'ha fet una xerrada informativa al setup adreçada especialment a empreses i institucions que hi estiguin interessades. El gerent del Consorci Alt Urgell-Cerdanya, Mireia Font, parla del termini i explica que un cop més hi ha força interès en aquestes subvencions.
2: A veure, aquests ajuts bàsicament és per, com sempre, és per a empreses de l'Alt Urgell i la Cerdanya, en aquest cas, empreses noves o empreses que ja existeixen i que fan inversió nova, i com que volen fer inversió nova, doncs poden acollir-se a aquests ajuts. El termini d'aquesta convocatòria és el 30 de setembre, és a dir, ha sortit amb molt marge aquesta vegada, tot i que hi ha l'agost pel mig, però ha sortit amb marge, i jo crec que el que destacaria és això, és que cada any, quan s'acaba el termini, ens sorprenem gratament de la quantitat d'empreses que tenim que volen fer inversió aquí, perquè a vegades pensem allò de dir aquí ningú fa res, aquí no hi ha molta empresa, però clar, a l'hora de la veritat, quan tanques una convocatòria, te n'adones de la quantitat de persones disposades a invertir a la Lluçà i a la Cerdanya, i això és gratificant. Normalment cada any es falten diners.
0: Fona ha parlat de la tipologia d'empreses que obten aquests ajuts líder.
2: Pot entrar gairebé de tot, una inversió mínima de 12.000 euros, això sí, però pot entrar gairebé tot. És cert que fa uns anys entrava, per exemple, molt turisme rural i ara no entra. És a dir, sí que entren, per exemple, millores, però les noves cases de turisme rural, doncs ja no n'hi ha, cosa que també està bé, no? Perquè potser ja hi havia un punt de saturació. I ens entren, doncs, també bastantes empreses del sector industrial. Entren bastant. I hotels, doncs, van entrant. Però sector industrial i agroalimentari sempre en tenim d'aquestes dues. I, bueno, la tipologia acostuma a ser això, industrial, agroalimentari, i sí, i tema turístic també entra, perquè entra de tot. No sé, per exemple, en tenim una obertura d'una òptica, per exemple, en aquest cas a Puigcerdà. Tenim, per exemple, hem tingut, doncs, obertures d'algun bar-restaurant a la Seu. Hem tingut també millores amb empreses d'Oliana. Això estic parlant de l'última, aquesta ja veurem què entra, però és com molt variat. Un laboratori de pròtesis dentals a Oliana. És a dir, una empresa del sector agroalimentari que fa millores. És a dir, hi ha una tipologia molt variada.
0: Les subvencions s'adrecen a persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o entitats i administracions públiques. En el primer cas, la subvenció pot arribar a cobrir fins al 40% amb una inversió mínima de 12.000 euros sense IVA, i per institucions la inversió mínima subvencionable és de 40.000 euros.
2: És el pressupost que té el Consorci, uns 511.000 euros, i s'han adjudicat tot empreses i ens ha quedat gent fora, i ara estem pendents perquè el Departament d'Agricultura el que fa és reassignar. Cada vegada quan tanque, si a un grup líder li sobren diners, per entendre, per explicar-ho fàcil, ho trasllada als grups que ens falten diners, no? I en aquest cas del CAU, que és un dels que aquesta convocatòria ens ha faltat bastants diners, i esperem que es pugui reassignar i pescar-ne uns quants.
0: Mireia Font recorda que si fa falta el Consorci del Urgell-Cerdanya ofereix assessorament personalitzat tant per la preparació dels projectes com per la tramitació d'aquestes sol·licituds.
2: Tant a la Seu com a Puigcerdà, a la Seu estem a les Monges, al CETAP, i a Puigcerdà estem al Consell Comarcal, doncs podeu venir, perquè sempre algú de l'equip pot ajudar per assessorar-vos, per explicar-vos. Jo també us aconsello que en cas de dubte, o ens feu un mail o vingueu, perquè a vegades hem trobat alguns casos que presenten coses que no entren, no són elegibles, no? Llavors a vegades, doncs, és més que res per estalviar feina també a les mateixes persones, no? O als que sí que són elegibles, que vagin més orientats amb una mica el que han de fer. La sol·licitud és telemàtica, és a través d'un aplicatiu de la Generalitat, però clar, els grups estem al territori una mica per ajudar.
0: Les sol·licituds seran després valorades per un equip tècnic que aplica diversos criteris com la creació, manteniment d'ocupació, la innovació, la sostenibilitat, l'adaptació al canvi climàtic, el relleu generacional, l'emprenedoria femenina i la contribució al desenvolupament local. El claustre de la catedral de Santa Maria d'Urgell acollir la presentació del cartell al programa de l'Iniciativa Solidària Vacances Sant Pau d'Ucraïna a la Seu. Es promou per la Fundació Convent de Santa Clara i rep el suport del Bisbat d'Urgell i de l'Ajuntament de la Seu. Aquesta setmana que ve, del 12 al 19 de juliol, 55 infants i adolescents d'Ucraïna d'entre 6 i 16 anys hi arribaran acompanyats d'adults i passaran una setmana per desconnectar d'una zona marcada per la guerra. Podran gaudir d'una setmana de convivència, descans i esperança. Sor Lucía Caram parla d'aquesta iniciativa.
3: Jo crec que una de les coses que avui sembla que no té valor és la paraula. No. Entre la gent d'Església té força la paraula. Quan diem paraula no necessitem signar cap acord. Havien dit que volien col·laborar i avui aquí estem. Per què? Per fer realitat el somni de molts nens. Nens que han nascut en un país en guerra i que tenen la desgràcia de que han perdut els seus pares. Nens d'Ucraïna que arribaran a la Seu d'Urgell amb una petita maleta. Intentarem que vagin amb una maleta més gran de tornada, amb una història que pesa molt per la seva edat. Molts d'ells són orfes, altres tenen els pares que estan en el front, que han estat mobilitzats. Molts d'ells han vist com els missils o les bombes han destruït casa seva i altres han après massa aviat el que és el so d'una sirena que pot canviar per sempre la seva vida. I malgrat tot, aquests continuen sent infants. Infants que necessiten córrer sense por, riure amb ganes, jugar amb l'aigua. Al mar no poden anar perquè està minat i els rius estan minats. Per tant, estan privats també de l'aigua. Tenen dret a descobrir les muntanyes, a fer nous amics, a dormir una nit sencera sense despertar-se. I durant una setmana la Seu d'Urgell obrirà els seus braços, el seu Pirineu, la seva catedral, el Parc Olímpic, perquè ells puguin gaudir d'aquests dies i d'aquesta tranquil·litat.
0: La directora de la Fundació Convent de Santa Clara ha agraït el suport de la Seu i espera que aquesta estada deixi impremta.
3: Les gràcies immenses al senyor bisbe, al bisbat, a l'Ajuntament, al Principat d'Andorra, a totes les entitats col·laboradores, als voluntaris i a totes les persones que fan possible aquest gran somni. Per ells era impossible que això pugui ser una realitat. En aquest moment ells sobreviure cada dia. I cada activitat del programa, la benvinguda, el piragüisme, les excursions, la piscina, els jocs, la celebració final, té un objecte molt profund i és oferir-les uns dies d'oci, retornar-los, encara que sigui només per una setmana, a això que la guerra els ha pres, que és la infància. L'important és que quan contemplem, que això és la dimensió contemplativa, impacti en el nostre cor. I que quan impacti en el nostre cor ens podem preguntar i amb el que sóc i amb el que tinc, què puc fer perquè algú estigui millor? Al quilòmetre zero, però també als altres que també han esdevingut germans nostres. Estic convençuda que a aquest nen se'ls donaran molt, però estic convençuda que ells deixaran aquí, venint de la guerra, plantada una llavor de pau, que ha de créixer perquè la Seu continuï sent una terra de pau i una terra d'acollida.
0: A la presentació també hi ha intervingut el bisbe d'Urgell, Josep Lluís Serrano, que es mostra content de la iniciativa.
4: Per fer-vos ressò d'aquesta iniciativa que amb Sor Lucía Caram i el seu equip, doncs la Seu d'Urgell, amb l'Ajuntament i el nostre bisbat, doncs volem donar aquesta possibilitat de viure en pau, perquè som ciutadans d'un món que necessita d'aquesta pau per poder créixer com a persones. Voldria felicitar i congratular-me amb aquesta iniciativa Vacances en Pau d'Ucraïna a la Seu d'Urgell. Coneixem tots a Sor Lucía Caram i la seva vocació de fer que les persones visquin i visquin d'una manera bella, d'una manera bonica, d'una manera donada als demés.
0: Serrano creu que aquesta idea serveix per exercir de portadors de pau al món.
4: Aquest estiu doncs, tindrem aquí entre nosaltres a partir del proper diumenge doncs, vora 50 nens, adolescents, que compartiran uns dies el nostre Pirineu català. Coneixeran el nostre país, les nostres muntanyes, i gaudiran, i els hi volem fer gaudir, d'aquest do que Déu Pare Creador ens ha donat. hem estat creats per ser portadors de pau en el món. Hi ha persones que en són conscients d'això.
0: I l'alcaldessa Joan Barrera recorda que la seu és lloc de frontera i per això pot sentir empatia envers el conflicte que està vivint a Ucraïna.
5: Sabem que al llarg dels segles aquí, justament a casa nostra, hi ha hagut guerres contínues per on ens trobem en aquesta cruïlla de camins, aquesta proximitat amb les fronteres de França i també d'Andorra. Per tant, coneixem aquí el que és també la Guerra Civil, tota la cruesa de la guerra, i nosaltres, més que ningú, hem de ser exemple d'acollida, hem de ser exemple d'inclusió i hem de ser exemple d'una ciutat en pau i en pau. I per tant, doncs, aquesta iniciativa, evidentment, casa amb el que és amb el que ha de ser la nostra ciutat, i nosaltres com a Ajuntament hem col·laborat i col·laborarem sempre en qualsevol iniciativa que vagi en aquest sentit a ajudar a tothom a rebre, al final, doncs, a acollir a persones que ho estan passant malament, i evidentment, doncs, la guerra d'Ucraïna és una qüestió especial, i a més ara que està en una situació molt, molt beligerant, com deia Sor Lucía, i per tant, doncs, és un bon moment per rebre'ls a casa nostra.
0: Barrera ha explicat en què consisteix la col·laboració de l'Ajuntament.
5: Com a Ajuntament col·laborem posant a disposició les nostres instal·lacions, piscina, Parc del Segre, activitats i tot el que hagi de ser, portes obertes, ja ho sabeu, i per tant, doncs, ens alegrem que aquests 50 nens i nenes i joves, doncs, puguin passar aquesta setmana aquí a casa nostra, i esperem, doncs, que no calgui tornar perquè hi hagi guerra, que tornin quan vulguin perquè serà casa seva, però que no tornin perquè hi hagi guerra.
0: D'altra banda, la catedral de Sant Emili d'Urgell també ha acollit aquest dimarts festivitat patronal de Sanot, l'ordenació presbiterial de mossèn Gilbert Bea i mossèn Edison José Salas, amb la imposició de mans per part del bisbe Josep Lluís Serrano. Prop de 350 fidels s'hi van aplegar amb la presència de preveres d'arreu, familiars dels ordenats religiosos i religioses i representants d'institucions civils. El nomenament es farà efectiu a partir de l'1 de setembre vinent. Mossèn Salas esdevindrà vicari de les parròquies de poblacions com Bellvís, el Poal, els Arcs, Termens, Menàrguens i Vallfogona de Balaguer, a la Noguera, mentre que mossèn Bea assumirà diverses parròquies del Pallars Sobirà, entre les quals hi ha Sort, Montardit, Rialp, Altron, Llessui, Arcalís, Gerri de la Sal, Olpo, Peramé, entre d'altres. En la cerimònia van participar a l'orgue mossèn Jordi Miquel, i el van oficiar conjuntament amb el bisbe d'Urgell, el bisbe emèrit Joan Enric Vives, els vicaris generals mossèn Ignasi Navarri, mossèn Joan Maria Mauri, el vicari d'acció pastoral mossèn Antoni Elvira i el rector del Seminari Diocesà, mossèn Gabriel Casanovas. L'Ajuntament de la Seu torna a posar en marxa aquest estiu l'Espai de Joc. És un servei municipal gratuït de cura puntual d'infants per a nens i nenes de 3 a 12 anys per afavorir la conciliació familiar. Aquesta iniciativa ja s'ha ofert amb èxit en edicions anteriors i s'està especialment pensada per donar resposta a les necessitats puntuals que tinguin les famílies en aquesta època, tot garantint un entorn segur, educatiu i de lleure. Està ubicat al Centre Cívic El Passeig i estarà disponible des d'avui mateix i fins al 5 de setembre. Funciona de dilluns a divendres a la tarda, dos quarts de 5 a 2 quarts de 9 i els dissabtes de 2 quarts de 9 del matí a 2 quarts de 3 de la tarda. Per utilitzar el servei cal fer inscripció prèvia i s'ha de confirmar l'hora sol·licitada amb una antelació mínima de 48 hores. Es pot fer el correu espaidejoc@gmail.com. També tenen un número de WhatsApp que és el número 697-107-855. Repetim, 697-107-855. L'Espai de Joc s'emmarca en el programa Temps per Cures. Thank you.

0: El músic i docent alturgellenc Enric Riu ofereix per primer cop un concert a la Seu d'Urgell i presenta una composició musical pròpia. Es tracta del muntatge Pedres Mortes, que posen en escena acompanyat del grup Morfosis Duo i de les fotografies fetes per a l'ocasió per part d'Albert Galindo, tècnic de cultura de l'Ajuntament. L'actuació es podrà veure avui a les 10 de la nit al pati de la Biblioteca Sant Agustí i l'entrada és gratuïta. Pedres Mortes forma part de les obres de música experimental que Enric Riu ha creat al llarg dels darrers anys. Ell mateix ha explicat en una entrevista que més aquesta setmana a Ràdio Seu, que després de molts anys centrat en la música clàssica, va entrar força en contacte amb aquest gènere durant l'etapa en què va viure a l'Amèrica del Nord, primer a l'estat d'Illinois i després al Canadà, i des de llavors s'ha impulsat creacions musicals en aquesta línia. La interpretació musical anirà a càrrec de Joan Martí Frasquier, el saxo baríton, i Joan Bagés, l'electrònica, que conformen Morfosis Duo, mentre que l'autor s'encarregarà de la part d'il·luminació. En aquest sentit, es tracta d'un muntatge multimèdia, per al qual també ha comptat amb la col·laboració de Tito Galindo, que hi ha cedit una sèrie de fotografies per acompanyar la música.
1: Morfosis Duo sí que han vingut a la Seu a explicar coses de lo que ells treballen, perquè es dediquen molt a la música, sobretot experimental, i és un duo que està format per dos Joans. El Joan Bagés a l'electrònica, que també és compositor, i després el Joan Martí Frasquier, que és saxo baríton. El duo és aquest. Després hi ha la component de visuals, perquè és un interdisciplinari amb visuals i so, que són 7 fotografies de l'Albert Galindo i que no és una estrena, però també es veuran manipulades d'una altra manera. El que les manipula sóc jo. Jo surto a l'escenari amb aquesta obra. No és habitual, ja ho sé, però sí, aquí tinc paper, perquè a partir de les fotografies i del que passa en viu amb les fotografies, l'obra es va movent i es va generant.
0: Pel que fa a la temàtica, el títol fa referència al tema principal que inspira l'obra, que és el despoblament, que pateixen des de fa dècades moltes valls del Pirineu i també d'altres zones rurals de muntanya. Pedres Mortes es va estrenar ara fa un any en una zona ben propera al d'Urgell i afectada justament per aquesta problemàtica. El municipi pallarès de Soriguera va ser en el marc del Festival Terra Roia al poble de Vilamur.
1: Però va més enllà, perquè parla sobretot molt bé, parla entre cometes, de les conseqüències del despoblament, que és que en aquesta comarca doncs és un fet sagnant, no? Vull dir, és del Pirineu probablement aquí és on més despoblament tenim i el que passa ara mateix tenim els incendis, que els incendis són conseqüència del despoblament en bona part. Vull dir, abans ara s'estan cremant moltes zones que abans segurament eren camps cultivats. Hagueren estat encara camps cultivats, no s'haurien cremat. I la vegetació, la mala gestió o nula gestió forestal, tot això porta incendis, però després tot el que mor amb els pobles que es deshabiten, no? Vull dir, el patrimoni arquitectònic, el cultural, el popular, tot això mor. Vull dir, hi ha moltes coses que ja no es recuperen. Doncs és una reflexió al voltant d'això.
0: Des de llavors l'obra ha anat evolucionant i s'hi ha introduït alguns canvis perquè Riu l'ha concebut com una peça viva i que pot anar adaptant-se.
1: I això em fa molta il·lusió. Molta, molta, molta. Per la qual cosa, doncs, tenim preparada una versió. Bé, ja saps que aquest tipus d'obres que faig jo, doncs, són molt orgàniques, són molt, vull dir, cada versió que surt és nova, no sona mai igual que la darrera vegada ni cap de les anteriors, perquè té una component de creació al moment molt important, és un factor molt important. I de totes maneres, com que la fem a la Seu, i a tots ens fa, doncs, aquesta coseta bona, doncs l'hem preparat. L'hem preparat molt bé i hi ha molta cosa nova i bé, aviam com anirà.
0: Per això, tot i que s'ha inspirat en el despoblament, l'autor explica que cada espectador en pot fer la interpretació que vulgui.
1: Significa, et donaré la resposta de la resposta tècnica, la filosòfica. Significarà el que tu vulguis entendre. No és una música, i jo sempre m'he negat, inclús quan em dedicava senzillament al món de la música nova, de la contemporània, jo donava les obres i no volia dir res de cap manera. Vull dir, no sóc en absolut descriptiu. Gens. Vaig al cor, a la persona, no? Llavors, el que tu sentis, benvingut.
0: Enric Riu, nascut l'any 1968 a Barcelona i establert des de fa anys a l'Alt Urgell, és llicenciat en composició per la Universitat de Viena, Àustria, doctor en musicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctorant en sociologia per la Universitat d'Alacant. Entre altres, ha treballat per

0: Músic, tot és Abelinha, vingut des de Cap Verd, oferir aquest divendres al vespre, demà, una actuació gratuïta per divulgar les cançons del seu país i dissabte durà a terme una masterclass adreçada principalment a alumnes de les colònies d'estiu que es fan al poble. N'hem parlat amb Tot és Abelinha en una entrevista que matrem aquest migdia al programa Carretera i Manta i també ho ampliarem als informatius.
1: Pirineu.
0: La línia de tren de Puigcerdà R3 es va detallar ahir a bona part del recorregut, concretament des de la capital sardana fins ben bé a la Garriga, ja a la comarca del Vallès Oriental. Això inclou la resta d'estacions que hi ha al pas per la Cerdanya, el Ripollès i Osona. La companyia Renfe, operador de Rodalies Catalunya, informava ahir que l'aturada es deu a una incidència a la infraestructura i des del gestor de la via DIF detallaven que el problema afecta els sistemes de regulació del trànsit des de la Garriga fins a Puigcerdà, és a dir, aproximadament 120 dels 166 quilòmetres que conformen la connexió entre la Cerdanya i Barcelona, tres quartes parts del recorregut. Renfe ha habilitat un servei de transport alternatiu per carretera en aquest tram amb parades intermèdies. És dona la circumstància que justament aquest dimarts s'havia restablert el pas de trens entre la Garriga i la Tor de Querol en el marc de les obres que es fan actualment a la R3 i que obliguen els passatgers a fer transbordaments per agafar autocars en aquells trams on de moment no hi pot passar el tren. Dins d'aquests treballs, que s'afegeixen a les moltes incidències que segueix acumulant la línia, actualment es continua fent transport alternatiu per carretera des de l'estació de Fabra i Puig, encara a Barcelona, poc després de l'inici de la línia, i des d'allà hi ha diversos serveis directes de bus que connecten expressament amb poblacions com Granollers, Canovelles, La Garriga, Vic, Ripoll, Planoles i Puigcerdà. I avui l'informatiu migdia ampliarem més temes, com per exemple la Fira del Ferro Pirinenc, que és a punt per celebrar el 10è aniversari del reconeixement de les falles del Pirineu com a patrimoni material de la UNESCO. A l'INSS acollirà aquest dissabte i diumenge una nova edició d'aquesta mostra dedicada enguany al patrimoni cultural immaterial.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Ampliació de les notícies amb les que trobem a la premsa. El periòdic explica que el govern d'Andorra descarta d'augment ampliar les quotes d'immigració d'estiu perquè abans vol quantificar si realment hi ha una manca de treballadors al sector, com diuen, sobretot des de l'àmbit de l'hostaleria. L'ENS anuncia una reunió amb els principals sectors implicats perquè aquells que vulguin més contingent hauran de justificar-ho molt clarament. El diari d'Andorra també destaca que el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, anuncia que anirà personalment a Brussel·les a negociar amb la Unió Europea si Bulgària manté el bloqueig per un conflicte amb San Marino. El govern, tot i això, es mostra optimista sobre un possible aixecament de les reserves d'aquest país.

Segre explica avui que un estudi planteja ara actuar en 38.000 hectàrees de muntanya al Pirineu per evitar focs. És un informe de la Reial Acadèmia d'Enginyeria que ha elaborat el professor de l'ODL Víctor Resco i que proposa reduir el risc d'incendi tot millorant la protecció de la muntanya i dels pobles.

I la manera de saber que el Segrià ha esdevingut aquests dies la comarca més calorosa de Catalunya. S'ha marcat temperatures màximes que superen fàcilment els 40 graus en municipis com Maials, Alcarràs o Mollerussa.

I Roger explica que el zoo del Pirineu alerta que amb l'onada de calor hi ha més atropellaments nocturns de fauna. L'entitat demana reduir la velocitat dels trams de bosc perquè la calor obliga molts animals a desplaçar-se de nit a la recerca d'aigua, un fenomen que coincideix amb l'increment d'accidents a les carreteres.

Obrim l'agenda parlant de la visita teatralitzada del jaciment arqueològic del Pati dels Monges que s'organitza avui a les 7 del vespre des de la plaça dels Monges. També avui taller de parkour dins el cicle Insomni a les 5 de la tarda a la plaça Lleteria, s'organitza a l'àrea de joventut. Recordem que ja s'està oberta la bibliopiscina per estar de documents, activitats i tallers a la piscina municipal de dilluns a divendres de les 5 de la tarda a les 7 del vespre, organitzat per la Biblioteca Sant Agustí. I com dèiem, aquest concert Pedres Mortes d'Enric Riu amb Morfosis Duo i amb fotografies d'Albert Galindo avui a les 10 de la nit al pati de la Biblioteca Sant Agustí, entrada gratuïta. Festa Major de Martinet, aquest cap de setmana. Aquest divendres a les 5 de la tarda, torneig de truc a la plaça Pere Serret, a 2:15 al vespre, sopar popular, a les 10 de la nit, Batuquintos, a la mitjanit, grup de versions Duo Caramelo, i a partir de les 2 de la matinada, DJ Néstor. A dissabte, a partir de 2:15, drifts elèctrics i jocs de fusta, després plantada de gegants a la plaça Pere Serret, a les 12, cercavila gegantera, a les 5 de la tarda, animació infantil, el Jardí dels Sons, a les 6 de la tarda, xocolatada i festa de l'escoma, i ja a la mitjanit, concerts dels grups Showstorm i Vertigen, i diumenge a les 11 del matí, missa cantada a l'església de Sant Eloi, sardanes amb la cobla Rosaleda a la 1 del migdia, i a les 6 de la tarda, concert i ball amb l'orquestra Rosaleda, Festa Major de Martinet. Concert de Tot és Abelinha, Arsegal, entrada gratuïta aquest divendres a les 7 del vespre al Parc d'Arsegal. També arriba el concert de la formació La Baula. Exposició de pintures d'Oriol Garreta, inauguració aquest divendres a les 8 del vespre a la sala d'exposicions La Cuina. Es podrà visitar fins al 29 d'agost. Aquest cap de setmana se celebra la Festa Major de Noves de Segre. Aquest divendres, a les 9 del vespre, pregó, tot seguit sopar popular, i després ball de nit amb Miquel Comella. Dissabte, a les 5 de la tarda, Cucanya, jocs i berenar popular. A 2:15 de la nit, sopar popular de joves. 11:15, ball de nit amb el grup Bugat i Tercet. I ja de matinada, DJ Quartello i Coca i Xocolata pels més valents. Diumenge, a les 12 del migdia, missa solemne, a la 1 del migdia, sardanes, amb Amics de la Sardana, a les 6 de la tarda a teatre, amb l'obra La Despedida, en Fem Gresca, i a les 7 del vespre, per acabar, Carta de Vins amb Mònica Ferràs. I aquest cap de setmana arriba la celebració de Sant Cristòfol a la Seu, aquest any molt especial perquè se celebra el centenari de la festa de Sant Cristòfol de la Seu. Dissabte, al llarg de la tarda, jocs per la canalla al passeig Joan Bordieu, a 2:15 de la nit a la plaça dels Monges, Gran Revella, amb la formació Banda Sonora. Diumenge, a 2:15 del migdia, missa a la catedral en sufragi dels companys difunts i benedicció dels clauers. Durant el matí, jocs per la canalla al passeig Joan Bordieu, i a l'1 del migdia, també al passeig, benedicció dels vehicles i concurs de vehicles engalanats. D'aquesta festa de Sant Cristòfol, d'aquesta festa molt especial perquè celebren el centenari, en parlem demà al programa Carreter i Manta. Taller Rastres i Petjades a la Seu. Això serà aquest cap de setmana a les Cases dels Parcs dels Pirineus. Taller de Cianotipi amb Gemma Pla de Tocotón Fotografia, dissabte al matí a l'Espai Joan Planes, dins el cicle d'Estet d'Oficis. I aquest cap de setmana també hi ha la Festa Major de Calvinyà. Dissabte a les 7 del vespre, cercavila, després a la mitjanit, ball amb el grup Maipó. Dissabte a les 12 del migdia, missa, i a la 1, vermut al local social. Concert de folk country blues amb el grup Creedins, aquest dissabte a les 8 del vespre, a l'Ateneu del Turgell. I concert del grup Polifem Consort al Seminari Diocesà, diumenge a 12:15 del migdia, inclòs en el Festival de Música Antiga dels Pirineus, el FEMAP. I també diumenge, ballada de sardanes amb la Bellpuig Cobla a 7:45 de vespre a la plaça del Camp del Codina. I afegim que diumenge a les 8 del vespre hi ha un concert a Arabell, el grup Aires Extempora a l'església de Sant Esteve. Tot això i més al web radiosau.cat/agenda.

El Cadillac heu estat inclòs en un nou acord de la marca Gust de Lleida de la Diputació amb 14 clubs d'elit de la demarcació. El Cedis Bàsquet ha participat en l'acte de presentació que s'ha fet a INEF Lleida. Sota l'EM Esport amb Gust de Lleida, l'orgull que alimenta el talent, la iniciativa vol unir dues de les grans fortaleses de la demarcació, l'esport i el producte local. L'acte ha posat en escena aquesta aliança amb 14 entitats esportives i 14 productors. El president de la Diputació, Joan Talarna, destaca que aquest patrocini no vol ser només una aportació als clubs, sinó una aliança entre el talent esportiu i el talent productiu, i sobrella que cada cop que un club porta el nom de la demarcació a la pista, al camp o a la carretera, també projecta una manera de ser. El director d'INEF Lleida, Xavier Peirau, ha exercit d'anfitrió en un espai especialment vinculat a l'esport i a la formació, i jamais un vídeo inicial amb imatges de clubs i productors, també amb imatges del Cadillac. La resta d'equips que hi han estat inclosos són l'AEM en futbol, el Balàfia Vòlei Lleida, el Club Ciclista Lleida, el Pons Llista Blava, el Club Gimnàstic Lleida, el Club Patí Vilassana, el Club Tenis Taula Borges, el Força Lleida, Haiopos, el Cloquei Club Alpicat, l'INEF Rugby, el Lleida Embol Club, la Unió Atlètica i el Club Futbol Sala Linyola. Tots ells representen disciplines diverses i tenen una gran implantació territorial, i tenen la característica comuna que actualment competeixen en categories d'elit.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell. Abans del temps, comentem, com ja havíem avançat, que avui es previst que el Tour de França abandoni ja el Pirineu. Ho farà amb l'etapa més exigent de les que han fet avui aquest any als Pirineus. Anirà de Pau fins a Gavarnie i passarà per l'emblemàtic Tourmalet. Això serà al llarg d'aquesta tarda. Ahir el guanyador d'etapa va ser el neerlandès Olaf Koich i segueix com a líder el noruec Thorstein Troen, mentre que, pel que fa als favorits, l'esloveta Dei Pogacar, vigent campió, és quart i segueix amb el mateix temps que el danès Jonas Vingegaard i a prop del belga Remco Evenepoel. Tots ells, però, són a 8 minuts de Thorstein Troen. Aquesta etapa, com dèiem, es disputarà avui. I una etapa que es disputarà encara amb aquesta calor intensa que segueix afectant el Pirineu. Ahir es va arribar a 39 graus a la Seu, també d'altres poblacions de l'Alt Urgell i del Pirineu, i la previsió del meteocap per avui apunta que es pot arribar novament a la Seu, com a mínim, fins als 36 graus. Podria arribar a ser superior i s'esperen 41 graus a Trem. Això de cara al migdia i primera de la tarda. I aquesta mateixa calor, com ja va passar ahir, generarà ruixats dispersos. Ahir no van arribar a afectar la Seu, si d'altres punts, com per exemple a Organyà. Avui es pot produir aquesta situació. Són ruixats dispersos, però que allà on apareguin poden ser localment intensos, fruit d'aquest ambient molt carregat que hi ha aquests darrers dies. La mateixa situació per divendres, amb un matí que ja serà, en aquest cas, mig ennuvolat. La temperatura baixarà molt poquet, es quedaran 34-35 graus a la Seu, a Tremp pot arribar a 39, això demà divendres, i a la tarda nova possibilitat de ruixats, tot i que espereu que ja no siguin tan intensos com aquests dos darrers dies. I d'augment per dissabte, la meteocat preveu un matí mig ennuvolat i una tarda amb algun ruixat, però que ja serà molt localitzat i, a més, afectarà només el Pirineu Oriental. Pel que fa a les temperatures mínimes, que també estan sent notícia aquests dies, s'espera que aquesta nit vinent se situin, en general, entre els 14 i 17 graus al Pirineu, se n'espera 16 a la Seu, però, en canvi, per exemple, a Trem pot ser que no baixin dels 20 graus, una situació que també es pot produir a Oliana. Recordem que aquests darrers dies han estat notícia perquè en algunes poblacions del litoral hi ha hagut mínimes per sobre dels 25 graus i en el cas de Portbou fins i tot per sobre dels 30 graus. D'aquests rècords que s'estan batent aquests dies, també hi afegim que ahir es va batre el rècord absolut de temperatura d'un dels observatoris més antics de Catalunya, el conegut Observatori Fabra de Barcelona, que va superar els 40 graus, una xifra a la qual no havia arribat mai en aquests 113 anys d'observació. I pel que fa aquest matí, tenim 23 graus a la Seu, també a Organyà, ja arriben els 26 a aquesta hora a Oliana i n'hi ha 22 a Alinyà. Al rest del Pirineu, 20 graus a Puigcerdà, 24 a Sort, 21 a Tremp, més fresca, 16 graus al Pont de Suert i 24 graus a Viella. I alta muntanya, 15 graus al Pic de Salòria, 13 a la Tossa d'Alp, 19 als refugis de Prat de Guiló i de Malniu, 18 a Port del Comte, 15 a Cerdascan, 18 al Port de la Bonaigua i 16 graus a 8 a Ull i Espot. La farmàcia de guàrdia a la Seu és la Marsinyac fins aquest vespre, llavors entrarà de guàrdia a la farmàcia Puigdemont del carrer de la Salle 52. Les 9:47 i això és tot en aquest informatiu matí de Ràdio Seu d'aquest dijous 9 de juliol. Més notícies ampliades en xarxa a les 10 i a les 11 ampliem la previsió del temps amb Néstor Gómez. Després arribarà el programa Carretera i Manta. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
0: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
3: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb Carretera i Manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Unes 40 persones han estat evacuades aquesta matinada per un incendi en un edifici en construcció a l'Hospitalet de Llobregat, ple de material i brossa. El foc s'ha declarat al carrer a Prestadora poc abans de les 4 de la matinada. El SEM ha atès 10 persones, totes lleus. 5 han estat donades d'alta al lloc i 5 més traslladades a dos CUAP. I els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. La bona notícia és que tots els focus nous de declarats en les últimes hores ja estan estabilitzats, tot i que els dispositius continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades i poder-los donar per controlats. Durant la matinada s'ha estabilitzat l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. També han quedat estabilitzats els incendis de Navarcles al Bages, el del Pla de Manlleu i Aguamúrcia a l'Alt Camp i el de Gavà al Baix Llobregat. També s'ha donat per estabilitzat l'incendi de Sant Menat. Avui el Pla Alfa es manté a nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi, a 209 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis a nivell 3 per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rivalp, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmell-Manmellà. Bombers, agents rurals i protecció civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat novament complicitat a la ciutadania davant d'aquestes condicions.
2: Doncs són bones notícies dintre de tota la prudència que hem de tenir en les properes hores. Tornar a remarcar cada cop que m'adreço a través dels diferents mitjans de comunicació a la població aquest compromís davant de la minimització dels riscos donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades de les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies.
1: De fet, pel que fa a les temperatures, nou dia de calorada avui, després que s'hagin registrat temperatures rècords en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat un avís per calor intensa a tot Catalunya. A Vinebre es van superar ahir els 44 graus i a Barcelona, amb més de 40 graus, arriba al valor màxim en més d'un segle. I els veïns de nou una norantena de pisos desallotjats arran de l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho ha determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. I prop de 5.000 organitzacions socials reclamen a la Generalitat que garanteixi el lleure educatiu durant l'estiu. Demanen que faci efectiva la moció aprovada ara fa un any al Parlament per assegurar un mínim de 15 dies de casals, campus, colònies o campaments.
0: Notícies en xarxa.
3: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
4: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
5: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
4: Ah, sí?
5: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
4: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
5: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i excavacions Meia. Sempre al teu servei.
6: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
7: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
8: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 € de descompte fins al 30 de juliol.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de Mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu,

0: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

Estás rime. Rapa papón on the mic. El molinel. Anamel.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Unes 40 persones han estat evacuades aquesta matinada per un incendi en un edifici en construcció a l'Hospitalet de Llobregat, ple de material i brossa. El foc s'ha declarat al carrer a Prestadora poc abans de les 4 de la matinada. El SEM ha atès 10 persones, totes lleus. 5 han estat donades d'alta al lloc i 5 més han estat traslladades a dos CUAPs. I els bombers tornen a afrontar aquest dijous una jornada crítica després d'un nou episodi de simultaneïtat d'incendis en plena onada de calor. La bona notícia és que tots els focus nous declarats en les últimes hores ja estan estabilitzats, tot i que els dispositius continuen treballant sobre el terreny per evitar revifades i poder-los donar per controlats. Durant la matinada s'han estabilitzat incendis com el de Guimerà, a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. També han quedat estabilitzats els incendis de Navarcles, al Bages, el del Pla de Manlleu i Aigua Múrcia, a l'Alt Camp, i el de Gavà, al Baix Llobregat. Ahir també es va donar per estabilitzat l'incendi de Sentmenat. Avui el Pla Alfa es manté a nivell 4, el màxim per perill extrem d'incendi, a 219 municipis de 24 comarques. També hi ha 441 municipis al nivell 3, per perill molt alt. Els espais naturals amb accés restringit són Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, les Gavarres, Montserrat, Sant Llorenç de Munt i l'Obac i Montmell-Marmellà. Bombers, agents rurals i protecció civil demanen màxima prudència i evitar qualsevol activitat de risc al medi natural. I nou dia de calorada després que s'hagin registrat temperatures de rècord en la segona onada de l'estiu. El Servei Meteorològic ha llançat un avís per calor intensa a tota Catalunya. A Vinebre s'han superat els 44 graus i a Barcelona, amb més de 40 graus, ha arribat al valor màxim amb més d'un segle. De fet, menys del 40% de les llars amb menys ingressos de Barcelona tenen aire condicionat, davant del 72% de les rendes altes, segons un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. L'informe alerta que la calor no afecta a tothom per igual i que la mortalitat s'agreuja als barris amb habitatges més vulnerables. També apunta que només el 2% de les llars tenen sistemes eficients com l'aerotèrmia. I els veïns de 90 pisos desallotjats arran de l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro, al barri del Putxet de Barcelona, no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. Així ho han determinat els tècnics mentre fan proves sobre el terreny per garantir-ne la seguretat. L'Ajuntament els ofereix allotjaments alternatius. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
3: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
4: Les 11 i 3, bon dia. La Seu d'Urgell serà un dels 23 primers municipis de Catalunya on es construiran habitatge de lloguer públic assequible mitjançant la nova fórmula de cessió de solars per part de la Generalitat i dels ajuntaments. El projecte, en el cas de la Seu, ha fet una passa definitiva amb la licitació impulsada pel Departament de Territori. Recordem que s'hi preveu la construcció de 111 pisos i l'empresa escollida ha estat l'Endetic. Es farà en el carrer Guillem de Plandolit, a l'Horta del Valira, una zona on el municipi disposa de dos solars que van obtenir la resolució favorable d'inscripció a la primera convocatòria que es feia en aquest aquesta nova acció. En aquests 23 municipis sumen en total 2.000 habitatges. De moment, l'alcalde de Sant Joan Barrera ha valorat de forma molt positiva l'avenç en la licitació i ha destacat el fet que es tracta d'una bona notícia per a la ciutat, especialment de cara a la gent jove i les famílies que vulguin arrelar a la ciutat, tenint en compte que es preveu que un 30% dels pisos estiguin reservats per a joves de la ciutat. Ja s'ha obert el període per sol·licitar els ajuts líder, línia de subvenció destinada a impulsar la diversificació econòmica de zones rurals, a afavorir la creació d'ocupació i contribuir a dinamitzar l'economia local. La dotació que el Departament d'Agricultura destina per aquest 2026 al Consorci Alt d'Urgell-Cerdanya és de 511.000 euros, la mateixa quantitat que l'any passat. Ahir es va fer una xerrada informativa al setup de la Seu i fins al 30 de setembre es pot presentar la sol·licitud. Les subvencions s'adrecen a persones físiques o jurídiques de naturalesa privada. En el cas dels privats, la subvenció pot arribar a cobrir el 40% de les despeses elegibles, amb un mínim de 12.000 euros d'inversió, i per entitats públiques el mínim exigit és de 40.000 euros. El músic i docent, el torcellenc Enric Riu, ofereix per primer cop un concert a la Seu d'Urgell i presenta una composició musical pròpia, Pedres Mortes, i es posarà en escena acompanyat del grup Morfosis Duo i de les fotografies fetes per l'ocasió per part d'Albert Galindo, tècnic de cultura de l'Ajuntament de la Seu. L'actuació és avui a les 10 de la nit al pati de la Biblioteca Sant Agustí i l'entrada és gratuïta. Pedres Mortes forma part de les obres de música experimental que Enric Riu ha creat al llarg dels darrers anys. Ell mateix ha explicat que després de molts anys centrat en la música clàssica i contemporània va entrar força en contacte amb aquest gènere durant l'etapa en què va viure a l'Amèrica del Nord i des de llavors ha impulsat creacions musicals en aquesta línia. Estarà acompanyat de l'escenari per Joan Martí Frasquí, el saxo baríton, i Joan Baigés a l'electrònica, que conformen Morfosis Duo, i es tracta d'un muntatge multimèdia en què l'autor s'encarrega de la part d'il·luminació i Tito Galindo ja ha cedit unes fotografies que acompanyen la música. El tema central és el despoblament que pateixen des de fa dècades moltes valls del Pirineu i també d'altres zones rurals o de muntanya. I l'Escola Folk del Pirineu organitza aquest cap de setmana un taller i un concert dedicats a la música de Cap Verd. És a càrrec de Tote Sabellinha, l'autor i compositor capverdià. És aquesta setmana al Torzell on oferirà aquestes dues activitats per divulgar la tradició musical del seu país. Per començar, Sabellinha oferirà un concert gratuït i obert a tothom aquest divendres a les 7 del vespre al Parc d'Arsega, l'espai on habitualment es fa la trobada amb els acordinistes, i estarà acompanyat a l'escenari pel músic català Marc Figuerola. I el dia següent dissabte impartirà una masterclass oberta a totes les persones interessades i adreçada especialment als alumnes que participen a les colònies folk a Arsegal durant l'estiu. En una entrevista que m'atrevo a Ràdio Seu, tot de Sabellinha ha detallat que l'intercanvi va néixer tant quan el Capverd va conèixer un alumne i col·laborador de l'Escola Folk del Pirineu que li va proposar de vindre a fer aquest concert i aquesta classe a Arsegal. Ha explicat que la música de Capverd té influències dels de diversos països i cultures que han passat per l'arxipèlag, entre els quals hi ha les de Portugal, Gran Bretanya, França, Espanya o el Brasil, i que també hi tenen tradició la samba o el merengue, tot i que amb uns ritmes més pausats, tot i que la música tradicional és molt diferent de la del Pirineu, sí que comparteixen l'ús de l'acordió i del violí. I els esports, el Cadí la Seu ha estat inclòs en un acord de patrocini esportiu de la marca Gust de Lleida, promoguda per la Diputació i per productors de la demarcació, en què hi participaran 14 equips de la demarcació que actualment competeixen en competicions d'elit, com és el cas del Cedis Bàsquet. La presentació s'ha fet a la Seu d'INEFC.
2: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.

0: Continua la situació de calor marcada. Ens actualitza la informació del temps ara. Néstor Gómez, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs continua aquesta calor extrema, la que tenim un dia més a Catalunya, sobretot després d'ahir, que va ser un dia tòrrid arreu del país, amb unes màximes de 40 graus, que no només es van donar punts de l'interior, sinó també de la mateixa façana costanera i amb rècords, sobretot a l'àrea de Barcelona, àrees del prelitoral. Aquí a la comarca, temperatures altíssimes, tocant la xifra dels 40 graus a Organyà, temperatures també molt altes aquí a la seu, a l'entorn dels 39 graus, a l'igual que Oliana. Avui potser afluixarà una mica la calor, no serà tan intensa, però això ni de bon tros vol dir que desapareix, continuarà sent molt intensa. Saltarem dels 39 als 37, és a dir, que de calor en farà i molta. La tendència és que demà perdin més graus, i de cara a demà passat encara més, tot i així, sempre per sobre dels 35, ni de bon tros es normalitza. I tota l'espera de que la situació s'agreugi de valent a inici de la setmana que ve. Cal trobar llocs d'ombra, mantenir-se en un fresc on es pugui, sota aire condicionat, en piscines o també als mateixos rius, perquè realment la situació durant les hores centrals del dia són bastant dures de passar. I les nits, que encara refresca poc, però almenys refresca una miqueta. Pel que fa a l'estat del cel, temps que predominarà assolellat amb aquestes tardes que, sobretot, cap al centre i sud de la comarca, pot presentar algun ruixat i alguna tempesta. I esperem que aquestes tempestes vagin acompanyades d'aigua, perquè és probable que fins i tot n'apareguessin de seques, i aquestes sí que són perilloses davant la possibilitat de formar algun incendi.

0: Doncs ens ho confirma Néstor Gómez, continua aquesta situació allargada d'onada de calor i així ho reflecteixen les temperatures, que hi van arribar fins a gairebé 40 graus a la seu mateix i també a Organyà, i a aquesta hora del matí hi ha 25 graus tant a la seu com a Organyà, ja arriben gairebé pràcticament els 30 a Oliana i n'hi ha 25 a Alinyà. A més, altitud també 1.200 metres, 24 graus a Puigcerdà, a Sort en tenen 28, a Tremp 25, 21 graus al Pont de Suert i 27 a aquesta hora a Viella. I pel que fa a muntanya, 17 graus al pic de Salòria, 15 a la Tosa d'Alp, 20 graus ja han assolit el refugi de Prat de Guiló i de Malniu, a prop dels 20 graus també Port del Comte, 16 a Cert Escan i Espot, el mateix a Vuitaull, i 19 graus al Port de la Bonaigua. La farmàcia de guàrdia a la seva és la Marcinyac i aquest vespre entra de guàrdia a la farmàcia Porgimont del carrer de la Celler 52. És tot en aquest butlletí d'aquest dijous, 9 de juliol, a Santa Leire. Més notícies a les 12 i entremig tenim el programa Carreter i Manta, que comença en uns minuts. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Petalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalturgell.cat.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
4: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. Macambients.com.
5: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159.

0: I recorda que al nostre web calitours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
1: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
0: Ah, sí?
1: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
0: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
1: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols, que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 12:45 a la 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.
3: Doncs sí, aquí estem, amb aquesta alegria, en aquesta sintonia que hem triat aquest any, de cedida i gentilesa de l'orquestrina Trama. Comencem el Carretera i Manta a Ràdio Seu 107.2. Ja som, com qui no vol la cosa, a dijous 9 de juliol, això ja fa olor de cap de setmana, i precisament aquests dies parlem d'activitats que hi haurà aquest cap de setmana. Ja n'hem avançat algunes, per cert, abans d'arribar-hi, recordem que avui hi ha un concert d'un col·laborador d'aquesta casa, Enric Riu, el músic i docent Enric Riu, ofereix un concert titulat Pedres Mortes, creació pròpia, avui a les 10 de la nit al pati de la Biblioteca Sant Agustí. I no us n'oferirem invitacions perquè, de fet, el concert és d'entrada gratuïta, així que ho teniu facilíssim, eh? Si us fa gràcia, doncs, passar una bona estona a la fresca, que aquests dies la veritat és que ve molt de gust, fa bona falta. Doncs ja ho sabeu, avui a les 10 de la nit al pati de la Biblioteca Sant Agustí, aquest concert d'Enric Riu, a Pedres Mortes. Doncs us ho recomanem, evidentment, des d'aquí, des de Ràdio Seu. Avui seguirem parlant de més coses. Abans, però, ens hem de presentar, evidentment, com cada dia. Salutacions de qui us parla, Ignasi Cervera, i tenim el control tècnic, l'Aleix Godinho. Aleix, molt bon dia.
4: Molt bon dia i molt bon dijous a tothom.
3: Com prova la jornada?
4: Doncs bastant calorosa, com sempre, i un dia més aquí encantat d'estar aquí al carretera i Manta.
3: El temps sempre és tema de conversa, però és que aquests dies ho és encara més, perquè la calor està apretant fort, i és normal que ho faci aquesta època, però potser s'està passant una mica, Aleix.
4: I tant, i a més ahir semblava que anava a ploure, però al final no va caure ni gota.
3: Sí, sí, exacte, a veure si avui tenim més sort, perquè bona falta fa, la veritat, per tot, per refrescar, per la vegetació, per absolutament tot. Doncs, a veure si tenim més sort avui. De moment, si voleu refrescar-vos figuradament al migdia aquí, doncs des d'on ens escolteu, des de casa, des del cotxe, des d'on sigui, doncs aquí estem, Carretera i Manta, per donar un caire més fresc a la ràdio al llarg de l'estiu. Quan arriba l'estiu, doncs figuradament, o no tan figuradament, doncs ens posem els pantalons curts, les sandàlies, i fem una ràdio doncs més tranquil·la, més estiuenca, en definitiva, i més participativa, perquè, com sempre, tenim premis per a tots vosaltres que seguim regalant. Ja hem anat repartint premis, ja heu vingut uns quants oients a recollir premis que hem anat repartint, i més que en seguirem donant. Per tant, doncs, ja ho sabeu, podeu seguir participant, i això és el que seguirem fent avui. Ahir, per exemple, ens va quedar per repartir, que ja correspon a la tercera setmana de Carretera i Manta. Demà anunciarem, farem ja una recopilació de premis d'aquesta tercera setmana, una invitació pel Parc Olímpic del Segre, i tenim ganes de donar-la avui, però encara amb tota aquesta presentació encara no hem explicat què farem a la segona part del Carretera i Manta, l'entrevista, i a més, doncs val la pena fer-ho, perquè avui tenim una entrevista molt interessant, no us la perdeu. Aquest divendres i dissabte a Arsèguel fan un cap de setmana dedicat a la música de Cap Verd, una música, doncs, òbviament, no molt coneguda aquí a casa nostra i de la qual avui en sabrem més coses perquè tenim l'ocasió de conversar amb Tote Sabelinha, músic de Cap Verd, que aquesta setmana és a l'Alt d'Urgell, és a Arsèguel, que de fet ja hi estan avasats a rebre músics d'arreu del món, però que sapiguem nosaltres, fins ara no havíem tingut mai cap músic de Cap Verd, i aquest divendres a les 7 del vespre Tote Sabelinha oferirà un concert gratuït, obert a tothom, al Parc d'Arsèguel, i el dia següent dissabte oferirà una masterclass sobre la música del seu país. Avui, en conversa amb aquest músic de Cap Verd, coneixem més coses sobre aquest país, sobre la seva música i sobretot el que ho envolta. En parlem, com diem, a la segona part. A la primera, però, com diem, el protagonisme, com sempre, és per vosaltres, i d'aquí un moment obrim ja el concurs. Tenim ganes de regalar aquesta invitació pel Parc Olímpic del Ser. Si no us va bé, podeu triar algun altre premi, com per exemple un endoll intel·ligent de Peusa o els obsequis directes que en donem de Ràdio Seu. Podeu participar-hi trucant al 973-36-017. Abans, però, hem d'explicar què heu d'endevinar. I els dijous, doncs, sempre ens agrada molt perquè tenim la secció Fem Poble, en què ens dediquem a divulgar pobles del Pirineu. I, doncs, avui la primera pista, òbviament, és aquesta. Estem buscant un poble del Pirineu. Mentre ho penseu, fem una pausa i de seguida obrim el telèfon. Fins ara.
2: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic, el 973-36-0092, o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
5: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
6: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
7: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
6: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
7: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
6: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
7: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
6: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
8: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Doncs 10 minuts per les 12, obrim ja el telèfon al 973-36-067. Tenim ganes de seguir donant premis directes. Punt de completar ja la tercera setmana sencera de Carretera i Manta. I avui, d'aquí una estona, ens anirem figuradament fins a Cap Verd, però abans ens quedem més a prop, perquè com cada dijous busquem un poble del Pirineu, en aquesta secció que es diu Fem Poble, i en què oferim ara, avui, per exemple, una invitació pel Parc Olímpic del Segre, o si ho preferiu, tenim altres premis com l'endoll intel·ligent de Peusa o els obsequis directes de Ràdio Seu. El telèfon ja està obert, el 973-36-06-17. Podeu participar-hi des d'ara mateix i, doncs, a veure, qui és la primera persona que endevina a quin és aquest poble del Pirineu que proposem d'endevinar avui. I, com fem sempre, quan l'hagueu endevinat, després donem més detalls sobre aquesta població. 973-36-06-17, les 11:50 minuts, telèfon ja obert i, a més, doncs, més d'intentar endevinar-ho directament, si voleu, com sempre, podeu fer-nos alguna pregunta sobre aquest poble que estem buscant i vés a saber, potser els serveix per endevinar-ho més ràpidament. 973-36-06-17, les 11:50 minuts, això és Carretera i Manta, a Ràdio Seu 107.2. Moltes gràcies a la gent que ho fa possible, amb el patrocini de Caditours, la casa del Matalàs, Menja l'Alt Urgell, Parc Olímpic del Segre, Peusa, Simac Electrònica, Estiu 3000, UpNow. I ja que parlem de viatjar, recordem que aquests dies Caditours ja han setat les sortides de cap de setmana, de diumenge, a la platja. Cada diumenge van a Salou, us porten a Salou al millor preu i sense que hagueu de patir ni per la benzina, que no para de pujar i baixar, ni per l'aparcament, ni per res d'això. Us porten, us deixen a peu de platja a Salou i al final del dia, quan us heu passat ben bé, doncs us recullen i us tornen aquí a la Seu. I si us queden ganes d'estar-hi més dies, doncs que sapigueu que tenen, us poden planificar tota l'estada a Salou, qualsevol altre destí de platja que vulgueu. Hi ha trucada. Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia, la Teresa Vidal.
0: Hola, Teresa, bon dia, digues.
1: Bueno, poble del Pirineu, començarem Sorribes.
0: Sorribes, no, Sorribes, Teresa, però gràcies per haver aquesta primera trucada.
1: Molt bé.
0: Gràcies, fins ara. Doncs la Teresa ens ha fet aquesta primera trucada i no, no és Sorribes de l'Avança, aquest poble que estem buscant. 973-36-06, ja podeu fer com la Teresa i marcar el telèfon de Ràdio Seu i, doncs això, de vegades cost, hi ha dies que costa bastant, hi ha dies que costa molt poc, ja ho sabeu, hi ha dies que ens ho endevinen a les primeres de canvi, això és, doncs, és provar sort. 973-36-06-17. De moment sabem que és un poble del Pirineu i a través de les vostres trucades podeu mirar d'endevinar-ho com ha fet la Teresa i simultàniament també, si voleu, podeu fer-nos en alguna pregunta i el que diem, vés a saber, potser aquesta pregunta us serveix per endevinar-ho molt més ràpid. 973-36-06-17. Estem oferint premis del Carretera i Manta que seguim oferint aquí al 107.2 i doncs de moment tenim temps fins a les 12 del migdia i us recomanem de participar ara perquè més endavant doncs tindrem aquesta entrevista força interessant. Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia, la Teresa Vidal.
0: Teresa, novament, digues.
1: On està, al nord, al sud?
0: O... On, al nord, doncs, em faràs mirar el mapa perquè és cap a l'oest d'aquí de la Seu. Mirant des d'aquí la Seu, està cap a l'oest.
1: Val.
0: Ho podríem dir. Vols dir-ne algun? No, no, perdona, Teresa, m'he equivocat, està cap a l'est.
1: Mai d'ubicar.
0: Sí, no, no, Teresa, disculpa, m'he equivocat, no ho he dit bé, he dit està cap a l'est i no cap a l'oest.
1: Ah, val.
0: Des de la Seu cap a l'est.
1: Des de la Seu cap a l'est. Bueno, ara, diré Adrall, perquè ara no estic...
0: Adrall, no, no és Adrall, Teresa, però no passa res, pots seguir trucant.
1: Gràcies.
0: Gràcies, fins ara. Doncs ja sabem una cosa més. Aquest poble està estiguent des d'aquí la Seu mirant cap a l'est, cap a llevant. 973-36-06-17, 973-36-06-17, 6 minuts per les 12, podeu seguir trucant. Ja, però de moment ja sabem una cosa més d'aquest poble, que estan des d'aquí la Seu, està en direcció cap a l'est. 973-36-06-17. Si l'altre dia ens vam anar cap a l'oest, doncs aquest cop no, cap a l'est. 973-36-06-17. En aquesta secció, a Fem Poble, doncs, diumenge sabem una cosa més i podeu seguir marcant el 973-36-06-17 i, si voleu, fer-nos preguntes. Si veiem que no surt, més endavant donem nosaltres mateixos alguna altra pista, però, de moment, podeu fer-nos vosaltres les preguntes per mirar d'apropar-vos més a la resposta. Doncs seguim aquí al 107.2. Hem parlat de patrocinadors del Carreter i Manta i ara en parlem d'un altre Parc Olímpic del Segre i concretament d'una entitat que treballa al Parc Olímpic del Segre, perquè el Cadí Canoqueac organitza durant aquest estiu el seu casal d'estiu de piragüisme, i no és un casal qualsevol perquè es fa sobre l'aigua i serveix, doncs, per aprendre aquest esport, el piragüisme, iniciant-se evidentment en les aigües tranquil·les, perquè part el més conegut del Parc del Segre és el Canal d'Aigües Braves, però a més tenen un fantàstic i llarg canal d'aigües tranquil·les on tothom qui vulgui pot aprendre. Està adreçat a infants de 8 a 16 anys, de 8 a 12 anys, i podeu trobar més informació al Cadí Canoqueac aquí al Parc Olímpic del Segre. 4 minuts per les 12 del migdia i el telèfon segueix obert. Podeu seguir trucant, estem buscant un poble del Pirineu i de moment ja sabem que aquest poble està en direcció cap a l'est, mirant des d'aquí, des de la Seu. 973-36-06-17. Per tant, doncs, si voleu, podeu mirar el mapa i a veure quins pobles hi trobeu. I ja podem dir que hem buscat un poble que no sigui molt desconegut, eh? És un poble prou conegut. 973-36-06-17. 4 minuts per les 12 del migdia. Recordem, podeu trucar ara o, si fa falta, també després del butlletí, però us recomanem que ho feu ara perquè després, doncs, arribarà aquesta entrevista. Recordem, avui parlem d'un tema, doncs, prou interessant com és i desconegut a casa nostra, com és la música de Cap Verd. Conversarem amb Tote Sabelinha, músic de Cap Verd, que oferirà un concert demà mateix al vespre a Arsèguel. Abans, però, i donem una pista més perquè ja podem dir que el poble que estem buscant no és Arsèguel. Tot i que coincideix amb aquesta pista que hem donat, no és Arsèguel el poble que estem buscant. Seguim aquí al 107.2. Tenim ganes de donar algun d'aquests premis, per exemple, una invitació pel Parc Olímpic del Segre. També tenim per oferir l'endoll intel·ligent de Peusa, obsequis directes de Ràdio Seu, entre ells aquesta fantàstica tassa que tindrem a punt d'aquí pocs dies. I si voleu guanyar algun d'aquests premis, només cal que ens truqueu al 973-36-06-17 i endevinar quin és aquest poble del Pirineu que estem buscant. Recordem que, a part d'intentar respondre'l, podeu també fer-nos preguntes i nosaltres, com sempre, respondrem si el que ens pregunteu és veritat, si no ho és, o sí, que també pot passar, simplement no ho sabem. Ens queden 2 minuts, esperem un moment a veure si arriba alguna altra trucada, i si no, tranquil·lament donem pas al butlletí informatiu a l'abans de les notícies que tindran lloc a la 1 del migdia. Som aquí a Carreter i Manta, Ràdio Seu 107.2, i tenim trucada? Sí? Doncs vinga, l'agafem. Endavant. Sí, hola, bon dia. Hola, bon dia.
2: Sí, bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Alas, pot ser Alas.
0: Amb qui parlo, perdó?
2: En Josep.
0: Josep, què més?
2: Tomàs.
0: Josep Tomàs, molt bé. Josep, benvingut al Carreter i Manta, digues.
2: Pot ser Alas?
0: No és Alas, Josep, però moltes gràcies per trucar.
2: Molt bé.
0: Fins ara. Gràcies. Doncs moltes gràcies al Josep. Recordem que demanem el nom perquè totes les trucades, totes i cadascuna, les anem apuntant una a una, i al final de l'estiu entren al sorteig d'un viatge, un viatge a Mallorca ofert per Caditours. Per tant, doncs, val la pena que ens digueu el nom per això, perquè vés a saber, qualsevol d'aquestes trucades pot servir perquè us toqui aquest viatge al final de l'estiu. Doncs, diumenge sabem una cosa més, que no és a l'est, també hem dit que no és a Arsèguel, ho diem perquè, doncs, precisament l'entrevista d'avui té a veure amb Arsèguel. Diumenge sabem que no és ni a l'est ni a Arsèguel, però sabem que és un poble que està des d'aquí la Seu en direcció est, i és un poble del Pirineu. Aquestes són les dades que tenim de moment, i si voleu tenir-ne més dades, doncs ja sabeu que podeu trucar-nos, i a part de, com ha fet el Josep, de proposar-nos un poble, en aquest cas a l'est, no és a l'est, fer-nos preguntes sobre aquest poble i a veure si en sabem alguna cosa més, i d'aquesta manera podeu saber la resposta més ràpidament i emportar-vos el premi. Ara ja ens queden pocs segons per les 12 del migdia, per tant, tranquil·lament donem pas al butlletí, però tornem amb el concurs just després de les notícies. Fins ara.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Molt bon dia, a les 12 i un minut. Us parla Aleix Godinyó.

0: L'Agència de l'Habitatge adjudica la construcció de 111 pisos protegits de lloguer assequible a la Seu d'Urgell. Els nous habitants es construiran en una parcel·la del carrer Guillem de Plandolit, a l'Horta del Valira. Se'n reservarà un 30% per als joves i la capacitat de l'Alt Urgell és un dels 23 municipis de Catalunya que impulsa aquest model pioner de construcció pública. Ja està oberta la convocatòria dels ajuts líder dotada de més de mig milió d'euros. El setup de la Seu d'Urgell acollirà dimecres vinent 8 de juliol una sessió informativa del Consorci Alt Urgell-Cerdanya. Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de setembre. I Enric Riu presenta aquesta tarda a la Seu d'Urgell el concert Pedres Mortes. El músic ofereix per primer cop una composició pròpia a la capital de l'Alt Urgell, acompanyat del grup Morfosis Duo i amb fotos d'Albert Galindo. L'actuació, amb entrada gratuïta, és aquest dijous a la nit al pati de la Biblioteca de Sant Agustí. I també en cultura, l'Escola Folk del Pirineu organitza a Arsèguel un taller i un concert de música de Cap Verd. El músic Tote Zabelinha oferirà aquest divendres al vespre una actuació gratuïta per divulgar les cançons del seu país. Dissabte durà a terme una masterclass per alumnes de les colònies d'estiu que es fan al poble. I la Fira del Ferro Pirinenc celebrarà el 10è aniversari del reconeixement de les falles del Pirineu com a patrimoni immaterial de la UNESCO. Alins acollirà els dies 11 i 12 de juliol una nova edició de la Fira del Ferro Pirinenc dedicada enguany al patrimoni cultural immaterial. I Peus ha comunicat la interrupció programada del subministrament elèctric justament aquest dijous 9 de juliol del 2026, aquesta matinada de 6 a 7 hores. Per tant, si heu vist que ha estat tallada la vostra llum, no ha sigut res casual, sinó que ha sigut Peus a l'Avinguda del Salòria 19-25 i a l'Avinguda del Salòria 90-100-105. I fins aquí l'avançament informatiu de les 12 del migdia. Tornarem a la 1 del migdia amb més informació ampliada a càrrec de Marta Pujantell. Moltes gràcies un dia més per escoltar Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de Gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu OLED. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín. Més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.

Doncs mira, ja som aquí un altre cop. Les 12 i 8 minuts després de les notícies i d'aquests bons consells dels nostres patrocinadors, continua Carreter i Manta, Ràdio Seu 107.2. Estem buscant un poble del Pirineu i recordem, doncs podeu trucar al 973 36 06 17.

0: no acaba. Doncs estem buscant un poble del Pirineu. De moment havíem dit que és un poble que està mirant cap a l'est, des d'aquí a la Seu, i que no és dels que ens heu dit de moment, que ens havíeu proposat, per exemple, a Alàs, a Arsèguel, també a Fórnols. Quin és aquest poble que estem buscant? Sí, bon dia.
1: Bon dia, la Dolors.
0: Dolors, hola, digues.
1: Hi passa la carretera que va cap a Puigcerdà?
0: Hi passa la carretera cap a Puigcerdà? No hi passa la carretera cap a Puigcerdà.
1: Bueno, pues Estamariu.
0: No és Estamariu.
1: Vale,
0: gràcies, fins ara. Doncs no és Estamariu, aquest poble que estem buscant, està cap a l'est, des de la Seu, 973-36-06-17. Endavant, sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Teresa Graell.
0: Teresa Graell, digues.
2: Pot ser Vilanova de Banat?
0: Vilanova de Banat no és Vilanova de Banat.
2: Molt bé, gràcies.
0: Gràcies, fins ara. Doncs podeu seguir-nos trucant al 973-36-06-17, 973-36-06-17. Quin és aquest poble del Pirineu que estem buscant? Nova trucada, sí, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
3: Amb Neus Trenc.
0: Neus, hola, què tal, digues?
3: Podria ser Cava?
0: No és Cava, Neus.
3: Vale, gràcies.
0: Gràcies. I en relació amb aquests pobles que ens heu dit, donem una pista més, i és que aquest poble no és a l'Alt Urgell, és a una contrada veïna, però no és a l'Alt Urgell. 973-36-06-17. Per tant, doncs, ara ja anem una mica més enllà. 973-36-06-17. Endavant, sí, bon dia.
4: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
4: Tere Jové.
0: Tere Jové, lo digues.
4: El Quer Foradat?
0: El Quer Foradat. No és el Quer Foradat, Tere.
4: Vale, gràcies.
0: Gràcies. Diumenge sabem una cosa més. Aquest poble que estem buscant no és l'Alt Urgell, però sí que sabem una cosa important, i és que és des d'aquí la Seu mirant cap a l'est. Sí, hola, bon dia.
5: Hola, bon dia. La Teresa Vidal.
0: Teresa Vidal, hola, digues.
5: Podria ser
0: Josa de Cadí. Josa de Cadí. No és Josa de Cadí. Gràcies. Fins ara. No és Josa de Cadí, entre altres coses, perquè acabem de dir que no és un poble d'aquí de l'Alt Urgell. En altres edicions sí que hem agafat pobles d'aquí de la comarca mateix, no hem anat gaire lluny, però avui sí que hem anat un palet més lluny, tampoc massa, però sí, hem anat un palet més lluny avui per aquest poble del Pirineu, que explicarem després. 973-36-06-17. I de moment sabem que no és a l'Alt Urgell i que és anant cap a l'est, des d'aquí la Seu. Sí, hola, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
6: Amb el Jordi Ubach.
0: Jordi Ubach, digues.
6: Pot ser Lles de Cerdanya?
0: No és Lles de Cerdanya, Jordi.
6: Molt bé.
0: Gràcies. Fins ara. No és Lles de Cerdanya aquesta població que hem triat avui. Com sempre, quan l'endevineu, explicarem quatre coses, quatre detalls sobre aquesta població en aquesta secció en què ens agrada, doncs, això, fer divulgació de pobles del Pirineu. Sí, el bon dia.
7: Bon dia, la Teresa Vidal.
0: Teresa Vidal, digues.
7: Podria ser Bassella?
0: Bassella, no és Bassella, Teresa. Gràcies, fins ara. Recordem que hem dit de moment que no és l'Alt Urgell i que, mirant des d'aquí la Seu, està en direcció est. Per tant, en cap dels dos casos no seria Bassella. 973-36-06-17. Quin és aquest poble que estem buscant? Sí, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
8: Amb Neus Trenc.
0: Neus Trenc, hola, digues.
8: És a la Cerdanya.
0: És a la Cerdanya, efectivament.
8: Sí, Bor?
0: No és Bor, Neus.
8: Gràcies.
0: Gràcies. Fins ara. És a la Cerdanya i hem de dir que no hem buscat un poble molt petitet de la Cerdanya, perquè ja la Cerdanya, com l'Alt Urgell, té molts pobles, però tampoc hem buscat un de molt rebuscat. És un poble, doncs, prou conegut de la Cerdanya. Endavant. Sí, bon dia.
9: Bon dia, la Dolors.
0: Digues, Dolors. Vull
9: ser Maranges?
0: Maranges. No és Maranges, Dolors.
9: Vale.
0: Gràcies. Fins ara. Quina és aquesta població que estem buscant, que és a la Cerdanya, i que, doncs, us pot permetre guanyar aquest premi? Sí, hola, bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
10: Teresa Graell.
0: Teresa Graell, hola, digues.
10: Prullans?
0: No és Prullans, Teresa.
10: Vale, merci.
0: Gràcies. No és Prullans, aquesta població de la Cerdanya que estem buscant a les 12 i 14 minuts. Seguim aquí al 107.2. Endavant, sí, hola, bon dia.
11: Hola, Tere Jové.
0: Tere Jové, digues.
11: Alp?
0: Alp, no, tampoc és Alp, Tere.
11: Merci.
0: Gràcies. Fins ara. Hem dit que és una població de la Cerdanya i hem dit també que no és un poble molt petit de la Cerdanya, és una població prou coneguda d'aquesta vall. Sila, bon dia.
12: Bon dia, la Dolors.
0: Dolors, digues. És
12: Das?
0: Das? No, no és Das, Dolors.
12: Vale.
0: Gràcies. Quina és aquesta població que estem buscant de la Cerdanya, una població, doncs, prou coneguda d'aquesta vall? Endavant, sí, hola, bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
13: Tere Jové.
0: Tere Jové, digues.
13: Bellbé de Cerdanya.
0: No, no és Bellbé, Tere. Gràcies. Fins ara. Doncs va, anem descartant opcions, perquè hem dit bastants pobles prou coneguts de la Cerdanya, però de moment no és cap d'aquests. Endavant, sí, bon dia.
14: Hola, bona
0: nit. Amb qui parlo?
14: Amb Neus Trenc.
0: Neus, digues.
14: Alp?
0: Alp, no, no és Alp, Neus.
14: Gràcies.
0: Gràcies, em sembla que ens l'havien dit Alp fa un moment. No és Alp tampoc, aquesta població que estem buscant, de la Cerdanya, i seguim rebent trucades. Sí, bon dia.
15: Hola, la Dolors.
0: Dolors, digues.
15: A veure, G.
0: G, no és G, Dolors.
15: Bueno.
0: Gràcies. Fins ara. Quina és aquesta població de la Cerdanya que estem buscant? Si voleu, podeu fer-nos alguna pregunta també a l'hora que truqueu. Sí, hola, bon dia.
16: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
16: Tere Jové.
0: Tere Jové, digues.
16: Llívia.
0: Llívia. No és Llívia, Tere.
16: Merci.
0: Gràcies. No és Llívia tampoc, aquesta població que estem buscant. Hi han sortit unes quantes poblacions conegudes de la Cerdanya, però no ha sortit aquesta que estem buscant. Endavant, sí, bon dia.
17: Hola, bones.
0: Amb qui parlo?
17: Amb Neus Trenc.
0: Neus, digues.
17: Martinet?
0: No és Martinet.
17: Vale, merci.
0: Gràcies. Fins ara. Doncs seguim rebent trucades al telèfon de ràdio seu, sí, no para. Endavant, sí, bon dia.
18: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
18: Tere Jové.
0: Tere Jové, digues.
18: Puigcerdà?
0: No és Puigcerdà, Tere. Gràcies. No és Puigcerdà tampoc. Quina és aquesta població que estem buscant? A veure si apareix. Sí, hola, bon dia.
19: Bon dia, la Teresa Vidal.
0: Teresa Vidal, digues.
19: Podria ser Tall Tendre?
0: No és Tall Tendre, Teresa.
19: Va.
0: Gràcies. No és Tall Tendre perquè hem dit que no hem buscat un poble molt petitet, allò que sigui molt difícil de buscar. Hem buscat una població doncs prou coneguda de la Cerdanya. 93-36-06-17. Endavant. Sí, hola, bon dia.
20: Hola, la Dolors.
0: Dolors, digues.
20: A veure, podria ser Bolví?
0: No és Bolví, Dolors.
20: Vale.
0: Gràcies. Ara donem nosaltres una pista, perquè quan diem que és un poble de Cerdanya volem dir tota la Cerdanya. Ja sabeu que la Cerdanya és una frontera, però costat i costat és la Cerdanya. Per tant, doncs, pot ser d'un costat o de l'altre. 973-36-06-17. I aquesta és una pista important. Endavant. Sí, hola, bon dia.
21: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
21: Amb el Jordi Ubach.
0: Jordi, digues.
21: Travesseres?
0: No és Travesseres, Jordi.
21: Molt bé.
0: Gràcies. Fins ara. Doncs, si heu estat atents, ara hem donat una pista important, i és que és una població de la Cerdanya, però quan diem la Cerdanya, volem dir tota la Cerdanya, a costat i costat de la frontera. 973-36-06-17. Endavant. Sí, hola, bon dia.
22: Bon dia. A veure, vol dir que està al Capcir?
0: No, tan lluny tampoc.
22: Bueno, com que has dit a l'altre
0: costat. Sí.
22: Bueno, pues ja no sé, Fontanals de Cerdanya.
0: No és Fontanals, Dolors.
22: Vale.
0: Gràcies. Fins ara. Quina és aquesta població que estem buscant i que el diem directament, és a l'altre costat de la frontera, l'Alta Cerdanya. Endavant, sí, hola, bon dia.
23: Hola, bon dia, soc la Neus.
0: Neus, hola, digues.
23: Burmadam?
0: No és Burmadam, Neus.
23: Gràcies.
0: No és Burmadam, on el seu topònim català la Guingueta d'Ix. No, tampoc és aquesta la població que estem buscant. A les 12:18 minuts, quina és aquesta població? I que ara ja sabem que és a l'Alta Cerdanya. 973-36-06-17. Sí, hola, bon dia.
24: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
24: Tere Jové.
0: Tere Jové, digues.
24: És Font Romeu?
0: No és Font Romeu, Tere. Gràcies. No és Font Romeu, però és una altra de les poblacions més conegudes de l'Alta Cerdanya. I ara ja ens en queden poques, Endavant, sí, bon dia.
25: A veure, la Dolors.
0: Dolors, digues.
25: Podria ser Oceja?
0: No és Oceja, Dolors.
25: Vale.
0: Gràcies. Fins ara, a veure si en surt ja, perquè de poblacions que tinguin una quantitat d'habitants raonable de l'Alta Cerdanya ja no en queden tantes. Sí, bon dia.
1: Tere Jové.
0: Tere, hola, digues.
1: Està Llagosa?
0: Teresa Llagosa, efectivament. Tu pensaves que seria Sa Llagosa?
1: Bueno, per descart, així...
0: Una... Sí, quasi bé que sí, no?
1: Un poble més gran, sí.
0: Molt bé, doncs sí, perquè ho explicarem, perquè sí, Sa Llagosa té bastanta importància al de Cerdanya. Tere, tenim per donar la invitació pel parc del CEDA, també tenim l'endoll intel·ligent de peu, saps aquí és de Ràdio Seu, què prefereixes?
1: Bueno, ja passaré aquí...
0: Sí?
1: Sí.
0: Doncs quan passis ho comentem i cap problema.
1: Vale, merci.
0: Gràcies. Doncs Tere Jové ha guanyat el premi. Felicitats. Tenim aquestes pròximes hores, precisament anunciem ja els premis corresponents a aquesta tercera setmana de ràdio de Carretera i Manta. I efectivament era Sa Llagosa, població de l'Alta Cerdanya. Teníem més dades per donar, com per exemple que té poc més de 1.000 habitants, però tot i així és un dels municipis més poblats de la Cerdanya. És cap de municipi té d'altres curiositats Sa Llagosa, com per exemple que és la capital administrativa de la comunitat Cerdanya-Capcí. De fet, ha estat la capital històrica, i encara ho és ara, del costat francès de la Cerdanya. I tenim més dades d'aquesta població. Segons els darrers censos, té 1.155 habitants. És menys poblada que Font-Romeu, però històricament, com dèiem, ha estat la capital administrativa, on s'hi concentren els principals serveis de tota aquesta zona de l'Alta Cerdanya i també del Capcí, perquè comparteixen àrea administrativa amb la comarca del Capcí, que aquests dies està en notícies justament perquè està a la meta de la tercera etapa del Tour de França. A més de Sa Llagosa, el municipi inclou dos altres petits pobles, són els de Ro i Verdinyans, l'etimologia del més probable, segons els estudis que s'han fet, prové d'un mot prellatí que és salico, que significa salze, al qual es va afegir el sufix col·lectiu osa. El terme té 113.000 hectàrees i té una forma força particular. Més de dos terços del terme són a la vall del Segre. De fet, Sa Llagosa té una altra particularitat que té, és que és molt a prop del naixement del riu Segre a la part occidental hi ha el curs de la Ribera d'Er. Està situat pràcticament al centre del seu terme municipal i és un punt important de pas perquè hi passa la carretera principal en direcció a Perpinyà, l'N116, i això ha fet que des de sempre doncs, hagi estat un punt estratègic important dins de la Cerdanya. Sa Llagosa té algunes curiositats, com per exemple que molta gent la sol confondre-la amb la capital d'Aragó, Saragossa, per la semblança en el nom, i una altra curiositat que té és que el seu alcalde és un dels més longeus de França. Porta més de 30 anys en el càrrec, ha anat sent reelegit successivament, és Georges Armengol, i, com dèiem, és l'alcalde del municipi des de l'any 1995. Per tant, fa poc ha complert 30 anys en el càrrec i, de fet, fa pocs mesos ha tornat a ser reelegit. Un exemple de longevitat política que ens atrevíem a dir que pocs n'hi ha, no només a França i als Pirineus, sinó a tota Europa. Doncs una de les curiositats que té aquesta població que hem descobert avui n'hem descobert més curiositats d'aquesta bonica població de Sa Llagosa. Doncs dit això, són les 12:22, ja un quart i mig d'una, i hem d'anar ja per l'entrevista, i després de l'entrevista encara ens queda temps per la bateria de preguntes. Avui, una interessant conversa, com dèiem, amb Tote Sabelinha, músic de Cap Verd, que demà oferirà un concert a Arsegal i dissabte una masterclass també adreçada sobretot als alumnes de l'Escola Folk, però també oberta a tothom qui li pugui interessar. El millor, però, és que ens ho expliqui ell mateix. L'escoltem després d'aquesta pausa.
2: Ei!
3: Ai, no t'havia vist!
2: Què et passa? Fas mala cara.
3: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
2: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
3: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
2: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
3: Què dius?
2: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
3: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. i, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
4: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu outlet. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.
5: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
6: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
7: Descobreix els teus podcasts de proximitat amb Ràdio Seu.
6: A l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web, radioseu.cat, hi trobaràs una àmplia varietat de programes d'entrevistes, entreteniment, música, esports, cultura, salut, medi ambient, tecnologia o mascotes, entre d'altres, fets per gairebé una quarantena de col·laboradors de casa nostra.
7: I també pots estar sempre al dia. Els nostres podcasts informatius recullen minut a minut les notícies més rellevants de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
6: A punt per iniciar el teu viatge sonor? És fàcil. Visita la nostra pàgina web www.radioseu.cat i entra a l'apartat de Ràdio a la Carta. Explora allà tota la graella de programes disponibles, selecciona el que més t'agradi i escolta'l. Així de fàcil.
7: Segur que tenim el podcast perfecte per a tu. També a Spotify i iVoox. Busca'ns.

0: 12 i 51 minuts, som aquí al 107.2 i tenim temps encara per la bateria de preguntes després d'aquesta interessant entrevista que d'aquí uns minuts penjarem a Ràdio a la Carta. I ahir l'havíem deixat preguntant, per exemple, entre altres coses, quina ciutat hi ha la principal borsa d'Alemanya i una dels principals d'Europa en l'àmbit econòmic. També havíem preguntat quina comarca és la població de Sentmenat, una de les que desgraciadament és notícia aquests dies pels incendis que hi està havent en diversos punts de Catalunya, i quants mundials de trial consecutius ha guanyat Toni Bou. 973-36-06-17. En tenim de noves, com per exemple, quin és el municipi més situat més al sud de Catalunya? Ja que avui doncs hem anat a Pobles del Pirineu, anem més lluny. Quin és el municipi més meridional de Catalunya? Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia, la Dolors.
0: Hola, Dolors.
1: A veure, la borsa d'Alemanya és Frankfurt?
0: És Frankfurt, correcte.
1: Vale.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, és la borsa de Frankfurt, coneguda mundialment, podríem dir, és de les més rellevants que hi ha en l'àmbit econòmic. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Teresa Graell.
0: Teresa, hola, digues.
2: El municipi més al sud de Catalunya és el Montsià.
0: És la comarca més al sud. Ja ho has dit bé, però no és el municipi. Gràcies, doncs ho apuntem. Efectivament, el Montsià és la comarca més al sud de Catalunya, però dins d'aquesta comarca hi ha també el municipi situat més al sud de Catalunya. Quin és? 973-36-06-17. Sí, hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Tere Jové.
0: Tere, hola, digues.
2: El municipi, el Sentmenat, és la comarca del Vallès Occidental?
0: Correcte, és el Vallès Occidental. Moltes gràcies, Tere. Fins ara. Doncs sí, Sentmenat és a la comarca del Vallès Occidental i hem preguntat fa un moment, ja ens han dit quina és la comarca més al sud de Catalunya, però demanem dins d'aquesta comarca quin és el municipi més al sud de Catalunya. 973-36-06-17. Endavant. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Teresa Graell.
0: Teresa, hola, digues.
2: És Alcanar.
0: És Alcanar, correcte.
2: D'acord, merci.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, és Alcanar. I dins d'aquest, el poble més al sud és les Cases d'Alcanar, que forma part d'aquest municipi. Doncs molt bé, seguim aquí al 107.2, seguim rebent trucades. Sí, hola, bon dia. No hi ha trucada, no passa res, tornem a deixar lliure el telèfon i preguntem ara com es diu l'actual presidenta de la Comissió Europea. Com sabeu, la Unió Europea no té president, com els Estats Units, però sí que té presidenta de la Comissió Europea. Quin és? Sí, hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Tere Jové.
0: Tere Jové, digues.
2: Toni Bou té 39 mundials consecutius?
0: Ni més ni menys, 39 mundials consecutius. Correcte. Moltes gràcies. Doncs sí, no ens en cansem de repetir-ho, però és que és una autèntica salvatjada el que està fent Toni Bou any rere any. No de que ja podria retirar-se, però segueix guanyant i, a més, consecutius, que encara té més mèrit. Sí, hola, bon dia.
3: Bon dia. La Dolors.
0: Dolors, digues.
3: Presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
0: Ursula von der Leyen, exacte. Moltes gràcies, Dolors. Fins ara. Més preguntes. Una de plena actualitat, perquè ahir havíem preguntat a quin barri de Barcelona hi ha hagut un esfondrament per una construcció que s'està fent d'una línia de metro. A quin barri de Barcelona hi ha hagut un aparatós esfondrament per arran de la construcció d'una línia de metro? 973-36-06-17. 12:55 minuts. Endavant. Sí, bon dia. Hola, bon dia. No sentim ningú. A veure si... Ara sí, tornem a deixar lliure el telèfon. Hi ha nova trucada. Sí, bon dia.
4: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
4: Teresa
0: Graell. Teresa Graell, has dit? Molt bé, digues, digues.
4: El barri de Barcelona és Sarrià-Sant-Gervasi.
0: No, és Sarrià-Sant-Gervasi, Teresa.
4: Ah, merci.
0: Gràcies. A quin barri de Barcelona hi ha hagut un esfondrament per la construcció d'una línia de metro? 973-36-06-17. Se n'ha parlat bastant durant aquestes darreres hores i segur que avui encara ens sentireu parlar les notícies. Sí, hola, bon dia.
5: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
5: Amb la Juani.
0: Hola, Juani, digues.
5: Podria ser el Carmel?
0: No és el Carmel, Juani.
5: Vale, perdona, puc dir una altra o no ja?
0: Normalment no, però digues.
5: Vale, Sant Gervasi.
0: No és Sant Gervasi tampoc.
5: Vale, perdona.
0: Gràcies, fins ara. No és el Carmel sí que és conegut perquè fa uns anys, em sembla recordar que va ser el 2005, n'hi va haver un de molt bèstia d'esfondrament, molt més que el del que hi ha hagut ara, i arran d'allò es van establir uns protocols que ara han servit perquè aquest que hi ha hagut ara no fos tan, tan bèstia. Però Déu-n'hi-do el que ha passat. Endavant, sí, bon dia.
1: Bon dia. A veure, això de l'esfondrament, el Putxet.
0: És el Putxet, correcte, Dolors.
1: De fet, és Sant Gervasi, també, eh?
0: Sí, Sant Gervasi és el districte, exacte.
1: Vale.
0: Gràcies. Doncs sí, és el barri del Putxet, un dels més coneguts, a més de la zona alta de Barcelona, i que està al costat, com deia la Dolors, de Sant Gervasi de Cassoles, que abans havia estat un poble i que ara doncs, és un barri. 973-36-06-17, les 12:57 minuts. Seguim aquí en directe al 107.2. Doncs ens queden 2 minuts i tenim una pregunta amb múltiples respostes, perquè demanem que ens digueu alguna de les ciutats que acullen aquests dies el Mundial de Futbol. Segur que n'heu sentit a parlar de més d'una, n'hi ha de molt conegudes, recordem que s'està fent Estats Units, Mèxic i Canadà, i hi ha algunes de les ciutats més conegudes d'aquests 3 països. Digueu-nos alguna una pregunta que admet, com diem, múltiples respostes. Que ens en dieu alguna, n'hi ha prou. Digueu-nos alguna de les ciutats que estan acollint aquests dies el Mundial de Futbol. 973-36-06-17. Com dèiem, segur que n'heu sentit a parlar. Sílo, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
6: Teresa Graell.
0: Teresa Graell, digues.
6: Texas?
0: Texas és l'estat, un dels estats on hi ha la competició, efectivament.
6: Nova York.
0: Nova York, també, exacte. Va. Molt bé, Teresa. Gràcies. Doncs sí, a Texas és un dels estats que l'acull, perquè, de fet, a Texas hi ha 2 de les ciutats on s'estan fent aquests partits. 973-36-06-17. Nosaltres tenim apuntades 16 ciutats. Per tant, doncs, hi ha múltiples possibilitats de resposta. Sí, hola, bon dia.
7: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
7: Tere
0: Jové, digues.
7: Aquesta, Atlanta, una de les ciutats.
0: Una d'elles és Atlanta, exacte. Moltes gràcies. Doncs hi ha un altre és Atlanta, i ja n'hi ha més que podeu anar comentant endavant. Per cert, a Atlanta ens hi hem fixat un estadi espectacular, el que tenen. Sílo, bon dia.
8: Hola, sóc la Neus Trenc.
0: Amb qui parlo, perdó?
8: Amb Neus Trenc.
0: Ara sí que et sento. Neus, digues.
8: Una de les ciutats, Vancouver.
0: Vancouver, també, correcte. Gràcies. Moltes gràcies. Doncs sí, Vancouver, al Canadà, una de les ciutats del Canadà que acullen aquest Mundial. Mentrestant, tenim més preguntes, com per exemple, com es diu el grup de teatre que ha actuat recentment, aquest dissabte passat, al Teatre de la Salle? És un grup amateur i entre els seus companys hi ha un urgellenc, Jordi Rivera. Sí, hola, bon dia.
9: Bon dia, la Fanny.
0: Quan hi digues?
9: Pot ser Miami, també?
0: Miami, també, exacte.
9: Vale, gràcies.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, de fet, és la ciutat dels Estats Units més al sud que està acollint aquest Mundial, i també hi ha algunes ciutats més dels Estats Units i de Mèxic. Per tant, doncs, encara podeu seguir responent a aquesta pregunta, i si no, ho seguirem fent demà, que ja serem a divendres, perquè demà també tindrem, evidentment, Carretera i Manta, acabarem aquesta interessant i intensa setmana. Una vegada més, va, vinga, que encara ens dona temps, encara no arriben les notícies, podem agafar una altra trucada. Sí, bon dia.
10: Bon dia, Tere Jové.
0: Tere, digues.
10: Los Ángeles.
0: Los Ángeles, també, correcte. Moltes gràcies. Doncs sí, Los Angeles, que a més, a part d'acollir els Mundials, serà d'aquí 2 anys també seu dels Jocs Olímpics. A veure si allà, en aquell, llavors, si podem veure algun palista dels que entrenen habitualment al Parc del Segre. Dit això, acabem ja el Carretera i Manta amb el suport de Parc del Segre i també de Cadí Tours, la casa del Matalàs, Menja la Torcell, Peuses i Mac Electrònica i Estiu 3000 Apnau. Moltes gràcies. Ara sí, hem de donar pas a les notícies, però demà i tornem a seguir, ja serem divendres. Fins demà.

0: L'informatiu migdia de Ràdio Seu.
1: Molt bon dia, són a la 1:02. L'Agència de l'Habitatge ha adjudicat la construcció de 111 pisos protegits de lloguer assequible a la Seu d'Urgell. Els nous habitatges es construiran en una parcel·la del carrer de Guillem de Plandolit, a l'Horta del Valira, i se'n reservarà un 30% per als joves. La capital de l'Alt Urgell és un dels 23 primers municipis de Catalunya que impulsa aquest model pioner de construcció pública. Serà la notícia que obrirà l'informatiu, però n'hi ha d'altres.
0: Titulars.
1: El CETAP de la Seu d'Urgell ha acollit aquest dimecres a la tarda una sessió informativa sobre els ajuts líder, una línia de subvencions destinada a impulsar la diversificació econòmica de les zones rurals. Enric Riu presenta a la Seu d'Urgell el concert Pedres Mortes. Serà avui a la nit a les 10 al pati de la Biblioteca Sant Agustí. L'Escola Folk del Pirineu organitza a Arsèguel un taller i un concert de música de Cap Verd a càrrec de Tote Sabelinha. La catedral de la Seu d'Urgell viu l'ordenació de dos nous preveres de la diòcesi d'Urgell. Són mossèn Gilbert Bea i mossèn Edison José Salas. La Fira del Ferro Pirinenc celebrarà el 10è aniversari del reconeixement de les falles del Pirineu com a patrimoni material de la UNESCO. Alins acollirà l'esdeveniment els dies 11 i 12 de juliol. Talla la línia de tren de Puigcerdà per una incidència a la infraestructura. L'aturada originada als sistemes de regulació del trànsit afecta tot el tram des de la capital cerdana fins a la Garriga, ja al Vallès Oriental. I en esports parlarem del free ride, que debutarà com a esport olímpic als Jocs Olímpics d'hivern del 2030 als Alps francesos.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: La notícia del dia.
1: La Seu d'Urgell serà un dels 23 municipis de Catalunya on es construiran habitatges de lloguer públic assequible. El projecte ha fet un pas definitiu amb la licitació impulsada pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, que a través de l'Agència de l'Habitatge ha adjudicat oficialment la construcció de 111 pisos protegits a l'empresa Landetic Societat Limitada. La promoció es durà a terme en una parcel·la ubicada al carrer de Guillem de Plandolit, a l'Hort del Valira, una zona on el municipi disposa de dos solars que van obtenir la resolució favorable d'inscripció a la primera convocatòria de la reserva de sòl. Aquesta planificació ha permès a la Seu formar part d'un primer paquet d'actuacions arreu del territori català que preveu la creació de prop de 2.000 habitatges. L'alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha valorat de forma molt positiva l'avenç de la licitació i ha destacat el fet que es tracta d'una molt bona notícia per a la ciutat.
3: Estem molt contents per l'adjudicació de l'empresa, d'aquests 111 pisos que al final posaran a disposició de la ciutadania, doncs molts pisos, molts habitatges de lloguer, que també és important, a preu públic, a preu de protecció oficial, doncs per començar a pal·liar d'alguna manera aquesta manca tan alarmant de pisos, d'habitatges que tenim a casa nostra. Per tant, contents de que tot això doncs funcioni, contents de que el Pla de la Generalitat hagi inclòs la Seu d'Urgell doncs com a la seva, una de les primeres destinacions d'aquests pisos que s'han de construir, i contents de posar el nostre gra de sorra com a equip de govern per treballar en un tema que ja es fa molt temps que se'n parla, però que nosaltres no en parlem, sinó que ho fem possible.
1: Els 111 pisos s'inscriuen dins d'una estratègia global d'habitatge que se suma a d'altres projectes públics i protegits ja en marxa o en preparació al municipi. L'objectiu final, diuen, garantir l'accés a un sostre digne i assequible per poder desenvolupar un projecte de vida a la ciutat. En aquest sentit, Barrera ha agraït la col·laboració institucional amb la Generalitat, tot remarcant que la resposta a l'emergència habitacional només pot venir de la cooperació entre administracions i del compromís ferm amb l'interès general. Municipal. Joan Barrera, que també ha explicat que a poc s'aniran donant les instruccions per poder accedir a aquests pisos, a aquests 111 pisos de lloguer assequible a la nostra ciutat.
3: Celebrar aquesta decisió i ara doncs, seguir treballant ara amb l'empresa que ha guanyat aquest concurs per fer-ho realitat, com deia. A partir d'aquí doncs, ja s'anunciarà també públicament tot el tema de les inscripcions quan toqui, perquè al final, doncs, com hi ha aquesta manca, doncs, hi ha aquesta també necessitat d'informació. Ja anirem anunciant per mitjans de l'Ajuntament i també per Ràdio Seu tot com va i les inscripcions quan s'han de fer. Per tant, doncs, ara seguir treballant i seguir remant.
1: La promoció d'habitatge de lloguer social licitada s'emmarca en un concurs pioner a escala de país basat en la fórmula de dret de superfície o concessió per un període de 75 anys. Mitjançant aquest model es combina la iniciativa pública, l'Ajuntament i la Generalitat aporten el sòl i fixen les condicions amb la capacitat operativa del sector privat, en aquest cas l'Andetic, que s'encarregarà de la construcció i la gestió dels immobles sota criteris estrictes de qualitat, preu i servei públic. Del total de 111 habitatges, un 30% estaran reservats específicament per als joves.
0: Les notícies de la Seu.
1: El setup de la Seu d'Urgell ha acollit aquest dimecres a la tarda una sessió informativa sobre els ajuts líder. És una línia de subvencions destinada a impulsar la diversificació econòmica de les zones rurals, a afavorir la creació d'ocupació i contribuir a dinamitzar l'economia local. La dotació que el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació destina per aquest 2026 al Consorci a l'Urgell-Cerdanya, encarregat de gestionar les subvencions en ambdues comarques, és de més de 500.000 euros, la mateixa quantitat que en la convocatòria de l'any passat. A la reunió a la qual van assistir una desena de persones, es va explicar que les sol·licituds d'ajut es poden presentar fins al 30 de setembre. En parle dels ajuts, Mireia Font, la responsable del Consorci a l'Urgell-Cerdanya.
4: A veure, aquests ajuts bàsicament és per, com sempre, és per a empreses de l'Alt Urgell i la Cerdanya, en aquest cas, empreses noves o empreses que ja existeixen i que fan inversió nova, i com que volen fer inversió nova, doncs poden acollir-se aquests ajuts. El termini d'aquesta convocatòria és el 30 de setembre, és a dir, ha sortit amb molt marge aquesta vegada, tot i que hi ha l'agost pel mig, però ha sortit amb marge, i jo crec que el que destacaria és això, és que cada any, quan s'acaba el termini, ens sorprenem gratament de la quantitat d'empreses que tenim que volen fer inversió aquí, perquè a vegades pensem allò de dir aquí ningú fa res, aquí no hi ha molta empresa, però clar, a l'hora de la veritat, quan tanques una convocatòria, te n'adones de la quantitat de persones disposades a invertir a la Lluçà i la Cerdanya, i això és gratificant. Normalment cada any es falten diners.
1: Les subvencions s'adrecen a persones físiques o jurídiques de naturalesa privada, així com entitats i administracions públiques. En el cas de persones i empreses privades, la subvenció pot arribar a cobrir fins al 40% de les despeses elegibles per a inversions a partir de 12.000 euros sense IVA. Pel que fa a entitats públiques, la inversió mínima subvencionable és de 40.000 euros i la dotació pot arribar fins al 80% de la despesa elegible.
4: Pot entrar gairebé de tot, una inversió mínima de 12.000 euros, això sí, però pot entrar gairebé tot. És cert que fa uns anys entrava, per exemple, molt turisme rural i ara no entra, és a dir, sí que entren, per exemple, millores, però les noves cases de turisme rural, doncs ja no n'hi ha, cosa que també està bé, no?, perquè potser ja hi havia un punt de saturació. I ens entren, doncs, també bastantes empreses del sector industrial. Entren bastant. I hotels, doncs, van entrant. Però sector industrial i agroalimentari sempre en tenim d'aquestes dues. I, bueno, la tipologia acostuma a ser això, industrial, agroalimentari, i tema turístic també entra, perquè entra de tot. No sé, per exemple, en tenim una obertura d'una òptica, per exemple, en aquest cas a Puigcerdà. Tenim, per exemple, hem tingut doncs, obertures d'algun bar-restaurant a la Seu. Hem tingut també millores amb empreses d'Oliana. Això estic parlant de l'última, aquesta ja veurem què entra, però és com molt variat. Un laboratori de pròtesis dentals a Oliana. És a dir, una empresa del sector agroalimentari que fa millores. És a dir, hi ha una tipologia molt variada.
1: Els projectes que es presentin seran valorats per un equip tècnic que aplicarà diversos criteris com ara la creació i el manteniment d'ocupació, la innovació, la sostenibilitat ambiental, l'adaptació al canvi climàtic, el relleu generacional, l'emprenedoria femenina i també la contribució al desenvolupament del territori. Per optar al finançament líder, les inversions no es poden haver començat abans de la visita d'inici, els projectes han de demostrar viabilitat tècnica i econòmica i l'activitat que rebi l'ajut s'ha de mantenir durant un mínim de 5 anys després d'haver cobrat aquest ajut.
4: És el pressupost que té el Consorci, uns 511.000 euros, i s'han adjudicat tot empreses i ens han quedat gent fora i ara estem pendents perquè el Departament d'Agricultura el que fa és reassignar. Cada vegada quan tanque, si a un grup líder li sobren diners, per entendre, per explicar-ho fàcil, ho trasllada als grups que ens falten diners. No? I en aquest cas del CAU, que és un dels que aquesta convocatòria ens ha faltat bastants diners i esperem que pugui reassignar i repescar-ne uns quants.
1: Aquest ajut, doncs, aquests mig milió d'euros en aquesta nova convocatòria, en la convocatòria anterior es comptava amb la mateixa partida econòmica. I el Consorci Galà-Urgell-Cerdanya, que recorda que ofereix assessorament personalitzat tant en la preparació dels projectes com en la tramitació de les sol·licituds.
4: Tant a la Seu com a Puigcerdà, a la Seu estem a les Monges, al CETAP, i a Puigcerdà estem al Consell Comarcal, doncs podeu venir perquè sempre algú de l'equip pot ajudar per assessorar-vos, per explicar causa. Jo també us aconsello que en cas de dubte o ens feu un mail o vingueu, perquè a vegades hem trobat alguns casos que presenten coses que no entren, no són elegibles, no? Llavors a vegades doncs, és més que res per estalviar feina també a les mateixes persones, no? O als que sí que són elegibles que vagin més orientats amb una mica el que han de fer. La sol·licitud és telemàtica, és a través d'un aplicatiu de la Generalitat, però clar, els grups estem al territori una mica per ajudar.
1: El que és la informació es pot consultar a la pàgina web del Consorci Gala Urgell-Cerdanya, cauc.cat, al perfil d'Instagram, lídercauc, i també escrivint a cauc@cauc.cat. A més, es pot trucar al telèfon 973 35 57 98 pel que fa a l'Alt Urgell. I el músic i docent alt urgellenc Enric Riu ofereix per primer cop un concert a la Seu d'Urgell per presentar-hi una composició musical pròpia. Es tracta del muntatge Pedres Mortes, que posarà en escena acompanyat del grup Morfosis Duo i de les fotografies fetes per a l'ocasió per part d'Albert Galindo, tècnic de cultura de l'Ajuntament urgellenc. L'actuació es podrà veure aquest dijous a la nit a les 10 al pati de la Biblioteca Sant Agustí. L'entrada és gratuïta. Pedres Mortes forma part de les obres de música experimental que Enric Riu ha creat al llarg dels darrers anys. Ell mateix ha explicat en una entrevista a Ràdio Seu que després de molts anys centrat en la música clàssica va entrar en força en contacte amb aquest gènere durant l'etapa en què va viure a l'Amèrica del Nord i des de llavors ha impulsat creacions musicals en aquesta línia. La interpretació musical anirà a càrrec de Joan Martí Frasquier, saxo baríton, i Joan Bagés, a l'electrònica, que conformen Morfosis Duo, mentre que l'autor s'encarregarà de la part d'il·luminació. Pedres Mortes, un sentit amb un significat determinat.
5: Però va més enllà, perquè parla sobretot, molt bé, parla entre cometes, de les conseqüències del despoblament, que és que en aquesta comarca doncs, és un fet sagnant, no? Vull dir, és del Pirineu probablement aquí és on més despoblament tenim i el que passa, ara mateix tenim els incendis, que els incendis són conseqüència del despoblament en bona part. Vull dir, abans, ara s'estan cremant moltes zones que abans segurament eren camps cultivats. Eren estat encara camps cultivats, no s'haurien cremat. I la vegetació, la mala gestió o nula gestió forestal, tot això porta incendis, però després tot el que mor amb els pobles que es deshabiten, no? Vull dir, el patrimoni arquitectònic, el cultural, el popular, tot això mor. Vull dir, hi ha moltes coses que ja no es recuperen. Doncs és una reflexió al voltant d'això.
1: Pedres Mortes té aquest significat, aquesta reflexió interna. Es va estrenar fa un any en una zona ben propera a l'Urgell afectada per aquesta problemàtica al municipi Pallarès de Soriguera, en el marc del Festival Terra Roja al poble de Vilamur. El nom fa referència a la manera com simbòlicament les pedres que han conformat les cases o els carrers d'un poble es queden sense vida quan en marxen els seus habitants. Una obra que des de llavors ha anat evolucionant.
5: I això em fa molta il·lusió. Molta. Per la qual cosa, doncs, tenim preparada una versió B. Ja saps que aquest tipus d'obres que faig jo, doncs, són molt orgàniques, són molt, vull dir, cada versió que surt és nova, no sona mai igual que la darrera vegada ni cap de les anteriors, perquè té una component de creació al moment molt important, és un factor molt important. I, de totes maneres, com que la fem a la Seu i a tots ens fa, doncs, aquesta coseta bona, doncs l'hem preparat. L'hem preparat molt bé i hi ha molta cosa nova i bé, aviam com anirà.
1: Com dèiem, una interpretació a càrrec de Joan Martí Frasquier i de Joan Pagès amb el que són el Morfosis Duo i amb muntatge multimèdia, per al qual també ha comptat amb la col·laboració Enric Riu de Tito Galindo.
5: Morfosis Duo sí que han vingut a la Seu a explicar coses de lo que ells treballen, perquè es dediquen molt a la música, sobretot experimental, i és un duo que està format per dos Joans, el Joan Pagès a l'electrònica, que també és compositor, i després el Joan Martí Frasquier, que és saxo baríton. El duo és aquest. Després hi ha la component de visuals, perquè és un interdisciplinari amb visuals i so, que són 7 fotografies de l'Albert Galindo i que no és una estrena, però també es veuran manipulades d'una altra manera. El que les manipula sóc jo. Jo surto a l'escenari amb aquesta obra. No és habitual, ja ho sé, però sí, aquí tinc paper, perquè a partir de les fotografies i del que passa en viu amb les fotografies, l'obra es va movent i es va generant.
1: Tot i que es va inspirar en el despoblament, l'autor explica que cada espectador en pot fer la interpretació que vulgui d'acord amb les emocions que li transmeti aquesta música.
5: Significa, et donaré la resposta de la resposta tècnica, la filosòfica. Significar significarà el que tu vulguis entendre. No és una música, i jo sempre m'he negat, inclús quan em dedicava senzillament al món de la música nova, de la contemporània, jo donava les obres i no volia dir res de cap manera, vull dir, no sóc en absolut descriptiu. Gens. Vaig al cor, a la persona, no? Llavors, el que tu sentis, benvingut.
1: Enric Riu, nascut l'any 1968 i establert des de fa anys a l'Alt Urgell, és llicenciat en composició per la Universitat de Viena, doctor en musicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctorant en sociologia per la Universitat d'Alacant. Entre d'altres, ha treballat per a institucions com el Gran Teatre del Liceu, el Conservatori Professional de Música de Vilaseca i l'Institut Andorrà de Música i Dansa d'Andorra la Vella. Paral·lelament, Riu és actualment un dels col·laboradors més veterans de Ràdio Seu, on dirigeix i presenta el programa de música clàssica El Galliner. El concert d'aquest dijous, avui a la nit, recordem-ho, a les 10, al pati de la Biblioteca Sant Agustí, compta amb la col·laboració de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de la Seu, la Diputació de Lleida i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. I no deixem la música, perquè l'Escola Folk del Pirineu organitza aquest cap de setmana un taller i un concert dedicats a la música de Cap Verd, a càrrec de Tote Sabelinha. L'autor i compositor capverdià és aquesta setmana a l'Alt Urgell, on oferirà aquestes dues activitats per divulgar la tradició musical del seu país. Per començar, Sabelinha concreta amb un concert gratuït i obert a tothom la seva presència demà al vespre a les 7 al Parc d'Arsèguel, espai on habitualment se celebra la trobada amb els acordionistes del Pirineu. Estarà acompanyat a l'escenari pel músic català Marc Figuerola. Tote Sabelinha explica com va contactar amb Arsèguel.
6: Estoy aquí ahora por conocimiento de mi amigo, que nos conocemos ahí en mi tierra, en Cabo Verde, en el pueblo, pues conocemos la vila, pues que si habla español, yo también hablo español un poco, a ver qué, hablamos un poco, tuvimos con nosotros a tomar una cerveza, grelear, ¿cómo se dice grelia? Estuvieron con nosotros más de una hora así, entonces lo invité que en mi pueblo hay fiesta el otro día, si él quería venir, que no había problema, que... Y por eso que estoy aquí, por causa del conocimiento de música. Él no sabía ni si él tocaba. Él también no sabía, sabía que yo tocaba porque me vio tocar. Pero no sabía si él tocaba, estaba ahí mirando. Entonces fue una coincidencia que tornamos amigos. Yo le leí en mi teléfono, mi WhatsApp, y él escribimos ya, hablamos. Me preguntó si yo quería venir aquí. Sì, sì, sì, per me non è un problema. Che era un fantastico, una cosa más per me, perché io non pensavo di venire pure per questo lavoro.
1: Concert divendres, dissabte, una masterclass oberta a totes les persones interessades.
6: Alunos que toca aquí, que estan aprendendo, perquè aprende sempre, hay algo de aprender. Están aprendiendo acordeón y tenemos, parece, contrabajo también y violín. Y guitarra, bajo y contrabajo y yo vengo con el cavaquinho, que para hacer ritmo, que para poder mostrar cómo yo empecé también a tocar. Yo empecé así a ver personas a tocar y yo seguía y hasta que llega el instrumento a mí. Por eso no es fácil aprender, pero tentando se va aprendiendo cada día. Sí, por eso que estoy ya hago mis músicas desde 80, ya hago, escribo música.
1: Zabelinha ha explicat que la música de Cap Verd té influències dels diversos països i cultures que han passat per l'arxipèlag, entre les quals hi ha les de Portugal, Gran Bretanya, França, Espanya i el Brasil, i que, per exemple, també tenen tradició la samba o el merengue, tot i que amb uns ritmes més pausats que a l'Amèrica, concretament a l'Amèrica del Sud.
6: De la música li llevamos estil merengue, estil brasileiro, y ahora nuestra música también tenemos tipo zouk, que es gente de Guadalupe, Martinique, esas músicas con africano. Entonces nosotros la raza viene de África, mezclado con portugués, con español, con francés, inglés. Esta raza está todo mezclado en Cabo Verde. Entonces yo ni sabemos cómo viene ese ritmo de morna. Morna dice que viene de fado, porque los portugueses llevaron un acordeón a Cabo Verde. Então se diz que morre bem de faro, porque tem semelhante. Mas já, cada país que encontra outra pessoa com outra melhoria na cabeça, então se transforma de outra maneira. Temos samba, mas não é igual que Brasil. Brasil tem samba mais rápido, mas assim, no samba tem aquele tempo. Se samba, mas já é diferente. Morna só existe em Cabo Verde.
1: Pel que fa als instruments, tot i que la música tradicional és força diferent, comparteixen amb el Pirineu l'ús de l'acordió i del violí. També hi tenen força presència la guitarra i el cavaquinho, un instrument de quatre cordes semblant a l'ukelele, però que té un cos més gros i un pal més ample. A nivell internacional, el nom més conegut de la música capverdiana ha estat la cantant Cesària Évola, que va adquirir ressò mundial tot donant a conèixer el gènere de la moma, un estil de cançó melancòlic i lírica cantada en crioll vallverdià.
0: Pirineu.
1: La catedral de Santa Maria d'Urgell ha acollit aquest dimarts festivitat patronal de Sant Ot, l'ordenació presbiterial de mossèn Gilbert Bea i mossèn Edinson José Salas, amb la imposició de mans per part del bisbe d'Urgell, Josep Lluís Serrano. Prop de 350 fidels s'hi han aplegat amb la presència de preveres d'arreu de la diòcesi, familiars i dels ordenants religiosos i religioses i representants tants institucions civils encapçalats per l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera. També hi han assistit membres de cossos policials, representants dels grups parroquials i moviments diocesans i laics i laiques. El nomenament serà efectiu a partir de l'1 de setembre vinent. Mossèn Salas esdevindrà vicari de les parròquies de poblacions com Bellvís, el Poal, els Arcs, Térmens, Menàrguens i Vallfogona de Balaguer, a la Noguera. De la seva part, mossèn Bea assumirà diverses parròquies del Pallà Sobirà, concretament a Sort, Enviny, Malmercat, Montardit, Rialp, Altron, Caregue, Llessui, Roní, Saurí, Sorre, Surp, Arcalís, Baén, El Puyal, Estac, Gerri de la Sal, Llagunes, Montcortès, Ol, Peramea, Pujol i Vilamur.
0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
7: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu.
1: La Vall Ferrera tornarà a convertir-se el proper cap de setmana en el punt de trobada de forjadors i forjadores d'arreu del país amb motiu de la celebració de la 14a Fira del Ferro Pirinenc, que tindrà lloc l'11 i 12 de juliol a Linz. L'edició d'enguany posa el focus en el patrimoni cultural immaterial de la UNESCO, coincidint amb els 10 anys del reconeixement de les falles del Pirineu com a patrimoni de la humanitat. La fira vol retre homenatge a aquesta tradició tan vinculada a la Vall Ferrera i alhora posar en valor altres manifestacions culturals que comparteixen aquest reconeixement. En parla l'alcalde de Linz, Manel Pérez.
8: Sí, és el patrimoni UNESCO i també com va lligat a les falles, pues, estem molt contents perquè, diguéssim, les dues coses culturals, bueno, de les dues coses culturals que fem aquí a la Vall Ferrera, diguéssim, podrem lligar falles i podrem lligar fira, no? I jo crec que és un nexe, que és una cosa molt, molt bonica que es pugui produir d'aquesta manera.
1: Durant tot el cap de setmana el públic podrà gaudir de l'espai de forja en viu, on una setantena de forjadors i forjadores treballaran conjuntament en la creació d'una gran escultura col·lectiva inspirada en aquesta temàtica. La peça és fruit per primera vegada d'un concurs de projectes entre professionals del sector, una fira que comptarà també amb la participació de diverses festes i tradicions als territoris catalans, reconegudes, com dèiem, com a patrimoni cultural immaterial per la UNESCO, faran alguna mostra i compartiran les seves experiències, reflexionaran sobre els efectes del reconeixement. La programació inclou demostracions de forja, mercat d'artesania, productes de proximitat, visites guiades al patrimoni siderúrgic de la Vall Ferrera, exposicions, activitats familiars i una programació musical i escènica. A més, l'esdeveniment torna a oferir enguany un espai formatiu vinculat a la forja, en aquesta edició amb un curs liderat per Valentí Martí de Calviel i Rafael Artigas. Precisament de la voluntat que Alins sigui un centre de formació de forja en parla el responsable del Parc Natural del Pirineu i Aran, Marc Garriga.
9: I llavors aquí a Linz, que ja vam fer aquest espai de formació de forja, la idea és anar fent cursos de forja, aprofitar aquest espai per anar fent cursos de forja al llarg de l'any. I que a Linz, a poc a poc, es vagi sentant com un espai per poder formar-se amb cursos complementaris de forja. Sobretot aquells forjadors ja més amateurs, que vulguin ja una excel·lència, pues aprofitar que venen forjadors mestres que en saben molt, pues per fer aquests cursos de forja com el que avui estem fent aquí.
1: Els professionals del RAM treballaran la interpretació individual d'un tirador de porta modernista. Un dels professors, Valentí Martí, com dèiem, diu que hi ha més forjadors que abans.
10: Et diré que cada vegada n'hi ha més, perquè jo recordo els anys 70 del segle passat i els anys 80 que venien gent a casa i periodistes i allò, i tothom ens deia que no n'hi ha de gent que es dediqui a fer forja. De serralleria industrial sí, però de forja quedava molt poca gent. No és que quedéssim nosaltres sols, però evident, no era una cosa que ho sentissis molt sovint. Ara, des de fa uns anys, gràcies doncs a coses com aquesta trobada que es farà aquest cap de setmana aquí a Linz, la que es fa al Pens, la que es fa a Besalú, una sèrie de trobades, la que es va fer a Begues, doncs hi ha hagut com un renaixement, gent que s'ha interessat una altra vegada per aquest món i veus que hi ha gent que hi posa interès i que n'hi ha algun que ja ha muntat el seu talleret i ja comença a fer coses. Vull dir que ara veus, no és que, aviam, tampoc és que n'hi hagi centenars ni milers, però és que abans quasi que no hi havia ningú que s'hi volgués tornar a dedicar. Tothom et deia el mateix. El meu pare era ferrer, però jo he deixat perquè no es guanyava bé la vida.
1: La fira l'organitzen a tres bandes l'associació Boscos de Ferro, l'Ajuntament de Linz i el Parc Natural de l'Alt Pirineu, i enguany torna a formar part d'un projecte de cooperació pirinenca transfronterera, el POCTEFA PIRFER Plus, a partir del qual es permet compartir recursos, experiències i sinergies al voltant del món del ferro i la forja als territoris veïns.
0: Els esports d'aquí.
1: Abans dels esports, dic que la línia de tren de Puigcerdà ha quedat tallada aquest dimecres a bona part del recorregut, concretament des de la capital cerdana fins al Figaró, ja a la comarca del Vallès Oriental. Això inclou la resta d'estacions que hi ha al pas de la Cerdanya, el Ripollès i Osona. L'aturada originada als sistemes de regulació de trànsit ha afectat tot el tram, com dèiem, des de la capital cerdana fins a la Garriga, ja al Vallès. I ara sí, esports. El freeride formarà part per primera vegada del programa dels Jocs Olímpics d'hivern, debutant en la pròxima edició del 2030 als Alps francesos, després que el Comitè Olímpic Internacional hagi donat llum verda a la incorporació de la disciplina. La decisió culmina un llarg procés de consolidació internacional d'aquest esport, el qual en les darreres dues dècades ha experimentat un important creixement tant en l'àmbit competitiu com institucional. En aquest sentit, Ordino Arcalisa celebra l'anunci reivindicant el paper que ha tingut en aquesta evolució. L'estació andorrana va apostar pel freeride l'any 2006 amb la primera edició del Dorado i des del 2015 ha estat una de les seus fixes del Free World Tour, acumulant una desena d'edicions al calendari internacional. El febrer d'aquest any mateix, a més, va organitzar els primers campionats del món de la disciplina sota el paraigües de la FIS.

I parlem de l'agenda del dia a dia de Ràdio Seu. Taller de parkour, Diversity sumant els reptes avui dijous a les 5 de la tarda a la plaça de les Lleteries. Visita teatralitzada Famílies al passat, el tresor del pati de les Monges a la Seu avui també a les 7 a la plaça de les Monges. La nit n'hem parlat ja, concert Pedres Mortes d'Enric Riu amb Morfosis Duo al pati de la Biblioteca Sant Agustí. Avui, recordem-ho, a les 10. I destaquem també festes majors

Vertigen. Diumenge a les 11, missa cantada a l'església de Sant Eloi, a la 1, sardanes amb la cobla Rosaleda a la plaça Pere Serret, i a les 6, concert i ball de tarda amb l'orquestra Rosaleda. Hem parlat també concert de Totes Avelinha, Arsèguel, demà divendres a les 7 al Parc d'Arsèguel. I concert de la formació La Baula a 8:15 aquest divendres també. Demà s'inaugura l'exposició de pintures d'Oriol Garreta a la sala d'exposicions La Cuina. I comença també la Festa Major de Noves de Segre, amb un programa que a les 9 inclou el pregó de Festa Major, 9:45 sopar popular, a 9:45 ball de nit amb Miquel Comella. Dissabte a les 5 hi haurà cucanyes, jocs, berenar popular i remullada, a 9:45 sopar popular de joves, a 11:45 de la nit ball amb Bugat i Tercet, a 4:15 de la matinada continuació de la festa amb DJ Quartelillo, a les 6 coca i xocolata per als més valents. Diumenge a les 12 missa solemne, a la 1 sardanes, a les 6 teatre amb la despedida de Fem Gresca i a les 7 carta de vins amb Mònica Farràs. Cap de setmana amb festa de Sant Cristòfol també. Dissabte, jocs per la canalla al passeig Joan Brudieu, a 11:15 gran rebell a la plaça de les Monges amb la formació banda sonora. Diumenge, a 11:15 missa a la catedral de Santa Maria. A jocs per la canalla al passeig Joan Brudieu durant el matí i a la 1, benedicció i concurs de vehicles engalanats al passeig Joan Brudieu.

encara una festa major més. La festa major de Calbinyà serà el dia 11 amb Cercavila a les 7 i fins a 8:15, ball de nit amb el grup Maipo de la mitjanit a les 3 de la matinada. Pel que fa diumenge, a les 12 missa i a la 1 vermut al local social. La farmàcia de guàrdia a la nostra ciutat, fins a les 8 del vespre, la Marcinyac, al carrer Major número 34, telèfon 973-350120. Canvi de guàrdia amb la Purgimon, al carrer Sant Joan Baptista, la Salle número 52, telèfon 973-35-1307.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: I encara amb la Caló com a protagonista, escoltem l'home del temps de Ràdio Seu, Néstor Gómez, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs continua aquesta calor extrema la que tenim un dia més a Catalunya, sobretot després d'ahir, que va ser un dia tòrrid arreu del país, amb unes màximes de 40 graus que no només es van donar punts de l'interior, sinó també de la mateixa façana costanera i amb rècords, sobretot a l'àrea de Barcelona, àrees del prelitoral. Aquí a la comarca, temperatures altíssimes, tocant la xifra dels 40 graus a Organyà. Temperatures també molt altes aquí a la Seu, a l'entorn dels 39 graus, a l'igual que Oliana. Avui potser afluixarà una mica la calor, no serà tan intensa, però això ni de bon tros vol dir que desapareix, continuarà sent molt intensa. Saltarem dels 39 als 37, és a dir, que de calor en farà i molta. La tendència és que demà perdim més graus i de cara a demà passat encara més. Tot i així, sempre per sobre dels 35, ni de bon tros es normalitza. I tota l'espera de que la situació s'agreugi de valent a inici de la setmana que ve. Cal trobar llocs d'ombra, mantenir-se en un fresc on es pugui, sota aire condicionat, en piscines o també als mateixos rius, perquè realment la situació durant les hores centrals del dia són bastant dures de passar. I les nits, que encara refresca poc, però almenys refresca una miqueta. Pel que fa a l'estat del cel, temps que predominarà assolellat amb aquestes tardes que, sobretot cap al centre i sud de la comarca, pot presentar algun ruixat i alguna tempesta. I esperem que aquestes tempestes vagin acompanyades d'aigua, perquè és probable que fins i tot n'apareguessin de seques, i aquestes sí que són perilloses davant la possibilitat de formar algun incendi.

0: aquí està la previsió meteorològica. Molta prudència i refugiar-se també de la calor. Les paraules de Néstor Gómez que posen el punt i final a les notícies de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu. Tornem amb més informació a la tarda, a les 5 del vespre. A les 5 de la tarda i a les 2 ara, Connexió amb Catalunya Ràdio. Bon dia.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Mont-rebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: Ai, no t'havia vist.
2: Què et passa? Fas mala cara.
1: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
2: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
1: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
2: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
1: Què dius?
2: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira.
1: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2, de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. Macambients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: L'onada de calor s'allargarà una setmana més. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Les temperatures donaran una treva de 48 hores demà i dissabte, però tindrem nou impacte de calor fins mitjans de la setmana que ve. És el panorama que ha dibuixat aquest migdia el Meteocat, Joan Bota.
2: El dia que s'ha confirmat la mínima nocturna de 32 graus i mig a Portbou, ahir a la nit els meteoròlegs adverteixen que la calorada va per llarg. Obrint el focus, l'Observatori Europeu Copernicus certifica que el juny passat va ser el mes de juny més càlid registrat mai a l'Europa Occidental, entre altres coses per l'alta temperatura del mar.
0: És gairebé, doncs, obligatori que avancem la previsió del temps.
3: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Jofre Janué, bon dia.
4: Bon dia i bona hora.
0: És una nova onada de calor o és que no sortim de l'actual onada?
4: Bé, el fet d'onada, el concepte d'onada, és la persistència de valors extrems, aquest llindar que indica que tenim valors excepcionals, almenys durant 3 dies. Per tant, vam tenir una primera onada, que molta gent no va notar que marxés, però, de fet, vam tenir un període de temps a poc en què les temperatures, tot i ser molt altes, van quedar una mica per sota d'aquest llindar, i a partir d'aquest dilluns hem tornat a superar aquest llindar, amb escreix. De fet, ahir, amb aquest pic que ha sigut el més important de la onada, d'aquesta segona onada, i, de fet, del que portem d'any, i no acabem de marxar d'aquests llindars, és a dir, disminueixen, hi haurà menys estacions que hi arribin entre demà i demà passat, però hi estem molt a prop i fins i tot hi ha alguns que continuaran marcant temperatures per sobre d'aquests llindars. Per això no donem per acabada l'onada de calor, perquè de manera general, doncs potser les temperatures no arribin a aquests llindars, però encara de manera local hi haurà zones on es mantindran. Per aquesta raó enllaçarem amb el nou augment de les temperatures i amb un increment un altre cop de valors extrems aquests llindars que superen a partir de diumenge i la setmana que ve, i per tant parlem d'una onada de calor, aquesta segona, que durarà més d'una setmana, amb un primer pic que vam tenir ahir amb aquest valor màxim de 44 graus a Vinebre, i amb aquesta matinada roent persistent amb més de 30-36 hores de temperatures per sobre dels 30 graus en alguns sectors de l'Empordà com és Portbou. I bé, sembla que la setmana que ve, entre sobretot dimarts i dimecres, ara com ara en mapes d'avui, podríem tenir un pic amb característiques similars.
0: Bé, doncs, derivat de tot plegat, gràcies, Jofre, els bombers continuen en alerta màxima. Avui el risc d'incendis és extrem en 219 municipis de 24 comarques diferents, una xifra molt similar a la que teníem ahir.
2: El Departament d'Interior prohibeix els campaments d'estiu en espais naturals. Tots els incendis que han començat les últimes hores estan estabilitzats, però les pròximes hores tornaran a ser crítiques.
0: I n'haurem d'estar pendents, doncs, una altra vegada. Tot això el dia en què un baròmetre del CEU pronostica una nova victòria del PSC si es fessin ara unes eleccions al Parlament de Catalunya, amb Esquerra i Aliança Catalana disputant-se la segona posició. Barcelona, Pilar García.
5: Hola, bon dia. Sí, perquè Esquerra obtindria entre 24 i 26 escons, en guanyaria 4 o 6, principalment del PSC, i Aliança entre 23 i 25, procedents, en aquest cas, de Junts i de Vox. Això en un baròmetre que torna a situar l'habitatge com la primera preocupació dels ciutadans, i on el no a la independència torna a superar el 50% i el sí puja 6 punts.
0: I a la crònica internacional, nous bombardejos nord-americans contra l'Iran aquest migdia després d'una segona nit d'atacs creuats, l'endemà que Donald Trump donés per acabat l'alto el foc. Washington, Oriol Serra.
6: Els Estats Units han advertit l'Iran que la força dels bombardejos anirà pitjor si es mantenen els atacs contra embarcacions comercials a l'estret d'Hormuz i, per descomptat, contra països aliats al Golf Pèrsic. L'última nit, l'exèrcit nord-americà ja ha bombardejat 90 objectius iranians.
0: I a la cultura, avui ens acomiadem d'una veu molt reconeixible. Ha mort la cantant galesa Bonnie Tyler. It's a nothing but a heartache. Tenia 75 anys i feia un mes que estava hospitalitzada a Portugal, que és on vivia. Tyler es va popularitzar a finals dels anys 70 i a principis dels 80 gràcies a la personalitat de la seva veu i a èxits com aquest que sentim, It's a Heartbreak, que sentiu de fons. Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
7: Bon dia.
0: El Barça avança per fitxar un davanter que no és Julián Álvarez.
7: El club té un principi d'acord amb Karim Adeyemi, extrem del Borussia Dortmund. Ara han de tancar el traspàs al Barça i el club alemany. Aquest fitxatge, però, no descarta la incorporació, possible incorporació de Julián Álvarez. El Mundial de Futbol, primer partit avui de quarts de final entre França i Marroc a les 10 de la nit. Qui passi ronda s'enfrontarà al guanyador de l'Espanya-Bèlgica, que juga demà. Sentirem al Catalunya migdia el tècnic del Barça femení, Pere Romeu, Bernabéu, després de firmar la renovació, ha aprofitat per demanar fitxatges, i el Tour de França avui, sisena etapa amb l'ascens del Tourmalet.
0: Doncs avui només ens falta el trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. A aquesta hora diversos punts amb retencions. A l'AP7 en sentit Tarragona per un accident a Gelida, ja retirat. A la B20 a Santa Coloma, a direcció al Nus de la Trinitat, derivat d'un vehicle avariat que ha tallat un carril al Nus de la Trinitat. I a la Ronda Litoral a Sant Adrià, direcció Trinitat. Atenció també perquè l'AP2 està tallada entre Vila-rodona i Banyeres del Penedès en sentit Barcelona per la retirada d'un vehicle. Es fan desviaments per la sortida 11 cap a la carretera C-51.
0: Gràcies, Clàudia. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Les 2:06. Com us dèiem, l'onada de calor s'allargarà fins a mitjans de la setmana que ve i diumenge repunta després d'una petita treva que tindrem demà i dissabte. Els termòmetres no reculen i la llista de municipis que estan per sobre dels 40 graus s'ha disparat. Protecció Civil apunta que es mantindran probablement totes les restriccions actuals de cara al cap de setmana davant d'un risc d'incendis simultanis que no afluixa. De fet, hi ha més de 223 municipis de 24 comarques diferents que tenen perill extrem per focs i 9 espais naturals tenen restriccions d'accés. Anem al Departament d'Interior. Cristian Roldán, bon dia.
9: Bon dia, Òscar. Doncs sí, les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya apunten que demà començarà un lleuger respir de 2 dies on les temperatures es relaxarien lleument, però no hem de baixar la guàrdia perquè a partir de diumenge la onada de calor revifa i els termòmetres tornaran a pujar amb valors que rondaran els 40 graus a bona part del país i no baixaran fins ben entrada la setmana vinent. Santi Segalà és el cap de l'àrea de predicció del Meteocat.
10: Els mapes ens indiquen que a partir de diumenge de nou tornarà a apuntar aquesta onada de calor i com a mínim durarà de nou fins dimecres o dijous de la setmana vinent, amb valors que esperem que siguin semblants, comparables als que hem patit aquests 3 darrers dies.
9: Davant d'aquesta onada de calor extremadament llarga, des de Protecció Civil mantenen 223 municipis en risc màxim d'incendi, és a dir, amb el nivell 4 del pla alfa activat. D'aquesta manera es restringeix l'accés als espais forestals d'aquestes localitats i també se suspenen les activitats que s'hi desenvolupen. També queden prohibides les obres i treballs que puguin generar espurnes, com ara la sega de cunetes o determinades feines en maquinària, a la xarxa viària i en zones forestals, i també l'ús de material pirotècnic. A més, Interior també ha decretat que no es podrà acampar o fer campaments d'estiu en espais naturals on estigui vigent aquest nivell 4 del Pla Alfa. Imma Soler, subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, justifica aquestes mesures.
11: Estem passant una temporada llarga de calor persistent i tot això doncs, cap al nostre cos doncs ens fa anar malament, no ens deixa descansar tan bé. Jo crec que són mesures més, en general, de seny.
9: També s'ha tancat l'accés a 9 parcs naturals. Els dos últims en sumar-se a aquesta llista han estat el de Montmell, Marmellà, l'Alt Camp i el de Montsant, al Priorat.
0: Doncs justament l'últim butlletí del Centre Europeu de Previsions Meteorològiques, Copernicus, que s'ha publicat avui, indica que aquest mes de juny ha estat el juny més calorós a l'Europa Occidental que s'ha registrat mai. Concretament, 3 graus més que la mitjana habitual entre el 1991 i el 2020, Mònica Mas.
7: També ha estat el segon juny més càlid a tot el món. Segons Copernicus, a Europa s'han batut rècords de temperatures a causa de l'escalfament de l'aigua del mar, que també ha registrat temperatures mai vistes. Això s'ha traduït en una onada de calor tot el Mediterrani i la costa atlàntica durant la segona quinzena de juny, una onada que ja anava precedida d'un primer episodi de calor intensa al mes de maig. Les altes temperatures, tant a terra com al mar, tenen, entre moltes conseqüències, l'aparició de fenòmens meteorològics extrems com el Niño i aquest panorama. També cal afegir-hi la sequera generalitzada al continent europeu, que agreuja el perill de focs forestals, sobretot a la península Ibèrica i al sud de França.
0: Doncs aquestes altes temperatures tenen conseqüències. Per exemple, el risc extrem d'incendi forestal a bona part del territori i l'activació del nivell màxim del Pla Alfa també ha obligat les entitats del lleure educatiu a reformular les seves activitats. Les acampades i les rutes s'han de traslladar a nuclis habitats i sortir dels entorns naturals. I els casals tampoc no poden fer activitats en espais naturals, Sara Canyeter.
12: Sí, des de l'Associació d'Esplais Catalans, Georgina Carmona ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que estan buscant noves ubicacions per a 10 campaments.
13: Tot el esplais que estaven en terrenys de l'acampada, a municipis afectats pel Pla Alfa, per exemple, estan buscant alternatives ara mateix. I en cas que no en trobin, doncs hauran de suspendre les activitats o només alguns dies de començar. Estem parlant d'uns 200 infants en total, comptant també monitora. La cosa està en que trobar alternatives ara mateix no és una tasca gaire fàcil, perquè el nombre de terrenys accessibles és limitat.
12: I Albert Riu, portaveu de la Fundació Pere Tarrés, reconeix que aquesta situació els limitarà les activitats de les colònies que organitzen.
14: Ens limitarà el fet de que, si tenies prevista doncs, fer una descoberta, fer una excursió doncs, al que és l'entorn de la casa de colònies, doncs això es veurà restringit, no? Però és diguéssim, l'única cosa.
12: Des de Fundesplai tenen 4 activitats afectades, un esplai en ruta per la zona de Jar que s'ha traslladat al municipi i 3 campaments. Uns acabaran avui, un dia abans del que estava previst, i els altres 2 es traslladen a instal·lacions de l'entitat.
0: Bé, doncs enmig d'aquesta situació, a aquesta hora els bombers treballen per controlar 6 incendis forestals que des d'ahir estan, això sí, estabilitzats. Són dies de molta feina i s'han donat alguns cops de calor entre els efectius que treballen en temperatures de més de 40 graus. Tot i que no s'han activat tots els efectius disponibles, la simultaneïtat de focs obliga a prioritzar recursos per evitar col·lapsar. Ho ha explicat Oriol Corbella, inspector dels bombers.
15: El que estem fent és avançar en tot el que és estructura organitzativa, intel·ligència, anàlisi i estratègia, i el que ens permet això és no col·lapsar. O sigui, el nostre objectiu inicial és poder, objectiu bàsic, és mantenir la resposta permanentment en el temps, independentment del que succeeixi.
0: I sobre el terreny, una 30 de dotacions dels bombers treballen en l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, on les flames han cremat 100 d'hectàrees. Una 15 de mitjans terrestres també treballen per controlar el foc de Navarcles, al Bages, que ha afectat 50 d'hectàrees. Artés, José Antonio Rodríguez i Montse Poblet.
16: Bon dia. Aquí a Artés és on hi ha la nau industrial que el foc ha cremat i on els bombers continuen treballant encara ara. És una planta de tractament de residus on hi ha plàstic, cartró i metalls amagatzemats i que costarà apagar del tot. L'alcalde d'Artés, Enric Forcada, ens explicava que ahir, quan el vent va girar i el foc va arribar a la planta, varen viure moments molt complicats.
17: El cremar aquesta empresa i haver-hi tant fum negre, els mitjans aeris no podien volar per la zona perquè no hi veien. Va dificultar una mica i potser van ser l'estona de més patiment, perquè just al costat d'aquesta planta hi havia un aparcament d'autocaravanes. Després venia una altra empresa ja que també tenia combustible fòssil.
16: A pocs metres de la nau hi ha la granja de gallines de l'Oriol Comallonga. Van tenir les flames molt a prop, però gràcies a la ràpida intervenció dels ADFs i dels pagesos que van baixar de Cabrianes per llaurar els camps, les van frenar a temps.
18: El foc va començar aquí al pont de Cabrianes a Navarcles, llavors ens va saltar cap a Artés i nosaltres estàvem aquí a la granja, que ho veiem una mica de lluny. De seguida vam confinar les gallines, tancar-les totes cap a dintre, tancar finestres i tot, esperant que no vingués, i de cop i volta va saltar cap aquí i bueno, llavors ens a córrer.
16: El foc va obligar a confinar unes 9.000 persones, entre elles els nens i els monitors, com el Bernat Muñoz, del casal de bàsquet de Cabrianes.
19: Sí, vam haver de tancar tot. Portes, finestres i a dins. A dins vam ficar a berenar una mica, passar l'estona, fins que ens van venir a rescatar, a buscar cotxes de policia.
16: A part de la nau industrial, el foc ha cremat boscos i camps.
0: Tota aquesta situació extrema de risc d'incendis, i a més molt sostinguda en el temps, tensiona encara més la plantilla dels bombers de la Generalitat, que ja abans de l'estiu defensava que els faltaven efectius, Manel Labordà.
2: Els sindicats qualifiquen de sobrehumana la càrrega de feina d'aquests dies, amb tardes com la d'ahir, amb múltiples focus actius. Joan Viesques, coordinador de l'agrupació de bombers de Comissions Obreres, alerta que aquest ritme els afecta la salut.
20: La falta de personal implica que el servei, el sobreforç humà que tenen que fer els companys, perjudica la seva salut i costa més de tirar endavant els serveis.
2: Des de l'UGT també apunten que més enllà del personal falten recursos materials, tot i que a finals d'any preveuen rebre 9.000 equips de protecció nous. El portaveu sindical Antonio del Río assegura que aquesta campanya els agafa amb nombroses mancances materials enmig d'un augment de plantilla.
21: En unes instal·lacions que no estaven preparades, amb una escola que no estava preparada i amb manca de pis i amb manca de recursos.
2: El cos de bombers voluntaris també lamenten les condicions en què estan treballant aquests dies. Miquel Massaguer, president de la Federació de Bombers Voluntaris, denuncia que treballen en vehicles del 2004.
22: No tenen aire condicionat i, sobretot, no tenen un sistema d'autoprotecció del vehicle en cas de tenir un atrapament forestal. Si ens fem mal, no estem coberts. Si demà agafem càncer, no se'ns reconeixerà que ha sigut fent de bomber. I, llavors, tot això demanem
1: que s'hi pugui posar solució.
0: La situació també està portant al límit les agrupacions de defensa forestal. Denuncien que no se'ls reconeix la feina, sobretot per part de la Generalitat. Ramon Torrents és el president del secretariat d'ADFs a Catalunya.
3: Hi ha ajudes molt mitges. Penseu que estem a mitjans de juliol, com aquell qui diu, i les ADFs encara no hem pogut cobrar l'ajut de manteniment, que total és 1 milió d'euros repartit en 320 ADFs, encara no l'hem pogut cobrar. Així ens costa molt, molt afrontar una campanya amb totes les despeses de manteniment dels vehicles i d'equipament, que és molt important.
0: Les ADFs compten, recordem, amb més de 7.800 voluntaris arreu del país. I més efectes de la calor. 39 municipis de la demarcació de Barcelona tenen més risc de mortalitat i de problemes de salut pública durant les onades de calor. És una de les conclusions de l'informe elaborat per l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. L'estudi identifica municipis com l'Hospitalet, Santa Coloma, Manresa o Cardona, on coincideixen l'elevada exposició a la calor amb habitatges vulnerables i menys recursos econòmics. El perfil de les persones que estan més exposades són dones grans, que viuen soles, de renda baixa i d'entorns vulnerables, Toni Fortesa.
4: I per reduir aquestes desigualtats, l'informe planteja actuacions immediates com ampliar la xarxa de refugis climàtics i facilitar l'accés a la refrigeració i d'altres a més llarg termini, com rehabilitar habitatges, incrementar el verd urbà i crear un fons climàtic provincial per concentrar les inversions en els municipis amb més risc. Rubén Martínez, director de l'Àrea d'Urbanisme i Transició Ecològica d'Hidra, recorda que l'aire condicionat és necessari, però no pot ser l'única resposta.
23: Això no és una qüestió que hagi de posar adaptació enfront de mitigació, no es tracta de posar els éssers humans davant del planeta, és de donar confort tèrmic de manera justa i sostenible. I és possible. Aire condicionat, fons renovables, no alimentar illes de calor, és a dir, reverdificar les ciutats, és a dir, hi ha un model per poder fer-ho.
4: L'estudi conclou que avui protegir-se de la calor continua depenent en bona part de la renda. Només 4 de cada 10 llars amb rendes baixes tenen aire condicionat, mentre que entre les de renda alta la xifra puja fins a 7 de cada 10. També alerta que l'accés a tecnologies més eficients i a l'autoconsum continua concentrant-se en els habitatges amb més recursos.
0: Ja sabem que l'onada de calor castiga amb forces alguns treballadors, per exemple, els pagesos o aquells obrers que treballen, per exemple, a les carreteres. Però també afecta els missatgers a domicili. A França, empreses com Uber Eats o Deliveroo no reparteixen paquets al migdia per protegir aquests repartidors. Aquí, les plataformes també han deixat d'oferir el servei, però només en moments molt puntuals per complir el protocol Arnau Maimó.
24: Ara mateix a Catalunya hi ha centenars de missatgers dalt d'una bicicleta repartint paquets, malgrat les temperatures extremes, amb un risc alt de patir un cop de calor. Per evitar-ho, algunes plataformes han optat per tancar l'aplicació, però ho han fet poca estona i a zones molt delimitades. Per exemple, Uber Eats, ahir, durant uns minuts a l'Empordà. Per la secretària nacional de la UGT de Catalunya, Reyes Solaz, és insuficient, ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
25: Protegir-se de la calor no és una opció que l'empresa tria si vol, és un dret. La calor pot matar i, malauradament, ja hem hagut de lamentar víctimes. Demanem contundència a la inspecció de treball, que els protocols no estiguin en un calaix.
24: Són molts els sectors afectats per la calor, també el de la restauració. Les cuines es converteixen en autèntics forns amb temperatures que poden arribar als 40 graus. Jordi Asensio és propietari del restaurant Can Culleres de Barcelona.
26: Nosaltres al final el que tenim és una bona campana, que entre l'aportació i l'extracció és veritat que hi ha un gir de vent que ens ajuda molt, i tirar de recursos com són ventiladors, roba molt còmoda i molta aigua.
24: Aquest estrès tèrmic als treballadors pot provocar marejos, desmais, deshidratació, esgotament o fatiga.
0: Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, a la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquesta onada de calor i els efectes que té en tots nosaltres, però hi ha més notícies avui, per exemple, que el PSC guanyaria unes hipotètiques eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria diputats dels que té actualment. Aliança Catalana faria el sorpasso a Junts per Catalunya i es disputaria, de fet, la segona posició amb una Esquerra Republicana que està a l'alça. Són dades del baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió en què l'habitatge es manté com la principal preocupació dels ciutadans i en què puja el suport a la independència. Anem, però, a PAMS. Pilar García, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Primer de tot, com queda el repartiment d'escons entre els partits?
5: Doncs mira, el PSC tornaria a guanyar i obtindria 36-38 diputats, en perdria entre 4 i 6, els que creix Esquerra, que arribaria als 24-26. Segons el director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, hi ha un transvasament de vot clar.
27: Gairebé totes les transferències del PSC es concentren a Esquerra Republicana.
5: Junts es desplomaria, perdria la meitat dels escons i passaria dels 35 a 16-18. Una caiguda que el situaria en quart lloc per sota d'Aliança Catalana, que podria pujar dels dos d'ara a 23 o 25 escons, lluitant per la segona posició. Aliança també xucla amb força de Vox.
1: No ve només de la caiguda i de la transferència de vots de Junts per Catalunya, sinó que per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
5: La pèrdua de Vox cap a Aliança frenaria el seu creixement, però li permetria empatar amb el PP a 12 o 13 escons. També podrien empatar Comuns i la CUP amb 4 o 5 escons. Per tot plegat, Illa només sumaria amb els socis per la mínima i per la part alta de la forquilla. Més dades d'aquest baròmetre, el 60% dels ciutadans aprova el govern. El líder preferit per presidir la Generalitat és Salvador Illa, al darrere Sílvia Orriols, Gabriel Rufián i després Oriol Junqueras i, en últim lloc, Carles Puigdemont.
1: Avui Esquerra Republicana seria el partit que tindria una alternança més clara respecte a la resta de partits de l'oposició. I això sobretot contrasta amb Junts i amb Carles Puigdemont.
5: I si demà es fessin eleccions al Congrés dels Diputats, a Catalunya les guanyaria el PSC, però perdria entre un i dos diputats. Esquerra creixeria entre 3 i 4 diputats, Vox multiplicaria per 3. Els resultats es convertiria en tercera força.
0: Però a banda de tot aquest ball d'escons, dèiem que l'habitatge és el que més amoïna els ciutadans. És el principal problema per un de cada 3 ciutadans de Catalunya.
5: Sí, això en general, però si mirem per simpatia de partit, pels votants de Vox i Aliança, la principal preocupació és la immigració i pels que voten el PP, la inseguretat. I un altre tema del baròmetre, la independència. El no continua per sobre del 50%, tot i que baixa lleugerament, i el sí puja 6 punts, i ara la voldrien el 45% dels ciutadans.
0: Passant 21 minuts a les dues, fem una pausa, anem a la publicitat i de seguida la informació internacional.
6: Catalunya migdia. Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
7: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
8: Esport i El Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
9: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I sí, després a ca la meva mare, Olà. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
10: Molt bé.
9: Arribarem a tot?
10: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
11: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
27: Cada any, més d'un miler de joves fan 18 anys sense suport familiar. A Punt de Referència els acompanyem cap a la vida adulta, amb persones voluntàries com tu. No cal tenir totes les respostes, només compartir temps i confiança, crear un vincle. Descobreix els nostres programes de mentoria. Un vincle, el principi de moltes coses.
28: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
0: Catalunya migdia. D'aquí a 7 minuts seran 2:15. Els Estats Units i l'Iran s'estan intercanviant atacs per segon dia consecutiu, cosa que dificulta les converses per un acord definitiu que posi fi a la guerra. Washington calcula que ha tocat 170 objectius iranians i ha causat almenys 14 morts. Un projectil hauria impactat el perímetre de l'única central nuclear iraniana que està en funcionament. L'Iran, de la seva banda, ha disparat míssils contra Jordània i els països del Golf contra bases nord-americanes a Bahrain, Qatar i Kuwait, on ha fet un ferit. El règim de Teheran enterra avui el líder suprem assassinat, Ali Khamenei. I Trump segueix enviant amenaces d'endurir l'ofensiva. Washington, Oriol Serra, bon dia.
12: Bon dia. Tot i que s'evita la utilització del concepte de guerra oberta, el cert és que el preacord de pau entre els Estats Units i l'Iran està quedant esmicolat. Washington ni tan sols confirma que es mantinguin les negociacions. El president Donald Trump ha dit les últimes hores que els seus negociadors poden continuar parlant amb els interlocutors iranians si així ho consideren, però alhora ha dedicat tota mena d'insults al règim iranià, titllant-los d'escòria i de malalts mentals. Des de l'Iran han qualificat Trump de criminal. De tornada a Washington, després d'assistir a la cimera de l'OTAN a Turquia, Trump descrivia així la situació actual.
13: Els hem colpejat molt fort. Ja ho he dit, per cada cop que ens donin, els en tornarem 20. Ahir ho van fer, avui s'hi han tornat una mica amb venjança per ahir la nit. Van atacar 3 embarcacions, no 2.
12: Mentre continuen els atacs mutus, tant verbals com militars, també escala el grau d'alerta més enllà de l'estret d'Hormuz. Ahir, els serveis secrets dels Estats Units van reintroduir l'Air Force One anterior perquè el president Trump fes el trajecte entre Ankara i una base militar del Regne Unit i des d'allà reemprengués el vol amb el nou Air Force One obsequi de Qatar fins a Washington. Pel que sembla, el nou aparell no compta amb els mateixos sistemes de detecció de míssils i d'altres funcions de seguretat de l'aparell anterior.
0: Andy Burnham ho té tot de cara per convertir-se en el nou líder del Partit Laborista Britànic i, de fet, del país. A priori, només l'exalcalde de Manchester presentarà la candidatura en el procés de primàries internes que avui comença i d'aquí menys de 2 setmanes podria arribar a Downing Street per substituir Keir Starmer al capdavant del govern britànic. Londres, Quim Olivares, bon dia.
14: Hola, bon dia. Andy Burnham, exalcalde de Manchester i des de fa poc diputat, s'apropa a Downing Street amb l'obertura oficial avui de les nominacions per succeir el primer ministre sortint Keir Starmer com a líder laborista. Burnham és l'únic que ha dit que s'hi presentarà i ja té el suport d'almenys 81 dels 402 diputats laboristes al Parlament. Ahir a la nit, un dels possibles rivals, l'exsecretari d'Estat de les Forces Armades, Al Carnes, va dir que no volia obrir primàries laboristes per no convertir-les en una baralla interna. Sentim-lo en declaracions Sky News.
15: M'ha quedat molt clar que tenir una competició de 3 mesos ara, en aquest moment, probablement no és el millor ús del temps per als laboristes.
14: El 22 de juny, Starmer, pressionat pel seu partit, va anunciar que dimitiria quan s'escollís un nou líder. Al Regne Unit no hi ha eleccions anticipades quan el primer ministre plega, i és el partit al poder qui tria un successor. Si no hi ha cap altre candidat, Burnham serà nomenat oficialment líder del Partit Laborista el 17 de juliol, en una conferència extraordinària, abans de traslladar-se a Downing Street, probablement el 20 de juliol. Per molts diputats laboristes, Burnham, una figura popular i un comunicador molt hàbil, representa la millor oportunitat per plantar cara a l'extrema dreta de Reform UK a les eleccions generals del 2029.
0: I 2 setmanes després dels devastadors terratrèmols de Veneçuela, que han causat prop de 4.000 morts, la presència dels Estats Units en les feines de rescat ha estat més aviat discreta. Washington, que tutela el govern veneçolà des de la captura del seu president Nicolás Maduro, ha renunciat al protagonisme en la gestió de la tragèdia. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
16: Els 2.000 soldats que té desplegats als Estats Units aquí a Veneçuela no s'han fet notar aquests dies. S'han vist avions enlairar-se des de l'aeroport, també navegar fragates davant el port de la Guaira, però el paper dels Estats Units, que va irrompre a Veneçuela amb el segrest de Nicolás Maduro, és volgudament discret. Ho sosté Luis Vicente León, analista polític.
17: Si tu muestras 2.000 efectivos militares, la gente puede percibir que eso es quien lo viene a defender. Ese militar no viene a defenderte a ti. Ese militar viene a defender los intereses americanos, probablemente los intereses económicos. Él no quiere confundir eso en la defensa de tus intereses sociales, políticos o de seguridad ciudadana.
16: Per tant, no volen ser percebuts per la població com un poder polític, tot i que dominen i sotmeten el gabinet de Delcy Rodríguez. Sembla que, amb el terratrèmol, tant Delcy com Maria Corina surten en certa manera guanyant. La primera perquè guanya temps i evita unes eleccions que la desbancarien del poder. La segona perquè és qui millor capitalitzarà en un futur el descontent social per la gestió de la tragèdia.
0: 2 minuts i seran 2 quarts, i a Madrid, Luco demana permís al jutge del cas Leire per buidar el telèfon de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE i expresident de Correus, José Manuel Serrano, investigat en aquesta trama. Segons la Guàrdia Civil, les seves gestions van ser clau per contractar Leire Díez a Correus. I també sospiten que estaria al nucli de les clavegueres del PSOE. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
18: Bon dia. En un nou informe, el jutge Luco diu que tots dos parlaven de manera habitual, tant abans com després del seu pas per Correus. Unes converses que es van produir fins i tot el dia que Pedro Sánchez es va agafar 5 dies de reflexió i va enviar una carta a la ciutadania. I el situa en aquelles mateixes dates en la reunió a la seu del PSOE, on hi era Díez, i on van oferir material com alguns àudios a l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, per frenar investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. Creu la Guàrdia Civil que, de les seves converses, pot estirar el fil per tenir més pistes sobre les comissions que la trama s'enduia a canvi d'adjudicacions a través de la CEPI, però també fins a quin punt Serrano estava implicat en les gestions fetes per Díez i el seu entorn per influir en causes judicials, el que es coneix com les clavegueres del PSOE. El PP es posa les mans al cap i diu que tot l'entorn de Sánchez està empastifat i que li fan de tallafocs. Miguel Tellado.
2: Que és el autèntico capo de tota esta corrupció. Todo es culpa de Sánchez. Nada sería posible sin Pedro Sánchez.
18: La Guàrdia Civil demana també buidar el telèfon de l'exgerent del PSOE, Ana María Fuentes, d'una altra treballadora del partit i d'un exagent de l'UCO, també suposadament implicats a la trama.
0: I Amnistia Internacional alerta que la Fiscalia està entorpint la investigació judicial per aclarir qui va ordenar l'espionatge als telèfons mòbils de diversos dirigents independentistes, Albert Prat.
3: El juliol de 2020, l'aleshores president del Parlament, Roger Torrent, va ser el primer a denunciar que li havien entrat al telèfon a través del programa Pegasus, i 6 anys després, Amnistia Internacional ha sortit a acusar l'Estat de no moure un dit perquè avanci el cas. Virginia Álvarez és membre de l'entitat a favor dels drets humans.
4: Su actuación se está caracterizando por la inacción, la obstrucción y la revictimización.
3: L'entitat reclama a la Fiscalia que sigui proactiva per esbrinar quin paper van tenir els serveis d'intel·ligència de l'Estat i també l'empresa d'Israel que ven el programari en l'espionatge a 65 persones de l'òrbita independentista.
0: Els Mossos d'Esquadra demanen ajuda a la ciutadania per identificar la dona que va aparèixer morta el mes passat al riu Segre, a Lleida. Per intentar saber qui és, se n'ha fet una recreació amb intel·ligència artificial i s'ha difós. Lleida, Noelia Casellas, és una iniciativa poc habitual a la policia.
19: Doncs sí, però en aquest cas s'ha considerat necessari per poder saber què ha passat, perquè s'ha esgotat la via policial habitual, tant nacional com internacional. Ho ha explicat l'inspector Sergi Messalles, cap de la Divisió d'Investigació Criminal a Lleida.
20: El pas que estem donant avui no és un pas habitual, i és un pas doncs, que l'hem meditat molt bé a l'hora de poder fer-ho. I realment és una necessitat que tenim per poder avançar amb aquesta investigació.
19: A la imatge difosa, que és molt fidel, segons ens ha dit la policia, hi veiem una noia morena d'uns 30 anys, vestida amb camisa rosa, malles blaves i sabatilles esportives negres. En un primer moment no es van veure signes de criminalitat al cos, però el resultat de l'autòpsia no és determinant.
20: Presenta una sèrie d'elements que són compatibles doncs, amb certa violència, però hores d'ara encara està per determinar si aquests elements violents doncs, tenen un rerefons o una etiologia criminal.
19: El cos es va trobar el dia 3 de juny sense cap document en una zona urbana del riu Segre a Lleida. No se sap com hi va arribar, la gent que freqüenta la zona no n'ha pogut donar informació i no es descarta cap hipòtesi. Identificar-la, doncs, seria clau per avançar en la investigació.
0: Canvi a la direcció de l'Oficina Tècnica de Rodalies quan encara no fa ni un any que es va crear. És l'organisme que van acordar crear la Generalitat, Renfe i Adif al setembre per coordinar les obres a la xarxa ferroviària amb l'objectiu de reduir les afectacions i concretar els plans de rutes alternatius. Segons ha pogut saber 3Cat Info, Luis Ubalde, que és qui havia estat al capdavant, anirà a dirigir el Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú. La persona més ben posicionada per rellevar-lo és Anna Sánchez, l'actual coordinadora del pla de Rodalies. I a més, ara que passen 2 minuts de 2:45 de la tarda, els constructors carreguen contra el que anomenen sobreregulació en matèria d'habitatge els últims anys, que, segons diuen, no porta enlloc. L'última és l'anomenada proposició de llei sobre les compres especulatives que ahir es va començar a tramitar al Parlament, Laia Ortega.
21: Segons el president de l'Associació de Promotors APSE, Xavier Vilajoana, aquesta norma només contribuirà a entorpir la inversió, desincentivarà l'oferta i agreujarà els problemes d'accés a l'habitatge. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
22: Portem molts exemples i molt temps on es legisla sense tenir en compte les conseqüències que tindrà les lleis que s'aproven, doncs acaba passant factura i, de fet, l'accés a l'habitatge cada vegada va a pitjor.
21: Vilajoana ha recordat, per exemple, com l'obligació de destinar un 30% dels edificis nous o les grans rehabilitacions a pisos socials ha aturat l'activitat a Barcelona i ha pronosticat que l'envelliment del parc que això provoca convertirà la ciutat en una mena d'Havana catalana.
0: Passant 3 minuts de 2:45 de la tarda, fem una pausa i de seguida la cultura.
23: Catalunya migdia.

0: Catalunya migdia. Passant 4 minuts de dos quarts. El català segueix en estat d'emergència, però té futur. Així ho assegura Plataforma per la Llengua en el seu últim informe, presentat avui mateix. L'entitat fa una crida als parlants a no canviar d'idioma i reclama a les administracions un pla de xoc immediat, Montse Mas.
1: L'organització veu alarmant que l'ús del català hagi caigut per sota del 15% a l'àrea metropolitana de Barcelona i que menys del 20% dels parlants el mantingui davant d'un interlocutor castellanoparlant o estranger, una tendència accentuada entre els joves. El president de l'entitat, Òscar Escudé, assegura que la situació del català empitjora, però és reversible, i demana als catalanoparlants que no amaguin la llengua.
2: Fins ara hem pintat un panorama molt negre. No estem per tirar coets ni de lluny, però també cal que quedi clar que no estem en una situació desesperada. No està tot perdut, és reversible, no hem passat cap punt de no retorn. Per tant, als ciutadans és important que siguem votants i consumidors lingüísticament responsables. Catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
1: L'entitat reclama a les administracions un requisit lingüístic estricte a la funció pública, especialment a la sanitat i la judicatura, i passar a les sancions reals als comerços que incompleixin els drets del consumidor. També demana blindar l'escola i collar més a les plataformes de streaming.
0: I ara, avui, diem adeu a una veu molt reconeixible.

0: Ha mort als 75 anys Bonnie Tyler, la rockera britànica de veu esquerdada i potent que va triomfar sobretot als anys 70 i 80. La cantant ha mort en un hospital de Portugal on feia una mica més d'un mes que estava ingressada, Adrià Clotet.
1: La cantant galesa la van operar d'urgència fa més d'un mes a l'hospital de Faro, a Portugal, país on residia, per un intens dolor abdominal. Estava ingressat a la unitat de cures intensives en estat greu després de sortir d'un coma induït i tenir un atac de cor mentre estava hospitalitzada. It's a Heartache va ser un dels seus grans èxits. Tot i així, el seu principal èxit va arribar al 1983 amb tota la Clives of the Heart, que va aconseguir el número 1 als dos costats de l'Atlàntic. Va vendre més de 6 milions de singles d'aquests dos temes. A més, el seu llegat inclou 18 àlbums d'estudi que la van fer optar a guanyar 3 premis Grammy i 3 Brit Awards. Les xarxes s'han omplert de missatges d'agraïment i recorden la seva carrera de més de 5 dècades, marcada per una veu tan única com icònica arran d'una intervenció quirúrgica. Sovint se l'ha comparat amb artistes com Rod Stewart i Kim Carnes.
0: I ara, un llibre. De setembre es publicarà la tercera i última part de Els Faura, una saga escrita per Marc Picó que s'ha convertit en una de les revelacions literàries de l'any. És una novel·la històrica, romàntica, que revisita l'imaginari rural català i que omple un buit, segons l'autora. Una mena de Bridgerton a la catalana, Montse Camps.
2: Sí, situada a l'imaginari poble de Vall del Pi, finals del segle XIX, segueix la saga de tres famílies, especialment Els Faura, ara en hores baixes. És una història de conflictes, poder, intrigues i passions que estan inspirats en clàssics des de Jane Austen a Terra Baixa d'Àngel Guimarà, però la catalana, com explica Marc Picó a Catalunya Ràdio.
3: Vam adonar-nos que no hi havia a Catalunya res que fos una mena de Bridgerton, però nostrat, diguem, amb espardenyes de 7 vetes, no? Barretines i tot això, i vam dir, ostres, per què no? I va ser, bàsicament, va néixer d'aquí. Era un buit que, simplement, doncs, no n'hi havia.
2: Picó, que és neboda neta de Josep Maria Benet i Jornet, reivindica també el català.
3: Una cosa que em diuen molt sovint era que treballar en català tancava portes, i per mi, al final, al contrari, a mi me les ha obert, perquè Els Faura jo crec que no tindria sentit en cap altre idioma que no fos el català.
2: Un llibre que va dirigit al públic juvenil però que ha acabat arribant a tota mena de lectors i s'ha convertit en un èxit que no esperava.
3: Gairebé cada dia rebo missatges per Instagram de lectors que em busquen i m'escriuen per dir-me que els hi ha agradat molt, que l'estan recomanant. Això em fa molt, molt, molt feliç. Jo hi ha dies que encara no ho acabo de processar, no?
2: La saga va arrencar al febrer amb Els Faura entre el seny i el desig i fa un mes va arribar entre el foc i les brases. Els Faura, entre el secret i la culpa, tancarà la trilogia el 3 de setembre.
0: I ara, una última cosa abans dels esports. Perquè el Gran Teatre del Liceu tanca avui la temporada operística amb Falstaff, l'última òpera de Verdi. Feia 15 anys que Sir John Falstaff, aquest cavaller envellit i arruïnat que intenta seduir dues dames benestants de Windsor per aconseguir diners, no treia el cap a l'escenari del Liceu, Marc Garriga.
4: La comèdia agradolça que Verdi va escriure amb gairebé 80 anys arriba

0: amb la prestigiosa versió de Laurent Pelli i compta amb un cartell liderat per dos baixos barítons de luxe, els italians Ambrogio Maestri i Luca Salsi, que s'alternaran en el paper protagonista. A més, aquest muntatge servirà perquè Josep Pons s'acomiadi com a director musical del Liceu després de 15 anys al capdavant de l'Orquestra Simfònica del Coliseu de la Rambla.
1: Si algú em demana sentiment de tristesa, no el tinc en absolut. Soc molt conscient que nosaltres tenim una data de caducitat i penso que és intel·ligent saber-la llegir abans de que caduquis, no? També em fa molt de goig acabar en un moment en què la relació és molt bona. Ho ha estat sempre, però que segueix a ser molt bona. Per tant, ho deixem en un punt àlgid.
0: D'aquest Falstaff se'n faran 8 funcions entre avui i el 19 de juliol.
2: Catalunya migdia.
3: 20 minuts per arribar a les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Amb un futur fitxatge del Barça i amb el Mundial de Futbol.
4: Que avui hi ha el gran primer gran partit de quarts de final. A les 10 de la nit, França-Marroc.

0: I de seguida parlarem del Mundial i d'aquest partit, però, com dèiem, el Barça treballa pel fitxatge d'un davanter. Hansi Flick volia l'extrem del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, i Deco ha treballat per portar-lo, Marcos García.
1: Informació avançada pels companys de Gigantes i que podem confirmar. El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem esquerrà del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, pel seu traspàs. El jugador ja ho ha comunicat al club. El club alemany li ha dit que no vol renovar, que vol marxar al Barça. El club blaugrana expliquen que ha estat una petició de Hansi Flick. L'acord és amb Adeyemi, amb el jugador, però el Borussia ja ho sap. Ara Barça i Borussia han d'acabar de tancar les condicions del traspàs. El Barça hauria fet una primera oferta a la baixa, al voltant dels 20 milions d'euros, segons informen mitjans alemanys, una quantitat que seria inferior al que demana hores d'ara el Borussia, que serien uns 40 milions d'euros.
0: I per afrontar operacions com la d'Adeyemi o altres moviments d'aquest mercat d'estiu, el Barça ha demanat un crèdit de 210 milions d'euros.
1: Sí, són diners a compte. Un avançament dels drets de televisió del proper curs d'aquests propers anys per tenir tresoreria per als fitxatges. D'aquests 210 milions, el primer cobrament es rebria ara, al juliol, i el segon al novembre. L'informe de Morningstar, que és una empresa de rating econòmic, estima un desviament del pressupost de les obres de 300 milions d'euros, les obres del Camp Nou. Però, per tot això, la valoració econòmica que fa del Barça aquesta empresa passa del nivell més alt, que estava establert fins ara, positiu, a un nivell per sota, és a dir, nivell estable.
0: Doncs Karim Adeyemi, a punt de convertir-se en jugador del Barça, s'espera des del club que faci l'estaix d'Anglaterra. Això voldria dir que hauria de tancar-se els pròxims dies, les pròximes setmanes. I el Mundial, avui comencen els quarts de final, a les 10 del vespre, França-Marroc.

0: S'enfronten la millor selecció del món segons el rànquing FIFA i una de les grans favorites al títol, França contra el Marroc, sisè millor equip, segons també la FIFA, i que els vuitens va escombrar el Canadà. Roger Bosà.
1: Sí, és potser el partit més atractiu a priori d'aquests quarts de final, en el que també és la repetició de la semifinal de l'últim Mundial, del Mundial de Qatar, en què França va guanyar per 2-0. Quatre anys més tard, França arriba per molts com la gran favorita, i el Marroc, per què no, aspira a arribar a la final després de deixar de ser una revelació, una selecció que juga sense complexos i que, recordem-ho, va eliminar els Països Baixos. Per avui, França té el dubte de Tchouaméni, que arriba molt just a aquest partit. El lloc del migcampista del Real Madrid l'ocuparia Manu Koné, i a la banda esquerra veurem si es manté Barcola o juga Désiré Doué, això a la banda que defensarà un conegut per tots dos, que és Achraf Hakimi. Lidera aquesta selecció francesa Kylian Mbappé, una de les estrelles d'aquest Mundial, que ha fet 7 gols, ara mateix un menys que Leo Messi, i així veu Didier Deschamps, el seleccionador francès, el seu millor jugador, i també aquest partit contra el Marroc.
2: Kylian està bé a nivell mental, ha passat algo, no quiero volver atrás. Es un chico muy fuerte mentalmente, físicamente, está concentrado con el partido y va a ser, sí, muy duro.
1: I el Marroc té una baixa important, que és la del seu golejador, el català Ismael Saibari, que es va lesionar contra el Canadà. No ha arribat a temps i, per tant, no podrà jugar. Haurà de jugar al seu lloc Raimi, i sí que hi serà i arriba en plena forma el jugador del Girona, Ounahi, que ve de fer 2 gols contra el Canadà. També serà Brahim, el jugador del Madrid, que, tot i el favoritisme de França, reivindica el paper d'aquesta selecció marroquina.
3: Una de las favoritas, pero si estamos aquí es porque nosotros podemos competir y también somos uno de ellas. Queremos darlo todo, queremos dar la mejor versión de nosotros, y estoy seguro y confío mucho en el equipo de que será así, y bueno, como digo, confianza plena en todos los compañeros.
1: El partit a Boston, a partir de les 10 de la nit, recordem que el guanyador jugarà a semifinals contra qui guanyi de l'Espanya-Bèlgica.
0: Doncs aquest partit es jugarà a Boston, com deia l'Arbusa, als Estats Units, però a més de 5.000 quilòmetres de distància, a París, hi haurà alerta màxima pels possibles incidents, tant si guanya França com si perd l'eliminatòria amb el Marroc. Montserrat.
4: Les autoritats franceses han declarat el partit d'alt risc, tot i que no es juga al país. No hi ha una xifra exacta d'agents de policia mobilitzats per a França-Marroc, però s'espera que uns 10.000 policies podrien vigilar la capital francesa, més de 20.000 a tot l'estat. Els mitjans francesos es fan ressò avui de les mesures de seguretat.
5: Les autorités identifient différents types de risques en se basant sur plusieurs précédents. Samedi dernier, par exemple, qualification...
4: Els precedents que recorden són les semifinals de l'anterior Mundial el 2022 entre França i el Marroc, que van acabar amb 266 detencions a tot França, 167 a París. I és com França-Marroc és com un clàssic del futbol francès. La comunitat marroquina és una de les més importants al país, amb 2,2 milions a tot França i 300.000 habitants a l'àrea de París. I quines mesures extra de seguretat s'establiran avui? El tancament d'estacions en diverses línies de metro de París, les més pròximes als Camps Elisis. Molts comerços blindaran les seves portes per evitar els pillatges. Hi haurà vols de drons de seguretat per París per detectar ràpidament les zones amb aldarulls, i es prohibeix fer servir material pirotècnic i focs artificials.
0: El primer partit de quarts, França-Marroc, i demà Espanya-Bèlgica. I a la selecció espanyola hem sentit a les últimes hores protagonistes Dani Olmo i també Unai Simón al tot costa.
1: Sí, comencem per Dani Olmo, jugador imprescindible ara mateix per Luis de la Fuente, titular indiscutible. Olmo s'ha guanyat un lloc a l'11, i ell diu que això ja està acostumat a fer-ho, a demostrar sempre el que val, però també des de l'autoexigència.
6: Siempre mi vida o mi carrera deportiva siempre he tenido que ir demostrando constantemente lo que soy, pero no es ningún problema. O sea, yo también pongo esa exigencia conmigo mismo, y si alguien o hay alguna duda en algún momento, pues demostrarlo una vez más, y como he hecho siempre, y ahora pues contento también de estar ayudando al equipo dentro del campo también.
1: I, com deies, va passar pel tot costa un altre jugador important d'aquesta selecció espanyola. És el porter Unai Simón, l'imbatut. Unai Simón, que ha batut tots els rècords d'imbatibilitat i que parla així de bé de Pau Cubarsí, un dels pilars d'aquesta estructura defensiva.
7: A dia d'avui no me sorprende, porque ya he coincidido con él, pero sí que de las primeras veces, y cuando me paro a pensar que es un chaval de 19 años, porque sí que verá que Lamin también tiene 18 años, es joven, pero creo que la demarcación de defensa, esa posición, creo que es mucho más, hay que tener más madurez, hay que tener más veteranía, más experiencia, y Pau con sus 19 años lo está haciendo a las mil maravillas.
1: Està previst que demà De La Fuente repeteixi 11 contra Bèlgica en aquest partit de quarts de final. Per tant, amb els 4 del Barça que han estat titulars en els últims dos partits, amb Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamine Yamal.
0: I a Catalunya Ràdio ja sabeu més informació del Mundial. A partir de les 7 de la tarda al Tot Costa i també a partir de les 11 de la nit amb el Club de la Mitjanit. I ara obrim la carpeta de l'Espanyol, que ha aprofitat la presentació del tercer fitxatge de l'equip masculí per fer balanç del mercat. Ho ha fet en Monchi, el director esportiu. Què ha explicat Sergi Andreu sobre la planificació de la plantilla?
8: Doncs mira, d'entrada ha explicat que ni l'amoïna ni considera prioritària una venda important per avançar en l'arribada de reforços. Ha explicat que la prioritat ara mateix és la incorporació d'un central, i en això es treballa. Pel que fa a les sortides, ha desmentit categòricament que hagin existit ofertes per Omar El Hilali, com s'ha parlat en alguns mitjans. Tot això ha arribat després de la presentació del tercer fitxatge del migcentre brasiler de 20 anys, propietat del PSG, Gabriel Moscardo, que ha jugat aquesta última temporada al Braga portuguès. Un jugador versàtil, amb bones capacitats físiques i tècniques, que juga de migcentre, però com ha explicat, pot adaptar-se a qualsevol posició del mig del camp.
9: Me defino como jugador, un jugador con muchas calidades técnicas, la voluntad de querer ayudar al equipo todo momento, correr por 90 minutos, pelear por todos los minutos, hacer de todo por el equipo, dar la victoria.
8: Un jugador amb personalitat malgrat la seva joventut, un jugador que vol ser titular des del primer dia, que té com a referent un exjugador del Madrid.
9: Creo que una referencia para mí que jugó mucho tiempo aquí en la liga es Casemiro, que es un brasileño, un mediocentro con grandes años en Madrid, y creo que es una referencia para mí. Espero tener lo mismo suceso que él.
8: Per cert, en l'àmbit del femení, una nova incorporació, Anita Marcos, una davantera andalusa de 26 anys, que arriba per reforçar l'equip femení.
0: I aquest matí també s'ha presentat a les instal·lacions del Barça la renovació de Pere Romeu, l'entrenador de l'última Champions, un tècnic de la casa que es quedarà fins al 2028 si compleix el contracte. Ernest Macià.
10: Exacte. Pere Romeu haurà complert 8 temporades al Barça, de les quals 4 com a primer entrenador. Diu que en tot moment s'ha sentit amb el suport de la junta directiva i la direcció esportiva.
11: Jo gaudeixo molt del dia a dia, gaudeixo molt de poder treballar a casa, gaudeixo molt de poder treballar en aquest club, gaudeixo molt de la gent que m'acompanya en aquest camí, així que aquí tinc moltes de les coses que vull tenir a la meva vida, per això he decidit renovar aquí.
10: I dues de les coses que tindrà més a la seva vida és dues jugadores com Gryan Hansen i Torrejón, perquè ha avançat que renovaran amb el Barça, descartat que, d'altra banda, cap més jugadora de la plantilla actual se'n vagi, i ha afegit quines seran les línies d'actuació a partir d'ara en termes de mercato.
11: Crec que hem d'incorporar un atacant, crec que hem d'incorporar gent a la línia defensiva, i al mig del camp crec que ja tenim molta futbolista, per tant crec que l'obsessió com a club ha de ser més aquesta vessant defensiva, d'intentar portar futbolistes que ens segueixin mantenint aquest to competitiu que tant desitgem, i que en això clarament estem, i portar un atacant més en recanvi de sang.
10: I l'endemà de la presentació d'Alexia a Londres, Pere Romeu ha discrepat sobre la diferència de competitivitat entre la lliga anglesa i la d'aquí.
12: Nosaltres analitzem molt futbol perquè forma part de la nostra professió, i us podem assegurar que hi ha nivells alts i baixos tant aquí com a la resta de països, així que nosaltres seguirem donant-ho tot, seguirem amb un foc d'atenció altíssim, perquè la lliga ens prepara totalment per tot allò que volem a Europa, que és intentar aconseguir un altre cop els objectius.
0: I encara en futbol, a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació d'Ivan Morante, mig centre que arriba procedent del Burgos. Josep Gaya.
13: Ivan Morante és el tercer fitxatge del nou projecte del Girona, segona divisió, i es suma les incorporacions de Pichur i Izan González. El mig centre, de 25 anys, arriba lliure després d'acabar contracte amb el Burgos i signa per les properes tres temporades.
14: Ellos m'han transmitit un poco la idea que tenían. Yo tengo mucha ilusión por venir aquí. Cuando me llamo el Girona, la verdad que no me lo pensé, porque creo que es el proyecto adecuado para mí y bueno, con muchas ganas de empezar.
13: I bones notícies per al Sabadell, perquè el Comitè d'Apel·lació de la Federació Espanyola de Futbol ha acordat suspendre cautelarment l'execució de la sanció del tancament parcial de la nova Creu Alta mentre resol el recurs presentat pel club.
0: 7 minuts i les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
15: Ha habido una caída que nos ha pillado a tres corredores. El más afectado
0: ha sido... Parlarem del Tour. Avui, sisena etapa i sense Àlex Molinar, que ha hagut d'abandonar la cursa.
16: Catalunya migdia.
17: Arriba la temporada 27 de MediaMarkt. Pel nostre aniversari, estrena tecnologia. Com un QLED Samsung de 75 polzades 4K per 699 euros. Ja disponible a les millors botigues MediaMarkt.
18: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
19: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco Cetelem Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
20: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
21: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
22: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
22: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Doncs parlem del Tour, perquè avui podríem dir que és un superdijous esportiu a França del partit del Mundial, que n'hem parlat fa una estona, el Tourmalet.
24: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret. Energia.

0: Sisena etapa del Tour. Isaac Vilalta, com va la cursa?
1: Mira, ara mateix els ciclistes que han superat ja un port de quarta, un de tercera, i van camí de buscar l'Espen de primera. Després els quedarà el Tourmalet de categoria especial i al final a Gavarnie un port de segona. Situació de cursa. Ben O'Connor, l'australià, és líder en solitari. S'ha escapat primer amb Xavier Miquel Azparren i ara en solitari. I quan queden 100 quilòmetres per meta, Ben O'Connor, que treu 1 minut i 12 segons al grup on hi són tots els favorits, tots els homes importants de la general, més enrere, a més de 3 minuts, ja perdent contacte al grupet dels sprinters, que avui arribarà, com és habitual, fregant o fora de control.
0: I avui és un dia en què podem viure canvis importants a la classificació general?
1: Podríem. A mesura que passen les hores, més convençut estic que Pogacar ho podria intentar, perquè el cert és que amb la configuració de l'etapa, si hem de buscar un nom que ho intenti, aquest hauria de ser Tadej Pogacar. L'encadenat entre el Tourmalet de categoria especial, que es puja per la banda de la Montgi, i al final a Gavarnie, que és un port de segona, que per si sol no és un port dur, em recorda bastant a l'encadenat entre el Mortirolo i Aprica, que és un habitual al Giro d'Itàlia, i per tant l'ascensió al Tourmalet aquí sí que podríem veure algun atac. És més difícil que hi hagi atacs a l'últim port. A més, aquests primers dies s'ha rodat molt ràpid, també avui s'està rodant molt ràpid, fa molta calor, és a dir, que hi ha molt desgast, i no descarto que Pogacar sigui en solitari o en alguna tàctica d'equip, avui ho intenti des de lluny. Com deies a l'inici, avui ja no hi és Àlex Molinar, que amb una fractura a la mà després de la caiguda d'ahir ha abandonat aquest Tour de França.
2: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: Moment pel bàsquet. El Barça i el Joventut, que posen fil a l'agulla en la construcció de les plantilles per la propera temporada, sembla que de mica en mica es van esvaint dubtes que hi havia, Ernest, tant a les banquetes com a la pista.
3: Sí, a la pista, segons ha volgut saber Catalunya Ràdio, el Barça treballa en l'ampliació de contracte de Joel Parra. El club el vol blindar. Aquestes últimes hores hem vist rumors de que el jugador podia marxar, que tenia l'interès del València i del Fenerbahçe, perquè té una clàusula que està just per sota del milió d'euros. Però Parra té l'interès també de continuar a Barcelona, i el Barça el vol retenir, per tant, segurament la setmana que ve tindrem una bona notícia en aquest sentit. Una altra de les notícies d'aquestes últimes hores és, com deies, la banqueta. Dilluns al Tot Costa ja vam avançar que el Barça tallava tota via de comunicació amb Baskonia i amb Galbiati, i ahir, segons avança el company Dani Aguilar de RAC1, es va perfilar el nom del substitut, que serà, si no hi ha un gir inesperat, perquè ja sabem que en això hi pot haver girs, però d'entrada sembla que serà Alexander Sekulić, tècnic fins ara del Dubai Basket, campió de la Lliga Adriàtica. El Barça també es planteja el retorn de l'aler pivot Roland Smith, que fins ara jugava a l'Efes d'Istanbul, segons el company Òscar Herreros. I a Catalunya Ràdio també us podem dir que Xavi Pascual va intentar portar l'estrella de l'ACB i de l'Euroliga, el base Jan Montero, però que el Barça va desestimar el fitxatge per l'alt cost que tenia. I un altre ex-Barça apunta a la penya. I aquí Catalunya Ràdio us pot confirmar que hi ha hagut oferta de la penya per Nicola Provítola i que Nicola Provítola es planteja acceptar-la. És veritat que té una oferta quantitativament superior de l'Euroliga, però pinta, a dia d'avui almenys, pinta bé. Demà el Joventut, això sí que ho podem dir, farà pública la contractació de l'interior Emir Suleimanovic.
0: I altres informacions del dia. Marcos, el torneig de Wimbledon avui es disputa en les semifinals femenines.
4: De fet, tenim la primera en marxa. Disputen la txeca Carolina Muchová i la nord-americana Coco Gauff. Doncs a hores d'ara la txeca guanya. Domina per 4-1, 4 jocs a 1 en aquest primer set. De l'altra, l'ucraïnesa Kostyuk s'enfronta amb la txeca Noskova. Demà jugarà les semifinals masculines. Disputaran Jannik Sinner i Novak Djokovic i Alexander Zverev contra Arthur Ferri.
0: I el Barça d'hoquei patins, que fa balanç al mercat després d'una temporada decebedora.
4: Doncs sí, Arnau Martínez, Nico Ojeda, Martí Casas i Davide Gavioli són les quatre incorporacions per ocupar les baixes de Sergi Fernández, Pablo Álvarez i Ferran Font. Gavi Cairo ha fet declaracions als mitjans oficials del club dient que evidentment la temporada passada no va ser el que volien i que han hagut de fer alguna decisió impopular. Han admès que la temporada passada el balanç no va ser positiu.
0: I acabem amb motor?
4: Sí, els equips del Mundial de MotoGP s'han instal·lat avui ja al circuit alemany de Sachsenring. Aquest cap de setmana, gran premi de MotoGP.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7 Tot Costa, a les 11 de la nit, el Club de la Mitjanit Especial Mundial. I ara Catalunya Ràdio, seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
5: Ràdio Seu, 107.2 FM.
6: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
7: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
8: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
7: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no vol, després què?

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. Macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
1: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Centenars de persones segueixen l'actualitat diària de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb radioseu.cat. Des de la Seu o des de qualsevol punt del món, la pàgina web de Ràdio Seu t'acosta al que passa a casa nostra, siguis on siguis. Una pàgina web renovada i amb un servei de podcast que millorem perquè puguis accedir més fàcilment a tota la nostra programació quan vulguis. Busca'ns també a Facebook, Twitter i Instagram.

0: una tele o un equip de so, el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de Mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.

Ràdio Seu és un referent informatiu del Pirineu a internet. Segueix l'actualitat de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a radioseu.cat o a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram.

0: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Jané 39, telèfon 973 35 23 18.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de Mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
5: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
6: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
5: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
6: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
5: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
6: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
5: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
7: A bona part dels líders perquè l'arma és funcional i ha obligat a activar protocols de seguretat i tràmits duaners. Alguns líders han optat per deixar-les a les ambaixades, donar-les a museus militars o bé les han entregat a la policia de l'aeroport.
8: Tot a punt a Tàrrega per començar avui la 28a edició del Festival Pau Paterres, per on passaran grans noms de la música en català com Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts, Detallets o La Pegatina, entre d'altres, Lleida, Júlia Albacar.
9: Bona tarda, és una edició especial del certamen, després que l'any passat en perillés la continuïtat per un temporal de pluja i vent que va obligar a suspendre l'última jornada del festival i va comportar fortes pèrdues econòmiques. Des de l'organització estan agraïts amb la resposta del públic que va Balcells és membre de l'associació Pau Paterres.
10: Després del temporal de l'any passat vam quedar tots molt tocats, no només a nivell de pressupostari, sinó també a nivell d'ànims, però sí que vam rebre molt suport de part del públic i això ens ha anat ajudant a refer i recuperar els ànims.
9: Esta edició tindrà un dia menys, però amb un cartell de luxe, amb Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts, Detallets, La Pegatina, Malifeta o Els Beta, grup infantil del Super 3. I este vespre, inauguració amb la Balkan Paradise Orquestra. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio Lleida.
8: Es
11: esports, Joan Fitó.
12: El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, pel seu traspàs. El jugador ja ho ha comunicat al club, li ha dit que no vol renovar i que vol marxar al Barça. Ara el Barça i el Borussia Dortmund han d'acabar de tancar les condicions del traspàs. El Tour de França, a punt d'acabar la sisena etapa, la primera d'alta muntanya. Isaac Vilalta, bona tarda.
13: Bona tarda, poc més de 5 quilòmetres per Tadej Pogacar per arribar al final de l'etapa per coronar Gavarnie. Marxa en solitari, ha atacat a 5 quilòmetres del Tourmalet i ara mateix li treu més de 2 minuts a Jonas Vingegaard. A 2:40 hi ha un grupet amb la resta d'homes importants: Evenepoel, Del Toro, Ayuso, Sexas, Lipovic, Lenny Martínez, Schiomose i Sepp Kuss. Pogacar, per tant, sentenciant pràcticament tot just a la sisena etapa aquest Tour de França, 5 quilòmetres per al final. L'eslové líder en solitari en 2 minuts respecte a Vingegaard.
12: I avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol. A les 10, França contra el Marroc. Qui passi ronda jugarà contra el guanyador de l'Espanya-Bèlgica de demà.
14: Fins aquí les notícies.
15: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
16: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Bona tarda, són les 5 i 6. L'Ajuntament del Seu d'Urgell, a través d'una subvenció del Pla de Barris, renovarà tota la senyalització urbana. Els nous senyals tindran una part específica per vehicles, però també una altra pensada per vianants, com a novetat. Des del consistori han assenyalat que després de més de 30 anys de la instal·lació de l'actual senyalització es feia necessària aquesta educació perquè, per exemple, avui les noves tecnologies com el GPS ja ajuden als conductors a arribar més fàcilment a destinacions i per això l'objectiu és la simplificació. S'aprofitarà per introduir senyals per a recorreguts a peu. L'objectiu fonamental és, doncs, facilitar els conductors i vianants que trobin de manera clara l'accés als diferents equipaments, serveis, llocs geogràfics i recursos turístics d'interès pel trànsit de vehicles. S'han definit uns itineraris d'accés amb les principals entrades del municipi, que són venint de Lleida, d'Andorra i de la Cerdanya. Tot el mobiliari d'aquest bloc s'ajustarà al manual de senyalització que segueix la Generalitat i pels vianants s'establirà tres punts clau com a inici d'itineraris: l'estació d'autobusos, l'aparcament Doctor Peiró i el passeig Joan Brea. Com a novetat, també s'instal·larà top temps interpretatius i punts d'informació mitjançant plafons.

El músic i docent del Torrellenc Enric Riu ofereix per primer cop un concert a la Seu per presentar-hi una composició musical pròpia. Es tracta del muntatge Pedres Mortes, que posarà en escena acompanyat del grup Morfosis Duo i de les fotografies fetes per l'ocasió per part d'Albert Galindo, tècnic de cultura de l'Ajuntament. L'acte és avui a les 10 de la nit al pati de la Biblioteca Sant Agustí i l'entrada és gratuïta. Pedres Mortes forma part de les obres de música experimental que Enric Riu ha creat al llarg dels darrers anys i ell mateix ha explicat en una entrevista a Ràdio Seu que després de molts anys centrat en la música clàssica, va entrar força en contacte amb aquest gènere durant l'etapa en què va viure a Nord-Amèrica. En aquest concert compta amb la col·laboració de Joan Martí Frasquier al saxo baríton i Joan Bagés a l'electrònica, mentre que ell s'ocupa del muntatge multimèdia amb la il·luminació. Pel que fa a la temàtica, el títol fa referència principal al despoblament que pateixen des de fa dècades moltes valls del Pirineu. I l'Escola Folk del Pirineu organitza aquest cap de setmana un taller i un concert dedicats a la música de Cap Verd. Serà càrrec de Totes Abelinha, l'autor i compositor capverdià. És aquesta setmana al Torrell on oferirà aquestes dues activitats per divulgar la tradició musical del seu país. Per començar, Abelinha oferirà un concert gratuït i obert a tothom aquest divendres a les 7 del vespre al Parc d'Arsèguel i a dissabte impartirà una masterclass oberta a totes les persones interessades. En una entrevista a Ràdio Seu, Totes Abelinha ha detallat avui que l'intercanvi va néixer quan a Cap Verd va conèixer un alumne i col·laborador de l'Escola Folk del Pirineu que havia fet un viatge al país i posteriorment van acordar d'organitzar aquesta estada a Arsèguel. La música de Cap Verd té influències dels diversos països i cultures que han passat per l'arxipèlag i, per exemple, hi tenen tradició la samba o el merengue, tot i que amb uns ritmes més pausats que l'Amèrica del Sud i instruments com l'acordió i el violí.

0: I els esports, el freeride serà esport olímpic. El Comitè Olímpic Internacional ha confirmat aquesta setmana que l'esquí i el surf de neu fora pista seran per primer cop dins el programa dels Jocs Olímpics d'hivern a l'edició 2030, que se celebrarà als Alps francesos. L'anunci ha estat ben rebut al Pirineu i especialment a Ordino-Arcalís, que els darrers anys ha esdevingut un dels indrets més coneguts en aquest esport d'escala mundial. Des del complex Ordinenc han aprofitat per recordar que ja van apostar-hi ara fa exactament dues dècades, el 2006, amb la creació de la competició El Dorado, impulsada per aficionats catalans, i al llarg del darrer decenni, des del 2015, han estat una de les seus fixes del Freeride World Tour, la competició que ha donat a conèixer aquesta especialitat arreu del món. Una col·laboració constant que aquest hivern passat va fer un altre salt endavant amb l'organització dels primers campionats del món FIS de Freeride, que van assolir una gran repercussió mediàtica. De la seva part, Baquer Iberet també rebut positivament aquest anunci després que ha acollit proves del Freeride World Tour al llarg dels darrers 5 anys. I el temps amb un cel que s'ha anat tapant a la Seu, però que d'augment no deixa precipitació, tal com va passar ahir. Així que ha plogut i està plovent a d'altres punts del Pirineu, però, com s'havia anunciat, són ruixats dispersos. Allà on caiguin poden ser localment intensos. La mateixa situació per demà, tot i que amb un front ja una mica més desgastat. D'aquesta nit vinent s'esperen unes mínimes, en general, d'entre 12 i 16 graus a bona part del Pirineu. Avui les màximes han tornat a superar els 35 graus, ho poden tornar a fer demà, tot i una lleugera baixada, i demà a la tarda podria tornar a haver-hi ruixats, però la calor es torna a disparar de cara al cap de setmana i començament de la setmana que ve.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre, marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre, anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre, tornem 7 dies a Galícia. I el novembre, un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell. Al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours. Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
2: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb Carretera i Manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: La Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol. Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: Bon vespre, són les 7. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell, a través d'una subvenció del Pla de Barris, renovarà tota la senyalització urbana. Els nous senyals tindran una part específica per vehicles, però també una altra pensada per vianants. Des del consistori d'ensenyal que, després de més de 30 anys de la instal·lació de l'actual senyalització, ja era necessària l'adequació perquè han canviat moltes coses, com per exemple l'ús de tecnologies com el GPS, que ja ajuden els conductors a arribar a destinació. I ara l'objectiu és la simplificació i s'aprofitarà per introduir senyals per recorreguts a peu. L'objectiu fonamental és, doncs, facilitar que conductors i ens trobin de manera clara l'accés als diferents equipaments, serveis, llocs geogràfics i recursos turístics d'interès. L'alcalde Joan Barreda ha conclòs que amb aquesta intervenció l'Ajuntament vol modernitzar i millorar la imatge de la ciutat. Pel trànsit de vehicles s'han definit uns itineraris d'accés clars des de les principals entrades del municipi. Són venint de Lleida, d'Andorra i de la Cerdanya. Aquesta última inclou l'accés des de Barcelona a través del túnel del Cadí. L'objectiu és guiar els conductors cap als pols d'interès de forma fluida i entenedora i tot el mobiliari seguirà el manual de senyalització que té la Generalitat. Pel que fa als vianants, s'ha establert tres punts clau per l'inici dels itineraris. Seran a l'estació d'autobusos, l'aparcament Doctor Peiró i el passeig Joan Bordiu, i s'ha optat en aquest cas per un disseny personalitzat pensat per una perfecta integració amb l'entorn. Més enllà d'aquests senyals ja habituals, s'incorporen novetats com, per exemple, els tòtems interpretatius, uns elements de fons gris forja que s'ubicaran a les destinacions concretes per indicar l'arribada i ampliar la informació històrica de cada lloc, i, en segon lloc, els punts d'informació mitjançant plafons de grans dimensions, pensats especialment pel centre històric. Tots els materials que es faran servir destaquen per la seva alta durabilitat i resistència a la intempèrie i al vandalisme. També s'ha procurat que tinguin impressió digital d'alta resolució mitjançant tintes ecosolvents que no afecten el medi ambient. I encara en relació amb el Pla de Barris hi afegim i ho ampliarem als informatius de demà, que l'Ajuntament de la Seu ha aprovat al seu darrer ple aquesta setmana passada un conveni amb la Fundació Sant Hospital per una actuació social dins d'aquest pla. Concretament es contractarà un equip d'intervenció comunitària amb l'objectiu de millorar la vida i la convivència al centre històric. La mesura tindrà una durada de 4 anys. Demà n'escoltarem les valoracions. I encara pel que fa a la dinamització local, el setup de la Seu va acollir ahir una reunió informativa sobre la nova convocatòria del Pla Líder, que preveu una partida de 511.000 euros, com l'any passat, per a projectes empresarials de l'Alt Urgell i la Cerdanya. Es prioritza especialment els que tenen a veure amb els pobles i el medi rural. Mireia Font, gestora del Consorci Alt Urgell Cerdanya, explica el pressupost que hi ha previst per enguany.
1: El pressupost que té el Consorci, uns 511.000 euros, i s'han adjudicat tot empreses, i ens ha quedat gent fora, i ara estem pendents, perquè el Departament d'Agricultura el que fa és reassignar. Cada vegada quan tanque, si a un grup líder li sobren diners, per entendre, per explicar-ho fàcil, ho trasllada als grups que ens falten diners, no? I en aquest cas del CAU, que és un dels que aquesta convocatòria ens ha faltat bastants diners, i esperem que es pugui reassignar i repescar-ne uns quants.
0: Font ha explicat que des que es va obrir fa pocs dies el termini hi ha tornat a haver novament força interès en aquests ajuts.
1: A veure, aquests ajuts bàsicament és per, com sempre, és per a empreses de l'Alt Urgell i la Cerdanya, en aquest cas, empreses noves o empreses que ja existeixen i que fan inversió nova, i com que volen fer inversió nova, doncs poden acollir-se a aquests ajuts. El termini d'aquesta convocatòria és el 30 de setembre, és a dir, ha sortit amb molt marge aquesta vegada, tot i que hi ha l'agost pel mig, però ha sortit amb marge. I jo crec que el que destacaria és això, és que cada any, quan s'acaba el termini, ens sorprenem gratament de la quantitat d'empreses que tenim que volen fer inversió aquí, perquè a vegades pensem allò de dir aquí ningú fa res, aquí no hi ha molta empresa, però clar, a l'hora de la veritat, quan tanques una convocatòria, te n'adones de la quantitat de persones disposades a invertir a la Lluçà i la Cerdanya, i això és gratificant. Normalment cada any es falten diners.
0: Des del Consorci també parlen de la diversitat de la tipologia d'empreses que opten aquests ajuts. També hi poden aspirar ens públics.
1: Pot entrar gairebé de tot, una inversió mínima de 12.000 euros, això sí, però pot entrar gairebé tot. És cert que fa uns anys entrava, per exemple, molt turisme rural i ara no entra. És a dir, sí que entren, per exemple, millores, però les noves cases de turisme rural, doncs ja no n'hi ha, cosa que també està bé, no? Perquè potser ja hi havia un punt de saturació. I ens entren doncs també bastantes empreses del sector industrial, entren bastant, i hotels doncs van entrant, però sector industrial i agroalimentari sempre en tenim d'aquestes dues, i bueno, la tipologia acostuma a ser això, industrial, agroalimentari i tema turístic també entra, perquè entra de tot, no sé, per exemple, en tenim una obertura d'una òptica, per exemple, en aquest cas a Puigcerdà. Tenim, per exemple, hem tingut doncs obertures d'algun bar-restaurant a la Seu. Hem tingut també millores amb empreses d'Oleana. Això estic parlant de l'última, aquesta ja veurem què entra, però és com molt variat. Un laboratori de pròtesis dentals a Oleana. És a dir, una empresa del sector agroalimentari que fa millores. És a dir, hi ha una tipologia molt variada.
0: Per als aspirants que ho desitgin, el Consorci El Turgell-Sardenya ofereix assessorament personalitzat tant en la preparació de les sol·licituds com en la seva tramitació.
1: Tant a la Seu com a Puigcerdà, a la Seu estem a Les Monges, al CETAP, i a Puigcerdà estem al Consell Comarcal, doncs podeu venir, perquè sempre algú de l'equip pot ajudar per assessorar-vos, per explicar-vos. Jo també us aconsello que en cas de dubte o ens feu un mail o vingueu, perquè a vegades hem trobat alguns casos que presenten coses que no entren, no són elegibles, no? Llavors a vegades doncs és més que res per estalviar feina també a les mateixes persones, no? O als que sí que són elegibles, que vagin més orientats amb una mica el que han de fer. La sol·licitud és telemàtica, és a través d'un aplicatiu de la Generalitat, però clar, els grups estem al territori una mica per ajudar.
0: Els projectes que es presentin seran valorats després per un equip tècnic que aplicarà diversos criteris, entre ells hi ha la creació, el manteniment d'ocupació, la innovació, sostenibilitat ambiental, adaptació al canvi climàtic, relleu generacional, emprenedoria femenina i contribució al desenvolupament local. El músic i docent al Torcellenc Enric Riu ofereix per primer cop un concert a la Seu d'Urgell i presenta una composició musical pròpia que es titula Pedres Mortes i posa en escena a un muntatge acompanyat del grup Morfosis Duo i de les fotografies fetes per l'ocasió per Albert Galindo, tècnic de cultura de l'Ajuntament Urgellenc. L'actuació és avui a les 10 de la nit al pati de la Biblioteca Sant Agustí i l'entrada és gratuïta. Pedres Mortes forma part de les obres de música experimental que Enric Riu ha creat al llarg dels darrers anys. Ell mateix ha explicat en una entrevista a Ràdio Seu que després de molts anys centrat en la música clàssica o contemporània, va entrar força en contacte amb aquest gènere durant l'etapa en què va viure a l'Amèrica del Nord, primer a l'estat d'Illinois i després al Canadà, i des de llavors hi ha impulsat de diverses creacions. Enric Riu parla també de la Morfosis Duo, que l'acompanya amb Joan Martí Fresquí, el saxo baríton, i Joan Bagés, a l'electrònica.
2: Morfosis Duo sí que han vingut a la Seu a explicar coses de lo que ells treballen, perquè es dediquen molt a la música, sobretot experimental, i és un duo que està format per dos Joans. El Joan Bagés, a l'electrònica, que també és compositor, i després el Joan Martí Fresquí, que és saxo baríton. El duo és aquest. Després hi ha la component de visuals, perquè és un interdisciplinari amb visuals i so, que són 7 fotografies de l'Albert Galindo, i que no és una estrena, però també es veuran manipulades d'una altra manera. El que les manipula sóc jo. Jo surto a l'escenari amb aquesta obra. No és habitual, ja ho sé, però sí, aquí tinc paper, perquè a partir de les fotografies i del que passa en viu amb les fotografies, l'obra es va movent i es va generant.
0: El títol està inspirat en una problemàtica que afecta moltes valls del Pirineu, com és el despoblament. Pedres Mortes va estrenar fa un any en una zona ben propera al Turgell i afectada per aquesta problemàtica, el municipi pallarès de Soreguera, en el marc del festival Terra Roia del poble de Vilamur, i ara arriba a la Seu.
2: Però va més enllà, perquè parla sobretot molt bé, parla entre cometes, de les conseqüències del despoblament, que és que en aquesta comarca doncs és un fet sagnant, no? Vull dir, és del Pirineu probablement aquí és on més despoblament tenim, i el que passa ara mateix tenim els incendis, que els incendis són conseqüència del despoblament en bona part. Vull dir, abans, ara s'estan cremant moltes zones que abans segurament eren camps cultivats. Haguessin estat encara camps cultivats, no s'haurien cremat. I la vegetació, la mala gestió o nula gestió forestal, tot això porta incendis, però després tot el que mor amb els pobles que es deshabiten, no? Vull dir, el patrimoni arquitectònic, el cultural, el popular, tot això mor. Vull dir, hi ha moltes coses que ja no es recuperen. Doncs és una reflexió al voltant d'això.
0: Des de la seva estrena fa un any, l'obra ha anat evolucionant i s'hi ha introduït alguns canvis, perquè Riu l'ha concebut com una peça viva i que pot anar adaptant-se.
2: I això em fa molta il·lusió. Molta. Per la qual cosa, doncs, tenim preparada una versió B. Ja saps que aquest tipus d'obres que faig jo, doncs, són molt orgàniques, són molt, vull dir, cada versió que surt és nova, no sona mai igual que la darrera vegada ni cap de les anteriors, perquè té una component de creació al moment molt important, és un factor molt important. I de totes maneres, com que la fem a la Seu i a tots ens fa, doncs, aquesta coseta bona, doncs l'hem preparat molt bé i hi ha molta cosa nova i bé, aviam com anirà.
0: Finalment, l'autor hi afereix que, tot i que s'ha inspirat en l'espolament, a cada espectador hi pot trobar una interpretació diferent.
2: Significa, et donaré la resposta de... la resposta tècnica, la filosòfica. Significarà el que tu vulguis entendre. No és una música, i jo sempre m'he negat, inclús quan em dedicava senzillament al món de la música nova, de la contemporània, jo donava les obres i no volia dir res de cap manera, vull dir, no sóc en absolut descriptiu. Gens. Vaig al cor, a la persona, no? Llavors, el que tu sentis, benvingut.
0: Enric Riu, nascut l'any 1968 a Barcelona i establert des de fa anys a l'Alt-Urgell, és llicenciat en composició per la Universitat de Viena, Àustria, doctor en musicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctorant en sociologia per la Universitat d'Alacant. Entre altres, ha treballat per institucions com el Gran Teatre del Liceu, el Conservatori Professional de Música de Vilaseca i l'Institut d'Andorra de Música i Dansa. Parlament és actualment un dels col·laboradors més veterans de Ràdio Seu, on des de fa anys dirigeix i presenta el programa de música clàssica El Galliner. I més música, perquè l'Escola Folk del Pirineu organitza aquest cap de setmana un taller i un concert dedicats a Cap Verd, a càrrec de Tote Sabelinha. L'autor i compositor capverdià és aquesta setmana al Tursell, on oferirà aquestes dues activitats per divulgar la tradició musical del seu país. Per començar, demà oferirà un concert gratuït i obert a tothom, a aquesta hora, a les 7 del vespre, al Parc d'Arsègol, on habitualment s'hi celebra la trobada amb els acordinistes. Estarà acompanyat a l'escenari pel músic català Marc Figuerola. I en una entrevista a Ràdio Show, Tote Sabelinha ha explicat que aquesta estada a Arsègol va néixer d'un intercanvi quan va conèixer un alumne i col·laborador de l'Escola Folk del Pirineu que estava de visita a Cap Verd.
3: Estoy aquí ahora por conocimiento de mi amigo, que nos conocemos ahí en mi tierra, en Cabo Verde, en el pueblo, pues conocemos la vila. Pues que si hablo español, yo también hablo español un poco. A ver, ¿qué? Hablamos un poco, tuvimos con nosotros a tomar una cerveza, grelear, ¿cómo se dice grelear? Estuvieron con nosotros más de una hora así, entonces le invité que en mi pueblo hay fiesta el otro día, si él quería venir, que no había problema, que... Y por eso que estoy aquí, por causa del conocimiento de música, él no sabía ni si él tocaba. Él también no sabía que yo tocaba porque me vio a tocar, pero no sabía si él tocaba, estaba ahí mirando. Entonces fue una coincidencia que tornamos amigos, yo le leí en mi teléfono, mi WhatsApp, y él escribimos ya, hablamos y me preguntó si yo quería venir aquí. Entonces sí, para mí no hay problema. Que era un fantástico, una cosa más para mí, porque yo no pensaba venir por ese lado.
0: Després d'aquest concert dissabte, a tot això la línia oferirà una masterclass oberta a totes les persones interessades.
3: Alumnes que toca aquí, que estan aprenent, perquè aprende sempre, hay algo de aprender, estan aprenent acordeón y tenemos, parece, contrabajo también y violín. Y guitarra, bajo y contrabajo y yo vengo con el cavaquinho, que para hacer ritmo, que para poder mostrar cómo que yo empecé también a tocar. Yo empecé así a ver personas tocar y yo seguía y hasta que llega el instrumento a mí. Por eso no es fácil aprender, pero... Tentando, se va aprendiendo cada día. Sí, por eso que estoy ya hago mis músicas desde 80. Tiago escreve música.
0: Tot i Sabellini explica que la música de Cap Verd té influències dels diversos països i cultures que han passat per l'arxipèlag, que entre elles hi ha les de Portugal, Gran Bretanya, França, Espanyol, Brasil, i que, per exemple, també tenen tradició la samba o el merengue, però amb ritmes més pausats que l'Amèrica del Sud. Una altra influència que la història del país ha tingut en la seva música és que durant molts anys l'arxipèlag va ser lloc de pas en les rutes del tràfic d'esclaus des de l'Àfrica fins a Amèrica.
3: De la música li llevamo estil merengue, estilo brasileiro, e agora nossa música também temos tipo zuco, que é a gente de Guadalupe, Martinique, essas músicas com africano. Então nós outros la raça vem da África, mesclado com português, com espanhol, com francês, inglês. Esta raça está tudo mesclado em Cabo Verde. Então nem sabemos como vem esse ritmo de morna. Morna disse que vem de fado, porque os portugueses levaram um acordeão a Cabo Verde. Então se disse que morna vem de fado, porque tem semelhante. Mas já, cada país que encontra outra pessoa com outra melodia na cabeça, então se transforma de outra maneira. Temos samba, mas não é igual que Brasil. Brasil tem samba mais rápido, mas assim, no samba tem aquele tempo. Se samba, mas já é diferente. Morna, sol, existe em Cabo Verde.
0: I pel que fa als instruments, tot i que la música tradicional és força diferent, comparteixen amb el Pirineu l'ús de l'acordió i del violí. També tenen força presència la guitarra i el cavaquinho, un instrument de quatre cordes força semblant a l'ukelele, però que té un cos més gros i un pal més ample. A nivell internacional, no més conegut de la música capverdiana ha estat la cantant César Évora, mort del 2011, i que va adquirir ressò mundial per popularitzar la morna, un estil de cançó més típic del país.
3: Jo no sabia... Quando lo vi non si vede se il tocava, io non disse nada. Então se vino con mia musica e io mi traio aqui che pensei, agora vamos ensaiar, vou dar un toque di funaná, perché a corriona in Cabo Verde solo toca quasi funaná. Aquele rápido solo toca funaná. Música di sempre maior, sempre maior, no? Quasi non tiene menor. Então se io voglio dar un toque, porque la música ya cuando tiene nota, la gente hace un cuadro así de frente.
0: Cap Verd és una república insular situada a la meitat nord de l'oceà Atlàntic i a prop de l'Àfrica subsahariana, amb el Senegal i Mauritània com a països més pròxims en terra ferma. Té uns 550.000 habitants repartits en una desena d'illes i prop de la meitat de la població viu a l'illa de Santiago, on hi ha la capital, Praia. L'arxipèlag a uns 500 quilòmetres de Dakar havia estat deshabitat fins que al segle XV s'hi van establir exploradors portuguesos i els segles següents va exercir de port de tràfic d'esclaus fins que Portugal va abolir aquesta pràctica el 1878. També ha tingut presència catalana, perquè entre els segles XVIII i XIX s'hi van instal·lar mariners de l'Empordà per obtenir-ne corall que després venien a Europa. Ja més recentment, al 1975 el país es va independitzar, al 1980 van aprovar la seva Constitució i al 1991 van celebrar les seves primeres eleccions lliures. I aquests darrers dies també han estat notícia perquè han debutat per primer cop en un Mundial de Futbol, on a més han fet un paper destacat, per exemple, empatant contra Espanya i perdent de manera ajustada 3-2 als 16ens de final contra l'Argentina. En successos, els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor de 30 anys per circular 189 km per hora per la C-14 al terme municipal de Coll de Nargó, en un tram on el límit de velocitat és de 90 per hora. Segons ha comunicat la policia, els fets es van produir ahir pels vols de les 11 del matí en un control de velocitat muntat al parler de trànsit de la regió del Pirineu i Aran. Els agents van observar un vehicle que circulava a gran velocitat i van comprovar que doblava amb escreix el màxim permès en aquell punt. Ara el conductor haurà de comparèixer quan sigui requerit al jutjat d'instrucció de la Seu, se l'acusa d'un delicte contra la seguretat del trànsit. La Vall Ferrer ha tornat a convertir-se cap de setmana en lloc de trobada de forjadors amb la 14a Fira del Ferro Pirinenc. Aquest any han volgut posar l'accent especialment en el reconeixement de les falles del Pirineu com a patrimoni material de l'UNESCO, perquè aquest any se'n compleix el 10è aniversari. Un dels participants, Manel Pérez, parla de la filosofia d'aquesta fira.
4: Sí, és el patrimoni de l'UNESCO i també com va lligat a les falles, pues, estem molt contents perquè diguéssim les dues coses culturals culturals, bueno, de les dues coses culturals que fem aquí a la Vall Ferrera, diguéssim, lligarem, podrem lligar falles i podrem lligar fira, no? I jo crec que és un nexe, que és una cosa molt, molt bonica que es pugui produir d'aquesta manera.
0: L'esdeveniment inclourà un curs de forja liderat per Valentí Martí de Calviel i Rafael Artigas. Professionals del RAM treballaran la interpretació individual d'un triador de porta modernista.
5: Et diré que cada vegada n'hi ha més, perquè jo recordo els anys 70 del segle passat i els anys 80 que venien gent a casa i periodistes i allò, i tothom ens deia que no n'hi ha de gent que es dediqui a fer forja. De serralleria industrial sí, però de forja quedava molt poca gent. No és que quedéssim nosaltres sols, però vull dir, no era una cosa que ho sentissis molt sovint. Ara, des de fa uns anys, gràcies doncs a coses com aquesta trobada que es farà aquest cap de setmana aquí a Lins, la que es fa al Pens, la que es fa a Besalú, una sèrie de trobades, la que es va fer a Vegas, doncs hi ha hagut com un renaixement, gent que s'ha interessat una altra vegada per aquest món.
0: Valentí Martí explica en què consistirà aquesta formació per mirar, com deia, de donar continuïtat a aquest ofici mil·lenari.
5: Aviam, aquest curs de forja el que consisteix és a transmetre coneixements amb gent que vol aprendre a forjar, vol aprendre a treballar. Hi ha diverses maneres de fer-ho i una que m'ha escollit és agafar una peça modernista i partint de la idea d'aquesta peça que m'ha ensenyat la fotografia i així, que cada un faci una interpretació d'aquesta peça segons la seva visió que pot tindre del ferro.
0: La fira té el suport del Parc Natural del Pirineu. El seu director, Marc Garriga, explica que tenen la voluntat que a Lins es mantingui aquesta pràctica.
6: I llavors aquí a Lins, que ja vam fer aquest espai de formació de forja, la idea és anar fent cursos de forja, aprofitar aquest espai per anar fent cursos de forja al llarg de l'any. I que a Lins, a poc a poc, es vagi sentant com un espai per poder formar-se amb cursos complementaris de forja. Sobretot tots aquells forjadors ja més amateurs, que vulguin ja una excel·lència, doncs aprofitar que venen forjadors mestres, que en saben molt, doncs per fer aquests cursos de forja com el que avui estem fent aquí.
0: Finalment, Martí Llori afegeix que durant tota la setmana prèvia ja fan algunes activitats sobre aquest ofici.
7: A veure, la importància que té la vall és moltíssima. És, el nom mateix ja ho diu, Vall de Ferro. Vall Ferrera, que és Vall de Ferro. Llavors, ja amb tota l'experiència adquirida d'aquests anys de fira, doncs bé, ja arribem a la 14a i dins de tot el que puguem fer dins de la fira, doncs és molt important donar-li la importància també a la a l'ensenyament d'aquest ofici de la forja. I doncs, dins d'aquest marc, el que es fa és organitzar un curs de forja la setmana aquesta prèvia, que han començat avui. Avui tenim aquí a 6 alumnes amb dos mestres forjadors, que és el Rafael Artigas i el Valentí. I bé, i és una activitat fantàstica i que, va, que contribueix a la continuació d'aquest ofici.
0: I en primer, avui afegim que la Junta Rectora del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici ha donat avui llum verda a la proposta d'ampliació de l'espai protegit que faria créixer la superfície total fins a gairebé 45.000 hectàrees, un 10% més de l'actual. La decisió dona continuïtat al procés que el Departament de Territori de la Generalitat va iniciar el maig passat quan va sol·licitar al Ministeri l'impuls d'aquesta ampliació. Llavors es va obrir una consulta pública a través de l'organisme autònom de Parcs Nacionals. El creixement es farà sobretot pel sud-est i inclou, entre altres punts, la Vall Fosca i el municipi de Sort. I avui els esports destaquem que el free ride serà esport olímpic. El Comitè Olímpic Internacional, COI, ha confirmat aquesta setmana que l'esquí i el surf de neu fora pista seran per primer cop dins el programa dels Jocs d'hivern. Serà a l'edició 2030, que se celebrarà, com ja s'havia anunciat, als Alps francesos. L'anunci ha estat ben rebut al Pirineu i especialment a Ordino Arcalís. Els darrers anys, Ordino ha esdevingut un dels indrets més coneguts en aquest esport a escala mundial i des d'aquest complex andorrà han aprofitat per recordar que ja van apostar-hi fa exactament dues dècades, el 2006, quan es va estrenar a la competició El Dorado, que ha esdevingut prova de referència als Pirineus i que va ser impulsada per aficionats catalans. A més, al llarg del darrer decenni, des del 2015, Ordino Arcalís ha estat una de les seus fixes del Free Ride World Tour, la competició que ha donat a conèixer aquesta especialitat arreu del món, i aquesta col·laboració s'ha ampliat aquest hivern passat amb els primers campionats del món FIS de Free Ride, que van tenir una gran repercussió mediàtica. Des del 2024, el circuit mundial forma part de les Copes del Món de la FIS i això ha estat clau perquè ara també esdevingui esport olímpic. Des de la Federació Andorrana d'Esquí, el seu gerent Carles Vises s'ha mostrat molt content perquè creu que aquesta incorporació dona de sentit a la feina de formació i promoció que han impulsat, que actualment es tradueix en esportistes com Joan Aracil, que ha rebut amb molta il·lusió aquesta possibilitat que d'aquí a 4 anys pugui ser esportista olímpic. I el director de màrqueting de Gran Valira, David Ledesma, hi ha afegit que veure el Freeride formant part del Premi Olímpic és una enorme satisfacció tenint en compte que han contribuït a fer-lo créixer. L'anunci del COI també ha estat ben rebut a l'estació de Baqueira Beret, que acull proves del Freeride World Tour des de fa 5 anys i que volen seguir amb aquesta col·laboració. El seu director, Xavi Vieira, explica que van apostar pel Freeride perquè connecta amb el territori, la neu i amb una manera molt autèntica d'entendre l'esquí i que volen seguir-hi treballant. I abans d'acabar, recuperem la previsió del temps perquè la jornada torna a estar marcada per una calor gairebé extrema. Ens ho explica Néstor Gómez.
8: Extrema la que tenim un dia més a Catalunya, sobretot després d'ahir, que va ser un dia tòrrid arreu del país amb unes màximes de 40 graus que no només es van donar a punts de l'interior, sinó també de la mateixa façana costanera i amb rècords, sobretot a l'àrea de Barcelona, àrees del prelitoral. Aquí a la comarca, temperatures altíssimes, tocant la xifra dels 40 graus a Organyà, temperatures també molt altes aquí a la seu, a l'entorn dels 39 graus, a l'igual que Oliana. Avui potser afluixarà una mica la calor, no serà tan intensa, però això ni de bon tros vol dir que desapareix, continuarà sent molt intensa. Saltarem dels 39 als 37, és a dir, que de calor en farà i molta. La tendència és que demà perdin més graus, i de cara a demà passat encara més. Tot i així, sempre per sobre dels 35, ni de bon tros es normalitza. I tota l'espera de que la situació s'agreugi de valent a inici de la setmana que ve. Cal trobar llocs d'ombra, mantenir-se en un fresc on es pugui, sota aire condicionat, en piscines o també als mateixos rius, perquè realment la situació durant les hores centrals del dia són bastant dures de passar. I les nits, que encara refresca poc, però almenys refresca una miqueta. Pel que fa a l'estat del cel, temps que predominarà assolellat amb aquestes tardes que, sobretot, cap al centre i sud de la comarca pot presentar algun ruixat i alguna tempesta. I esperem que aquestes tempestes vagin acompanyades d'aigua perquè és probable que fins i tot n'apareguessin de seques i aquestes sí que són perilloses davant la possibilitat de formar algun incendi.
0: Pel que fa justament al risc d'incendis, ja afegim que avui el perill a la Seu i a d'altres municipis del Tursell ha pujat ja fins a nivell molt alt i que segueix sent extrem al sud de la comarca. Oliana, Pere, Mola i Bassella. Fins aquí l'informatiu vespre de Ràdio Seu. Més notícies al web radioseu.cat. Gràcies per escoltar-nos.
9: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del rafting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món, 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la Festa Major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la Diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany, 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.
3: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
4: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
3: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
4: Una cosa així com carretera i manta.
3: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
5: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973 36 06 17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de...

0: Gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
0: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
0: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de Gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta i trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
2: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
4: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes i totes adaptant-nos a les teves necessitats i al teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: portarmi a casa, mentre il sol m'abrasa.
1: 21.000 persones confinades per l'incendi de Guimerà, l'Urgell, els nuclis de Verdú, Tàrrega, Vilagrassa, Granyanella i polígon industrial Riambau. El foc s'ha reactivat aquesta tarda després que els bombers hi han estat treballant des d'ahir la nit. Bona tarda, són les 8.
2: Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: I també us explicarem que la calor extrema, que encara s'allargarà fins la setmana vinent pràcticament sense treva, és un nou factor de desigualtat. La pobresa energètica ja és també estival i afecta sobretot dones grans, soles, que viuen en barris de renda baixa. L'Institut de Recerca Urbana de Barcelona ha presentat un informe que subratlla que 500.000 de persones només a l'àrea metropolitana de Barcelona viuen en zones d'alta vulnerabilitat climàtica. En parlarem amb l'autora de l'informe, Eva Vilaseca.
1: L'onada de calor, de fet, castiga amb força també alguns treballadors, els temporers, i també altres, com els treballadors de la construcció i la restauració i els missatgers a domicili. L'UGT parla de drets de salut.
4: Protegir-se de la calor no és una opció que l'empresa tria si vol, és un dret. La calor pot matar i, malauradament, ja hem hagut de lamentar víctimes.
1: Doncs tothom es pregunta si la calor seguirà. Gemma Puig, bona tarda.
5: Bona tarda. La calor seguirà, però afluixa una miqueta. Avui, encara costi d'una mica de creure, ha afluixat. Avui no hem tingut aquesta calor excepcional que vam tenir ahir a tota la costa i al prelitoral. Hem superat els 40 graus altre cop, 42 a Lleida, Alcarràs o a Cabanes. Per tant, ha fet calor, calor intensa. Però sí que tindrem, podríem dir, 48 hores amb una calor no tan excepcional. Serà forta, però afluixa una miqueta, tant demà divendres com dissabte. Amb aquestes temperatures que encara quedaran per sobre dels 35 graus, però costarà una miqueta més d'arribar als 40 en un divendres. De sol, amb alguns núvols i algun ruixat de tarda.
3: El Centre d'Estudis d'Opinió dibuixa l'auge de l'extrema dreta a Catalunya. Si bé el PSC perdria pocs escons i tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin avui, Aliança Catalana es convertiria en la tercera força política, per sobre de Junts i molt poc per sota d'Esquerra. Un de cada quatre diputats serien d'extrema dreta.
1: I us explicarem també el regal polèmic que ha fet el president turc, Recep Tayyip Erdogan, als líders que han participat a la cimera de l'OTAN. Atenció, un revòlver personalitzat i amb 6 bales de munició. Un intent molt particular de promocionar la indústria armamentística turca que ha fet activar alguns protocols de seguretat en alguns aeroports.

0: Doncs que ens serveixi avui, va, de sintonia d'esports també, David Ubach, un titular.
1: Doncs va, amb el Mundial, que avui arrenca les eliminatòries dels quarts de final amb un primer enfrontament entre França i el Marroc a partir de les 10, amb un fort dispositiu a les principals ciutats franceses, un fort dispositiu de seguretat preventiu. Això serà a les 10 i també parlem d'un fitxatge a prop per al Barça, el de l'extrem Karim Adeyemi, de 24 anys, del Borussia Dortmund. El Barça ha arribat amb el jugador a un principi d'acord, ara faltarà negociar amb el club alemany.
2: Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Doncs comencem aquest Catalunya Vespre amb tota l'atenció posada a Guimerà, a l'Urgell. Els bombers treballen a aquesta hora amb contundència per contenir la revifalla del foc que va començar ahir al vespre. De moment, el fum ja ha obligat a confinar 21.000 persones i també a tallar l'autovia A2 a Lleida. Júlia Albacar, bona tarda.
4: Bona tarda, sí. La revifalla ha començat al flanc dret, empesa pel vent, i està afectant una àrea agrícola i boscosa amb alguns focus secundaris. Hi treballen ara 48 dotacions terrestres i 12 mitjans aeris amb intensitat per intentar que el foc arribi a una granja i estan repartits ara mateix en una àrea d'unes 383 hectàrees. Les flames avancen direcció al nord de Tàrrega, com explica l'alcaldessa del municipi, Rosa Maria Perelló, en declaracions a Trescat Info.
5: Sembla que la marinada havia baixat una mica, però s'ha revifat bastant i, per tant, el foc ja ha passat el camí de Mas de Bon Dia i sembla que es dirigeix cap a la part nord de Tàrrega, cap a la part del polígon Riambau, i això faria que venís cap a direcció Gramont.
4: Com dèieu, Protecció Civil ha enviat una alerta per confinar els municipis on més està arribant el fum: Tàrrega, Verdú, Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial Riambau, a més del nucli de Mas de Bon Dia, Montornès de Segarra. En total, 21.000 persones. També ha quedat tallada pel fum la carretera A2, l'autovia A2, i la carretera secundària LB2101. Al foc també estan ajudant pagesos amb els tractors que treballen per intentar evitar que les flames avancin pels conreus. L'incendi ara mateix es considera altre cop actiu després que es donés per estabilitzat esta passada matinada. I, per cert, a Tàrrega s'ha suspès el concert d'inauguració del Festival Pau Paterres, que ja es va haver, de fet, de cancel·lar l'any passat, llavors, per un temporal de pluja.
3: Gràcies, Júlia. De fet, ja són diversos els dies que els bombers estan treballant de manera simultània en diversos incendis i això està tensionant al màxim els efectius del cos de bombers. Davant de situacions com aquestes, els principals sindicats del cos estan queixant de les llargues jornades de feina que han de suportar i també de la manca d'efectius, Oriol Pujador.
6: Sí, qualifiquen de sobrehumana la càrrega de feina d'aquests dies amb torns doblats durant dies. Joan Viesques, de Comissions Obreres, destaca afectacions a la salut dels bombers, mentre que Antonio del de la UGT assenyala mancances materials enmig d'un augment de la plantilla.
7: La falta de personal implica que el servei, el sobreesforç humà que tenen que fer els companys, perjudica la seva salut i costa més de tirar endavant els serveis.
8: En unes instal·lacions que no estaven preparades, amb una escola que no està preparada i amb manca de pis i amb manca de recursos.
6: Els bombers voluntaris i les agrupacions de defensa forestal asseguren també que estan al límit. Miquel Massaguer, president de la Federació de Bombers Voluntaris, denuncia que treballen amb vehicles del 2004, mentre Ramon Torrents, president de la Secretaria de les ADFs, lamenta la manca de finançament.
9: No tenen aire condicionat i, sobretot, no tenen un sistema d'autoprotecció del vehicle en cas de tenir un atrapament forestal. Si ens fem mal, no estem coberts. Si demà agafem càncer, no se'ns reconeixerà que ha sigut fent de bomber.
10: Estem a mitjans de juliol, com aquell qui diu, i les ADFs encara no hem pogut cobrar l'ajut de manteniment, que total és 1 milió d'euros repartit en 320 ADFs. Així ens costa molt, molt afrontar una campanya amb totes les despeses de manteniment dels vehicles i d'equipament.
6: El govern assegura, en canvi, que s'ha multiplicat el pressupost. Segons les dades de l'executiu, si l'any 2016 es destinaven 150 milions d'euros, el 2024 es van superar els 300.
0: Gràcies, Oriol. Doncs el Meteocat ja avisa que l'onada de calor s'allargarà fins a finals de la setmana que ve i que repuntarà diumenge després d'una petita treva. Ara ens l'explicava la Gemma Puig per demà i dissabte. Els termòmetres no reculen i la llista de municipis per sobre dels 40 graus s'ha disparat. Protecció Civil apunta que es mantindran probablement totes les restriccions actuals de cara al cap de setmana davant del risc d'incendis simultanis. Cèlia Forment.
11: Sí, les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya apunten diuen que demà començarà un lleuger respir de dos dies on les temperatures es relaxen, però igualment queden per sobre dels valors habituals en un mes de juliol. Però no hem de baixar la guàrdia, perquè a partir de diumenge l'onada de calor revifa i els termòmetres tornaran a pujar en valors que rodaran els 40 graus a bona part del país i no baixarien fins divendres ja de la setmana vinent. Això, sumat a les altes temperatures que hem viscut els últims dies, ens portaria a l'escenari excepcional d'una onada de calor continuada durant uns 12 dies. Hem preguntat a la directora del Meteocat, Sarai Sarroca, què representa aquest canvi de paradigma.
12: Aquesta onada de calor va començar diumenge passat i es preveu que la puguem mantenir fins divendres de la setmana que ve. Probablement al voltant del dia 15, 16, potser màxim 17. Per tant, estem parlant d'una onada de calor molt intensa i molt llarga. No era normal tenir tantes onades de calor i enguany ja anem per la segona i a més molt llargues i molt intenses.
0: Doncs de moment Protecció Civil manté 196 municipis en risc màxim d'incendis, és a dir, el nivell 4 del Pla Alfa de cara a demà.
11: Sí, són 27 menys que ahir, en els quals queda prohibit l'accés als espais forestals d'aquestes localitats i se suspenen totes les activitats. Tampoc es poden fer obres o tasques que puguin generar espurnes, com ara la sega, feines amb maquinària, la xarxa viària o en zones forestals, i també queda prohibit l'ús de pirotècnia. En aquesta línia, Interior ha decretat que no es podrà acampar o fer campaments d'estiu en espais naturals on estigui vigent aquest nivell 4 del Pla Alfa. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, no preveu flexibilitzar aquestes mesures si no és que hi ha una caiguda sobtada de les temperatures al cap de setmana.
13: És possible que el que fem segurament sigui graduar una mica la situació que tenim amb els plans. Per exemple, ara estem en alerta del Pla Procicat per calor i possiblement podrem passar a prealerta durant aquest impàs, però ja sapiguent que segurament haurem de tornar a pujar perquè la situació segueix complicada per la setmana que ve pel que fa a la calor.
11: També, ja per últim, s'ha tancat l'accés a 9 parcs naturals. Els dos últims a sumar-se a aquesta llista han estat el Montmell Marmar, l'Alt Camp i el del Montsant, el Priorat.
3: Gràcies, Cèlia. Ara parlàvem d'aquest incendi que està cremant ara mateix a Guimerà. El cas és que a Lleida aquest dijous ha estat el 8è dia de l'any per sobre dels 40 graus. És el mateix nombre de dies que es van registrar durant tot l'estiu de l'any passat i tot apunta que durant aquest mes s'acabarà superant. És una tendència que s'ha disparat en la darrera dècada, com destaca Armando Álvarez, que és cap de l'Observatori Meteorològic de Lleida.
14: Des de 1941 fins 2014 n'hi ha 18 dies de 40 graus. Des del 2015 fins ara, 53.
3: L'altre rècord que encara no s'ha superat és més de 4 dies seguits a 40 graus i sembla que de moment tampoc s'hi arribarà perquè demà ja no es preveu que el termòmetre es dispari tant a Ponent.
0: I en aquest context hem conegut avui les dades d'un informe de l'IDRA, l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, que conclou que els veïns de 39 municipis de la demarcació tenen un risc més destacat de mort i de problemes de salut durant les onades de calor. Aquest risc s'accentua segons la renda o el lloc on es viu. A la llista hi ha ciutats metropolitanes com l'Hospitalet, Santa Coloma, Badalona o Sant Boi que pateixen més les nits tropicals i tenen un parc d'habitatges dens i envellit, o municipis de l'interior com Manresa, Cardona o Artés més exposades a temperatures diurnes extremes. L'informe detalla accions per fer a llarg termini, però també d'altres que s'haurien d'aplicar de manera immediata per reduir aquesta desigualtat. Per explicar més a fons què provoca aquestes diferències i entrar una mica més en aquest informe, podem ara parlar amb Eva Vilaseca, que és una de les investigadores de l'IDRA. Eva Vilaseca, bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
0: D'entrada, quan parlàvem de pobresa energètica, ens venia a tots de seguida la imatge de l'hivern i les calefaccions. Vosaltres poseu sobre la taula que això comença a canviar i que també a l'estiu i amb la calor hem de parlar d'aquest fenomen.
15: Exactament, és a dir, ja a l'hivern, diguem públicament, ja hem decidit d'alguna manera col·lectivament que ningú hauria d'haver de triar entre passar fred i menjar, és a dir, que tothom s'hauria de poder escalfar a casa, però l'estiu encara, diguem, no ho hem construït com un problema públic. I és més, és a dir, amb totes aquestes dades que ara estàveu compartint, la calor és probable que sigui un problema molt més gran que no pas ho ha sigut el fred fins ara. I vosaltres hi parlem de pobresa energètica, però també podem inclús ampliar a precarietat energètica. Mm-hmm. Perquè una cosa és les llars molt vulnerables i tota la gent que té risc de morir de calor, que ara si voleu en parlem, però aquí també hi ha una gran majoria social, que són gent llogatera, que no pot arribar a final de mes per pagar el lloguer, etcètera, que la gent... en què també és molt difícil, en què també els és molt difícil poder encendre, tot i que potser en puguin disposar l'aire condicionat i viure, diguem, totes aquestes onades de calor que estàveu ara anunciant de forma agradable, no? I que no sigui, que aquestes setmanes d'estiu no siguin una situació de supervivència, sinó que puguem viure des d'un lloc de benestar. Vull dir, el que veiem a l'estudi és que tota aquesta protecció de la calor avui depèn exclusivament de, principalment de la renda, de qui es pot pagar aquesta protecció. I que el que cal és un sistema públic, que les administracions públiques, que els responsables polítics se'n cuidin de construir sistemes públics de protecció a la calor, i no només de protecció, o sigui que no només parlem de sobreviure, sinó de generar un benestar climàtic i per tant, d'adaptar les ciutats i les nostres economies a un nou clima, no? A un nou clima que ja és aquí. Ens trobem que les ciutats i els nostres barris i les nostres cases estan construïdes en un clima que ja no existeix. I aquest és el repte, no?, que tenim avui, és adaptar-nos ràpid a aquesta nova realitat climàtica i fer-ho de forma justa, que no siguin els més rics només els únics que puguin, diguem, passar bé aquestes setmanes.
0: Clar, per quines polítiques públiques hauríem de passar per resoldre el que heu constatat?
15: Nosaltres proposem mesures a tres temps. Per una banda, o sigui, amb tres velocitats, però que totes han de començar des d'allà. Per una banda, cal actuar ara. És a dir, aquest estiu la calor ja està, diguem, patant, ja s'han mort més de 200 persones a l'onada de calor passada, i per tant calen mesures de protecció. I en aquest sentit proposem un programa que faciliti, que garanteixi l'accés a la refrigeració, és a dir, a l'aire condicionat i a l'energia, diguem, per poder pagar la factura a les llars més vulnerables, a les escoles, als centres de salut, a les residències. Això en primer terme. Bueno, hi ha tot un bloc de 10 mesures que potser no sé si la tenim temps perquè les expliqui, però hi ha un bloc de mesures de protecció immediata, hi ha un segon bloc de mesures que busquem, doncs, probablement si plantegem l'aire condicionat com una eina, diguem, per salvar vides, amb l'aire condicionat ens trobem també que genera més emissions, per tant, que escalfen més el planeta i, per tant, incrementen més la necessitat de refrigeració, a part de que també incrementen l'illa de calor. Però tot això ho podem solucionar si l'energia que, diguem, que fan servir aquests aire condicionats no és fòssil, sinó és renovable. Per tant, proposem un programa. O sigui, cal que totes les ciutats tinguin, totes les taulades de les ciutats tinguin plaques solars. O sigui, calen plaques solars per tot arreu. Avui les plaques solars encara són una excepció a moltes ciutats metropolitanes, i ara i aquestes plaques solars permetran, a part de salvar el planeta, per dir-ho manera, per dir-ho així de forma simple, molt simple, també poder pagar la factura de la llum, ja que les plaques solars d'autoconsum poden reduir o quasi bé fer que la factura de la llum sigui gratuïta i, per tant, poder pagar l'aire condicionat. I, per últim, també plantegem mesures més estructurals, que també s'han de començar des d'allà, com ara pues un programa de rehabilitació massiu de tots els edificis per adaptar-los a aquest nou clima, que tothom tingui accés al verd a menys de 300 metres de casa. Avui la qüestió del verd, que també mostrem a l'estudi, és superdesigual. O sigui, tenim ciutats com l'Hospitalet de Llobregat, que és la ciutat amb més vulnerabilitat climàtica i on, a més, tenen menys verd per habitant. Per tant, necessitem ciutats més verdes, amb menys asfalt i un verd que sigui també ben distribuït i que no es situï només en els barris rics. O sigui, en resum, situem tot de mesures, de fet això són 10 mesures, que volen construir un sistema públic de protecció a la calor que sigui just i que pugui actuar a temps. I també plantegem...
0: Segueix.
15: No, i plantegem després altres condicions que fan per poder implementar aquestes 10 mesures, com per exemple com es finança, que pot ser una pregunta que emergeixi, no? I això com paguem, doncs plantegem un fons climàtic que sigui on la major part d'aquests diners vinguin d'impostos als responsables que ens han portat aquests números que estava anunciant abans, esgarrifosos, és a dir, la crisi climàtica, que són empreses, les empreses fòssils, etc. No? O sigui, tenim totes empreses que tenen responsabilitat directa i que hem d'implementar tot d'impostos climàtics per poder pagar aquesta adaptació i que sigui justa per tothom i que no s'hagi de morir, no haguem de perdre més vides cada cop que el termòmetre puja a 40 graus.
0: Ara posaves l'exemple de l'Hospitalet, ja hem parlat abans també de Badalona, o per exemple més a l'interior Manresa o Artés. No sé si heu trobat alguns municipis on sí que s'estiguin fent coses interessants, o és un canvi de xip que s'hauria de fer en global?
15: És un canvi de xip molt, molt general. O sigui, el que es veu principalment és això, és la protecció de la calor, sobretot la protecció de la calor a dins de les llars, perquè sí que és veritat que hi ha polítiques de refugis climàtics i hi ha mesures d'adaptació que estan fent els municipis, però no se'n cuiden del que passa dins de les llars. I, per exemple, tota la calor que passa, diguem, la part litoral del país, el principal problema de calor que la tenim més a les nits, amb les nits tropicals i les nits tòrides que no ens deixen dormir i que no ens deixen descansar, i és el que porta problemes més greus de la salut. Llavors, aquí ningú està actuant en aquesta direcció, no? I llavors ens trobem dades com molt... Bueno, això que us comentava Albert, Albert per habitant, també veiem dades de qui té accés o no, per exemple, a l'aire condicionat, no, que depèn profundament de la renda, és a dir, que passa del 40% de menys renda al 70%, al 72% de les llars, que són les que tenen més renda. Hi ha 30 punts de diferència de qui pot permetre's o no un aire condicionat a casa. I llavors, no, altres polítiques que també veiem que estan a manca, com poden ser les piscines públiques, que són molt cop, per exemple, l'Hospitalet de Llobregat només té dues piscines públiques, una piscina pública gairebé per cada 150.000 habitants. Saps? Mentre, en canvi, hi ha municipis com Gurb, que és un municipi que posem com a exemple, que té 7,8 piscines privades cada 100 habitants. Veiem un cop més, no? I que precisament Gurb, a part que el posem com a exemple, perquè és l'exemple de que es poden protegir de la calor gràcies a la capacitat privada, no? Tenen moltes piscines, això és el poble, bueno, el municipi amb més plaques solars de tota la província de Barcelona, i llavors, per tant, tenen una capacitat, diguem, d'adaptació molt alta, tot i que també tenen dies molt tòrrids allà a Osona.
0: Doncs queda clar que hi ha deures per fer. Són les dades d'aquest informe de l'Hidra. N'hem parlat amb una de les autores, Eva Vilaseca. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
15: A vosaltres.
3: Les 8 i 22 minuts, encara hi afegim un informe més. És el Copernicus, del Servei Meteorològic Europeu, que confirma que aquest mes de juny ha estat el més calorós que s'ha registrat mai a l'Europa Occidental, amb una temperatura de 3 graus per sobre de la mitjana del període 1991-2020. A escala mundial ha estat el segon juny més càlid. L'escalfament excepcional del mar ha afavorit una intensa onada de calor al Mediterrani, a la costa atlàntica també, després d'un altre episodi de calor al mes de maig. Aquesta situació incrementa la intensitat dels fenòmens meteorològics extrems i, sumada a la sequera persistent, doncs ja ho sabem, eleva també el risc d'incendis forestals, especialment a la península Ibèrica i al sud de França. Per tant, la situació que estem vivint no és estrictament cosa que passi a la nostra riba del Mediterrani, sinó que va fins i tot més enllà. Ara bé, particularment en el cas que ens afecta, aquesta calorada afecta amb força molts treballadors, sobretot aquells que han d'estar a l'exterior. Per exemple, els operaris de manteniment de parcs i jardins. interins. A Barcelona, la CGT denuncia que des de finals del mes de juny hi ha hagut com a mínim dos treballadors que han patit cops de calor, l'últim d'ells abans d'ahir. Roger Santaló, bona tarda.
16: Bona tarda.
3: Hem de dir que els dos treballadors en aquest cas estan bé.
16: Sí, però el sindicat creu que els dos casos es podrien haver evitat si l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona adoptés mesures preventives. Per exemple, denuncien que hi ha més d'un centenar de vehicles de la flota que no té ni aire condicionat. Mariano Peinado, delegat de la CGT, diu que Parcs i Jardins no vol adaptar els vehicles i que per això ho han portat a inspecció de treball.
17: Hem denunciat perquè ja veiem que intentar dialogant i parlant, aquesta inversió no arribava. I si no hi ha inversió, aquests vehicles que no circulin, perquè s'està posant en perill el treballador. Ja dic, són temperatures de 38 i fins i tot 42 graus a les cabines dels vehicles.
3: I des de Parcs i Jardins, què hi diuen?
16: Que ara tenen un 36% de la flota amb aire condicionat i que estan invertint per tenir més de la meitat de vehicles amb refrigeració. I sobre el personal, que encara no tenen confirmat l'últim treballador afectat per un cop de calor, però l'altre, a finals de mes de juny, sí. En qualsevol cas, diuen que van activar tots els protocols de seguretat i prevenció i recorden que han format la plantilla i han donat fins i tot polseres de control de la calor corporal per detectar anomalies. Però la CGT alerta que la polsera no va funcionar en el cas d'aquesta setmana.
3: Ah, Roger, també ens sembla la següent pregunta. Hi ha operaris, treballadors, que hagin deixat de treballar a l'exterior en els moments de més calor?
16: Tenim l'exemple francès, amb els missatgers a domicili, on els repartidors d'Uber Eats i Deliveroo no entreguen paquets al migdia. A Catalunya, en canvi, només s'ha deixat d'oferir el servei en moments molt puntuals. Per exemple, Uber Eats ahir va tancar l'aplicació durant uns minuts a l'Empordà. Per la secretària nacional de la UGT de Catalunya, Reyes Solat, això és insuficient, ho ha dit al Matí de Catalunya.
18: Protegir-se de la calor no és una opció que l'empresa tria si vol, és un dret. La calor pot matar i malauradament ja hem hagut de lamentar víctimes. Demanem contundència a la inspecció de treball, que els protocols no estiguin en un calaix.
16: I de calor se'n pot tenir tant a l'exterior com a l'interior. Per exemple, a la restauració, on les cuines es converteixen en autèntics forns. Segons la normativa, haurien d'estar a una temperatura màxima de 25 graus, però algunes poden superar aquests dies els 40 tranquil·lament. Recordem que el seu incompliment pot comportar sancions de fins a 900.000 euros.
0: Doncs un altre sector afectat i també amb normativa és el del lleure, perquè el pla Alfa obliga a traslladar, per exemple, a nuclis habitats les acampades i les rutes que es facin als municipis de risc màxim, i de fet fins al 19 de juliol hi ha previstes 500 activitats. D'aquestes estan afectades per la norma el 3% aproximadament. El director general adjunt de Fundesplai, Carles Xifra, assegura que han hagut de readaptar algunes colònies.
19: Hem tingut afectacions en 4 tandes d'activitats de lleure. Una ruta d'un esplai que ha estat acollit per un municipi tal i com tenia l'esplai previst en el seu pla B de contingències, dissenyat prèviament, i les altres 3 tandes de campaments han estat reubicats amb altres instal·lacions de Fundesplai en zones de nivell de risc més baix i més segures.
0: Per això diuen que en alguns casos hauran de revisar les activitats que es fan i fins i tot la durada dels campaments. 4 minuts i arribarem a 9:15. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada ens mirem bé l'últim informe del CEO que hem conegut avui.
2: Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
20: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
22: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
23: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
24: Biscal. Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
25: Xavier Cerdà, Maripau Huguet i el mag Harry Merlin Piper a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: El PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin avui, tot i que perdria escons. Són les dades de l'últim baròmetre del CEO que situa Aliança Catalana per sobre de Junts, que cau en força i que quedaria molt a prop d'Esquerra, que en aquest cas sí que milloraria resultats. El nou Parlament tindria una quarta part dels diputats d'extrema dreta. Hem analitzat a fons amb Txell Vallespí i Àlex Giral Robert el més destacat d'aquest CEO.
2: El PSC repetiria victòria en les eleccions catalanes.
3: Seria el partit més votat amb entre 36 i 38 diputats al Parlament, uns 4 o 6 menys que ara. Són els mateixos que podria guanyar Esquerra Republicana, que pujaria fins a la segona posició amb entre 24 i 26 escons. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
4: Gairebé totes les transferències del PSC es concentren a Esquerra Republicana.
2: Aliança avançaria Junts.
3: L'extrema dreta de Sílvia Orriols es disputaria la segona posició amb Esquerra Republicana. Passaria de 2 a 23 o 25 diputats, absorbint un 28% de vots de Junts i un 23% de Vox.
4: No ve només de la caiguda i de la transferència de vots de Junts per Catalunya, sinó que per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
3: Els de Puigdemont s'enfonsarien de la segona a la quarta posició amb la meitat d'escons que ara amb 16 o 18. Vox creixeria però menys i empataria amb el PP amb 12 o 13 diputats. També empatarien els Comuns i la CUP amb 4 o 5 escons.
2: Parlament fragmentat i amb governabilitat complicada.
3: Amb l'escenari que dibuixa el CEO, el PSC de Salvador Illa només sumaria per la mínima amb Esquerra Republicana i els Comuns. I això si només es té en compte el nombre màxim de diputats.
2: Salvador Illa és el líder més ben valorat.
3: El 60% dels enquestats aproven el seu govern. Illa és el preferit per presidir la Generalitat. En segona posició, Sílvia Orriols i a poca distància i per aquest ordre, Gabriel Rufián i Oriol Junqueras. En l'últim lloc queda Carles Puigdemont.
4: Avui Esquerra Republicana seria el partit que tindria una alternança més clara respecte a la resta de partits de l'oposició. I això sobretot contrasta amb Junts i amb Carles Puigdemont.
2: El PSC també guanyaria les eleccions al Congrés, però perd suports vitals per al PSOE de Sánchez.
3: Baixaria entre un i dos diputats, mentre que Esquerra Republicana pujaria amb força en tres i quatre més. Vox multiplicaria per tres els resultats i es convertiria en la tercera força davant de Junts i els Comuns.
2: La independència guanya suports.
3: El no continua per sobre del 50%, tot i que baixa lleugerament. I el sí puja 6 punts i ara la voldrien el 45% dels ciutadans.
2: L'habitatge és la màxima preocupació dels ciutadans.
3: És el que diu un de cada tres enquestats en totes les franges d'edat. Però si ho mirem per simpatia respecte als partits, els votants de Vox i Aliança el que més els amoïna és la immigració, mentre que els del PP és la inseguretat.
5: Un minut passen de dos quarts de nou. Sempre és una incògnita saber també si els casos de corrupció afecten o no a alguns partits. El cas és que avui la Guàrdia Civil demana permís al jutge per buidar el telèfon de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez, del PSOE, i expresident de Correus, José Manuel Serrano, investigat pel cas Leire. La Guàrdia Civil sospita que va formar part del nucli de les clavegueres del PSOE i que va intervenir perquè Correus contactés l'exmilitant Leire Díaz. Àlex Giral Robert, bona tarda.
6: Bona tarda.
5: Què diu l'informe dels investigadors que han enviat al jutge?
6: Sí, doncs que Serrano i Leire parlaven de manera habitual, tant abans com després d'haver estat a Correus, i assenyala que ho van fer fins i tot el dia que Pedro Sánchez es va agafar aquells 5 dies de reflexió i va enviar una carta a la ciutadania. Segons la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, de les converses en poden sortir pistes sobre les comissions, les suposades comissions que la trama s'enduia a canvi d'adjudicacions a través de la SEPI, el braç inversor de l'Estat, però també fins a quin punt l'excap de gabinet de Sánchez estava implicat suposadament en les gestions fetes per Leire Díaz i el seu entorn per desactivar causes judicials. Des del PP, Cuca Gamarra assegura que no hi ha ningú de l'entorn de Pedro Sánchez que quedi al marge de les presumptes corrupteles i li reclama novament que convoqui eleccions.
7: Más evidencias que acreditan que todo se montó desde Ferraz. Cada nuevo informe de la UCO lo que desmonta es aún más la pantomima del presidente del gobierno, el que iba a poner en el altar a quienes le ayudasen.
2: La Guàrdia Civil també ha demanat permís a l'instructor per buidar el telèfon de l'exgerent del PSOE, Ana María Fuentes, una altra treballadora del partit i un exagent de l'UCO, també suposadament implicats en la trama.
1: I Amnistia Internacional denuncia que la Fiscalia està posant traves a la investigació judicial sobre l'espionatge a polítics independentistes amb el programa Pegasus. L'entitat Pro Drets Humans assegura que el Ministeri Públic no està fent prou per esbrinar quin paper hi van tenir els serveis d'intel·ligència espanyols i també l'empresa d'Israel que comercialitza el software amb què suposadament es van infectar els dispositius de 65 persones de l'òrbita independentista. Virginia Álvarez és membre d'aquesta ONG.
8: Su actuación se está caracterizando por la inacción, la obstrucción y la revictimización.
5: I el BBVA i el seu expresident, Francisco González, s'asseuran al banc dels acusats. El jutge de l'Audiència Nacional ha obert judici oral també contra 14 persones més, exdirectius de l'entitat basca i comandaments policials per l'anomenat cas Villarejo. Els acusa de suposats delictes de suborn, descobriment i revelació de secrets. En el cas de González s'hi afegeixen administració deslleial, grup criminal i falsedat documental. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
5: Àngels, d'on sorgeix la decisió de l'Audiència Nacional de portar a judici al BBVA i el seu expresident, Francisco González?
9: Doncs la causa que es jutja neix de la contractació de l'excomissari Villarejo per espiar empresaris, polítics i periodistes entre el 2004 i el 2016. Per aquests encàrrecs, presumptament il·legals, va cobrar més de 10 milions d'euros. Segons una resolució prèvia, la contractació de Villarejo i d'altres comandaments policials es va fer amb el vistiplau de Francisco González, president del BBVA durant 18 anys. Fet que permet lligar l'entitat basca amb l'excomissari. Segons el magistrat, Villarejo es va aprofitar de la seva posició especial dins la policia per posar en marxa una estructura empresarial i aconseguir contractes i fer treballs sense respectar la legalitat, utilitzant funcionaris públics per accedir a dades de caràcter íntim i personal.
5: A quines penes de presó i multes s'enfronten els acusats, Àngels?
9: La Fiscalia demana 173 anys de presó per a Francisco González i 174 anys per a Villarejo. El BBVA serà jutjat com a persona jurídica i se li reclama una multa de 181 milions d'euros. El jutge ha fixat en 1.200.000 euros la responsabilitat civil dels acusats i els adverteix que se'ls embargaran béns en el cas que no disposin d'aquesta fiança en el termini de 3 dies. A partir d'ara, els advocats dels acusats disposaran de 10 dies per presentar els seus escrits de defensa i proposar les proves que considerin oportunes de cara a la vista oral. El cas del BBVA és rellevant perquè serà la primera i única empresa de l'IBEX 35 que anirà a judici pel cas Villarejo.
1: Iranians han acompanyat avui el fèretre amb les despulles del líder suprem, l'aiatolà Ali Khamenei, assassinat el 28 de febrer en un potent bombardeig a Teheran, el primer dia de la guerra a l'Orient Mitjà. La processó funerària culmina aquest vespre a la ciutat santa de Mashhad, al nord-est del país persa, que és el lloc de naixement de Khamenei. Darrere del camió que portava el seu taüt hi havia una gran pancarta de color vermell on posava «Ei, Trump, et matarem». Els funerals es produeixen en plena represa, justament a més d'atacs entre l'Iran i els Estats Units. Ignasi Abad, bona tarda.
10: Sí, bona tarda. De fet, fa pocs minuts s'han sentit explosions en diversos punts de la costa iraniana. Això apunten algunes agències que estan apareixent en aquests moments. Seria la tercera onada d'atacs nord-americans per tercer dia consecutiu, després dels que en els últims dos dies els que ja han fet els bombardejos nord-americans han causat 14 morts a l'Iran, entre els quals hi ha 3 membres de la Guàrdia Revolucionària. La República Islàmica ha respost als aquests dos dies de bombardejos amb més atacs amb míssils i drons contra interessos nord-americans a bases militars dels països àrabs aliats a Washington, a llocs com Kuwait, Qatar, Bahrain i Jordània. El Pentàgon assegura que no hi ha hagut danys importants pels atacs iranians i cap ciutadà nord-americà ha patit ferides a Kuwait, però sí que hi ha hagut un ferit per la caiguda de restes de drons llançats per l'Iran. El ministre de Defensa d'Israel, per si no n'hi hagués prou, de la seva banda ha manifestat que està preparat per una tercera onada d'atacs israelians contra l'Iran, si fos necessari.
5: Fins ahir, deia, hem estat parlant de la cimera de l'OTAN a Ankara. Doncs bé, avui hem d'afegir un epíleg, i és que hem sabut quins són els regals que l'anfitrió ha fet als assistents. És una cosa habitual fer regals quan acaben aquest tipus de cimeres, però...

0: contenien 6 bales, tot i que en el cas del regal del primer ministre anglès, Keir Starmer, contenia 500 bales.
1: Ostres, no sé com s'ho deu haver pres. Estem parlant, deixem-ho clar, d'armes reals, que en teoria funcionen, eh?
0: Sí, sí, són armes reals i que funcionen. Això ha provocat un autèntic mal de cap a tots els líders i els serveis de seguretat que acompanyaven les delegacions. Les armes les van rebre ahir, per tant, abans de sortir de Turquia, havien de prendre una decisió sobre què fer-ne, perquè al ser armes de foc, com podeu pensar, estan subjectes a regulacions molt estrictes. Però és que hem sabut que alguns no van obrir la capsa abans de marxar en aquest intercanvi de regals institucionals i la sorpresa se l'han endut ja quan arribaven al seu país. És el cas, per exemple, del primer ministre belga que ha hagut de lliurar l'arma ja a les autoritats policials de l'aeroport de Brussel·les.
1: Darrerament estem parlant d'aquest tipus de regals, especialment a Espanya. Entenc que Pedro Sánchez també ha rebut una d'aquestes pistoles. No sé si se n'ha parlat... Què se n'ha fet?
0: Sí, l'arma del president del govern espanyol, però ja ha viatjat cap a Espanya, està custodiada pel Ministeri d'Interior i serà inutilitzada i després s'arxivarà com una peça de col·lecció. Alguns han optat directament per deixar les armes encara a les seves ambaixades, per exemple, els primers ministres neerlandès, el suec o l'anglès, amb la mateixa idea que el del president espanyol, inutilitzar l'arma perquè pugui viatjar. D'altres, com per exemple el polonès, sí que s'han dut l'arma i actualment es trobaria a l'aeroport de Varsovia, on ja n'hi iniciat els tràmits de duana perquè entri al país. I alguns també, com dèiem, han optat per donar l'arma a un museu, com per exemple la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, o també el primer ministre grec, que la donarà, en principi, al Museu de la Guerra d'Atenes.
1: Clar, podem imaginar els organitzadors d'aquest tipus de cimeres habitualment pensant què els hi regalem als líders, quina serà la tria, algo típic del nostre país. Això deu anar a gustos i la discussió deu ser llarga. Què se sol regalar, Txell? No sé si has trobat algun regal similar.
0: Similar no. Solen ser regals més aviat culturals o commemoratius. Per exemple, Espanya va regalar una moneda commemorativa dedicada a Francisco de Goya quan va acollir la mateixa cimera el 2022. I també se solen regalar peces d'artesania o petites obres d'art similar a un revòlver, en principi sí que no. El d'Erdogan és un regal que ha despertat perplexitat, no només per les complicacions que estàvem explicant, logístiques que han generat, sinó també pel simbolisme, perquè ha estat una cimera marcada sobretot pels debats sobre la guerra d'Ucraïna, l'Iran o el reforç de seguretat de l'OTAN. És, doncs, la particular forma d'Erdogan de promocionar la indústria de defensa i armamentística turca.
1: I tan particular. Gràcies, Txell.

0: A la Xina, almenys 28 persones han mort en un incendi de gran magnitud que ha afectat una fàbrica de sabates a la ciutat xinesa de Xinjiang, és a la província de Fujian. De moment no se sap exactament què és el que ha provocat el foc, però sí que el president del país, Xi Jinping, ja alerta que el nombre de víctimes mortals podria ser més elevat. A Pequín, Francesc Canals.
1: Flames sense control i una immensa fumarada negra s'enlairava de la fàbrica de calçat sinistrada, malgrat la presència de gairebé 200 bombers. Es podia veure en imatges de la televisió xinesa. Alguns dels empleats de la factoria havien quedat atrapats a la teulada. Conscient del potencial desestabilitzador d'aquestes tragèdies impròpies d'una potència, el president xinès Xi Jinping ordenava arribar al fons de les causes perquè no torni a passar. De fet, era la primera notícia que s'entenia en el fortament controlat aparell de propaganda del règim, perquè, efectivament, eren paraules de Xi Jinping que recollia el presentador del principal informatiu de la televisió central xinesa, sense imatges. El sentim.
2: Xi Jinping ha remarcat que aquest any s'han produït accidents laborals importants al país. Les autoritats pertinents haurien d'extreure lliçons importants.
1: Si eren paraules d'així, volia dir que el nombre de víctimes, que no es deia, havia de ser alt. Passava no fa gaire amb una mina de carbó, ara la indústria del calçat. Són recordatoris tràgics dels diferents graus de desenvolupament d'un país que presumeix, i amb raó, de robots, però que alhora encara viu força vinculat a les indústries de mà d'obra intensiva que en van fer la fàbrica del món. El sinistre ha passat a Xinjiang, a la província de Fujian, a la costa continental enfront de Taiwan. La localitat és el centre de la indústria del calçat xinesa, d'on es calcula que surt el 20% de la producció mundial del sector.
3: Detenen a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, un professor jubilat de 74 anys acusat de fer tocaments a alumnes quan feien classe a casa seva. Com a mínim, l'han denunciat 6 víctimes. Girona, Laia Claret. L'home ajudava nois i noies.

0: d'entre 15 i 18 anys a preparar el batxillerat i la selectivitat. La primera denúncia es va interposar l'1 de juliol després que, presumptament, a un alumne a qui preparava per l'assignatura de matemàtiques li va fer tocaments mentre feien les classes a casa del professor. A partir d'aquest moment, altres noies van afirmar que els havia passat el mateix i 5 també han denunciat. Com a mínim, 3 de les víctimes eren menors d'edat quan van passar els fets. La Rasat està pendent de declarar davant del jutge de guàrdia a la Bisbal d'Empordà en les pròximes hores. Ara la policia investiga si pot haver més casos un cop s'ha detingut el sospitós.
1: I els Mossos d'Esquadra han pogut identificar aquesta tarda la dona que va aparèixer morta el mes passat al riu Segre, a Lleida. Per intentar saber qui era, havien fet una recreació amb intel·ligència artificial i l'havien difós. És una iniciativa molt poc habitual en la policia i que ha permès ajudar a identificar-la. Es tracta d'una dona espanyola d'uns 50 anys que anava vestida amb una camisa rosa, malles blaves i sabatilles esportives negres. El cos es va trobar el dia 3 de juny, sense cap document, en una zona urbana del riu Segre, com dèiem, a la ciutat de Lleida. Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada, crònica cultural, passant pel Festival Cruïlla de Barcelona.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu, per què no se't desfà?
5: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
4: I se't transmet el fred a la mà?
5: Suposo.
4: Oh.
6: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
9: Com a maleta experta en viatges et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva amb els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
2: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
10: Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Bonnie Tyler, la rockera britànica de veu esquerdada i potent que va triomfar als anys 70 i 80, ha mort avui a Portugal. La cantant estava ingressada en un hospital del país després d'estar en coma induït, Montse Pujol.
1: Sí, It's a Heartache va ser un dels seus grans èxits. Tot i així, el seu principal hit va arribar al 1983 amb Total Eclipse of the Heart, que va aconseguir el número 1 als dos costats de l'Atlàntic. Va vendre més de 6 milions de singles d'aquests dos temes. A més, el seu llegat inclou 18 àlbums d'estudi que la van fer optar a guanyar 3 Premis Grammy i 3 Brit Awards. Les xarxes avui s'han omplert de missatges d'agraïment i record a la seva carrera de més de 5 dècades marcada per una veu única i icònica.

0: Doncs aquesta és la veu d'una altra banda mítica i més jove, en aquest cas. Estem sentint Garbage, que actuen en la segona jornada del Cruïlla, on aquesta nit també hi actuaran els Pixies. A aquesta hora dèiem Garbage, al Parc del Fòrum, i tenim en Marc Ruiz. Marc, bona tarda, com va?
1: Hola, bona tarda. Doncs mira, han arrencat amb un fragment de la banda sonora de Twin Peaks, d'Àngelo Badalamenti, i de fet estan presentant el seu nou disc, Let All That We Imagine Be Light, i de fet han arrencat amb aquesta cançó que sona, There's No Future For Optimism, d'aquest àlbum. Però el públic, què és el que vol? Doncs escoltar els èxits de fa 30 anys. I han arribat de seguida, eh? I Think I'm Paranoid i Stupid Girl han sonat al cap de només 4 cançons, i ara només faltarà, doncs, que la carismàtica Shirley Manson faci servir la seva poderosa veu per cantar Only Happy When It Rains, i ja ho tindrà tot fet. És un concert de Garbage que se solapa amb el de l'Osa, que han omplert la carpa amb cançons basades en la cultura popular, com Marieta Cistellera o l'Areu Riera, un clàssic que no es troba al seu primer disc, per cert, el primer cant del matí. I és que l'arrencada d'aquesta segona jornada ha estat feta entre Catalunya i Mallorca. Mishima, que han debutat al Cruïlla, han repassat clàssics del seu repertori, com La vella ferida, Cert clar i breu, Una sola manera, Tornaràs a tremolar o L'olor de la nit. I el públic veterà a complir el segon escenari, doncs ha agraït que recuperessin cançons que els han acompanyat durant un parell de dècades. I al mateix temps, Maika Makovski ha tret a l'escenari el barroquisme de l'esplèndid búnquer rococó, un disc ric en matisos que al directe es tradueix en una secció de vent de trombó i trompa, viola i violí, probablement un color que té a veure, doncs, en part de la seva cultura balcànica, i un piano decorat a l'estil rococó, un conjunt que fa créixer cançons com Love You Delight I o Reaching Out To You. I entre el públic s'han sentit comentaris com molt bé, molt bona, i és que tenen raó.
0: Gràcies, Marc. Bona tarda.
1: Vosaltres.
2: Per què no podem dir que estem en un centre d'un barri conflictiu? No, no, no. Conflictiu no és un terme adient.
3: Jo no mesuro res. Som un equip, no?
2: Ara hem de dir complex. No, no és que soni millor. És que de conflictes n'hi ha tot arreu.
4: El meu fill no se li dona bé.
5: Aquest tipus de discussions a la Villarroel, a Barcelona, en l'estrena de la primera llei de Newton, un text d'Edu Manzanares que reflexiona sobre l'empatia i les desigualtats en els centres educatius. Inclòs dins la programació del GREC, es podrà veure fins al 2 d'agost. Marta Vives.
6: La primera llei de Newton estableix que un cos continuarà en estat de repòs o de moviment, a no ser que una força externa actuï sobre ell. De manera figurada, també significa que les coses que s'han fet sempre d'una manera determinada costen molt de canviar. Així ens ho explica un dels intèrprets, Daphnis Batos.
7: Que si tu no mous fitxa una mica, les coses no canvien, no? O sigui, les coses només canvien quan tu acciones, quan tu apliques alguna força perquè allò es mobilitzi.
6: I aquest és el marc de fons d'aquesta tragicomèdia que dirigeix Nelson Valente i que explica la història d'un alumne, futura estrella del futbol, que ha copiat i que depèn de la decisió dels professors decidir-ne el seu futur. Anna Saun.
8: I aquest és una mica és el drama de l'Ethan, que és aquest xaval que està encallat en una situació i en unes circumstàncies familiars que el mantenen anclat, doncs, a la seva realitat.
6: I tot plegat en un moment en què el sistema educatiu, els recursos, les necessitats especials i el paper dels professors està en debat i en contradicció.
8: Tenim molts professors que venen a veure l'obra i diuen que realment ens trobem en casos d'aquests, amb dilemes de què fem amb aquest alumne, què fem amb aquest. És a dir, és molt difícil posar tot un claustre de professors diguéssim d'acord, amb una unanimitat de que aquest xaval ha de fer això i li hem de perdonar això, doncs, perquè s'ho mereix. No?
6: L'obra, que vol ser una reivindicació a l'empatia, planteja totes les preguntes, fa reflexionar, però també riure, fins al 2 d'agost a la Sala Villarroel. L'estiu
9: ets tu. Catalunya Ràdio. La llum dins dels meus ulls.
10: Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu. L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El Mundial ha arribat a la fase final.
11: Després de les eliminacions del Brasil, Alemanya, Cap Verd, deixem enrere el Canadà i Mèxic i ens quedem als Estats Units.
9: La fase més emocionant cada dia al Club de la Mitjanit.
11: Fins a arribar a la gran final, el diumenge 19 de juliol, a Catalunya Ràdio.
9: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
12: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa.
9: De dilluns a diumenge a les 11, al Club de la Mitjanit.
11: El Mundial més llarg de la història està a punt d'acabar. Dale, dale, let's go.
10: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
13: Aquest estiu, crim.
10: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
13: A Catalunya Ràdio.
14: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
13: Posem llum a la foscor.
15: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
13: Què va passar? Qui ho va fer?
16: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
17: Ho sabem.
13: I per què?
18: No ser perquè cogi el martillo i l'he pegat.
13: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
15: Comencem.

0: 7 minuts i arribarem a les 11... Ai, no, a les 9, a les 9 de la nit, a les 9 de la nit. Encara vaig amb el xip de la temporada d'hivern. David, com estàs?
1: Què tal? Bon vespre.
0: Aviam, a les 10, per tant, d'aquí una hora, ha de començar els quarts de final del Mundial de Futbol amb la primera eliminatòria del voltatge, eh? És aquesta eliminatòria?
1: Sí, entre França i el Marroc, que de fet es van enfrontar a la semifinal de fa 4 anys al Mundial de Qatar. Aleshores va guanyar el combinat francès. Avui juguen a partir de les 10 a Boston i ja podem dir que el blaugrana Koundé és titular a lateral dret de la selecció francesa. Tots els equips ja es van enfrontar, doncs, com dèiem, fa 4 anys, aleshores va guanyar França. Demà torn per a les seleccions d'Espanya i Bèlgica en el segon partit dels quarts de final d'aquest Mundial de Futbol.
2: Doncs per aquest partit que començarà d'aquí una estona, França ha desplegat per el maig entre les seleccions marroquina i francesa 20.000 policies i gendarmes que estaran pendents del postpartit. A la capital són 8.000 els agents que controlaran que les aficions no es prenguin malament el resultat final. La nostra corresponsal ha captat l'ambient i de moment més cordialitat podem dir que atenció a París. Isabel Galí, bon vespre.
3: Bon vespre. L'Ajuntament de la capital francesa no ha volgut habilitar una fan zone, però n'hi ha diverses de privades instal·lades arreu de París i hem estat a la que els marroquins o francesos que van amb el Marroc han muntat, el cinema Rex, on veuran el partit en una gran pantalla. A la cua per entrar hi havia una majoria de samarretes vermelles, però també algunes de blaves, de grups de joves que han decidit passar aquest moment junts. La rivalitat entre França i el Marroc, que va ser protectorat francès entre el 1881 i el 1912, és històrica, però els lligams són tan forts que aquí a França preval la cordialitat, almenys ara, abans de saber el resultat final del partit. Les terrasses dels bistrós estan plenes a vessar, s'ha de reservar plaça en aquelles que tenen pantalla i avui, excepcionalment, tenen permís per tancar les 2 de la matinada.
0: Gràcies, Isabel. Veurem com va la nit a París. Mundial a banda, hem de dir que el Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi.
1: És un jugador de 24 anys i que ja ha comunicat al club alemany que no vol renovar perquè vol fitxar pel Barça. Ara el club blaugrana i el Borussia Dortmund han de negociar les condicions d'aquest traspàs i per afrontar aquesta i també altres operacions el Barça ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió pels propers anys. D'aquests 210 milions, el primer cobrament seria ara el juliol i el segon al novembre.
2: I ara no és un fitxatge, és una renovació, la de Pere Romeu, que ha firmat com a tècnic del Barça femení. Fins quan?
1: La coneixíem i el que ha fet avui és firmar el seu nou contracte, que serà per 2 temporades més, fins al 2028, en què Pere Romeu seguirà dirigint el Barça femení.
4: Jo gaudeixo molt del dia a dia, gaudeixo molt de poder treballar a casa, gaudeixo molt de poder treballar en aquest club, gaudeixo molt de la gent que m'acompanya en aquest camí, així que aquí tinc moltes de les coses que vull tenir a la meva vida, per això he decidit renovar.
1: L'entrenador blaugrana reconeix, això sí, que el club s'ha de reforçar, l'equip s'ha de reforçar perquè hi ha hagut sortides importants com la d'Alexia Putellas, la d'Ona Valla, la de Mapi León i la de Salma Parelluelo.
0: Molt bé, ja. També en futbol, l'Espanyol ha presentat el tercer reforç en aquest mercat d'estiu.
1: És el migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel Paris Saint-Germain i aquí sentim.
5: Va ser una disputa molt bona per la posició. Sé que tots volen jugar, entonces voy a hacer de todo para ser titular, dejar todo en las partidas de pretemporada, en todos los entrenamientos voy a mostrar al míster.
1: Per la seva banda, l'Espanyol femení ha anunciat el fitxatge de la davantera andalusa Anita Marcos, que arriba procedent del Madrid Club de Futbol.
2: I el Tour avui, exhibició, eh? Cop d'efecte de Tadej Pogacar.
1: Que torna a liderar la ronda francesa, un cop d'autoritat, després de guanyar en solitari, a més, la sisena etapa, després de 186 quilòmetres entre Pau i Gavarni, ascensió al Tourmalet inclòs. Ja ha estat allà aproximadament a 5 quilòmetres del cim del Tourmalet, quan Pogacar ha seguit l'acceleració del seu company a l'Emirates, Isaac del Toro, ha marxat en solitari i ha anat incrementant l'avantatge respecte dels seus principals rivals.
6: I think top 5, I would say.
7: Et diria que està al top 5 de les meves victòries aquí al Tour. He tingut molts records d'una etapa similar també amb el Tourmalet al mig durant el Tour del 2023. El final va ser molt similar. Sí, la d'avui ha estat una victòria increïble.
6: It's really incredible victory.
1: Ara la general Pogacar torna a ser el mallot groc, com dèiem, en 2 minuts ja i 42 segons d'avantatge respecte de Jonas Vingegaard, que és el segon a la classificació.
0: I últim punt, definida ja la final femenina de Wimbledon dissabte.
1: Sí, s'enfrontaran doncs Carolina Muchova i Marta Kostiuk, que han superat a les semifinals Coco Gauff i Linda Noskova.
2: Doncs moltes gràcies, David. I ara ja ho hem avançat a la portada. La calor és protagonista. Escoltem què ens ha d'explicar de cara a les pròximes hores la Gemma Puig.
8: La jornada d'avui ens ha portat temperatures altre cop altes, calor intensa, però afluixat una miqueta respecte ahir, sobretot d'aquesta forma que hi vam tenir excepcional a la costa i al prelitoral. Hem tornat a superar els 40 graus, 42 a Lleida, Alcarràs, a Cabanes, 41 a Vinebre, però la majoria de comarques i sobretot a la façana litoral han baixat un, dos o tres graus. Per exemple, a Barcelona, l'Observatori Fabra, ahir arribàvem als 40,9 graus, aquesta temperatura de rècord, i avui hem tocat aquests 38 graus. Fa calor, xafogor, i la tendència, però, és que tindrem 48 hores, divendres i dissabte, amb una mica de menys de calor. Afluixa aquesta onada de calor. Això no vol dir que tinguem temperatures normals per l'època, però sí que no tindrem aquests valors tan disparats. Demà, moltes màximes encara arribaran als 35 graus o per sobre, les més altes tocarien els 40, en un divendres amb sol, al matí amb alguns núvols cap al terç oest, perquè de matinada hi pot haver encara alguna gota, i a la tarda els ruixats quedarien força restringits cap a l'extrem nord del Pirineu. Com dèiem, aquesta segona onada de calor no s'acaba, s'allarga ben bé fins a finals de la setmana que ve, altre cop amb un punt àlgid que se situaria entre dimarts i dimecres.

0: Catalunya Vespre.
1: Bona nit, són les 9. A Guimarà, a l'Urgell, els bombers continuen treballant per intentar tornar a estabilitzar l'incendi que va començar ahir al vespre. El foc avança en direcció a Tàrrega i, de moment, es manté tallada l'A2 i s'ha confinat 21.000 persones. Lleida, Júlia Albacar.
2: Bona nit. De moment hi treballen 65 dotacions, tot i que ara que es fa fosc es retiren els mitjans aeris. El foc es va donar per estabilitzat esta passada matinada, però esta tarda ha revifat i ara afecta unes 167 hectàrees que, sumades a les d'ahir, arriben a 328. Ara es treballa esperant que el foc arribi a un canal d'aigua al nord de Tàrrega per poder ajudar a estabilitzar-lo. També s'intenta protegir una granja que es troba al flanc esquerre. Per ara continuen confinats 21.000 veïns dels municipis de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial Riamabau, a més del nucli de Mas de Bondia, Montornès de Segarra. També està tallada encara la 2 pel fum i la carretera LB2101.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que l'onada de calor s'allargarà fins a finals de la setmana vinent i Protecció Civil mantindrà les restriccions vigents. Segons la directora del Meteocat, Sarai Sarroca, el país podria encadenar fins a 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi que qualifiquen d'excepcional.
4: Aquesta onada de calor va començar diumenge passat i es preveu que la puguem mantenir fins divendres de la setmana que ve. No era normal tenir tantes onades de calor i enguany ja anem per la segona i a més molt llargues i molt intenses.
3: De cara a demà, 196 municipis de 22 comarques continuen en risc extrem d'incendi i es mantenen les limitacions d'accés a 9 espais naturals.
1: I la CGT alerta que dos treballadors de manteniment de parcs i jardins de Barcelona han patit cops de calor. L'últim, abans d'ahir. El sindicat creu que els dos casos es podrien haver evitat si l'Institut Municipal de Parcs i Jardins adoptés mesures preventives durant la jornada laboral i que la majoria de vehicles amb què treballen no tenen aire condicionat. Mariano Peinado, delegat de la CGT, diu que Parcs i Jardins no vol adaptar els vehicles.
5: Si al final no volen fer aquesta inversió, nosaltres el que volem és que aquests vehicles es paralitzin. Nosaltres estem per donar un servei al ciutadà, però ens hem de protegir.
1: L'Institut Municipal de Parcs i Jardins diu que han modificat horaris i tasques per prevenir riscos i que estan invertint per aconseguir que més de la meitat de vehicles de la flota tingui refrigeració.
3: I els autors d'un informe de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona que alerta que hi ha 39 municipis de la ciutat de l'àrea metropolitana amb un risc destacat de mort i de problemes de salut durant les onades de calor, demanen a mesures públiques per protegir els ciutadans. Volen que s'impulsi un fons climàtic provincial perquè els habitatges de renda baixa puguin accedir a refrigeració o per adaptar l'urbanisme de les ciutats poc protegides de la calor. Una de les investigadores, Eva Vilaseca, ho ha dit al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
6: El que cal és un sistema públic que les administracions públiques, que els responsables polítics se'n cuidin de construir sistemes públics de protecció a la calor.
1: I a l'Iran s'han tornat a sentir diverses explosions aquest vespre per tercer dia consecutiu en diversos punts de la costa del país. Un dels llocs on s'ha informat que hi ha hagut explosions és a Bushehr, un dels objectius dels bombardejos nord-americans d'ahir, on hi ha una planta nuclear. Seria la tercera onada d'atacs nord-americans després dels que, en els últims dos dies, han causat la mort de 14 persones. La República Islàmica ha respost avui amb bombardejos, també amb míssils i drons, contra interessos nord-americans i bases militars en països àrabs aliats de Washington, com Kuwait, Qatar, Bahrain i Jordània. El trànsit marítim per l'estret d'Hormuz s'ha reduït notablement després de la represa dels atacs entre els Estats Units i l'Iran.
3: I ara els esports, David Ubach.
7: Doncs esports que passen pel Mundial de Futbol, que avui arrenca les eliminatòries dels quarts de final amb un primer enfrontament entre França i el Marroc a partir de les 10 de la nit i amb titularitat per al defensa del Barça, Koundé, al bandul francès, un partit que arriba a mitja fortes mesures de seguretat a les principals ciutats franceses. Del Barça destaquem el principi d'acord del club blaugrana amb l'extrem de 24 anys del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, un alemany doncs que ha dit ja al seu club, al conjunt alemany, que no vol renovar per fitxar pel Barça. Descarta doncs renovar amb el Borussia quan li queda un any més de contracte. I el Tour de França, cop d'efecte de Tadej Pogacar, que s'ha imposat en solitari a la sisena etapa després de 186 quilòmetres amb ascensió al Tourmalet inclòs. Ara Pogacar lidera la general amb 2 minuts i 42 segons d'avantatge respecte de Jonas Vingegaard.
1: Gràcies, David. El Catalunya Vespre torna demà a les 8.

0: l'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
3: En Joan va baixar la fonda.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
4: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
5: En el capítol anterior...
2: La família Borrell Bracs ha passat la nit del 5 al 6 de març del 2009 segrestada a casa seva, a la Roca del Vallès. El pare és el director d'una oficina de Caixa Catalunya de Mollet i els assaltants volen els diners que hi ha a la caixa forta de la sucursal. Són almenys 5 atracadors. Uns parlen brasiler i uns altres espanyol amb accent argentí. I coneixen molt bé les rutines de la família. A casa dels Borrell Bracs, la cuidadora dels avis és brasilera i la seva filla surt amb un dels nois Borrell, el Lluís. A primera hora del matí, tres dels segrestadors s'han endut el pare al banc i la resta de la família s'ha quedat a casa amb els altres dos. El Lluís i el seu germà Albert estan lligats boca terrossa i els segrestadors els apunten amb una escopeta. Estan esperant que el telèfon soni a les 8. Serà la trucada clau per saber si l'operació ha anat bé i si ja tenen els diners o ha fallat alguna cosa.
6: I en aquell moment jo me'n recordo que sentia... Com que estava estirat cara a terra, sentia el cor, perquè saps que és aquell moment. O s'acaba tot, o s'acaba tot, de tot. O sigui, s'acaba la situació o et fots un tret. Ostres, potser són els últims segons de la teva vida.
7: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Què us passaria pel cap si penséssiu que esteu vivint els últims segons de la vostra vida? No sé, eh? Jo potser pensaria que el següent capítol de Crims parlarà de mi. Fora conyes, tornem a la Roca del Vallès, on hi ha una família segrestada esperant a veure si el seu pare aconsegueix robar la sucursal bancària que ell mateix dirigeix i donar els diners als segrestadors. Aquesta història, que va passar al març del 2009, va portar cua i molta feina als investigadors. I tindran un paper molt important la telefonia mòbil i la casualitat. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
8: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
2: Crims. Per què matem?
8: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
2: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
7: És divendres 6 de març de 2009 i falten pocs minuts perquè siguin les 8 del matí. A l'avinguda de Caldes de Mollet del Vallès encara hi ha poc moviment. Al número 16 hi ha la sucursal de Caixa Catalunya que dirigeix el Josep Borrell. És un barri humil, de blocs de pisos de 4 alçades com a màxim. Al davant hi ha una escola que obrirà a les 9. I llavors sí que el carrer s'omplirà de criatures, pares i mestres. Abans de les 8, el Josep ja ha obert la caixa forta, n'ha tret els diners i els ha posat en bosses de plàstic corporatives de Caixa Catalunya. Quan sortia al carrer per entregar-les als segrestadors, ha arribat un treballador de l'oficina i el Josep, nerviós, li ha dit cridant que anés a la sucursal del costat, a la número 130, perquè hi ha una baixa i l'ha de suplir. La tensió és màxima. El Josep només té al cap la seva família, que està retinguda a la Roca del Vallès, la seva dona, els dos avis i els dos fills, el Lluís i l'Albert. Encara li ressonen les paraules que li ha dit un dels segrestadors quan sortien de casa.
5: Acuérdate que me quedo con tu familia.
7: El Josep sap que si alguna cosa surt malament, els segrestadors que s'han quedat a casa són capaços de tot. Lídia Oriols.
9: I això que el Josep no ha vist que el Lluís i l'Albert han quedat lligats i estirats boca terrosa i que a aquella hora, quan falten pocs minuts per les 8 en punt del matí, el segrestador més violent els està apuntant amb l'escopeta retallada. Aquest que sentirem ara és el Lluís Borrell, un dels fills.
6: No saps com acabarà, perquè jo m'imagino que no ha de ser fàcil anar al banc, obrir la caixa forta i treure els diners. No ha de ser una cosa molt fàcil, no? I en aquell món allà, estan apuntat amb una escopeta, ho veus molt difícil. Però també veus difícil que una persona tingui aquesta facilitat de disparar-te, no? Era un moment que no tenies res al cap. Simplement esperar que passés el temps i cada vegada que senties el telèfon tenia que ser una cosa bona o una cosa dolenta. I estaves en aquella... a veure què contesta. I esperar. I aquella hora i mitja es va fer eterna.
7: A la Roca, segrestadors i família Borrell Bracs estan cada cop més neguitosos. Mentrestant, a Mollet, el treballador de l'oficina que ha arribat abans d'hora s'ha aturat en sec en sentir l'ordre del seu cap perquè vagi a l'altra sucursal. Ha girat cua i ha marxat, obeint l'ordre. S'ha adonat de la situació? El Josep no les té totes. Va carregat amb les bosses de plàstic plenes de diners i no sap si el treballador ha notat alguna cosa estranya. Si no fa el que li han demanat, aquest empleat tan matiner que ha arribat abans d'hora a treballar pot posar en risc tota la família.
6: Imagina la situació, no? I l'home de seguida gira, no li posa cap impediment ni cap... i gira cua i se'n va i no se n'adona de res.
10: Això es veu que era una cosa normal, que a vegades passava, i que al matí potser feien alguna reunió, etc. I llavors algun treballador s'havia de desplaçar a la sucursal aquesta propera. El treballador no va sospitar res i se'n va anar cap allà mentre ja anava amb les bosses, amb els diners, per donar-los als atracadors.
7: El sergent Ivan Moncusí, dels Mossos d'Esquadra, va ser l'encarregat de dirigir la investigació. L'anirem sentint durant tot el relat. Continuem. El treballador ha marxat sense sospitar res i el Josep i els segrestadors respiren alleujats. En canvi, a la Roca del Vallès, la tensió ha arribat al punt més àlgid.
6: I tothom en silenci, notes el nerviosisme de tots, tant nosaltres com els dos que estaven esperant la trucada. I de cop, a les 8 o pocs minuts per les 8, se sent el telèfon. No he sigut mai religiós, però en aquell moment, no sé per què, vaig estar parlant a la meva manera, no? Però amb la Verge de Montserrat, ja et dic, no he tingut cap educació religiosa en la meva vida, no? I sí que li vaig dir que si tot anava bé, que aniria a Montserrat i faria la caminada fins a la cova de Vall, la faria descalç. I me'n recordo que sentia el cor, me'l sentia... Jo no recordo haver sentit les pulsacions d'aquella manera. I sí, i se sent, ja tenemos el dinero, i pengen. I els dos comencen a fer una celebració com si haguessin marcat un gol, comencen a dir, ja tenemos el dinero, no sé què. I li diuen a la meva mare, li diuen, mira, hem deixat un mòbil a la cuina. Fins que no toqui aquell mòbil, vosaltres no us podeu moure de les habitacions, perquè us estem vigilant des de fora i si sortiu al carrer ja sabeu el que passarà.
9: La Roser, els avis i els dos germans, el Lluís i l'Albert, respiren alleujats. Finalment, el batec del cor comença a normalitzar-se. Estan tots exhausts, tant físicament com psicològicament, i segueixen al peu de la lletra les instruccions dels segrestadors. Es queden molt quiets esperant que soni el telèfon que els assaltants han deixat a la cuina.
7: A Mollet del Vallès, el Josep també ha rebut instruccions dels atracadors.
5: Tienes media hora. En media hora te llamaremos por teléfono y te diremos dónde está tu familia.
7: Això el posa més nerviós encara. Els atracadors no han mogut la família de lloc, però a ell li volen fer creure que sí i li fan entrar més por al cos. Amb tot, tenen un detall, entre cometes, amb ell.
10: Li van donar 30 euros perquè pogués agafar un vehicle, un taxi, el que sigui, i llavors doncs, els atracadors van marxar.
7: Però al Josep no li caldrà agafar cap taxi.
6: Quan el meu pare entrega els diners i marxa al cotxe negre, hi ha la gran casualitat que passa amb el cotxe la companya seva, que està buscant lloc per aparcar. I ell, de seguida, li explica, no, tot el que ha passat.
10: La Míriam, que era la sotsdirectora, l'agafa amb el seu vehicle i el porta fins a la Roca.
7: En l'únic que pensen el Josep i la seva companya de feina és arribar el més aviat possible a la Roca i 25 minuts més tard hi arriba.
9: Com que no sap què es trobarà a casa per no posar en risc la Míriam, el Josep li demana que s'esperi a l'oficina de Caixa Catalunya del poble, que està al mateix carrer. Ell puja corrents les escales i obre la porta.
6: Sentia el meu pare que pica a l'habitació que estàvem, preguntant si estàvem bé, si estàvem allà. I clar, en aquell moment jo i el meu germà ja ens vam aixecar, ens vam deslligar, no sé com ens vam deslligar, perquè mira que portàvem de cinta americana, i vam aconseguir deslligar-nos, vam obrir el meu pare.
7: Els segrestadors s'han passat la nit fumant puros, bevent whisky i menjant-se el conill que tenia preparat la Roser per sopar. Si aquesta nit la família Borrell Bracs ha tingut la sensació que no passaven les hores, a jutjar pel panorama que es troben a casa, sembla que els segrestadors no han tingut gaire temps per avorrir-se.
6: La casa estava totalment com si hagués passat un huracà. Me recordo la imatge de la cuina del menjar, de la imatge de la taula de la cuina. Estava tot de coses de casa. És que no sé què dir-te. Tot el que hi havia als calaixos dels meus pares, els calaixos de la cuina, els calaixos del... Tot allà, com si fos un mercadillo. Pues, el monedero de la meva mare, tot allà, les targetes, tot com si fos un escorcoll policial. Tot molt arreglat. El que també va quedar gravat, que quan es van fumar els puros, els van apagar a la paret. I durant un temps, abans no vam pintar, evidentment, però durant un temps hi havia la marca dels puros al costat de la porta on ens van tenir retinguts.
7: Però a part de regirar-ho tot, també s'han endut unes quantes coses.
6: Es van demanar els mòbils, es van endur el portàtil, els ordinadors, les quatre joies que tenia la meva mare. Perquè et dic, hem sigut una família molt humil i ma mare mai ha sigut de portar moltes joies ni d'ostentar molt. Li van agafar, pobre, li van agafar les quatre joietes que tenia. Van tenir compassió amb el meu germà, que no li van robar una medalla que la meva iaia li havia donat. I li volien treure, i li diuen, hòstia, no, sisplau, que és... I li van tenir compassió i li van agafar. I una cosa molt curiosa, també, jo tinc una col·lecció de cotxes de Fórmula 1 en miniatura. En aquell moment en tenia 60, i quan amb el meu germà vam anar cap a la cuina, que he explicat que he vist la taula tota d'allò, al posar el cap al menjador vaig veure que havien posat tots els cotxes amb una bossa de basura per emportar-se'ls, i o se'ls van deixar o vés a saber què, però em vaig trobar tots els cotxes a dins d'una bossa de basura.
7: Els segrestadors els havien dit que havien deixat un telèfon a la cuina i que no podien sortir de les habitacions fins que no sonés.
10: Finalment es va veure que no havia un telèfon, no havien deixat cap mena de telèfon damunt de la cuina i per tant, no podien trucar enlloc els atracadors.
7: El Josep demana als seus fills que vagin ràpid a l'oficina de Caixa Catalunya a dir a la Míriam, la sotsdirectora, que estan bé i que no es preocupi. I llavors truquen a la policia.
10: El dia 6 de març és quan es rep una trucada a Mossos d'Esquadra, en què a l'època estàvem parlant del 088, no? Era una trucada d'emergències, que era tan bon punt que nosaltres vam entrar a treballar, que entràvem sobre aquesta hora, a les 8:30, que ja vam anar directament cap al lloc dels fets. Però nosaltres ens desplacem als llocs. Primer ha arribat unes dotacions policials de Mossos, dotacions uniformades, que són les primeres que estan 24 hores al carrer i arriben a auxiliar a la família, etc. No havia familiars que estaven allò posant en un estat d'angoixa, no?, d'ansietat, per tot el que havia passat de tota la nit detinguts. A més, havien doncs, dos avis d'avançada edat.
7: Els Mossos acordonen la zona. La família està en xoc i els agents saben que no és el moment d'interrogar-los. Els investigadors comencen a treballar amb la informació bàsica que obtenen en un primer moment a través del Josep. Els atracadors són almenys 5 i van amb un Seat León de color negre que té els vidres tintats. Aquesta informació es trasllada de seguida a tots els cossos policials per si se'ls pot interceptar en algun control de carretera. Però hi ha dos inconvenients.
10: Que tot això no és com avui dia, no? No és fer un WhatsApp, no? A l'època has de fer el document, l'has d'enviar, se rep a la sala de coordinació interpolicial, val? Es valida, llavors se reenvia, es fa difusió i fins que a un li arriba i algú li comunica, no? Perquè la persona, potser, que està allà pues, fent control de documentació a la Jonquera, doncs potser ningú li ha comunicat aquesta informació perquè està l'atenent a l'oficina, diguem, no? A vegades, clar, has de tindre en compte l'estona que fa que ha passat el fet fins l'estona que se't comunica a tu. I aquest decalatge de temps, doncs això pot fer que puguis dir, bueno, aquesta persona igual ja ha agafat l'avió i ha marxat. Vinc a dir, en aquest cas, doncs si el decalatge de temps, doncs fiquem el cas que ara no tinc el cronograma horari, però si ens avisen a nosaltres, fiquem el temps a les 8:30, no?, que arribes al lloc, unes primeres informacions, tranquil·lament ja són les 9, i si l'últim contacte de les víctimes amb els atracadors ho situem més o menys com són les diligències a les 7:50, doncs és que ja estem parlant d'una hora i 10, no? Llavors, doncs, amb una hora i 10 dona molt, i si vas amb un vehicle i vas ràpid, tranquil·lament pots estar doncs, a Lleida, per dir alguna cosa, no? Llavors, que lo més fàcil és sortir per la Jonquera.
7: El segon inconvenient és que els atracadors van caricaturitzats. Recordem que quan surten de casa dels Borrell Bracs per anar a la sucursal bancària de Mollet, es treuen el passamuntanyes i es posen perruca i bigoti. I també que s'emblanquinen la cara. Això fa que la policia, en aquests primers moments, no sàpigui ben bé quines fesomies ha de buscar, perquè les poques descripcions que pugui obtenir seran falses i no s'ajustaran a la realitat. Els investigadors tenen poques esperances de poder-los localitzar de seguida. Mentrestant, una ambulància trasllada la família a l'hospital, on se'ls fa un reconeixement mèdic.
11: El meu avi li van posar una fèdula en el dit. No sé si li va torçar o no tenia gran cosa, però sí que anava bastant temps amb el dit, amb la fèdula. La meva mare li van donar cops a la cara, tenia morats. El meu germà tenia el trau aquí, i jo tenia l'esquena, que tenia un mal d'esquena. Per això no va ser res, però un mal d'esquena que...
7: Cap al migdia, el Josep, el pare, ja ha sortit de l'hospital i va a declarar amb més calma. El Josep explica als Mossos que una cosa en la qual es va poder fixar quan el portaven de la Roca a Mollet és que el conductor duia una jaqueta amb una bandera del Japó. Aquest detall tornarà a sortir, ja veurem quan. Després del pare, aniran a declarar l'Albert, el Lluís i la Roser. A mitja tarda, i després de passar per comissaria, el Lluís torna a casa.
11: Recordo que arribo a les 5:30, 6 a casa. En cap moment havia plorat, però en el moment que arribo a casa i entro al meu quarto, i entro a la meva habitació, em ve la imatge de quan em tiren que em tiren com si fos un sac de patates. I en aquell moment sí que em derrumbo i començo a plorar sense parar i allà vaig treure-ho tot. Però fins a aquell moment no ho vaig acceptar, no ho havia acceptat, no m'havia donat compte del que havia passat. Però quan obro la porta de la meva habitació i em ve aquella imatge, em toco de peus a terra, no? I dic, sí, ha passat. No era una pel·lícula, ha passat, i per sort estem tots bé i ho podem explicar.
2: Crims. Amb Carles Porta.
7: Han passat 12 anys des d'aleshores i la distància emocional que dona el temps fa que el Lluís ara es pugui expressar amb tranquil·litat. Però la situació límit que van viure els va deixar seqüeles. Després en parlarem. Ara continuem amb el relat. partir de les declaracions de la família, els investigadors comencen a treure les primeres conclusions. Des del primer moment tenen clar que els atacants no són professionals.
10: La manera de preguntar, de repetir en molt, que lo sabemos todo, sabemos los horarios, sabemos que en la caja fuerte hay dinero y son todo billetes de 500, ¿vale? O sigui, tota la manera de narrar, d'explicar de com donaven les ordres, etc., veus de que no és un grup d'atracadors professional, d'acord? Que tot és clar, amb templança, val? I les ordres clares i directes, no repetitivament, no allò d'insistir, lo sabemos todo, no, vull dir, un atracador professional sap el que vol i diu les coses una vegada i les explica correctament i ja està. Però no està tota la nit això de ara deia que jo ho sé tot i que sé on tens els diners i que tal, i aquest matxaca constant, no, que és per infundir la por. Val? Però per què? Perquè tu també estàs nerviós i no saps com fer-ho i com salvar la situació.
7: Recordeu que el matí del dia 5, abans que comencés el segrest, una persona va trucar el timbre de la porta de casa dels Borrell i va preguntar per un tal Jordi, quan en realitat es referia el Josep.
10: Un professional no va a trucar el timbre. Val? Llavors, són coses de que tinc la voluntat de fer-ho, no tinc les capacitats o habilitats d'un professional per fer-ho bé, però com que tinc nassos, sé que ho podré fer. No? Llavors això és el que ja et diu, que dius, tampoc no pots anar a buscar un gran grup de professionals que es digui això, que tampoc no teníem casos similars, vull dir, no pots trobar cap mena de patró, no? Però sí que ja et diu que no són professionals i que, per tant, pot ser qualsevol que tingui la capacitat de dir, jo això ho faig. Va? Llavors, per tant, aquí ja és diferent a l'hora d'enfocar la investigació.
7: Els Mossos intentaran que no se'ls escapi cap detall. Ja veurem si ho aconseguiran.
9: Comencen fent una inspecció ocular a fons del domicili dels Borrell Bracs.
11: La científica, amb el pols d'identificació d'impremta, també m'han comentat que la casa estava tota com a les pel·lícules, no?
9: Troben un objecte que pot ser determinant.
10: Un tros de guant de làtex que portaven els dolents.
9: El tros de guant de làtex l'ha trobat el Josep i és d'un dels assaltants. Els Mossos l'envien a la policia científica perquè l'analitzi i miri si hi ha empremtes o restes d'ADN.
7: També fan la inspecció ocular dels cotxes del pare i la mare, els dos Citroën Xara Picasso. I aquí troben un altre objecte que també pot ser important per resoldre el cas.
10: En un dels vehicles, que és el quan se'n van al banc a robar i porten la Picasso, en aquella Citroën Picasso es troben unes ulleres de sol. Són unes ulleres de marca Aptonia. Ulleres que en aquell moment està comercialitzant Decathlon i es fabriquen ad hoc pel senyor Decathlon.
7: Aquestes ulleres també es porten a analitzar per buscar-hi empremtes o ADN. Com que trigaran uns dies a saber-ne el resultat, de moment comencen a rastrejar les ulleres.
10: Té un número de sèrie. Parlem amb Decathlon Espanya. Decathlon Espanya ens diu que sí, les fabriquen per ells exclusivament, però que aquell número és el model de la ullera i que no pots dir, no té un número específic concret. Però parlem amb ells. Arribem a un punt de dir, d'acord, una opció d'una línia d'investigació, quina serà? Vale. Pues mirarem totes les ulleres que s'han venut. Vale? Totes les ulleres que s'han venut a Espanya. De totes les ulleres que s'han venut a Espanya, doncs, com podem saber qui les ha comprat? Clar, el que hagi pagat amb targeta. O el que hagi passat la seva targeta de fidelitat de client.
7: Us imagineu quantes ulleres s'havien venut d'aquell model? Uns quants milers. Saber una per una a qui s'han venut totes les ulleres és possible, però és una feinada. I els Mossos són conscients que potser no els aportarà res. De moment, doncs, aparquen aquesta via i ja s'hi posaran si no troben cap altra pista més prometedora. Els investigadors parlen amb els dos germans, l'Albert i el Lluís, i amb la mare, qui entre tots tres els donen detalls importants. Per exemple, sobre el cotxe negre que van utilitzar els segrestadors.
10: Llavors tenim una matrícula, que la matrícula només coneixem un parell de lletres. Val? La familiar és la que dona les dues lletres, i el fill també ho va dir quan ell va veure aquest vehicle, al matí recordava que podia tindre aquest parell de lletres. No se sabia la numeració, i les lletres eren la G, la F, i l'última lletra no se sabia. Per tant, només teníem dues lletres de tota la placa matrícula.
7: És possible localitzar un Seat León de color negre només amb dues lletres de la matrícula?
10: Tu pots demanar una sèrie de combinacions a la Direcció General de Trànsit que apareguin doncs, aquestes dues lletres. I el mateix, sortirà una quantitat ingent de matrícules. Després hauries de fer la discriminació de que estiguin doncs, muntades en un Seat, val? León. Però, a més, jo miraré també. M'interessa amb les meves pròpies bases de dades saber quins vehicles Seat León estan sostrets i si hi ha matrícules que tinguin aquestes dues lletres que estan sostretes.
7: En aquell moment, el model de Seat León que fabrica Seat és l'FR, el més esportiu. Però els Mossos dubten que el cotxe que porten els segrestadors sigui aquest model, perquè l'FR no té els vidres tintats.
10: Parlem amb Seat d'Espanya per veure de tots aquests models quins s'han venut. I llavors, bueno, obtenim una llista de tots els models venuts a Espanya, dels FR, i el que nosaltres pensem que no pot ser fer.
7: I passa el mateix que amb les ulleres del Decathlon.
9: L'any 2008, Seat va vendre a Espanya més de 32.000 vehicles Seat León. Els investigadors poden arribar a rastrejar què ha passat amb cadascun d'aquests vehicles venuts i saber quin és el propietari i on està el cotxe. Però és una xifra molt elevada que comportarà moltes hores de feina i abans de posar-s'hi s'estimen més buscar per altres canals. De moment se centraran en els sistemes de videovigilància, a veure si alguna càmera ha gravat alguna cosa. Estem al 2009.
10: En aquella època no estava tan instaurat com avui dia, que tothom té una càmera i està gravant, sinó que principalment només podies trobar sistemes de videovigilància, sucursals bancàries o una benzinera. I per comptar, avui dia gairebé totes les botigues tenen un sistema de videovigilància, a l'època no. I també hem de recordar que a l'època tots aquests sistemes eren de VHS, no? Que eren cintes i que, per tant, doncs, s'havien d'anar canviant, etc. Vinc a dir el tema aquest de les cintes, de les dificultats que després moltes vegades no trobes unes imatges de qualitat, i això també és un hàndicap. Per exemple, els bancs en aquella època estan obligats a guardar els 15 dies, darrers dies de gravació. Però, tot i que a l'època doncs els bancs tenien, diguem, uns alts moviments de diners, però, per exemple, la matèria de seguretat no feien una gran inversió. Llavors et trobes que aquelles 15 cintes, que era una per cada dia, que gravava 24 hores, doncs clar, feien no se sap quants anys que, doncs, cada dia, avui poso la del dia 1, la del dia 2, la del dia 3, 15, torno a començar del dia 1, i per tant, com tots sabem, els que som de l'època de les cintes de vídeo, que amb el temps, doncs, ja no es veu molt bé, ja no enregistra bé, no grava bé.
7: La sucursal bancària de Mollet del Vallès va donar als Mossos 14 cintes amb 24 hores de gravació cadascuna.
10: O sigui, són 24 hores de visionatge. Més tota la resta que demanes, perquè en aquella època era totes de visionatge, després sí que ja es van instaurar alguns sistemes de que només era quan entrava el client s'accionava, no. Però en aquell moment era cinta i està funcionant 24 hores. O sigui, per tant, són hores i hores i hores de visionatge. I en aquest cas t'interessa visionar totes les hores. No només en el moment dels fets, sinó per saber si hi ha hagut vigilància prèvia, surten els dolents passejant per davant de la sucursal, si algú entra per mirar i fa veure que està operant al caixer o va a caixa per mirar quants treballadors, etc. Vull dir, o per obtenir una targeta del director i saber, doncs, qui és, com es diu, etc.
7: Els investigadors hauran de visionar 336 hores d'imatges. Ho aniran fent mentre tenen oberts altres fronts, com el dels bitllets.
10: Moltes sucursals, doncs, en aquella època, usaven bitllets esquer. El bitllet esquer no és res de l'altre món que dels bitllets que tu poses allà t'apuntes les numeracions. Llavors, doncs, el director de banc tenia, doncs, un document en el qual diu que, doncs, aquest bitllet de 100 euros o de 500 euros amb número de sèrie tal està, doncs, posat a la caixa, i aquest serà el bitllet d'escar. Per dir, si algun dia m'atraquen i algú s'emporta, doncs, el feix de diners i la policia l'atura, doncs, si entre aquests bitllets hi ha aquest bitllet amb aquest número de sèrie, doncs vol dir que aquests diners provenen d'allà. Llavors això, doncs, és un dels bitllets d'escar. Si el detecten en algun lloc, bueno, doncs, potser em pot aportar o em pot obrir una línia d'investigació.
7: Un altre dels fronts oberts serà el dels objectes de la família que s'han endut els atracadors, sobretot els mòbils de Lluís i de l'Albert.
10: Jo vull saber si des de que s'ha sostret li han posat alguna targeta SIM diferent. Val? I vull saber si la targeta SIM que ja portava, que era de les víctimes, si s'ha introduït en un telèfon diferent. Per tant, vull saber si és així o no. Després també que m'interessa saber, com que m'han dit que han estat trucant per telèfon, vull saber totes les trucades entrants i sortints d'aquests telèfons per si els han utilitzat els dolents mentre han estat tota la nit o quan han marxat.
7: Però deixant de banda els mòbils del Lluís i l'Albert, com diu el sergent, els segrestadors s'han intercanviat moltes trucades durant tota la nit i sobretot durant el matí del dia 6, mentre ha durat el robatori de la sucursal de Caixa Catalunya. Per tant, la policia té dos punts de referència, la Roca del Vallès i Mollet del Vallès. Amb el corresponent permís judicial, els Mossos es posen en contacte amb les operadores de telefonia.
10: Jo demanaré que vull saber tots els telèfons que amb aquesta franja horària estan inscrits en els repetidors que donen cobertura en aquella zona. De les operadores, que si en aquell moment teníem l'operadora que era Vodafone, Movistar, Yoigo i Orange, ¿vale? Eren les quatre operadores.
7: Les operadores trigaran dies a donar aquesta informació als Mossos. Mentrestant, els investigadors recorren a les seues fonts d'informació habituals.
10: Informadors que tu puguis tenir, que coneguis, doncs que tu li dius, escolta, mira, hi ha aquest fet, què saps, què diu el carrer... alguns que estan a presó, doncs, escolta'm, si tens alguna informació o algú t'explica d'alguna cosa, etc. Perquè tot això, quan arriba al coneixement del món criminal, doncs sempre hi ha algú que diu, ostres, o a mi m'ho van proposar i jo vaig dir que no, o, ostres, això ho ha fet, o de la manera de que ha passat això, això ho va fer fulano. O un em va dir una vegada de que volia fer una cosa similar i tal. I, per tant, d'aquí doncs, pots treure altres informacions que també després s'haurà de verificar i comprovar.
7: De tota la informació que ha recopilat la policia, hi ha un element que de seguida es converteix en la principal línia d'investigació.
10: En aquest cas, havia el Lluís, que el Lluís explicava que l'accent era brasiler, val? Era un portuguès però amb accent brasiler, i ho va tindre molt clar. Per què ho tenia molt clar? Perquè havia una senyora que era la que netejava o ajudava els avis a la casa, i aquesta senyora era brasilera. Aquesta senyora era brasilera i tenia una filla, la qual era la xicota d'en Lluís. Llavors, per això, ell coneixia també l'accent. Per tant, ell, la credibilitat que té en aquest sentit, és un 100%. Llavors, va analitzar una quantitat ingent de dades, d'informacions, de gent que està empadronada, de les nostres bases de dades de delinqüents, val? Per mirar doncs, d'on puc treure un brasiler.
7: La policia té sobre la taula el cens de brasilers a la Roca i a Mollet i també a poblacions veïnes, però centra les sospites en l'entorn de Lluís i la seva xicota.
10: Clar, tu m'estàs dient brasiler, m'estàs dient que la teva xicota és brasilera, m'estàs dient que la dona aquesta que és brasilera. Una vegada analitzat això, et pots plantejar el dubte de dir... Clar, i si ha facilitat informació o ha dit que aquí hi ha diners o aquí qualsevol cosa... I jo no dic que sigui voluntàriament, però potser de manera involuntària tu has pogut dir pues aquesta família té diners i ell és director i molts calés, etc.
11: Em trucaven molt sovint preguntant-me detalls i qui és fulano i aquest el coneixes? Em van fer una llista de tots els brasilers que coneixia i si podia ser que indiqués algun que si d'aquests diguéssim que és un, quin diries que... Qui et fa sospitar? I va passar tot l'abril i cap al maig va arribar un dia que també van demanar per interrogar la que era la meva parella en aquell moment.
10: Per què un dolent tria fer aquest delicte? Val? Normalment perquè tens una vinculació amb el lloc, una vinculació amb la Roca o una vinculació amb Mollet del Vallès. Normalment tu quan vas a fer un fet d'aquestes característiques és perquè coneixes el lloc, o te l'has estudiat, o l'has treballat.
7: Per més que a Lluís li costi de creure, els investigadors no descarten que els atracadors

0: dels cotxes s'han trobat unes ulleres de sol que comercialitza únicament Decathlon. També s'han portat al laboratori. Una altra línia d'investigació és el Seat León dels assaltants i dues lletres de la matrícula. També miren sistemes de videovigilància que hagin pogut gravar alguna cosa. De moment, els investigadors estan visionant 336 hores d'imatges de la sucursal de Mollet. Els bitllets també poden donar pistes. Entre els diners robats hi ha bitllets esquer, és a dir, bitllets que estan identificats amb un número de sèrie. A més, els segrestadors s'han endut el telèfon mòbil dels dos fills. Com que les víctimes els han sentit que trucaven tota la nit, la policia ha demanat a les companyies telefòniques el llistat de les trucades que s'han fet des dels mòbils del Lluís i l'Albert, per si els segrestadors els han utilitzat. També han demanat tots els números de telèfon que apareixen als repetidors que donen cobertura a la zona de la Roca del Vallès i de Mollet del Vallès. D'altra banda, tenen l'ull posat en els brasilers que estan censats en aquestes dues poblacions i en localitats del voltant. Seguint la pista brasilera, els investigadors han interrogat la nòvia i les amistats del Lluís, però no n'han tret res. Mentrestant, no perden l'esperança que algun dels confidents de la policia, de dins o de fora de la presó, els pugui donar alguna pista.
1: Amb tots aquests fronts oberts, els primers resultats arriben a través de la matrícula del Seat León de color negre.
2: Estàvem parlant abans de fer cerc en les bases de dades, doncs això, nosaltres quan ja mirem, trobem, clar, una denúncia i que hi havia una matrícula sostreta. I que això era una matrícula que era la 2035GFM. I per tant dius, bueno, si més no, jo sé que el 4 de febrer de 2009, sobre les 6 de la tarda, doncs a la zona de Rubí van sostreure aquesta matrícula.
1: Els que teniu una memòria privilegiada ja us hauran sonat les lletres G i F, que són les úniques que recordava Lluís. La matrícula s'havia robat el 4 de febrer del 2009 i el segrest va passar el 5 de març. Hi ha un mes de diferència. Fixeu-vos que el sergent diu que es va sostreure una matrícula, no un cotxe.
0: La hipòtesi és que els segrestadors podrien haver col·locat aquesta matrícula al Seat León per confondre la policia.
1: A principis d'abril, un mes després del segrest, la policia ha visionat les cintes de les càmeres de la zona que podrien haver captat alguna cosa. Recordeu que els fets van passar al 2009, fa 12 anys.
2: Les entitats en aquell moment tampoc no és que tinguessin una gran inversió en seguretat. La seguretat tampoc no era una cosa primordial. Llavors passava el que passava, no? Què trobaves? Càmeres mal ubicades, que no enfocaven res, pues, imatge de mala qualitat, les càmeres també eren de mala qualitat, a més si tenies sistema de VHS i anaves repicant i repicant i repicant les càmeres. Per tant, doncs al final, bàsicament, no van aportar res. Val? Van ser càmeres que no van poder extraure cap mena d'informació, eh?
1: El sergent Moncusí parlava de les càmeres d'entitats bancàries properes a la que va ser robada, però de les 336 hores de la càmera de videovigilància de la sucursal afectada, tampoc se'n va treure cap informació valuosa. Només un fet curiós.
2: L'anècdota és de la càmera del banc. Sí que finalment nosaltres fem una extracció d'alguns fotogrames perquè s'observa el director, no com entra, com surt, sobretot el dia dels fets. Els altres dies no es pot apreciar bé perquè està molt deteriorades i, per tant, no podia visualitzar res. Però sí que és anecdòtic que quan narra el senyor Josep, no, que bé, arribem al banc i estem esperant uns 25 minuts, no, fins que jo ja baixo i vaig a fer pues, tota l'operació, doncs mentre estan esperant a dins del vehicle, que fins i tot ella explica que, tot i portar els vidres foscos, van ficar un parasol al darrere perquè així hi ha contrallum, que no se'ls pogués veure, etc. Doncs passa un vehicle de Mossos d'Esquadra, no? Una dotació policial, doncs passa per allà. Llavors, són aquelles anècdotes de... Doncs que també ells ni es van donar compte, vinga dia, quan nosaltres també després se detenen a uns dels autors i parles, dius, ningú es va percatar. I el senyor, ho dic per l'estat de nervi, i el senyor Josep, que estava dins el vehicle, tampoc es va percatar que passava pues, un vehicle, una dotació policial uniformada, no? Pues va passar fent la seva ruta, no va veure res anormal i se'n va anar, no? Però vinc a dir que a lo millor tu pots veure una miqueta de... Mira, no? M'arriba l'ajuda, però estàs tan ficat en la teva missió, que és pues, anar a buscar els diners, salvar la família, etcètera,

0: no estàs ni percebent el que t'envolta.
1: Ni el Josep es va adonar de la presència d'una unitat de Mossos d'Esquadra, ni els agents es van adonar que en aquell cotxe hi passava alguna cosa estranya. En aquest cas, la sort va estar del costat dels segrestadors. You want
2: it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
1: Més coses. Què ha passat amb les empremtes que es van trobar al domicili dels segrestats?
0: Les empremtes que es van revelar eren de la família. Cap era dels dolents.
1: I el tros del guant de làtex que portava un dels segrestadors?
0: Mirant empremtes del guant de làtex i es va mirar de fer la cerca d'ADN. No es va portar enlloc. Tot va sortir negatiu.
1: Als investigadors no els està funcionant res. Arriba el resultat de les anàlisis de les ulleres que s'han trobat dins d'un dels dos Citroën Xara Picasso de la família i que comercialitza Decathlon.
0: D'aquelles ulleres es va buscar també empremtes, va sortir negatiu, es va buscar ADN i va resultar negatiu.
1: De moment, tot són males notícies per als investigadors. Sapiguem què passa amb les dades de les operadores de telefonia. Primer, amb les trucades rebudes o emeses pels telèfons dels fills de la família segrestada.
0: Tampoc no s'observa cap trucada que haguessin pogut fer els atracadors. Això parlo dels telèfons de les víctimes. Se'ls hi mostren bé, ja es visualitzen la relació de trucades, etc., i no identifiquen cap telèfon quan normal.
1: Ara falta saber quins són els telèfons que els repetidors de la Roca del Vallès i de Mollet del Vallès van enregistrar els dies 5 i 6 de març del 2009. Dins la franja horària del segrest estaven connectats en aquests dos repetidors 14.223 telèfons. Així que els investigadors van haver de treballar amb tot aquest volum de dades que no estaven informatitzades fins a arribar a observar això que ens explica ara el sergent Moncusí.
0: Aquí sí que sortien molts telèfons que estaven en els dos llocs. Per tant, havien moltes coincidències de que tenies un telèfon que ara el tinc en un repetidor i després el tenia a l'altre. Després d'anar netejant, anar descartant, es quedava que havia un telèfon que apareixia en els dos repetidors i que aquest telèfon, analitzat tot el flux de trucades que havia realitzat el dia dels fets, veies que seguia el patró dels fets.
1: I quin era aquest patró dels fets?
0: El patró de trucades, en aquest cas, era... Hi ha un telèfon que és el telèfon principal, que rep moltíssimes trucades, val? Però, clar, que interactua amb altres quatre telèfons. Llavors, observant tot el flux de trucades, dius, aquest telèfon pot ser de la persona que estigui a fora vigilant o pot ser, potser, el cap, no? El que més interactua, el que més mana, no? Però, dius... truca a la resta, llavors podria ser aquest que estigués a fora o podria ser el que manés. Però veus que hi ha un telèfon que és el que sempre es truca amb la resta.
1: Els investigadors han trobat un fil per estirar. I a més, observen que dos dels cinc telèfons que han assenyalat com a sospitosos fan dues trucades que els criden l'atenció. Una és a un fix que té una numeració molt llarga.
0: Resulta que és un telèfon de fixa d'Argentina, que això ja ratifica que és les sospites de que podia haver algú que era un argentí.
1: I l'altre lloc on truca l'altre telèfon és aquest.
0: És un restaurant de menjar mexicà.
1: Els investigadors contactaran amb el restaurant, però abans fan una altra gestió.
3: Consulten si a la base policial de dades hi consta algun dels 14.223 telèfons que els han facilitat les companyies.
0: I a les nostres bases de dades sí que hi ha un telèfon que consta, vale? Aquest telèfon que ens consta és fruit de una identificació, dic, per lo important que per nosaltres a vegades també són les identificacions. En aquest cas és una identificació que fa en un control de pas policial i es fa aquesta identificació i un dels identificats és un tal Sydney. D'aquest Sydney, la seva identificació, que a part de mirar la documentació, etcètera, tot això, se li anota el seu número de telèfon i s'anota el seu domicili. I llavors aquí és quan ens coincideix aquest telèfon.
3: La persona identificada en un control rutinari es deia Sydney Alves de Mata i la identificació era força recent perquè la fitxa policial s'esborra automàticament després de 6 mesos si l'individu no té antecedents. A l'historial diu que el Sydney és portuguès i també hi apareix al seu domicili.
1: La identificació del Sydney serà crucial. De les 5 línies de telèfon que es van estar comunicant entre elles durant tota la nit, l'únic titular a qui poden posar nom i cognoms és el Sydney. I això gràcies a una identificació casual. És un detall important, i ara veureu per què. El jutjat no pot autoritzar cap escolta telefònica a cap línia si no se'n sap el titular. Si no són independentistes, és clar. Així que el dia 6 de maig de 2009, els investigadors demanen punxar només el telèfon del Sydney i el jutjat hi dona el vistiplau. 8 dies després, el 14 de maig, els Mossos senten una conversa que els fa pensar que van pel bon camí.
0: Cap al 14 de maig sí que en una de les trucades s'està parlant d'aconseguir documentació, val? Aconseguir posar algun NIE fals.
1: I el dia 20 de maig, 2 mesos després del segrest, se sent aquesta conversa que consta al sumari i que hem dramatitzat.
4: Ha llegado más pronto.
5: Ha llegado a las 7:45. Algunos días llega más temprano y otros más tarde. He ido con Víctor y ahora lo estoy esperando para poder seguirlo hasta su casa.
4: Tenemos que salir antes, porque a las 3 tenemos que estar en el sitio.
5: Sí, sí, de acuerdo.
4: Estoy trabajando en Mollé y mi jefe no tiene dinero y no sé si podré cobrar. Lo que tenemos que hacer es robar porque trabajar no lleva a ningún sitio. No podemos parar con el tema.
1: Els investigadors interpreten que el Sydney i el tal Víctor estan vigilant un home per saber a quina hora arriba a la feina i també a quina hora marxa, possiblement a les 3 de la tarda. Amb tot, no saben si estan sobre la pista correcta. A la fitxa que ha quedat a les bases policials hi diu que el Sydney és portuguès i els investigadors estan buscant brasilers i argentins. Si, com sembla, aquesta gent està vigilant algú, els Mossos no poden badar perquè potser preparen un altre segrest com el de la Roca.
3: Doctor Àngel Cuquerella, hi ha un fet que crida l'atenció, que és que després de cometre l'atracament, de tenir els diners de l'oficina bancària, donen 30 euros, els atracadors donen 30 euros al Josep perquè pugui agafar un taxi i tornar a casa, un cop ells ja tenen el botí.
6: Bé, jo crec que una situació similar pot semblar fins i tot sarcàstica o irònica, no? És a dir, hi ha un component aquí que gairebé està fregant, no? La sornegueria o el victimitzar secundàriament amb aquesta persona perquè ja pagar-li un taxi em sembla curiós, no? Bé, jo crec que això formaria part d'un control final, és a dir, quan mirem delictes o mirem situacions individuals o grupals, sempre avaluem, no?, respecte a les capacitats del subjecte, el pre, el peri i el post-crim, no? És a dir, com funciona la gent abans, durant i després. Home, si després, fins i tot, hi ha aquesta mostra, diguéssim, de control extrem, no?, que és facilitar la marxa d'un dels membres del grup victimitzat, jo crec que ja, diguéssim, el que denota és un control total de la situació, no? Això en primer lloc. I l'altre, bé, jo crec que una persona que és capaç de fer aquest gest, realment, o un grup similar, no volen causar lesions greus o poden amedrentar, però la realitat o l'objectiu real, no l'aparent, el real, no és fer mal. Si cal, probablement el faran. Però l'objectiu real és, com diuen a Sud-amèrica, no matar segrestos, doncs el benefici econòmic, no? Tot això està molt estudiat, aquella zona. I si l'obtenen, no tenen per què anar més enllà. És a dir, aparentment no és un grup violent, tot i que probablement aquest tipus de grups, si calgués, aplicarien la violència instrumental, freda, calculada. Però com que no ha calgut, diguéssim, el premi final és aquest, no? El deixar marxar les víctimes fins i tot amb un control de la situació final que sorprèn, no? Sorprèn perquè pràcticament sembla que ridiculitzin la pròpia víctima, no? Facilitant-li la marxa d'aquesta manera.
3: Què passa amb una persona que ha viscut l'experiència que potser està vivint els últims segons de la seva vida?
6: Home, amb situacions de risc vital, amb situacions de risc per la integritat greu, no?, física, psicològica, sexual, econòmica de la persona, el que és més freqüent és que pugui aparèixer un trastorn per estrès posttraumàtic, d'acord? És a dir, no complexa, perquè la situació és la que és i, per tant, l'estímul és claríssim, però habitualment podria aparèixer, tot i que s'ha de comprovar, trastorn per estrès posttraumàtic. Tot això depèn de la personalitat, insisteixo, és molt important, de la personalitat prèvia de les persones victimitzades, d'episodis traumàtics anteriors i de la unió o de la cohesió com a grup que tindran després d'aquesta experiència, no? Si hi ha una resolució ràpida i després d'aquest episodi són capaces les persones que formen part d'un grup similar reeixir i, per tant, donar-li la volta a la situació, probablement, diguéssim, no fan un relat dramàtic del que ha passat, probablement se'n sortiran amb menys seqüeles o amb cap seqüela per sobre de grups que o ja havien estat victimitzats o viuen d'una manera molt més dramàtica la mateixa situació, no?
7: És habitual recórrer, per exemple, a la religió sense creure-hi? Per exemple, el Lluís diu que no és religiós i que no sap per què en aquell moment, quan l'estaven encanonant, va estar parlant a la seva manera amb la Verge de Montserrat.
6: Bé, la religió, la religiositat, és un tret o és un tarannà que tots tenim. Tothom creu en alguna cosa, ni que sigui amb ell mateix o amb ella mateixa, no? Per tant, creences irracionals en tenim tots. Quan hi ha una situació crítica, tendim a perdre la racionalitat crítica per nosaltres, per la nostra supervivència, pel nostre futur, no? Tendem a perdre la lògica, la racionalitat, i ens decantem cap a la fe. Clar, quan hi ha una situació tan crítica, jo crec que el que fa és aflorar el pensament màgic, no? Com el nen que s'amaga darrere la cortina i així ja no el veuran, doncs el pensament màgic és, si faig no sé quins moviments amb la mà tindré sort, si faig no sé quant, doncs si tot va bé, me'n vaig a la cova, això voldrà dir que he compensat tot aquest patiment que ara estic passant, no? Bé, és pensament màgic, pensament, diguéssim, preadult, però que funciona com a clau ardent, diguéssim, al qual ens agafem, i que en aquell moment sí que pot ser una solució emocional compensadora, no racional, però en aquell moment ens fa tirar endavant, no?
1: Queden detalls per esbrinar que potser seran importants. Saber de qui és el número de telèfon argentí, parlar amb l'amo del restaurant mexicà que apareix a les trucades. Al proper capítol sabrem si els policies tindran sort i on porta tot plegat. Aquest cas encara ha de donar moltes voltes. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
2: Crims. Guionistes, Lídia Oriols, Albert Mercader i Sílvia Comet. Cas d'avui, Lídia Oriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Manel Elias. Els bombers continuen treballant en l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que evoluciona favorablement. S'espera poder donar-lo per estabilitzat en les properes hores per la millora de les condicions meteorològiques, tot i que es manté el confinament a la població. Anem cap a Lleida, Júlia Albacar.
2: Bona nit. Els bombers a hores d'ara són optimistes perquè ja ha baixat la intensitat del vent i no està creixent més el perímetre de l'incendi. Ho explica Josep Joan Bellostas, inspector cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
3: Doncs podem dir que la situació de l'incendi és molt millor, val? I si doncs, no canvia la situació meteorològica, doncs amb la baixada de la velocitat del vent, esperem que doncs, en unes hores puguem donar l'incendi per estabilitzar.
2: De moment el foc no ha deixat afectacions ni a persones ni a granges. El CAP a hores d'ara està aturat i s'està treballant als dos flancs on s'intercala zona agrícola amb forestal. La revifada afecta unes 167 hectàrees i en total són 328 les afectades per l'incendi. Es manté encara el confinament a 21.000 persones, però ja s'ha pogut reobrir el trànsit a l'autovia A2. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio, Lleida.
1: Més notícies, Txell Garriga.
4: Els Mossos d'Esquadra han identificat la dona que va aparèixer morta el mes passat al riu Segre, a Lleida. Es tracta d'una dona espanyola d'uns 50 anys. Per intentar saber qui era, els Mossos havien fet una recreació amb intel·ligència artificial i l'havien difós, una iniciativa poc habitual en la policia. Així, després que no la localitzessin en els registres de persones desaparegudes ni tampoc en els canals policials estatals ni internacionals, la dona portava una camisa rosa, malles blaves i sabatilles esportives negres. El cos es va trobar el dia 3 de juny, sense cap document, en una zona urbana del riu Segre de Lleida. Segons els investigadors, es tracta d'una mort violenta, però no descarten cap hipòtesi.
1: El grup Volkswagen vol reduir la seva producció un 25% i deixarà de fabricar 3 milions de cotxes anuals. Així ho ha comunicat la direcció de l'empresa al Consell de Vigilància, el qual també ha informat que anirà eliminant progressivament fins a la meitat dels models que ofereix actualment per acabar centrant-se en els segments que resulten més atractius per al mercat. Els responsables de la companyia consideren que les mesures faran més resistent l'empresa a la competència d'altres fabricants i permetran que es mantingui la localització industrial a Alemanya. Prèviament a aquest anunci, el grup ja havia aprovat l'eliminació de 50.000 llocs de treballs a Alemanya fins a l'any 2030, 35.000 dels quals afectaran Volkswagen. De moment, no s'han previst nous acomiadaments.
4: Al setembre es publicarà la tercera part i última dels Faura, una saga escrita per Marc Picó, que s'ha convertit en una de les revelacions literàries de l'any. És una novel·la històrica, romàntica, que revisita l'imaginari rural català i que omple un buit, segons l'autora. És una història de conflictes, poder, intrigues i passions que estan inspirats en clàssics des de Jane Austen a Terra Baixa d'Àngel Guimerà, però la catalana, com ho ha explicat Marc Picó a Catalunya Ràdio.
5: Vam adonar-nos que no hi havia a Catalunya res que fos una mena de Bridgerton, però nostrat, diguem. Amb espardenyes de set vetes, no? Barretines i tot això. I vam dir, ostres, per què no? I va ser, bàsicament, va néixer d'aquí. Era un buit que, simplement, doncs, no n'hi havia.
4: Picó, que és neboda neta de Josep Maria Benet i Jornet, reivindica també el català.
5: Una cosa que em diuen molt sovint era que treballar en català tancava portes i per mi al final ha sigut el contrari, a mi me les ha obert perquè els Faura jo crec que no tindria sentit en cap altre idioma que no fos el català.
4: Un llibre que va dirigit al públic juvenil, però que ha acabat arribant a tota mena de lectors i s'ha convertit en un èxit que no esperava.
5: Gairebé cada dia rebo missatges per Instagram de lectors que em busquen i m'escriuen per dir-me que els hi ha agradat molt, que l'estan recomanant. Això em fa molt, molt, molt feliç. Jo hi ha dies que encara no ho acabo de processar, no?
1: I ara els esports, Sergi Andreu.
6: Avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol. Ha començat ara a les 10 el primer enfrontament d'aquesta ronda. El França-Marroc, de moment amb empat a 0 al minut 4. Qui passi aquesta eliminatòria jugarà contra el vencedor de l'Espanya-Bèlgica de demà. El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Adeyemi. El jugador de 24 anys ja ha comunicat al club alemany que no vol renovar i que vol marxar al Barça. Ara, el club blaugrana i el Dortmund han de negociar les condicions del traspàs. Per afrontar aquesta i altres operacions, el Barça ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels propers anys. En ciclisme, triomf en solitari de Tadej Pogacar a la sisena etapa del Tour de França amb ascensió al Tourmalet. Ara l'eslové té 2 minuts i 42 segons d'avantatge respecte al seu immediat perseguidor, el danès Jonas Vingegaard. I Pere Romeu firma la renovació com a tècnic del Barça femení de futbol fins al 2028. Romeu demana una incorporació en atac i, sobretot, fitxatges en defensa.
0: Fins aquí les notícies.

0: Cat.
1: L'estiu ets tu. L'estiu ets tu.
2: Quan em mires i somrius.
1: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Aquest estiu, al Nota de Veu, posem el focus a l'escena musical catalana.
4: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig Van i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestar i Mamaduixa.
3: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
5: Tot el que cantes.
0: Aquest estiu el Nota de Veu d'ICAT el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Ho pots sentir a través del Nota de Veu.
1: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: camins. Visca la ciència. Endavant, Marta.
1: El búnquer.

0: 1961, Milà, Itàlia.
1: Anava ja a dir un altre cop Itàlia, no sé què, però amb aquest musicote...
0: Ah.
1: Callo.
0: Ah.
1: Callo perquè ens esperen aventures fortes, suposo.
0: Oh, sí.
1: A veure.
0: Aviam, m'acostuma a ser així. L'última vegada que vam parlar d'art conceptual...
1: Conceptual!
0: Art conceptual... Va ser en el capítol 83 d'aquesta cinquena temporada que us vam parlar d'en Chris Burden, un artista que disparava els avions i que es va deixar fotre un tret al braç.
1: És art conceptual.
0: Art conceptual.
1: Art conceptual és quan el tio, que l'artista, t'ha de dir que és art.
0: Exacte.
1: Perquè si no tu dius, què coño és cardes, no?
0: Si no és... Què li passa a aquest boig?
1: Què li passa a aquest? És el boig del poble.
0: Em vaig veure un l'altre dia...
1: A on?
0: En un museu. Bueno, era un vídeo, eh? Però que...
1: Passa que anaves a dir pel carrer a Pons.
0: No.
1: Que podia haver sigut.
0: Va fer una pila de galledes amb sorra i estaven fordades i s'anaven buidant.
1: Sí, senyor.
0: Hi havia un moment que queien les galledes i la gent...
1: Sí, senyor, l'he vist aquest...
0: Bravo!
1: Aquesta performance l'he vist. Fa un forat a la galleda de baix.
0: Sí, està
1: va,
0: molt bé.
1: Molt bé, està molt bé.
0: Simbolitza...
1: Com et va ressonar a dins?
0: Em va
1: interpel·lar?
0: Em va interpel·lar.
1: Val.
0: Em va interpel·lar en el sentit de dir... Bueno, deu apel·lar al suïcidi, suposo. Perquè no m'han quedat cap ganes de viure ara mateix.
1: Sí, és allò que tu li dius a l'artista, es m'ha fet pensar en el suïcidi, i el tio et dirà,
0: sí, clar. No, cadascú li fa la lectura que...
1: Què t'he de dir, si m'han donat una beca de 50.000 euros per omplir galledes de sorra?
0: Bueno, recordareu aquest capítol, va ser un capítol amb molta xerinola,
1: molta.
0: Però us he d'avançar que avui anirem per un altre camí. No riurem tant, eh? La història d'avui és força més dramàtica. És més dramàtica que la del tio que es va disparar el braç per fer d'artista.
1: Clar, és que no sé pas per on anirem.
0: Bueno, ens situem al taller d'en Piero Manzoni,
1: home,
0: un artista conceptual que acaba de crear la seva gran obra. Merda d'artista. És bàsicament uns pots que ha omplert amb els seus excrements.
1: Sí.
0: Ah, ja us comença a agradar més el de la sorra,
1: sí,
0: ara, eh?
1: Sí. Encara funciona aquesta obra, eh?
0: Què vols dir?
1: Que encara hi ha els pots aquests,
0: encara.
1: Sí.
0: Mira, no t'avancis. Merda d'artista és una obra composta per 90 pots que en Piero s'ha encarregat d'omplir amb la seva caca.
1: 90?
0: 90 pots. Els ha omplert pacientment, els ha signat i els ha posat a la venda.
1: I hi haurà el típic que dirà, vaya merda d'obra, Piero?
0: Piero, que merda. Us pot semblar una simple bretolada, però la veritat és que Merda d'artista és una obra seriosa, una crítica al mercat de l'art. L'obra pretén ser un exercici de reflexió. Qualsevol cosa que faci un artista es transforma automàticament en art, sigui el que sigui, ni que es tracti de merda posada dins un pot.
1: M'ho estàs preguntant o ho estàs fent així?
0: És a l'aire.
1: A l'aire. Vale, endavant, sí.
0: La creació el converteix en un referent de l'art conceptual. La merda d'artista encara s'exposa als principals museus del món. Hi ha pots exposats al MoMA de Nova York i al Teatre Modern de Londres. De fet, fa poc es va subhastar un dels pots i se'n van pagar...
1: Aviam, què?
0: 150.000 dòlars. Bueno... Hi ha gent dient joder.
1: Gent dient
0: joder.
1: Que no sap si ho diu en positiu o com,
0: no,
1: eh?
0: No,
1: o, ostres, jo els pagaria.
0: Clar, però tenim aquí, per exemple, l'Abril, que encara ha de decidir què estudia, el seu futur,
1: sí.
0: La nena de 14 anys.
1: Sí.
0: Llavors li fots aquest dato a la cara.
1: I ella, que volia ser psicòloga, ara potser diu...
0: Bueno, tampoc vaig ser malament de ventre.
1: Com per omplir 90 pots de caca?
0: La merda d'artista és l'obra més important d'en Piero, el reconeixement més gran que aconseguirà mai. Un cop mort, sempre se'l recorda pel mateix.
1: Però com que mort? En Piero és mort?
0: Sí, és mort d'un infart el 1963, dos anys després de crear Merda d'artista.
1: Però què coi pintaven aquestes? Ja hem acabat la història?
0: No!
1: Ja... Que entri la Neus, ja!
0: No, un moment, portem 4 minuts.
1: Ja m'estranyava.
0: En Piero té un paper molt important a la història d'avui. La seva obra ha influït molt en els artistes conceptuals que han vingut després. I justament una de les que més s'han inspirat en ell és una parenta seva, la Giuseppina Pasqualino di Marineo, la seva neboda. Sua nipota.
1: Nipota.
0: Nipota. És ben bonic en italià, nebot.
1: I nebot mascle és nipote?
0: El nipote, sí. Però la merda és que també serveix per dir net. Això trobo un lío tremendo, sí. I el mio nipote, i tant pot ser el seu net com el seu nebot. Llavors és a mi, escolti, a mi no m'ho diqui. Tant costava, o sigui, quan has fet no sé quantes paraules té un idioma, però fer-ne una més no costa tant.
1: No costa tant, una més. No crec que costi tant. No. Ostres.
0: En fi, la mossa seguirà els passos de, del senyor de la merda, per dir-ho així.
1: Has collit ser artista en honor al... És el meu tiet, era aquell que cagava els pots.
0: Exacte, jo vull fer el mateix.
1: Ai, faré el mateix que ell.
0: Malgrat la influència que té en la seva carrera artística, heu de saber que la Josepina i en Piero no es coneixeran mai, perquè quan ella neix, ell ja fa 11 anys que és mort. Per trobar-nos amb la Josepina ens cal avançar fins l'any 1974.
1: Era la... Va, ara comença.
0: Ara sí, la Josepina ja ha nascut, ho ha fet a Milà, de manera que no ens movem de lloc. Som a la part alta de la ciutat, perquè els pares de la mossa remenen pela llarga. Tant el seu pare com la seva mare són ben milionaris.
1: Ara, part imprescindible. Si vols ser artista, els pares han d'haver fet la gran moneda.
0: No es necessita res més que una casa a la Cerdanya per ser artista. Foc a terra, una mica de fuet, una truita...
1: Te l'has de saber tallar tu el fuet, sí. Però, eh? Si no... te l'has de menjar queixalades i fa molt de pobre.
0: Sí.
1: Què?
0: Però no és res més, eh? Res més, eh? És que a vegades ens empapiarem per lluitar, per no sé què. Res més no es necessita.
1: Que sí, que no.
0: No.
1: Que ja t'ho compro.
0: És que la gent... No, amb una casa a Cerdanya. Foc a terra.
1: Dins una llar de foc, entenc?
0: Sí, clar.
1: Que tu en un espanyol li dius foc a terra no, i es pensa que ets a Sarajevo.
0: No. Vull dir que no cal que treballeu tant.
1: Tens raó.
0: És que... amb una casa a Cerdanya n'hi ha prou. No vulgueu acaparar. No, tranquils. La Josepina té quatre germanes i quan van totes juntes són ben curioses de veure perquè la mare té el costum de vestir-les a totes igual.
1: Ai!
0: Quina angúnia. Totes porten el mateix vestit i el mateix color, verd, a l'escola i a missa, on no falten mai, tothom riu molt quan les veu juntes.
1: Vinta, Josep, aquelles semblen un ramat de bledes.
0: Un ramat de bledes.
1: Manat, volia dir. Hòstia, un ramat de bledes és espectacular, eh?
0: I un gos allà. Escolta, és ben bé que abans la gent es distreia d'una manera també, eh? Anar-se'n rient de les nenes que van verdes.
1: La gent amb poca cosa,
0: ah, sí.
1: Una casa a la Cerdanya...
0: Ja està. Una truita i quatre nenes verdes. Passes la tarda, eh?
1: Oh, cuidado, eh?
0: Cuidado, que també existeix aquest cas. Per la Josepina, el verd es torna una obsessió. Només vesteix de verd. A l'escola només fa servir tinta verda. I quan fa 10 anys decideix que des d'ara només menjarà coses verdes. O dit d'una altra manera, es fa vegetariana per una qüestió estètica.
1: Nena, que ets italiana, home. Carda't uns espaguetis.
0: Bueno, per sort el pesto és verd.
1: El pesto és verd, sí. El pesto és verd, eh? Sí.
0: Artista conceptual i vegetariana. Quantes coses en comú, no?, amb aquesta persona.
1: Ara mateix te podries asseure amb ella i prendre't un prosecco.
0: La Josepina és així. Des de petita demostra tenir molt sentit per l'estètica. La seva mare creu que ha heretat els dots artístics del seu oncle Piero. Cal potenciar-li la vena d'artista i acaba apuntant la filla a les millors acadèmies d'art de Milà. Allà la nostra protagonista en surt graduada amb honors. A mitjans dels anys 90 ja la poden considerar una de les artistes més prometedores d'Itàlia.
1: Carai, no és poca cosa. Eh?
0: Ojo. A partir d'ara, la nostra protagonista ja no li direm Josepina, sinó que li haurem de dir Pipa.
1: Pipa?
0: És el seu nom artístic, és Pipa Bacca, que li agrada més.
1: Home, fa molt més d'artista dir-te Pipa que Josepina, que és com...
0: Bueno. Josepina té nom de iaia,
1: sí.
0: Italiana,
1: sí.
0: Que fa espaguetis.
1: Iaia italiana que fa espaguetis, en canvi Pipa. Pipa, què més? Pipa Bacca, eh?
0: Pipa Bacca.
1: És bon nom, eh?
0: Bon nom. Els primers anys d'un artista sempre són difícils, de manera que durant força temps la Pipa s'ha de conformar participant a exposicions conjuntes amb altres artistes emergents com ella. Però el 1997, una galeria confia en el seu talent i li fa un lloc perquè exposi ella sola. Ho fa presentant uns quadres fets amb fulles que ha recollit al bosc i que ha retallat de manera que tinguin la forma d'un tipus de fulla diferent.
1: Eh? Què? Què? A veure.
0: Pinta lo del raïm, hòstia. La taula amb el raïm, ja està.
1: La taula amb el raïm, un bodegó, vols dir?
0: Sí, home, sí. Un raïm, una taronja, una fruitera, ja està. Tot avalis, ara, aquí. La Pipa agafa una fulla d'un tipus d'arbre i amb unes estisores li dona forma d'una altra fulla diferent. Per entendre'ns, fulla de roure. Agafes la fulla, la retalla i és una fulla de freixa, això, saps? Ho emmarca i aquí està, ja està fet el quadre, ja el tens.
1: Però si això ho fan els alumnes de la Neus de primer...
0: No siguis descregut, Jair, hi ha un significat. Amb la seva obra, la Pipa vol explicar que la forma de les coses només és una escorça, que l'essència no es pot canviar mai. Som el que som, tinguem l'aparença que tinguem.
2: Amigo! Ara... Molt bé!
0: Vaig explicar la seva segona exposició, aviam si us agrada més que la de les fulles. Mira. A veure, d'aquesta en sabem el nom. Es diu Mutacions quirúrgiques.
1: Aquest, a mi ja en tens.
0: Té més bon màrqueting,
1: ja
0: de moment.
1: Vols venir aquesta tarda a veure mutacions quirúrgiques?
3: Sí.
0: Vinga,
3: sí.
0: Anem-hi. En aquest cas, la Pipa torna a fer servir unes estisores per transformar els elements. Ara recull papers, plàstics i fins i tot bitllets que troba pel carrer,
1: sí,
0: i els retalla donant-los formes diferents de les que tenien originalment. En fa serps, escorpins, angelats, LEDs, estrelles, depèn, cadascun és diferent de l'altre, va fent formes amb coses que trobes pel carrer.
1: Però és una exposició d'art o el treball d'una classe de plàstica?
0: No,
1: on som?
0: És que quina mirada tan super... Em sorprèn, la teva mirada tan superficial. Has de mirar més enllà. Obre't de mires, Jair. T'has de centrar en el missatge que vol transmetre.
1: Si agafa
0: un bitllet i li dona forma d'escorpí, aquella figura pren un significat. Se'n va entenent o no?
1: Jo no sé, vaig fer dos anys
0: de
1: teoria de l'art.
0: I què?
1: Que era una classe que també et diré que estava com ara, més o menys. Però què? Quin significat té?
0: Què collons sé? Jo no ho sé, però algun. No ho sé. Ens està costant interpretar el que la Pipa ens vol transmetre, però que quedi clar que és cosa nostra. La crítica la té en un pedestal, sí, i nosaltres no som ningú tampoc per donar-los, per portar-los la contrària. Respecte per la Pipa...
1: No, el respecte el té. Respecte per la Pipa, això t'ho diu molt al carrer, també.
0: Bé, intentem-ho. La tercera proposta artística de la Pipa potser, sí, anirà millor.
1: Aviam.
0: La fa un cop entrats als anys 2000. No vull sentir més riures ni vull tenir la sensació que ens prenem el que fa una mica de lleugera.
1: Zero riures. T'ho prometo i parlo en nom del públic.
0: El públic també, sisplau.
1: És la meva responsabilitat, el públic. No riuran.
0: Gent oberta de mires.
1: Sí, ja ho són. Si la meitat són dissenyadors gràfics, com no han de ser oberts de mires?
0: En la següent exposició, la Pipa presenta un penis que ha fet amb ganxet.
1: Aquí la primera fila han aguantat bé,
0: sí,
1: que són tatuadors, dissenyadors i estudiants.
0: Sí.
1: Allà darrere algú s'ha desmaiat. Com? És que no ens ho està posant fàcil, la Pipa.
0: Noi,
1: què vol dir un penis fet amb ganxet? Què ens hem d'imaginar?
0: És conceptual. L'art conceptual té això, a vegades costa d'entendre. Li va passar a l'oncle de la Pipa i ara li està passant amb ella mateixa. Però el que és important és que ella està contenta amb com li van les coses. Té força èxit i se li ha d'admetre que, bueno, a més té unes conviccions fortes i molt interessants.
1: I s'ha fet ganxet, que no és gens fàcil. Ni tu ni jo en sabem.
0: No. A diferència dels seus pares, que eren de dretes, monàrquics i amb certa simpatia pel feixisme... Està bé, certa simpatia.
1: Certa simpatia. A veure, t'hi has de trobar.
0: Sí. Ella és just el contrari. És d'esquerres i defensa que tots som iguals i ens hem d'estimar els uns als altres. És una activista i una pacifista convençuda. I aquest tema és el que tractarà la seva nova proposta, una performance que anomena Esposa en viatjo.
1: Què vol dir això? Aviam què ens surt, què ens hem d'esperar.
0: La Pipa ha preparat una performance amb la Sílvia Moro, una companya que també és artista. Han treballat una proposta per demostrar que la gent és bona per naturalesa, que tothom està disposat a ajudar-se quan cal.
1: I tant que sí, ànims i escalf. Hi ha gent que ho pensa, això, eh?
0: Sí. Per tal de demostrar que tothom és bo, les amigues creen una performance amb la que viatjaran des de Milà fins a Jerusalem fent autostop.
1: Val?
0: Dormint on les deixin i alimentant-se del que els donguin. A canvi, elles rentaran els peus a qualsevol persona que els ajudi.
1: Bueno. Coi de hippies.
0: De veritat.
1: O sigui, jo allò de cosir tites de ganxet m'agrada.
0: Vale.
1: Ja hasta t'hagués comprat una tita.
0: Sí.
1: Però això...
0: Espera't, perquè falta el detall més important.
1: Aviam.
0: De la història.
1: Sí.
0: Ella és una artista. El viatge té un objectiu. Esposa en viatjo és una declaració de pacifisme i per fer-la efectiva decideixen donar-li una particularitat que la faci única. La Pipa i la Sílvia faran el trajecte vestides de núvia.
1: Aviam, a veure si ho he entès. Anem a fer un repàs.
0: Sí.
1: Volen travessar mitja Europa fent autostop, vestides de núvia, per demostrar que l'ésser humà és bo per naturalesa.
0: Sí, acabant a Jerusalem.
1: Acabant a Jerusalem, eh? L'any 2000 i escaig, eh?
0: Sí.
1: Val, val, val.
0: És això, i per tal que tota l'experiència quedi plasmada d'alguna forma, han acordat que durant tot el que duri el trajecte, el vestit de núvia no es pot rentar mai, sota cap concepte. Cal que mantingui tota l'essència viscuda.
1: Ànims, ànims al camioner que les pugi, eh?
0: Sí.
1: Bona catipen fotran, eh? Quant dura el viatge, però?
0: Mira, el viatge comença el 8 de març de 2008.
1: Sí.
0: Dia de la dona.
1: Sí, no? Està molt bé.
0: I durarà 2 mesos.
1: Perfecte.
0: Les dues mosses aniran per separat i es trobaran a Jerusalem. Els primers quilòmetres els fan a bord d'una vespa.
3: Adéu, Pipa! Bel, adéu, l'altra!
1: És que no me'n recordo com es diu.
0: Jo tampoc. El primer destí cap on es desplaça la Pipa és Eslovènia. Quan hi arriba, es troba que la seva performance ja té alguns seguidors.
1: Ah, molt bé, tu!
0: La premsa eslovena s'ha fet ressò de les seves intencions i l'espera per fer-li una entrevista on fa proclames a favor de la pau i la igualtat. En Cabat continua el seu camí a bord d'un cotxe que s'ha ofert a portar-la.
1: Molt bé.
0: Bé.
1: Bé, comencem bé.
0: El següent destí és a Croàcia. I s'hi troba encara més ressò. La Pipa i la Sílvia estan fent una bona feina. La gent comença a conèixer la seva performance pacifista. Cada nit s'envien un missatge amb el mòbil per posar-se al dia. Recordem, van separades, eh?
1: Sí, sí, clar, clar. Hola, Sílvia, escolta allò que vam dir de no netejar el vestit, poder que ens ho replantegem, eh? M'estan empaitant les mosques, ja fa
0: bona... M'està caigut maionesa...
1: Clar, clar.
0: La nostra amiga continua el seu camí creuant fronteres, rebent cada cop més atenció de la gent. S'estan fent famoses i estan podent predicar el missatge pacifista per allà on van. Fent autostop, creuen Bòsnia, Sèrbia i Bulgària. Tothom les rep amb alegria i això fa que cada dia tingui la mirada més pura i brillant.
1: Bé, bé, bé, va molt bé, desconfiàvem d'elles, però endavant.
0: Però, per desgràcia, és a punt que la mirada se li apagui. Quan creua la frontera turca... El viatge de la Pipa es torça del tot.
1: Ai, pena.
0: Turquia.
1: Turquia, a veure...
0: Jo hi vaig anar
1: i què?
0: També és veritat que no vaig anar vestit de núvia ni fent autostop.
1: No, són dues coses que no recomana l'agència de viatges.
0: No. Som a finals de març del 2008. Com cada vespre, la Sílvia espera el missatge de la nostra protagonista per tal de comentar la jornada. Però la Pipa no l'escriu i tampoc respon als seus missatges ni a les seves trucades.
1: És que a Turquia la cobertura és xunga, correcte. Perquè, clar, si estàs a la part europea...
0: Clar.
1: Molt bé, però... Ah, a l'altre...
0: El running.
1: Pepefone no le cubre.
0: La Sílvia sap que la Pipa té cobertura perquè el seu mòbil dona senyal. Però arriba a la conclusió que la nostra amiga es deu haver trobat amb algú amb xerrera i que no pot estar pel telèfon. L'endemà segur que la Pipa li dirà alguna cosa. Però l'endemà tampoc hi ha notícia de la Pipa.
1: Ai, Peyu, ha perdut el mòbil, no? És que aquests hippies són... Amb la tecnologia són un desastre.
0: Sí, noi.
1: El deixo aquí, total. No em trucarà ningú. No he de parlar amb ningú.
0: La Sílvia es comença a preocupar a partir del tercer dia sense notícies de la Pipa. També l'amiga una mica fresca. 3 dies ha deixat passar, eh?
1: Sí. No, això no, eh?
0: No.
1: Això no.
0: Al final decideix avisar la família de la nostra amiga. I també avisa la policia.
1: Sí, això és el principal.
0: La policia descobreix que el telèfon de la Pipa s'està fent servir i que les targetes de crèdit de la mossa també s'estan utilitzant.
1: Ep!
0: La policia turca inicia una investigació arreu del país. Tracen una ruta seguint els pagaments que s'han fet amb la targeta de la Pipa, fins que finalment l'aconsegueixen trobar.
1: Bé!
0: No, bé, bé. No, gens bé.
1: Què vols dir?
0: No diguis
1: què
0: bé,
1: passa?
0: Perquè no, bé, no. Resulta que la policia descobreix la nostra protagonista morta en un marge. Ja fa dies que l'han assassinat.
1: A la Pipa?
0: A la Pipa. A la Pipa l'han violat i després l'han estrangulat.
1: Bueno, a veure, has dit a la primera pàgina que seria...
0: Sí, ho he avisat, he avisat.
1: Sí, has dit que seria dramàtic, sí. Però després ens has enredat amb els penis de ganxet.
0: Bueno, noi, mira. El cas de la mort de la Pipa commociona Europa. La policia turca es volca per trobar el culpable de l'assassinat i el troba en una estació de servei. Es tracta d'un home que va portar-la durant el seu trajecte i que va quedar demostrant que no tothom és bona persona. A l'assassí de la Pipa el condemnen a 30 anys de presó. Ell és l'únic condemnat per l'assassinat de la Pipa, però no l'únic culpable del crim. Queda demostrat que hi va haver més implicats, però no se n'ha trobat mai cap més.
1: I no, i quina manera d'acabar més seca, no?
0: Ja ho he dit al principi jo, que això era dramàtic. El final de la Pipa és ben trist. Mor assassinada amb 33 anys, tot intentant demostrar que... que les persones són bones per naturalesa.
1: Sí, sí, sí.
0: Malgrat tot, sempre ens quedarà pensar que se la recorda com una pacifista i feminista convençuda i com una de les artistes conceptuals italianes més importants de la seva generació. La seva tomba, situada a Milà, sempre és plena de flors on en record seu. Si voleu anar-hi i deixar-hi un penis de gatxet...
1: Ja anirem. Aviam.
0: Què? La voleu veure?
1: Sí, clar.
0: La Pippa.
1: Com la tenim?
0: Pippa Bacca.
1: Fent ganxet.
0: Fent autostop, bàsicament.
1: Fent autostop.
0: Sí.
1: Ostres.
0: Aquí la teniu.
1: Ostres.
0: Porta un gorro
1: Pobre
0: de...
1: Pippa!
0: Porta un gorro de ganxet, semblaria.
1: Un gorro de ganxet, vestida de núvia, anant cap a Sarajevo.
0: Cap a Sarajevo.
1: És que...
0: Sí, clar. Sí, a veure. Aviam.
1: Ves a Llanàs la propera vegada, home, que no crec que t'assassinin.
0: A Llanàs?
1: Sí, home. Passa res.
0: No, bé, bona gent.
1: En fi, a veure què en pensa el nostre públic. Jo crec que està molt clar, però vés a saber. Pippa Bacca! L'artista és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
4: Sí!
1: Home.
0: Molt bé, a tothom li ha semblat bé.
1: Bona persona.
0: Bona persona.
1: Tristament desapareguda.
0: Milionària, sense massa ofici ni benefici, també.
1: Però és que l'artista ha de ser això.
0: Ha de ser això.
1: Què voleu,
0: això.
1: Artistes pobres?
0: No!
1: Volem artistes milionaris perquè es puguin dedicar a l'art.
0: Ah, exacte. Fort aplaudiment per Pippa Bacca, que entra al búnquer!
5: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: Molt bé, porten mal tempo sí. al públic d'avui. Sí,
1: els
2: hi ha costat arrencar.
0: Sí, s'acaben de llevar, aquesta gent. Sí. Són tots artistes.
1: Què
0: et passa amb la Pipa
1: Vaca? M'agrada.
0: Què t'agrada la Pipa Vaca?
1: Sabeu que la Peppa Pig està embarassada?
0: Ah, què? No, un moment. Para. La Peppa Pig té 10 anys.
1: No, és la mare de la Peppa Pig.
0: Ah.
1: Ara esteu més tranquils.
0: Sí. Hòstia, sí. No, clar, com un porc amb 10 anys ja deu ser mort.
2: Un porc amb 10 anys ha parit 300
1: és
2: vegades. Ja. Bueno, una truja.
1: Sí, és veritat, sí, doncs no tenen en compte.
0: Clar, tens raó.
1: Es tindran germans, veu? Ho diuen els companys del que no surti, ens ho va fent saber.
2: Mira,
0: el que no surti, van a fondo, eh?
1: Sí, les coses que interessen.
0: Clar, també s'ha fred. Te diuen si està embarassada l'Aitana o la mare de la Peppa Pig, que no sé com es diu ara mateix.
1: Va, a veure, l'art conceptual.
0: Sí.
1: Anem-ne a parlar.
0: Vols que parlem d'art conceptual?
1: Sí. A veure, us ha de sonar, no només per la biografia que vam fer, sinó perquè fa 2 anys un nano es va menjar un plàtan enganxat a la paret perquè tenia gana i no havia esmorzat.
2: Una pesadilla, allò del plàtan.
1: Us en recordeu, eh?
2: Sí.
1: Li va passar als Estats Units.
0: El plàtan amb cinta americana, sí.
2: Va pagar molts de diners aquell home per aquell plàtan.
1: Sí. No, bé, ell se'l va menjar i ja està. Però va passar moltes coses amb aquest plàtan, realment. Això va passar als Estats Units, sembla que l'estudiant no havia esmorzat.
0: Sí.
1: Es veu perquè l'obra té un preu de 6,2 milions.
0: Això, veus.
1: Sí.
0: Això es pica, eh?
1: Home, i tant que pica.
0: Ja no sembla tan cara la merda d'artista, ara,
1: no,
0: eh?
1: No. A més, ja va ser subestat.
2: I al final, el pagès que va cultivar el plàtan, no?
1: Ja, és veritat.
2: Que se li va pagar. Ah,
1: creieu que era de Canàries?
2: No ho sé d'on era, no ho sé.
0: Jo crec que no.
1: L'artista és italià.
0: Sí, és italià. Mira, veus?
1: Maurizio Cattelan, no sé on s'ha dit això. Molt bé. Va dir que no passava res perquè canvien el plàtan cada 2x3.
2: Perfecte.
1: Vull dir que no passa res, l'obra continua. Mira, la gent de Sabadell... Gent de Sabadell.
0: Sí, la gent de Sabadell en sap d'art conceptual.
1: A veure, com es diu l'obra del plàtan enganxat amb cinta adhesiva? Vinga. Opció A, intelletto. Opció B, a peça banana. I opció C, comediante.
3: Quina és la més confiança?
2: Quin accent, Neus, m'encanta.
4: No sé per què.
1: A veure, feia-ho. Ja no em poso.
5: Si vols, aneu la C, per mi.
4: Bueno, no, sí? Jo no en tinc idea.
3: La responsabilitat per vosaltres.
1: A veure, un moment. Feia-ho, què vol dir intelletto?
2: Intelletto...
1: Ah, ho vaig buscar, bueno.
2: Què vol dir, ho saps tu?
1: Ah, no, ho vaig buscar.
2: Intel·lecte.
1: Sí, intel·lecte. A peça banana.
2: A pesa, no sé què vol dir, a pesa.
5: A pesa és agafada.
2: Enganxada.
1: Enganxada, jo. Vale.
0: Molt bé.
1: Què creieu, doncs?
0: Comediante.
3: No sé si la ve.
5: ¿Voleu
2: la C? El que vulgueu, però ho hauríem de decidir avui.
0: La C, anem a veure. Correcto!
1: Comediante. Perquè s'encarda de tots nosaltres, suposo.
2: Molt bé.
0: I tant que s'encarda.
5: Ja.
1: Bé, això de fer enganxat és una activitat que sempre s'ha fet. Les àvies ho feien. No sé si les vostres àvies feien enganxat.
2: No, la meva iaia brodava.
1: Ah, mira.
2: Brodava, sí.
1: I la teva àvia feia enganxat?
0: Jo, la meva àvia, sempre estava treballant. Vull dir, no tenia temps de fer enganxat.
1: Bé, doncs, de fet, vam tenir un oient aquí davant.
0: És veritat, una oienta estava aquí.
2: La que ens va fer aquests posagots, una noia que ens va fer aquests posagots.
1: Ah, exacte, sí. Però feia enganxats i feia ninots.
2: Feia ninots amb enganxat.
1: Exacte.
2: Que té un nom, però no recordo com és la tècnica.
1: Mira, és que ara mateix aquesta és la pregunta. Molt bé, sort que no ho sabia.
0: Si no, ho diu tal qual.
1: Clar, abans es feien més cobertures, cortines, i ara es fan, doncs, ninots, d'acord? Que es fan amb 3D, diguéssim.
0: Que tenim uns ninots fets nostres.
1: Vinga, sí. Gent de Riudoms,
0: ja
1: saben la resposta.
0: Sí, ho saben, eh? Ho saben.
1: Com se'n diu de la tècnica d'enganxeta on es fan ninots?
0: Aviam.
1: Opció A. A veure, digue-ho directe.
6: Arigumis. Amigurumis.
0: Amigurumis.
1: Digue-les. Opció A, amigurumi. Opció B, punt de creu. I opció C, uindo.
2: Se saben guanyadors i ja no fa falta ni contrastar la resposta. És la o no és la?
1: És la. És fàcil, no? És una tècnica japonesa. La traducció seria ninot de punt i és una barreja entre teixit i peluix. Poca broma, perquè tenim tites de ganxet.
0: Ah, sí? Això és el
1: que
0: volia veure.
1: Mira, una tita de ganxet.
2: Mira, que maco.
1: Amb amigurumi es pot fer tot.
2: Quina cosa, això, on ho poses, diguéssim?
0: On vulguis, perquè això queda molt, li falta una mica...
1: Mentre no te'l posis a algun lloc concret.
2: Ja.
0: Sí, perquè és punt, eh?
2: És punt, cuidado.

0: No sabem si el nostre convidat sap fer ganxet, però no, eh? Però sí que sabem que ja quan va tenir l'edat de treballar, sí, va fer-se monitor de natació.
1: Mira.
0: Així que sap nedar. Aquesta persona que tenim aquí sap nedar.
2: I treure gent de l'aigua, entenc.
0: Esperem que sí. No sé si hi ha gent que sàpiga nedar però no sàpiga treure gent.
2: Bueno,
0: sí,
2: bueno jo sé nedar com un gos, més o menys, sí, perquè n'he d'un
0: molt
2: malament.
0: Els gossos no saben treure gent.
1: Jo m'aguanto, però no em demanis d'aguantar-ne un altre.
0: No t'ho demanaré, sí, no t'ho demanaré mai, Peyu, no pateixis. No. D'ell també en sabem que és un home, que és economista i que és doctor en relacions internacionals i també en ciències de l'educació i l'esport. Però no és conegut per ser bon mestre o bon nedador, tot i que podria ser poder, no ho sé. Però nosaltres no el coneixem per aquest assumpte. Va ser conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència a la Generalitat de Catalunya.
2: Això sí, és una targeta és molt, molt gran.
1: És un bon càrrec.
0: És un bon càrrec i molt llarg, sí, sí, sí. El que passa és que el 2017 van passar unes coses amb uns sobres i uns vots i uns feelings,
1: sí, sí,
0: que es va aplicar un article i van fer que el destituïssin. De fet, no només va passar això, també el van condemnar a 12 anys de presó i va anar, el que passa és que no s'hi ha estat 12 anys, afortunadament. El fet que estigui vinculat amb la independència de Catalunya fa que la gent l'insulti fins i tot a la cara.
1: Ah, carai.
3: A vegades passa que tu vas caminant o estàs sents una conversa i sents... Mira aquest idiota. A vegades amb ho diuen amb una intenció que ho escoltis, de vegades no, però ho escoltes...
0: Vaja. Fortíssim, eh?
1: Home, sí.
0: Ui, de l'idiota aquest, home.
1: És gros.
0: Actualment és president de la Fundació IRLA i continua escrivint llibres. Ja suposo que sereu d'aquí parleu.
1: I tant.
0: Parlem.
2: Nosaltres ho sabem perquè l'estem veient.
0: El farem aquí. Rebem un fort aplaudiment a Raül Romeva!
1: Raül Romeva.
0: No, bon dia, com
1: no,
0: estàs?
1: No estàs còmode, perquè no t'has tret la bandolera, encara que veig que...
0: Ah, és veritat!
1: Tens poca...
0: No, ara complicat, perquè tens
4: no,
0: els...
4: No era ni conscient de que encara la portava.
0: Ah, ja forma part de tu, eh?
2: Integrada.
1: Vol dir que és còmode, vol dir que
4: sí,
1: és còmode.
4: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí.
4: És per allò de no portar les coses a les butxaques.
1: Ja.
4: Perquè llavors ens passa allò que llavors portes sota la butxaca i et fes amor, i un dia van dir, escolta, deixa de portar coses a les butxaques, agafa una bandolera.
1: Molt bé.
0: És que els homes teniu aquest problema, nosaltres sempre anem amb
4: i molesta molt les butxaques al final. Llavors m'he acostumat a portar això i mira, ja no.
1: Jo sóc tan idiota que porto totes les monedes aquí a la butxaqueta aquesta.
2: Eh?
1: I cada dia vaig a dormir, penjo els pantalons i cauen totes a terra.
0: Cada dia.
2: Comprem-nos un bolso, Peyu. Jo fa temps que ho vull fer. Perquè veig en Marc Giró que arriba amb un bolso i penso, quina enveja, perquè hi pot fotre tot de merda.
0: Clar, les compreses.
1: Però és que sí...
2: Per repartir-les.
1: Si jo sense bolso, quan buido les butxaques porto 300.000 coses...
2: Imagina't.
1: Si em foto un bolso, portaré...
2: Navalla, ràdio...
1: Masses coses.
4: Però a mi el que em sorprèn és que encara portis monedes per això, no?
0: Sí, és veritat. És veritat.
4: Bueno, perquè... Pràcticament ningú porta monedes.
1: Van quedant allà...
2: Bueno, però clar, si aquest tio, per exemple, un dia normal pot comprar una ovella. Llavors no accepten...
4: No accepten crèdit. No accepten pis.
1: Una mica d'efectiu s'ha de portar sempre. Una mica d'efectiu, sempre.
0: Avui no us he dit d'on és el convidat, perquè no és de Catalunya.
1: Ah, què dius ara?
0: Què dius ara?
1: Què dius ara?
2: Perdona.
1: Oh!
2: Això és molt... Cares d'estupor?
0: Sí.
2: Cuidado, eh?
0: Raül Romeva no va néixer a Catalunya.
1: Hòstia.
0: Llavors, la pregunta per la gent de Manresa és la següent. On va néixer Raül Romeva? Opció A, a Roma. Opció B, a París. I opció C, a Madrid.
1: Oi, va.
0: Home, fortíssim, ja.
2: No sé què és més gros. No sé què és més gros de les tres opcions, eh?
5: Sí?
0: Què us sembla?
5: Us sembla bé?
2: Us sembla bé?
5: La C.
1: Madrid, eh?
0: A Madrid, eh? Vinga, la C.
1: Mare de Déu, senyor.
2: Raül Romeva, per què vas decidir néixer a Madrid?
1: Per què?
4: Això hauria de preguntar a la meva mare, que era la que estava allà. Jo no vaig decidir res.
0: Quan vas venir cap a Catalunya?
4: No, era molt jove. Molt jove, vol dir molt petit, tenia 4 anys.
1: Val.
0: Home, en 4 ja pots...
4: Val a dir que els meus pares són catalans i estaven treballant a Madrid en aquell temps.
0: Sí, però et van fer allà.
1: Sí.
4: Exactament el lloc, no ho sé, però... Diguem, quilòmetre amb un quilòmetre avall devia ser...
2: I en 4 anys ja podria ser de l'Atlètic de Madrid perfectament, eh? Que esperem que no sigui així, home, però...
4: No, soc culer.
1: Ostres, bon dato,
4: però,
1: aquest, eh?
4: Però bueno, escolta, en aquella època, clar, suposo que avui, si vols arreglar-ho, agafes un AVE i tornes ràpid, no? Però en aquell moment, avui era molt més complicat.
1: Sí, sí. Llavors,
4: el meu pare i la meva mare treballaven allà i, mira, escolta, ja
1: el teu DNI posa nascut a Madrid.
4: Sí, sí. Què ponen tu DNI?
1: Ah, això.
4: En mi DNI pone nacido en Madrid.
2: Soy más de Madrid que usted.
4: No, que he de dir que la primera vegada que vaig entrar a la presó a Madrid...
1: Que has entrat diverses vegades.
4: Diverses vegades, sí. Mira, m'agrada.
2: És el comiat més delinqüent que hem tingut.
0: Sí, és
2: molt gros, això.
0: És dels delinqüents grossos que han passat per aquí.
4: 12 anys, no ho pot dir tothom.
0: No,
4: ho pot dir tothom.
0: És una bestiesa, eh?
2: Perdona, si haguessis dut una furgoneta que

0: s'ho queda mirant, se'm mira i diu...
1: Decepció,
0: eh? El pitjor que li podies fer era això, perquè clar...
2: Ha nascut a Madrid i mira com ha quedat. Mira com s'ha...
0: Si hagués nascut a Ripoll...
2: Ja s'entén, llavors ja s'entén.
3: Que l'han hecho los catalanes.
0: No, però realment era... Ho vivien molt malament, això.
2: Déu-n'hi-do. En fi, l'han encertat absolutament tothom. Avui tenim un públic exemplar. Per tant, tots podreu aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer!
3: Hi ha de tot avui.
2: Vinga, mongeta seca, sal i oli, salsa de calçots, que seran...
3: Per qui encerti la cançó que tocarà la Neus.
2: A veure.
4: Flying Free!
2: Flying Free? S'ha precipitat un pèl, la Mireia.
3: Perdona, què ha dit?
2: Flying Free. Flying Free.
4: És la notícia de Migurumi, ho sap tot abans.
2: No és Flying Free.
3: Com haureu notat, perquè no ha parat de tocar...
4: No, perquè he pensat com... A veure si vaig continuar.
3: Aviam, aviam quina és, perquè jo ja sé quina és, eh? Raül, si la saps tu, t'emportes el lot, eh? Va.
2: És catalana, eh?
4: Sí.
3: El seu autor ha estat assegut aquí.
4: Sí.
3: I no fa gaire.
2: Sopa de cabra.
3: Molt bé.
2: Sopa de cabra.
3: Sopa de cabra.
2: Sopa de cabra.
5: Vam tenir aquí 8, aviam.
2: Molt bé. Sopa de cabra. Com es diu la cançó, Neus?
4: Quan es faci fosc.
2: Quan es faci fosc. Això ho han divinat.
4: Entre cometes.
2: Entre cometes, però ja sabeu que són benevolents. L'Èric de Manresa. Fort aplaudiment per ell i per la Neus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
0: Catalunya Ràdio.

0: t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Què et passa?
3: Que no em tanca la maleta.
2: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
3: Bé, si trec uns quants banyadors...
2: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
2: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Hi ha qui busca acció.

0: que aventures, qui investiga.
1: Hola a tothom.
0: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3cat/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3cat.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
4: Estic ben emprenyada. Ai. He comprat un cotxe fabricat a Catalunya i no sap parlar català.
5: Oh.
4: El problema és que jo soc de Collsospina, visc a Mollà, i jo no rebo missatges en castellà. Els missatges que rebo són en català.
5: Sí.
4: Què em foto d'això, jo? Ho tiro? El cremo? Me'l venc? Digueu-me què s'ha de fer perquè un cotxe fabricat a Catalunya parli català. Gràcies.
6: Vinga, Raül.
7: Vinga, Raül.
6: Què s'ha de fer? Què s'ha de fer?
8: El Duolingo fa miracles, eh?
6: El Duolingo.
5: Sí, però clar, és veritat que els missatges, no, clar, te'ls llegeix malament. El meu pare també li passa.
8: Totalment, sí, sí.
5: Escriu unes coses al meu pare, sí, mig en castellà, mig en català, amb unes faltes, perquè el cotxe ho fa perquè no en sap el català.
8: No, clar.
5: Ja està.
6: Els cotxes no saben català.
5: Ja, però si són fabricats a Catalunya...
6: Sí, clar.
5: No estaria de menys.
6: D'aquí no, poc, no, els cotxes ho faran tot i no ens entendran. Sí, sí. La gent de Collsospina ho entendran. No.
7: Serà un desastre.
8: No. Home, és veritat que puguem enviar gent a Mart, ens estem plantejant enviar gent a Mart i no puguem resoldre un problema com aquest, a mi em sembla difícil de creure. A mi em sembla difícil de creure.
6: És veritat que hi ha coses que dius, vols dir que amb l'intel·ligència artificial... Tu li dius, fes-me...
8: No és un problema. Jo crec que tècnicament no és un problema.
6: Però... En l'intel·ligència artificial...
7: Què passa?
6: Jo he provat de fer... Fes-me una... Li poso una lletra i...
5: Una Magdalena.
6: Fes-me una cúmbia...
5: Ah.
6: O fes-me no sé què i et fa una cançó al moment.
7: Sí.
6: En canvi, estem sempre al mateix... No sé què passa amb Catalunya.
7: Que
6: li dius, fes-me una sardana amb aquesta lletra... I no la sap fer.
7: No sap fer una sardana.
6: No sap... La intel·ligència artificial
7: no està preparada.
6: Hem hackejat el sistema catalans. No són capaços
5: no
6: de
5: fer-ho. No poden nosaltres,
7: sardana. Una sardana.
5: Ostres!
6: Noi, escolta'm,
5: però
6: això...
5: Aquí hem decidit que sí que s'ha de poder fer.
6: Això...
5: Nosaltres que som tecnòlegs.
6: Sí.
5: Creiem que sí, que el català s'hi pot posar, no?
6: Sí.
5: Llavors
6: sí.
5: Que es posin les piles.
6: Ara que tenim la Generalitat de Catalunya, un departament...
7: De què?
6: Hi ha algú d'això de la llengua. Hi ha un departament.
7: D'algú d'això de la llengua.
5: Sí. Es diu així.
6: És el departament d'algú d'això de la llengua.
7: D'acció de la llengua.
6: Que ja es cuidaran de que ja vagi, el català estarà tot arreu. Ja
7: no hi ha molts de canvis en els departaments de la Generalitat i en els càrrecs i tot això?
8: És un debat sempre, perquè en el fons, clar, hi ha una mica la tendència aquesta de quan arriba un govern nou,
7: sí.
8: Tot s'ha de renovar.
5: Oh,
8: jo crec que això no té gaire sentit en general, perquè al final, escolta, ni tot el que s'ha fet abans està mal fet, ni tot el que faràs tu estarà ben fet, i per tant al final ja s'ha de trobar una... I l'altra cosa és que hi ha una sobredimensió per mi, de departaments. I per tant, jo crec que ja hauria d'haver una dinàmica de menys departaments i més tècnics.
7: Ara, president. Bueno,
6: podria ficar-te en política.
7: Sí. Parles molt bé.
8: Fins al 2030 ho tinc complicat.
7: No,
8: i per altra banda també he de dir que jo, en tot cas, escolta, no renego de res, però també és veritat que la meva feina, i on realment m'ho passo molt bé, és escrivint i donant classes. Això és on jo em sento molt còmode i estic ara aquí i m'ho estic passant molt bé.
6: Perquè què fas ara? Quin és el teu dia a dia?
8: Jo estic a la universitat.
6: A la universitat, O sigui, pots apuntar-te a la universitat i que ens toquis tu de professor.
8: Sí, esclar, has de pagar la matrícula. Però
6: ja,
8: sí.
6: No. Sí. I de què és la classe? De què és?
8: Mira, dono classes en aquests moments de gestió esportiva, de legislació i governança esportiva, d'esport pel desenvolupament,
5: què vol dir, què
8: de
5: fas?
8: Canvi climàtic i de desenvolupament i globalització. Toco els meus dos àmbits són esport i relacions internacionals.
7: Hòstia, va fort, Hòstia, va fort,
6: Hi ha molts,
7: hi ha
6: conceptes.
7: Hi havia 70 substantius,
8: No, perquè passa que són diferents assignatures dels mateixos. Són dos, jo tinc dos doctorats i el que faig és classes dels dos àmbits, llavors els barrejo.
5: Clar, la gestió gestió de què? D'esports?
6: Algo de l'esport, ha dit.
8: Bueno, la facultat és gestió de l'esport. És la facultat de gestió esportiva.
5: Però on posar el podi i tal?
8: No.
6: També.
8: Algú ha de decidir i algú ha de fer.
6: Exacte.
8: Algú ha de decidir on i algú ha de fer.
5: Que faci el que té el doctorat.
8: No, és la gestió d'entitats esportives, de clubs, de federacions, d'associacions.
6: Exacte. Podria ser president del Barça.
5: Ah, mira.
8: Hòstia, el Barça, que el Barça és una altra lliga. Em sembla que amb aquest curs no n'hi ha prou, Has de tenir un màster en finances.
7: No sé si et demanen doctorat per ser president del Barça.
6: Més aviat et demanen el compte corrent.
8: Però vosaltres heu entès alguna vegada un contracte d'aquests dels jugadors al Barça?
7: Mai.
8: És que has, has de, no, no, no. Amb dos doctorats no l'entens.
5: No, no, jo només em vaig quedar amb el tovalló, que sí, va signar el tovalló. I vaig pensar, això sí puc entendre. Això sí.
8: Hi ha un, és un altre nivell. És una, jo no, no em dedico a això.
6: Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
5: Mira, la Mireia de Ventalló ens ha portat una cosa, diu.
6: A veure, la Mireia.
5: La tenim aquí.
6: Què ha portat? On t'ho tenim?
5: Què ens has portat?
6: Què t'has portat?
7: Bueno, és molt maca. Allà, oh, que és maca.
1: Quan, amb...
7: cuidado, cuidado.
1: El tàper és de tornada. Ens van dir que hi havia un piscolabis, una mica... Bueno, aquest cafè que hem fet.
6: Carai.
1: Aquí portem la nostra... Bueno, és que el cap de setmana passat vam fer la dansa, la dansa de la mort.
6: Sí.
7: I què va passar?
1: Ai, porc,
5: és la Peppa Pig!
1: Sí,
6: la dansa de la mort del porc. Sí. Vam fer la matança del porc,
1: bueno,
6: diguéssim.
1: Bueno, encara se suposa que no...
6: No es pot dir matança del porc. Hòstia, que se'ns l'hem de menjar viu.
1: Bueno...
7: Com funciona això?
1: En principi...
8: No, no, és el fet.
1: Matança, no, no, no es fa.
5: Ah!
1: I...
6: No es fa, però... No es, no es fa, però aquí, aquí, aquí teniu un tàper amb embotits.
7: Ah, val. Vull dir, no fas, en el porc no fas si es mor d'un esglai i queda convertit en botifarra de fetge.
1: Ah, exacte.
5: Home, que bé.
1: Perquè ho tasteu i veieu el que fem a l'Empordà, però això ja és a nivell casolà.
6: Molt bé, molt
1: bueno, familiar, perquè tota la família ens hi hem de volcar.
6: Tots participeu, aquí.
1: Sí, correcte, sí. Des de grans a petits.
7: Una persona sola no ho pot fer.
6: Vull blanc, vull negre, botifarra negra...
7: El nen petit ha de fer embotit.
6: Ja ho diu el refrany.
8: Jo vaig treballar amb un escorxador bueno, que m'havia de pagar els estudis
6: sí.
8: I una de les coses que fèiem era les botifarres. Llavors hi ha, unes, hi ha, un, clar, hi ha el xurro, bueno, tu,
6: sí,
8: el,
6: sí, sí.
8: El xurro que posa la carn picada
6: i
8: tu vas posant la tripa i en compte, perquè si no es trenca, però clar, has d'anar apretant el
6: paralet
8: aquest sí. I anar omplint, anar omplint i que quedi més o menys uniforme, que no es fa... No és fàcil,
7: No, clar que no és fàcil.
8: No és fàcil.
5: Però i el bé que tu passaves?
8: Això sí.
5: Veus?
8: Això sí. No, no, això sí. Érem uns quants, a més tots érem... Bueno, és igual, no
7: entrarem en detalls. Raül Romeva sap farcir botifarres, sí. Sap fer botifarres.
8: Perdona, i no és el mateix una botifarra que una salxitxa, eh?
6: Exacte.
8: Perquè, clar, la salxitxa és molt més prima...
6: Més difícil.
8: I molt més difícil. Bueno, a mi em costava més, clar.
5: I la sacallona? La sacallona també és molt prima.
7: S'ha de secar.
5: També costa molt.
8: És diferent, és diferent, és diferent.
5: Clar,
8: la botifarra i la salxitxa és més fa... És un xurro i fas fotent. La sacallona és més artesanal, és més artesanal.
7: M'agrada molt la gent que sabeu fer embotit, quan després quan us trobeu algú que diu que sap tallar fuet, com a habilitat...
8: Home!
7: Habilitat de la vida!
6: El fuet s'ha de tallar gruixut, sobretot.
8: Hòstia, perdona!
7: Espera,
5: no. No estàs d'acord amb això,
7: No, baralleu-vos,
5: Sí, vinga, endavant.
7: No,
8: és que tinc una baralla amb el meu fill, amb això.
6: Home,
8: com... Perquè ell és a la tesi Peyu.
6: Clar, evidentment. Bueno, però tu on t'has nascut, fill meu?
7: A Madrid. A Madrid.
6: Fins aquí a les preguntes. S'ha acabat el debat.
8: Perdona, però allà no menjava fuet.
6: Ah, bueno.
8: No, no. Perdona, el Merlí.
6: Sí.
8: El Merlí explicava...
6: El Merlí, eh?
8: El Merlí.
6: Tu creus que el Merlí és la referència d'embotit a Catalunya? No sé, no sé, eh?
7: Jo estic amb en Raül.
8: Hòstia,
7: més enllà de que,
8: finet,
7: que se'ns pot fotre un clatallot i arrencar-nos el cap...
6: El fuet ha de ser finet, eh? El fuet ha de ser finet.
7: Finet.
8: Ves, amb el meu fill tenim guerres amb això. Sí. Perquè ell no és que el talli gruixut, és que l'agafa i se'l...
6: Com s'ha de fer?
7: No, home, no, és de boig, això. No, no,
6: som
8: salvatges. Agafa un ganivet ben afilat, el talles i te'l poses
6: en pla. Normalment el que paga el fuet li agrada prim i el que no paga se'l carda. Normalment va així, això.
5: És veritat.
6: Vull dir que és lògic que el teu fill se'l carda queixalades i tu dius, bueno, anem fent finet, no?
7: Sense exagerar i menjar-ne molt. No com aquell anunci que feien que un fuet se'l fotien entre quatre i hi havia algú que es queixava.
5: Ah, és veritat.
7: No us ha durat res. Home, fuet entre quatre ha durat 30 segons.
6: El fuet se n'ha d'agafar un per cap.
7: Un per cap,
6: hòstia,
7: home.
6: No en fotem. El fuet gruixut, ja està. Prou discussió.
7: Va, vinga.
9: El Búnquer, un programa que canvia de separadors cada mig any. De dilluns a divendres a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
10: Hola, gent del Búnquer, mireu. Jo quan anava a l'escola tenia un company de classe que deia que li apareixien a la nevera coses que havia perdut. Per exemple, si perdia les claus o perdia la cartera... Doncs que ell el primer lloc que buscava era la nevera perquè eren apareixent les coses que havia perdut. A mi això sempre em va cridar l'atenció perquè a mi no m'ha passat mai que m'apareguin coses a la nevera que havia perdut. Però sí que he detectat amb els anys que la meva parella també té un lloc on apareixen les coses quan les perd, que és a sota els seients del cotxe.
6: Ah, mira.
10: Normalment, doncs mira, buscant una moneda que li ha caigut, doncs apareixen unes ulleres que va perdre fa dos anys, un pulsòmetre, jo què sé, peces de roba, bambes, mil coses.
6: No busquis gaire.
10: Ni recordava que tenia. I, bueno, us volia preguntar si vosaltres també teniu algun lloc on us apareixen les coses que perdeu, perquè jo no l'he trobat, el meu no he detectat quin és encara. I, bueno, si el teniu, doncs saber quin és i si és normal o és un lloc també una mica peculiar com això de la nevera. Gràcies, adéu.
6: A tu. Jo les coses que perdo normalment no apareixen enlloc.
7: I d'aquí, es perden de veritat.
6: Es perden. Raül, per ser, ets de perdre coses? O ets un...
8: No sóc de perdre coses, sóc molt endreçadet.
6: Sóc ordenat, eh?
8: Sóc ordenat. Rosso al toc.
5: Sí?
8: Rosso al toc. Bé. A casa tenim també discussions amb això.
6: Home.
8: Però si alguna vegada perd alguna cosa, el primer lloc que vaig és al lavabo, al vàter.
5: Mira, ara ho anava a dir. Heu arribat, a obrir la tapa per veure si hi ha
8: les claus? Ostres! A dins del vàter, no.
6: Al lavabo.
5: No, ho dic perquè quan estàs molt desesperat acabes obrint la tapa del vàter per veure si hi ha les claus allà.
8: En tant, no.
5: Això passa. És la desesperació màxima, ja,
8: ja punt... molt... No, però anar al lavabo, allò típic, que vas, no sé què, deixes el caio, amb això ho deixes allò, perquè... I no ho trobes, les ulleres, el mòbil, no ho trobes, i llavors penses, calla, on he anat? Clar, cony, al lavabo.
6: El recorregut aquell.
8: I si és al lavabo de casa encara el trobes, el problema és si te l'has deixat al lavabo d'un bar.
6: Ostres, jo ho intento, faig l'esforç i tal. Ara m'he posat com a objectiu, no?, de quan he d'agafar una cosa la deixo allà a l'entrada.
5: Ah,
8: això sí.
6: I es queda allà a l'entrada. I marxo i ho deixo a l'entrada.
8: Per exemple, la tens un lloc a l'entrada per les claus?
6: Sí, sí.
8: I les sabates?
6: Sí, el que passa és que hi acaba anant a parar tot allà, aquell moble. Estic fent com un castell de coses a sobre aquell moble.
8: A casa és la batalla. És que si no, per exemple, amb les claus del cotxe, que un fa servir el cotxe, arriba i deixa les claus, si no estan al seu lloc, després busca-les. I al final han d'estar en el seu lloc.
6: Han d'estar.
8: La dita aquella, hi ha un lloc per cada cosa i una cosa per cada lloc.
6: Sí.
8: I jo a casa la tinc molt clara.
6: Quants sou a casa?
8: Quatre. Però com que no tothom la té clara, després has de buscar.
5: A Can Robert hi ha discussions.
6: Sí,
5: i les coses.
6: I que jo no hi podria viure de cap manera. No. Un tio que talla el fuet primi, que és molt ordenat.
8: Ens mataríem.
6: Quin desastre. En fi, bé, arribem a l'últim minut de programa. Temps just per fer quatre preguntes que teníem preparades per en Raül.
7: Sí, Raül, sabem que ets de llarg el polític més mamat que ha passat pel Parlament.
6: És veritat.
7: Quina és la teva rutina?
6: No. Més fort. Aquí sempre hem defensat que el president de Catalunya hauria de ser el més fort.
7: Sí,
6: ja està.
7: Ja ho vam dir. Que
8: abans,
7: Antes era així. I s'ha perdut.
6: I ens va anar més bé quan era així. Ens va anar més bé.
7: Ha anat tot malament. És el teu ADN o tens una rutina diària d'aquelles de boig?
8: Jo crec que hi ha les dues coses. A veure, jo dic, vinc de tradició. El meu avi va ser campió de Catalunya de boxa.
6: Ep!
5: Alerta amb això.
8: I tinc fotos. El que passa, llavors va conèixer la meva àvia i la meva àvia li va dir, escolta, o la boxa o jo. Per sort va triar l'àvia, perquè si no jo no estaria aquí. Però sí, sí, tinc fotos. I he jugat a la primera selecció catalana de bàsquet, jugava al Laietà, i el primer equip d'una selecció catalana que va jugar contra un equip argentí, contra la selecció argentina, el meu avi era un dels
6: integrants.
8: I tinc fotos molt...
5: Però boxa i bàsquet,
8: Boxa, bàsquet i salts de trampolí.
5: Però que no s'equivoqui, que acabarà un cop de puny.
8: És una combinació molt rara.
5: Molt rara, sí, però no té res a veure.
8: Però aquella època era multiesport, la cosa. La gent que feia esport feia de tot.
6: Feia de tot.
8: I després va ser àrbitre d'una cosa que no existeix, que és handbol a 11, que juga en camp de terra. Jugava, ja no juga.
5: Però
8: jugava
5: en camp de terra. Se'n va a Capistraus.
8: Per això ja no juga. Per això van entendre que, diguem que... que la cosa no anava. I llavors... jugava en camp de futbol, on jugava el camp de futbol a terra, doncs ells jugaven a handball. Llavors van dir, home, algú va dir, vols dir, que és el millor en tot. I llavors suposo que d'aquí ha acabat. I jo vaig fer esport tota la vida, evidentment, i els meus fills són esport... Els bons, per dir-ho, són els meus fills. No?
6: Molt bé. En fi, si us heu quedat amb ganes de sentir el Raül, demà ens continuarà acompanyant al búnquer i tornarem, com sempre, a la una del migdia. Catalunya Ràdio, que vagi bé. Adéu-siau.
11: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, que és una mica el que ens ha passat.
12: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
13: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
14: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
12: El divan, el valor de la conversa.
15: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els hi dic per xavals que no sabeu el que és una dictadura.
12: El divan amb Sílvia Coppolo.
16: El divan s'hi està divinament.
12: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre.
16: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
17: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
16: Parlarem de gastronomia.
17: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
16: La Fonda.
17: D'una a

0: Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12 el dia que s'està jugant el França-Marroc a Boston. És el primer partit dels quarts de final d'aquest Mundial. El partit és al descans, de moment França 0, Marroc 0. Mbappé ha fallat un penal al minut 28, l'ha aturat Bono, que déu-n'hi-do quina estadística aturant penals té Bono, però és que Mbappé avui l'ha xutat fatal. França ha arribat molt més que Marroc, ha generat moltes ocasions, algunes de molt clares, un xut al pal de Digne, l'ex del Barça, que és el titular de la lateral esquerra francès des de fora de l'àrea, el seu xut ha impactat el travesser. La veritat és que molt bé França, ha minimitzat el Marroc, però de moment empat a 0. Hi ha ambient a Boston, que és on s'està jugant el partit, i hi ha ambient a París. Hi anirem durant la segona part a la capital francesa i també passarem pel barri d'un dels jugadors del Marroc per comprovar, d'un dels jugadors de la selecció del Marroc, per comprovar com s'està seguint aquest partit. El barri és de Terrassa. El segon partit de quarts de final del Mundial es jugarà demà al vespre, demà divendres a les 9 del vespre, Espanya-Bèlgica. Fa 40 anys hi va haver una Espanya-Bèlgica als quarts de final del Mundial de Mèxic, l'any 86. Ja sabeu que va perdre Espanya als penals. Assajaran, o hauran assajat els penals els jugadors de la selecció espanyola abans del partit de demà, el Roger Bosà ho sap. D'aquí una estona, Luis de la Fuente farà la roda de premsa prèvia al partit i Gavi ha dit fa una estona, avui mateix, que assumia fer un gol a la final del Mundial. Un gol de xilena. De xilena. S'espera que demà contra Bèlgica juguin els mateixos 11 jugadors amb la selecció espanyola que van eliminar Portugal als vuitens i Àustria als setzens. Ferran Torres està amenaçat de sanció. Si veiés una groga, no podria jugar en una hipotètica semifinal. Entre dissabte a la nit i la matinada de dissabte a diumenge jugaran els altres dos partits de quarts de final. Dissabte a la nit a les 11, Noruega-Anglaterra, duel de golejadors entre Haaland i Harry Kane. Haaland ha fet 7 gols, està empatat amb Mbappé i tots dos són a un dels que ha fet Messi i Kane n'ha fet 6 de gols. A Anglaterra s'espera que Anthony Gordon, el blaugrana, sigui titular. I dissabte de matinada, a les 3 de la matinada, Argentina-Suïssa. Argentina ve de dos avisos contra Cap Verd i contra Egipte i Suïssa té el dubte de Manzambi, que sembla que no jugarà. I avui, atenció a això, la FIFA ha confirmat que hi haurà un show al descans de la final del Mundial el pròxim diumenge 19 de juliol, o sigui, diumenge de la setmana vinent. Show a l'estil de la Super Bowl. El descans de la final durarà prop de mitja hora. Entre el muntatge de l'escenari, l'actuació dels artistes i el desmuntatge, gairebé mitja hora. La final començarà a les 9 del vespre i acabarà vés a saber quan. Ara, la convocatòria d'artistes és destacadíssima. Shakira, Madonna, Justin Bieber i Coldplay, entre d'altres. 11 minuts durarà l'actuació de tots aquests artistes durant el descans de la final. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: Club de la mitjanit, amb Xavi Campos.

0: El Mundial, el Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, cada dia de Mundial, de dilluns a diumenge a les 11, per seguir tota l'actualitat mundialista, que és molta, edició del dijous 9 de juliol, és el dia 28 del Mundial. Passarem la nit amb totes i tots vosaltres que escolteu o sentiu, i també amb el Roger Arbosà, que és als Estats Units, seguint el Mundial. Roger, bona nit.
1: Hola, Xavi, bona nit.
0: A Los Angeles, encara, eh?
1: Sí, a Los Angeles, on demà Espanya jugarà aquest partit de quarts contra Bèlgica, i si guanya després, cap a Dallas, un altre cop.
0: Tu saps si els jugadors de la selecció espanyola han assajat els penals? Sí, eh?
1: Sí.
0: Ho saps, ho saps.
1: Sí.
0: Ho saps,
1: sí,
0: després
1: sí.
0: Ens ho expliques. També hi haurà, com sempre, el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
2: Molt bé, bona nit.
0: I l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
3: Molt bé, bona nit.
0: A la producció hi ha l'Aina Grau, a l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio, el Salva Pou, al control central, el Lautaro Quinteros, i també hi ha el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
4: Bona nit.
0: Han passat més coses aquest dijous, més enllà del Mundial. El Barça reconeix que té avançat el fitxatge de l'extrem del Dortmund, Karim Adeyemi.
5: Sí, en principi sembla que hi ha un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund. El jugador, que té 24 anys, ja ha comunicat, o ja hauria comunicat, al club alemany que no vol renovar i el que vol és venir al Barça. Ara els dos clubs han de negociar les condicions del traspàs.
0: El club blaugrana ha demanat un préstec important, milionari, per poder afrontar el mercat de fitxatges.
5: Per afrontar aquesta, per exemple, o altres operacions. El Barça ha demanat un avançament de 210 milions d'euros pels drets de televisió dels propers anys. D'aquests 210 milions, el primer cobrament seria ara al juliol i el segon al novembre.
0: Pere Romeu ha signat el contracte que el mantindrà dues temporades més com a entrenador del Barça femení.
5: Pere Romeu, per tant, serà tècnic del femení fins al juny del 2028. L'entrenador blaugrana reconeix que el club ha de reforçar l'equip després de les sortides d'Alexia, Dona, Mapi i Salma.
0: Pogacar s'ha exhibit en la primera etapa d'alta muntanya i gairebé ha deixat sentenciat el Tour.
5: Sisena etapa, victòria en solitari de Pogacar. L'eslové ha atacat a 5 quilòmetres de coronar el Tourmalet i ja no l'ha atrapat ningú. Recupera el mallot groc, i és que, a més a més, li treu, compte, 2 minuts i 42 segons a Vingegaard.
0: Gairebé 3 minuts en una etapa que era de muntanya, però no era la més dura de la història, imagina't. L'Espanyol ha presentat Gabriel Moscardo.
5: Mig centre defensiu brasiler de 20 anys arriba cedit pel PSG fins a final de temporada.
0: El Girona ha fet oficial el fitxatge d'Ivan Morante.
5: És un migcampista de 25 anys que arriba lliure, procedent del Burgos, i firma pel club gironí per les 3 pròximes temporades.
0: Atenció, la Provítola està a prop de fitxar per la penya.
5: L'argentí ja ha rebut l'oferta del Joventut i el jugador la veu amb molt bons ulls, tot i que tenia una oferta superior d'un equip de l'Eurolliga. D'altra banda, demà el Joventut farà pública la contractació del bosnià Emir Suleimanovic.
0: El Barça renovarà Joel Parra.
5: Sí, el Barça treballa per la renovació del contracte de Parra per millorar el sou, la clàusula...
0: Ho ha explicat avui el Macià,
5: que ha avançat a Catalunya Ràdio. Allargar el contracte, tot i que Parra tenia també ofertes d'equips com el Fenerbahçe o el València.
0: I el Barça de bàsquet, que està negociant amb el nou entrenador.
5: Alexander Sekulić, fins ara tècnic del Dubai, vencedor de la Lliga Adriàtica, negociacions perquè vingui Sekulić.
0: I Wimbledon?
5: Doncs ha quedat definida la final femenina, la jugaran dues txeques, Carolina Muixova, que s'ha desfet de Coco Gauff, i Noskova, que ha guanyat Kostiuk.
0: Demà semifinals masculines, gran atenció pel...
5: Sinner Djokovic, que serà la primera de les semifinals.
0: A quina hora, ho saps?
5: A les 4, diria que és. Ho dic de memòria, però sembla que és a les 4.
0: Això és el Club de la Mitjanit, el Mundial, el Club de la Mitjanit. Això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la jornada.

0: Ja han començat els quarts de final d'aquest Mundial amb aquest França-Marroc que s'està jugant a Boston. De moment, França 0, Marroc 0. El Sergi Andreu està seguint el partit. Ha seguit la primera part amb molta atenció, és a punt de començar la segona.
1: Sí, a punt ja per fer el servei inicial en aquesta segona part. De moment, empat a 0. La primera part, ho deies tu, Xavi, amb domini dels francesos, que han tingut les millors ocasions. Fins i tot Mbappé ha fallat un penal al minut 28. Podria anar guanyant i, de fet, mereixeria anar guanyant la selecció de Deschamps.
0: Ha fet una molt bona primera part la selecció francesa, molt bé França, molt superior. El Marroc ha quedat absolutament minimitzada. En algun moment, entre Olise, Dembélé, Mbappé, semblaven els Glover Trotters i potser sense fer gols, però han estat 45 minuts d'exhibició futbolística de França com no hi ha hagut cap altra selecció que hagi pogut demostrar aquest potencial fins ara. Ricard, Àlex?
2: Molt superior França, amb falta de contundència, que és el que fa que no pugui anar per davant el marcador. Excepcional Bono, que ja no és el primer partit que fa sobreviure Marroc en alguna fase del partit, esperant que el Marroc es tregui la timidesa de sobre, perquè sembla una altra selecció.
0: Excepcional Bono i excepcional Ada, que ara aquí en dos minuts, quan l'Àlex Almas ens expliqui com està veient el partit, ens donarà el Sergi Andreu. Àlex.
3: Doncs aniré ràpid, perquè tenim ganes d'escoltar-la.
1: No, agafa't el teu temps, Àlex, no mateixis.
3: Superioritat de França, sí. A mi, mira, sincerament, després del futbol ja sabem que va com va i que és imprevisible, no? Però a mi és la França que més m'agrada de l'era de Deschamps, més que la campiona del món.
0: A mi també.
3: Veurem com acaba, però crec que la posició aquesta d'Olise li dona molt més futbol, que és la que veig més atrevida, més valenta, amb més jerarquia per dominar tots els partits independentment del rival. Li estic trobant a faltar una miqueta més d'incorporació dels laterals, sobretot de Koundé entrant per dins entre lateral central en aquestes ruptures interiors que les fa molt bé i l'hem vist poc, però vaja, molta superioritat. El que passa que davant hi ha el Marroc és un equip que avui està anant a remolc, però és que domina tots els registres.
0: Sí, ha passat
3: a ser una selecció. Sí, i per cert, impressionant Bono, però a mi, deixeu-me dir que Boadí i l'Ainaui em semblen dos jugadors d'equip gran. Per cert,
0: sí, però estan... Jo els he vist una mica
2: estan
0: ofegats,
2: espessos, avui.
0: Sí, jo els he vist... És que la pressió francesa és molt, molt alta.
3: És molt alta, però tot i així són... Tot i així són els dos que tenen més jerarquia per quedar-se a la pilota i intentar alguna cosa.
2: Se l'han quedat molt poc avui, molt poc. Per això al Marroc li està costant molt allargar les possessions.
3: De moment sí.
0: A veure, Mbappé ha fallat un penal, era el minut 28 de la primera, el penal era molt clar, Sergi.
1: Sí, claríssim.
0: Molt clar, sobre el mateix Mbappé.
1: Sí.
0: L'ha aturat Bono, però Mbappé l'ha xutat fatal. Tens estadística a mà, Sergi?
1: Mira, en tinc unes quantes.
0: Dels penals d'Mbappé, primer.
1: Els penals d'Mbappé, sí. Mbappé ha llançat 80 penals, n'ha marcat 65 i n'ha fallat 15.
0: És el 81%. Entre Cristiano i Messi, que l'altre dia repassàvem l'estadística de penals entre grans xutadors de penals.
1: Saps quan és l'últim penal que va fallar Mbappé? El clàssic del dia 25 d'octubre de l'any passat contra Chesney.
0: Compte que ataca el Marroc.
1: Sí, ataca el Marroc, s'incorpora Brahim, és a l'interior de l'àrea, perfil dret, fa la centrada al segon pal, la refusa enrere amb el cap Koundé, la pilota cau a l'altra banda... La controla l'equip marroquí, Stalbi, vol fer jugada d'extrem per la banda esquerra, davant del seu Koundé, combina el Bertram amb Unahi entra a l'àrea, li han pres la pilota, la recupera França, no, la torna a recuperar Brahim, a la frontal de l'àrea, prova el xut, topa la defensa de Marroc.
0: Un mur, la defensa de França.
1: I torna a tenir la pilota l'equip francès.
0: Ara intenta sortir per la banda esquerra, però vaja, deies que Mbappé té un percentatge d'un 81% d'encert en els penals, avui ha fallat un,
1: i et demà dir que l'últim que va fallar va ser contra Stechna, pel Barça, el clàssic, l'octubre de l'any passat.
0: És una estadística correcta amb els penals. Bono és el porter del Marroc, va jugar al Girona, al Sevilla, el coneixem, va ser clau en la tanda de penals dels setzens contra els Països Baixos. Quants penals va aturar en aquella tanda, Sergi?
1: En aquella tanda dels Països Baixos diríem que l'equip neerlandès va fallar tres penals, un de cada, un va anar al pal, un altre va anar fora i un el va aturar Bono.
0: A l'embol li sumarien els tres, les tres aturades. El futbol és una mica diferent, però vaja, quin percentatge d'aturades té Bono als penals en tota la seva carrera?
1: En tota la seva carrera té un 17,5% d'aturada.
0: No és gaire.
1: No és molt.
0: Però a veure, aquí ve la dada excepcional.
4: Exclusiva mundial.
0: És que flipareu.
1: Ara aquí, escolta, ja,
0: i aquesta és del Sergi Andreu, no ha anat a buscar el Mr. Chip?
1: No, aquesta no me l'esperava, aquesta.
0: Mira, el Salva té cops amagats.
1: Bono, penals contra Bono als mundials.
0: Penals contra Bono en dos mundials, en aquest i l'anterior.
1: Nou.
0: Comptant les tandes.
1: Penals de tot tipus contra Bono als mundials.
0: Sí.
1: Nou. Sabeu quants han acabat en gol?
2: La meitat.
1: Dos.
0: Ostres!
4: Exclusiva mundial!
2: Hòstia, és exclusiva mundial total.
0: Però jo crec que Bono no és conscient d'això.
1: Dos i set.
0: Del set
1: que no han acabat en gol, són quatre aturats per ell, dos al pal i un fora.
0: Home, és bèstia, eh?
2: Molt bèstia. És que és millor no tenir un penal contra el Marroc. I arribar a l'estat, ja no t'explico.
0: Sí, de moment això va camí de la tanda, tot i que França ha començat, Sergi, la segona part. Bé, potser no dominant tant com la primera, en aquests quatre primers minuts i mig, però es veu una França molt sòlida, ara s'ha fet mal Coné.
1: Sí, Coné és a terra, l'estan atenent, som al 5 de la segona part, de moment amb l'empat a 0, eh?
0: Empat a 0 entre França i el Marroc. Aquest partit es va jugar al Mundial de Qatar fa 4 anys, a les semifinals, i França va guanyar el Marroc per 2 a 0, un partit que França va marcar molt, molt ràpid, un gol de Teo Hernández, al minut 5. Després el Marroc va tenir fases de domini, recordo, però cap al final, Kolo Muani, al tram final del partit, va fer el 2-0 i va sentenciar la classificació de França per aquella final de Qatar inoblidable contra l'Argentina. A veure, estem pendents de Boston i del partit que s'està jugant ara mateix, el primer dels quarts de final, però connectarem un moment amb París, perquè sabeu que a la capital de França hi ha molta població d'origen marroquí, i el partit, bé, hi ha hagut certes mesures preventives per mirar d'evitar que pugui haver incidents. Des d'aquí sembla que ens ho mirem amb un punt d'atenció. A París hi tenim la Isabel Galí, que és la corresponsal de Catalunya Ràdio de TV3 a la capital de França. Isabel, bona nit.
5: Què tal? Bona nit.
0: Està justificada aquesta mirada un punt desconfiada o temerosa?
5: Bueno, la veritat és que aquí a França ningú fa servir la paraula el risc, partit del risc, eh? Però és cert que alguns partits aquí a França doncs han acabat amb el darull sense anar més lluny la final de la Champions de fa un mes, no?
0: Sí, sí.
5: Però un França-Marroc doncs no és ben bé un França-Algèria, que Algèria va ser colònia i va haver-hi una guerra cruenta que ha deixat ferides obertes, encara hi ha tensions. És un altre tipus de relació, tot i que també va ser un protectorat Marroc. Hi ha molts marroquins o francesos d'origen marroquí que avui segurament tenen el cor trencat. Ara, jo el que he vist, que he anat, m'he acostat amb una fan zone privada, després he baixat al bar d'aquí de sota casa on hi ha moltíssima gent, el que veig en general és bon rotllo,
0: sí.
5: Hi ha aficionats de França i del Marroc junts, gent amb samarretes d'un país i de l'altre, d'una selecció i de l'altra, i si hi ha d'haver incidents doncs mira, ja es veurà, no? Però m'agradaria de bones a primeres destacar primer això, que hi ha bon rotllo, i he vist gent de bon rotllo. En tot cas, és cert que el Ministeri de l'Interior ha desplegat 20.000 policies i gendarmes per tot França. A París són 8.000 policies. I aquí a París, l'Ajuntament, en lloc de muntar una sola fan zone oficial, com hi havia, per exemple, durant els Jocs Olímpics, doncs ha tancat primer dues zones al trànsit i ha deixat doncs en aquest espai que la gent faci una mica el que vulgui allà, i ha deixat que les terrasses obrin fins les 2 de la matinada, que normalment tanquen a les 11 de la nit.
0: I si obren fins més tard, hi ha menys problemes? O perquè a mi em fas pensar que no, que si allà
5: no,
0: les terrasses...
5: Home, és perquè la gent està mirant el partit a les terrasses. Penseu que avui fa una calor espantosa, no és la calorada de la canícula de fa 15 dies, però avui estem entrant en una segona fase de canícula, fa molta calor, i sort que la gent està al carrer refrescant-se una mica. Ara comença a passar una mica de brisa, que s'agraeix moltíssim.
0: Això a les 11 de la nit, i París és 6.000 quilòmetres al nord de Barcelona.
5: Sí, però està fent molta calor. I veig aquí els veïns, us podria dir almenys 5 o 6 amb finestres obertes, amb les televisions posades, veig perfectament que estan mirant el partit, i sento també el bar de sota, tothom està mirant el partit en aquests moments, i ha generat una mica de malestruga aquest penal raro que ha fallat
0: en Mbappé, sí.
5: I bueno, s'han quedat una mica, vull que fa estona que no criden, vaja.
0: A veure, tu ets al centre de París.
5: Més o menys, sí. Estic al districte 9, et diria que sí, ben bé al centre de París.
0: Molt bé, i dius que l'ambient de moment és agradable.
5: Sí. Sí, sí, l'ambient és agradable. M'he acostat fa un parell d'hores amb un cinema que és el que han fet servir, o el que estan fent servir els aficionats de la selecció del Marroc, que s'han tancat. De fet, hi havia una web semioficial que deia aquest és l'espai on han d'anar els marroquins a veure el partit. Però jo he vist a la cua que també hi havia francesos anant-hi amb les samarretes, exacte.
0: Sense problemes, no? Això està molt bé, això està molt bé. Escolta'm, un moment, Isabel. Sergi, ha passat res al partit?
1: No, res destacat, no.
0: Però sí que és veritat, Ricard i Àlex, que la segona part és diferent a la primera, i el Marroc té més presència que amb rival i França no domina tant.
2: Té més pilota, està tenint més ritme, més el ritme que li interessa, i tinc la sensació que França també no li molesta perquè en la transició que ha tingut a la primera part ha arribat al penal d'Mbappé, i per tant recollir-se una mica tampoc no li incomoda. Tot i això, la sensació és que quan a França ha dominat i ha submès ha generat més perill.
0: Àlex?
3: Sí, segona part amb 55% de possessió del Marroc quan a la primera estava compartida, però sobretot la sensació de que ha fet un pas endavant. És com si el Marroc a la mitja part hagués parlat de que no era sostenible estar tan al darrere i que havien de guanyar una mica de quota de pilota i sobretot una mica d'alçada, tot i que França la continua veient per sobre, però el Marroc ha fet un passet endavant.
0: Que França per
1: l'estat. El xut d'Atué a les mans de Bono.
0: Ha aprovat el xut d'Atué, aturat amb molta seguretat Bono. Isabel, se sap més o menys la quantitat de població d'origen marroquí que viu a París i a la Rodalia?
5: Ostres, ara sí que m'enganxes. No, però pensa que aquí hi ha molt, sobretot, immigrant de tercera i quarta generació, que per tant ja és francès.
0: Sí, sí.
5: I hi ha dobles nacionalitats també. No t'he buscat aquesta xifra,
0: no passa res.
5: Però hi ha molta gent que probablement té el cor partit avui, perquè doncs tenen la família al Marroc, que potser el pare i la mare són marroquins, però que ells són francesos i, bueno, amb qui vas, no? Doncs potser amb els dos, o amb cap dels dos, o decantes per un dels dos. Hi ha algun jugador, també, amb doble nacionalitat que...
0: Sí, hi ha uns quants que han nascut a França i juguen per la selecció marroquina.
5: Exacte.
0: Mira, el Roger Arbós em passa la dada per línia interna, 2,2 milions de marroquins a França. Això no... Entenc que no són els que els seus avis eren marroquins i han nascut a França, no?
1: Paulista, xut fora! Per sobre del travesser, el xut d'Mbappé.
0: No està fent Mbappé, eh? Escolta'm, Isabel, moltes gràcies. Si hi ha qualsevol novetat, saps que tens l'antena oberta i tornem a parlar, d'acord?
5: Molt bé.
0: A veure, aquesta ocasió, gràcies.
1: Bona jugada d'Olise, eh?
0: Sí, està fora de joc.
2: Potser en Ursai, però ve Olise trencant pel mig a l'esquena de Boadi i filtrant la pilota per Mbappé. Bé, França continua tenint tants recursos i tants mecanismes per atacar l'àrea que fa la sensació que és gairebé impossible que en França no marqui un gol.
0: Sergi, qui té la pilota?
1: Mira, som al 11 de la segona part, torna a construir, jugada d'atac França, avança per l'eix, banda esquerra, és Mbappé, entra a l'àrea, Mbappé ha de sortir-ne, el tapen tres jugadors, pilota enrere, Digne, Rabiot, en vertical, cap a Mbappé, punta esquerra, se trepitja, rectifica posició, va enrere, el tapa Hakimi, amics íntims, Mbappé i Hakimi.
0: Sí, molt amics, com el Raf.
1: Enrere. No,
0: a mi m'agrada més dir-li Garraf que no pas Raf, Hakimi.
2: Sí?
0: Però, no,
2: a mi també.
0: Però crec que la gent li diu més Hakimi
1: ell,
0: que
1: Raf. La samarreta porta Hakimi, però vaja, si voleu li dic Garraf.
2: Bé, ell va començar al Madrid sent Agraf, sí. Per això nosaltres el tenim més familiaritzat.
1: Com Agraf, no? Com
0: Olise.
1: S'acosta a la frontal, enrere el tapa Boadi, enrere cap a Upamecano, Kone, jugant al mig del camp ara, la zona ampla, França, Rabiot, compta que la té, Doué, s'acosta a la frontal, la deixa per Mbappé, la trepitja, un retall, encara Mbappé, fa la centrada al segon pal, massa llarga, directament línia de fons, porteria per Marroc.
0: Ara farà dos gols, però veig a Mbappé potser una mica afectat per l'error en el penal i... No el veig especialment precís avui, tot i que aquesta última jugada ha fet una bona maniobra dins de l'àrea, l'espifiada amb la centrada amb l'esquerra massa llarga.
2: Ara veu, Marroc té fases de pilota com la que ha tingut a l'inici de la segona part, això se li farà llarguíssim i insostenible, perquè insisteixo, té tants recursos França, ha de fer els canvis, si no és Olise Mbappé, si no serà Dembélé, si no serà Doué, i si no serà una pilota aturada, el Marroc necessita control a través de la possessió i enganyar França, que França dubti si recollir-se per córrer la transició i tenint la sensació que està sent protagonista, perquè no és un equip ara mateix, el del 2022 sí, però aquest no és un equip per ser tan reactiu.
0: Ho està intentant el Marroc ara tenir una miqueta més de pilota, Àlex, en aquesta segona part.
3: Ho està intentant una mica més. És veritat que França està molt ben posat i és un atac i un reatac. A mi, personalment, Koné m'està encantant en aquest Mundial. No entenc com no va començar de titular. Per mi és el millor dels tres, en els quals ha entrat a la rotació.
0: Que són Rabiot, Tchouaméni, que està lesionat, i Koné, que és el tercer mig.
3: I Koné, exacte.
0: On jugat aquest Koné, ho sabeu?
2: La Roma.
0: A la Roma.
3: A Roma.
0: Mira,
3: a Roma,
0: doncs, al davant té el seu company al mig camp.
3: El
0: Ainaoui. Encara continuem sense trobar el pare, Sergi? Ahir
1: fa tres setmanes que busquem el pare de l'Ainaoui, tu. Però t'haig de dir una cosa, no? T'haig de dir una cosa, Xavi.
0: Què?
1: No te la diré en antena, però crec haver trobat la manera per aconseguir localitzar-lo.
2: Quan el trobeu, que es faci una anàlisi de la final de Wimbledon.
1: Exacte.
2: El diumenge el truquem.
1: Jo crec que demà al matí, avui hem tingut una il·luminació, demà al matí engegaré aquesta gestió i crec que el podrem trobar.
0: Empat a 0 entre França i Marroc en aquest partit dels quarts de final del Mundial que s'està jugant a Boston. En quin minut, Sergi?
1: Som al 59-14 de la segona.
0: Ara connectarem amb Terrassa, amb el barri de Camp Parellada. És un barri amb molta població marroquina, o d'origen marroquí, i és el barri on va néixer una de les estrelles del Marroc.
1: Com del xut! Golàs! Golàs d'Mbappé! Acaba de marcar França! Una pilota a la frontal, l'ha controlada, aixecat al cap i l'ha posat on ha volgut. És un xut marca de la casa d'Mbappé, pal esquerre de Bono, que s'ha estirat, però vaja, anava tan ajustat que ha estat impossible.
0: Estan queixant els jugadors de la selecció del Marroc, em sembla que és una possible mà.
2: Unes mans, però no me n'he donat jo.
0: Aquest seria el vuitè gol d'Mbappé, igualaria
1: amb Messi i amb...
0: No, i amb ningú, i amb Messi.
1: No, i amb Messi, sí.
0: Perquè set són Haaland i sis Harry Kane.
1: Exacte. Ja comptava abans mentalment, abans que xutés el penal de la primera part.
0: No, és el vuitè gol d'Mbappé, bon gol, amb un xut superajustat. Ja us deia que no estava precís després de l'error amb el penal, doncs mireu, aquí tenim Mbappé.
1: No es pot parlar.
0: Que encara hi ha trobat l'angle superior, a prop de l'escaire, el seu xut, i se l'intentava país que ha trobat. L'únic forat que hi havia és un autèntic golaç d'Mbappé. Reclamava en mans dels marroquins, de moment no les assenyala quin golaç d'Mbappé, Ricard, Àlex.
2: Sí, però és que si veus la jugada des del darrere, no hi ha la porteria.
0: No hi ha forat.
2: La porteria no està oberta. L'obra, la trajectòria, a més a mitja alçada, impossible per Bono, una gran finalització d'Mbappé. Aquests jugadors estan per sobre, com Messi, de les errades. O sigui, els afecta les coses, els afecta molt poc, perquè són capaços de revifar en qualsevol moment un gol més.
0: Un golàs, Àlex.
1: Sí, ara l'acabem golàs.
3: Primer de tot, la memòria de peix que parlava Luis Enrique, no?, aquell dia, de la capacitat d'esborrar els errors i tornar-se a enganxar el partit, com va fer Messi, doncs ho ha fet Mbappé. Sí, per mi una mica massa contemplatius la defensa del Marroc. És veritat que tapen, però amb Mbappé això a vegades és massa risc, no?, perquè et treu un xut com el que t'ha pogut treure. Jo sóc més partidari, quan arriba al balcó de l'àrea, intentar-lo entrar i incomodar, però vaja, golàs, i jo crec que fa justícia al partit que hem vist fins ara.
1: Mira, no li agradarà a l'Àlex que tregui del camp Boadi i també marxa el Hanús i entren Rahimi en Rabat.
0: Un mig centre i un davanter. Anem a Terrassa, al barri de Camp Parellada, que jo us deia que té moltíssima població marroquina o d'origen marroquí. És el barri d'Ismael Saibari, el davanter del Marroc, que està lesionat, de moment és a la banqueta i no juga. Fa uns dies vam saludar el Xaraf Dinar Belaves i avui el tornem a saludar aquí al Mundial al Club de la Mitjanit. Xaraf, bona nit.
6: Bona nit, bona nit.
0: En mal moment et toquem, amb el gol d'Mbappé.
6: Mare meva. Está jugando bien. Francia es fuerte. Tiene mucho juego individual. Teniendo jugadores como Mbappé, como Dembélé y la lista larga, en cualquier momento, en cualquier oponente, pues van a marcar. Y lo que ha pasado. También, desde Cibare, pues se nota mucho. Y el central, que es Shadi Riyad, que también tiene familia aquí en Terrassa, también se nota muchísimo que no están. Y pues mira, bueno, para lo que no está escrito, pero bueno, un gol.
0: Xaraf, ¿on estás vivint i seguint el partit, a casa?
6: Sí.
0: I avui hi havia molt d'ambient a Camp Parellada, moltes samarretes de nens o d'adults de la selecció marroquina per anar preparant el partit?
6: Pues sí, mucha gente, bueno, claro, como ha salido un jugador de este barrio, pues la gente está animando, pero donde hay más gente viendo el partido, digamos, en los bares, pues en el barrio de Caninglada, porque en el barrio de Caninglada, donde hay más comunidad de origen marroquí.
0: A Can Parellada també, en sou alguns, sí. I ja deies que avui esteu notant, esteu trobant molt a faltar Saibari, el vostre veí, aquest davanter de la selecció del Marroc, que acaba de fitxar pel Bayern de Munic, golejador contra el Brasil, ha fet 3 gols en aquest Mundial, Saibari lesionat, no, de moment no pot jugar, i el Marroc el troba a faltar, a Sharaf.
6: Molt, se troba molt. Una cosa, hasta sí. Hace poco estabas hablando de Rinawi, del sí. Padre de Nair.
0: Pues no coneixeràs tu.
1: Potser tens el telèfon i tot.
6: Escolta, no. Sí, pots conseguir el nombre. Sí. Esta criatura comenzó en Gabá.
0: Sí.
6: O sea, comenzó jugando en Gabá. Porque el padre, cuando dejó el tenis profesional, ha decidido venir a vivir aquí, cerca de Barcelona.
0: El nano, o sigui, el que està jugant ara contra França, sí. Va començar a jugar a futbol a Gabá.
1: Sí.
6: Sí, senyor. I el padre viene de vez en cuando a visitar Gabá. M'encanta este tio català.
0: Però escolta'm, Sharaf, tu tens controlats la vida i miracles de tots els internacionals del Marroc que han trepitjat Catalunya. Ja ens ho vas demostrar fa 2 setmanes i és que és una sorpresa cada vegada que parlem amb tu.
6: Del Marroc i també de jugadors catalanes,
0: sí,
6: de
0: també.
6: Tot, de tot.
0: Sharaf, confies o no en l'empat del Marroc?
6: Pues, ojalá, no sé.
0: Mica amb dubtes,
6: Bueno, es que, fixa, la primera parte eran superiores, Imagínate si no ha parado Bono el Pilante, que podia passar.
0: Ja,
6: Bono que jugó en Girona.
0: Sí. A Girona, sí, això ho sabíem tots, Aquí ja no t'has marcat un punt tan notable. Ho provava...
6: Una cosa, perdón.
0: Sí.
6: El entrenador de porteros del Marroc,
0: sí?
6: És Omar, de Mataró.
0: Aquest no havia estat al Girona, Ricard, i Àlex?
2: Sí, estava en Machín, sí. Omar Harruk,
6: sí,
2: no?
6: Sí, con Pablo Machín.
0: Sí.
6: Estuvo con Pablo Machín en la época de segunda división, luego de primera división, luego se fichó por el Getafe, si no me equivoco.
0: Compte que ataca a França.
1: Compte que xuta i el gol. Acaba de marcar Dembélé, un xut des de la mitja lluna, exterior de l'àrea, avançat per la zona de 3/4. Per l'eix l'han deixat xutar, ha ajustat el pal, crec que l'ha tocat Bono,
0: sí.
1: Però la pilota ha acabat al fons de la porteria. Fa el segon, França, el 66, França 2, Marroc 0.
0: Sharaf, ha estat bonic el que ha durat, o sigui, això s'acaba aquí pel Marroc, perquè amb aquest 2-0 gairebé sembla un miracle, però vaja, gràcies per ser amb nosaltres i ja t'anirem trucant perquè ens continuïs descobrint detalls de jugadors marroquins o nascuts a Catalunya d'origen marroquí, d'acord?
6: Moltes gràcies, bona nit.
0: A tu. Ricard, Àlex, gol de Dembélé. Si havia flotat a Mbappé en l'1-0, aquí ni t'explico, aquí sí que han reculat excessivament i Dembélé amb la dreta ha fet un xut, ha ajustat el pal, ha tocat Bono, però aquest 2-0 em sembla que pràcticament sentencia els suars a final.
2: Sí, és que han deixat oberta la transició i ara França pot córrer. La línia de 4 s'acula perquè de seguida amb la descàrrega d'Mbappé ja han superat la línia de pressió del mig camp. El Marroc ha estat molt tímida, el Marroc no ha amenaçat, sense ajut a porteria no pots fer gol i ara has de canviar molt el partit. És veritat que la baixa de Saibari ha estat capital pel Marroc perquè no ha tingut profunditat, ni ha tingut desequilibri, ni ha tingut rematada. Ara potser la desesperada poden intentar entrar en el partit amb un gol, però el més lògic és que la desesperada França tingui més opcions en la transició.
0: Àlex?
3: Sí, és un gol que una altra passada magnífica d'Olise, que és qui gira i la posa entre línies, però un gol que demostra les virtuts de Dembélé, perquè és com si tinguéssim por a entrar-li. No
0: condueix cap endavant, sí.
3: Sí, i és el mateix gol que vam veure l'altre dia amb l'esquerra, no? Aquell dia que fa el hat-trick, doncs avui amb la dreta. Sí, superioritat de França, que la que ha fet el primer doncs, bueno, s'ha obert i és veritat que al Marroc li ha faltat profunditat. A la primera part, alguna sortida amb Brahim encara feia, però aquesta segona semblava els primers minuts que havia donat el pas endavant, però jo crec que el punt d'inflexió del gol ja ho ha trencat tot.
0: Pausa per veure, minut 23 de la segona, França 2, Marroc 0, acaba de fer el segon Dembélé, fa 5 minuts havia fet el primer Mbappé. Ara tornem.
7: El Club de la Mitjanit, edició mundial. una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
9: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
10: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat
11: 28 de març de 2004.
10: I el número de la sort, el
11: 4.
10: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
12: Jo després de la llet materna vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. És d'origen de cuina andalusa.
13: Aquest estiu, el restaurant Caníbal continua obert.
14: La sensació a vegades que restaurants on la hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu.
13: Rescalfarem els millors plats que us hem servit durant la temporada.
15: I es prepara el microones sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats.
16: Tot és del nivell aquí, eh?
17: Sí. Un restaurant Caníbal a Berlín.
18: A l'estiu, dissabtes i diumenges a la una del migdia.
17: Amb Paula Molés.
19: El Mundial, al Club de la Mitjanit.

0: minuts per sobre de 11:45 de la nit. Som al Mundial, al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, cada nit del Mundial, de dilluns a diumenge. Vam començar l'11 de juny, arribarem el diumenge 19 de juliol, el dia de la final. Estem seguint en directe la segona part del França-Marroc de quarts de final, Sergi.
1: Sí.
0: El partit s'ha reprès després de la pausa per veure.
1: Sí, som al minut 71 de partit, 19 més el temps afegit, guanya França 2-0.
0: El 26 de la segona.
1: 26 de la segona, sí. Guanya França 2-0, amb gols de Mbappé i de Dembélé. Un parell de coses molt ràpides, sí. Xavi, si em permets. Hi ha hagut canvi a França, ha marxat del camp Koné i ha entrat Zaïre Merí, i abans ha vist una groga clara i Issa Diop, el central de Marroc, per una entrada a Mbappé, que en el cas que es produeixi un miracle i Marroc arribés a les semifinals, no podria jugar.
0: Era un dels jugadors amenaçats. Em sembla que ja a França hi ha jugadors importants.
1: Mira, Olise, Koné, que ja ha marxat, Barcolà, també estava amenaçat.
0: Barcolà no està jugant, oi, de moment? Barcolà no està jugant. O sigui, Olise potser que el treguin els francesos, que facin que vulgui deixar-los, però vaja, no seria una mala idea per ells que evités el risc d'una groca que li suposaria sanció, ara que França és a 20 minuts per classificar-se per les semifinals del Mundial. Ens fixem un moment en l'altre gran focus d'atenció d'avui a França. Un és aquest partit del Mundial. Estic convençut que bona part de la població francesa està seguint el partit, però fa unes hores, a la tarda, segurament estaven pendents del Tour i del Tourmalet.
2: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
0: Isaac Vilalta, bona nit.
3: Què tal, bona nit.
0: Tu què creus que ha generat més expectació avui a França? El Tour, el Tourmalet, Pogacar, o aquest partit entre França i el Marroc del Mundial?
3: No, jo crec que s'han repartit l'atenció, no? Però fixa't, Emmanuel Macron, el president francès, avui estava a l'etapa del Tour.
0: L'he vist, sí, sí.
3: És a dir, que en un dia tan important... És cert que ell pot abandonar la zona...
0: L'helicòpter i...
3: Exacte.
0: I se'n va cap a casa ràpid.
3: Sí, sí.
0: Escolta, ha arribat avui al Tour l'alta muntanya, el Tourmalet, i baixant del Tourmalet, oi que Indurain també el primer Tour el guanya atacant en un descens als Pirineus, i no sé si va ser el Tourmalet?
3: Era aquella etapa que Rominger estava per davant amb un minut llarg.
0: Jo crec que era una
3: Indurain. Sí, Indurain sempre explica que el Tourmalet es baixa sense frenar, que és una manera de dir, eh?
0: No, doncs és el que ha fet avui Pogacar, perquè ha atacat i ha rematat el Tour a les primeres de canvi.
3: Sí, mira, amb el pas de les hores estava repassant dades, i Pogacar no tan sols ha marcat el millor temps pujant el Tourmalet en tota la història, sinó que també ha marcat el millor temps baixant-lo.
0: Mare meva!
3: És a dir, que el que ha fet avui, de fet, repassant, jo crec que és de les millors exhibicions, o de les més grans que li recordo a Tadej Pogacar, i mira que n'acumula unes quantes, eh? Però avui ha atacat a 5 quilòmetres de coronar, com deies, ha obert forat, ha coronat amb 30 segons respecte de Jonas Vingegaard, que era el segon de l'etapa en aquests moments, i també al final, però és que en el descens ha ampliat l'avantatge, i després hi ha l'ascensió a l'últim port, Gavarnie, de segona categoria, ha fet gran el forat, ha guanyat amb gairebé 2.38 clavat sobre Vingegaard, gairebé 3 minuts sobre la resta d'homes importants, i la general sentenciada, Pogacar líder, amb 2.42 respecte del danès.
0: Tu ets prudent, i ni tu t'estalvies adjectiu la general sentenciada.
3: És que, bé, home, pot passar de tot. L'any passat, per exemple, sí, Pogacar va completar l'última setmana malalt. Recordes que diem que si està avorrit, que si no... De fet, això no s'ha filtrat mai. Ho hem conegut ara fa pocs dies. Havia estat malalt. Clar, això també pot passar, però és que...
0: Sí,
3: és
0: si no hi ha cap imprevist o cap sorpresa inesperada, Pogacar ha guanyat avui el Tour, i és la sisena etapa?
3: Exacte, sí, sí, la sisena. És que, clar, ara Vingegaard està obligat a atacar, i Pogacar, el contraatac, probablement és el millor del món. Ja, fins i tot ho és a l'atac, però el contraatac claríssimament.
0: Què li ha passat avui al fins ara líder, el noruec Torstenstrein? Ha caigut i s'ha fet mal de debò.
3: Sí, jo crec que li han caigut tots els mals a sobre, que ho he dit en excés d'aquest mallot groc. Jo no m'esperava que patés tant d'hora, ha patat a 10 quilòmetres de coronar el Tourmalet, i de fet, quan ha caigut, ja estava perdent de manera virtual el mallot groc.
0: Sí.
3: Però sí que és cert que ha perdut, al final...
0: Mitja hora, gairebé.
3: Sí, 25-30 minuts. Ha quedat molt lluny, però és

0: aturar el joc perquè Mbappé s'ha deixat anar a terra, arrufa el nas, mal gest de cara...
1: S'ha deixat anar a terra, és el cercle central, li diu que no a l'àrbitre, fa mala cara... És com si hagués notat algun problema muscular. Oi que sí que sembla això, Àlex i Ricard?
2: Home, s'haurà preocupat.
3: Sí, preocupat. I no, és un tema d'articulació.
1: Sembla que no, tot i que ahir, recordem, va tenir un problema al turmell, no aquesta temporada, sinó l'anterior, i aquesta temporada també va tenir un problema al genoll, però sembla un problema muscular, en aquest cas, d'Mbappé. Quin moment, havia fet un golaç, havia igualat a Messi amb 8 gols com a màxim golejador del Mundial, marxa cap a la zona de les banquetes, sí, caminant.
0: Cap cot.
1: Sí, amoïnat. Entrarà a Barcolà. No sembla una gran...
0: Potser més per precaució, potser, o... Que no...
3: A mi sí, m'ha semblat...
2: Mira, se't va saludant,
1: Va saludant, sí.
2: Per tranquil·litzar, jo crec, tothom.
1: Sí, o sigui, no sembla una gran lesió muscular.
2: Saps aquell pilot que aixeca el dit polze després d'un accident?
1: Sí, però no deu estar gaire tranquil, Ricard,
0: No ho sé,
1: El moment ha estat... Vaja, ha estat sorprenent.
2: Ara somriu.
1: Ara somriu. Ara somriu. A veure si està fent comèdia.
2: Deu haver notat una coseta i s'ha plantat.
0: Mira, entren Barcolà i Mateta per ell, per Mbappé i per Doué.
1: Doncs vaja, haurem d'estar pendents les pròximes hores d'aquesta possible lesió d'Mbappé, que és veritat que ha marxat més o menys tranquil, saludant i fins i tot somrient quan s'ha provat els seus companys a la banqueta. Això sembla sentenciat, Ricard i Àlex. Difícilment al Marroc sembla que pugui tenir capacitat de reacció.
2: Si no hi ha un accident i fan un gol i entren al partit i generen aquests últims minuts de tensió...
4: Sí, per mi sí, perquè a més França, de totes les qualitats que té a les transicions i quan el deixes una mica camp obert, doncs encara ho és més. Jo ho veig molt complicat, tot i marcant un gol, crec que hauria de remar moltíssim.
1: Demà juga la selecció espanyola a les 9 del vespre, divendres 9 del vespre contra Bèlgica a Los Angeles, i d'aquí una estona a Los Angeles, Roger, hi ha la roda de premsa prèvia de la selecció espanyola amb Luis de la Fuente, oi?
5: Sí, serà a 2:45 vostres.
1: A 2:45, o sigui, d'aquí 2 hores. Crec que no... Si hem d'anar a dormir, crec que anirem a dormir. No ens esperarem per escoltar-ho. Escolta'm, fa 40 anys, ho hem dit aquests dies, Espanya va perdre contra Bèlgica als quarts de final del Mundial de Mèxic als penals. Bèlgica va fer els 5 penals, a la porteria de la selecció espanyola hi havia Andoni Subizarreta, i per part de la selecció espanyola va fallar Eloy Olaya. I ahir deies que ja es comentava una miqueta a aquest record. Saps si han practicat els penals els jugadors de la selecció espanyola aquests dies o avui?
5: Sí, avui. Els han assajat a l'entrenament, sí. També ho van fer abans de jugar contra Portugal, als vuitens, i avui han tornat. A la prèvia contra Àustria saben molt bé que tot està molt igualat, que hi ha hagut ja 4 tandes en aquest Mundial i que és molt possible que el partit arribi aquí.
1: Tu ahir vas estar amb Unai Simón i li vas descobrir al Costa una estadística molt bona d'Unai Simón, no tan bona com la de Bono i els penals al Mundial, però Unai Simón té bona estadística en els penals a les tandes, oi?
5: Sí, a les tandes, si no recordo malament, encerta el 36%, Unai Simón.
1: I saps els números?
5: Mira, ara t'ho recupero. 8 dels 22 que li han llançat.
1: No està malament. Ataca França.
0: Sí, compte que entra l'àrea Barcolà, banda esquerra, la centrada, fora.
1: L'ha tret
0: un defensa, sí.
1: Si serà córner per França, queden 10 minuts. Mbappé a la banqueta, no sembla gaire preocupat, la veritat. I França...
2: He vist la jugada, són dues carreres... basculant d'una banda a l'altra la pressió. Hi ha un moment que aixeca la mà a la banqueta i s'asseu, però jo tinc la sensació com dient, aquí m'aturo. No s'ha posat la mà a la cama ni res, Vull dir que jo veig més la sensació de dir, potser estic fatigat, millor que aquí, en lloc de començar a fer carreres aquí a la pressió, ens parem.
1: Amb 0-0 no fa aquesta actuació, no té aquest gest ni es planta.
2: Però vaja, ja veurem.
1: Arbu, deies que la selecció espanyola assagen els penals, els practiquen abans de cada partit d'eliminatòria, no per aquesta vegada que sigui especial amb el record de Bèlgica i el Mundial del 86, sinó que ja ho van fer en els partits anteriors,
5: Sí, ho van fer segur contra Portugal, en la prèvia contra Portugal.
1: A veure,
5: sí.
1: Fa una estona, oi que han fet zona mixta i un dels jugadors que ha parlat ha estat Gavi?
5: Sí.
1: I què?
5: Sí, el jugador del Barça, que li han preguntat com està vivint aquest munt que va deixar de tenir minuts després de ser titular el primer dia contra Cap Verd, insisteix que està aquí per ajudar, que clar que li agradaria jugar més, però que està aquí pel que De La Fuente necessiti, té ganes

0: de ser decisiu en aquesta selecció espanyola, en aquest Mundial, somia fer el gol de la final i se l'imagina així i contra aquesta selecció.
1: No sé, yo siempre pienso, siempre he pensado, bueno, y soñado que metía de chilena en la final del Mundial. Pero, claro, esos son sueños, ojalá se cumplan. Pero, no sé, rival, no sé, me gustaría, bueno, Argentina por Leo Messi, pero mientras lleguemos a la final...
2: De chilena, diu Gavi. Àlex Dalmas, què?
3: Home, jo també, no? No ho veig gaire, tot i que a Gavi se l'ha sentenciat després d'aquell primer partit, que jo crec que no tenia culpa, perquè era més un tema del que hem parlat, no? D'aquest tercer graó del mig del camp, un tema de ritme de pilota, d'encaixar totes les peces, del tema del lateral dret, d'aparèixer Lamin, i se l'ha sentenciat bastant, i jo crec que el veurem d'aquí al final del Mundial en alguns minuts de qualitat.
2: Ja falta favorable al Marroc a l'esquerra del seu atac, és una de les últimes opcions pels marroquins per intentar entrar en el partit.
4: Som a 8 minuts del temps reglamentari. Picarà Agraf, és com un corre més curt amb la dreta, pilota tancada a l'interior de la petita, la treu França.
2: Condé. No.
4: Cap a la zona 3 quarts, un àgil la controla, enrere cap en Rabat. És a Masraoui, perdó, obre a l'esquerra, Agraf, fa jugada a prop del vèrtex de l'àrea, per la banda esquerra, se'n va cap dins, zona interior, la té el Marroc, Unahi, entra a l'àrea, perfilat a l'esquerra, l'àrbitre, invalidat de la jugada.
2: Falta sobre Agraf.
4: Falta sobre Agraf, una falta ben llunyana, però
2: sí, per lluny. Segurament la penjaran. Aro, ràpid, hem sentit també a les últimes hores a Lamin en una entrevista a Mundo Deportivo.
0: Sí, està bé aquest moment, quan parla del seu gest seriós després del partit contra Àustria, en què no va fer cap gol ni tampoc cap assistència, però va jugar molt bé, i ell explica per què aquest rostre tan seriós.
5: Por ejemplo, el partido contra Àustria, que todo el mundo se pensaba que yo estaba enfadado por no haber marcado. Siempre digo a mis amigos que nunca me he ido de un campo enfadado por no marcar, pero siempre lo digo que no es mi objetivo meter un gol. Meter un gol puede meterlo cualquier jugador del campo. Quería más, quería pues, subir mi nivel en el juego, ser más decisivo. Pero no era por meter gol. Entonces, a lo mejor la gente nota que porque yo estoy llenando muchas jugadas es porque quiero meter un gol, pero no, es porque yo juego así, siempre he sido así. La gente que me ve todos los partidos en el Barça sabe que a lo mejor hago 60 unos contra unos.
2: Ha provat el xut Marroc amb Unahi, no sé si era el primer xut que portaria en tot el partit dels marroquins.
4: L'ha refusat Mañán, un xut des de la frontal, ha picat aquesta falta en curt a Marroc, i ara tindrà un corna. Agraf el picarà des de la cantonada esquerra.
2: Potser Lamin Yamal, que no s'ha amagat mai, que està orgullós que el seu pare sigui marroquí, i el segueix a la selecció, pot seguir. Aquí no la tenen entrenament, no? Ja han entrenat i ara tenen temps lliure, els jugadors de la selecció espanyola, Arbo.
0: Sí, temps lliure, ara s'han entrenat ja.
2: És possible que l'estigui mirant el partit, no? Perquè a l'Emili li agrada molt el futbol i li agrada seguir la selecció marroquina. Córner pel Marroc.
4: Vinga, el 84, 6 més el temps afegit. Picarà córner el Marroc, banda esquerra. Hi ha una mica de ball de bastons a l'interior de la petita. Agraf la posa al central. Gol! No. M'ha enganyat l'efecte òptic. Ha anat al lateral de la xarxa. La rematada.
2: De l'Alnaoui.
4: El primer pal ha anat a caçar amb el cap i ui, no ha estat gol de miracle.
2: Segurament la més clara del Marroc en tot el partit, aquesta rematada de l'Ainaoui.
6: Les dues accions de pilota aturada, el xut d'Unahi era el cop de cap de l'Ainaoui, poca cosa del Marroc, però amb aquesta pilota aturada intentant entrar al partit i com a mínim acabar competint i exigint França defensivament.
2: 5 minuts pel final, Sergi.
4: Sí, ara hi ha hagut un canvi. Ha marxat Talbi, ha entrat Svay pel Marroc, el 85-5 pel final, guanya França, 2-0.
2: De Bèlgica, què en sabem, Marbo?
0: Doncs mira que Onana, el migcampista, està lesionat, no podrà jugar aquest partit. Aquí hi ha un central, que és Zeno de Bast, que juga a l'Sporting de Portugal, sí. Que no ha jugat encara en aquest Mundial, perquè es va lesionar just abans, però sí que està convocat, és aquí, i tant ell com el seleccionador estan forçant perquè jugui, estan forçant molt perquè pugui jugar. Ja va estar a la banqueta en l'últim partit contra els Estats Units, però no va jugar, i per tant veurem si demà força o no i juga al final contra Espanya.
2: Tan bo és aquest de Bast?
6: M'estrany, és
0: no el conec.
6: No,
3: a mi també m'estrany.
6: Titular indiscutible.
3: Sí, a mi també m'estranya, però sí és cert que Rudi García ha canviat molt les alineacions, hem parlat més d'una vegada, però sobretot en defensa, l'ha canviat pràcticament a cada partit.
6: Però clar, tenint en Goit, Tiaté i Mejele, ara de cop i volta inventar-te de Bas, que ve lesionat,
7: un
6: partit transcendental.
7: Però vaja.
4: Contra Ulisse, volia enroscar una pilota a l'interior de l'àrea buscant l'escaire oposat, però li ha sortit desviat el xut, el jugador francès. Som ja a les acaballes del partit.
2: De Sams no canvia, Ulisse, i recordem que si veu una groga es perd les semifinals. A veure, una altra de les notícies del dia, a banda d'aquest partit de quarts de final del Mundial, que de moment està guanyant França i sembla que guanyarà França, de l'atac de Bastador, de Poatxar al Tour, és que el Barça està a punt de fitxar Adeyemi, i els detalls els té la Laia Tudel. Laia, bona nit.
8: Què tal? Bona nit.
2: A veure, ens ho expliques bé, això del fitxatge de Karim Adeyemi?
8: Doncs que de moment el que tenen és l'acord amb el jugador perquè vingui al Barça. El jugador, de fet, li queda un any de contracte només amb el Borussia Dortmund i ja ha dit que el club alemany que no vol renovar i que vol marxar al Barça. A partir d'aquí han començat les negociacions. El Barça ha fet una primera oferta d'uns 20 milions d'euros. El club alemany, el Borussia, ha dit que és insuficient. Li agradaria més estar al voltant dels 40, però vaja, el Barça en farà una segona una mica més alta, però també és cert que recorden que és això, que només li queda un any de contracte i per tant, i el jugador vol marxar, tampoc és que vulgui arribar als 40 milions al Barça. Tot just són en aquest punt, negociant amb el Borussia Dortmund, la negociació entre clubs, però el Barça està bastant segur que l'acabarà tancant. No és qüestió imminent de dies, però sí que per l'estaig d'Anglaterra doncs li agradaria tenir Flick aquest jugador.
2: Això seria a finals de juliol. O sigui, no sí. Començarà la pretemporada dilluns, però d'aquí un parell de setmanes sí que s'espera haver ja tancat la negociació amb el Dortmund i poder fer oficial el fitxatge de Karim Adeyemi. Serien aquests els timings.
8: Sí, més o menys és el que calcula o que té previst el Barça. A partir d'aquí, si les negociacions s'encallen en algun punt a la Borussia Dortmund, cosa que entenen, que tenint en compte que la voluntat del jugador és marxar i que, el que dèiem, només li queda un any de contracte, el Barça confia que puguin resoldre aquest traspàs aviat.
2: Espera un moment, Laia.
4: Mbappé amb el turmell,
2: eh?
4: Turmell embolicat de gel. No sé si és un cop o alguna cosa...
2: Ell havia tingut problemes en aquesta zona. Diria que la passada temporada, no, l'anterior. Recordeu que es va retirar l'eliminatòria contra l'Arsenal en el Champions i no va acabar el partit al Bernabéu. I potser és aquesta zona. Però insistim que no sembla gaire preocupat.
4: No, no.
2: Laia, Flick coneix Adeyemi.
8: Sí, el coneix i de fet és una petició seva que li va dir directament a Deco que ell volia Adeyemi i que li agradaria tenir-lo. D'entrada pensen en la banda dreta.
2: Banda dreta, com a revulsiu per quan no jugui Lamin.
8: Sí, una mica per doblar la posició de Lamin. És cert que Adeyemi també l'hem vist a l'esquerra i també fins i tot de davanter centre, però d'entrada el Barça tensa en la banda dreta. També hem de tenir en compte que el Barça s'està reforçant pensant en aquest mercat i en el de l'any que ve, de l'estiu que ve. I d'aquí dos anys, la davantera del Barça, els davanters que hi ha ara, potser tots no hi seran. Vull dir,
2: què vols dir,
8: com a mínim,
2: no,
8: que potser que el Barça treballa amb aquesta idea, també amb aquesta opció, diria, amb aquesta possibilitat de que, per exemple, Rafinha, que diu que es vol quedar aquest any, però potser l'any que ve no. Bé, Ferran, veurem, li queda un any de contracte, de moment de la renovació no s'han assegut i no tenen notícies, i per tant veurem també cap a on va el futur de Ferran. Vull dir que hi ha qüestions que el Barça, en previsió també de cara a que l'estiu que ve no pugui fitxar, doncs està fent tota la inversió ara i també de contemplar aquests escenaris.
2: Flick coneix Adeyemi de la selecció alemanya. Us sorprèn? Us agrada, Ricard, Àlex, Adeyemi?
6: A mi, jo trobo prescindible, el trobo prescindible, i que em falta la lletra petita, que és això que ens explica la Laia. Per mi és l'indicatiu que el Barça està preparat perquè no continuïn tots els davanters que hi ha a la plantilla
2: aquest
6: la
2: estiu,
6: temporada.
2: Aquest estiu.
6: I per tant, que sigui previsor i digui, per si de cas, trobo aquí una oportunitat que si em surt econòmicament bé, un jugador que li agrada l'entrenador, doncs mira, un futbolista relativament polivalent, doncs ja el tinc, no? A partir d'aquí després ja puc construir més, però això ja ho tinc. Però em sembla un jugador que es mou millor en espais amplis, en transicions, que no en atac posicional, és un jugador de màxim vertigen, que necessita molta llibertat de moviment, no li agrada treballar en espais reduïts, partits, molt sectorials, no sé, no em sembla el perfil ideal, però em sembla que segur que té lletra petita. Potser Flick el veu com amb els minuts de residuals que deixi la Lamine Yamal. No, evidentment, doncs és un jugador que pot estar ell o pot ser Bardaggi, i si a més el veu en una altra funció, com per exemple un davanter com Ferran, que pugui estirar en les desmarcades, que pugui treballar intensament, tot i que no té tanta descàrrega d'esquena a porteria, li agrada jugar més de cara, o fins i tot a la banda esquerra si Rafinha marxa, no sé. Jo el veig com una solució de tenir-lo per si de cas passen coses, com que ell també ve d'una temporada fluixa, no pot venir amb un to exigent, sinó amb un to de veure si té oportunitat, doncs un jugador que pot acceptar ser suplent.
7: Temps afegit al França 2, Marroc 0, Sergi.
4: Se n'afegiran 6, dels quals un ja s'ha consumit. Marroc ho va intentant, però se'n fa molt difícil imaginar que en aquests 5 minuts que queden pugui produir-se el miracle marroquí. Compte que ataca el Marroc per la banda esquerra, pilota la frontal per Unahi, que entra a l'àrea dels jugadors més actius en aquest tram res, final. Res, la treu Digne. Sí, corner. Serà corner.
7: Serà corner, corner. Àlex, de Diemi.
3: Adeyemi, a mi m'ha sorprès, sincerament, perquè bé, em quadro una mica amb la versió que ens ha donat la Laia, no? Aquí o Rafinha no seguirà, o Flick està pensant amb Lamine per dins, o amb algun canvi de rol, però clarament és un futbolista que a mi em semblaria un moviment espectacular si arriba finalitzant contracte, és a dir, a cos zero. Si ha d'arribar aquesta temporada, em sembla un bon moviment, sense més. Crec que és un jugador de primer nivell, però no és un jugador que et marqui diferències, no el veig com a titular a l'equip, i em costa molt a la vegada veure'l en el rol de Rooney, no? Jo crec que és més que un rol de Rooney. Clar. Per tant, veurem. Si l'ha demanat Flick és perquè té plans al seu cap, però evidentment és això, com deia el Ricard, jugador de transicions. És un jugador que és més atrevit en l'1 contra 1 que fiable, que pot jugar a diverses posicions i que per tant hem d'esperar que Flick tingui un pla per ell.
7: Gràcies, Laia. Bona nit.
8: Bona nit.
7: I gràcies també al Ricard Torquemada. Faltant 3 minuts per les 12. Gràcies al Ricard Torquemada i a l'Àlex Dalmas. No s'espera una reacció del Marroc que forci la pròrroga, eh?
6: No. Podeu anar tranquils al butlletí.
7: Que sí, anirem al butlletí.
4: No sé si certificarem al final dins del club.
7: No, això segur que no, però dins del butlletí et quedes aquí i el dones, perquè no entra per temps. Però no passa res. Gràcies, Àlex, i gràcies, Ricard. Fins demà.
6: Adéu.
3: Fins demà, Marí.

0: gràcies també al Roger Arbusà. Encara hi és el Roger?
1: Sí, sóc i sóc. Bona nit, Xavi.
0: Quins plans tens a la tarda, vespre de Los Angeles?
1: Mira, ara dinaré una mica i després a seguir de la Fuente.
0: Ara dinaràs perquè quina hora tens allà?
1: Ara són les 3.
0: Les 3.
1: Les 3, sí. Falten 3 minuts, dinaré i a seguir de la Fuente, que parla d'aquí poc.
0: Molt bé, Roger, gràcies. Bona nit i fins demà.
1: Bona nit.
0: Sergi, ataca a França.
2: Sí, ataca a França. És Dembélé, pilota cap a Mateta, és a la frontal, fa un retall, xut, i la creu bona.
0: Cama dreta, xutant malament Mateta, però era una ocasió molt clara. S'havia fet un espai a la frontal de l'àrea. Faltant 2 minuts perquè s'acabi el partit. França 2, Marroc 0. França serà la primera semifinalista. En el moment que hem de tancar aquest club de la mitjanit al Mundial, el club de la mitjanit d'avui, i com cada nit ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials, amb els Mundials, una cançó que selecciona el Salva Pou, el responsable tècnic i musical del programa, i avui el Salva Pou ha escollit un camarro. One more time. De Daft Punk, un clàssic de la música electrònica, una cançó que ja té uns quants anys, és de l'any 2000, però que ha resistit bé al pas del temps i que és l'escollida per la selecció francesa perquè soni als estadis cada vegada que fan un gol. Avui ha sonat 2 vegades després dels gols d'Mbappé i Dembélé. En aquest Mundial, la FIFA va proposar a cada selecció que escollís una cançó per fer-la sonar als estadis per megafonia després que fessin un gol. França va escollir One More Time, bona elecció, avui ha sonat 2 vegades a Boston. França jugarà les semifinals del Mundial. És a punt d'acabar el partit contra el Marroc. França 2, Marroc 0. Mbappé l'han substituït a la segona part. Sembla poca cosa, però li han hagut de posar una protecció al turmell. Bona nit i que descanseu. Ara ja s'han acabat els partits de matinada. Dissabte, però, encara queda el de l'Argentina. Demà serà diumenge i podeu descansar el que vulgueu. Porteu-vos bé i passeu-vos-ho millor. Fins demà.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
4: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Ha estabilitzat l'incendi de Guimarà que havia revifat aquest dijous i que ha cremat més d'un centenar d'hectàrees. El foc fins i tot ha obligat a tallar l'autovia A2 i ha confinat més de 20.000 veïns de Tàrrega i diverses localitats properes. Joan Josep Ballostes, inspector en cap de la regió d'emergències de Lleida.
5: Ens resta encara molt treball en els dos flancs. Hem de continuar treballant sobre el flanc esquerre i sobre el flanc dret per acabar de tancar-los, però en principi doncs, l'incendi, donant el ple estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. Avui ens ha sorprès la intensitat de la marinada i la seva intensitat ha provocat que aquest retén no fos suficient per abastar doncs, el potencial de l'incendi.
4: Mentrestant, els bombers treballen per controlar els altres 5 incendis d'aquesta setmana a Navarcles, al Pla de Manlleu, Setmanat, en l'Anoia i Gavà. Més notícies, Oriol Pujador.
6: L'onada de calor continuarà fins com a mínim a mitjans de la setmana que ve. El Meteocat preveu una petita treva divendres i dissabte amb temperatures una mica més baixes, però encara per sobre del que és habitual en un mes de juliol. A partir de diumenge la calor s'enfilarà de nou, màximes que tornaran a acostar-se als 40 graus en molts punts del país. Mentrestant, Protecció Civil manté el nivell 4 del Pla Alfa en 196 municipis de 22 comarques pel risc extrem d'incendis.
4: Tercera nit de bombardejos sobre l'Iran. Les autoritats de la República Islàmica han informat de l'atac sobre una instal·lació militar de Bushehr al sud del país aquest dijous als Estats Units, però han negat que hagin atacat l'Iran novament després de 2 dies de bombardejos. El president Donald Trump ha parlat amb Benjamin Netanyahu per coordinar-se en diversos fronts, segons ha informat l'oficina del primer ministre israelià.
6: L'últim baròmetre del CEO pronostica que el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. Obtindria entre 36 i 38 diputats, uns 4 o 5, 6 menys que ara. Són els mateixos escons que guanyaria Esquerra Republicana, que pujaria fins a la segona posició amb fins a 26 escons. Esquerra quedaria frec a frec amb Aliança Catalana, que amb 25 diputats puja amb força i fa el sorpasso de Junts. L'extrema dreta de Sílvia Orriols absorbiria bona part de la tendència de vot dels de Puigdemont i de Vox, segons explica el director del CEO, Joan Rodríguez Teruel.
7: Per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
6: Pel que fa a Junts, s'enfonsaria de la segona a la quarta posició amb la meitat d'escons que ara, 16 o 18.
4: El grup Volkswagen anuncia la reducció de producció i que deixarà de fabricar la meitat de models que ofereix actualment per acabar centrant-se en els segments que resulten més atractius pel mercat. En un comunicat, l'empresa assegura que les mesures faran més resistent la companyia a la competència d'altres fabricants i permetran que es mantingui la localització industrial a Alemanya.
8: Per què no podem dir que estem en un centre d'un barri conflictiu? No, no, no. Conflictiu no és un terme adient.
4: La sala Villarroel de Barcelona estrena l'obra de teatre Primera Llei de Newton, un text d'Eu Manzanares que reflexiona sobre l'empatia i les desigualtats en els centres educatius.
6: Es tracta d'una tragicomèdia dirigida per Nelson Valente sobre un estudiant d'institut que va per Estrella de Futbol i que ha copiat els exàmens. El seu futur al centre depèn de la decisió dels professors. Una de les docents l'interpreta l'actriu Anna Saúl.
8: I aquest és una mica és el drama de l'Ethan, que és aquest xaval que està encallat en una situació i en unes circumstàncies familiars que el mantenen anclat a la seva realitat.
4: I els esports, Sergi Andreu.
2: França és la primera semifinalista del Mundial. S'ha desfet del Marroc, que ha guanyat per 2-0. Gols d'Mbappé al 60 i Dembélé al 66. El davanter del Madrid, Mbappé, ha hagut de retirar-se ja ben avançada la segona part, amb un cop al turmell. Demà jugaran Espanya i Bèlgica, també per un lloc a les semifinals. El vencedor d'aquesta eliminatòria, d'aquesta ronda, jugarà contra França en aquesta semifinal. D'altra banda, el Barça s'ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El davanter de 24 anys li queda un any més de contracte, si bé ha transmès al club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça. I cop d'efecte de Tadej Pogacar al Tour de França, amb triomf d'etapa i lideratge per l'eslové després d'aquesta sisena etapa. El corredor de l'Emirates ha guanyat en solitari després dels 186 quilòmetres de muntanya als Pirineus amb ascensió al Tourmalet on ell ha atacat.
3: Fins aquí les notícies.
9: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, que és una mica el que ens ha passat.
10: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
11: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
12: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
10: El divan, el valor de la conversa.
13: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els hi dic per xavals que no sabeu el que és una dictadura.
10: El divan amb Sílvia Coppolo.
14: El divan s'hi està divinament.
10: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre.
3: Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
15: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
3: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
15: Música catalana refrescant i emergent.
3: Els dissabtes a les 6 de la tarda...
15: Sona Nou.
3: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
15: Escolta'l abans que ningú.
16: Catalunya Ràdio.
17: Ai, les calderes d'en Pere Botero! Ai, pobres de nosaltres! Tanta por que només que el seu nom em feia quan era petit i pensar que ara m'hi faran prendre un bany.
18: I que serà d'impressió, eh? Però no cal que t'exclamis tant, que ets tu mateix que t'ho has buscat per la teva ambició de diners.
17: Són ells que m'han enganyat pel procediment de l'enterrament. Però tu em salvaràs, oi, Lluquet?
18: Aquest cop sí que m'ho veig molt mal parat. Ens tenen voltats per tots cantons.

El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Són capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit. Des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació, però on s'hi viu prou còmode. Aquí tothom està de vacances indefinides i ningú té cap pressa.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: O un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden les preguntes sense resposta.
1: Hi ha música després de la mort?
0: Hi ha música després de la mort?
2: Ja és la primera pregunta, això?
0: Sí. Hi ha música després de la mort?
2: Després de la mort hi ha de tot. Hi ha tot el que vulguis posar i em sembla que tot i cap.
0: Tot i cap, m'encanta això. Avui hem mogut la porta d'entrada de l'altre barri i l'hem situat a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú. Com sempre, us saluda Blai Mercè, porter, DJ, cambrer, el que faci falta que servei d'aquesta zona. Fa molta ràbia quan els periodistes ens referim a algú molt famós dient que no necessita presentacions. En realitat, tothom necessita presentacions. El problema és que, com més conegut és el personatge, més difícil és presentar-lo sense caure en els mateixos tòpics de sempre. Avui hem anat a veure algú que, si algun dia té una experiència alienígena, li ensenyarà aquesta cançó per explicar qui som.

0: casa meva és casa teva, casa nostra és casa vostra, avui ens hem plantat a casa seva, o si més no, a la seva ciutat. Perquè si creuem la porta de l'altre barri que hem situat aquí, hi podríem trobar Eugeni d'Ors, Víctor Balaguer, Eduard Toldrà, Pere Tàpies, Josep Tomàs Ventós, el Moro Manani o fins i tot la Mòmia Nessi. Però de moment seguim a l'altra banda, entre els vius, i no ho diem nosaltres, sinó que ja ho diu ell, que amb la vida que ha tingut ja es podria morir demà. Ara ens ho explicarà. La vida o les vides, perquè ja ha fet més pel·lícules dels anys que porta en aquest món. I qui sap si ara, als seus 60 anys, tot i que tampoc tinc clar si ho vol, Hollywood el podria descobrir gràcies a l'èxit de Sinat. Sergi López, benvingut a l'altra banda.
1: Què dius, Mercè, com va això?
0: Bé, com estàs?
1: Jo bé, bé, encantat d'estar viu, de moment.
0: Sí? Sí. Et notes viu?
1: Em noto viu, sí, sí, sí, em noto viu, noto viu.
0: Mira, darrere teu veig el Josep Tomàs Ventós, aquest monument sí? D'aquí de la plaça de la Vila, un indiano que va fer fortuna a Cuba i que va passar la història. Si creus la porta de l'altre barri te'l trobes, què li diràs?
1: Li diré que, bueno, que en fi, que els negocis, millor fer-los nets, no? Que fer-los amb tràfic d'esclaus. No, no, no va ser precisament el que... Bueno, era una època on la riquesa de Vilanova i dels indianos ve malauradament lligada al comerç d'aquella època amb Cuba i tot això, i hi havia aquesta idea, no?, del tràfic amb persones. Però no, li diria que la seva estàtua ja forma part de nosaltres, però que estaria bé canviar-la també un dia.
0: Podríem posar la teva?
1: No, la meva no, la meva no cal, la meva no cal. No cal.
0: Home, temps al temps, eh?
1: No, no, no, però no cal, no cal. A més, jo no sóc prou esbelt. Aquestes estàtues així fan falta un cavall o fa falta algú primer tial.
0: Algun dia aquí a Vilanova, un carrer, es dirà Sergi López.
1: Espero
0: això
1: no.
0: Ho saps. Espero o deixaràs escrit que no.
1: Deixaré escrit que no.
0: Que no.
1: Si és que tinc temps de deixar-ho escrit, però bueno, ja ho dic ara.
0: Deixa-ho aquí.
1: No, no,
0: aquí.
1: No, no, no cal, no cal, no cal. No, jo no sé, saps això de passar la història o saps deixar un llegat o tot això... A mi això, com tantes coses a la vida, m'ha passat una mica per sobre, tan lluny, que ja n'hi ha prou amb les pel·lis. La gent que vegi pel·lis de davant de la Picó, durà i ja està. Però el cas és la gent que m'estimi, que em recordi i que no li sàpiga massa greu.
0: Uh-huh. Quina relació tens tu amb el més enllà, amb l'altre barri? No ho sé. Et sents que és un lloc familiar? O més aviat allò com més lluny millor?
1: No sé com dir-ho, és un lloc que... O sigui, jo vaig començar sent escolanet a l'església del Geltrú i vaig començar tenint fe. Vaig començar fins que vaig adonar que no en tenia i que llavors vaig dir que no em confirmava. Però aquesta idea del més enllà... Jo no hi crec, jo soc molt, molt, molt pragmàtic. Jo penso que la gent es mor i com un préssec doncs es podreix i llavors l'enterres a terra i llavors surt un arbre i anar endavant i la matèria no es destrueix, es canvia de forma i tot això, no? Però no hi crec més enllà, però en canvi sí que trobo que molt interessant la idea de pensar que hi ha alguna cosa que ens uneix amb els morts i alguna energia o record, alguna cosa que en algun lloc deu estar. I poèticament m'agrada la idea de pensar que hi ha un lloc on es troba tothom.
0: Mm-hmm. Has tingut alguna experiència propera a entrar a l'altre barri?
1: No.
0: Allò, algun dia que...
1: No.
0: Que dius,
1: no.
0: Ai, si no hagués estat en aquell moment allà, hagués agafat el cotxe a una altra hora o hagués agafat el bus a no sé què...
1: No,
0: tal,
1: jo directament
0: que...
1: propera no, però sí que fa molt temps que ja hi penso bastant, amb la mort. Amb la por, amb aquesta cosa que té d'inexorable, de que no saps si serà demà, passat demà, l'altre d'això, i com aprenem a viure amb aquesta idea, com avancem amb aquesta idea, no? I quan la mort m'ha tocat de més a prop o de més lluny, o amb gent amb qui m'he identificat més, que he pensat, hòstia, pues sí, que has pogut ser jo, no? I és veritat, això, haguéssim pogut ser nosaltres qualsevol dels casos.
0: Mm-hmm. Tu hi creus en allò que abans de morir se'ns passa la vida com si fos una pel·lícula, o que hi ha flaixos?
1: Això diuen, no? Hi ha molta gent que ho diu, hi ha molta gent que ho diu. Llavors no sé si és que ens ho han dit tant que ja és una cosa que de manera suggestiva ja t'ho pots imaginar, no? No sé, no m'imagino. Jo realment m'imagino que t'apagues com un misto i ja està, i deixes de veure, de pensar i de ser. Mm-hmm. Per tant, no veus res.
0: Ara he recordat el que deia el Pau Riba a l'última entrevista que va fer, no? Que deia, és un tururú, no? Va dir així, crec, no? Que va dir, pam, ja està.
1: Sí, bueno, és el que passa amb la vida, de fet, no? Uh-huh. La vida... Aquesta cosa del present és brutal, és a dir, estem vivint contínuament en present i ja quan diem present ja ha passat el present, ja estem en el passat, que ja no és el passat, és el present. Aquesta cosa inexorable, que la cosa avança, avança, avança, i que sempre ho sents a dir amb els avis, ho he sentit tota la vida a dir, ui, que ràpid que va, que va. I realment és que jo tinc la impressió que fa 4 anys que estava jugant a futbol aquí amb els meus nanos, i abans dels meus nanos jugava jo de petit, saps? Vull dir, va ràpid això.
0: I si fos veritat això dels flaixos, quins flaixos apareixerien a la pel·lícula de la vida de Sergi López? Allò, quins hòstia, moments, pam, aquest altre... Allò.
1: Hòstia, no sé, apareixerien flaixos de jugant a futbol al meu barri quan encara no estava asfaltat, saps? El recordo com una... la meva infància al barri de Sant Joan d'aquí a Vilanova sí que la recordo com una cosa curiosa, perquè el barri en molt poc temps va canviar molt. Es van asfaltar, van començar a construir pisos, supermercats, pàrquings i això, i ja no és el mateix. Però nosaltres anàvem caminant a l'escola, al Cossetani, anàvem caminant a peu pel mig dels camps. Tinc un record que sembla que sigui el segle XVI, saps? Vull dir, una cosa molt d'això. I després, bueno, jo tinc records, clar, d'aquí al costat, de fer pastorets, és a dir, saps? També és una cosa que hi ha moltes imatges de gent vestida de dimoni, d'àngel entre cametes, que això també són imatges que formen part de la meva vida. No sé, per dir alguna cosa, per dir alguna cosa, n'hi ha moltíssimes, n'hi ha moltíssimes. I això que deies abans és veritat, jo tinc la sort de viure moltes coses diferents, de conèixer molta gent diferent, no sé, és difícil resumir-ho.
0: Alguns altres flaixos de la teva vida són aquests.
2: O sigui, el que nosaltres presentem aquí és un contraculebró. És la resposta al culebró que està produint actualment al Penedès.
3: És espectacular, és espectacular. Hi ha televisions de tot el món que... Ara et sorprèn, no?, que amb una televisió de Corea li pugui interessar fer una entrevista amb mi, que no ho coneixem de rei, que soc d'allò, no? Doncs, bueno, no sé, sorpresa tot plegat.
4: La 13 d'aquesta comèdia dels errors a Mac, que presenten el jove teatre Regina, Sergi López i Toni Albà. I la gent riu molt.
5: Sí, em sembla que riuen més d'ell, per això, que no pas de mi.
2: Sí. Això t'ho sembla amb tu.
5: No, riuen de tu. Riuen de tu.
6: L'ha dirigit un francès, Manuel Poirier, i l'interpreta un rus i un català, l'actor Sergi López. La parella més fresca i divertida que ha passat aquests dies per Canes, i que ahir a la nit encara no es creia un premi com aquest.
7: I estem super mega sobrepassats per la situació. No sabem massa bé què passa, però estem super contents. Té compte un pa.
8: Yeah!
7: Ah.
9: And the award for best European actor goes to...
10: Sergi López.
9: Sergi López va ser reconegut ahir com el millor europeu per l'Acadèmia Europea.
11: Com m'encens el sabellot, vols que te l'ensenyi de...
12: No! Qui és vostè? Què fa aquí?
13: Jo sóc el lampista. Sóc a la pista, estic aquí treballant, fent coses de la pista, veu? I acabo aquesta feineta i marxo.
0: Són alguns flaixos professionals, eh? Se t'han desbloquejat algun record, Sergi?
1: Sí, molts. Molts, perquè és que... Bueno, primer perquè no me'ls repasso, tampoc, saps? No recordava aquest àudio amb el Sasha, amb el Toni, parlant amb els Sius, parlant del Brams. Sí, són... És massa la memòria, eh? És massa. Les fotos també ho tenen, això. Però com el so és brutal, també. La imatge, quan transporta realment a un altre moment.
0: Van ser les primeres aparicions mediàtiques, d'alguna manera. Però també hi ha sons que potser han estat importants a la teva vida, com per exemple aquest. Què et ve al cap? Què et ve al cap amb això?
1: Això ve això, no sé si era una Vertem, una Singer, no, em sembla que tenia una Vertem, ma mare, una màquina de cosir, que tenia ma mare amb un flexo d'aquells clàssics que ara són de disseny, i van en un pas, aquells flexos que fa d'això, i estava allà amb les ulleres de cosir, i cosint quan tornàvem del col·le, i senties aquest soroll amb la ràdio de fons. Sí, la màquina de cosir de ma mare.
0: És veritat que estàs escrivint una pel·lícula?
1: Sí, és veritat.
0: I anirà sobre la teva vida?
1: Sí i no.
0: Sí i no, eh?
1: És a dir, no, perquè és evident, jo no parlaré de la meva vida, ja en tinc prou de parlar de la meva vida, i ja, saps, em passa, en fi, el Sergi López aquest que sóc jo i això, però estic una mica fart de veure'l i de parlar-ne, però al final, quan fas creació, tinc la impressió, el Non Solum és una prova evident. Non Solum, o el que sigui, el Fins al Fons, o el 30-40 Límits. Quan escrius coses tu, encara que estiguis parlant d'un altre, acaba retratat. Llavors, d'alguna manera, no serà autobiogràfica, però al final segur que alguna cosa meva surt per allà.
0: I en quina fase està?
1: Està en fase d'escriptura. Uh-huh. Estic escrivint amb el Lluís Carrizo, un amic, i estem donant-li tons, estem donant-li tons. Tenim una estructura i això, però encara és tot secret.
0: Sí, sí. Ho seguirem, ho seguirem. Hem sentit quan et donaven el premi millor actor europeu, per Harry, un amic que us estima, no? Això va ser el 2000-2001.
1: Sí.
0: No? Per tu els premis, què signifiquen?
1: És molt raro, tio, això dels premis. És molt raro. És molt raro perquè, bueno, a veure, va a persones, és a dir, no sé com dir-ho jo. Saps? Tinc una sensació, això que diuen, de que no, el ser humà, per estar sentir-se realitzat, pues, busca contínuament l'amor dels seus pares o dels seus germans o de la gent que l'envolta, el reconeixement de la tribu, de la societat, no? Llavors, clar, jo tinc com una sobredosi de reconeixement. Vull dir, a mi em passava abans de ser més famosillo i això, però vull dir, perquè sóc simpàtic i perquè també tenia un pare que el coneixia tothom i perquè mon germà també el coneixia tothom i ma mare també i els cosins, els no sé què, vull dir, la família, llavors viure a Vilanova, ja la gent ja em saluda. Però, clar, jo tinc un retorn del poble, vull dir, la gent del carrer, molt brutal. O sigui, la gent tens la impressió que els hi caig bé, tothom troba simpàtic, tothom troba... Llavors ja tinc molt de retorn d'això. Llavors els premis sempre et quedes amb cara que no saps quina cara fotre, no? Perquè de la mateixa manera que saps que a vegades... Bueno, mira, el premi europeu aquest, per exemple, aquest me'l van donar i estava nominat un senyor que es diu Bruno Ganz, que és un tros d'actor brutal i tal, però que ell havia sortit en una pel·lícula que l'havien vist quatre gats i la meva la va veure quasi tot França i Europa i llavors pues, la van votar.
0: Protagonista del Cielo sobre Berlín, també, no?
1: Sí. No, clar, un màquic. Bueno, un senyor... Bueno, sí, en fi, un actor d'aquests que... Un nom d'aquests que dius...
0: Un mite.
1: Un mite.
0: Sí.
1: Un mite. Pues mira, vaig guanyar, saps? Llavors et quedes una mica amb cara de dir, bueno, pues, el millor actor de l'any d'Europa, bueno, millor actor que entrat dins de les apostes i de les ternes i que ha fet una pel·lícula que ha tingut un èxit i un recorregut. No? Llavors, bueno, sempre et quedes una mica amb cara de que està bé, és guai, és un reconeixement, però sempre et tens una mica deslegitimat.
0: Uh-huh. En el moment d'aquesta conversa, Cirat podria anar als Òscars, encara no se sap, però és que, clar, tu tens una relació una mica estranya amb els premis, no? 8 nominacions als Gaudí, però no n'has guanyat cap, 4 nominacions als Goya, no n'has guanyat cap, ets el Peter O'Toole del...
1: Que el Peter O'Toole t'ha volgut
0: anar. Tu no li van donar cap a Gaudí? 8 nominacions als Òscars.
1: Ah, sí? No li van
0: donar
1: cap?
0: I no li van donar cap.
1: I quantes al Gaudí? Ah, perquè jo en tinc més. Ja. Sí. No, és que jo això ni ho sé. És a dir, no ho sé. Sí que sé que m'han nominat vegades i tal, però és que, vull dir, de la mateixa manera que no aconsegueixo donar-li una importància rellevant. No ho aconsegueixo. No ho aconsegueixo. Ho trobo bé, em sembla bé, trobo que té un sentit tot això, però que és una cosa molt endògena, de, saps? Un grupillo de gent que entres donen premis entre ells perquè, al final, que això sí que ens dic, pues, que la gent vagi més al cine, vagi més al teatre i, bueno, i això, consumeix més cultura i això sí que és interessant i per això ho fem, no? Però, bueno, la consciència de que és algo relativament superficial.
0: Mm. On els guardes, els premis?
1: No ho sé, depèn. Hi ha un alt d'Europa, mon pare li va fer molta gràcia de seguida i dic, pues ja te'l dono, se'l va quedar allà baix. Un pare ja no hi és, està a l'altre barri, però el teva mare, vaja, i el César deu estar en alguna caixa, potser està damunt d'una estanteria. Però vaja, tampoc en tinc tants, eh? Va ser que aquest el César era sonat i l'Europa i això, però tampoc en tinc tants, eh?
0: Mm-hmm.
1: Bueno, fa poc em van donar el Premi Transhumant. Premi Transhumant, amb una associació superpetita que fan cinema per poblets allà perduts pel Pirineu i per si fora de la capital, diguem-ne, i porten cinema amb pantalles petites en els que no tenen cinema. I m'han donat un premi a la transhumància perquè van considerar que jo també era transhumant.
0: O si no, també el teu germà és escultor.
1: Sí.
0: També te'ls pot guardar ell. Quan en tinguis més.
1: No? Ell...
0: Prou feina té, no?
1: Sí, prou feina té.
0: Guardar les seves escultures.
1: I els seus premis, les seves escultures, sí, que és veritat que ocupen molt espai.
0: Mm-hmm. Parlant de viatges, ara farem un viatge a través dels llocs, d'alguns llocs de la teva vida, des del més gran fins al més petit, i el joc consisteix en que jo vaig dient el nom del lloc i tu em contestes el que et suggereixi. Allò, començarem per l'univers i acabarem per una cosa molt petita.
1: Vale.
0: Ah? Vinga.
1: Vinga.
0: Som-hi.
8: Espècies d'espais.

0: univers.
1: Univers. L'infinit, allò que no s'acaba mai, allò que tot i cap, tot és possible.
0: Galàxia.
1: Galàxia. Algo hi ha més llumetes, més focus i més... no sé per què, em fas pensar en una cosa més superficial.
0: Planeta Terra.
1: Planeta Terra, de color blau. Blau que s'està posant de color marró, però natura blava.
0: Europa.
1: Europa em suggereix una associació de bancs. Una associació de gent que té interessos econòmics i que diu, això saps què farem? Podrem junts i així tindrem un mercat més gros.
0: Mar Mediterrani.
1: La mare de tot i la toma més gran del món, del planeta en aquest moment. I, en fi, ho té, el més místic, el més grandiós del món i el més tràgic, el més negre.
0: França.
1: És un país d'aquí al costat, que tenen un gall com a mascota d'això i primer ministres.
0: Espanya.
1: Espanya, un país veí... bastant empàtic. Jo soc bastant empàtic amb aquest país nostre. Sí?
0: Catalunya.
1: Catalunya, aquest concepte.
0: Concepte, eh?
1: Sí, aquest concepte com a mitja independent dels països catalans, com si anés sol. Bueno, sí, els catalans, aquesta cosa que tenim, ens pensem que som el centre del món.
0: Barcelona.
1: Barcelona, la capital. La capital on no s'ha hagut viure.
0: Mai, eh? Ja has viscut en algun moment?
1: Viure, no. He anat a estudiar, a treballar i tot això, però... Hòstia, a mi em sembla gros Barcelona. Després Madrid o París o Nova York, com es conoce, no? Però Barcelona ja em sembla la capital. Em sembla una cosa que se m'escapa de les mans.
0: El Garraf.
1: El Garraf és un parc natural rebentat per tot arreu, que té unes pedreres que fan vergonya i que s'assembla a nosaltres, jo trobo. És un parc natural de merda. És un parc natural, vull dir, tenen coses molt boniques, però vull dir, vas a Olot i trobes uns cebrons, vas al País Basc, i bueno, aquí tenen...
0: I un verd allà, no?
1: Sí, que és un verd així mig grisós, sí. Els pins, pobrets, estan tots assecats, la sequera li afecta molt, però el Garraf, per mi, és el massís.
0: Tenim margallons, també.
1: Tenim margallons. Va de llop.
0: Sí. Vilanova i la Geltrú.
1: Aquest poble de mala mort en el que em toca viure.
0: Sitges.
1: Perdona?
0: Sitges.
1: No, és que no. No.
0: Sí, un festival bonic, no?
1: Tenen un festival de cinema molt maco. Tenen moltes coses, tenen moltes coses. Són uns veïns aquí amb els que ens encanta jugar aquest joc de que no ens caiem bé.
0: Plaça de la Vila.
1: L'Àgora de Vilanova. Sobretot jo ho relaciono amb Abans de l'Ebre. És on han crescut els meus fills. La Júlia i el Magí van... O sigui, aquí és un lloc on pots venir a la tarda, els pots deixar per aquí sueltos. Bueno, algun se t'escapa i l'han de trucar a la policia. Però és un lloc on es troben amb altres nens, d'altres edats, d'altres cultures, d'altres llocs. Estaven tots aquí, juguen... És una zona peatonal que trobo on també van passar adults, també. Un àgora on t'educa els nens.
0: De fet, ja ho sentim de fons. Eh?
1: Sí, ja els sentim. Estan plegant. Sí.
0: Casa teva.
1: Casa meva, què?
0: Casa teva, què et suggereix, casa teva?
1: Casa meva és casa... És que hi ha casa d'algú. Casa meva és una cosa curiosa, perquè ara he tornat a casa on vivia quan era jovenet, quan era petit, amb un germà, amb un pare i ma mare, i en el fons és casa meva, però és una mica casa amb uns pares, i casa meva tinc la impressió que ha sigut a vegades en diferents llocs, sempre ha sigut a Vilanova, però en diferents llocs. Hi ha hagut diferents cases meves amb gent diferent i totes han sigut cases meves. Jo... En general em trobo bastant a casa meva quan estic amb gent que m'estimo i que m'estimo.
0: Hi ha algun lloc on només hi vagis tu, que no vulguis compartir amb ningú? No et dic que el diguis, però allò, algun lloc on tu de tant en tant hi vas allà i et trobes amb tu mateix o que...
1: El vàter. El vàter és una cosa que... Mira que sóc obert, però és una cosa que... Intento no compartir massa.
0: No, perquè hi ha gent que té racons. L'escriptora Míriam Cano ens ho deia quan va venir aquí a l'altre barri, no? Que no hi ha res més íntim que tenir llocs i que quan els comparteixes amb algú, no? Que llavors vol dir que és algú que t'estimes molt, no?
1: Sí, bueno, jo amb això sóc poc...
0: Tu ets de compartir-ho amb
1: tothom. Jo sóc de compartir-ho tot, del drac, del baix, sóc un més brut amb això, saps? Però, a veure, jo què sé, per exemple, els colls, però no sóc jo l'únic, però, saps? A més, amunt del far i tot això, és un lloc que ressona alguna cosa, no? I que és dels pocs llocs que pots estar sol, tranquil i lligat a la terra.
0: La teva habitació?
1: Què li passa a la meditació?
0: No, em diràs tu.
1: Doncs està desordenada, tio. No sé si fas un pensament. Vull dir, mira que ja fa dies que m'he canviat de pis, però ho tinc tot cap per avall i tot això. Però, bueno, vinc bé en aquest desordre.
0: I el llit?
1: El llit és gros, és relativament dur, i...
0: En fi... Te'l fas cada dia o no?
1: Me'l faig cada dia? No, cada dia no. Cada dia. Però bastant de tant en tant, de tant en tant.
0: Un minut abans d'anar a dormir.
1: No. Quan vaig a dormir ja no me'l faig, ja és massa tard. Però abans no me'l feia gens, quasi per militància, perquè no era una conducta que no m'agradava com posar els colzos damunt de la taula de menjar, cosa que m'agradava fer malament, expressament, passar-te per sota una escala, xiular en un escenari. I fer, abans no el feia per militància. I mica en mica he anat pensant que, bueno, que té un sentit, si m'endreço, si faig el llit, m'estic endreçant una mica jo mateix.
0: Fins aquí aquest viatge de l'univers fins al llit de Sergi López. Ara posem-hi preguntes una mica filosòfiques. On voudrait
2: vivre. Preguntes metafísiques.

0: Sergi López, la pregunta que fem sempre a tothom qui passa per aquí és obligada, i més crec que tu ja l'has pogut assaborir d'alguna manera, ara ho explicarem. Si ara tornessis a néixer, voldries tornar a ser Sergi López, viure a Vilanova i la Geltrú, tot més o menys igual, o voldries canviar radicalment?
1: No, ja em va bé.
0: Ja et va bé, eh?
1: Sí, sí.
0: El mateix.
1: Sí, ja em va bé, però també és un xollo al·lucinant, vull dir, però ja no perquè vagi amb... No, precisament no pels premis o per les coses, no sé quantos. Jo m'he trobat amb una feina, m'he trobat amb una vocació que jo feia de pallasso per passar-m'ho bé i perquè era una cosa lúdica, era un joc i tal, i he acabat trobant un lligam superprofund amb la idea d'actuar, d'escriure teatre, de compartir això amb el Jorge Picó, que escric, com qui sigui, i després posar-ho... Jo la vida, el teatre m'ha... Hòstia... M'ha trasbalsat i m'ho ha donat tot.
0: A més, has tingut la sort, tens la sort, d'anar vivint vides diferents, no? Cada vegada que sí. Fas una pel·lícula, una obra de teatre, o en un sol un mateix, no? Que no sé quants personatges fas en, sí. Només en una obra, i sí. Això, clar, és el que molts humans voldríem, no? Viure moltes vides en una de sola.
1: Sí, passa que en un sol els que faig són tots iguals, llavors són tots jo mateix una mica, però sí que és veritat que aquesta cosa del cinema, de fer personatges diferents, per tant, d'estudiar-te una mica les situacions diferents, universos diferents, circumstàncies diferents, de vida i tot plegat, però a més que una pel·li és, clarament, quan ho fas, és un d'això col·lectiu. Llavors vol dir que he conegut mogollon de gent, mogollon de gent que estan tocats del bolet, que s'ajunten per anar enmig d'un bosc amb una càmera a gravar, a fer veure que em dic Antonio, i que, saps, i que em passa una cosa, i que... Bueno, no sé, o sigui, la gent que he conegut amb rodatges i això, clar, això és una cosa que ha tingut una sort molt gran.
0: Si tornessis a néixer i haguessis de ser un animal, quin animal series?
1: Bueno, sempre he tingut un... He anat descobrint amb els anys que tinc una... Un senglar, per mi, és un mirall. Saps? Bueno, primer per forma, per una mena d'estructura esquelètica i corporal així una mica gruixuda, ampla, i després aquesta cosa que té de que li és igual tot, vull dir que és igual tant, és a dir, que sobreviure, tirar per aquí, aprofitar les oportunitats, a tirar pel dret, a no respectar les normes, bueno, una mica, saps? A escapar-se dels que els volen fotre un tret, no? Però sempre és un tio que m'ha caigut simpàtic, tot i les destrosses que fot, saps? Perquè és molt animal. Però sí, sempre m'he reconegut amb aquesta cosa així peluda que es fot per mig dels esbarzers.
0: Te n'has creuat algun?
1: Sí.
0: Pel massís del Garraf?
1: Pel massís del Garraf, sí, algun cop també. Sí, algun cop també, inclús... me'n recordo un cop que de nit em vaig acostar, dic, aquí hi ha un senglar, no els veia bé, vaig estar del cotxe, em vaig acostar i em van fer un ronc que vaig entendre el que m'estaven dient. Saps? Em vaig cagar a sobre. Em va fer molta por i vaig pensar, doncs, ens entenem.
0: Us vau reconèixer, eh?
1: Sí.
0: Sí. Què has fet per convertir el món en un lloc millor per viure?
1: Saludar a tothom. Saludar a tothom. L'altre dia ho pensava. L'altre dia, mira, ara he tornat al barri de Sant Joan, no? Jo, quan era petit, ens trucaven al timbre i ens deien «Están los catalanes?» i m'anàvem a jugar a futbol, no? Perquè hi havia molta immigració del sud d'Espanya. I ara ha canviat molt, està tot asfaltat, però també hi ha molta immigració magrebina, d'Amèrica Llatina, tot això. I l'altre dia, clar, jo torno al pis on he viscut sempre i surto al carrer i em trobo amb gent que no conec, que són magrebins, llatins, o catalans, o castellans, o no sé què són. Doncs jo surto de casa i els dic «Ei, hola, què tal?» Ja. Perquè penso que si tothom fotés això, el món seria diferent. Si ens diguéssim, ens reconeixéssim, ens diguéssim molt què tal, no cal fer-se petons i no cal estimar tothom i no cal estar d'acord amb tothom. Però començar per lo petit, començar pel barri, començar perquè tu a casa teva, el tio del supermercat de davant, sabies qui és. I la senyora que viu a dalt, també. I bueno, i si no et contesta, no et contesta. Però a força de dir-li bon dia, al final t'acaben dient bon dia. I això.
0: Sí. No, i jo m'adono que els nens petits ho fan i arriba un moment que algú els hi diu... No saludis a la gent, no? Clar. I ja ho deixen de fer per sempre, i llavors el món va pitjor.
1: Clar.
0: No?
1: Quan tenim aquesta cosa que és natural en l'ésser humà, que és empatitzar amb els altres i tenir compassió, o sigui, no, la gent, els nanos petits, si un es fot de cap, hosti, l'ajuden, en principi, saps què vull dir?
0: Sí, sí.
1: Això ho tenim de fàbrica.
0: I què has fet per convertir el món en un lloc una mica pitjor?
1: Bueno, cada cop que he sigut rancuniós. Cada cop que he sigut rancuniós, cada cop que he sigut... Envejós no ha sigut gaire envejós, però sí, cada cop que he notat que tinc mala llet, no m'agrada. No m'agrada, penso que és una energia... Bueno, això que diem, saps, de no creure en l'altre barri, però jo crec amb aquesta l'energia, lo espiritual, no sé, que hi ha una cosa que ens uneix, que no es toca, que és intangible, però que això hi crec bastant, saps? Llavors crec que l'energia que tu generes, el que tu dones, el que li fas als altres, és, et torna d'una manera o altra. Llavors no està bé pel món anar de mal rotllo.
0: Ara ens parlaves de la teva infància al barri de Sant Joan. Ara el que farem serà activar una màquina que tenim aquí, que és una jukebox. Posarem la teva data de naixement i sonarà alguna cosa del...
2: Pots comptar,
0: ja del moment que vas néixer. Digue'ns la teva data de naixement, Sergi.
1: El 22 de desembre del 1965.
3: La jukebox.
4: Los Títeres, Teatro Nacional de Juventudes de la sección femenina, en su sexta temporada de éxitos, presenta en el María Guerrero de Madrid un verdadero regalo de Navidad para los pequeños espectadores y para los grandes, porque la obra tiene también atractivos para estos. El Pequeño Príncipe es una obra original de Saint-Exupéry, traducida y adaptada por el poeta José Hierro con
0: Això
4: música de Bernaola.
0: Era el nodo d'aquell dia i jo ho sento, el Petit Príncep.
1: Sí, el Petit Príncep.
0: Sortint al nodo, em sembla curiós.
1: Però déu-n'hi-do, no? Sí, sí. O sigui, he anat a buscar el nodo, l'única cosa que hi havia bé cultural, a part de pantanos inaugurats.
0: Més coses del nodo d'aquell...
4: El cigarrillo es un descanso entre dos ocupaciones. Pero la limpieza de la ciudad exige que no se haga esto ni a pie ni desde la ventanilla del coche. Un remate de cabeza sin pensar con la cabeza y sin mirar al cartel.
0: Van sortint imatges de persones fent incivisme. I al final diuen...
4: O sobran las reiteradas advertencias. Mantenga limpia España, no lo olvide.
0: Diuen que s'ha de netejar Espanya.
1: No lo van acabar de netejar del tot, per sort. Es va netejar mitges, no han acabat la feina.
0: I he pensat que ara hi ha polítics que fan servir aquesta expressió, no? S'ha de netejar Catalunya, s'ha de netejar Espanya, no? Això que dèiem abans de la immigració i de ciutadans de primera i ciutadans de segona, no?
1: Sí.
0: Doncs en aquell moment el nodo parlava de netejar Espanya, però d'una manera literal.
1: Literal,
0: no?
1: Literal. És curiós que parlin llavors de que fumar, que no està bé, que no s'ha de tirar el cigarro a terra.
0: Sí, sí. Molt avançat, no? Al final, el nodo era progre,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: I una cosa més del nodo que m'ha sorprès.
4: En cambio, estos descomunales troncos traídos de las arboledas vascas están destinados a un singular desafío. Miden unos 2,5 metros de circunferencia. He aquí los aizcolaris contendientes y las hachas que van a emplear el veterano Polipaso, actual campeón de España de 40 años, contra el joven aspirante Recal.
0: O sigui, la secció d'esports obrint-se amb els aizcolaris, tallant troncs, allà, i es veuen unes imatges espectaculars, realment, de veure qui guanya. Jo et veig fent un paper d'aizcolari.
1: Ja pot ser.
0: Allò de tallant algun tronc.
1: Jo veig al costat de la plaça Xuriguer de Vilanova, i jo me'n recordo quan la van construir, perquè abans era un descampat, van venir uns aizcolaris allà a tallar uns arbres i van fer un espectacle. I jo no ho havia vist mai. Van posar una música d'això i van posar... Quan van acabar, van agafar els trossos que quedaven d'això i no sabien què fotre. I em vaig dir, hòstia, m'he des un, i em van acompanyar i em van portar un tros de troncs que vaig posar al magatzem amb un pare que em va dir que fot això aquí. Doncs em vaig tenir que era amb uns bascos que tallaven troncs.
0: Veus, ja et veia cara de...
1: Ja em veies tu ara, amb la llenyeta aire.
0: Sí, sí. Tu has plantat arbres?
1: Plantat arbres?
0: Allò d'escriure un llibre, tenir un fill...
1: Ja, bueno, sí.
0: Plantar arbres, no sé si creus en el tòpic aquest.
1: Derrocar algun govern... Sí. Hauríem de fer coses una mica més...
0: Quedar amb un contenidor...
1: Més profitoses, no? Clar.

0: cantat per la teva àvia. Quins records et porta, això?
1: Bueno, em porta això de records d'una àvia i un avi que tenien una casa molt modesta, però amb un pati molt gran, en un lloc que efectivament ara ja no hi ha res, amb blocs, amb una figuera immensa, i mon avi tenia conills. I cria, perquè era un d'aquells recursos que s'havien... Ell era, treballava a la Renfe, era maquinista, era fogoner de màquines de tren, i tenien conills, que era una d'aquelles coses que la gent es buscava la vida per guanyar-se un segon sou, i llavors ja sempre vivien conills. I mon avi, tinc una relació curiosa, perquè no tinc una relació, un record d'algú especialment carinyós amb nosaltres, perquè érem tots, anaven tots els cosins, tots, 8 o 10, tots pallars sueltos, de diferents edats i això. I no era especialment carinyosa, però a mi em sona això, això de... Nana, si n'eren tres, te'n vols que venien de la guerra? Jo més petit de tots, això.
0: I ja panem-hi tots, ara va de por.

0: Sí. Una mica més grandet ja, sí. Aquí.
1: Sí. Sí, això sí, perquè el Jordi Roure, que era un dels components de l'Arba de Bo, va ser mestre, va estar un temps, un any, molt poc, un any o dos va estar de mestre a l'escola on anava jo, i mon germà també, i de fet el disc Cavallet de Cartró van fer un... d'això, bueno, van fer un... els nanos els van fer dibuixar coses, i mon germà, que dibuixa molt bé, encara llavors ja deixa 8 anys, va dibuixar la portada és un dibuix de mon germà, i llavors era clar, era allò, hòstia, els Arba de Bo, doncs, quan, des de llavors quan els senties era com una cosa, com si fos una mica família.
0: Sí, sí, sí. Tu has après a tocar algun instrument?
1: Jo vaig fer... vaig preliminar de guitarra, preliminar de piano, i no en tinc ni fava. Vaig dir, no en tinc ni fava. Després vaig aprendre a tocar amb la guitarra, a fer... Bueno, s'han fet a tocar, és que es fa vergonya dir-ho així. No, aprendre a tocar no. Tres acords. La, mi, re...

0: de cos, de fet, al pensar una mica, amb els tres acords poden tocar gairebé tot. Però no, no, aprendre no. Sempre, de fet, és una premonició del que va fent d'actor, perquè per fer d'actor, al final, has de fer veure que fas moltes coses, no fer-les realment, saps? Has de fer veure que jugues a billar, que vas a cavall, que saps cantar, que saps ballar, però només un rato.
1: Per ser periodista també, eh?
0: També pots fer-ho veure, no?
1: Sí, home, i tant, periodista de ràdio.
0: Tu portes molt rato fent-ho veure?
1: Home, jo alguna vegada he fet veure que sé alguna cosa i no la sabia realment, saps?
0: I ha colat.
1: Sí, sí, home, allò diuen, has de fer una crònica de 20 segons.
0: Hòstia.
1: Sobre, no sé, música clàssica, per exemple, que a mi sempre m'ha costat una mica, no? Doncs t'has d'espavilar.
0: Clar,
1: no?
0: Clar, doncs això. Per això, però bueno, quan t'has d'espavilar, quan et poso contra la paret, clar. I quan la vida, bueno, la vida és això, la vida et posa preguntes i problemes i això, i és com reacciones, com t'ho prens, com li dones la volta o com t'adaptes a això per tirar endavant. Mm-hmm.

0: En quin moment descobreixes Pau Riba?
1: Jo descobreixo Pau Riba, que jo devia tenir pues, 14, 15, així, 16, però amb un germà, que en tenia dos més, l'escoltava. I tenia el disc Licors.
0: Quin disc, eh?
1: El disc, perdona, tenia el caset Licors. Era un caset. I és un... Bueno, llavors... Van descobrir una passeta brillant com una bombeta. Marc Caseta, o Philips, de 25 anys.
2: Marc Caseta, o Philips, de 25 anys. Veia el cel de color meu.
1: Bueno, era un tipus de música, bueno, no sé, marciana, extravagant, que jo no en sabia res de música, no? Però després amb el temps em dono compte que hi havia una llibertat brutal, que era un tema llarg, llarguíssim, de 10 minuts, no sé quan, però, bueno, no sé, sí, perquè ho escoltava amb un germà, de fet. Uh-huh. I jo darrere d'ell doncs, també sentia alguna cosa.
0: I vas coincidir amb el Pau?
1: Sí, amb el Pau Riba, sí, bastant, el vaig conèixer.
0: Sí,
1: perquè vaig fer l'espectacle Non Solum i vaig posar una cançó que és l'Home Estàtic i llavors vaig dir, hòstia, tio, a veure, jo l'havia creuat en algun lloc perquè ell tenia un grup que era el Pau i Jordi, que era amb el Bala, amb el Jordi Pujol, que és el pare de l'Avet, bueno, jo què sé, gent que conec, i jo sabia que teníem gent que ens coneixíem, teníem amistats comunes. I llavors vaig dir, home, ja que faig aquesta cançó, dic, el trucaré i li diré, tio, escolta'm, dic, no és per no cobrar, però perquè ho sàpigues, que he fet una obra de teatre i que faig l'Home Estàtic, que si vols venir a l'estrena. I va venir a l'estrena a Salt. Ah, i llavors ens vam conèixer, llavors ens vam veure més un cop, i, sí, llavors ens vam veure alguns cops i vam parlar de coses, i, sí, mm-hmm. Va fer propostes, sí.
0: Trobem a faltar.
1: Sí.
0: Potser ara si anem a l'altre barri el veiem.
1: Segur, sí. Veus aquest segur?
0: Sí.
1: Aquest segur, mira, aquests són dels tios que penses, a l'altre barri no hi crec, però si penso en ell vull creure, saps? Penso, sí, estic convençut d'això. Estic convençut de que quan pleguem d'aquí, te'n vas on vulguis. I jo, on vulgui, espero trobar-me'l. Mm-hmm. Espero trobar-me'l, em descollonaré. Si
0: home, segur. Si et dic Something dels Beatles...

Sí, Something també, darrere del meu germà i dels seus amics i això, però el disc blau i el disc blanc i el no sé què i els Something in the Way, sí, una cançó que sense saber massa bé, és de les que entenies, sense saber massa anglès, entenies bastant bé el que deia. I bueno, i una cançó que m'ha semblat preciosa, sempre. Vull dir, aquesta i moltes altres, aquest back també em va impressionar molt, però sí, Something em recorda l'època en què aquell era una mica així exhaustiu. És a dir, hi havia el disc dels Beatles, que llavors era el disc dels Beatles durant 3 mesos, un any, o sigui, cada dia de la baix. Llavors m'acabava aprenent les cançons, on vaja, em sonaven molt sense parlar anglès, que tot érem one and flinging, one and right.

0: Arribem a la recta final d'aquesta conversa amb en Sergi López aquí a l'altre barri i ara el que farem és sortir de festa amb els difunts.
1: Vale.
0: Et sembla?
1: Sí, home.
0: Vinga, va, som-hi.
2: La festa morts.
0: Si haguessis de formar una banda, Sergi, amb... ja que vas aprendre alguns acords aquí a l'altre barri, pots formar una banda. A qui aniries a buscar?
3: Una banda? Bueno, pues sí, pues el Pau Riba. No sé, una banda que digués coses, l'Ovidi Montlló, que ens ho passéssim bé, la Jenny Joplin, no?

0: Una sobretaula que s'allarga.
1: Una sobretaula que s'allarga. Doncs, amb gent que faci riure però que no digui coses buides. Darío Fo, amb el Darío Fo, el senyor Lecoq, no sé, clar, també amb gent que t'expliqui anècdotes. Sí, no sé si se m'ha acut l'Ava Gardner.
0: L'Ava Gardner, eh?
1: Sí, l'Ava Gardner, sí, sí, perquè era una mena d'icona, una tia... Clar, és una, com una referència d'una cosa molt curiosa. El Guillem Terribas d'allà... de Girona, de la Llibreria 22, bueno, m'explicava anècdotes, perquè ell és un cinèfil empadernit, i m'explicava anècdotes de l'Ava Gardner lligades al seu... a la seva... al, com es diu? Al seu petit? Es diu petit?
0: Al seu...
1: a la seva gana, a la seva gana sexual.
0: El seu desig?
1: El seu desig sexual, el seu desig desmesurat sexual. I això ho trobo un regal.
0: I un sopar íntim?
1: Un sopar íntim...
0: amb l'Ava Gardner estaria bé, no? Però...
1: sí, amb l'Ava Gardner estaria bé. Hòstia. Pues un sopar íntim, se m'acut la Rosa Maria Sardà.
2: Sempre he pensat que la raó principal que et va impulsar a deixar-me a independitzar-te, és així com ho dius tu, oi? Va ser les poques vegades que sonava el telèfon a aquesta casa. De debò.
0: Vau coincidir a Carícies, no? Amb ella?
1: Sí. Sí, sí, a Carícies i, bueno, darrere del Ventura Pons, que ella gairebé hi era tot arreu, i després, doncs, ens havíem vist alguna altra vegada, alguna vegada més, i, bueno, és una d'aquestes paves que ho té tot. Senyora, ties, no, sí, ties, saps? Que ho té tot, que la trobo encantadora, intel·ligent, divertida, llarga, no sé, amb una retranca, amb una tia amb una gràcia, vull dir, una cosa, vaja, enlluernant. Sí.
0: Si poguessis agafar algú de l'altre barri i portar-lo al món dels vius, perquè s'hi quedés, a qui triaries?
1: Triaria l'Ovidi Montlló. Perquè trobo que se'n va anar molt d'hora i perquè, joder, és necessari, seria necessari, ens iria tan bé aquest lligam amb els valencians, amb les illes... No, bueno, ja no, amb les illes... Bueno, saps? Un tio crític amb el poder, amb intel·ligent, amb carisma... Vull dir, que ens hagués ajudat molt a crear pensament, a estar junts, a cuidar-nos uns als altres, i tot això és un tio que seria... ens fa molta falta fa molts anys.

0: Sergi, sentim de fons unes campanes i això ens indica que ja hem arribat al final i que tenim tres opcions per tu. Tenim aquesta porta aquí de l'altre barri. Opció A és obrir aquesta porta de l'altre barri, que tu entris i que l'Ovidi Montlló surti. Sí. Pensa que tu tens 60 anys...
1: Clar, això m'haig de prendre com si fos possible, diguem-ne, no?
0: Sí, sí, ja. Sí, clar, clar. Tu tens 60 anys, l'Ovidi Montlló va morir amb 53, per tant...
1: Sí, doncs...
0: Espera, espera, que tens dues opcions
1: ja,
0: més.
1: Ja anava de... Ja
0: tens dues opcions més.
1: Digue'm.
0: Opció B, reencarnar-te en un senglar i, a canvi d'aquest sacrifici que fas tu de ser senglar, tot i que potser t'agradarà, podràs fer realitat un desig col·lectiu. Col·lectiu pot ser a nivell vilanoví, a nivell català o a nivell mundial, fins i tot. I opció C seria quedar-te aquí al món dels vius, però has de triar un record de la teva vida, només un, i viure eternament repetint aquest record.
1: Està claríssim, ja està?
0: Sí.
1: Reencarnació en senglar. Claríssimament, claríssimament. Perquè reencarnació en senglar vol dir que ho vaig a fer ara. Quan la palmi, no?
0: Home, no, a veure, a veure.
1: Fer-ho ara, home,
0: ara mateix tampoc. Ja, sí, et podem donar un any de marge.
1: No, però jo he quedat ara després que haig de fer una truita, haig de dir, no puc ara, puc morir-me ara.
0: O et podem deixar que acabis d'escriure la pel·lícula, que estaves escrivint, que la rodeu i tot plegat.
1: Escolta, tu saps, com a periodista saps que el tema és la formulació de les preguntes. La teva formulació és dir que... I la teva m'has dit reencarnar-me en senglar.
0: Sí.
1: I, a canvi d'això, un bé col·lectiu. És que l'has clavat. L'has clavat. El que sigui.
0: Quin seria, no? Has de triar.
1: El que sigui,
0: Has de triar el bé, col·lectiu.
1: Què vol dir que has de triar el bé?
0: Has de dir quin...
1: Però és molt íntim.
0: No, però col·lectiu.
1: Home, a veure, els països catalans decideixin el seu futur per si mateixos, que no hagin d'esperar l'autorització de ningú, això, vamos, això la humanitat sencera ho celebrarà, home.
0: Doncs, què queda dit? Queda dit, Sergi López serà senglar algun dia. El dia que veieu un senglar amb la cara de Sergi López, voldrà dir que els països catalans poden,
1: lliures independents.
0: Podran decidir el seu futur. Sergi López, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu. Gràcies a tu. Molt divertit, eh?
0: T'ho has passat bé?
1: Sí, xulo.
0: I també gràcies al Nil Via a la producció i al Martí Cuní al so i al Xavi Francesc a la imatge. I al Sergi Minguell, també, que també ha vingut avui. també li agraïm. Ens acomiadem amb Cançó de fer camí.
1: Ah, hòstia, sí.
0: Lletra de Maria Mercè Marçal.
1: Sí, cantada per
0: que també està per aquí, per l'altre barri, cantada per la Mireia Vives amb la guitarra del Borja Penalba.
1: Sí, quines dues paies, quines tres paies, comptant el Borja Penalba. Quines tres dones.
0: Doncs anem a fer camí.
1: Vinga.
0: Gràcies.
2: I serem dues, serem tres.
3: Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Estabilitzat l'incendi de Guimerà a la comarca de l'Urgell, que havia revifat aquest dijous i que ha cremat més d'un centenar d'hectàrees. El foc, fins i tot, ha obligat a tallar l'autovia A2 i a confinar durant unes hores més de 20.000 veïns de Tàrrega i diverses localitats properes. Mentrestant, els bombers treballen per controlar els altres 5 incendis d'aquesta setmana. A Navarcles, el Pla de Manlleu, Sentmenat, La Noia i Gavà. Tot i que aquests dies no s'han activat tots els efectius disponibles, la simultaneïtat dels focs ha obligat els bombers a prioritzar recursos per evitar el col·lapse. Ho ha explicat Oriol Corbella, inspector del cos.
2: El que estem fent és avançar en tot el que és estructura organitzativa, intel·ligència, anàlisi i estratègia, i el que ens permet això és no col·lapsar. O sigui, el nostre objectiu inicial és poder, l'objectiu bàsic és mantenir la resposta permanentment en el temps, independentment del que succeeixi.
1: La inversió en prevenció d'incendis ha passat de 150 milions d'euros l'any 2016 a més de 300 en els últims pressupostos aprovats. Altres notícies, tercera nit de bombardejos sobre l'Iran. Les autoritats de la República Islàmica han informat de l'atac sobre una instal·lació militar al sud del país. Els Estats Units, però, han negat que hagin atacat l'Iran novament, després, això sí, de dos dies de bombardejos. El president Donald Trump ha parlat amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, per coordinar-se en diversos fronts. La xifra de víctimes dels terratrèmols de Veneçuela de fa 15 dies puja ja a 3.900 morts i més de 16.000 ferits, d'acord amb l'últim balanç oficial. Les autoritats de Caracas han dit que s'han atès més de 86.000 famílies damnificades pel doble sisme del dia de Sant Joan i que hi ha prop de 17.000 persones en 89 campaments temporals muntats pel govern. Segons el balanç governamental, hi ha 856 edificis afectats per la catàstrofe, dels quals 190 van col·lapsar. L'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió pronostica que el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. Obtindria entre 36 i 38 diputats, uns 4 o 6 menys que ara, els mateixos que guanyaria Esquerra Republicana, que pujaria fins a la segona posició. Esquerra quedaria, però, frec a frec amb Aliança Catalana, que puja en força i fa el sorpasso a Junts. El partit de Sílvia Oriols arreplega vots de Junts i també de Vox. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEU.
3: Per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
1: L'Agència Tributària de Catalunya podria assumir l'any que ve algunes gestions relacionades amb l'impost de la renda. Aquesta és la intenció del govern, que creu que podria ser un primer pas de cara a la futura gestió integral de l'IRPF. En la campanya de la renda d'aquest any, l'Agència Tributària de Catalunya contribueix a atendre els ciutadans. Aquest any n'ha ajudat prop de 59.000 a fer la declaració, un 25% més que l'any passat. L'onada de calor que estiga en força molts treballadors que han d'estar a l'exterior, com ara els jardiners. La CGT denuncia que a Barcelona, en el que portem d'estiu, dos operaris de parcs i jardins han patit cop de calor. El sindicat alerta més que la majoria de vehicles de la flota no tenen aire acondicionat. Mariano Peinado, delegat de la CGT, diu que parcs i jardins no vol adaptar els vehicles.
4: Si al final no volen fer aquesta inversió, nosaltres el que volem és que aquests vehicles es paralitzin. Nosaltres estem per donar un servei al ciutadà, però els hem de protegir.
1: La selecció de França és la primera classificada per disputar les semifinals del Mundial de Futbol. Els francesos han derrotat el Marroc per 2-0 als quarts de final amb gols d'Mbappé i Dembélé a la segona part. El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El davanter de 24 anys li queda un any més de contracte, si bé ha transmès al club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça. I cop d'efecte de Tadej Pogacar al Tour de França, amb triomf d'etapa i lideratge per l'eslové després de la sisena etapa. El corredor de l'Emirates ha guanyat en solitari després dels 186 quilòmetres de muntanya als Pirineus amb l'ascensió al Tourmalet, on ha llançat l'atac definitiu.
0: Fins aquí les notícies.
5: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
6: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
7: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
6: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
8: Hi ha una cabra que acaba de parir.
9: Ara mateix.
6: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
8: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
6: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
10: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits. Mm-hmm. És una mica el que ens ha passat.
6: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
11: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
12: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
6: El divan, el valor de la conversa.
13: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic per xavals que no sabeu el que és una dictadura.
6: El divan amb Sílvia Coppolo.
14: El divan s'hi està divinament.
6: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre.

0: Cada cop ho veiem més. Moltes persones grans van acompanyades de les seves cuidadores, sobretot dones migrants. Dos mons diferents que s'entenen o els toca entendre's perquè es necessiten. El que comença com una situació de dependència acaba sent, en alguns casos, un intercanvi entre dos universos. Diferents edats, diversa procedència, altres llengües i també una font de riquesa inesgotable. Són, com dèiem, dones migrants, la majoria, les que fan aquesta feina. Són elles les que cuiden les nostres àvies. Quan la ultradreta les menysprea, no hi pensen mai que són tan necessàries a la nostra societat, cada cop més envellida. Avui parem l'orella a una parella d'àvia i cuidadora. Un honor i un regal sentir-les.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili. Com?

Això ho diu aquesta cantant francesa, Zao de Zagazan. Aquesta cançó parla de vella amiga. Tant de bo totes les amigues ens durin molts anys. Siguin amigues velles o velles amigues, o tot és el mateix. Són dues dones de les que sentirem avui, una de 94 i l'altra de 46. Aquesta tarda ens hem acostat a un barri de Barcelona ple de pujades i baixades, on viu la Dolors, una senyora de 94 anys que viu sola. Va amb cadira de rodes i només té una cama. La Maria és boliviana i l'ajuda a fer la seva vida més fàcil. Hello there, Sal, it's your old friend Tom. I'm very proud of the person you become. Benvingudes, benvinguts a les Dones i els Dies.

0: Som al barri del Coll i avui ens fa molta il·lusió conèixer la història de dues dones que diguéssim que la seva relació va començar una mica per necessitat, però s'han fet molt amigues, jo crec. Estem parlant d'una dona de 94 anys, la Dolors, i la seva cuidadora, que és la Maria, que en té 46. Benvingudes, com esteu?
1: Moltes gràcies, molt bé.
0: I tu, Maria?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Escolta, quan va començar la vostra història? Quan comenceu doncs a trobar-vos en principi per ajudar-la, Maria? Quan vas conèixer a la Dolors?
2: Hace 2 anys, más o menos.
0: Tu ets de Bolívia i ella va néixer a Cardedeu, però fa molts anys que viu a Barcelona.
1: Sí, als 3 anys ja vaig vindre a Barcelona.
0: Sí, i escolta'm, això és ràdio, la gent no ho veu, però tu et falta una cama.
1: Sí.
0: Te la van tallar el 2018, vas amb cadira de rodes, tens 94 anys, et veig molt eixerida, però clar, tens unes dificultats i necessitaves algú que t'ajudés.
1: Sí, exacte.
0: I escolta'm, quan et van dir que et portarien algú per ajudar-te, perquè tu tens 3 cuidadores, podríem dir, una entre setmana, que és la Maria, una de cap de setmana, i després, a més, tens una persona que ve a ajudar-te a fer les tasques de casa.
1: Correcte.
0: Llavors, quan a tu et van dir, la primera vegada que et van dir que necessitaves ajuda i va venir algú, quina idea tu tenies al cap? Què pensaves? Et feia una mica de por? Entre tu i jo, ara no, que no en sent ningú.
1: No. Jo quan vaig anar a demanar... No, res. Jo quan vaig anar a demanar ajuda, perquè m'ho deien, has de demanar ajuda, que estàs sola. Vaig anar aquí dalt al Coll, de l'Ajuntament, i em van donar ajuda al cap. Res, ajudes. I després, quan vaig necessitar més fort les ajudes, ja em van vindre les noies de l'Ajuntament o de la Generalitat, no sé, i em van oferir...
0: Que et van oferir unes persones que et vindrien a ajudar.
1: Sí, que jo caminava encara, ja vaig tindre la primera noia, i anàvem a comprar juntes, jo anava amb bastó, que sempre he tingut d'anar amb bastó per operacions, i... aquesta noia després va haver un temps, va estar bastant temps aquí, no sé, 5 o 6 anys amb mi.
0: O sigui que ja tenies experiència amb això de tenir algú que t'ajudés.
1: Correcte, sí. Aleshores, jo quan caminava anàvem a comprar amb el bastó, jo sempre. Llavors hi va haver un canvi que van treure les noies d'aquest sector i les van portar amb un altre i van vindre unes altres.
0: Com la Maria.
1: Com la Maria.
0: Que va venir fa 2 anys. Però em fa la sensació, pel que m'han explicat, que tenia una relació molt bonica.
1: Molt maca,
0: Que amb l'altra noia que va venir, si en tenies, però que amb la Maria hi ha hagut alguna cosa més.
1: Sí.
0: Què hi ha hagut més aquí?
1: No sé, però jo tota la vida m'ha faltat alguna cosa interiorment. I amb la Maria ho he trobat. Unes explicacions. Les persones grans, quan ens fem gran, doncs necessitem... Anem pensant molt. I necessitem una ajuda interior.
0: Vols dir que converseu molt?
1: Sí.
0: Teniu converses profundes?
1: Sí, molt bé. Sí, això és. I a part de que m'ajuda a la casa i així, que és el total que m'ajuda, coneix com agafar, com el que em falta i tot, i com m'haig d'aixecar, i quan veu que jo... faig l'esforç d'aixecar-me, però faig l'esforç i ho aconsegueixo, altres persones potser et donarien una empenta. Ella no, ella espera que jo faci l'esforç. I això per mi és molt. Jo crec amb totes les persones que fem l'esforç, persones grans que hem perdut les forces i que fem l'esforç de fer-ho, si ens ajuden, pensem, ai, m'han d'ajudar. Ja m'ajudaran si caic a terra, llavors ja m'ajudaran.
0: I vols dir que ella sap esperar el temps?
1: Sí.
0: I això t'ho agraeixes molt.
1: Molt, molt, total.
0: És a dir,
1: total.
0: Que us heu entès molt també amb les paraules, però pel que dius tu també amb els silencis.
1: Sí, i tant, amb els silencis sobretot, sí.
0: Ara parlem d'això. Espera que li pregunto a la Maria.
1: Sí.
0: Maria, tu, per exemple, quan vas arribar aquí i et van dir que havies de cuidar una dona de 94 anys amb cadira de rodes, amb una cama amputada, vas tenir pors? Què pensaves tu quan vas venir? De dir, ho sabré fer, tindré prou força. Quines eren les pors que tenies? O potser no en tenies cap, I t'estic aquí posant pors que no tens.
2: Bueno, para empezar, digamos, este trabajo y tal, pues uno tiene cursos y tienes un poco de idea. pero siempre cada persona es un mundo. Cada persona en su casa tiene sus propias maneras, sus propios costumbres. Y no podemos siempre poner el mismo lugar a todos. Entonces tenemos que nosotros adaptarnos a su costumbre y conocer lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le va bien, lo que no le va bien. En principio, pues nunca sabes qué es lo que te vas a encontrar. I vas conociendo, pues, poco a poco.
0: Tu treballes per aquest barri, pel barri del Coll, aquí a Barcelona, i a part de la Dolors tens altres dones. Però també amb la Dolors expliques que teniu una relació molt especial des del principi. Què creus que és el que us ha unit?
2: Porque yo veo que muchas personas mayores necesitan ser escuchadas. Necesitan más allá de solamente cumplir el trabajo. Sobre todo, Dolors no tiene familia y necesita, cerca, ponte el caso, ¿no? Necesita un poco más con las nuevas tecnologías. Las personas mayores han quedado muy de lejos y orientarles. Las empresas, por ejemplo, de facturas de luz, gas, y todas las cosas, pues, de las personas mayores se aprovechan. Entonces, uno tiene que estar más allá de solamente, pues, cumplo con mi trabajo y marcho, ¿no? Ver sus necesidades.
0: Si tu estàs també, l'escoltes i també fas una mica de sentinella, pel que veig. Sí. És a dir, que tens com la guardes i la prevens de determinades coses. Vull dir que això és molt bonic. M'imagino que no tothom ho fa igual, però més enllà d'això...
2: Sí.
0: Què és el que creus que t'ha unit a ella o què és el que t'agrada que fa que tingueu aquesta relació tan bonica?
2: També... Yo la veig a ella como muy fuerte. Tú ves las circunstancias que ella tiene. Es una persona que tiene esa valentía. Nunca la he visto en situación de depresión.
0: ¿No las ves plorar?
2: No, sí que algunas vegades cuando hablamos y esas cosas, ¿no? Cuando llegamos a más profundas, y yo creo que esa relación ha surgido tal vez que con tantas limitaciones que tal vez tenemos, ¿no? Es como una bueno, yo no tengo familia aquí, no tengo mi madre, no tengo mi abuela. Y es como ver a alguien en ella.
0: Sí.
2: Y es estar pendiente de decir, pues, no es... muchas veces creo que es mi responsabilidad. Uh-huh. Pero siempre debo pensar, decir, pues, yo simplemente soy...
0: La treballadora, no? Exacto. Perquè m'imagino que també es crea un efecte molt especial amb aquestes persones que cuides cada dia. I, de fet, a tu ja t'havia passat que havies estat amb altres dones i després, quan, per exemple, han mort, ho has passat malament.
2: Sí. En el primer trabajo, la experiencia fue 4 años de fija. Y cuando ella murió, pues... prometí que no trabajaría más en este sector. Pero claro, el don, se podría decir, o algo, ¿no? Que yo necesito servir a otras personas. Y en los cuales encontré a personas mayores. Nunca quise trabajar con niños porque la situación era que yo a mi hijo lo había dejado en mi país. Y aquí era como yo estar cuidando de otros niños. ¿Por qué? Si no le cuido ni siquiera a mi hijo, ¿no? Bueno, eso es lo que me pasó y la experiencia, pues, lo pasé muy mal.
0: I has preferit treballar amb gent gran, però no tothom vol treballar amb gent gran perquè és difícil, perquè a vegades és molt dur el que demana a nivell de forces i també a nivell de forces emocionals, perquè m'imagino que no tots els dies són flors i violes. No sé com ho dieu, això, Bolívia. Però hi ha dies que no són fàcils. Tu tens 94 anys, que dèiem, vas amb una cadira de rodes, et van tallar una cama, no fa pas gaire, no surts gaire al carrer, oi, Dolors? No surts gens.
1: No.
0: Però ara m'explicaves que l'any passat vas sortir per Nadal,
1: sí,
0: i vas fer un viatge amb autobús, i que ho recordes com una cosa meravellosa.
1: Sí, sí.
0: Com va ser això? Explica'm aquest dia, com va ser.
1: Vaig demanar el taxi aquest de l'Ajuntament i a l'hora van pujar la Maria i jo, i ens va deixar a la plaça Gala Placídia. I mira, unes turistetes, havíem de comprar una paella, un vestidet, sí. I no ens agradava. I diu, anem cap avall. I vam anar cap avall, avall, avall, avall, fins a carrer Pelai.
0: Déu-n'hi-do, eh? Això per no sortir del coll, Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, sí.
0: Te'n vas al mig de la marabunta.
1: Res. Ella, vam baixar pel passeig Gràcia i al passar per la casa...
0: Batlló.
1: Batlló. Diu els abuelits, els avis, se'n va dir. Diu, els avis, perquè hi havia tot una col·lecció, molts senyors mirant, els turistes o persones. Sí. I res, nosaltres anàvem avall, avall, avall, disfrutàvem, vam ser-ne els bancs.
0: Això, perdona, però per tu va ser pràcticament una excursió.
1: Una excursió,
0: tenint en compte...
1: Una excursió.
0: Tu, per exemple, enguany, des del Nadal, no has sortit de casa, des del Nadal passat.
1: No, he sortit amb ambulància, o sigui, sí.
0: Com ho portes, tot això? Això és durillo, eh?
1: És què?
0: És dur.
1: Home, sí, però no sé què em passa, que em sent tu bé, perquè tinc cosetes aquí per fer, llegeixo, descanso una miqueta, surto de la cadira perquè és fort. Pels braços els tinc els tendons trencats i m'assec aquí en el sofà, surto de la cadira, m'assec al sofà, em poso un coixí cada costat i descanso. Lliures, els braços lliures.
0: I escolta'm una cosa, em crida molt l'atenció que tu dius, tot i que tens, evidentment, aquestes ajudes, no estan tota l'estona amb tu. Tu et passes moltes hores sola, també.
1: Sí, sí.
0: Però,
1: sí.
0: En canvi, dius que no et sents sola.
1: No, gens.
0: Com és això?
1: No, gens. Perquè això és que tinc... Serà el meu caràcter, eh? No sóc de que em faltin les sortides, eh? Sóc...
0: T'entretens tu sola.
1: Em conformo, no sé si és d'aquesta paraula, però ho accepto, eh? Ho accepto, perquè sóc així. I llegeixo bastant, eh? Ve una noia cada dilluns a llegir-me una hora...
0: Per què? Si tu llegeixes, perquè ve una altra persona a llegir-te?
1: No, ella em llegeix a mi. Perquè em van donar una hora, em van dir, Dolors, vols que vingui una senyora aquí a jugar cartes i així? Dic, ai, no, oferta companyia, no. I ella així, sí. I llavors van concedir de la Jaume Fuster una van concedir, no sé si ella és de...
0: Una biblioteca.
1: Però ella és voluntària. Ai, ella és voluntària, eh? I ve cada dilluns a les 4, 4:45, a llegir. I estic llegint un llibre molt maco, que es diu La paraula que em sosté. Si el trobeu, llegiu-lo.
0: I escolta'm una cosa, et llegeix perquè tu no hi veus?
1: Bueno, tinc un ull que no hi veig, però al donar-me aquesta
0: les
1: hora...
0: Les opcions,
1: sí,
0: vas preferir que algú et llegís.
1: Sí, ve una hora, diríem, a fer-te companyia, sí. Xerraríem, però si em van dir-me a llegir, dic sí.
0: Doncs això et va encantar,
1: sí.
0: Perquè és com tenir un audiollibre, però
1: sí,
0: allò
1: sí,
0: a la voreta de casa,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Al sofà de casa.
1: Sí, sí.

0: trobes aquests moments per tu, descanses. Tu ets una dona que ha treballat molt. Has treballat de modista.
1: Sí, des dels 4 anys.
0: Des dels 4, de modista? 4
1: anys, sí, senyora.
0: Això es diu explotació infantil, a casa meva.
1: El cas és que ajudava la meva mare, modista,
0: sí.
1: I em deia... Lolita, aguanta'm, perquè em deia familiarment, em deia Lolita, tots. Em deien, aguanta'm aquesta roba. Jo li aguantava. Jo veia com anava cosint. Veia unes apuntades a sobre la seva falda, unes puntadetes blanques, les estic veient ara, i em va entrar una vocació ja de modista.
0: Un coquet.
1: Sí. Això mateix.
0: I llavors ho has fet tota la vida, has treballat per grans sastres i modistes de Barcelona, vas treballar per Roser, vas treballar per Balenciaga.
1: Sí, senyora.
0: Al tanto, eh? Això.
1: Sí.
0: I com era el Balenciaga? Perquè a mi no me n'han parlat gaire bé.
1: No, ell no ho sé.
0: No
1: ho
0: sé.
1: Roba que
0: ho veies
1: feia...
0: de lluny, tu.
1: No, és que no els podíem veure, que devia estar cap al nord, cap al Sant Sebastià.
0: Ah, d'acord, o sigui, tu treballaves per algú que li feia peces.
1: Ah, sí, aquí a Barcelona hi havia un taller molt gran, hi havia la talladora de fantasia, fer vestits, i el tallador de fer sastre, jaquetes, tots abrics, tots abrics. Aleshores, la meva tieta em va dir, diu... Jo havia començat a anar a treballar en una casa, feia 15 dies, i em va dir, mira, en lloc de quedar-te'n aquí, que és un taller fluixet de la Gran Via, diu, per què no vens a Balenciaga, que falta una noia?
0: I tu vas dir, a bodes me conviden.
1: Sí. Vaig estar 10 dies allà, o 15, dues setmanes.
0: Doncs escolta, meravella, tota la vida cosint. I ara també coses? També estones t'entretens i coses alguna cosa, o
1: sí,
0: no?
1: Sí, alguna coseta. Sí.
0: Però que... podem encomanar uns pantalons o què? Ens podem encomanar uns pantalons o no?
1: No, fer-los no. Jo només els escurso.
0: D'acord.
1: O estrenyo... una noia que es talla la mida que vol del faldilla, sí. Jo li passo a màquina, amb una cama, tota la vida he cosit amb una cama. Haig d'explicar que al tindre la paràlisi infantil, aquesta cama dreta, doncs jo la dreta, l'esquerra sempre la feia anar, i la dreta només feia pam, pam, pam. Si parava a l'esquerra, aquesta no es movia per res.
0: No es movia. Clar, tu t'has acostumat a viure amb això i hi ha hagut moments difícils.
1: És que era necessari, no sabia... I ara acuso, si haig de cosir alguna cosa, amb l'esquerra...
0: Clar, perquè no tens la dreta.
1: Com si tingués l'altra cama, que no feia res. Era per fer bonic.
0: Clar.
1: Ja està.
0: Escolta, quan va venir la Maria sí. Aquí... I et van dir, per exemple, que era de Bolívia. Tu sabies situar Bolívia al mapa?
1: No. Tots aquests països m'encanten. I totes les noietes que han vingut, i han sigut de fora, d'Àfrica i així, no sé si dir-ho bé, o al sud de l'Àfrica, doncs els he preguntat com viviu o com esteu allà. Els he anat a preguntar petita cosa perquè no els hi sapigués greu que no
0: però tu també
1: massa.
0: No tens curiositat? També, per saber coses del seu país? No sé si li expliques coses, Maria. ¿No le explicas cosas de Bolivia?
2: No, creo que el tiempo nos queda corto.
1: Sí, això sí.
0: Perquè jo m'imagino que com tu has hagut de marxar, Maria, del teu país per poder venir a treballar aquí, també hi ha una espècie, no sé si m'equivoco, una espècie de dol, de duelo. Com que a vegades et fa una mica de mal recordar la teva terra perquè t'agradaria tornar-hi, o què?
2: Bueno, hay una melancolía, pero bueno, ahora mismo es como que no eres ni de allá ni de aquí.
0: Yeah.
2: Entonces, ¿dónde estás? ¿Dónde tienes algo? Pues aquí, ¿no? Es trabajo.
0: Claro, d'alguna manera cuidar la Maria és com una pertinença.
2: Claro.
0: Una manera de pertànyer aquí.
2: Sí, en el sector que trabajo, pues sí, es una manera de... aquí tengo la vida hecha, tal vez. En mi país tengo que volver a empezar. Y es como que, bueno, te conformas. No te pones a pensar tanto, ni a celebrar en Navidades. Ya es igual.
0: Ara ja tens els teus dos fills aquí?
2: Sí.
0: Clar, els teus fills també necessiten que els atenguis, que els cuidis. Com ho portes, això? Com fas el balanç entre cuidar-la ella i cuidar també els teus fills, la teva família? Com ho portes? I els teus fills, ara que no en sent la Dolors, tenen una mica de gelos de la Dolors o què?
2: No, ja m'agradaria que le conozcan y tal, pero claro, con las restricciones.
0: Tenía unas restricciones a vegades.
2: Sí, no lo conoce, pues sí que le hablo algunas veces, pero bueno.
0: Li vas parlant dels teus fills.
2: Sí, cada cosa a su hora, ¿no?
0: Clar. Pues... Ara has començat, m'ha semblat que començaves a intentar parlar català.
2: A força.
0: A força. Ella és molt catalana, m'has dit
2: molt
0: tu.
2: Molt catalana.
0: Molt catalana. I tu li parles en català o com?
1: No,
0: o com ho porteu, això?
1: En català, al principi, em semblava que només parlava una miqueta en castellà, jo també. Però, no, d'entrada vaig començar en català. Després, sempre me'n dono compte i també li parlo en castellà.
0: Estàs aprenent idiomes, tu?
1: Sí.
0: I al revés, també? Tu també, sentint la Mella, tens cada vegada més ganes d'aprendre català?
2: Sí.
0: Com ho portes, això?
2: Bueno, yo tengo un idioma que es el aymara desde nacimiento, ¿no? Entonces, me es un poco más fácil, pero me cuesta formar las frases.
0: Claro.
2: Por eso no hablo el catalán así fluidamente. Pero sí, lo entiendo, lo puedo leer... Y esto, y sí que me esfuerzo mucho tal vez a entenderla, o mejor dicho, a tratar de hablarla, a explicarla, porque me cuesta formar frases. Uh-huh. Pero bien, lo llevo bien, ¿no?
0: Poc a poc, d'alguna manera, les dues esteu fent classes.
1: Sí.
2: Sí.
1: Però jo voldria saber l'idioma.
0: L'aymara.
2: Aymara. Sí.
1: Aymara és?
0: No sé, has dit aymara,
2: sí,
0: oi?
2: Aymara.
0: Sí, aymara. Digue'm alguna frase amb aymara.
2: Camisa estasa.
0: Què vol dir això?
2: ¿Cómo están?
0: Que a mi s'està això. Déu-n'hi-do.
1: Ara quan tornaràs? Tradúcelo. Quan tornaràs, Maria, a mi? Ah, demà dimecres. Tradúcelo.
2: En aymara, em deus dir.
1: Sí.
2: Harajutawa.
0: Harajutara, quan tornaràs?
1: Harajutara.
0: No ho sé, jo estic aquí inventant-m'ho, sí. També.
1: Ah.
0: Jo d'aymara no en sé, és la primera vegada que el sento.
1: Jo me'n recordaria més si ho veiés escrit.
0: Clar.
1: Jo si veig les coses escrites me'n recordo més.
0: Sí, em sembla que ens passa a tots.
1: Tinc més visió,
0: sí.
1: D'escrit.

0: la teva vida, quan no està la Maria, és el que dèiem, descansar, llegir una miqueta... M'ha dit que també mires el com si fos ahir.
1: Jo i tant.
0: Estàs una mica enganxada.
1: A l'alçada?
0: Estàs una mica enganxada.
1: Enganxada, oi tant, total.
0: O sigui que també el col·laborat de tarda també et va,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: I després tens unes rutines que et truquen cada dia unes amigues.
1: Sí.
0: Tens una amiga que et truca cada dia.
1: Una amiga és la que m'ha trucat ara.
0: Sí, la Julieta.
1: La Julieta.
0: Ho he sentit tot, aquí.
1: Jo
0: ho he sentit,
1: Sí, la Julieta.
0: I la Julieta dius que està en una residència.
1: Sí.
0: És a dir, que us truqueu però no us veieu.
1: Bueno, ella estava o està en una coral. Jo també havia anat a la coral, Mare de Déu del Coll, de sí. Tidal. I ella, ni que estigui a la residència, els seus fills li van arreglar l'habitació com si estigués encara a casa seva, saps? Perquè no estigui tan desenganxada. I la filla l'acompanya cada vegada, cada dia que ha d'anar a ensejar, l'acompanya en cotxe. Quan acaba...
0: A cantar?
1: A cantar, sí.
0: I tu també hi vas encara o no?
1: No, jo no, no, no. Jo el quedar amb cadira ja no.
0: Clar, la cosa és que és molt bonic perquè vosaltres no us podeu veure, no podeu anar a fer un xocolat amb xurros.
1: No.
0: Però us truqueu cada dia.
1: Sí.
0: I què us expliqueu?
1: Ella em llegeix llibres.
0: També, eh?
1: Ella em llegeix.
0: Per telèfon?
1: Sí.
0: Però escolta, tu ets una marquesa. Et llegeix tothom.
1: No l'entenc gaire, però... Li vaig pescant alguna cosa i li pregunto, i riem molt, i em fa il·lusió quan riu ella, que ara ric més jo, i allà és quan me la felicitat. I ella, jo li vaig dir, Julieta, tu des d'on em parles, des d'on em llegeixes, de l'habitació o de la sala? Diu, de l'habitació. Dic, ah, bueno, i això va ser un dia. I després vaig pensar, no deu sortir... mai, cap a la sala. I jo li dic, tens una veïna també aquí a la residència, no la veus? No vull sortir, no vull sortir. I així s'està.
0: La sí. Cosa és que el contacte que té amb el món ets tu.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Exacte. Sí.
0: I escolta, la ràdio també m'han dit que t'agrada bastant, eh?
1: La ràdio?
0: Sí.
1: Sí, ara em culpo perquè feia temps que no escoltava la nit dels ignorants.
0: Però escolta, les dones i els dies també ho has de sentir, eh? Que és el programa aquest que t'estem
1: sí,
0: entrevistant.
1: Sí, m'ho he dit a les 9,
0: eh? A les 9, perfecte.
1: Va bé. I tant.
0: Amb tota aquesta relació que teniu, Maria, tu també m'imagino que has après moltes coses. No sé si tu també a vegades li llegeixes algun llibre, si mires pel·lícules amb ella... Quines coses t'han arribat a tu del que li agrada a la Dolors?
2: Más que tal vez hacer cosas que ella hace, la fuerza interior que ella tiene. Uh-huh. Es lo que más me impacta. Y siempre le llevo de ejemplo... a otras personas que tal vez con un poco de discapacidad tienen más amargura que ella, ¿me entiendes?
0: Claro.
2: Entonces, el ejemplo es eso. Y con ella, pues, como el tiempo es corto, pues no tenemos mucho tiempo de hacer cosas juntas.
0: Però sí que, per exemple, tu li cuines, li vas a comprar...
2: Sí, sí.
0: I ella ha de fer una dieta molt concreta perquè és una persona amb cadira de rodes i doncs li van tallar la cama. Però tu t'has plantejat alguna vegada cuinar-li alguna cosa especial, per exemple, del teu país, o alguna recepta? Ah. Això ho heu provat o què?
2: M'agradaria, però no me l'he plantejat perquè sempre tinc por de que li faci mal.
0: Ja.
2: Perquè la comida de mi tierra...
0: Sí.
2: Tiene mucho picante, es mucho guiso. Entonces, pues no lo sé si le sienta mal.
0: Potser ho vols provar, tu, Dolors, un dia d'aquests.
1: Podria ser. Sí, tot amb això que ara m'estan fent una dieta especial, perquè tinc cristalls a la sang, àcid úric, em diuen.
0: Clar.
1: Això,
0: Sí.
1: Però potser un dia, potser sí, Maria, que m'agradaria picar.
0: Clar, si no pot ser també un batut o alguna cosa, una beguda
1: també.
0: De fruita.
1: També.
0: Jo
1: també.
0: Ho deixo aquí. Jo us ho deixo aquí, un mango.
1: El mango, oi?
0: Exacte. Com ho fas? Tu vens cada dia a casa seva? No, quan hi vas? Més o menys quan us veieu a la setmana?
2: 3 vegades a la setmana.
0: 3 cops. Mm. I els altres dies, per exemple, que no ve la Maria, qui et cuina, tu?
1: És que em porten el menjar de l'Ajuntament.
0: També?
1: Sí, me'l porten. I vaig menjant. Em fa... El que aprecio més és purés o sopes de ceba, purés de carbassó, perquè a la nit me'ls menjo i me'ls prenc i així. Això sí, perquè l'altre ja vaig... Ara ja em donen la dieta més bona, més especial, i menjo més d'aquesta dieta. Al principi no. Em va fer mal dos cops, dos dies. I així vaig fent.

0: M'has dit abans que amb la Maria teniu aquesta relació tan especial que us expliqueu intimitats. Ja sé que a la ràdio no ens explicareu les intimitats que us expliqueu íntimament.
1: No.
0: Però deies que t'ha omplert un buit que tenies.
1: Sí, sí. Les converses especials és perquè el que he dit abans, ella ja em veu gran, jo sóc gran, no? Ja me'n vaig cap a...
0: Una mica només.
1: Una miqueta.
0: 94.
1: És que no sé si en tinc 49.
0: En tens 49, claríssimament.
1: I, bueno, a part la brometa, sí. És que jo sempre ho dic, em fa il·lusió, penso, mira, potser sí que encara sóc jove. Bé, doncs, jo deia que les persones grans, jo crec que totes sentiran alguna cosa de quan han de morir, alguna cosa que els hi falta interiorment, que no hauran rebut, una cosa espiritual que no els hi hauran arribat. I a mi...
0: I també perquè tu ho deies, tu no has tingut fills, no tens família propera, tens la família lluny,
1: sí,
0: no t'has casat, és a dir, no, que has viscut una vida bastant, bastant tancada en aquest sentit.
1: Sí, bueno, tota la vida cosint.
0: Sí.
1: No he tingut temps ni de llegir, ara és quan m'he fixat.
0: I ara ho estàs gaudint, ara, sí, tot això.
1: No he tingut temps ni de sortir, ni de trobar nòvio, perquè no he sigut coqueta, això ho he de dir. I no tinc el d'allò d'haver-me casat.
0: A vegades ho trobes a faltar i penses en això?
1: No.
0: M'agradaria haver tingut un nòvio.
1: No, només ho dic amb riure, per riure.
0: O sigui, que ara no t'imagines aquí amb un nòvio.
1: No, és que no hagués sapigut educar.
0: Educar no què, a les criatures?
1: No hagués sapigut educar, la veritat.
0: Per què?
1: Perquè no hagués sapigut. No tinc el sentiment d'allò d'educar. Potser els hagués mimat massa i els hagués fet mal.
0: Yeah.
1: En els crius, saps?
0: Tant de bo hi hagués gent que s'ho plantegés tant com tu,
1: no,
0: saps?
1: Jo crec que sí.
0: Sí.
1: Perquè quan jo suposo que quan has de formar una personeta petita, té els seus temps d'anar pujant de graó en graó fins que arriba a dalt de tot i ja és una persona gran, ferma i valenta per tornar. Però quan és petit i no rep les ensenyances ni les trompadetes que després has de tindre, no...
0: Tu de trompadetes n'has tingut unes quantes. Vull dir, amb tot això de trompadetes,
1: sí,
0: com deies,
1: sí,
0: n'has tingut unes quantes, perquè això de la cama t'ha donat una mica de malviure.
1: Sí.
0: És a dir, a part d'anar coixa,
1: sí,
0: tota la vida, que te l'hagin tallat, ara no pots sortir de casa... Vull dir, tu has tingut una vida dura,
1: sí,
0: i altres persones no s'ho haguessin pres bé.
1: Pensem que jo soc del 32, 34, va començar la guerra... postguerra i tot això, i tot postguerra i més feina, més problemes. I jo, saps què passa? Que haver tingut tota la vida paràlisis, m'he sentit coixa, sí, m'he vist coixa, i al faltar-me la cama penso, bueno, encara en tinc una altra. Perquè jo...
0: Sí, que ets molt optimista, també.
1: Bueno, digue-m'ho així.

0: Estem amb la Maria, que dèiem. La Maria és de Bolívia, té 46 anys, és una dona jove, gairebé tant com tu. Però la cosa és que hi ha molt de discurs anti-immigració,
1: sí.
0: Molta gent...

0: know that cornbread just hit the spot. Oh, so good.
1: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
2: Al coll i ara on estaríem? Estaríem al millor lloc on podem estar, que és al costat d'Irene Pujadas. Carai. En directe, quan falten 10 minuts per les 10 de la nit.
3: Bona nit, Montse.
2: Bona nit, bonica.
3: Com
2: avui no estàs molt fina, m'has dit, quan has arribat, no. Així que admiro moltíssim la teva presència en aquest estudi.
3: Vinga, va.
2: Escolta, has vist una sèrie?
3: Sí.
2: Que no sé si la recomanes gaire, però t'ha...
3: M'ha portat cap a llocs. Sí, aquesta setmana he mirat una sèrie que es diu Vladimir. La podeu trobar a Netflix. És una sèrie que va sobre una professora de literatura que s'obsessiona eròticament amb un professor molt més jove, que efectivament es diu Vladimir, i alhora que el seu marit, el marit d'aquesta professora, està sent acusat d'assetjament sexual per diverses alumnes d'aquest mateix campus. És a dir, que ella es troba escindida entre aquesta obsessió eròtica per un profe més jove, alhora que el seu marit està en ple cas de denúncia per assetjament.
2: A veure, d'entrada, no ens hi posem per poc.
3: Sí. El que passa és que és una sèrie, en realitat, bastant lleugera, bastant de plaer culpable, sincerament. Al final és... Jo, personalment, el trobo bastant dolent.
2: El definiries com a terrible, potser.
3: Sí. Però tracta temes interessants, com el desig femení, les diferències generacionals pel que fa com a tota la visió del consentiment, o el que es pot o no es pot fer a les aules. I a mi m'ha portat... la sèrie està basada en un llibre homònim de la Júlia May Jonas, i a mi m'ha portat a dos altres llibres que m'agradaria recomanar avui.
2: Doncs, escolta, recomanem llibres i la sèrie Vladimir, que suposo que ens trasllada a Nabokov. Hi ha una Lolita.
3: Sí.
2: Comencem aquí. És aquest el paral·lelisme que hem de trobar o no?
3: Bueno, no ben bé, però sí que és veritat que la sèrie proposa com aquesta mena de revers de la dinàmica de la musa jove, no? Perquè en aquest cas és la professora la que està obsessionada amb un home molt més jove que ella. I que, a més, es diu Vladimir, no? Vull dir que, igual que Nabokov va escriure Lolita per parlar, efectivament, d'un cas de pederàstia, aquí la sèrie es diu Vladimir per parlar de l'obsessió completament desmesurada d'aquesta dona. Però a mi aquesta sèrie m'ha interessat per parlar d'un altre tema, que és què passa quan algú que t'estimes és acusat de conductes inapropiades o d'assetjament sexual, que és el tema que tractarem avui.
2: Clar, què passa quan el teu gran amic o el teu amic és l'assetjador? Com ho portem, això?
3: Exacte. Llavors, les novel·les que us presento tenen un punt incòmode, però són molt llegidores, són molt interessants. Les dues es van publicar els anys 2018 i 2019, a més, als Estats Units, vull dir que és ben bé durant just després de l'auge del Me Too, cosa que és rellevant perquè les dues novel·les se centren en la qüestió del consentiment, la cancel·lació i els homes del món de la cultura. En els dos casos és ficció pura, però les novel·les exploren temes que llavors i encara ara són rellevants, que és sobretot doncs, això que passa o que es fa amb aquests homes que no són depredadors però que s'han comportat de manera inapropiada.
2: Digue'm les novel·les, no puc esperar més, tinc moltes ganes de que em parlis d'aquestes novel·les. Comencem per una,
3: parlem...
2: és aquí, la tenim aquí.
3: Ah, exacte.
2: És priveta, sembla una cosa llegidora, lletra grossa.
3: Sí,
2: estem
3: parlant d'Això és plaer, de Mary Gaitskill. És una novel·la molt curteta, publicada en català, amb traducció de Marc Vidal a Univers. I la segona novel·la que us recomanarem és L'amic, de Sigrid Núñez, que està publicada en català a Nabona amb traducció del Ferran Ràfols.
2: Comencem amb aquesta d'Això és plaer, de la Mary Gaitskill. De què va i cap on ens porta aquest títol?
3: És una novel·la molt curta, de 100 pàgines, us la podeu llegir en una tarda, i la cosa interessant és que alterna les dues perspectives dels personatges principals. Un d'ells és el Quint, que és un editor extrovertit i magnètic que acaba de ser acusat de conductes inapropiades per diverses extreballadores i dones amb qui ha coincidit en el món laboral.
2: Un editor, un senyor que treballa en una editorial, eh?
3: Sí, un editor...
2: El que remena les cireres a l'editorial.
3: Món de la literatura, efectivament.
2: Sí.
3: L'altra narradora és la Margot, que també és editora i és de la mateixa generació que ell. És amigada en Quint des de fa 20 anys i té una relació ambivalent amb ell perquè se l'estima molt, sap que ha fet moltíssimes coses que no havia de fer i està empipada amb ell i en desacord amb moltes coses, però no està d'acord amb que el facin caure en desgràcia, per entendre'ns.
2: Podríem dir dos col·legues d'ofici del món de l'edició, què fas quan el teu amic té la mà una mica llarga, per explicar-ho d'alguna manera.
3: Sí, completament.
2: Com funciona aquesta novel·la? novel·la.
3: Clar, la cosa interessant és que la novel·la està escrita en primera persona des de les perspectives dels dos personatges, de manera que coneixem en Quint i la manera com s'autojustifica a si mateix i tota la seva visió del món, no? Com justifica els actes que ha fet des d'un lloc entre ridícul i
2: són elles,
3: passat de voltes.
2: Són elles que van massa curtes, i... són elles que em provoquen...
3: Més com sacralitzant la relació amb els humans d'una manera completament inapropiada i fora de lloc, però és interessant. I també coneixem doncs, la perspectiva de la Margot, que sent dolor i està enrabiada amb el seu amic, però alhora se l'estima molt. En principi, ell no ha fet res pròpiament sexual, en principi, perquè estem en la primera persona, vull dir que mai saps, però ha tingut conductes clarament inapropiades, flirtejant tot el dia, fent preguntes fora de lloc, anant a comprar-los roba a les seves treballadores,
2: home,
3: fent
2: Déu
3: comentaris eròtics... No, clar.
2: I escolta, i els dos protagonistes de què es coneixen?
3: Ells es coneixen del gremi literari i, de fet, l'escena en què es coneixen que la narra Mary Gaitsky és bastant reveladora perquè un dia van a dinar, un dels dies que es coneixen van a dinar, i ella en algun moment li diu: la teva veu és molt forta, és com si parlessis directament des del clítoris.
2: És la típica frase que li dius a un amic, és claríssim.
3: I després...
2: quan vas a sopar amb ell.
3: Exactament, i després li intenta posar la mà entre les cuixes. Llavors, ella li diu que no molt ràpid, ell ho accepta tranquil·lament, i a partir d'aquí van passant els mesos i a poc es fan amics. Ell no la jutja gens, l'anima en moltes coses i realment doncs, es crea com un vincle molt important entre ells. I alhora, al llarg de la novel·la van sortint coses bastant problemàtiques, no? I ella l'acusa a ell de ser un provocador, de tractar les persones com si fossin una distracció i diu que les acusacions que li han fet potser no se sustenten legalment, però que les entén perfectament perquè doncs, ella també està enrabiada, no? I alhora hi ha el conflicte una mica de la gent que li pregunta com pot ser que siguis amiga d'una persona així. És a dir, hi ha com tota una miqueta com aquesta ambivalència.
2: I clar, la gràcia és que jo m'imagino que hi ha molta tensió aquí perquè veiem també la perspectiva d'ell, com ell veu el món. Em sembla superinteressant aquest llibre. És una meravella, això.
3: És un llibre molt interessant. I clar, els apartats d'ell són interessants perquè veus com s'autojustifica, veus les esquerdes i les costures del personatge, coses moralment reprobables, i alhora també veus, sincerament, una certa ridiculesa i un cert patetisme, perquè hi ha un punt ridícul en el fet que ell creu que sap que és el millor per les dones, no? I en la seva actitud aquesta com d'això, com de sacralitzar experiències que són clarament inapropiades, no? Llavors, hi ha un moment, per exemple, que la Margot diu que l'ha vist al supermercat mocant-se amb un mocador enorme, com tot corbat, i és com una imatge molt ridícula, en realitat.
2: O sigui, hi ha també una mica de sentit de l'humor,
3: sí,
2: i una mirada cap a les dues bandes.
3: Sí, completament.
2: La novel·la està escrita en primera persona, més, com deies, eh?
3: Sí, o sigui, tant la novel·la de la Mary Gaitskill com la de la Sigrid Núñez, que recomanarem ara, estan escrites en primera persona, i jo trobo que això és interessant perquè, clar, és una manera d'acostar-se com a totes aquestes temàtiques subjectivament,
2: no? Sí, perquè seria,
3: no?,
2: també molt fàcil com parlar en tercera persona o dir, no, això és el que li passa a ell,
3: clar,
2: però no posar-se allò un mateix en aquesta situació tan incòmoda,
3: clar,
2: de ser l'amic o l'amiga d'un depredador sexual o d'un assetjador.
3: Totalment. De fet, en una entrevista a la Mary Gaitskill deia que ella això ho havia escrit molt des de la visceralitat perquè era com la seva manera de poder-se acostar a aquest tema, no? I al final, al no ser un narrador omniscient, no hi ha com aquesta cosa d'una autoritat dient-nos que hem de pensar sobre aquest tema, sinó que hi ha senzillament perspectives, narradors subjectius,
2: exacte,
3: amb els que pots estar d'acord o no.
2: Em sembla bé, perquè ara també amb aquest feminisme una mica del 2026, que a vegades vas a veure pel·lícules i t'ho donen tot mastegat i dius, he d'opinar com tu opines. L'altre dia parlàvem de Frankenstein, de la nòvia de Frankenstein, que en un moment donat es posa a dir me too, amb una història que passa als anys 20-30, que això no s'ho creu ningú, Antoni.
3: Yeah.
1: Les dones i els dies, riques d'esperit. Let's stay in the afternoon.
2: Ai, riques d'esperit. Irene Pujadas recomanant-nos llibres meravellosos que ens fan pensar. Mary Gaitskill, Això és plaer, editat per Univers. I Sigrid Núñez, l'amic, que ja m'imagino de què va això.
3: Doncs sí, la Sigrid Núñez ha escrit aquesta novel·la que es diu L'amic. És una novel·la fragmentària en què la narradora està passant un... La narradora és escriptora i professora d'escriptura. Sempre estem en el món literari.
2: Sí, ja veig que està ple de...
3: Sí, sí.
2: de senyors que toquen la cuixa.
3: Ella està passant pel suïcidi d'un amic seu, que també era escriptor i professor d'escriptura, i era un senyor molt mujeriego, per entendre'ns,
2: Femaller,
3: no?
2: Femaller.
3: Es tracta...
2: ens truquen de lingüistes.
3: D'acord, Femaller. Es tracta d'un home que creu que l'erotisme a les aules és indispensable, que prohibir l'amor a les aules era fútil i que els grans professors són grans seductors.
2: Això jo crec que ho hem pensat moltes durant molts anys, eh? I m'incloc aquí.
3: Evidentment, i és un home que s'ha enllitat, bueno, sabia abans de suïcidar-se.
2: Això no, eh?
3: S'havia enllitat amb moltes...
2: Aquesta part no, eh?
3: Amb moltes alumnes seves. Llavors, de fet, la narradora va ser alumna seva i diguem que se sent... Bueno, va tenir la seva pròpia història amb ell i diguem que se sent entre dos aigües perquè està en desacord amb moltes coses que ell ha fet, però han sigut amics durant més de 20 anys.
2: I escolta, cap a on va la cosa? Tens 30 segons, eh? Que ja saps la ràdio.
3: El tema, en aquesta novel·la contracta moltes altres coses, perquè el tema és que la narradora s'ha de quedar amb el gos del seu amic i a partir d'aquest moment és com que està fent el dol per la mort del seu amic, cuidant el gos i alhora doncs, pensant en tots aquests temes de com aquest home va actuar en el món, no? I de quina relació ambivalent ella té amb ell. És una novel·la que us la recomano moltíssim. Tracta molts més temes a part de
2: ser l'amiga de l'assetjador.
3: Exacte. Tracta molts més temes. Parla del procés d'escriptura, de la relació entre els humans i els animals, però aquest tema també hi és i és interessant perquè el tracta amb molta simpatia per les alumnes que han acusat aquest home, però també amb un cert desconcert.
2: T'he de dir adéu perquè queden 2 segons a l'equip de les dones i els dies. Us diu adéu, fins demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. 6 persones han mort en l'incendi forestal que ha començat aquest dijous a la tarda al municipi de Los Gallardos, a la província andalusa d'Almeria. De moment no se saben les circumstàncies de les morts, però alguns dels cadàvers els han trobat aquesta nit dins dels seus vehicles en una pedania pròxima a Los Gallardos. Per ara no se sap si han mort cremats o per asfíxia. El conseller de Sanitat i Emergències de la Junta d'Andalusia ha explicat que 150 dotacions dels bombers treballen per contenir les flames i que les pròximes hores s'espera que s'incorpori les tasques d'extinció la unitat militar d'emergències. Les flames ja han destruït algunes vivendes aïllades, com relatava aquest testimoni.
2: Aquí la Gallardo.
3: Bueno, ya esta casa ya hasta luego.
2: Allí se ha comido la casa, tío. Sí. Allí había un cortí.
1: Cap a 11:15 de la nit s'ha elevat el nivell d'alerta pel gran potencial i la gran complexitat de l'incendi que avança per un front molt ampli i sense control. També ha començat l'evacuació dels habitants de nuclis propers al foc que els han traslladat a recintes habilitats per passar-hi la nit. A banda dels 6 morts, hi ha una altra persona ferida per cremades i 5 més deteses per intoxicació pel fum.